0: Termini que vol contribuir al creixement de les arts escèniques a Barcelona i que es basarà en l'excel·lència artística i la innovació.
1: Esports.
2: El Barça ha començat aquest dilluns la seva pretemporada amb les habituals proves mèdiques i físiques. Només 10 integrants de l'equip hi han estat presents, en contrast amb les absències dels 15 internacionals mundialistes. Marco Gorella ha assegurat al Tot Costa de Catalunya Ràdio que entén l'enuig d'alguns aficionats del Barça arran del seu fitxatge pel Madrid. Aquest dimarts, primera semifinal del Mundial, Espanya-França. I el Barça de bàsquet ha anunciat el reforç del base nord-americà Justin Robinson, que afirma com a blaugrana fins al 2028, procedent del París.
0: I el temps, dimarts, la calor ja s'intensificarà una mica més, amb mínimes tropicals o tòrrides a la costa. Matí de sol, núvols baixos als dos extrems del litoral, cel terrós per la pols sahariana i algun ruixat puntual al Pirineu, amb pluja acompanyada de fang. Les màximes més altes tocaran els 40 graus i la xafogor serà marcada a la costa.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La cotització del preu del barril de petroli Brent s'ha disparat aquest dilluns més d'un 9%, fins més enllà dels 83 dòlars, que és la xifra més alta des del trencament de l'alto el foc entre els Estats Units i l'Iran. L'escalada bèl·lica entre els dos països i els seus aliats a l'Orient Mitjà va a més, i el president nord-americà, Donald Trump, ha anunciat dos dies d'atacs contundents contra la República Islàmica en una entrevista radiofònica.
3: Els colpejarem molt fort aquesta nit i els colpejarem molt fort demà i no hi podran fer res, no tenen res. No tenen res a fer més enllà d'obrir la boca i dir coses.
0: Trump ha especificat que l'exèrcit nord-americà té intenció d'atacar una muntanya on se sospita que l'Iran està intentant reprendre l'enriquiment d'urani. Aquest mateix dilluns, el mandatari de la Casa Blanca ha anunciat a la seva xarxa Truth Social que restableix el bloqueig naval dels ports iranians prop de la zona de l'estret d'Hormuz i també que aplicarà una taxa del 20% als vaixells comercials que naveguin per l'estret en concepte de protecció davant d'eventuals atacs de Teheran. En una entrevista a la cadena Fox News, Trump ha dit que serà el guardià de l'estret.
3: Estem prenent el control de l'estret, no tenen res. Teníem un acord signat i l'han trencat. Sempre el trenquen. Teníem acords amb aquesta gent, així que actuarem amb molta contundència contra ells. Ens quedarem l'estret i segurament el gestionarem. Serem els guardians de l'estret.
0: A l'intercanvi d'hostilitats entre Washington i Teheran, aquest dilluns s'hi han afegit els hutis del Iemen. Els rebels iemenites, aliats de l'Iran, han atacat amb míssils balístics l'aeroport de Riyadh, a l'Aràbia Saudita, com a resposta al bombardeig de l'aeroport de Sanaa, sota el seu control. Els hutis alerten que l'espai aeri saudita ja no és segur i avisen les aerolínies comercials perquè ho tinguin en compte.
1: 3CAT Info.
0: Estabilitzat l'incendi que crema des d'aquest diumenge a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. Les flames, segurament provocades, s'han calcinat unes 155 hectàrees i tots els veïns evacuats ja han pogut tornar a casa. És el tercer foc en menys d'una setmana en aquesta zona. Anem cap a Sant Jaume dels Domenys, Jordi Barranca.
4: Les condicions meteorològiques han afavorit la feina dels bombers i han donat per estabilitzar l'incendi declarat aquest diumenge al terme municipal d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. Ha cremat 155 hectàrees, segons les dades dels agents rurals, i també ha afectat els municipis de Querol, a la mateixa comarca, i el de Pontons, a la comarca veïna de l'Alt Penedès. Ricard Expósito, cap d'intervenció dels bombers.
5: I hem estat treballant tot el dia i per això ens ha permès donar l'incendi per estabilitzat a les 19:30, en previsió que demana el relleu de demà al dematí i es pugui donar també per controlat si durant la nit no sorgeix cap represa significativa.
4: Aquest dilluns, de fet, la humitat ha superat el 40% i, sobretot, el vent no ha arribat als 20 km per hora a la zona de l'incendi. La hipòtesi que té més força és que hauria estat provocat. De fet, és una de les línies de treball dels agents rurals. Els Mossos, a més, també busquen una persona que hauria provocat aquest incendi i també els altres, declarats al mateix municipi d'Aiguamúrcia durant l'última setmana.
0: A banda d'aquest foc, durant aquest dilluns, els bombers han atès una seixantena d'avisos relacionats amb incendis de vegetació urbana, agrícola o forestal. A banda del d'Aiguamúrcia, els més destacats s'han cremat a Lladurs, al Solsonès, on les flames han calcinat 3 hectàrees i mitja, i a Argençola, on la superfície afectada ha estat de 2 hectàrees. I mentrestant, a Almeria, els bombers ja han aconseguit controlar l'incendi forestal de Los Gallardos després que hagi calcinat prop de

0: 7.000 hectàrees i hagi deixat un balanç, encara provisional, de 13 morts. Pel que fa a les tasques d'identificació de les víctimes, de moment s'ha posat nom a 9 dels 13 morts. Es tracta d'un ciutadà espanyol, 3 persones del Regne Unit, un home francès, 3 de Bèlgica i una dona dels Estats Units. Les persones ferides i que estan hospitalitzades es mantenen estables. El president de la Junta d'Andalusia és Juanma Moreno.
1: Y deseamos la pronta recuperación de las personas que están hospitalizadas. Deseamos también la identificación, que saben ustedes lo está llevando la Guardia Civil a través de las pruebas de ADN, la localización de los cadáveres, y esperamos también que empezamos a partir de la semana que viene pues un poco a reconstruir todo lo destruido a lo largo y ancho de esos casi 40 quilòmetres de perímetre que ha tenido este incendio.
0: Tots els veïns evacuats durant l'incendi, uns 1.400, ja han pogut tornar a casa. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha visitat la zona y se ha compromès a mobilitzar recursos de l'Estat per ajudar els damnificats.
2: Por supuesto, en la reconstrucción para al menos paliar en la medida de nuestras posibilidades desde el punto de vista material, nunca emocional, porque ha habido pérdidas de vidas humanas y también hogares que han sido calcinados, echarle una mano con recursos públicos para que puedan recuperar al menos su normalidad.
0: Les causes de l'incendi encara s'investiguen, tot i que la principal hipòtesi apunta a la caiguda d'un cable elèctric a prop d'un restaurant que estava tancat des del 2009. Més qüestions. El Partit Popular justifica el comentari racista de Mariano Rajoy sobre la selecció francesa i l'atribueix al sarcasme. En un article, l'expresident espanyol va dir que França juga al Mundial sense francesos, insinuant que els jugadors negres no ho són. El govern espanyol exigeix a Rajoy que es disculpi, l'acusa de provocar un incident diplomàtic i reclama a Feijó que el desautoritzi. Madrid, Àngels Lafuente.
3: Es podria pensar que és una de les seves improvisacions.
4: Los españoles, muy españoles y mucho españoles.
3: Però aquest cop ho ha deixat per escrit. La columna, publicada en un mitjà de comunicació, ha provocat la indignació i el rebuig del govern espanyol. Diferents ministres han titllat de racista o supremacista el comentari de Rajoy sobre els futbolistes de França. I el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, l'acusa de crear un embolic diplomàtic, li exigeix una rectificació i insta Feijó a desmarcar-se'n.
5: Nada que de cerca o de lejos pueda encubrir racismo, xenofobia, representa a España. Yo exijo al señor Feijó no solo que desautorice a Mariano Rajoy, que deje claro que no comparte esa posición.
3: Una llau de crítiques que el PP ha intentat minimitzar. Borja Semper treu ferro a la polèmica i ho redueix al sarcasme que caracteritza Rajoy.
6: Una columna d'estas que escribe el presidente Rajoy son sarcásticas y son columnas que van sin mala intención. Y esa expresión es sin mala intención. Y son comentarios a favor de España, no le daría otra interpretación.
3: I enmig de la polèmica, Pedro Sánchez ha viatjat a París. Macron l'ha convidat a la cimera de països aliats d'Ucraïna i a la desfilada d'aquest 14 de juliol, Festa Nacional Francesa, quan França i Espanya es disputaran qui arriba a la final del Mundial de Futbol.
0: El govern francès i tot l'espectre polític del país mantenen la indignació per aquestes paraules de Rajoy sobre l'origen dels jugadors de l'equip de França. Hores abans del partit de semifinals del Mundial, continuen plovent dures crítiques contra l'expresident espanyol. París, Isabel Galí.
7: La vigília del partit entre França i Espanya, les paraules de Rajoy continuen ressonant i les respostes dels membres del govern francès són cada vegada més irades. Pel ministre d'Exteriors, Jean-Noël Barrot, la frase de l'expresident espanyol demostra estupidesa, racisme o totes dues coses alhora.
8: Voilà des propos qui
9: són uns comentaris patètics que quedi clar d'una vegada, França no té color de pell.
7: Fins i tot l'extrema dreta ha condemnat el comentari segons el qual a la selecció francesa no hi juguen francesos. Pel diputat del Reagrupament Nacional, Julien Odul, França és un país per tothom.
10: El senyor Rajoy és simplement un racista. La seva proposta és escandalosa, vergonyosa i deplorable.
7: Un episodi que, en tot cas, ha aconseguit posar tot França d'acord. Res més unificador que una selecció de futbol que juga bé i guanya partits.
11: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: El president de la Generalitat defensa des de Madrid el nou sistema de finançament autonòmic que es debatrà a finals de mes al Consell de Política Fiscal i Financera. Salvador Illa adverteix al PP que és de mal espanyol bloquejar una proposta que aporta més diners a totes les comunitats autònomes, només perquè la impulsa Catalunya.
8: Ja basta d'esta desconfianza con Catalunya,

0: y de criticar las propuestas por su origen, no por su contenido. Los que hacen esto, fíjese que le digo, son malos españoles.
1: Tant el PSC com Esquerra Republicana reclamen a Junts que voti a favor del nou sistema de finançament al Congrés. Però els de Carles Puigdemont insisteixen que no en tenen prou i reiteren que presentaran una esmena a la totalitat per defensar el concert econòmic. Sentim el portaveu del partit, Josep Rius, i la secretària general dels Republicans, Elisenda Alemany.
2: Demanem a Junts que no castigui el país i l'obligui a renunciar a 5.000 milions d'euros més per pur pànic electoral.
3: Amb aquest model que la consellera Alícia Romero i Oriol Junqueras, el seu soci, que aquests dos demanin el suport incondicional de Junts és un acte de cinisme bastant lamentable.
1: El nou sistema de finançament es debatrà en el Consell de Política Fiscal i Financera, com dèiem, del 29 de juliol. I el govern pretén simplificar els tràmits per aconseguir les llicències d'obres, tant per construir habitatges com per impulsar activitats industrials. Espera que es pugui disposar de la llicència en un sol mes, en comptes dels 12 mesos d'espera actuals de mitjana. L'executiu vol que professionals externs, acreditats per la Generalitat, puguin validar els informes urbanístics dels promotors sense que hi hagin d'intervenir els tècnics municipals dels ajuntaments. Albert Dalmau és el conseller de la Presidència.
4: El que acceptem és que els informes que presenta el sector privat han de ser corresponsables, de tal manera que els tècnics municipals o els tècnics de la Generalitat donen per bons i donen per vàlids els informes que presenten els diferents promotors de l'àmbit econòmic o de l'àmbit de l'habitatge o de l'àmbit social. Aquest és un element molt important, perquè passem d'una administració desconfiada a una administració que confia.
1: L'avantprojecte de llei del govern, que s'ha debatut amb els col·legis professionals i el sector privat, pretén modificar 15 normes i es preveu que s'aprovi el desembre. El preu mitjà dels nous contractes de lloguer a les zones tensionades de Catalunya ha pujat un 3,71% en l'últim any i se situa en els 877 euros de mitjana. És el que es desprèn del darrer informe de l'Incasòl, que correspon al primer trimestre d'aquest 2026. A la resta de Catalunya els preus s'han encarit 4 punts i destaca el creixement de Barcelona, amb un augment interanual per sobre del 4,5%. Pel que fa a Barcelona ciutat, en comparació amb el trimestre anterior, el preu dels arrendaments se situa de mitjana als 1.137 euros i baixa a tots els barris, excepte a Nou Barris i Sant Andreu. Segons aquestes dades de l'Incasòl, els tres municipis amb el preu mitjà de lloguer més alt són tots el Maresme, Alella, Sant Vicenç de Montalt i Cabrils, que superen els 1.700 euros. Pel que fa a l'activitat del mercat, el saldo entre nous contractes i extincions va tornar a ser positiu durant el primer trimestre. Un dels que van créixer van ser els lloguers de temporada.
5: El temps.
1: Sentim la previsió de Gemma Puig.
6: Hem encetat setmana i ho hem fet amb temperatures que han anat pujant. Tercera onada de calor que ens portarà altre cop calor intensa i també xafogó. Avisos de calor nocturna aquesta propera nit i matinada. Costarà de dormir, no només cap a Ponent o Fanassana litoral, en aquest sector, amb aquestes temperatures de nit tòrrida o nit tropical a moltes comarques, amb núvols baixos, amb humitat, amb xafogó marcada. A primera hora del matí, aquests núvols baixos afectant els dos extrems de la costa, principalment Costa Brava, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre. Matí, amb moltes estones de sol, això sí, amb aquesta pols sahariana, i a la tarda, augment de la nuvolositat, aquest cel enterbolit, enteranyinat per bandes de núvols els prims, i alguna gota que es pot deixar escapar de cara a la tarda vespre cap a aquest sector del Pirineu Prepirineu, més probable cap a l'Alt Pirineu, i per tant aquestes gotes que podrien caure aniran acompanyades de fang. I de cara a dimecres tindríem aquest punt àlgic de l'onada de calor amb unes temperatures més altes i amb aquesta calor i aquesta xafogó més intensa.
5: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
1: La CUP considera que la desclassificació dels documents del CNI en què s'admet l'espionatge a través del programari Pegasus a dos exdiputats de la formació, Carles Riera i David Fernández, demostra la persecució a l'independentisme i l'existència del CatalanGate, com es coneix aquests casos d'espionatge. Els anticapitalistes han demanat aquest dilluns més transparència i que s'assumeixin responsabilitats. Su Moreno n'és la portaveu.
7: Exigim la desclassificació immediata de tota la documentació relacionada amb l'espionatge polític, la compareixença dels màxims responsables del CNI i del govern espanyol implicat en aquests fets i l'assumpció de totes les responsabilitats polítiques i judicials.
1: En el cas de Riera, l'espionatge es va produir entre el 2020 i el 2022, quan liderava la CUP al Parlament. Pel que fa a David Fernández, va ser espiat a partir del desembre del 2019 i durant 6 mesos. Les actuacions del CNI tenien l'aval del Tribunal Suprem per intervenir en activitats contràries a la seguretat nacional. Fernández ha lamentat que, malgrat la desclassificació, l'opacitat al voltant de l'actuació del CNI és evident. N'ha parlat a TV3.
8: La desclassificació només és per dir sí. Els vam espiar, i la durada, però no diuen ni quins dispositius, ni amb quin objectiu, ni què se n'ha fet amb la informació. Això ha passat sota el govern del PSOE, durant el govern més progressista de la història.
1: La desclassificació dels documents del CNI la va aprovar el Consell de Ministres a petició del jutjat de Barcelona, que investiga la querella presentada per Riera, Fernández i l'exdiputat Cupaire al Parlament i al Congrés, Albert Botran. Sobre aquest últim, el CNI no ha reconegut haver-li espiat el dispositiu mòbil. Vist per sentència el judici per l'endarreriment de la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils durant la pandèmia. A la darrera sessió, la Fiscalia s'ha retirat de la causa, però els sindicats de policia mantenen les acusacions. Els exconsellers Alba Vergés, Josep Maria Argimon i la resta de la cúpula de salut s'enfronten a penes de fins a 15 anys d'inhabilitació. Audiència de Barcelona, Cristian Roldán.
9: L'acusació popular s'ha quedat sola defensant que els whatsapps entre el gabinet d'Alba Vergés i els responsables de salut acrediten una voluntat política per alentir la vacunació dels policies estatals. Sentim l'advocat dels sindicats Jusil i Jupol i el lletrat de l'exconsellera Vergés.
10: Hay un WhatsApp, señorías, de Judith Vinyals a Carmen Cabezas. Altre cop, la consellera en demana parar Guardia Civil y Policía Nacional. No podrán argumentar. Señoría, ¿qué prueba más directa hay?
11: Y que cuando dijo no podremos argumentarlo, se refería, y lo dijo textualmente, a que no se podría argumentar vacunar antes a los menores que a los mayores y a unos colectivos en perjuicio de otros.
9: Les defenses vinculen el retard en la vacunació dels agents a la petició de vacunar-se a les seves pròpies dependències i la demora en entregar els censos. L'advocada del Sindicat Professional de Policia rebutja aquesta justificació, mentre que l'advocat de la defensa, Carles Martínez, la resumeix amb una comparació.
12: A 27 de abril, aun habiendo tenido todos los censos, solo había un 10% de funcionarios de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
13: Si tú te quieres comprar un traje, tienes dos opciones. Comprarte el traje en el Corte Inglés o pedir que te hagan ese traje a medida. Lo que después no puedes hacer es decir quién te hace el traje a medida, que está tardando y que en el tiempo que te han hecho ese traje a medida tú podías haber tenido X tantos trajes comprados en el Corte Inglés.
9: Les parts esperen tenir la sentència abans que acabi el mes de juliol.
1: Llibertat amb l'obligació de presentar-se davant de la justícia quan ho requereixi per l'exalcalde de Sant Feliu de Guíxols i exdiputat Pere Albó, investigat per un delicte d'exhibicionisme després que diumenge a la tarda el detinguessin acusat de masturbar-se en públic en una piscina d'un hotel de Santa Susana, al Maresme. Clara Jordan.
14: Segons fonts coneixedores dels fets, Pere Albó, de 54 anys, s'hauria colat a la piscina plena de gent en aquell moment, s'hauria estirat en una gandula, s'hauria baixat els pantalons i hauria començat a masturbar-se de manera visible. També hauria agafat del braç una noia que és qui ho hauria denunciat als Mossos d'Esquadra. Quan el van detenir, segons les mateixes fonts, semblava desorientat i no sabia com havia arribat a l'hotel ni on tenia el cotxe. Arran dels fets, la coordinadora nacional del partit MESCAT, Independentistes d'Esquerra, l'ha suspès de militància.
1: La Unió Europea restringirà l'accés dels menors a les xarxes socials. Brussel·les estudia la possibilitat de fixar una edat mínima als 13 anys, però donant marge als països perquè puguin apujar-la. És el que reclama un grup d'experts a qui la Comissió Europea va encarregar un estudi tècnic. El govern comunitari presentarà la proposta definitiva després de l'estiu. Brussel·les, Bruno Fortea Miras.
15: Si s'acaba confirmant, aquesta edat mínima de 13 anys estarà per sota dels 16 anys que proposa el govern espanyol o dels 15 que planteja l'executiu francès. En qualsevol cas, però, els països comunitaris podran ampliar, si ho volen, l'edat mínima. La proposta de Brussel·les serà un punt de partida comú per a tots els estats. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, creu que cal regular aquest tema a escala comunitària.
16: De la mateixa manera que no donem als nostres fills les claus del cotxe abans de treure's el carnet, ni tampoc els deixem comprar alcohol fins que no ho tenen permès, hem de fixar una edat a partir de la qual els infants poden accedir legalment a les xarxes socials.

0: La Comissió Europea parla de restringir i no pas prohibir. Deixa la porta oberta perquè fins i tot abans dels 13 anys, d'aquest llindar dels 13 anys, els infants puguin utilitzar les xarxes socials només, això sí, si estan supervisats per un adult. La Comissió Europea llançarà abans de finals d'any una aplicació que permetrà verificar l'edat de tothom que es connecti a una plataforma. D'aquesta manera, les autoritats comunitàries pretenen evitar que els infants puguin esquivar l'edat mínima d'accés a les xarxes socials.
1: I també us expliquem que El Mago Pop i Aitana s'han associat per comprar el Teatre Aquitània de Barcelona. Marta Vives.
2: Segons un comunicat que han fet públic, feia temps que volien tirar endavant un projecte junts. Ho han dit amb aquestes paraules.
3: Hola a todos, somos Aitana.
4: Y El Mago Pop.
3: Y llevamos mucho tiempo pensando en hacer un proyecto juntos y bueno, por fin hemos encontrado algo que nos apasiona y que nos hace mucha ilusión.
4: Hemos decidido embarcarnos juntos en la compra de un teatro. El Teatro Aquitania de la ciudad de Barcelona, que ocupa la antigua sede de la Filmoteca de Catalunya.
2: Segons el comunicat, es tracta d'un projecte a llarg termini que té com a objectiu contribuir al creixement de les arts escèniques a la ciutat i que es basarà, diuen, en l'excel·lència artística i la innovació. I tot i que no detallen quin tipus de muntatges hi programaran, sí que obren les portes a diferents disciplines. Sentim Aitana.
3: Como artistas somos conscientes de, bueno, del papel clave que tienen los teatros para la transmisión de la cultura y es por eso que nos hacía mucha ilusión pues, juntarnos para hacer este proyecto y que todos los artistas de diferentes disciplinas pues, puedan conectar con su público.
2: Precisament fa uns mesos el nom del Mago Pop va sonar amb força com a possible comprador d'un altre teatre, en aquest cas del jove Teatre Regina, al carrer Sèneca, després que la companyia Trepa, que des de més de 38 anys se n'encarregava de la gestió, se li rescindís el contracte per la venda de tot l'edifici. Fonts properes al Mago Pop asseguren que la compra de l'Aquitània Teatre no té res a veure amb la possible compra del Regina, de la que de moment se'n desconeix en quin punt estan les negociacions.
1: Esports. Amb David Ubach.
5: El Barça ha començat aquest dilluns la seva pretemporada amb les habituals proves mèdiques i físiques. Només 10 integrants de l'equip hi han estat presents. Ter Stegen, Stenzne, Balde, Christensen, Gerard Martín, Héctor Fort, Fermín, Casado, Bernal i Bardaggi. Araujo, per la seva banda, també ha estat present a l'arrencada de la pretemporada, en el seu cas per sotmetre's a unes proves mèdiques per avaluar l'estat de la lesió que es va fer just abans del Mundial. El defensa uruguaià, però, s'incorporarà al grup com a mínim d'aquí a una setmana. Recordem que Hansi Flick té l'absència dels 15 internacionals blaugranes que encara disputen o bé han disputat el Mundial. Per aquest motiu, el tècnic del Barça comptarà amb fins a 15 jugadors del filial i juvenils. L'equip s'entrenarà a la ciutat esportiva Johan Cruyff i farà una estada de pretemporada a Anglaterra del 27 de juliol al 3 d'agost. D'altra banda, Marc Cucurella, format al Barça, ha assegurat als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio que entén l'enuig d'alguns aficionats blaugranes arran del seu fitxatge pel Madrid. Cucurella ha argumentat la decisió d'incorporar-se al club blanc procedent del Chelsea.
6: Són coses que passen, al final crec que per mi i per la meva família era una oportunitat molt bona, que la tenia que agafar i bueno, al final molt content de la decisió que hem pres, al final no ha sigut per mi un camí fàcil arribar fins aquí.
5: Cucurella és un dels nou catalans que aquest dimarts disputaran la primera semifinal del Mundial.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: La selecció espanyola i la francesa es veuran les cares a Dallas amb un bitllet en joc per a la final mundialista. El defensa del Barça, Eric García, s'ha mostrat confiat en declaracions a TV3.
8: Crec que si algú tenim bo és que l'equip funciona molt bé, que som tots un equip, que anem unit i al final els últims resultats contra ells han sigut positius. Òbviament que serà un partit molt complicat, però bueno, crec que si fem les coses bé tenim possibilitats de guanyar, està clar.
5: En França hi juga el blaugrana Koundé. Més futbol, Mundial a banda.
7: 3CAT Info.
5: A la primera divisió, l'Espanyol ha arrencat ja la segona setmana d'entrenaments de pretemporada a la ciutat esportiva de Nijarque. Un dels capitans blanquiblaus, Pol Lozano, s'ha expressat optimista respecte del nou curs.
9: Les sensacions són bones, són positives, han vingut reforços que ens ajudaran molt. Vindrà més gent segurament que també ens ajudarà i jo crec que al final es vol construir algo que pot anar cap a dalt.
5: A partir de dimecres, l'Espanyol es desplaçarà com en les últimes temporades a Navata, a l'Alt Empordà, per fer-hi l'estada de pretemporada fins al dia 22. El femení blanquiblau, mentrestant, han fitxat la central canària Patri Ojeda, de 35 anys, fins al 2028, procedent de l'Eibar.
10: Mucha disciplina, profesionalidad, trabajo, compromiso. Intentaré pues tener una actitud positiva y adaptarme y ayudar al equipo en todo lo que me necesite.
5: Sense moure'ns de la Lliga Femenina de Futbol, també reforça el Badalona Women. El conjunt badaloní incorpora l'ex-blaurana Vicky Losada, de 35 anys. Losada arriba cedida pel Bristol City.

0: Alexia Putellas.
1: Creo que es un proyecto muy interesante y muy atractivo y tenía muchas ganas de venir viendo lo que se está construyendo, lo que se está formando.
0: Encara en futbol, a la segona divisió masculina, el Sabadell ha fitxat el migcampista gironí Pere Pons, ex del Girona. Pons, de 33 anys, ha firmat fins al 2027, procedent de l'AEK Lárnaca de Xipre. Per la seva banda, l'entrenador arlequinat Ferran Costa ha parlat en clau de mercat.
2: Tenim molt clar quins elements són determinants per nosaltres per incorporar o no un futbolista. No penso que sorprengui a ningú que no anem a un mercat de noms o de cromos. No som això.
0: I a la primera federació, els socis de l'Europa han votat la seu dels partits de la nova temporada i han optat per seguir el camp de Can Dragó. L'estadi municipal barceloní, on l'equip gracienc ja ha jugat la segona volta de l'última temporada, s'ha imposat a l'alternativa del Narcís Sala per 2/3 dels vots a 1/3 aproximadament. D'altra banda, l'Europa ha comunicat que el davanter Jordi Cano deixa l'equip per anar a algun conjunt del futbol professional. El futur de Cano, segon màxim golejador de la categoria en l'última temporada, apunta al Granada o l'Eibar. Dit això, obrim bloc poliesportiu parlant de bàsquet.
3: L'actualitat esportiva a fons.
0: Segon dia consecutiu que el Barça anuncia un reforç. Aquest dilluns ha estat el torn per al base nord-americà Justin Robinson, que firma com a blaugrana fins al 2028, procedent del París.
4: Al llarg de tota la meva carrera he estat un guanyador, espero aportar aquesta faceta, però sobretot ser un líder dins i fora de la pista, gaudir-ne, transmetre molta energia als aficionats.
3: Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions. El preu del petroli es dispara més d'un 9% per l'escalada bèl·lica a l'Orient Mitjà. Donald Trump anuncia que atacaran durament l'Iran durant 2 dies i que restableix el bloqueig naval als seus ports. També diu que aplicaran una taxa del 20% als vaixells que passin per l'estret d'Hormuz. Els hutis del Iemen, aliats de l'Iran, ataquen l'Aràbia Saudita. Ha estabilitzat l'incendi que es va declarar diumenge a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, i que ha calcinat 150 hectàrees. Se sospita que el foc va ser provocat perquè a la zona se n'han declarat 3 en menys d'una setmana. A partir d'ara també us explicarem que una persona ha mort en un tiroteig en què estaria implicat l'ICE, el Servei d'Immigració i Control de Duanes, a l'estat de Maine, als Estats Units. És una mort que es produeix només 6 dies després de l'assassinat d'un migrant a Houston a mans de l'ICE. L'FBI investiga el cas. Us explicarem també que els 3 regidors de Junts a l'Ajuntament de Cambrils passen a integrar-se a les files d'Aliança Catalana i el fins ara portaveu dels juntaires en aquest consistori del Baix Camp, Enric Daza, serà l'alcaldable del partit d'extrema dreta a les properes eleccions municipals. I també que la Guàrdia Civil ha desarticulat una organització criminal acusada d'enterrar 46.000 tones de residus perillosos procedents de França en terrenys agrícoles del Baix Llobregat.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que el Barça ha començat aquest dilluns la seva pretemporada amb les habituals proves mèdiques i físiques. Només 10 integrants de l'equip hi han estat presents, en contrast amb les absències dels 15 internacionals mundialistes.
0: I el temps, dimarts la calor ja s'intensificarà una mica més, amb mínimes tropicals o torrides a la costa. Matí de sol i núvols baixos als 2 extrems del litoral, cel terrós per la pols sahariana i algun ruixat puntual al Pirineu, amb pluja acompanyada de fang. Les màximes més altes tocaran els 40 graus i la xafogó serà marcada a la costa. La cotització del preu del barril de petroli Brent s'ha disparat aquest dilluns més d'un 9%, fins més enllà dels 83 dòlars, la xifra més alta des del trencament de l'alto al foc entre els Estats Units i l'Iran. L'escalada bèl·lica entre els dos països i els seus aliats a l'Orient Mitjà va a més, i el president nord-americà Donald Trump ha anunciat 2 dies d'atacs contundents contra la República Islàmica en una entrevista radiofònica.
3: Els colpejarem molt fort aquesta nit i els colpejarem molt fort demà i no hi podrem fer res, no tenen res. No tenen res a fer més enllà d'obrir la boca i dir coses.
0: Trump ha especificat que l'exèrcit nord-americà té intenció d'atacar una muntanya

0: on se sospita que l'Iran està intentant reprendre l'enriquiment d'urani. Aquest mateix dilluns, el mandatari de la Casa Blanca ha anunciat a la seva xarxa Truth Social que restableix el bloqueig naval dels ports iranians prop de la zona de l'estret d'Hormuz i també que aplicarà una taxa del 20% als vaixells comercials que naveguin per l'estret en concepte de protecció davant d'eventuals atacs de Teheran. En una entrevista a la cadena Fox News, Trump ha dit que serà el guardià de l'estret.
1: Estem prenent el control de l'estret, no tenen res. Teníem un acord signat i l'han trencat. Sempre el trenquen. Teníem acords amb aquesta gent, així que actuarem amb molta contundència contra ells. Ens quedarem l'estret i segurament el gestionarem. Serem els guardians de l'estret.
0: A l'intercanvi d'hostilitats entre Washington i Teheran, aquest dilluns s'hi han afegit els hutis del Iemen. Els rebels iemenites, aliats de l'Iran, han atacat amb míssils balístics l'aeroport de Riyadh, a l'Aràbia Saudita, com a resposta al bombardeig de l'aeroport de Sanà, sota el seu control. Els hutis alerten que l'espai aeri saudita ja no és segur i avisen les aerolínies comercials perquè ho tinguin en compte. Una persona ha mort a l'estat de Maine, als Estats Units, en un tiroteig en què estaria implicat l'ICE, el Servei d'Immigració i Control de Duanes. És una mort que es produeix només 6 dies després de l'assassinat, també a trets, d'un migrant a Houston a mans de l'ICE, Oriol Serra.
2: Les operacions antiimmigració que duen a terme els agents ICE i els de fronteres, els Border Patrol, tornen a ser protagonistes de l'actualitat nord-americana després d'haver costat la vida a 2 persones en una setmana. Primer va ser a la ciutat de Houston, a Texas, on els agents van disparar contra el conductor d'una furgoneta i el segon aquest dilluns a Biddeford, a l'estat de Maine, en circumstàncies a priori molt semblants. Els ICE denuncien que en ambdós casos les víctimes haurien convertit els seus vehicles en armes en intentar atropellar-los. Així és com un testimoni ha descrit els fets ocorreguts a Maine en declaracions a la cadena CNBC.
3: Eren agents de l'ICE. Els hi he vist les armilles verdes. Quan m'he acostat a la cruïlla, la persona del cotxe ha començat a conduir cap a la gent i aleshores la gent ha tret l'arma i ha disparat diverses vegades. Diria que 4.
2: Tant a Texas com a Maine, milers de persones han sortit al carrer per a protestar i exigir més transparència en les operacions antiimmigració. Els advocats de les víctimes asseguren que els ICE, els quals depenen del govern federal, no col·laboren amb les autoritats locals.
0: Estabilitzat l'incendi que crema des d'aquest diumenge a Aiguamúrcia, l'Alt Camp. Les flames, segurament provocades, s'han calcinat unes 155 hectàrees i tots els veïns evacuats ja han pogut tornar a casa. És el tercer foc en menys d'una setmana en aquesta zona. Sant Jaume dels Domenys, Jordi Barranca.
4: Les condicions meteorològiques han afavorit la feina dels bombers i han donat per estabilitzar l'incendi declarat aquest diumenge al terme municipal d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. Ha cremat 155 hectàrees, segons les dades dels agents rurals, i també ha afectat els municipis de Querol, a la mateixa comarca, i el de Pontons, a la comarca veïna de l'Alt Penedès. Ricard Expósito, cap d'intervenció dels bombers.
5: I hem estat treballant tot el dia i per això ens ha permès donar l'incendi per estabilitzar a les 19:30 en previsió que demana el relleu de demà al dematí i es pugui donar també per controlat si durant la nit no sorgeix cap represa significativa.
4: Aquest dilluns, de fet, la humitat ha superat el 40% i sobretot el vent no ha arribat als 20 km per hora a la zona de l'incendi. La hipòtesi que té més força és que hauria estat provocat. De fet, és una de les línies de treball dels agents rurals. Els Mossos, a més, també busquen una persona que hauria provocat aquest incendi i també els altres, declarats al mateix municipi d'Aiguamúrcia durant l'última setmana.
0: A banda d'aquest foc, durant aquest dilluns, els bombers han atès una 60 d'avisos relacionats amb incendis de vegetació urbana, agrícola o forestal. A banda del d'Aiguamúrcia, els més destacats s'han cremat a Lladurs, al Solsonès, on les flames han calcinat 3,5 hectàrees, i Argençola, on la superfície afectada ha estat de 2 hectàrees. Hi ha mort una dona d'uns 60 anys en un incendi al districte de l'Eixample de Barcelona. El foc va començar la matinada de diumenge a dilluns pels vols de les 4 en un pis de la 4ª planta de l'edifici situat al número 102, al carrer Comte Borrell. Quan els bombers i els equips d'emergències mèdiques van arribar al domicili, van atendre la víctima, però no la van poder reanimar. El SEM va atendre 5 persones més, en estat menys greu, que les van traslladar a l'hospital. De moment es desconeixen les causes del foc i els Mossos s'han fet càrrec de la investigació.
6: 3CAT Info.
0: Els Mossos d'Esquadra i tècnics de l'Ajuntament de Gandesa inspeccionen la zona on diumenge una nena

0: de 9 anys, va morir a causa d'un despreniment de roques a tocar de Gandesa, a la Terra Alta. En l'accident també va resultar ferida greu una noia de 24 anys. Tarragona, Colla Ballester Brumós.
1: Les inspeccions continuaran aquest dimarts per determinar si l'espai és segur. Es tracta d'una zona de piscines naturals on el diumenge es banyaven les dues víctimes quan es va produir el despreniment. La nena de 9 anys va morir i la dona de 24, de la mateixa família, va poder ser rescatada en vida i traslladada i ingressada en estat greu a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. Carles Luz és l'alcalde de Gandesa.
2: Tenim comptabilitzat unes 18.000 persones a l'estiu de visitants, però hem de tindre en compte que és un espai natural on hi ha un risc, malauradament, que aquestes situacions no havien passat mai a la Fontcalda. Sí que és veritat que havíem tingut, un fruit d'aquest flux de gent, doncs havíem tingut lesions traumatològiques a la cama, al peu i tal, però aquesta situació no l'havíem tingut mai.
1: L'Ajuntament de Gandesa decretava dos dies de dol oficial i també feia un minut de silenci.
0: Canviem de qüestió, us expliquem que els tres regidors de Junts a l'Ajuntament de Cambrils abandonen la formació de Carles Puigdemont i passen a integrar-se a les files d'Aliança Catalana. El fins ara portaveu dels juntaires en aquest consistori del Baix Camp, Enric Daza, serà l'alcaldable del partit d'extrema dreta a les properes eleccions municipals de l'any vinent. Els tres regidors ja actuaran com a membres d'Aliança durant el que queda d'aquest mandat. Aquest moviment encaixa amb l'estratègia d'Aliança Catalana d'absorbir regidors i personalitats d'altres partits de cara a les properes municipals. De fet, els de Sílvia Orriols han més que duplicat la seva presència als ajuntaments des de les municipals del 2023, després d'haver captat regidors en actiu, sobretot de forces locals, però també d'Esquerra i de Junts. Amb els tres regidors de Cambrils ja són més d'una vintena els edils d'altres formacions que han passat a formar part de les files dels ultradretans. Enric Daza ja va protagonitzar una polèmica al municipi a principis del 2025, quan Junts per Cambrils formava part del govern municipal amb el PSC. L'aleshores alcalde socialista el va expulsar del govern per faltes de respecte i discussions. Ara governa el municipi Oliver Klein, del partit local Nou Moviment Ciutadà. I l'alcalde de Girona, Lluc Salelles, defensa el govern tripartit com la millor opció política fins a les eleccions municipals d'aquí 10 mesos. Ho fa després que Junts per Catalunya no hagi descartat trencar l'acord entre Guanyem, Junts i Esquerra. En la sessió plenària d'aquest dilluns, la vicealcaldessa juntaire ha esquivat les preguntes directes de l'oposició i ha convocat una roda de premsa per aquest dimarts al matí. Girona, Laia Claret.
3: El desencadenant és un article de la vicealcaldessa Gemma Geis al Punt Avui titulat «Se'ns ha acabat la paciència», on especificava que Girona mereix més, textualment, del que s'ha fet fins ara, i Junts està disposat a posar-se al capdavant. Aquest dilluns hi havia sessió plenària i Jaume Baray del PP i Bea Esporrent del grup socialista interpel·laven directament Gemma Geis.
4: No es pot fer una carta dient que ja no té confiança en aquest equip de govern i avui està sentada aquí, a la mà dreta de l'alcalde. Pensa trencar el pacte?
5: Així que voldríem saber si continuaran governant plegats o continuaran escrivint articles.
3: Geis responia així.
6: Crec que aquest grup municipal té tot el dret del món a fer la seva valoració política, a demostrar i a voler doncs, emprendre el seu camí i de dir que Girona mereix més. Avui hi havia un ple, hi havia punts de l'ordre del dia que per responsabilitat havien de ser i es havien de votar. El posicionament que faci Junts el transmetrà quan creixi que l'hagi de transmetre.
3: L'alcalde Lluc Salelles tancava la sessió plenària amb l'aposta de continuïtat del govern.
7: Jo crec que és la millor proposta política que hi pot haver-hi pel proper any, fins que els gironins i les gironines votin el maig vinent qui ha de liderar el projecte de la ciutat.
3: Després del ple, Junts ha convocat una roda de premsa per aquest dimarts al migdia.
0: El Tribunal Suprem sentencia que no es pot excloure el castellà dels rètols de les escoles i instituts públics i concertats de Catalunya. El Tribunal ha estimat un recurs que havia presentat l'Assemblea per una escola bilingüe contra una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. L'Assemblea havia portat a la justícia les instruccions que va enviar al Departament, als centres, al curs 2022-2023, sobre com s'havia de retolar. En la instrucció deia que s'havia de fer en català, occità i aranès i en llengua de signes catalana si corresponia. En el seu moment, el Tribunal Superior de Justícia ho va considerar irrellevant, argumentant que la retolació no forma part de l'activitat educativa. Ara, però, el Tribunal Suprem creu que sí, que l'espai físic també té un paper en l'educació. Per tot plegat, argumenta que el castellà no es pot excloure de la retolació perquè és una llengua oficial a tota Espanya, també a escoles i instituts. El Departament d'Educació, però, hi ha tret ferro. Fonts de la Conselleria asseguren que de cara al curs vinent no hi ha cap referència a la retolació dels centres. A més, argumenten que la sentència indica que no es pot excloure el castellà, però no diu que tinguin el deure de retolar en aquesta llengua i que per això no hi estan obligats. I el Sindicat Majoritari de l'Ensenyament, l'USTEC, avala l'acord de l'Assemblea Educativa de Catalunya d'anar a la vaga el primer dia de curs, el 8 de setembre. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, la portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, ha avisat que l'única manera d'acabar amb el conflicte és transformar profundament el sistema educatiu i que per fer-ho s'ha d'arribar a una inversió del 6% del PIB.
8: Que si no hi ha un canvi de model educatiu, aquests avenços mai podran desplegar-se de forma efectiva, perquè no es tracta de posar recursos, no es tracta només de reduir ràtios, sinó de, es tracta de fer aquest canvi d'un model que està demostrat que no funciona.
0: El sindicat s'ha reunit aquest dilluns amb la conselleria per traslladar-li les seves demandes. Per segura, caldria aplicar una baixada generalitzada de ràtios ja al setembre i que els alumnes amb necessitats especials comptessin per dos. Desarticulada una organització criminal acusada d'haver enterrat unes 46.000 tones de residus perillosos procedents de França en terrenys agrícoles del Baix Llobregat, Montse Poblet.
9: Després de 4 anys d'investigació, la Guàrdia Civil ha desarticulat una xarxa criminal que entrava residus perillosos, com hidrocarburs i metalls pesants, des de França i els enterrava en sòls agrícoles de Sant Esteve Sarrovires. Francisco Botana és el portaveu del cos a Barcelona.
10: Ja hemos podido determinar que esos materiales que contenían hidrocarburos y metales pesados, que son productos capaces de generar un gran daño medioambiental y también tóxicos para las personas si de alguna manera pudiera entrar en la cadena tròfica.
9: De moment hi ha 4 persones detingudes i no descarten que n'hi pugui haver més, però ja donen per fet que han desmuntat la xarxa.
10: Se ha desorganizado lo que es el núcleo fundamental, ¿no? Que era el que operaba entre Francia y España para el traslado de este material. De hecho, entre uno de los detenidos está quien dirigía estas operaciones, ¿no? A quien se le atribuye el rol de líder, administrador, control económico documental, etcétera, etcétera, ¿no?
9: Quan s'acabin d'analitzar els residus que hi ha enterrats, l'Agència de Residus i l'Ajuntament de Sant Esteve Sarrovires hauran d'estudiar com descontaminar les zones afectades.
0: El temps. És moment per la previsió de Gemma Puig.
11: Hem encetat setmana i ho hem fet amb temperatures que han anat pujant. Tercera onada de calor que ens portarà altre cop calor intensa i també xafogor. Avisos de calor nocturna aquesta propera nit i matinada. Costarà de dormir, no només cap a Ponent o Fanassan al litoral, en aquest sector, amb aquestes temperatures de nit tòrrida, un nit tropical a moltes comarques, amb núvols baixos, amb humitat, amb xafogor marcada. A primera hora del matí, aquests núvols baixos afectant els dos extrems de la costa, principalment Costa Brava, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre. Matí, amb moltes estones de sol, això sí, amb aquesta pols sahariana, i a la tarda, augment de la nuvolositat, aquest cel enterbolit, enteranyinat per bandes de núvols els i prims, i alguna gota que es pot deixar escapar de cara a la tarda, vespre, cap a aquest sector del Pirineu, Prepirineu, més probable cap a l'Alt Pirineu, i per tant, aquestes gotes que podrien caure aniran acompanyades de fang. I de cara a dimecres tindríem aquest punt àlgic de l'onada de calor, amb unes temperatures més altes i amb aquesta calor i aquesta xafogor més intensa.
12: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
0: Els robatoris de coure a les vies del tren s'han doblat en el que portem d'any respecte del primer semestre del 2025. Rodalies prepara un pla, conjuntament amb els Mossos d'Esquadra, per reduir un dels problemes que més afecta la mobilitat, segons ha explicat el conseller delegat de Rodalies de Catalunya, Òscar Playà.
13: Tenim el doble de robatori de cables respecte al 25. Aquí, clarament, hi ha un factor que és l'augment del preu del coure, que s'ha duplicat, o més que duplicat, en els últims anys. Estem fent un pla d'acció juntament amb Mossos d'Esquadra per també poder atacar aquest tema que ens afecta i afecta molt a la mobilitat de les persones.
0: Renfe també treballa amb el Departament de Salut per reduir els atropellaments, el 90% dels quals són suïcidis. Tot això en un context en què els usuaris encara no han recuperat la confiança en el servei de Rodalies, mig any després de l'accident de Gelida, tal com reconeix el secretari d'Infraestructures, Manel Nadal.
14: No podem obviar que encara...

0: ciutadans no han recuperat la confiança amb el servei ferroviari, sobretot el servei ferroviari de Rodalies, no? Tot i que hem recuperat totes les línies ferroviàries que van quedar malmeses.
1: Des de l'accident de Gelida s'han inspeccionat 1.000 quilòmetres de xarxa i s'han fet més de 100 obres d'emergència, però encara queden 135 limitacions temporals de velocitat. La taula del cava, que ha plegat aquest dilluns tot el sector per fixar el preu del raïm d'aquest any, ha servit també per tractar el neguit del sector, que aquest any preveu tenir molts excedents de raïm sense vendre. El conseller ha demanat calma i consensua mesures extremes com les d'arrencar vinyes. Corresponsal a l'Alt Penedès, Montse Jané Riba.
2: Aquest any, gràcies a les pluges de l'hivern i la primavera, la collita és bona i aquest augment fa que no tot el raïm es pugui vendre als cellers. Per això, molts viticultors diuen que no n'hi ha prou amb els 9 milions d'euros que posarà la Generalitat per compensar els pagesos que s'acullin a la verema en verd, és a dir, llançar raïm, o a la destil·lació de crisi. Volen una arrencada social de la vinya, reduir, per tant, el nombre de vinyes. Però aquesta mesura, segons el conseller Ordeig, pot condicionar el sector del vi i el cava en el futur. Per això demana que es facin propostes i s'arribi a un acord que després s'haurà de plantejar a Madrid.
3: I el que sí que ens hem emplaçat tots plegats és per consensuar en quines circumstàncies doncs, podríem plantejar una sol·licitud per fer l'arrencada, com també de millorar en determinades circumstàncies l'arrencada, perquè el que no volem perdre és capacitat productiva ni cultius abandonats, per tant, anem a veure en quines condicions doncs, es podria fer, com també la reserva de crisis. Fa 3 anys teníem problemes perquè no hi havia prou raïm, ara en falta, necessitem estar més preparats, ser més resilients i establir mesures.
2: Segons el conseller, la solució no és produir menys raïm, sinó vendre més ampolles al món.
1: L'Observatori Astronòmic del Montsec, el Pallars Jussà, tindrà un nou gran telescopi que entrarà en funcionament l'any 2030. El projecte suposarà una inversió superior als 20 milions d'euros i convertirà l'equipament en un dels telescopis robòtics més grans del món. Sant Esteve de la Sarga, Pau Rovira.
4: El nou telescopi tindrà un mirall de 2,5 metres de diàmetre, molt superior als 80 centímetres de l'actual telescopi Joan Oró. Això multiplicarà per 10 l'actual superfície col·lectora de llum i permetrà ampliar notablement la capacitat d'observació i d'estudi de fenòmens astronòmics. La primera fase del projecte rebrà una aportació de més de 10 milions d'euros per a construir l'edifici, la cúpula i el telescopi, mentre que la resta de la inversió es completarà al 2030 amb la instrumentació científica i els sistemes de gestió de dades. El director de l'Observatori del Montsec, Quique Herrero, en destaca l'automatització i la rellevància que tindrà.
5: Igual que ho és el Joan Oró, és un telescopi robòtic. Funciona de manera totalment autònoma, des de la planificació del que ha d'observar, la realització de totes les observacions durant la nit i el processat de les dades, no hi ha ningú a darrere. Si ara el poséssim, ara mateix seria el telescopi robòtic més gran del món.
4: Així doncs, aquest projecte ha de consolidar l'astronomia catalana com un actor rellevant a escala internacional.
1: Els treballs arqueològics en l'antiga vila romana del Pla de l'Hoste, Sarrià de Ter, al Gironès, han posat al descobert les restes d'un ou de gallina de fa com a mínim 1.800 anys. I no només la clova, també de la matèria orgànica de l'interior. Sarrià de Ter, Fèlix Martín.
6: Han passat gairebé 2.000 anys, però els arqueòlegs de la Universitat de Girona han trobat bona part de la closca d'aquest ou i, sorprenentment també, les restes de matèria orgànica barrejada en terra, encara amb la forma ovalada que estava a l'interior. No és un ritual desconegut a l'època, però és la primera vegada que se'n troba en aquest jaciment arqueològic. Hi ha constància d'un gran incendi a la zona, a la vila romana, i en la reconstrucció de la població i dels conreus, d'on segurament van enterrar l'ou dins la gerra, com una mena d'ofrena. Això és el que ha explicat la directora de les excavacions, Anna Costa.
7: Aquesta ofrena intentava ser una mica un desig de prosperitat, de que allò que neix en forma de l'ou doncs, acabi fructificant definitivament. Aquí també hem trobat traces d'incendi al sector productiu, per tant veiem que va ser un accident doncs, d'unes dimensions considerables i que va propiciar doncs, aquesta repetició d'ofrenes.
6: A més, també hem trobat la base d'una premsa que confirma que la producció de vi va ser motor econòmic de la zona i també han posat al descobert les restes d'antigues canalitzacions del segle I abans de Crist, que recollien l'aigua de la pluja i la portaven a l'habitatge, a la vila romana, i també als conreus de l'entorn.
1: Ha mort als 78 anys l'actor Sam Neill, l'emblemàtic paleontòleg de Jurassic Park. L'intèrpret neozelandès va participar en més de 100 pel·lícules, com Calma Total, La caça de l'octubre roig o Memòries d'un home invisible. Actor de llarga trajectòria, la fama mundial li va arribar al 1993 amb el paper d'Alan Grant al film de ciència-ficció Jurassic Park, un rol que va reprendre en els últims títols de la franquícia de dinosaures. Així ho reconeixia ell mateix el 2019 en una entrevista al Suplement amb motiu del Premi Honorífic del Festival de Sitges.
8: When I get stopped in the street, they ask me about Jurassic Park.
9: Quan la gent em para pel carrer, normalment em paren per Jurassic Park i veus a pares de nens que els diuen «Mira, és el paio de Jurassic Park!» I penses, pobre nen, no sap ni què és Jurassic Park.
8: Look, I'm grateful to have made it and...
9: Però estic molt orgullós i molt agraït d'haver fet una pel·lícula així. És una obra que s'ha fet per ser part de la cultura popular.
8: As popular culture.
1: Nascut a Irlanda del Nord i criat a Nova Zelanda, Sam Neill també va triomfar en films com El Piano i en sèries com Merlin o Peaky Blinders, amb què va sumar diverses nominacions als Globus d'Or i Emmy. Després de superar un limfoma l'abril passat, l'actor ha mort aquest dilluns de forma sobtada a Sydney, la ciutat on residia.
10: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
11: De la película Gilda, era una película de amor. Entonces le digo, Gilda, amor, Gilda Love, bodega...
1: I ha mort als 100 anys, Gilda Love, la veu que sentim i que va ser una de les grans figures del transformisme a Barcelona i referent històric del col·lectiu LGTBI. Va morir diumenge, quan li faltava un mes per fer 101 anys. Nascut a Andalusia amb el nom d'Eduardo Rondón, va arribar fa més de 6 dècades al barri del Raval, on es va convertir en una icona. Va ser molt popular als anys 70 i 80 amb els seus espectacles en diferents locals com El Cangrejo, Bodega Polo o Bodega Bohemia. La seva carrera com a drag queen havia començat abans a París, on va adoptar el nom de Gilda Love, en homenatge a la pel·lícula de Rita Hayworth. També va actuar en sales i cabarets de diversos països.
10: Esports.
1: Amb David Ubach.
12: El Barça ha començat aquest dilluns la seva pretemporada amb les habituals proves mèdiques i físiques. Només 10 integrants de l'equip hi han estat presents. Ter Stegen, Stensne, Balde, Christensen, Gerard Martín, Héctor Ford, Fermín, Casado, Bernal i Bardaggi. Araujo, per la seva banda, també ha estat present a l'arrencada de la pretemporada. En el seu cas, per sotmetre's a unes proves mèdiques per avaluar l'estat de la lesió que es va fer just abans del Mundial. El defensa uruguaià, però, s'incorporarà al grup com a mínim d'aquí a una setmana. Recordem que Hansi Flick té l'absència dels 15 internacionals blaugranes que encara disputen o bé han disputat el Mundial. Per aquest motiu, el tècnic del Barça comptarà amb fins a 15 jugadors del filial i juvenils.
10: 3Cat Info.
12: D'altra banda, Marc Cucurella, format al Barça, ha assegurat als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio que entén l'enuig d'alguns aficionats blaugranes arran del seu fitxatge pel Madrid. Cucurella ha argumentat la decisió d'incorporar-se al Club Blanc procedent del Chelsea.
13: Són coses que passen. Al final, crec que per mi i per la meva família era una oportunitat molt bona, que la tenia que agafar i, bueno, al final molt content de la decisió que hem pres. Al final no ha sigut per mi un camí fàcil arribar fins aquí.
12: Cucurella és un dels 9 catalans que aquest dimarts disputaran la primera semifinal del Mundial.
10: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
12: La selecció espanyola i la francesa es veuran les cares a Dallas amb un bitllet en joc per a la final mundialista. El defensa del Barça, Eric García, s'ha mostrat confiat en declaracions a TV3.
14: Crec que si algú tenim bo és que l'equip funciona molt bé, que som tots un equip, que anem units, i al final els últims resultats contra ells han sigut positius. Òbviament que serà un partit molt complicat, però bueno, crec que si fem les coses bé tenim possibilitats de guanyar, està clar.
12: El bàndol francès hi juga el blaugrana Koundé. Més futbol, Mundial a banda. A la primera divisió, l'Espanyol ha arrencat ja la segona setmana d'entrenaments de pretemporada a la ciutat esportiva de Nijarque. Un dels capitans blanquiblaus, Pol Lozano, s'ha expressat optimista respecte del nou curs.
15: Les sensacions són bones, són positives, han vingut reforços que ens ajudaran molt. Vindrà més gent segurament que també ens ajudarà i jo crec que al final es vol construir alguna que pot anar cap a dalt.
12: El femení blanquiblau, mentrestant, han fitxat la central canària Patri Ojeda, de 35 anys, fins al 2028, procedent de l'Eibar. I sense moure'ns de la Lliga Femenina de Futbol, també reforça el Badalona Women. El conjunt badaloní incorpora l'ex-blaugrana Vicky Losada, de 35 anys. Losada arriba cedida pel Bristol City anglès per una temporada.
16: un proyecto que me llamó mucho la atención porque creo que es un momento en el que Badalona Women, creo que estamos en un momento de crecimiento, de crear un equipo competitivo y de también crear un equipo con personalidad. Y también hacía mucho tiempo que quería volver a casa.

0: I afegim encara que l'ex del Barça Mapi León ja té nou equip. La central aragonesa jugarà al London City anglès fins al 2029, acompanyant Alexia Putellas.
1: Creo que es un proyecto muy interesante y muy atractivo y tenía muchas ganas de venir viendo lo que se está construyendo, lo que se está formando.
2: 3CAT Info.
0: A la segona divisió masculina, encara en futbol, el Sabadell ha fitxat el migcampista gironí Pere Pons, ex del Girona. Pons, de 33 anys, ha firmat fins al 2027 procedent de l'AEK Larnaca de Xipre. I a la primera federació, els socis de l'Europa han votat la seu dels partits de la nova temporada i han optat per seguir el camp de Can Dragó. L'estadi municipal barceloní, on l'equip gracienc ja ha jugat la segona volta de l'última temporada, s'ha imposat a l'alternativa del Narcís Sala per 2/3 dels vots a 1/3 aproximadament. I d'altra banda, l'Europa ha comunicat que el davanter Jordi Cano deixa l'equip per anar a algun conjunt del futbol professional. El futur de Cano, segon màxim golejador de la categoria en l'última temporada, apunta al Granada o l'Eibar.
2: 3CAT Info.
0: En bàsquet, segon dia consecutiu que el Barça anuncia un reforç. Aquest dilluns ha estat el torn per al base nord-americà Justin Robinson, que firma com a blaugrana fins al 2028 procedent del París.
3: Al llarg de tota la meva carrera he estat un guanyador, espero aportar aquesta faceta, però sobretot ser un líder dins i fora de la pista, gaudir-ne, transmetre molta energia als aficionats, a mi mateix i als meus equips, i tinc moltes ganes de començar i d'aportar tant en atac com en defensa al club.
0: I pel que fa al Tour de França, aquest dilluns s'ha viscut la primera jornada de descans amb Tadej Pogacar, que partirà com a líder. A la desena etapa d'aquest dimarts seran 166 quilòmetres de muntanya entre Aurillac i l'Elioran, amb dos ports de primera categoria, un de segona i quatre de tercera.
2: 3CAT Info.

0: El preu del petroli es dispara més d'un 9% per l'escalada bèl·lica a l'Orient Mitjà. Donald Trump anuncia que atacaran durament l'Iran durant 2 dies i que restableix el bloqueig naval als seus ports. També diu que aplicaran una taxa del 20% als vaixells que passin per l'estret d'Hormuz. Els hutis del Iemen, aliats de l'Iran, ataquen l'Aràbia Saudita. Estabilitzat l'incendi que es va declarar diumenge a Aiguamúrcia i que ha calcinat 150 hectàrees. Tots els veïns evacuats ja han pogut tornar a casa. Se sospita que el foc va ser provocat perquè a la zona se n'han declarat 3 en menys d'una setmana. El PP justifica el comentari racista de Mariano Rajoy sobre la selecció francesa de futbol i l'atribueix al sarcasme. El govern espanyol ha exigit a l'expresident que es disculpi i l'ha acusat de provocar un incident diplomàtic. A França, les paraules de Rajoy sobre l'origen dels jugadors han generat dures crítiques, fins i tot per part de l'extrema dreta. El govern impulsa la modificació dels tràmits per aconseguir les llicències d'obres i espera que es puguin obtenir en un sol mes en comptes dels 12 mesos d'espera actuals de mitjana. L'executiu planteja que professionals externs acreditats per la Generalitat puguin validar els informes sense que hi hagi d'intervenir els tècnics dels ajuntaments. La CUP veu persecució a l'independentisme i l'existència d'un Catalangate en l'espionatge a través del programari Pegasus als exdiputats anticapitalistes Carles Riera i David Fernández. És la reacció de la formació a la desclassificació dels documents del CNI en què s'admet aquest espionatge. La Unió Europea vol establir els 13 anys com a edat mínima per accedir a les xarxes socials. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciat la voluntat d'unificar la normativa a escala europea i ha avançat que la proposta es concretarà després de l'estiu. Els artistes El Mago Pop i Aitana s'associen per comprar el Teatre Aquitània de Barcelona. Es tracta d'un projecte a llarg termini que vol contribuir al creixement de les arts escèniques a Barcelona i que es basarà en l'excel·lència artística i la innovació.
1: Esports.
2: El Barça ha començat aquest dilluns la seva pretemporada amb les habituals proves mèdiques i físiques. Només 10 integrants de l'equip hi han estat presents, en contrast amb les absències dels 15 internacionals mundialistes. Marco Gorella ha assegurat al Tot Costa de Catalunya Ràdio que entén l'enuig d'alguns aficionats del Barça arran del seu fitxatge pel Madrid. Aquest dimarts, primera semifinal del Mundial, Espanya-França. I el Barça de bàsquet ha anunciat el reforç del base nord-americà Justin Robinson, que afirma com a blaugrana fins al 2028, procedent del París.
0: I el temps, dimarts, la calor ja s'intensificarà una mica més, amb mínimes tropicals o tòrrides a la costa. Matí de sol, núvols baixos als dos extrems del litoral, cel terrós per la pols sahariana i algun ruixat puntual al Pirineu, amb pluja acompanyada de fang. Les màximes més altes tocaran els 40 graus i la xafogor serà marcada a la costa.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La cotització del preu del barril de petroli Brent s'ha disparat aquest dilluns més d'un 9%, fins més enllà dels 83 dòlars, que és la xifra més alta des del trencament de l'alto el foc entre els Estats Units i l'Iran. L'escalada bèl·lica entre els dos països i els seus aliats a l'Orient Mitjà va a més i el president nord-americà, Donald Trump, ha anunciat 2 dies d'atacs contundents contra la República Islàmica en una entrevista radiofònica.
3: Els colpejarem molt fort aquesta nit i els colpejarem molt fort demà i no hi podran fer res, no tenen res. No tenen res a fer més enllà d'obrir la boca i dir coses.
0: Trump ha especificat que l'exèrcit nord-americà té intenció d'atacar una muntanya on se sospita que l'Iran està intentant reprendre l'enriquiment d'urani. Aquest mateix dilluns, el mandatari de la Casa Blanca ha anunciat a la seva xarxa Truth Social que restableix el bloqueig naval dels ports iranians prop de la zona de l'estret d'Hormuz i també que aplicarà una taxa del 20% als vaixells comercials que naveguin per l'estret en concepte de protecció davant d'eventuals atacs de Teheran. En una entrevista a la cadena Fox News, Trump ha dit que serà el guardià de l'estret.
3: Estem prenent el control de l'estret, no tenen res. Teníem un acord signat i l'han trencat. Sempre el trenquen. Teníem acords amb aquesta gent, així que actuarem amb molta contundència contra ells. Ens quedarem l'estret i segurament el gestionarem. Serem els guardians de l'estret.
0: A l'intercanvi d'hostilitats entre Washington i Teheran, aquest dilluns s'hi han afegit els hutis del Iemen. Els rebels iemenites, aliats de l'Iran, han atacat amb míssils balístics l'aeroport de Riyadh, a l'Aràbia Saudita, com a resposta al bombardeig de l'aeroport de Sanà, sota el seu control. Els hutis alerten que l'espai aeri saudita ja no és segur i avisen les aerolínies comercials perquè ho tinguin en compte.
1: 3CAT Info.
0: Estabilitzat l'incendi que crema des d'aquest diumenge a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. Les flames, segurament provocades, s'han calcinat unes 155 hectàrees i tots els veïns evacuats ja han pogut tornar a casa. És el tercer foc en menys d'una setmana en aquesta zona. Anem cap a Sant Jaume dels Domenys, Jordi Barranca.
4: Les condicions meteorològiques han afavorit la feina dels bombers i han donat per estabilitzar l'incendi declarat aquest diumenge al terme municipal d'Aiguamúrcia, al Camp. Ha cremat 155 hectàrees, segons les dades dels agents rurals, i també ha afectat els municipis de Querol, a la mateixa comarca, i el de Pontons, a la comarca veïna de l'Alt Penedès. Ricard Expósito, cap d'intervenció dels bombers.
5: I hem estat treballant tot el dia i per això ens ha permès donar l'incendi estabilitzat a les 19:30 en previsió que demana el relleu de demà al dematí i es pugui donar també per controlat si durant la nit no sorgeix cap represa significativa.
4: Aquest dilluns, de fet, la humitat ha superat el 40% i sobretot el vent no ha arribat als 20 km/h a la zona de l'incendi. La hipòtesi que té més força és que hauria estat provocat, de fet, és una de les línies de treball dels agents rurals. Els Mossos, a més, també busquen una persona que hauria provocat aquest incendi i també els altres, declarats al mateix municipi d'Aiguamúrcia durant l'última setmana.
0: A banda d'aquest foc, durant aquest dilluns, els bombers han atès una seixantena d'avisos relacionats amb incendis de vegetació urbana, agrícola o forestal. A banda del d'Aiguamúrcia, els més destacats s'han cremat a Lladurs, al Solsonès, on les flames han calcinat 3 hectàrees i mitja, i a Argençola, on la superfície afectada ha estat de 2 hectàrees. I mentrestant, a Almeria, els bombers ja han aconseguit controlar l'incendi forestal de Los Gallardos després que hagi calcinat prop de 7.000 hectàrees i hagi deixat un balanç, encara provisional, de 13 morts. Pel que fa a les tasques d'identificació de les víctimes, de moment s'ha posat nom a 9 dels 13 morts. Es tracta d'un ciutadà espanyol, 3 persones del Regne Unit, un home francès, 3 de Bèlgica i una dona dels Estats Units. Les persones ferides i que estan hospitalitzades es mantenen estables. El president de la Junta d'Andalusia és Juanma Moreno.
6: Y deseamos la pronta recuperación de las personas que están hospitalizadas. Deseamos también la identificación que saben ustedes lo está llevando la Guardia Civil a través de la

0: pruebas de ADN, la localización de los cadáveres, y esperamos también que empezamos a partir de la semana que viene pues un poco a reconstruir todo lo destruido a lo largo y ancho de esos casi 40 kilómetros de perímetro que ha tenido este incendio.
1: Tots els veïns evacuats durant l'incendi, uns 1.400, ja han pogut tornar a casa. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha visitat la zona i s'ha compromès a mobilitzar recursos de l'Estat per ajudar els damnificats.
2: Por supuesto, en la reconstrucción para al menos paliar en la medida de nuestras posibilidades desde el punto de vista material, nunca emocional, porque ha habido pérdidas de vidas humanas y también hogares que han sido calcinados, echarle una mano con recursos públicos para que puedan recuperar al menos su normalidad.
1: Les causes de l'incendi encara s'investiguen, tot i que la principal hipòtesi apunta a la caiguda d'un cable elèctric a prop d'un restaurant que estava tancat des del 2009. Més qüestions. El Partit Popular justifica el comentari racista de Mariano Rajoy sobre la selecció francesa i l'atribueix al sarcasme. En un article, l'expresident espanyol va dir que França juga al Mundial sense francesos, insinuant que els jugadors negres no ho són. El govern espanyol exigeix a Rajoy que es disculpi, l'acusa de provocar un incident diplomàtic i reclama a Feijó que el desautoritzi. Madrid, Àngels Lafuente.
3: Es podria pensar que és una de les seves improvisacions.
4: Los españoles, muy españoles y mucho españoles.
3: Però aquest cop ho ha deixat per escrit. La columna, publicada en un mitjà de comunicació, ha provocat la indignació i el rebuig del govern espanyol. Diferents ministres han titllat de racista o supremacista el comentari de Rajoy sobre els futbolistes de França, i el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, l'acusa de crear un embolic diplomàtic, li exigeix una rectificació i insta Feijó a desmarcar-se'n.
5: Nada que de cerca o de lejos pueda encubrir racismo, xenofobia, representa a España. Yo exijo al señor Feijó no solo que desautorice a Mariano Rajoy, que deje claro que no comparte esa posición.
3: Una llau de crítiques que el PP ha intentat minimitzar. Borja Semper treu ferro a la polèmica i ho redueix al sarcasme que caracteritza Rajoy.
6: Una columna d'estas que escribe el señor el presidente Rajoy son sarcásticas y son columnas que van sin mala intención. Y esa expresión es sin mala intención. Y son comentarios a favor de España, no le daría otra interpretación.
3: I enmig de la polèmica, Pedro Sánchez ha viatjat a París. Macron l'ha convidat a la cimera de països aliats d'Ucraïna i a la desfilada d'aquest 14 de juliol, festa nacional francesa, quan França i Espanya es disputaran qui arriba a la final del Mundial de Futbol.
1: El govern francès i tot l'espectre polític del país mantenen la indignació per aquestes paraules de Rajoy sobre l'origen dels jugadors de l'equip de França. Hores abans del partit de semifinals del Mundial, continuen plovent dures crítiques contra l'expresident espanyol. París, Isabel Galí.
7: La vigília del partit entre França i Espanya, les paraules de Rajoy continuen ressonant i les respostes dels membres del govern francès són cada vegada més irades. Pel ministre d'Exteriors, Jean-Noël Barrot, la frase de l'expresident espanyol demostra estupidesa, racisme o totes dues coses alhora.
8: Voilà des propos qui
9: són uns comentaris patètics que quedi clar d'una vegada, França no té color de pell.
7: Fins i tot l'extrema dreta ha condemnat el comentari segons el qual a la selecció francesa no hi juguen francesos. Pel diputat del reagrupament nacional, Julien Odul, França és un país per tothom.
10: El senyor Rajoy és simplement un racista. La seva proposta és escandalosa, vergonyosa i deplorable.
7: Un episodi que, en tot cas, ha aconseguit posar tot França d'acord. Res més unificador que una selecció de futbol que juga bé i guanya partits.
11: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: El president de la Generalitat defensa des de Madrid el nou sistema de finançament autonòmic que es debatrà a finals de mes al Consell de Política Fiscal i Financera. Salvador Illa adverteix al PP que és de mal espanyol bloquejar una proposta que aporta més diners a totes les comunitats autònomes, només perquè la impulsa Catalunya.
12: Ja basta d'esta desconfianza con Catalunya i de criticar les propostes per su origen, no per su contenido. Los que hacen esto, fíjese que le digo, son malos españoles.
1: Tant el PSC com Esquerra Republicana reclamen a Junts que voti a favor del nou sistema de finançament al Congrés. Però els de Carles Puigdemont insisteixen que no en tenen prou i reiteren que presentaran una esmena a la totalitat per defensar el concert econòmic. Sentim el portaveu del partit, Josep Rius, i la secretària general dels Republicans, Elisenda Alemany.
13: Demanem a Junts que no castigui el país i l'obligui a renunciar a 5.000 milions d'euros més per pur pànic electoral.
8: Amb aquest model, que la consellera Alícia Romero i Oriol Junqueras, el seu soci, que aquests dos demanin el suport incondicional de Junts, és un acte de cinisme bastant lamentable.
1: El nou sistema de finançament es debatrà en el Consell de Política Fiscal i Financera, com dèiem, del 29 de juliol. I el govern pretén simplificar els tràmits per aconseguir les llicències d'obres, tant per construir habitatges com per impulsar activitats industrials. Espera que es pugui disposar de la llicència en un sol mes, en comptes dels 12 mesos d'espera actuals de mitjana. L'executiu vol que professionals externs, acreditats per la Generalitat, puguin validar els informes urbanístics dels promotors sense que hi hagin d'intervenir els tècnics municipals dels ajuntaments. Albert Dalmau és el conseller de la Presidència.
14: El que acceptem és que els informes que presenta el sector privat han de ser corresponsables, de tal manera que els tècnics municipals o els tècnics de la Generalitat donen per bons i donen per vàlids els informes que presenten els diferents promotors de l'àmbit econòmic o de l'àmbit de l'habitatge o de l'àmbit social. Aquest és un element molt important, perquè passem d'una administració desconfiada a una administració que confia.
1: L'avantprojecte de llei del govern, que s'ha debatut amb els col·legis professionals i el sector privat, pretén modificar 15 normes i es preveu que s'aprovi el desembre. El preu mitjà dels nous contractes de lloguer a les zones tensionades de Catalunya ha pujat un 3,71% en l'últim any i se situa en els 877 euros de mitjana. És el que es desprèn del darrer informe de l'Incasòl, que correspon al primer trimestre d'aquest 2026. A la resta de Catalunya els preus s'han encarit 4 punts i destaca el creixement de Barcelona, amb un augment interanual per sobre del 4,5%. Pel que fa a Barcelona ciutat, en comparació amb el trimestre anterior, el preu dels arrendaments se situa de mitjana als 1.137 euros i baixa a tots els barris, excepte a Nou Barris i Sant Andreu. Segons aquestes dades de l'Incasòl, els tres municipis amb el preu mitjà de lloguer més alt són tots el Maresme, Alella, Sant Vicenç de Montalt i Cabrils, que superen els 1.700 euros. Pel que fa a l'activitat del mercat, el saldo entre nous contractes i extincions va tornar a ser positiu durant el primer trimestre. Un dels que van créixer van ser els lloguers de temporada.
11: El temps.
1: Sentim la previsió de Gemma Puig.
15: Hem encetat setmana i ho hem fet amb temperatures que han anat pujant. Tercera onada de calor que ens portarà altre cop calor intensa i també xafogor. Avisos de calor nocturna, aquesta propera nit i matinada, costarà de dormir, no només cap a Ponent o Fanassana litoral, en aquest sector, amb aquestes temperatures de nit tòrrida, nit tropical a moltes comarques, amb núvols baixos, amb humitat, amb xafogor marcada, a primera hora del matí aquests núvols baixos afectant els dos extrems de la costa, principalment Costa Brava, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, matí amb moltes estones de sol, això sí, amb aquesta pols sahariana, i a la tarda augment de la nuvolositat, aquest cel enterbolit, enterrenyinat per bandes de núvols alts i prims, i alguna gota que es pot deixar escapar de cara a la tarda, vespre, cap a aquest sector del Pirineu, Prepirineu, més probable cap a l'Alt Pirineu, i per tant, aquestes gotes que podrien caure aniran acompanyades de fang. I de cara a dimecres tindríem aquest punt àlgic de l'onada de calor, amb unes temperatures més altes i amb aquesta calor i aquesta xafogor més intensa.
11: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
1: La CUP considera que la desclassificació dels documents del CNI en què s'admet l'espionatge a través del programari Pegasus a dos exdiputats de la formació, Carles Riera i David Fernández, demostra la persecució a l'independentisme i l'existència del Catalangate, com es coneix aquests casos d'espionatge. Els anticapitalistes han demanat aquest dilluns més transparència i que s'assumeixin responsabilitats. Su Moreno n'és la portaveu.
16: Exigim la desclassificació immediata de tota la documentació relacionada amb l'espionatge polític, la compareixença dels màxims responsables del CNI i del govern espanyol implicat en aquests fets i l'assumpció de totes les responsabilitats polítiques i judicials.
1: En el cas de Riera, l'espionatge es va produir entre el 2020 i el 2022, quan liderava la CUP al Parlament. Pel que fa a David Fernández, va ser espiat a partir del desembre del 2019 i durant 6 mesos. Les actuacions del CNI tenien l'aval del Tribunal Suprem per intervenir en activitats contràries a la seguretat nacional. Fernández ha lamentat que, malgrat la desclassificació, l'opacitat al voltant de l'actuació del CNI és evident. N'ha parlat a TV3.
17: La desclassificació només és per dir sí. els vam espiar i la durada, però no diuen ni quins dispositius ni

0: quin objectiu ni què se n'ha fet amb la informació. Això ha passat sota el govern del PSOE, durant el govern més progressista de la història.
1: La desclassificació dels documents del CNI la va aprovar el Consell de Ministres a petició del jutjat de Barcelona, que investiga la querella presentada per Riera, Fernández i l'exdiputat Cupaire al Parlament i al Congrés, Albert Botran. Sobre aquest últim, el CNI no ha reconegut haver-li espiat el dispositiu mòbil. Vist per sentència el judici per l'endarreriment de la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils durant la pandèmia. A la darrera sessió, la Fiscalia s'ha retirat de la causa, però els sindicats de policia mantenen les acusacions. Els exconsellers Alba Vergés, Josep Maria Argimon i la resta de la cúpula de salut s'enfronten a penes de fins a 15 anys d'inhabilitació. Audiència de Barcelona, Cristian Roldán.
2: L'acusació popular s'ha quedat sola defensant que els whatsapps entre el gabinet d'Alba Vergés i els responsables de salut acrediten una voluntat política per alentir la vacunació dels policies estatals. Sentim l'advocat dels sindicats Jusil i Jupol i el lletrat de l'exconsellera Vergés.
3: Hay un WhatsApp, señorías, de Judith Vinyals a Carmen Cabezas. Altre cop, la consellera en demana parar Guàrdia Civil i Policia Nacional. No podrem argumentar. Señoría, ¿qué prueba más directa hay?
4: Y que cuando dijo no podremos argumentarlo, se refería y lo dijo textualmente a que no se podría argumentar vacunar antes a los menores que a los mayores y a unos colectivos en perjuicio de otros.
2: Les defenses vinculen el retard en la vacunació dels agents a la petició de vacunar-se a les seves pròpies dependències i la demora en entregar els censos. L'advocada del Sindicat Professional de Policia rebutja aquesta justificació, mentre que l'advocat de la defensa, Carles Martínez, la resumeix amb una comparació.
5: A 27 de abril, aun habiendo tenido todos los censos, solo había un 10% de funcionarios de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
6: Si tú te quieres comprar un traje, tienes dos opciones. Comprarte el traje en el Corte Inglés o pedir que te hagan ese traje a medida. Lo que después no puedes hacer es decir quién te hace el traje a medida, que está tardando y que en el tiempo que te han hecho ese traje a medida tú podías haber tenido X tantos trajes comprados en el Corte Inglés.
2: Les parts esperen tenir la sentència abans que acabi el mes de juliol.
1: Llibertat amb l'obligació de presentar-se davant de la justícia quan ho requereixi per l'exalcalde de Sant Feliu de Guíxols i exdiputat Pere Albó, investigat per un delicte d'exhibicionisme després que diumenge a la tarda el detinguessin acusat de masturbar-se en públic en una piscina d'un hotel de Santa Susana, al Maresme. Clara Jordan.
7: Segons fonts coneixedores dels fets, Pere Albó, de 54 anys, s'hauria colat a la piscina plena de gent en aquell moment, s'hauria estirat en una gandula, s'hauria baixat els pantalons i hauria començat a masturbar-se de manera visible. També hauria agafat del braç una noia que és qui ho hauria denunciat als Mossos d'Esquadra. Quan el van detenir, segons les mateixes fonts, semblava desorientat i no sabia com havia arribat a l'hotel ni on tenia el cotxe. Arran dels fets, la coordinadora nacional del partit MESCAT, Independentistes d'Esquerra, l'ha suspès de militància.
1: La Unió Europea restringirà l'accés dels menors a les xarxes socials. Brussel·les estudia la possibilitat de fixar una edat mínima als 13 anys, però donant marge als països perquè puguin apujar-la. És el que reclama un grup d'experts a qui la Comissió Europea va encarregar un estudi tècnic. El govern comunitari presentarà la proposta definitiva després de l'estiu. Brussel·les, Bruno Forteamiras.
8: Si s'acaba confirmant, aquesta edat mínima de 13 anys estarà per sota dels 16 anys que proposa el govern espanyol o dels 15 que planteja l'executiu francès. En qualsevol cas, però, els països comunitaris podran ampliar, si ho volen, l'edat mínima. La proposta de Brussel·les serà un punt de partida comú per a tots els estats. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, creu que cal regular aquest tema a escala comunitària.
9: De la mateixa manera que no donem als nostres fills les claus del cotxe abans de treure's el carnet ni tampoc els deixem comprar alcohol fins que no ho tenen permès, hem de fixar una edat a partir de la qual els infants poden accedir legalment a les xarxes socials.
8: La Comissió Europea parla de restringir i no pas prohibir. Deixa la porta oberta perquè, fins i tot abans dels 13 anys, d'aquest llindar dels 13 anys, els infants puguin utilitzar les xarxes socials només, això sí, si estan supervisats per un adult. La Comissió Europea llançarà, abans de finals d'any, una aplicació que permetrà verificar l'edat de tothom que es connecti a una plataforma. D'aquesta manera, les autoritats comunitàries pretenen evitar que els infants puguin esquivar l'edat mínima d'accés a les xarxes socials.
1: I també us expliquem que el Mago Pop i Aitana s'han associat per comprar

0: al Teatre Aquitània de Barcelona. Marta Vives.
1: Segons un comunicat que han fet públic, feia temps que volien tirar endavant un projecte junts. Ho han dit amb aquestes paraules.
2: Hola a todos, somos Aitana
3: y el Mago Pop.
2: Y llevamos mucho tiempo pensando en hacer un proyecto juntos y bueno, por fin hemos encontrado algo que nos apasiona y que nos hace mucha ilusión.
3: Hemos decidido embarcarnos juntos en la compra de un teatro, el Teatro Aquitania de la ciudad de Barcelona, que ocupa la antigua sede de la Filmoteca de Cataluña.
1: Segons el comunicat, es tracta d'un projecte a llarg termini que té com a objectiu contribuir al creixement de les arts escèniques a la ciutat i que es basarà, diuen, en l'excel·lència artística i la innovació. I tot i que no detallen quin tipus de muntatges hi programaran, sí que obren les portes a diferents disciplines. Sentim Aitana.
2: Como artistas somos conscientes de, bueno, del papel clave que tienen los teatros para la transmisión de la cultura y es por eso que nos hacía mucha ilusión pues, juntarnos para hacer este proyecto y que todos los artistas de diferentes disciplinas pues, puedan conectar con su público.
1: Precisament fa uns mesos el nom del Mago Pop va sonar amb força com a possible comprador d'un altre teatre, en aquest cas del jove Teatre Regina, al carrer Sèneca, després que la companyia Trepa, que des de més de 38 anys se n'encarregava de la gestió, se li rescindís el contracte per la venda de tot l'edifici. Fonts properes al Mago Pop asseguren que la compra de l'Aquitània Teatre no té res a veure amb la possible compra del Regina, de la que de moment se'n desconeix en quin punt estan les negociacions.
0: Esports. Amb David Ubach. El Barça ha començat aquest dilluns la seva pretemporada amb les habituals proves mèdiques i físiques. Només 10 integrants de l'equip hi han estat presents. Ter Stegen, Stenzne, Balde, Christensen, Gerard Martín, Héctor Fort, Fermín, Casado, Bernal i Bardaggi. Araujo, per la seva banda, també ha estat present a l'arrencada de la pretemporada, en el seu cas per sotmetre's a unes proves mèdiques per avaluar l'estat de la lesió que es va fer just abans del Mundial. El defensa uruguaià, però, s'incorporarà al grup com a mínim d'aquí a una setmana. Recordem que Hansi Flick té l'absència dels 15 internacionals blaugranes que encara disputen o bé han disputat el Mundial. Per aquest motiu, el tècnic del Barça comptarà amb fins a 15 jugadors del filial i juvenils. L'equip s'entrenarà a la ciutat esportiva Johan Cruyff i farà una estada de pretemporada a Anglaterra del 27 de juliol al 3 d'agost. D'altra banda, Marc Cucurella, format al Barça, ha assegurat als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio que entén l'enuig d'alguns aficionats blaugranes arran del seu fitxatge pel Madrid. Cucurella ha argumentat la decisió d'incorporar-se al club blanc procedent del Chelsea.
4: Són coses que passen, al final crec que per mi i per la meva família era una oportunitat molt bona, que la tenia que agafar i bueno, al final molt content de la decisió que hem pres, al final no ha sigut per mi un camí fàcil arribar fins aquí.
0: Cucurella és un dels nou catalans que aquest dimarts disputaran la primera semifinal del Mundial.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La selecció espanyola i la francesa es veuran les cares a Dallas amb un bitllet en joc per a la final mundialista. El defensa del Barça, Eric García, s'ha mostrat confiat en declaracions a TV3.
6: Crec que si algú tenim bo és que l'equip funciona molt bé, que som tots un equip, que anem units i al final els últims resultats contra ells han sigut positius. Òbviament que serà un partit molt complicat, però bueno, crec que si fem les coses bé tenim possibilitats de guanyar, està clar.
0: En França hi juga el blaugrana Koundé. Més futbol, Mundial a banda.
5: 3CAT Info.
0: A la primera divisió, l'Espanyol ha arrencat ja la segona setmana d'entrenaments de pretemporada a la ciutat esportiva de Nijarque. Un dels capitans blanquiblaus, Pol Lozano, s'ha expressat optimista respecte del nou curs.
7: Les sensacions són bones, són positives, han vingut reforços que ens ajudaran molt. Vindrà més gent segurament que també ens ajudarà i jo crec que al final es vol construir algo que pot anar cap a dalt.
0: A partir de dimecres, l'Espanyol es desplaçarà com en les últimes temporades a Navata, a l'Alt Empordà, per fer-hi l'estada de pretemporada fins al dia 22. El femení blanquiblau, mentrestant, han fitxat la central canària Patri Ojeda, de 35 anys, fins al 2028, procedent de l'Eibar.
8: Mucha disciplina, profesionalidad, trabajo, compromiso. Intentaré pues, tener una actitud positiva y adaptarme y ayudar al equipo en todo lo que me necesite.
0: Sense moure'ns de la Lliga Femenina de Futbol, també reforça el Badalona Women. El conjunt badaloní incorpora l'ex-blaugrana Vicky Losada, de 35 anys. Losada arriba cedida pel Bristol City anglès per una temporada.
9: Un proyecto que me llamó mucho la atención porque creo que es un momento en el que Badalona Women, creo que estamos en un momento de crecimiento, de crear un equipo competitivo y de también crear un equipo con personalidad. Y también hacía mucho tiempo que quería volver a casa.
0: I afegim encara que l'ex del Barça, Mapi León, ja té nou equip. La central aragonesa jugarà al London City anglès fins al 2029, acompanyant

0: Socis de l'Europa han votat la seu dels partits de la nova temporada i han optat per seguir el camp de Can Dragó. L'estadi municipal barceloní, on l'equip gracienc ja ha jugat la segona volta de l'última temporada, s'ha imposat a l'alternativa del Narcís Sala per 2/3 dels vots a 1/3 aproximadament. D'altra banda, l'Europa ha comunicat que el davanter Jordi Cano deixa l'equip per anar a algun conjunt del futbol professional. El futur de Cano, segon màxim golejador de la categoria en l'última temporada, apunta al Granada o l'Eibar. Dit això, obrim bloc poliesportiu parlant de bàsquet.
1: L'actualitat esportiva a fons.
0: Segon dia consecutiu que el Barça anuncia un reforç. Aquest dilluns ha estat el torn per al base nord-americà Justin Robinson, que firma com a blaugrana fins al 2028, procedent del París.
2: Al llarg de tota la meva carrera he estat un guanyador, espero aportar aquesta faceta, però sobretot ser un líder dins i fora de la pista, gaudir-ne, transmetre molta energia als aficionats.
1: Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions. El preu del petroli es dispara més d'un 9% per l'escalada bèl·lica a l'Orient Mitjà. Donald Trump anuncia que atacaran durament l'Iran durant 2 dies i que restableix el bloqueig naval als seus ports. També diu que aplicaran una taxa del 20% als vaixells que passin per l'estret d'Hormuz. Els hutis del Iemen, aliats de l'Iran, ataquen l'Aràbia Saudita. Ha estabilitzat l'incendi que es va declarar diumenge a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, i que ha calcinat 150 hectàrees. Se sospita que el foc va ser provocat perquè a la zona se n'han declarat 3 en menys d'una setmana. A partir d'ara també us explicarem que una persona ha mort en un tiroteig en què estaria implicat l'ICE, el Servei d'Immigració i Control de Duanes, a l'estat de Maine, als Estats Units. És una mort que es produeix només 6 dies després de l'assassinat d'un migrant a Houston a mans de l'ICE. L'FBI investiga el cas. Us explicarem també que els 3 regidors de Junts a l'Ajuntament de Cambrils passen a integrar-se a les files d'Aliança Catalana i el fins ara portaveu dels juntaires en aquest consistori del Baix Camp, Enric Daza, serà l'alcaldable del partit d'extrema dreta a les properes eleccions municipals. I també que la Guàrdia Civil ha desarticulat una organització criminal acusada d'enterrar 46.000 tones de residus perillosos procedents de França en terrenys agrícoles del Baix Llobregat.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que el Barça ha començat aquest dilluns la seva pretemporada amb les habituals proves mèdiques i físiques. Només 10 integrants de l'equip hi han estat presents, en contrast amb les absències dels 15 internacionals mundialistes.
0: I el temps, dimarts la calor ja s'intensificarà una mica més, amb mínimes tropicals o torrides a la costa. Matí de sol i núvols baixos als 2 extrems del litoral. Cel terrós per la pols sahariana i algun ruixat puntual al Pirineu, amb pluja acompanyada de fang. Les màximes més altes tocaran els 40 graus i la xafogor serà marcada a la costa. La cotització del preu del barril de petroli Brent s'ha disparat aquest dilluns més d'un 9%, fins més enllà dels 83 dòlars, la xifra més alta des del trencament de l'alto al foc entre els Estats Units i l'Iran. L'escalada bèl·lica entre els dos països i els seus aliats a l'Orient Mitjà va a més, i el president nord-americà Donald Trump ha anunciat 2 dies d'atacs contundents contra la República Islàmica en una entrevista radiofònica.
3: Els colpejarem molt fort aquesta nit i els colpejarem molt fort demà i no hi podran fer res, no tenen res. No tenen res a fer més enllà d'obrir la boca i dir coses.
0: Trump ha especificat que l'exèrcit nord-americà té intenció d'atacar una muntanya on se sospita que l'Iran està intentant reprendre l'enriquiment d'urani. Aquest mateix dilluns, el mandatari de la Casa Blanca ha anunciat a la seva xarxa Truth Social que restableix el bloqueig naval dels ports iranians prop de la zona de l'estret d'Hormuz, i també que aplicarà una taxa del 20% als vaixells comercials que naveguin per l'estret, en concepte de protecció davant d'eventuals atacs de Teheran. En una entrevista a la cadena Fox News, Trump ha dit que serà el guardià de l'estret.
3: Estem prenent el control de l'estret, no tenen res. Teníem un acord signat i l'han trencat. Sempre el trenquen. Teníem acords amb aquesta gent, així que actuarem amb molta contundència contra ells. Ens quedarem l'estret i segurament el gestionarem. Serem els guardians de l'estret.

0: become the guardian of the strait.
1: A l'intercanvi d'hostilitats entre Washington i Teheran, aquest dilluns s'hi han afegit els hutis del Iemen. Els rebels iemenites, aliats de l'Iran, han atacat amb míssils balístics l'aeroport de Riyadh, a l'Aràbia Saudita, com a resposta al bombardeig de l'aeroport de Sanaa, sota el seu control. Els hutis alerten que l'espai aeri saudita ja no és segur i avisen les aerolínies comercials perquè ho tinguin en compte. Una persona ha mort a l'estat de Maine, als Estats Units, en un tiroteig en què estaria implicat l'ICE, el Servei d'Immigració i Control de Duanes. És una mort que es produeix només 6 dies després de l'assassinat, també a trets, d'un migrant a Houston a mans de l'ICE, Oriol Serra.
2: Les operacions antiimmigració que duen a terme els agents ICE i els de fronteres, els Border Patrol, tornen a ser protagonistes de l'actualitat nord-americana després d'haver costat la vida a 2 persones en una setmana. Primer va ser a la ciutat de Houston, a Texas, on els agents van disparar contra el conductor d'una furgoneta, i el segon aquest dilluns a Biddeford, a l'estat de Maine, en circumstàncies a priori molt semblants. Els ICE denuncien que en ambdós casos les víctimes haurien convertit els seus vehicles en armes en intentar atropellar-los. Així és com un testimoni ha descrit els fets ocorreguts a Maine en declaracions a la cadena CNBC.
3: Eren agents de l'ICE. Els hi he vist les armilles verdes. Quan m'he acostat a la cruïlla, la persona del cotxe ha començat a conduir cap a la gent. I aleshores la gent ha tret l'arma i ha disparat diverses vegades. Diria que 4.
2: Tant a Texas com a Maine, milers de persones han sortit al carrer per a protestar i exigir més transparència en les operacions antiimmigració. Els advocats de les víctimes asseguren que els ICE, els quals depenen del govern federal, no col·laboren amb les autoritats locals.
1: Ha estabilitzat l'incendi que crema des d'aquest diumenge a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. Les flames, segurament provocades, s'han calcinat unes 155 hectàrees i tots els veïns evacuats ja han pogut tornar a casa. És el tercer foc en menys d'una setmana en aquesta zona. Sant Jaume dels Domenys, Jordi Barranca.
4: Les condicions meteorològiques han afavorit la feina dels bombers i han donat per estabilitzar l'incendi declarat aquest diumenge al terme municipal d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. Ha cremat 155 hectàrees, segons les dades dels agents rurals, i també ha afectat els municipis de Querol, a la mateixa comarca, i el de Pontons, a la comarca veïna de l'Alt Penedès. Ricard Expósito, cap d'intervenció dels bombers.
5: I hem estat treballant tot el dia, i per això ens ha permès donar l'incendi per estabilitzar a les 19:30, en previsió que demana el relleu de demà al dematí i es pugui donar també per controlat si durant la nit no sorgeix cap represa significativa.
4: Aquest dilluns, de fet, la humitat ha superat el 40% i sobretot el vent no ha arribat als 20 km/h a la zona de l'incendi. La hipòtesi que té més força és que hauria estat provocat, de fet, és una de les línies de treball dels agents rurals. Els Mossos, a més, també busquen una persona que hauria provocat aquest incendi i també els altres, declarats al mateix municipi d'Aiguamúrcia durant l'última setmana.
1: A banda d'aquest foc, durant aquest dilluns, els bombers han atès una 60 d'avisos relacionats amb incendis de vegetació urbana, agrícola o forestal. A banda del d'Aiguamúrcia, els més destacats s'han cremat a Lladurs, al Solsonès, on les flames han calcinat 3,5 hectàrees, i Argençola, on la superfície afectada ha estat de 2 hectàrees. Hi ha mort una dona d'uns 60 anys en un incendi al districte de l'Eixample de Barcelona. El foc va començar la matinada de diumenge a dilluns pels vols de les 4 en un pis de la 4ª planta de l'edifici situat al número 102, al carrer Comte Borrell. Quan els bombers i els equips d'emergències mèdiques van arribar al domicili, van atendre la víctima, però no la van poder reanimar. El SEM va atendre 5 persones més, en estat menys greu, que les van traslladar a l'hospital. De moment es desconeixen les causes del foc i els Mossos s'han fet càrrec de la investigació.
6: 3CAT Info.
1: Els Mossos d'Esquadra i tècnics de l'Ajuntament de Gandesa inspeccionen la zona on diumenge una nena de 9 anys va morir a causa d'un despreniment de roques a tocar de Gandesa, a la Terra Alta. En l'accident també va resultar ferida greu una noia de 24 anys. Tarragona, Colla Ballester Brumós.
7: Les inspeccions continuaran aquest dimarts per determinar si l'espai és segur. Es tracta d'una zona de piscines naturals on el diumenge es banyaven les 2 víctimes quan es va produir el despreniment. La nena de 9 anys va morir i la dona de 24, de la mateixa família, va poder ser rescatada en vida i traslladada i ingressada en estat greu a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. Carles Luz és l'alcalde de Gandesa.
8: Tenim comptabilitzat unes 18.000 persones a l'estiu de visita visitants, però hem de tindre en compte que és un espai natural on hi ha un risc, malauradament, que aquestes situacions no havien passat mai a la Fontcalda. Sí que és veritat que havíem tingut un fluid d'aquest flux de gent, doncs havíem tingut lesions traumatològiques a la cama, al peu i tal, però aquesta situació no l'havíem tingut mai.
7: L'Ajuntament de Gandesa decretava 2 dies de dol oficial i també feia 1 minut de silenci.
1: Canviem de qüestió, us expliquem que els 3 regidors de Junts a l'Ajuntament de Cambrils abandonen la formació de Carles Puigdemont i passen a integrar-se a les files d'Aliança Catalana. El fins ara portaveu dels juntaires en aquest consistori del Baix Camp, Enric Daza, serà l'alcaldable del partit d'extrema dreta a les properes eleccions municipals de l'any vinent. Els 3 regidors ja actuaran com a membres d'Aliança durant el que queda d'aquest mandat. Aquest moviment encaixa amb l'estratègia d'Aliança Catalana d'absorbir regidors i personalitats d'altres partits de cara a les properes municipals. De fet, els de Sílvia Orriols han més que duplicat la seva presència als ajuntaments des de les municipals del 2023, després d'haver captat regidors en actiu, sobretot de forces locals, però també d'Esquerra i de Junts. Amb els 3 regidors de Cambrils ja són més d'una 20ena els edils d'altres formacions que han passat a formar part de les files dels ultradretans. Enric Daza ja va protagonitzar una polèmica al municipi a principis del 2025, quan Junts per Cambrils formava part del govern municipal amb el PSC. L'aleshores alcalde socialista el va expulsar del govern per faltes de respecte i discussions. Ara governa el municipi Oliver Klein, del partit local Nou Moviment Ciutadà. I l'alcalde de Girona, Lluc Salelles, defensa el govern tripartit com la millor opció política fins a les eleccions municipals d'aquí 10 mesos. Ho fa després que Junts per Catalunya no hagi descartat trencar l'acord entre Guanyem, Junts i Esquerra. En la sessió plenària d'aquest dilluns, la vicealcaldessa Juntaire ha esquivat les preguntes directes de l'oposició i ha convocat una roda de premsa per aquest dimarts al matí. Girona, Laia Claret.
9: El desencadenant és un article de la vicealcaldessa Gemma Geis al Punt Avui titulat «Se'ns ha acabat la paciència», on especificava que Girona mereix més, textualment, del que s'ha fet fins ara, i Junts està disposat a posar-se al capdavant. Aquest dilluns hi havia sessió plenària i Jaume Baray del PP i Bea Esporrent del grup socialista interpel·laven directament Gemma Geis.
10: No es pot fer una carta dient que ja no té confiança en aquest equip de govern i avui està sentada aquí, a la mà dreta de l'alcalde. Pensa trencar el pacte?
11: Així que voldríem saber si continuaran governant plegats o continuaran escrivint articles.
9: Geis responia així.
12: Crec que aquest grup municipal té tot el dret del món a fer la seva valoració política, a demostrar i a voler doncs, emprendre el seu camí i de dir que Girona mereix més. Avui hi havia un ple, hi havia punts de l'ordre del dia que per responsabilitat hi havien de ser i es havien de votar. El posicionament que faci Junts el transmetrà quan creixi que l'hagi de transmetre.
9: L'alcalde Lluc Salelles tancava la sessió plenària amb l'aposta de continuïtat del govern.
13: Jo crec que és la millor proposta política que pot haver-hi pel proper any fins que els gironins i les gironines votin el maig vinent qui ha de liderar el projecte de la ciutat.
9: Després del ple, Junts ha convocat una roda de premsa per aquest dimarts al migdia.
1: El Tribunal Suprem sentencia que no es pot excloure el castellà dels rètols de les escoles i instituts públics i concertats de Catalunya. El Tribunal ha estimat un recurs que havia presentat l'Assemblea per una escola bilingüe contra una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. L'Assemblea havia portat a la justícia les instruccions que va enviar al Departament, als centres, al curs 2022-2023, sobre com s'havia de retolar. En la instrucció deia que s'havia de fer en català, occità i aranès i en llengua de signes catalana si corresponia. En el seu moment, el Tribunal Superior de Justícia ho va considerar irrellevant, argumentant que la retolació no forma part de l'activitat educativa. Ara, però, el Tribunal Suprem creu que sí, que l'espai físic també té un paper en l'educació. Per tot plegat, argumenta que el castellà no es pot excloure de la retolació perquè és una llengua oficial a tota Espanya, també a escoles i instituts. El Departament d'Educació, però, hi ha tret ferro. Fons de la Conselleria asseguren que de cara al curs vinent no hi ha cap referència a la retolació dels centres. A més, argumenten que la sentència indica que no es pot excloure el castellà, però no diu que tinguin el deure de retolar en aquesta llengua i que, per això, no hi estan obligats. I el Sindicat Majoritari de l'Ensenyament, l'USTEC, avala l'acord de l'Assemblea Educativa de Catalunya d'anar a la vaga el primer dia de curs, el 8 de setembre. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, la portaveu de la USTEC, Yolanda Segura, ha avisat que l'única manera d'acabar amb el conflicte és transformar profundament el sistema educatiu i que per fer-ho s'ha d'arribar a una inversió del 6%.

0: 6% del PIB.
1: Que si no hi ha un canvi de model educatiu, aquests avenços mai podran desplegar-se de forma efectiva, perquè no es tracta de posar recursos, no es tracta només de reduir ràtios, sinó de, es tracta de fer aquest canvi d'un model que està demostrat que no funciona.
0: El sindicat s'ha reunit aquest dilluns amb la conselleria per traslladar-li les seves demandes. Per segura, caldria aplicar una baixada generalitzada de ràtios ja al setembre i que els alumnes amb necessitats especials comptessin per dos. Desarticulada una organització criminal acusada d'haver enterrat unes 46.000 tones de residus perillosos procedents de França en terrenys agrícoles del Baix Llobregat. Montse Poblet.
2: Després de 4 anys d'investigació, la Guàrdia Civil ha desarticulat una xarxa criminal que entrava residus perillosos, com hidrocarburs i metalls pesants, des de França i els enterrava en sòls agrícoles de Sant Esteve Sarrovires. Francisco Botana és el portaveu del cos a Barcelona.
3: Ja hemos podido determinar que esos materiales que contenían hidrocarburos y metales pesados, que son productos capaces de generar un gran daño medioambiental y también tóxicos para las personas si de alguna manera pudiera entrar en la cadena tròfica.
2: De moment hi ha 4 persones detingudes i no descarten que n'hi pugui haver més, però ja donen per fet que han desmuntat la xarxa.
3: Se ha desorganizado lo que es el núcleo fundamental, ¿no?, que era el que operaba entre Francia y España para el traslado de este material. De hecho, entre uno de los detenidos está quien dirigía estas operaciones, ¿no? A quien se le atribuye el rol de líder, administrador, control económico documental, etcétera, etcétera, ¿no?
2: Quan s'acabin d'analitzar els residus que hi ha enterrats, l'Agència de Residus i l'Ajuntament de Sant Esteve Sarrovires hauran d'estudiar com descontaminar les zones afectades.
0: El temps. És moment per la previsió de Gemma Puig.
4: Hem encetat setmana i ho hem fet amb temperatures que han anat pujant. Tercera onada de calor que ens portarà altre cop calor intensa i també xafogor. Avisos de calor nocturna, aquesta propera nit i matinada, costarà de dormir, no només cap a Ponent o Fanassan al litoral, en aquest sector, amb aquestes temperatures de nit tòrrida, un nit tropical a moltes comarques, amb núvols baixos, amb humitat, amb xafogor marcada. A primera hora del matí, aquests núvols baixos afectant els dos extrems de la costa, principalment Costa Brava, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre. Matí, amb moltes estones de sol, això sí, amb aquesta pols sahariana, i a la tarda, augment de la nuvolositat, aquest cel enterbolit, enterreninat per bandes de núvols alts i prims, i alguna gota que es pot deixar escapar de cara a la tarda vespre cap a aquest sector del Pirineu, Prepirineu, més probable cap a l'Alt Pirineu, i per tant aquestes gotes que podrien caure aniran acompanyades de fang. I de cara a dimecres tindríem aquest punt àlgic de l'onada de calor, amb unes temperatures més altes i amb aquesta calor i aquesta xafogor més intensa.
5: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: Els robatoris de coure a les vies del tren s'han doblat en el que portem d'any respecte del primer semestre del 2025. Rodalies prepara un pla, conjuntament amb els Mossos d'Esquadra, per reduir un dels problemes que més afecta la mobilitat, segons ha explicat el conseller delegat de Rodalies de Catalunya, Òscar Playà.
6: Tenim el doble de robatori de cables respecte al 25. Aquí, clarament, hi ha un factor que és l'augment del preu del coure, que s'ha duplicat, o més que duplicat, en els últims anys. Estem fent un pla d'acció juntament amb Mossos d'Esquadra per també poder atacar aquest tema que ens afecta i afecta molt a la mobilitat de les persones.
0: Renfe també treballa amb el Departament de Salut per reduir els atropellaments, el 90% dels quals són suïcidis. Tot això en un context en què els usuaris encara no han recuperat la confiança en el servei de Rodalies, mig any després de l'accident de Gelida, tal com reconeix el secretari d'Infraestructures, Manel Nadal.
7: No podem obviar que encara els ciutadans no han recuperat la confiança en el servei ferroviari, sobretot el servei ferroviari de Rodalies, no? Tot i que hem recuperat totes les línies ferroviàries que van quedar malmeses.
0: Des de l'accident de Gelida s'han inspeccionat 1.000 quilòmetres de xarxa i s'han fet més de 100 obres d'emergència, però encara queden 135 limitacions temporals de velocitat. La taula del cava, que ha plegat aquest dilluns tot el sector per fixar el preu del raïm d'aquest any, ha servit també per tractar el neguit del sector, que aquest any preveu tenir molts excedents de raïm sense vendre. El conseller ha demanat calma i consensuar mesures extremes com les d'arrencar vinyes. Corresponsal a l'Alt Penedès, Montse Jané Riba.
8: Aquest any, gràcies a les pluges de l'hivern i la primavera, la collita és bona i aquest augment fa que no tot el raïm es pugui vendre als cellers. Per això, molts viticultors diuen que no n'hi ha prou amb els 9 milions d'euros que posarà la Generalitat per compensar els pagesos que s'acullin a la verema en verd, és a dir, llançar raïm, o a la destil·lació de crisi. Volen una arrencada social de la vinya, reduir, per tant, el nombre de vinyes. Però aquesta mesura, segons el conseller Ordeig, pot condicionar el sector del vi i el cava en el futur. Per això demana que es facin propostes i s'arribi a un acord que després s'haurà de plantejar a Madrid.
9: I el que sí que ens hem emplaçat tots plegats és per consensuar en quines circumstàncies doncs, podríem plantejar una sol·licitud per fer l'arrencada, com també de millorar en determinades circumstàncies l'arrencada, perquè el que no volem perdre és capacitat productiva ni cultius abandonats, per tant, anem a veure en quines condicions doncs, es podria fer, com també la reserva de crisis. Fa 3 anys teníem problemes perquè no hi havia prou raïm, ara en falta, necessitem estar més preparats, ser més resilients i establir mesures.
8: Segons el conseller, la solució no és produir menys raïm, sinó vendre més ampolles al món.
0: L'Observatori Astronòmic del Montsec, el Pallars Jussà, tindrà un nou gran telescopi que entrarà en funcionament l'any 2030. El projecte suposarà una inversió superior als 20 milions d'euros i convertirà l'equipament en un dels telescopis robòtics més grans del món. Sant Esteve de la Sarga, Pau Rovira.
10: El nou telescopi tindrà un mirall de 2,5 metres de diàmetre, molt superior als 80 centímetres de l'actual telescopi Joan Oró. Això multiplicarà per 10 l'actual superfície col·lectora de llum i permetrà ampliar notablement la capacitat d'observació i d'estudi de fenòmens astronòmics. La primera fase del projecte rebrà una aportació de més de 10 milions d'euros per a construir l'edifici, la cúpula i el telescopi, mentre que la resta de la inversió es completarà al 2030 amb la instrumentació científica i els sistemes de gestió de dades. El director de l'Observatori del Montsec, Quique Herrero, en destaca l'automatització i la rellevància que tindrà.
11: Igual que ho és el Joan Oró, és un telescopi robòtic. Funciona de manera totalment autònoma, des de la planificació del que ha d'observar, la realització de totes les observacions durant la nit i el processat de les dades, no hi ha ningú a darrere. Si ara el poséssim, ara mateix seria el telescopi robòtic més gran del món.
10: Així doncs, aquest projecte ha de consolidar l'astronomia catalana com un actor rellevant a escala internacional.
0: Els treballs arqueològics en l'antiga vila romana del Pla de l'Hoste, Sarrià de Ter, al Gironès, han posat al descobert les restes d'un ou de gallina de fa com a mínim 1.800 anys. I no només la clova, també de la matèria orgànica de l'interior. Sarrià de Ter, Fèlix Martín.
12: Han passat gairebé 2.000 anys, però els arqueòlegs de la Universitat de Girona han trobat bona part de la closca d'aquest ou i, sorprenentment també, les restes de matèria orgànica barrejada en terra, encara amb la forma ovalada que estava a l'interior. No és un ritual desconegut a l'època, però és la primera vegada que se'n troba en aquest jaciment arqueològic. Hi ha constància d'un gran incendi a la zona, a la vila romana, i en la reconstrucció de la població i dels conreus, doncs segurament van enterrar l'ou dins la gerra com una mena d'ofrena. Això és el que ha explicat la directora de les excavacions, Anna Costa.
13: Aquesta ofrena intentava ser una mica un desig de prosperitat, de que allò que neix en forma de l'ou doncs acabi fructificant definitivament. Aquí també hem trobat traces d'incendi al sector productiu, per tant veiem que va ser un accident doncs, d'unes dimensions considerables i que va propiciar doncs, aquesta repetició d'ofrenes.
12: A més, també hem trobat la base d'una premsa que confirma que la producció de vi va ser motor econòmic de la zona i també han posat al descobert les restes d'antigues canalitzacions del segle I abans de Crist, que recollien l'aigua de la pluja i la portaven a l'habitatge, a la vila romana, i també als conreus de l'entorn.
0: Ha mort als 78 anys l'actor Sam Neill, l'emblemàtic paleontòleg de Jurassic Park. L'intèrpret neozelandès va participar en més de 100 pel·lícules com Calma Total, La caça de l'octubre roig o Memòries d'un home invisible. Actor de llarga trajectòria, la fama mundial li va arribar al 1993 amb el paper d'Alan Grant al film de ciència-ficció Jurassic Park, un rol que va reprendre en els últims títols de la franquícia de dinosaures. Així ho reconeixia ell mateix el 2019 en una entrevista al Suplement amb motiu del Premi Honorífic del Festival de Sitges.
14: When I get stopped in the street, they ask me about Jurassic Park.
15: Quan la gent em para pel carrer, normalment em paren per Jurassic Park i veus a pares de nens que els diuen: "Mira, és el paio de Jurassic Park." i penses, pobre nen, no sap ni què és Jurassic Park.
14: Look, I'm grateful to have made it and...
15: Però estic molt orgullós i molt agraït d'haver fet una pel·lícula així. És una obra que s'ha fet per ser part de la cultura popular.
14: As popular culture.
0: Nascut a Irlanda del Nord i criat a Nova Zelanda, Sam Neill també va triomfar en films com El Piano i en sèries com Merlin o Peaky Blinders, en què va sumar diverses nominacions als Globus d'Or i Emmy. Després de superar un limfoma a l'abril passat, l'actor ha mort aquest dilluns de forma sobtada a Sydney, la ciutat on residia.
5: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
16: De la película Gilda, era una película de amor, entonces le digo, Gilda, amor, Gilda Love, bodega...
0: I ha mort als 100 anys Gilda Love, la veu que sentim i que va ser una de les grans figures del transformisme a Barcelona i referent històric del col·lectiu LGTBI. Va morir diumenge, quan li faltava un mes per fer 101 anys. Nascut a Andalusia amb el nom d'Eduardo Rondón, va arribar fa més de 6 dècades al barri del Raval, on es va convertir en una icona. Va ser molt popular als anys 70 i 80 amb els seus espectacles en diferents locals com El Cangrejo, Bodega Polo o Bodega Bohemia. La seva carrera com a drag queen havia començat abans a París, on va adoptar el nom de Gilda Love, en homenatge a la pel·lícula de Rita Hayworth. També va actuar en sales i cabarets de diversos països.
5: Esports.
0: Amb David Ubach.
17: El Barça ha començat aquest dilluns la seva pretemporada amb les habituals proves mèdiques i físiques. Només 10 integrants de l'equip hi han estat presents. Ter Stegen, Stensne, Balde, Christensen, Gerard Martín, Héctor Ford, Fermín, Casado, Bernal i Bardaggi. Araujo, per la seva banda, també ha estat present a l'arrencada de la pretemporada. En el seu cas, per sotmetre's a unes proves mèdiques per avaluar l'estat de la lesió que es va fer just abans del Mundial. El defensa uruguaià, però, s'incorporarà al grup com a mínim d'aquí a una setmana. Recordem que Hansi Flick té l'absència dels 15 internacionals blaugranes que encara disputen o bé han disputat el Mundial. Per aquest motiu, el tècnic del Barça comptarà amb fins a 15 jugadors del filial i juvenils.
5: 3Cat Info.
17: D'altra banda, Marc Cucurella, format al Barça, ha assegurat als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio que entén l'enuig d'alguns aficionats blaugranes arran del seu fitxatge pel Madrid. Cucurella ha argumentat la decisió d'incorporar-se al club blanc procedent del Chelsea.
18: Són coses que passen. Al final, crec que per mi i per la meva família era una oportunitat molt bona, que la tenia que agafar i, bueno, al final molt content per la decisió que hem pres. Al final no ha sigut per mi un camí fàcil arribar fins aquí.
17: Cucurella és un dels 9 catalans que aquest dimarts disputaran la primera semifinal del Mundial.
5: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
17: La selecció espanyola i la francesa es veuran les cares a Dallas amb un bitllet en joc per a la final mundialista. El defensa del Barça, Eric García, s'ha mostrat confiat en declaracions a TV3.
19: Crec que si algú tenim bo és que l'equip funciona molt bé, que som tots un equip, que anem units, i al final els últims resultats contra ells han sigut positius. Òbviament que serà un partit molt complicat, però bueno, crec que si fem les coses bé tenim possibilitats de guanyar, està clar.
17: El bàndol francès hi juga el blaugrana Koundé. Més futbol, Mundial a banda. A la primera divisió, l'Espanyol ha arrencat ja la segona setmana d'entrenaments de pretemporada a la ciutat esportiva d'Ani Jarque. Un dels capitans blanquiblaus, Pol Lozano, s'ha expressat optimista respecte del nou curs.
20: Les sensacions són bones, són positives, han vingut reforços que ens ajudaran molt. Vindrà més gent segurament que també ens ajudarà i jo crec que al final es vol construir algo que pot anar cap a dalt.
17: El femení blanquiblau, mentrestant, han fitxat la central canària Patri Ojeda, de 35 anys, fins al 2028, procedent de l'Eibar. I sense moure'ns de la Lliga Femenina de Futbol, també reforça el Badalona Women. El conjunt badaloní incorpora l'ex-blaugrana Vicky Losada, de 35 anys. Losada arriba cedida pel Bristol City anglès per una temporada.
21: Un proyecto que me llamó mucho la atención porque creo que es un momento en el que Badalona Women, creo que estamos en un momento de crecimiento, de crear un equipo competitivo y de también crear un equipo con personalidad. Y también hacía mucho tiempo que quería volver a casa.
17: I afegim encara que l'ex del Barça, Mapi León, ja té nou equip. La central aragonesa jugarà al London City anglès fins al 2029, acompanyant Alexia Putellas.
22: Creo que es un proyecto muy interesante y muy atractivo y tenía muchas ganas de venir viendo lo que se está construyendo, lo que se está formando.
5: 3Cat Info.
17: A la segona divisió masculina, encara en futbol, el Sabadell ha fitxat el migcampista gironí Pere Pons, ex del Girona. Pons, de 33 anys, ha firmat fins al 2027 procedent de l'AEK a l'Àrnaca de Xipre. I a la primera federació, els socis de l'Europa han votat la seu dels partits de la nova temporada i han optat per seguir el camp de Can Dragó. L'estadi municipal barceloní, on l'equip gracienc ja ha jugat la segona volta de l'última temporada, s'ha imposat a l'altre

0: alternativa del Narcís Sala per 2/3 dels vots a 1/3 aproximadament. I d'altra banda, l'Europa ha comunicat que el davanter Jordi Cano deixa l'equip per anar a algun conjunt del futbol professional. El futur de Cano, segon màxim golejador de la categoria en l'última temporada, apunta al Granada o l'Eibar.
1: Trescat Info.
0: En bàsquet, segon dia consecutiu que el Barça anuncia un reforç. Aquest dilluns ha estat el torn per al base nord-americà Justin Robinson, que firma com a blaugrana fins al 2028 procedent del París.
2: Al llarg de tota la meva carrera he estat un guanyador, espero aportar aquesta faceta, però sobretot ser un líder dins i fora de la pista, gaudir-ne, transmetre molta energia als aficionats, a mi mateix i als meus equips, i tinc moltes ganes de començar i de portar tant en atac com en defensa al club.
0: I pel que fa al Tour de França, aquest dilluns s'ha viscut la primera jornada de descans amb Tadej Pogačar, que partirà com a líder. A la desena etapa d'aquest dimarts seran 166 km de muntanya entre Aurillac i l'Eliorán, amb dos ports de primera categoria, un de segona i quatre de tercera.
1: 3CAT Info.

0: El preu del petroli es dispara més d'un 9% per l'escalada bèl·lica a l'Orient Mitjà. Donald Trump anuncia que atacaran durament l'Iran durant 2 dies i que restableix el bloqueig naval als seus ports. També diu que aplicaran una taxa del 20% als vaixells que passin per l'estret d'Hormuz. Els hutis del Iemen, aliats de l'Iran, ataquen l'Aràbia Saudita. Estabilitzat l'incendi que es va declarar diumenge a Aiguamúrcia i que ha calcinat 150 hectàrees. Tots els veïns evacuats ja han pogut tornar a casa. Se sospita que el foc va ser provocat perquè a la zona se n'han declarat 3 en menys d'una setmana. El PP justifica el comentari racista de Mariano Rajoy sobre la selecció francesa de futbol i l'atribueix al sarcasme. El govern espanyol ha exigit a l'expresident que es disculpi i l'ha acusat de provocar un incident diplomàtic. A França, les paraules de Rajoy sobre l'origen dels jugadors han generat dures crítiques, fins i tot per part de l'extrema dreta. El govern impulsa la modificació dels tràmits per aconseguir les llicències d'obres i espera que es puguin obtenir en un sol mes en comptes dels 12 mesos d'espera actuals de mitjana. L'executiu planteja que professionals externs acreditats per la Generalitat puguin validar els informes sense que hi hagi d'intervenir els tècnics dels ajuntaments. La CUP veu persecució a l'independentisme i l'existència d'un Catalangate en l'espionatge a través del programari Pegasus als exdiputats anticapitalistes Carles Riera i David Fernández. És la reacció de la formació a la desclassificació dels documents del CNI en què s'admet aquest espionatge. La Unió Europea vol establir els 13 anys com a edat mínima per accedir a les xarxes socials. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciat la voluntat d'unificar la normativa a escala europea i ha avançat que la proposta es concretarà després de l'estiu. Els artistes El Mago Pop i Aitana s'associen per comprar el Teatre Quitània de Barcelona. Es tracta d'un projecte a llarg termini que vol contribuir al creixement de les arts escèniques a Barcelona i que es basarà en l'excel·lència artística i la innovació.
1: Esports.
2: El Barça ha començat aquest dilluns la seva pretemporada amb les habituals proves mèdiques i físiques. Només 10 integrants de l'equip hi han estat presents, en contrast amb les absències dels 15 internacionals mundialistes. Marc Cucurella ha assegurat al Tot Costa de Catalunya Ràdio que entén l'enuig d'alguns aficionats del Barça arran del seu fitxatge pel Madrid. Aquest dimarts, primera semifinal del Mundial, Espanya-França. I el Barça de bàsquet ha anunciat el reforç del base nord-americà Justin Robinson, que afirma com a blaugrana fins al 2028, procedent del París.
0: I el temps, dimarts, la calor ja s'intensificarà una mica més, amb mínimes tropicals o tòrrides a la costa. Matí de sol, núvols baixos als dos extrems del litoral, cel terrós per la pols sahariana i algun ruixat puntual al Pirineu, amb pluja acompanyada de fang. Les màximes més altes tocaran els 40 graus i la xafogor serà marcada a la costa.
1: 3Cat Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar.

0: entendre.
1: La cotització del preu del barril de petroli Brent s'ha disparat aquest dilluns més d'un 9%, fins més enllà dels 83 dòlars, que és la xifra més alta des del trencament de l'alto el foc entre els Estats Units i l'Iran. L'escalada bèl·lica entre els dos països i els seus aliats a l'Orient Mitjà va a més, i el president nord-americà, Donald Trump, ha anunciat dos dies d'atacs contundents contra la República Islàmica en una entrevista radiofònica.
2: Els colpejarem molt fort aquesta nit i els colpejarem molt fort demà i no hi podran fer res, no tenen res. No tenen res a fer més enllà d'obrir la boca i dir coses.
1: Trump ha especificat que l'exèrcit nord-americà té intenció d'atacar una muntanya on se sospita que l'Iran està intentant reprendre l'enriquiment d'urani. Aquest mateix dilluns, el mandatari de la Casa Blanca ha anunciat a la seva xarxa Truth Social que restableix el bloqueig naval dels ports iranians prop de la zona de l'estret d'Hormuz i també que aplicarà una taxa del 20% als vaixells comercials que naveguin per l'estret en concepte de protecció davant d'eventuals atacs de Teheran. En una entrevista a la cadena Fox News, Trump ha dit que serà el guardià de l'estret.
2: Estem prenent el control de l'estret, no tenen res. Teníem un acord signat i l'han trencat. Sempre el trenquen. Teníem acords amb aquesta gent, així que actuarem amb molta contundència contra ells. Ens quedarem l'estret i segurament el gestionarem. Serem els guardians de l'estret.
1: A l'intercanvi d'hostilitats entre Washington i Teheran, aquest dilluns s'hi han afegit els hutis del Iemen. Els rebels iemenites, aliats de l'Iran, han atacat amb míssils balístics l'aeroport de Riyadh, a l'Aràbia Saudita, com a resposta al bombardeig de l'aeroport de Sanaa, sota el seu control. Els hutis alerten que l'espai aeri saudita ja no és segur i avisen les aerolínies comercials perquè ho tinguin en compte.
0: 3CAT Info.
1: Estabilitzat l'incendi que crema des d'aquest diumenge a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. Les flames, segurament provocades, s'han calcinat unes 155 hectàrees i tots els veïns evacuats ja han pogut tornar a casa. És el tercer foc en menys d'una setmana en aquesta zona. Anem cap a Sant Jaume dels Domenys, Jordi Barranca.
3: Les condicions meteorològiques han afavorit la feina dels bombers i han donat per estabilitzar l'incendi declarat aquest diumenge al terme municipal d'Aiguamúrcia, del Camp. Ha cremat 155 hectàrees, segons les dades dels agents rurals, i també ha afectat els municipis de Querol, a la mateixa comarca, i el de Pontons, a la comarca veïna de l'Alt Penedès. Ricard Expósito, cap d'intervenció dels bombers.
4: I hem estat treballant tot el dia i per això ens ha permès donar l'incendi per estabilitzat a les 19:30, en previsió que demana el relleu de demà al dematí i es pugui donar també per controlat si durant la nit no sorgeix cap represa significativa.
3: Aquest dilluns, de fet, la humitat ha superat el 40% i, sobretot, el vent no ha arribat als 20 km per hora a la zona de l'incendi. La hipòtesi que té més força és que hauria estat provocat. De fet, és una de les línies de treball dels agents rurals. Els Mossos, a més, també busquen una persona que hauria provocat aquest incendi i també els altres, declarats al mateix municipi d'Aiguamúrcia durant l'última setmana.
1: A banda d'aquest foc, durant aquest dilluns, els bombers han atès una seixantena d'avisos relacionats amb incendis de vegetació urbana, agrícola o forestal. A banda del d'Aiguamúrcia, els més destacats s'han cremat Talladurs, al Solsonès, on les flames han calcinat 3 hectàrees i mitja, i Argençola, on la superfície afectada ha estat de 2 hectàrees. I mentrestant, a Almeria, els bombers ja han aconseguit controlar l'incendi forestal de Los Gallardos després que hagi calcinat prop de 7.000 hectàrees i hagi deixat un balanç encara provisional de 13 morts. Pel que fa a les tasques d'identificació de les víctimes, de moment s'ha posat nom a 9 dels 13 morts. Es tracta d'un ciutadà espanyol, 3 persones del Regne Unit, un home francès, 3 de Bèlgica i una dona dels Estats Units. Les persones ferides i que estan hospitalitzades es mantenen estables. El president de la Junta d'Andalusia és Juanma Moreno.
5: Y deseamos la pronta recuperación de las personas que están hospitalizadas. Deseamos también la identificación, que saben ustedes, lo está llevando la Guardia Civil a través de las pruebas de ADN, la localización de los cadáveres, y esperamos también que empezamos a partir de la semana que viene pues un poco a reconstruir todo lo destruido a lo largo y ancho de esos casi 40 quilòmetres de perímetre que ha tenido este incendio.
1: Tots els veïns evacuats durant l'incendi, uns 1.400, ja han pogut tornar a casa. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha visitat la zona i s'ha compromès a mobilitzar recursos de l'Estat per ajudar els damnificats.
6: Por supuesto, en la reconstrucción para al menos paliar en la medida de nuestras posibilidades desde el punto de vista material, nunca emocional, porque ha habido pérdidas de vidas humanas y también hogares que han sido calcinados echarle una mano con recursos públicos para que puedan recuperar al menos su normalidad.
1: Les causes de l'incendi encara s'investiguen, tot i que la principal hipòtesi apunta a la caiguda d'un cable elèctric a prop d'un restaurant que estava tancat des del 2009. Més qüestions. El Partit Popular justifica el comentari racista de Mariano Rajoy sobre la selecció francesa i l'atribueix al sarcasme. En un article, l'expresident espanyol va dir que França juga al Mundial sense francesos, insinuant que els jugadors negres no ho són. El govern espanyol exigeix a Rajoy que es disculpi, l'acusa de provocar un incident diplomàtic i reclama a Feijó que el desautoritzi. Madrid, Àngels Lafuente.
7: Es podria pensar que és una de les seves improvisacions.
8: Los españoles, muy españoles y mucho españoles.
7: Però aquest cop ho ha deixat per escrit. La columna, publicada en un mitjà de comunicació, ha provocat la indignació i el rebuig del govern espanyol. Diferents ministres han titllat de racista o supremacista el comentari de Rajoy sobre els futbolistes de França i el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, l'acusa de crear un embolic diplomàtic, li exigeix una rectificació i insta Feijó a desmarcar-se'n.
9: Nada que de cerca o de lejos pueda encubrir racismo, xenofobia, representa a España. Yo exijo al señor Feijó no solo que desautorice a Mariano Rajoy, que deje claro que no comparte esa posición.
7: Una allau de crítiques que el PP ha intentat minimitzar. Borja Semper treu ferro a la polèmica i ho redueix al sarcasme que caracteritza Rajoy.
10: Una columna d'estas que escribe el señor el presidente Rajoy son sarcásticas y son columnas que van sin mala intención. Y esa expresión es sin mala intención. Y son comentarios a favor de España, no le daría otra interpretación.
7: I enmig de la polèmica, Pedro Sánchez ha viatjat a París. Macron l'ha convidat a la cimera de països aliats d'Ucraïna i a la desfilada d'aquest 14 de juliol, festa nacional francesa, quan França i Espanya es disputaran qui arriba a la final del Mundial de Futbol.
1: El govern francès i tot l'espectre polític del país mantenen la indignació per aquestes paraules de Rajoy sobre l'origen dels jugadors de l'equip de França. Hores abans del partit de semifinals del Mundial, continuen plovent dures crítiques contra l'expresident espanyol. París, Isabel Galí.
11: La vigília del partit entre França i Espanya, les paraules de Rajoy continuen ressonant i les respostes dels membres del govern francès són cada vegada més irades. Pel ministre d'Exteriors, Jean-Noël Barrot, la frase de l'expresident espanyol demostra estupidesa, racisme o totes dues coses alhora.
12: Voilà des propos qui sont
13: uns comentaris patètics que quedi clar d'una vegada, França no té color de pell.
11: Fins i tot l'extrema dreta ha condemnat el comentari segons el qual a la selecció francesa no hi juguen francesos. Pel diputat del reagrupament nacional, Julien Odul, França és un país per tothom.
14: El senyor Rajoy és simplement un racista. La seva proposta és escandalosa, vergonyosa i deplorable.
11: Un episodi que, en tot cas, ha aconseguit posar tot França d'acord. Res més unificador que una selecció de futbol que juga bé i guanya partits.
0: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: El president de la Generalitat defensa des de Madrid el nou sistema de finançament autonòmic que es debatrà a finals de mes al Consell de Política Fiscal i Financera. Salvador Illa adverteix al PP que és de mal espanyol bloquejar una proposta que aporta més diners a totes les comunitats autònomes, només perquè la impulsa Catalunya.
15: Ja basta d'esta desconfianza con Catalunya i de criticar les propostes per su origen, no per su contenido. Los que hacen esto, fíjese que le digo, son malos españoles.
1: Tant el PSC com Esquerra Republicana reclamen a Junts que voti a favor del nou sistema de finançament al Congrés. Però els de Carles Puigdemont insisteixen que no en tenen prou i reiteren que presentaran una esmena a la totalitat per defensar el concert econòmic. Sentim el portaveu del partit, Josep Rius, i la secretària general dels Republicans, Elisenda Alemany.
16: Demanem a Junts que no castigui el país i l'obligui a renunciar a 5.000 milions d'euros més per pur pànic electoral.
17: Amb aquest model que la consellera Alícia Romero i Oriol Junqueras, el seu soci, que aquests dos demanin el suport incondicional de Junts és un acte de cinisme bastant lamentable.
1: El nou sistema de finançament es debatrà en el Consell de Política Fiscal i Financera, com dèiem, del 29 de juliol. I el govern pretén simplificar els tràmits per aconseguir les llicències d'obres, tant per construir habitatges com per impulsar activitats industrials. Espera que es pugui disposar de la llicència en un sol mes, en comptes dels 12 mesos d'espera actuals de mitjana. L'executiu vol que professionals externs, acreditats per la Generalitat, puguin...

0: validar els informes urbanístics dels promotors sense que hi hagin d'intervenir els tècnics municipals dels ajuntaments. Albert Dalmau és el conseller de la Presidència.
1: El que acceptem és que els informes que presenta el sector privat han de ser corresponsables, de tal manera que els tècnics municipals o els tècnics de la Generalitat donen per bons i donen per vàlids els informes que presenten els diferents promotors de l'àmbit econòmic o de l'àmbit de l'habitatge o de l'àmbit social. Aquest és un element molt important, perquè passem d'una administració desconfiada a una administració que confia.
0: L'avantprojecte de llei del govern, que s'ha debatut amb els col·legis professionals i el sector privat, pretén modificar 15 normes i es preveu que s'aprovi el desembre. El preu mitjà dels nous contractes de lloguer a les zones tensionades de Catalunya ha pujat un 3,71% en l'últim any i se situa en els 877 euros de mitjana. És el que es desprèn del darrer informe de l'Incasòl, que correspon al primer trimestre d'aquest 2026. A la resta de Catalunya els preus s'han encarit 4 punts i destaca el creixement de Barcelona, amb un augment interanual per sobre del 4,5%. Pel que fa a Barcelona ciutat, en comparació amb el trimestre anterior, el preu dels arrendaments se situa de mitjana als 1.137 euros i baixa a tots els barris, excepte a Nou Barris i Sant Andreu. Segons aquestes dades de l'Incasòl, els tres municipis amb el preu mitjà de lloguer més alt són tots el Maresme: Alella, Sant Vicenç de Montalt i Cabrils, que superen els 1.700 euros. Pel que fa a l'activitat del mercat, el saldo entre nous contractes i extincions va tornar a ser positiu durant el primer trimestre. Un dels que van créixer van ser els lloguers de temporada.
2: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
3: Hem encetat setmana i ho hem fet amb temperatures que han anat pujant. Tercera onada de calor que ens portarà altre cop calor intensa i també xafogor. Avisos de calor nocturna aquesta propera nit i matinada. Costarà de dormir, no només cap a Ponent o Fanassana litoral, en aquest sector, amb aquestes temperatures de nit tòrrida, nit tropical a moltes comarques, amb núvols baixos, amb humitat, amb xafogor marcada. A primera hora del matí, aquests núvols baixos afectant els dos extrems de la costa, principalment Costa Brava, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre. Matí, amb moltes estones de sol, això sí, amb aquesta pols sahariana, i a la tarda, augment de la nuvolositat, aquest cel enterbolit, enterrenyinat per bandes de núvols alts i prims, i alguna gota que es pot deixar escapar de cara a la tarda, vespre, cap a aquest sector del Pirineu, Prepirineu, més probable cap a l'Alt Pirineu, i per tant, aquestes gotes que podrien caure aniran acompanyades de fang. I de cara a dimecres tindríem aquest punt àlgic de l'onada de calor, amb unes temperatures més altes i amb aquesta calor i aquesta xafogor més intensa.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: La CUP considera que la desclassificació dels documents del CNI en què s'admet l'espionatge a través del programari Pegasus a dos exdiputats de la formació, Carles Riera i David Fernández, demostra la persecució a l'independentisme i l'existència del CatalanGate, com es coneix aquests casos d'espionatge. Els anticapitalistes han demanat aquest dilluns més transparència i que s'assumeixin responsabilitats. Su Moreno n'és la portaveu.
4: Exigim la desclassificació immediata de tota la documentació relacionada amb l'espionatge polític, la compareixença dels màxims responsables del CNI i del govern espanyol implicat en aquests fets i l'assumpció de totes les responsabilitats polítiques i judicials.
0: En el cas de Riera, l'espionatge es va produir entre el 2020 i el 2022, quan liderava la CUP al Parlament. Pel que fa a David Fernández, va ser espiat a partir del desembre del 2019 i durant 6 mesos. Les actuacions del CNI tenien l'aval del Tribunal Suprem per intervenir en activitats contràries a la seguretat nacional. Fernández ha lamentat que, malgrat la desclassificació, l'opacitat al voltant de l'actuació del CNI és evident. N'ha parlat a TV3.
5: La desclassificació només és per dir sí, els vam espiar, i la durada, però no diuen ni quins dispositius, ni amb quin objectiu, ni què se n'ha fet amb la informació. Això ha passat sota el govern del PSOE, durant el govern més progressista de la història.
0: La desclassificació dels documents del CNI la va aprovar el Consell de Ministres a petició del jutjat de Barcelona, que investiga la querella presentada per Riera, Fernández i l'exdiputat Cupaire al Parlament i al Congrés, Albert Botran. Sobre aquest últim, el CNI no ha reconegut haver-li espiat el dispositiu mòbil. Vist per sentència el judici per l'endarreriment de la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils durant la pandèmia. A la darrera sessió

0: La fiscalia s'ha retirat de la causa, però els sindicats de policia mantenen les acusacions. Els exconsellers Alba Vergés, Josep Maria Argimon i la resta de la cúpula de salut s'enfronten a penes de fins a 15 anys d'inhabilitació. Audiència de Barcelona, Cristian Roldán.
1: L'acusació popular s'ha quedat sola defensant que els whatsapps entre el gabinet d'Alba Vergés i els responsables de salut acrediten una voluntat política per alentir la vacunació dels policies estatals. Sentim l'advocat dels sindicats Jusil i Jupol i el lletrat de l'exconsellera Vergés.
2: Hay un WhatsApp, señorías, de Judith Vinyals a Carmen Cabezas. Altre cop, la consellera en demana parar Guardia Civil i Policia Nacional. No podrem argumentar. Señoría, ¿qué prueba más directa hay?
3: Y que cuando dijo no podremos argumentarlo, se refería, y lo dijo textualmente, a que no se podría argumentar vacunar antes a los menores que a los mayores y a unos colectivos en perjuicio.
1: Vacunar-se a les seves pròpies dependències i la demora en entregar els censos. L'advocada del Sindicat Professional de Policia rebutja aquesta justificació, mentre que l'advocat de la defensa, Carles Martínez, la resumeix amb una comparació.
4: A 27 de abril, aun habiendo tenido todos los censos, solo había un 10% de funcionarios de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
5: Si tú te quieres comprar un traje, tienes dos opciones. Comprarte el traje en el Corte Inglés o pedir que te hagan ese traje a medida. Lo que después no puedes hacer es decir quién te hace el traje a medida, que está tardando y que en el tiempo que te han hecho ese traje a medida, tú podías haber tenido X tantos trajes comprados en el Corte Inglés.
1: Les parts esperen tenir la sentència abans que acabi el mes de juliol.
0: Llibertat amb l'obligació de presentar-se davant de la justícia quan ho requereixi per l'exalcalde de Sant Feliu de Guíxols i exdiputat Pere Albó, investigat per un delicte d'exhibicionisme després que diumenge a la tarda el detinguessin acusat de masturbar-se en públic en una piscina d'un hotel de Santa Susana, al Maresme. Clara Jordan.
6: Segons fonts coneixedores dels fets, Pere Albó, de 54 anys, s'hauria colat a la piscina plena de gent en aquell moment, s'hauria estirat en una gandula, s'hauria baixat els pantalons i hauria començat a masturbar-se de manera visible. També hauria agafat del braç una noia que és qui ho hauria denunciat als Mossos d'Esquadra. Quan el van detenir, segons les mateixes fonts, semblava desorientat i no sabia com havia arribat a l'hotel ni on tenia el cotxe. Arran dels fets, la coordinadora nacional del partit MESCAT, Independentistes d'Esquerra, l'ha suspès de militància.
0: La Unió Europea restringirà l'accés dels menors a les xarxes socials. Brussel·les estudia la possibilitat de fixar una edat mínima als 13 anys, però donant marge als països perquè puguin apujar-la. És el que reclama un grup d'experts a qui la Comissió Europea va encarregar un estudi tècnic. El govern comunitari presentarà la proposta definitiva després de l'estiu. Brussel·les, Bruno Forteamiras.
7: Si s'acaba confirmant, aquesta edat mínima de 13 anys estarà per sota dels 16 anys que proposa el govern espanyol o dels 15 que planteja l'executiu francès. En qualsevol cas, però, els països comunitaris podran ampliar, si ho volen, l'edat mínima. La proposta de Brussel·les serà un punt de partida comú per a tots els estats. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, creu que cal regular aquest tema a escala comunitària.
8: De la mateixa manera que no donem als nostres fills les claus del cotxe abans de treure's el carnet ni tampoc els deixem comprar alcohol fins que no ho tenen permès, hem de fixar una edat a partir de la qual els infants poden accedir legalment a les xarxes socials.
7: La Comissió Europea parla de restringir i no pas prohibir. Deixa la porta oberta perquè, fins i tot abans dels 13 anys, d'aquest llindar dels 13 anys, els infants puguin utilitzar les xarxes socials només, això sí, si estan supervisats per un adult. La Comissió Europea llançarà, abans de finals d'any, una aplicació que permetrà verificar l'edat de tothom que es connecti a una plataforma. D'aquesta manera, les autoritats comunitàries pretenen evitar que els infants puguin esquivar l'edat mínima d'accés a les xarxes socials.
0: I també us expliquem que El Mago Pop i Aitana s'han associat per comprar el Teatre Aquitània de Barcelona. Marta Vives.
9: Segons un comunicat que han fet públic, feia temps que volien tirar endavant un projecte junts. Ho han dit amb aquestes paraules.
10: Hola a todos, somos Aitana.
11: Y El Mago Pop.
10: Y llevamos mucho tiempo pensando en hacer un proyecto juntos y bueno, por fin hemos encontrado algo que nos apasiona y que nos hace mucha ilusión.
11: Hemos decidido embarcarnos juntos en la compra de un teatro. El Teatro Aquitania de la ciudad de Barcelona, que ocupa la antigua sede de la Filmoteca de Cataluña.
9: Segons el comunicat, es tracta d'un projecte a llarg termini que té com a objectiu contribuir al creixement de les arts escèniques a la ciutat i que es basarà, diuen, en l'excel·lència artística i la innovació. I tot i que no detallen quin tipus de muntatges hi programaran, sí que obren les portes a diferents

0: disciplinas. Sentim Aitana.
1: Como artistas somos conscientes de, bueno, del papel clave que tienen los teatros para la transmisión de la cultura y es por eso que nos hacía mucha ilusión pues, juntarnos para hacer este proyecto y que todos los artistas de diferentes disciplinas pues, puedan conectar con su público.
0: Precisament fa uns mesos el nom del Magopop va sonar amb força com a possible comprador d'un altre teatre, en aquest cas del jove Teatre Regina, al carrer Sèneca, després que la companyia Trepa, que des de més de 38 anys se n'encarregava de la gestió, se li rescindís el contracte per la venda de tot l'edifici. Fonts properes al Magopop asseguren que la compra de l'Aquitània Teatre no té res a veure amb la possible compra del Regina, de la que de moment se'n desconeix en quin punt estan les negociacions.
2: Esports. Amb David Ubach. El Barça ha començat aquest dilluns la seva pretemporada amb les habituals proves mèdiques i físiques. Només 10 integrants de l'equip hi han estat presents. Ter Stegen, Stensne, Balde, Christensen, Gerard Martín, Héctor Fort, Fermín, Casado, Bernal i Bardaggi. Araujo, per la seva banda, també ha estat present a l'arrencada de la pretemporada, en el seu cas per sotmetre's a unes proves mèdiques per avaluar l'estat de la lesió que es va fer just abans del Mundial. El defensa uruguaià, però, s'incorporarà al grup com a mínim d'aquí a una setmana. Recordem que Hansi Flick té l'absència dels 15 internacionals blaugranes que encara disputen o bé han disputat el Mundial. Per aquest motiu, el tècnic del Barça comptarà amb fins a 15 jugadors del filial i juvenils. L'equip s'entrenarà a la ciutat esportiva Johan Cruyff i farà una estada de pretemporada a Anglaterra del 27 de juliol al 3 d'agost. D'altra banda, Marc Cucurella, format al Barça, ha assegurat als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio que entén l'enuig d'alguns aficionats blaugranes arran del seu fitxatge pel Madrid. Cucurella ha argumentat la decisió d'incorporar-se al club blanc procedent del Chelsea.
3: Són coses que passen, al final crec que per mi i per la meva família era una oportunitat molt bona, que la tenia que agafar i bueno, al final molt content de la decisió que hem pres, al final no ha sigut per mi un camí fàcil arribar fins aquí.
2: Cucurella és un dels nou catalans que aquest dimarts disputaran la primera semifinal del Mundial.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: La selecció espanyola i la francesa es veuran les cares a Dallas amb un bitllet en joc per a la final mundialista. El defensa del Barça, Eric García, s'ha mostrat confiat en declaracions a TV3.
5: Crec que si algú tenim bo és que l'equip funciona molt bé, que som tots un equip, que anem units i al final els últims resultats contra ells han sigut positius. Òbviament que serà un partit molt complicat, però bueno, crec que si fem les coses bé tenim possibilitats de guanyar, està clar.
2: En França hi juga el blaugrana Koundé. Més futbol, Mundial a banda.
4: 3CAT Info.
2: A la primera divisió, l'Espanyol ha arrencat ja la segona setmana d'entrenaments de pretemporada a la ciutat esportiva de Nijarque. Un dels capitans blanquiblaus, Pol Lozano, s'ha expressat optimista respecte del nou curs.
6: Les sensacions són bones, són positives, han vingut reforços que ens ajudaran molt. Vindrà més gent segurament que també ens ajudarà i jo crec que al final es vol construir algo que pot anar cap a dalt.
2: A partir de dimecres, l'Espanyol es desplaçarà com en les últimes temporades a Navata, a l'Alt Empordà, per fer-hi l'estada de pretemporada fins al dia 22. El femení blanquiblau, mentrestant, han fitxat la central canària Patri Ojeda, de 35 anys, fins al 2028, procedent de l'Eibar.
7: Mucha disciplina, profesionalidad, trabajo, compromiso. Intentaré pues, tener una actitud positiva y adaptarme y ayudar al equipo en todo lo que me necesite.
2: Sense moure'ns de la Lliga Femenina de Futbol, també reforça el Badalona Women. El conjunt badaloní incorpora l'ex-blaugrana Vicky Losada, de 35 anys. Losada arriba cedida pel Bristol City anglès per una temporada.
8: Un proyecto que me llamó mucho la atención porque creo que es un momento en el que Badalona Women creo que estamos en un momento de crecimiento, de crear un equipo competitivo y de también crear un equipo con personalidad. Y también hacía mucho tiempo que quería volver a casa.
2: I afegim encara que l'ex del Barça, Mapi León, ja té nou equip. La central aragonesa jugarà al London City anglès fins al 2029, acompanyant Alexia Putellas.
9: Creo que es un proyecto muy interesante y muy atractivo y tenía muchas ganas de venir viendo lo que se está construyendo, lo que se está formando.
2: Encara en futbol, a la segona divisió masculina, el Sabadell ha fitxat el migcampista gironí Pere Pons, ex del Girona. Pons, de 33 anys, ha firmat fins al 2027, procedent de l'AEK Larnaca de Xipre. Per la seva banda, l'entrenador arlequinat, Ferran Costa, ha parlat en clau de mercat.
10: Tenim molt clar quins elements són determinants per nosaltres per incorporar o no un futbolista. No penso que sorprengui a ningú que no anem a un mercat de noms o de cromos. No som això.
2: I a la Primera Federació, els socis de l'Europa han votat la seu dels partits de la nova temporada i han optat per seguir el camp de Can Dragó. L'estadi municipal barceloní, on l'equip gracienc ja ha jugat la segona volta de l'última temporada, s'ha imposat a l'alternativa del Narcís Sala per 2/3.

0: anuncia un reforç. Aquest dilluns ha estat el torn per al base nord-americà Justin Robinson, que firma com a blaugrana fins al 2028, procedent del París.
1: Al llarg de tota la meva carrera he estat un guanyador, espero aportar aquesta faceta, però sobretot ser un líder dins i fora de la pista, gaudir-ne, transmetre molta energia als aficionats.
2: Són dos quarts de cinc.

0: Aquestes són les principals informacions. El preu del petroli es dispara més d'un 9% per l'escalada bèl·lica a l'Orient Mitjà. Donald Trump anuncia que atacaran durament l'Iran durant 2 dies i que restableix el bloqueig naval als seus ports. També diu que aplicaran una taxa del 20% als vaixells que passin per l'estret d'Hormuz. Els hutis del Iemen, aliats de l'Iran, ataquen l'Aràbia Saudita. Ha estabilitzat l'incendi que es va declarar diumenge a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, i que ha calcinat 150 hectàrees. Se sospita que el foc va ser provocat perquè a la zona se n'han declarat 3 en menys d'una setmana. A partir d'ara també us explicarem que una persona ha mort en un tiroteig en què estaria implicat l'ICE, el Servei d'Immigració i Control de Duanes, a l'estat de Maine, als Estats Units. És una mort que es produeix només 6 dies després de l'assassinat d'un migrant a Houston a mans de l'ICE. L'FBI investiga el cas. Us explicarem també que els 3 regidors de Junts a l'Ajuntament de Cambrils passen a integrar-se a les files d'Aliança Catalana i el fins ara portaveu dels juntaires en aquest consistori del Baix Camp, Enric Daza, serà l'alcaldable del partit d'extrema dreta a les properes eleccions municipals. I també que la Guàrdia Civil ha desarticulat una organització criminal acusada d'enterrar 46.000 tones de residus perillosos procedents de França en terrenys agrícoles del Baix Llobregat.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que el Barça ha començat aquest dilluns la seva pretemporada amb les habituals proves mèdiques i físiques. Només 10 integrants de l'equip hi han estat presents, en contrast amb les absències dels 15 internacionals mundialistes.
0: I el temps. Dimarts la calor ja s'intensificarà una mica més, amb mínimes tropicals o torrides a la costa. Matí de sol i núvols baixos als 2 extrems del litoral. Cel terrós per la pols sahariana i algun ruixat puntual al Pirineu, amb pluja acompanyada de fang. Les màximes més altes tocaran els 40 graus i la xafogó serà marcada a la costa. La cotització del preu del barril de petroli Brent s'ha disparat aquest dilluns més d'un 9%, fins més enllà dels 83 dòlars, la xifra més alta des del trencament de l'alto al foc entre els Estats Units i l'Iran. L'escalada bèl·lica entre els dos països i els seus aliats a l'Orient Mitjà va a més, i el president nord-americà Donald Trump ha anunciat 2 dies d'atacs contundents contra la República Islàmica en una entrevista radiofònica.
3: Els colpejarem molt fort aquesta nit i els colpejarem molt fort demà i no hi podrem fer res, no tenen res. No tenen res a fer més enllà d'obrir la boca i dir coses.
0: Trump ha especificat que l'exèrcit nord-americà té intenció d'atacar una muntanya on se sospita que l'Iran està intentant reprendre l'enriquiment d'urani. Aquest mateix dilluns, el mandatari de la Casa Blanca ha anunciat a la seva xarxa Truth Social que restableix el bloqueig naval dels ports iranians prop de la zona de l'estret d'Hormuz. I també que aplicarà una taxa del 20% als vaixells comercials que naveguin per l'estret, en concepte de protecció davant d'eventuals atacs de Teheran. En una entrevista a la cadena Fox News, Trump ha dit que serà el guardià de l'estret.
3: Estem prenent el control de l'estret, no tenen res. Teníem un acord signat i l'han trencat. Sempre el trenquen. Teníem acords amb aquesta gent, així que actuarem amb molta contundència contra ells. Ens quedarem l'estret i segurament el gestionarem. Serem els guardians de l'estret.
0: A l'intercanvi d'hostilitats entre Washington i Teheran, aquest dilluns s'hi han afegit els hutis del Iemen. Els rebels iemenites, aliats de l'Iran, han atacat amb míssils balístics l'aeroport de Riyadh, a l'Aràbia Saudita, com a resposta al bombardeig de l'aeroport de Sanaa, sota el seu control. Els hutis alerten que l'espai aeri saudita ja no és segur i avisen les aerolínies comercials perquè ho tinguin en compte. Una persona ha mort a l'estat de Maine, als Estats Units, en un tiroteig en què estaria implicat l'ICE, el Servei d'Immigració i Control de Duanes. És una mort que

0: es produeix només 6 dies després de l'assassinat, també a trets, d'un migrant a Houston a mans de l'ICE, Oriol Serra.
1: Les operacions antiimmigració que duen a terme els agents ICE i els de fronteres, els Border Patrol, tornen a ser protagonistes de l'actualitat nord-americana després d'haver costat la vida a dues persones en una setmana. Primer va ser a la ciutat de Houston, a Texas, on els agents van disparar contra el conductor d'una furgoneta, i el segon aquest dilluns a Biddeford, a l'estat de Maine, en circumstàncies a priori molt semblants. Els ICE denuncien que en ambdós casos les víctimes haurien convertit els seus vehicles en armes en intentar atropellar-los. Així és com un testimoni ha descrit els fets ocorreguts a Maine en declaracions a la cadena CNBC.
2: Eren agents de l'ICE. Els hi he vist les armilles verdes. Quan m'he acostat a la cruïlla, la persona del cotxe ha començat a conduir cap a la gent. I aleshores la gent ha tret l'arma i ha disparat diverses vegades. Diria que quatre.
1: Tant a Texas com a Maine, milers de persones han sortit al carrer per a protestar i exigir més transparència en les operacions antiimmigració. Els advocats de les víctimes asseguren que els ICE, els quals depenen del govern federal, no col·laboren amb les autoritats locals.
0: Ha estabilitzat l'incendi que crema des d'aquest diumenge a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. Les flames, segurament provocades, s'han calcinat unes 155 hectàrees i tots els veïns evacuats ja han pogut tornar a casa. És el tercer foc en menys d'una setmana en aquesta zona. Sant Jaume dels Domenys, Jordi Barranca.
3: Les condicions meteorològiques han afavorit la feina dels bombers i han donat per estabilitzar l'incendi declarat aquest diumenge al terme municipal d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. Ha cremat 155 hectàrees, segons les dades dels agents rurals, i també ha afectat els municipis de Querol, a la mateixa comarca, i el de Pontons, a la comarca veïna de l'Alt Penedès. Ricard Expósito, cap d'intervenció dels bombers.
4: I hem estat treballant tot el dia, i per això ens ha permès donar l'incendi per estabilitzar a les 19:30, en previsió que demana el relleu de demà al dematí i es pugui donar també per controlat si durant la nit no sorgeix cap represa significativa.
3: Aquest dilluns, de fet, la humitat ha superat el 40% i sobretot el vent no ha arribat als 20 km/h a la zona de l'incendi. La hipòtesi que té més força és que hauria estat provocat, de fet, és una de les línies de treball dels agents rurals. Els Mossos, a més, també busquen una persona que hauria provocat aquest incendi i també els altres, declarats al mateix municipi d'Aiguamúrcia durant l'última setmana.
0: A banda d'aquest foc, durant aquest dilluns, els bombers han atès una seixantena d'avisos relacionats amb incendis de vegetació urbana, agrícola o forestal. A banda del d'Aiguamúrcia, els més destacats s'han cremat a Lladurs, al Solsonès, on les flames han calcinat 3 hectàrees i mitja, i Argençola, on la superfície afectada ha estat de 2 hectàrees. Hi ha mort una dona d'uns 60 anys en un incendi al districte de l'Eixample de Barcelona. El foc va començar la matinada de diumenge a dilluns pels vols de les 4 en un pis de la quarta planta de l'edifici situat al número 102, al carrer Comte Borrell. Quan els bombers i els equips d'emergències mèdiques van arribar al domicili, van atendre la víctima, però no la van poder reanimar. El SEM va atendre 5 persones més, en estat menys greu, que les van traslladar a l'hospital. De moment es desconeixen les causes del foc i els Mossos s'han fet càrrec de la investigació.
5: 3CAT Info.
0: Els Mossos d'Esquadra i tècnics de l'Ajuntament de Gandesa inspeccionen la zona on diumenge una nena de 9 anys va morir a causa d'un despreniment de roques a tocar de Gandesa, a la Terra Alta. En l'accident també va resultar ferida greu una noia de 24 anys. Tarragona, Colla Ballester Brumós.
6: Les inspeccions continuaran aquest dimarts per determinar si l'espai és segur. Es tracta d'una zona de piscines naturals on el diumenge es banyaven les dues víctimes quan es va produir el despreniment. La nena de 9 anys va morir i la dona de 24, de la mateixa família, va poder ser rescatada en vida i traslladada i ingressada en estat greu a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. Carles Luz és l'alcalde de Gandesa.
7: Tenim comptabilitzat unes 18.000 persones a l'estiu de visitants, però hem de tindre en compte que és un espai natural on hi ha un risc, malauradament, que aquestes situacions no havien passat mai a la Fontcalda. Sí que és veritat que havíem tingut un fluid d'aquest flux de gent, doncs havíem tingut lesions traumatològiques a la cama, al peu i tal, però aquesta situació no l'havíem tingut mai.
6: L'Ajuntament de Gandesa decretava 2 dies de dol oficial i també feia un minut de silenci.
0: Canviem de qüestió. Us expliquem que els tres regidors de Junts a l'Ajuntament de Cambrils abandonen la formació.

0: de Carles Puigdemont i passen a integrar-se a les files d'Aliança Catalana. El fins ara portaveu dels juntaires en aquest consistori del Baix Camp, Enric Daza, serà l'alcaldable del partit d'extrema dreta a les properes eleccions municipals de l'any vinent. Els tres regidors ja actuaran com a membres d'Aliança durant el que queda d'aquest mandat. Aquest moviment encaixa amb l'estratègia d'Aliança Catalana d'absorbir regidors i personalitats d'altres partits de cara a les properes municipals. De fet, els de Sílvia Orriols han més que duplicat la seva presència als ajuntaments des de les municipals del 2023, després d'haver captat regidors en actiu, sobretot de forces locals, però també d'Esquerra i de Junts. Amb els tres regidors de Cambrils ja són més d'una vintena els edils d'altres formacions que han passat a formar part de les files dels ultradretans. Enric Daza ja va protagonitzar una polèmica al municipi a principis del 2025, quan Junts per Cambrils formava part del govern municipal amb el PSC. L'aleshores alcalde socialista el va expulsar del govern per faltes de respecte i discussions. Ara governa el municipi Oliver Klein, del partit local Nou Moviment Ciutadà. I l'alcalde de Girona, Lluc Salelles, defensa el govern tripartit com la millor opció política fins a les eleccions municipals d'aquí 10 mesos. Ho fa després que Junts per Catalunya no hagi descartat trencar l'acord entre Guanyem, Junts i Esquerra. En la sessió plenària d'aquest dilluns, la vicealcaldessa Juntaire ha esquivat les preguntes directes de l'oposició i ha convocat una roda de premsa per aquest dimarts al matí. Girona, Laia Claret.
1: El desencadenant és un article de la vicealcaldessa Gemma Geis al Punt Avui titulat «Se'ns ha acabat la paciència», on especificava que Girona mereix més textualment del que s'ha fet fins ara i Junts està disposat a posar-se al capdavant. Aquest dilluns hi havia sessió plenària i Jaume Baray del PP i Bea Esporrent del grup socialista interpel·laven directament Gemma Geis.
2: No es pot fer una carta dient que ja no té confiança en aquest equip de govern i avui està sentada aquí, a la mà dreta de l'alcalde. Pensa trencar el pacte?
3: Així que voldríem saber si continuaran governant plegats o continuaran escrivint articles.
1: Geis responia així.
4: Crec que aquest grup municipal té tot el dret del món a fer la seva valoració política, a demostrar i a voler doncs, emprendre el seu camí i de dir que Girona mereix més. Avui hi havia un ple, hi havia punts de l'ordre del dia que per responsabilitat hi havien de ser i es havien de votar. El posicionament que faci Junts el transmetrà quan creixi que l'hagi de transmetre.
1: L'alcalde Lluc Salelles tancava la sessió plenària amb l'aposta de continuïtat del govern.
5: Jo crec que és la millor proposta política que pot haver-hi pel proper any fins que els gironins i les gironines votin el maig vinent qui ha de liderar el projecte de la ciutat.
1: Després del ple, Junts ha convocat una roda de premsa per aquest dimarts al migdia.
0: El Tribunal Suprem sentencia que no es pot excloure el castellà dels rètols de les escoles i instituts públics i concertats de Catalunya. El Tribunal ha estimat un recurs que havia presentat l'Assemblea per una escola bilingüe contra una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. L'Assemblea havia portat a la justícia les instruccions que va enviar al Departament, als centres, al curs 2022-2023, sobre com s'havia de retolar. En la instrucció deia que s'havia de fer en català, occità i aranès i en llengua de signes catalana si corresponia. En el seu moment, el Tribunal Superior de Justícia ho va considerar irrellevant, argumentant que la retolació no forma part de l'activitat educativa. Ara, però, el Tribunal Suprem creu que sí, que l'espai físic també té un paper en l'educació. Per tot plegat, argumenta que el castellà no es pot excloure de la retolació perquè és una llengua oficial a tota Espanya, també a escoles i instituts. El Departament d'Educació, però, hi ha tret ferro. Fons de la Conselleria asseguren que de cara al curs vinent no hi ha cap referència a la retolació dels centres. A més, argumenten que la sentència indica que no es pot excloure el castellà, però no diu que tinguin el deure de retolar en aquesta llengua i que, per això, no hi estan obligats. I el Sindicat Majoritari de l'Ensenyament, l'USTEC, avala l'acord de l'Assemblea Educativa de Catalunya d'anar a la vaga el primer dia de curs, el 8 de setembre. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, la portaveu de la USTEC, Yolanda Segura, ha avisat que l'única manera d'acabar amb el conflicte és transformar profundament el sistema educatiu i que per fer-ho s'ha d'arribar a una inversió del 6% del PIB.
6: Que si no hi ha un canvi de model educatiu, aquests avenços mai podran desplegar-se de forma efectiva, perquè no es tracta de posar recursos, no es tracta només de reduir ràtios, sinó es tracta de fer aquest canvi d'un model que està demostrat que no funciona.
0: El sindicat s'ha reunit aquest dilluns amb la conselleria per traslladar-li les seves demandes. Per segura, caldria aplicar una baixada generalitzada de ràtios ja al setembre i que els alumnes amb necessitats especials comptessin per dos. Desarticulada una organització criminal acusada d'haver enterrat unes 46.000 tones de residus perillosos procedents de França en terrenys agrícoles del Baix Llobregat, Montse Poblet.
7: Després de 4 anys d'investigació, la Guàrdia Civil ha desarticulat una xarxa criminal que entrava residus perillosos, com hidrocarburs i metalls pesants, des de França i els enterrava en sòls agrícoles de Sant Esteve Sarrovires. Francisco Botana és el portaveu del cos a Barcelona.
8: Ja hemos podido determinar que esos materiales que contenían hidrocarburos y metales pesados, que son productos capaces de generar un gran daño medioambiental y también tóxicos para las personas si de alguna manera pudiera entrar en la cadena tròfica.
7: De moment hi ha 4 persones detingudes i no descarten que n'hi pugui haver més, però ja donen per fet que han desmuntat la xarxa.
8: Se ha desorganizado lo que es el núcleo fundamental, ¿no? Que era el que operaba entre Francia y España para el traslado de este material. De hecho, entre uno de los detenidos está quien dirigía estas operaciones, ¿no? A quien se le atribuye el rol de líder, administrador, control económico documental, etcétera, etcétera, ¿no?
7: Quan s'acabin d'analitzar els residus que hi ha enterrats, l'Agència de Residus i l'Ajuntament de Sant Esteve Sarrovires hauran d'estudiar com descontaminar les zones afectades.
0: El temps. És moment per la previsió de Gemma Puig.
9: Hem encetat setmana i ho hem fet amb temperatures que han anat pujant. Tercera onada de calor que ens portarà altre cop calor intensa i també xafogor. Avisos de calor nocturna, aquesta propera nit i matinada, costarà de dormir, no només cap a Ponent o Fanassan al litoral, en aquest sector, amb aquestes temperatures de nit tòrrida, un nit tropical a moltes comarques, amb núvols baixos, amb humitat, amb xafogor marcada, a primera hora del matí aquests núvols baixos afectant els dos extrems de la costa, principalment Costa Brava, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, matí amb moltes estones de sol, això sí, amb aquesta pols sahariana, i a la tarda augment de la nuvolositat, aquest cel enterbolit, enterrenyinat per bandes de núvols alts i prims, i alguna gota que es pot deixar escapar de cara a la tarda vespre cap a aquest sector del Pirineu Prepirineu, més probable cap a l'Alt Pirineu, i per tant aquestes gotes que podrien caure aniran acompanyades de fang. I de cara a dimecres tindríem aquest punt àlgic de l'onada de calor amb unes temperatures més altes i amb aquesta calor i aquesta xafogor més intensa.
0: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari. Els robatoris de coure a les vies del tren s'han doblat en el que portem d'any respecte del primer semestre del 2025. Rodalies prepara un pla, conjuntament amb els Mossos d'Esquadra, per reduir un dels problemes que més afecta la mobilitat, segons ha explicat el conseller delegat de Rodalies de Catalunya, Òscar Playà.
10: Tenim el doble de robatori de cables respecte al 25. Aquí, clarament, hi ha un factor que és l'augment del preu del coure, que s'ha duplicat, o més que duplicat, en els últims anys. Estem fent un pla d'acció juntament amb Mossos d'Esquadra per també poder atacar aquest tema que ens afecta i afecta molt a la mobilitat de les persones.
0: Renfe també treballa amb el Departament de Salut per reduir els atropellaments, el 90% dels quals són suïcidis. Tot això en un context en què els usuaris encara no han recuperat la confiança en el servei de Rodalies, mig any després de l'accident de Gelida, tal com reconeix el secretari d'Infraestructures, Manel Nadal.
11: No podem obviar que encara els ciutadans no han recuperat la confiança en el servei ferroviari, sobretot el servei ferroviari de Rodalies, no? Tot i que hem recuperat totes les línies ferroviàries que van quedar malmeses.
0: Des de l'accident de Gelida s'han inspeccionat 1.000 quilòmetres de xarxa i s'han fet més de 100 obres d'emergència, però encara queden 135 limitacions temporals de velocitat. La taula del cava, que ha plegat aquest dilluns tot el sector per fixar el preu del raïm d'aquest any, ha servit també per tractar el neguit del sector, que aquest any preveu tenir molts excedents de raïm sense vendre. El conseller ha demanat calma i consensuar mesures extremes com les d'arrencar vinyes. Corresponsal a l'Alt Penedès, Montse Jané Riba.
12: Aquest any, gràcies a les pluges de l'hivern i la primavera, la collita és bona i aquest augment fa que no tot el raïm es pugui vendre als cellers. Per això, molts viticultors diuen que no n'hi ha prou amb els 9 milions d'euros que posarà la Generalitat per compensar els pagesos que s'acullin a la verema en verd, és a dir, llançar raïm, o a la destil·lació de crisi. Volen una arrencada social de la vinya, reduir, per tant, el nombre de vinyes. Però aquesta mesura, segons el conseller Ordeig, pot condicionar el sector del vi i el cava en el futur. Per això demana que es facin propostes i s'arribi a un acord que després s'haurà de plantejar a Madrid.
13: I el que sí que ens hem emplaçat tots plegats és per consensuar

0: amb quines circumstàncies doncs, podríem plantejar una sol·licitud per fer l'arrencada, com també de millorar en determinades circumstàncies l'arrencada, perquè el que no volem perdre és capacitat productiva ni cultius abandonats, per tant, anem a veure en quines condicions doncs, es podria fer, com també la reserva de crisis. Fa 3 anys teníem problemes perquè no hi havia prou raïm, ara en falta, necessitem estar més preparats, ser més resilients i establir mesures.
1: Segons el conseller, la solució no és produir menys raïm, sinó vendre més ampolles al món.
2: L'Observatori Astronòmic del Montsec, el Pallars Jussà, tindrà un nou gran telescopi que entrarà en funcionament l'any 2030. El projecte suposarà una inversió superior als 20 milions d'euros i convertirà l'equipament en un dels telescopis robòtics més grans del món. Sant Esteve de la Sarga, Pau Rovira.
3: El nou telescopi tindrà un mirall de 2,5 metres de diàmetre, molt superior als 80 centímetres de l'actual telescopi Joan Oró. Això multiplicarà per 10 l'actual superfície col·lectora de llum i permetrà ampliar notablement la capacitat d'observació i d'estudi de fenòmens astronòmics. La primera fase del projecte rebrà una aportació de més de 10 milions d'euros per a construir l'edifici, la cúpula i el telescopi, mentre que la resta de la inversió es completarà al 2030 amb la instrumentació científica i els sistemes de gestió de dades. El director de l'Observatori del Montsec, Quique Herrero, en destaca l'automatització i la rellevància que tindrà.
4: Igual que ho és el Joan Oró, és un telescopi robòtic. Funciona de manera totalment autònoma, des de la planificació del que ha d'observar, la realització de totes les observacions durant la nit i el processat de les dades, no hi ha ningú a darrere. Si ara el poséssim, ara mateix seria el telescopi robòtic més gran del món.
3: Així doncs, aquest projecte ha de consolidar l'astronomia catalana com un actor rellevant a escala internacional.
2: Els treballs arqueològics en l'antiga vila romana del Pla de l'Hoste, Sarrià de Ter, al Gironès, han posat al descobert les restes d'un ou de gallina de fa com a mínim 1.800 anys. I no només la clova, també de la matèria orgànica de l'interior. Sarrià de Ter, Fèlix Martín.
5: Han passat gairebé 2.000 anys, però els arqueòlegs de la Universitat de Girona han trobat bona part de la closca d'aquest ou i, sorprenentment, també, les restes de matèria orgànica barrejada en terra, encara amb la forma ovalada que estava a l'interior. No és un ritual desconegut a l'època, però és la primera vegada que se'n troba en aquest jaciment arqueològic. Hi ha constància d'un gran incendi a la zona, a la vila romana, i en la reconstrucció de la població i dels conreus, doncs segurament van enterrar l'ou dins la gerra com una mena d'ofrena. Això és el que ha explicat la directora de les excavacions, Anna Costa.
6: Aquesta ofrena intentava ser una mica un desig de prosperitat, de que allò que neix en forma de l'ou doncs acabi fructificant definitivament. Aquí també hem trobat traces d'incendi al sector productiu, per tant veiem que va ser un accident doncs, d'unes dimensions considerables i que va propiciar doncs, aquesta repetició d'ofrenes.
5: A més, també hem trobat la base d'una premsa que confirma que la producció de vi va ser motor econòmic de la zona i també han posat al descobert les restes d'antigues canalitzacions del segle I abans de Crist, que recollien l'aigua de la pluja i la portaven a l'habitatge, a la vila romana, i també als conreus de l'entorn.
2: Ha mort als 78 anys l'actor Sam Neill, l'emblemàtic paleontòleg de Jurassic Park. L'intèrpret neozelandès va participar en més de 100 pel·lícules com Calma Total, La caça de l'octubre roig o Memòries d'un home invisible. Actor de llarga trajectòria, la fama mundial li va arribar al 1993 amb el paper d'Alan Grant al film de ciència-ficció Jurassic Park, un rol que va reprendre en els últims títols de la franquícia de dinosaures. Així ho reconeixia ell mateix el 2019 en una entrevista al Suplement amb motiu del Premi Honorífic del Festival de Sitges.
7: When I get stopped in the street, they ask me about Jurassic Park.
8: Quan la gent em para pel carrer, normalment em paren per Jurassic Park i veus a pares de nens que els diuen «Mira, és el paio de Jurassic Park!» I penses «Pobre nen, no sap ni què és Jurassic Park!»
7: Look, I'm grateful to have made it and...
8: Però estic molt orgullós i molt agraït d'haver fet una pel·lícula així. És una obra que s'ha fet per ser part de la cultura popular.
7: As popular culture.
2: Nascut a Irlanda del Nord i criat a Nova Zelanda, Sam Neill també va triomfar en films com El Piano i en sèries com Merlin o Peaky Blinders, amb què va sumar diverses nominacions als Globus d'Or i Emmy. Després de superar un limfoma a l'abril passat, l'actor ha mort aquest dilluns de forma sobtada a Sydney, la ciutat on residia.
9: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
10: De la película Gilda, era una película de amor, Entonces le digo,

0: Hilda, amor, Hilda Love, bodega...
1: Ja morta als 100 anys, Hilda Love, la veu que sentim i que va ser una de les grans figures del transformisme a Barcelona i referent històric del col·lectiu LGTBI. Va morir diumenge, quan li faltava un mes per fer 101 anys. Nascuda a Andalusia amb el nom d'Eduardo Rondón, va arribar fa més de 6 dècades al barri del Raval, on es va convertir en una icona. Va ser molt popular als anys 70 i 80 amb els seus espectacles en diferents locals com el Cangrejo, Bodega Polo o Bodega Bohemia. La seva carrera com a drag queen havia començat abans a París, on va adoptar el nom de Hilda Love, en homenatge a la pel·lícula de Rita Hayworth. També va actuar en sales i cabarets de diversos països.
2: Esports.
1: Amb David Ubach.
3: El Barça ha començat aquest dilluns la seva pretemporada amb les habituals proves mèdiques i físiques. Només 10 integrants de l'equip hi han estat presents. Ter Stegen, Stensne, Balde, Christensen, Gerard Martín, Héctor Ford, Fermín, Casado, Bernal i Bardaggi. Araujo, per la seva banda, també ha estat present a l'arrencada de la pretemporada. En el seu cas, per sotmetre's a unes proves mèdiques per avaluar l'estat de la lesió que es va fer just abans del Mundial. El defensa uruguaià, però, s'incorporarà al grup com a mínim d'aquí a una setmana. Recordem que Hansi Flick té l'absència dels 15 internacionals blaugranes que encara disputen o bé han disputat el Mundial. Per aquest motiu, el tècnic del Barça comptarà amb fins a 15 jugadors del filial i juvenils.
2: 3CAT Info.
3: D'altra banda, Marc Cucurella, format al Barça, ha assegurat als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio que entén l'enuig d'alguns aficionats blaugranes arran del seu fitxatge pel Madrid. Cucurella ha argumentat la decisió d'incorporar-se al club blanc procedent del Chelsea.
4: Són coses que passen, al final crec que per mi i per la meva família era una oportunitat molt bona, que la tenia que agafar i bueno, al final molt content de la decisió que hem pres, al final no ha sigut per mi un camí fàcil arribar fins aquí.
3: Cucurella és un dels 9 catalans que aquest dimarts disputaran la primera semifinal del Mundial.
2: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
3: La selecció espanyola i la francesa es veuran les cares a Dallas amb un bitllet en joc per a la final mundialista. El defensa del Barça, Eric García, s'ha mostrat confiat en declaracions a TV3.
5: Crec que si algú tenim bo és que l'equip funciona molt bé, que som tots un equip, que anem units, i al final els últims resultats contra ells han sigut positius. Òbviament que serà un partit molt complicat, però bueno, crec que si fem les coses bé tenim possibilitats de guanyar, està clar.
3: El bàndol francès hi juga el blaugrana Koundé. Més futbol, Mundial a banda. A la primera divisió, l'Espanyol ha arrencat ja la segona setmana d'entrenaments de pretemporada a la ciutat esportiva d'Ani Jarque. Un dels capitans blanquiblaus, Pol Lozano, s'ha expressat optimista respecte del nou curs.
6: Les sensacions són bones, són positives, han vingut reforços que ens ajudaran molt, vindrà més gent segurament que també ens ajudarà i jo crec que al final es vol construir algo que pot anar cap a dalt.
3: El femení blanquiblau, mentrestant, han fitxat la central canària Patri Ojeda, de 35 anys, fins al 2028, procedent de l'Eibar. I sense moure'ns de la Lliga Femenina de Futbol, també reforça el Badalona Women. El conjunt badaloní incorpora l'ex-blaurana Vicky Losada, de 35 anys. Losada arriba cedida pel Bristol City anglès per una temporada.
7: Un proyecto que me llamó mucho la atención porque creo que es un momento en el que Badalona Women, creo que estamos en un momento de crecimiento, de crear un equipo competitivo y de también crear un equipo con personalidad. Y también hacía mucho tiempo que quería volver a casa.
3: I afegim encara que l'ex del Barça, Mapi León, ja té nou equip. La central aragonesa jugarà al London City anglès fins al 2029, acompanyant Alexia Putellas.
8: Creo que es un proyecto muy interesante y muy atractivo y tenía muchas ganas de venir viendo lo que se está construyendo, lo que se está formando.
2: 3CAT Info.
3: A la segona divisió masculina, encara en futbol, el Sabadell ha fitxat el migcampista gironí Pere Pons, ex del Girona. Pons, de 33 anys, ha firmat fins al 2027 procedent de l'AEK Larnaca de Xipre. I a la primera federació, els socis de l'Europa han votat la seu dels partits de la nova temporada i han optat per seguir el camp de Can Dragó. L'estadi municipal barceloní, on l'equip gracienc ja ha jugat la segona volta de l'última temporada, s'ha imposat a l'alternativa del Narcís Sala per 2/3 dels vots a 1/3 aproximadament. I d'altra banda, l'Europa ha comunicat que el davanter Jordi Cano deixa l'equip per anar a algun conjunt del futbol professional. El futur de Cano, segon màxim golejador de la categoria en l'última temporada, apunta al Granada o l'Eibar.
2: 3CAT Info.
3: En bàsquet, segon dia consecutiu que el Barça anuncia un reforç. Aquest dilluns ha estat el torn per al base nord-americà Justin Robinson, que firma com a blaugrana fins al 2028 procedent del París.
9: Al llarg de tota la meva carrera he estat un guanyador, espero aportar aquesta faceta, però sobretot ser un líder dins i fora de la pista, gaudir-ne, transmetre molta energia als aficionats, a mi mateix i als meus equips, i tinc moltes ganes de començar i d'aportar tant en atac com en defensa al club.
3: I pel que fa al Tour de França, aquest dilluns s'ha viscut la primera jornada de descans amb Tadej Pogacar, que partirà com a líder. A la desena etapa d'aquest dimarts seran 166 km de muntanya entre Aurillac i l'Heliorán, amb dos ports de primera categoria, un de segona i quatre de tercera.
2: 3CAT Info.

0: El preu del petroli es dispara més d'un 9% per l'escalada bèl·lica a l'Orient Mitjà. Donald Trump anuncia que atacaran durament l'Iran durant 2 dies i que restableix el bloqueig naval als seus ports. També diu que aplicaran una taxa del 20% als vaixells que passin per l'estret d'Hormuz. Els Houthis del Iemen, aliats de l'Iran, ataquen l'Aràbia Saudita. Estabilitzat l'incendi que es va declarar diumenge a Aiguamúrcia i que ha calcinat 150 hectàrees. Tots els veïns evacuats ja han pogut tornar a casa. Se sospita que el foc va ser provocat perquè a la zona se n'han declarat 3 en menys d'una setmana. El PP justifica el comentari racista de Mariano Rajoy sobre la selecció francesa de futbol i l'atribueix al sarcasme. El govern espanyol ha exigit a l'expresident que es disculpi i l'ha acusat de provocar un incident diplomàtic. A França, les paraules de Rajoy sobre l'origen dels jugadors han generat dures crítiques, fins i tot per part de l'extrema dreta. El govern impulsa la modificació dels tràmits per aconseguir les llicències d'obres i espera que es puguin obtenir en un sol mes en comptes dels 12 mesos d'espera actuals de mitjana. L'executiu planteja que professionals externs acreditats per la Generalitat puguin validar els informes sense que hi hagi d'intervenir els tècnics dels ajuntaments. La CUP veu persecució a l'independentisme i l'existència d'un Catalangate en l'espionatge a través del programari Pegasus als exdiputats anticapitalistes Carles Riera i David Fernández. És la reacció de la formació a la desclassificació dels documents del CNI en què s'admet aquest espionatge. La Unió Europea vol establir els 13 anys com a edat mínima per accedir a les xarxes socials. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciat la voluntat d'unificar la normativa a escala europea i ha avançat que la proposta es concretarà després de l'estiu. Els artistes El Mago Pop i Aitana s'associen per comprar el Teatre Aquitània de Barcelona. Es tracta d'un projecte a llarg termini que vol contribuir al creixement de les arts escèniques a Barcelona i que es basarà en l'excel·lència artística i la innovació.
1: Esports.
2: El Barça ha començat aquest dilluns la seva pretemporada amb les habituals proves mèdiques i físiques. Només 10 integrants de l'equip hi han estat presents, en contrast amb les absències dels 15 internacionals mundialistes. Marco Gorella ha assegurat al Tot Costa de Catalunya Ràdio que entén l'enuig d'alguns aficionats del Barça arran del seu fitxatge pel Madrid. Aquest dimarts, primera semifinal del Mundial, Espanya-França. I el Barça de bàsquet ha anunciat el reforç del base nord-americà Justin Robinson, que afirma com a blaugrana fins al 2028, procedent del París.
0: I el temps, dimarts, la calor ja s'intensificarà una mica més, amb mínimes tropicals o tòrrides a la costa. Matí de sol, núvols baixos als dos extrems del litoral, cel terrós per la pols sahariana i algun ruixat puntual al Pirineu, amb pluja acompanyada de fang. Les màximes més altes tocaran els 40 graus i la xafogor serà marcada a la costa.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La cotització del preu del barril de petroli Brent s'ha disparat aquest dilluns més d'un 9%, fins més enllà dels 83 dòlars, que és la xifra més alta des del trencament de l'alto el foc entre els Estats Units i l'Iran. L'escalada bèl·lica entre els dos països i els seus aliats a l'Orient Mitjà va més, i el president nord-americà, Donald Trump, ha anunciat 2 dies d'atacs contundents contra la República Islàmica en una entrevista radiofònica.
3: Els colpejarem molt fort aquesta nit i els colpejarem molt fort demà i no hi podran fer res, no tenen res. No tenen res a fer més enllà d'obrir la boca i dir coses.
0: Trump ha especificat que l'exèrcit nord-americà té intenció d'atacar una muntanya on se sospita que l'Iran està intentant reprendre l'enriquiment d'urani. Aquest mateix dilluns, el mandatari de la Casa Blanca ha anunciat a la seva xarxa Truth Social que restableix el bloqueig naval dels ports iranians prop de la zona de l'estret d'Hormuz i també que aplicarà una taxa del 20% als vaixells comercials que naveguin per l'estret en concepte de protecció davant d'eventuals atacs de Teheran. En una entrevista a la cadena Fox News, Trump ha dit que serà el guardià de l'estret.
4: Well, we're taking over the strait.
3: Estem prenent el control de l'estret, no tenen res. Teníem un acord signat i l'han trencat. Sempre el trenquen. Teníem acords amb aquesta gent, així que actuarem amb molta contundència contra ells. Ens quedarem l'estret i segurament el gestionarem. Serem els guardians de l'estret.
0: A l'intercanvi d'hostilitats entre Washington i Teheran, aquest dilluns s'hi han afegit els hutis del Iemen. Els rebels iemenites, aliats de l'Iran, han atacat amb míssils balístics l'aeroport de Riyadh, a l'Aràbia Saudita, com a resposta al bombardeig de l'aeroport de Sanaa, sota el seu control. Els hutis alerten que l'espai aeri saudita ja no és segur i avisen les aerolínies comercials perquè ho tinguin en compte.
1: 3CAT Info.
0: Estabilitzat l'incendi que crema des d'aquest diumenge a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. Les flames, segurament provocades, s'han calcinat unes 155 hectàrees i tots els veïns evacuats ja han pogut tornar a casa. És el tercer foc en menys d'una setmana en aquesta zona. Anem cap a Sant Jaume dels Domenys, Jordi Barranca.
4: Les condicions meteorològiques han afavorit la feina dels bombers i han donat per estabilitzar l'incendi declarat aquest diumenge al terme municipal d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. Ha cremat 155 hectàrees, segons les dades dels agents rurals, i també ha afectat els municipis de Querol, a la mateixa comarca, i el de Pontons, a la comarca veïna de l'Alt Penedès. Ricard Expósito, cap d'intervenció dels bombers.
5: I hem estat treballant tot el dia i per això ens ha permès donar l'incendi per estabilitzat a les 19:30, en previsió que demana el relleu de demà al dematí i es pugui donar també per controlat si durant la nit no sorgeix cap represa significativa.
4: Aquest dilluns, de fet, la humitat ha superat el 40% i, sobretot, el vent no ha arribat als 20 km per hora a la zona de l'incendi. La hipòtesi que té més força és que hauria estat provocat. De fet, és una de les línies de treball dels agents rurals. Els Mossos, a més, també busquen una persona que hauria provocat aquest incendi i també els altres, declarats al mateix municipi d'Aiguamúrcia durant l'última setmana.
0: A banda d'aquest foc, durant aquest dilluns, els bombers han atès una seixantena d'avisos relacionats amb incendis de vegetació urbana, agrícola o forestal. A banda del d'Aiguamúrcia, els més destacats s'han cremat Talladurs, al Solsonès, on les flames han calcinat 3 hectàrees i mitja, i Argençola, on la superfície afectada ha estat de 2 hectàrees. I mentrestant, a Almeria, els bombers ja han aconseguit controlar l'incendi forestal de Los Gallardos després que hagi calcinat prop de 7.000 hectàrees i hagi deixat un balanç, encara provisional, de 13 morts. Pel que fa a les tasques d'identificació de les víctimes, de moment s'ha posat nom a 9 dels 13 morts. Es tracta d'un ciutadà espanyol, 3 persones del Regne Unit, un home francès, 3 de Bèlgica i una dona dels Estats Units. Les persones ferides i que estan hospitalitzades es mantenen estables. El president de la Junta d'Andalusia és Juanma Moreno.
6: Y deseamos la pronta recuperación de las personas que están hospitalizadas. Deseamos también la identificación, que saben ustedes lo está llevando la Guardia Civil a través de las pruebas de ADN, la localización de los cadáveres, y esperamos también que empezamos a partir de la semana que viene pues un poco a reconstruir todo lo destruido a lo largo y ancho de esos casi 40 quilòmetres de perímetre que ha tenido este incendio.
0: Tots els veïns evacuats durant l'incendi, uns 1.400, ja han pogut tornar a casa. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha visitat la zona y se ha compromès a mobilitzar recursos de l'Estat per ajudar els damnificats.
7: Por supuesto, en la reconstrucción para al menos paliar en la medida de nuestras posibilidades desde el punto de vista material, nunca emocional, porque ha habido pérdidas de vidas humanas y también hogares que han sido calcinados, echarle una mano con recursos públicos para que puedan recuperar al menos su normalidad.
0: Les causes de l'incendi encara s'investiguen, tot i que la principal hipòtesi apunta a la caiguda d'un cable elèctric a prop d'un restaurant que estava tancat des del 2009. Més qüestions. El Partit Popular justifica el comentari racista de Mariano Rajoy sobre la selecció francesa i l'atribueix al sarcasme. En un article, l'expresident espanyol va dir que França juga al Mundial sense francesos, insinuant que els jugadors negres no ho són. El govern espanyol exigeix a Rajoy que es disculpi, l'acusa de provocar un incident diplomàtic i reclama a Feijó que el desautoritzi. Madrid, Àngels Lafuente.
8: Es podria pensar que és una de les seves improvisacions. Los españoles muy españoles y mucho españoles.
9: Però aquest cop ho ha deixat per escrit. La columna, publicada en un mitjà de comunicació, ha provocat la indignació i el rebuig del govern espanyol. Diferents ministres han titllat de racista o supremacista el comentari de Rajoy sobre els futbolistes de França, i el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, l'acusa de crear un embolic diplomàtic, li exigeix una rectificació i insta Feijóo a desmarcar-se'n.
10: Nada que de cerca o de lejos pueda encubrir racismo, xenofobia, representa a España. Yo exijo al señor Feijóo no solo que desautorice a Mariano Rajoy, que deje claro que no comparte esa posición.
9: Una llau de crítiques que el PP ha intentat minimitzar. Borja Semper treu ferro a la polèmica i ho redueix al sarcasme que caracteritza Rajoy.
11: Una columna d'estas que escribe el presidente Rajoy son sarcásticas y son columnas que van sin mala intención. Y esa expresión es sin mala intención. Y son comentarios a favor de España, no le daría otra interpretación.
9: I enmig de la polèmica, Pedro Sánchez ha viatjat a París. Macron l'ha convidat a la cimera de països aliats d'Ucraïna i a la desfilada d'aquest 14 de juliol, Festa Nacional Francesa, quan França i Espanya es disputaran qui arriba a la final del Mundial de Futbol.
0: El govern francès i tot l'espectre polític del país mantenen la indignació per aquestes paraules de Rajoy sobre l'origen dels jugadors de l'equip de França. Hores abans del partit de semifinals del Mundial, continuen plovent dures crítiques contra l'expresident espanyol. París, Isabel Galí.
12: La vigília del partit entre França i Espanya, les paraules de Rajoy continuen ressonant i les respostes dels membres del govern francès són cada vegada més irades. Pel ministre d'Exteriors, Jean-Noël Barrot, la frase de l'expresident espanyol demostra estupidesa, racisme o totes dues coses alhora.
13: Voilà des propos qui
14: són uns comentaris patètics que quedi clar d'una vegada, França no té color de pell.
12: Fins i tot l'extrema dreta ha condemnat el comentari segons el qual a la selecció francesa no hi juguen francesos. Pel diputat del reagrupament nacional, Julien Odul, França és un país per tothom.
15: El senyor Rajoy és simplement un racista. La seva proposta és escandalosa, vergonyosa i deplorable.
12: Un episodi que, en tot cas, ha aconseguit posar tot França d'acord. Res més unificador que una selecció de futbol que juga bé i guanya partits.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: El president de la Generalitat defensa des de Madrid el nou sistema de finançament autonòmic que es debatrà a finals de mes al Consell de Política Fiscal i Financera. Salvador Illa adverteix al PP que és de mal espanyol bloquejar una proposta que aporta més diners a totes les comunitats autònomes només perquè la impulsa Catalunya.
16: Ja basta d'esta desconfianza con Catalunya i de criticar les propostes per su origen, no per su contenido. Los que hacen esto, fíjese que le digo, son malos españoles.
0: Tant el PSC com Esquerra Republicana reclamen a Junts que voti a favor del nou sistema de finançament al Congrés. Però els de Carles Puigdemont insisteixen que no en tenen prou i reiteren que presentaran una esmena a la totalitat per defensar el concert econòmic. Sentim el portaveu del partit, Josep Rius, i la secretària general dels Republicans, Elisenda Alemany.
17: Demanem a Junts que no castigui el país i l'obligui a renunciar a 5.000 milions d'euros més per pur pànic electoral.
18: Amb aquest model que la consellera Alícia Romero i Oriol Junqueras, el seu soci, que aquests dos demanin el suport incondicional de Junts, és un acte de cinisme bastant lamentable.
0: El nou sistema de finançament es debatrà en el Consell de Política Fiscal i Financera, com dèiem, del 29 de juliol. I el govern pretén simplificar els tràmits per aconseguir les llicències d'obres, tant per construir habitatges com per impulsar activitats industrials. Espera que es pugui disposar de la llicència en un sol mes, en comptes dels 12 mesos d'espera actuals de mitjana. L'executiu vol que professionals externs, acreditats per la Generalitat, puguin validar els informes urbanístics dels promotors sense que hi hagin d'intervenir els tècnics municipals dels ajuntaments. Albert Dalmau és el conseller de la presidència.
19: El que acceptem és que els informes que presenta el sector privat han de ser corresponsables, de tal manera que els tècnics municipals o els tècnics de la Generalitat donen per bons i donen per vàlids els informes que presenten els diferents promotors de l'àmbit econòmic o de l'àmbit de l'habitatge o de l'àmbit social. Aquest és un element molt important, perquè passem d'una administració desconfiada a una administració que confia.
0: L'avantprojecte de llei del govern, que s'ha debatut amb els col·legis professionals i el sector privat, pretén

0: modificar 15 normes i es preveu que s'aprovi al desembre. El preu mitjà dels nous contractes de lloguer a les zones tensionades de Catalunya ha pujat un 3,71% en l'últim any i se situa en els 877 euros de mitjana. És el que es desprèn del darrer informe de l'Incasòl, que correspon al primer trimestre d'aquest 2026. A la resta de Catalunya els preus s'han encarit 4 punts i destaca el creixement de Barcelona, amb un augment interanual per sobre del 4,5%. Pel que fa a Barcelona ciutat, en comparació amb el trimestre anterior, el preu dels arrendaments se situa de mitjana als 1.137 euros i baixa a tots els barris, excepte a Nou Barris i Sant Andreu. Segons aquestes dades de l'Incasòl, els tres municipis amb el preu mitjà de lloguer més alt són tots el Maresme: Alella, Sant Vicenç de Montalt i Cabrils, que superen els 1.700 euros. Pel que fa a l'activitat del mercat, el saldo entre nous contractes i extincions va tornar a ser positiu durant el primer trimestre. Un dels que van créixer van ser els lloguers de temporada.
1: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
2: Hem encetat setmana i ho hem fet amb temperatures que han anat pujant. Tercera onada de calor que ens portarà altre cop calor intensa i també xafogor. Avisos de calor nocturna aquesta propera nit i matinada. Costarà de dormir, no només cap a Ponent o Fanassana litoral, en aquest sector, amb aquestes temperatures de nit tòrrida, un nit tropical a moltes comarques, amb núvols baixos, amb humitat, amb xafogor marcada. A primera hora del matí, aquests núvols baixos afectant els dos extrems de la costa, principalment Costa Brava, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre. Matí, amb moltes estones de sol, això sí, amb aquesta pols sahariana, i a la tarda, augment de la nuvolositat, aquest cel enterbolit, enterreninat per bandes de núvols alts i prims, i alguna gota que es pot deixar escapar de cara a la tarda vespre cap a aquest sector del Pirineu Prepirineu, més probable cap a l'Alt Pirineu, i per tant aquestes gotes que podrien caure aniran acompanyades de fang. I de cara a dimecres tindríem aquest punt àlgic de l'onada de calor, amb unes temperatures més altes i amb aquesta calor i aquesta xafogor més intensa.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: La CUP considera que la desclassificació dels documents del CNI en què s'admet l'espionatge a través del programari Pegasus a dos exdiputats de la formació, Carles Riera i David Fernández, demostra la persecució a l'independentisme i l'existència del Catalan Gate, com es coneix aquests casos d'espionatge. Els anticapitalistes han demanat aquest dilluns més transparència i que s'assumeixin responsabilitats. Su Moreno n'és la portaveu.
3: Exigim la desclassificació immediata de tota la documentació relacionada amb l'espionatge polític, la compareixença dels màxims responsables del CNI i del govern espanyol implicat amb aquests fets, i l'assumpció de totes les responsabilitats polítiques i judicials.
0: En el cas de Riera, l'espionatge es va produir entre el 2020 i el 2022, quan liderava la CUP al Parlament. Pel que fa a David Fernández, va ser espiat a partir del desembre del 2019 i durant 6 mesos. Les actuacions del CNI tenien l'aval del Tribunal Suprem per intervenir en activitats contràries a la seguretat nacional. Fernández ha lamentat que, malgrat la desclassificació, l'opacitat al voltant de l'actuació del CNI és evident. N'ha parlat a TV3.
4: La desclassificació només és per dir sí, els vam espiar, i la durada, però no diuen ni quins dispositius, ni amb quin objectiu, ni què se n'ha fet amb la informació. Això ha passat sota el govern del PSOE, durant el govern més progressista de la història.
0: La desclassificació dels documents del CNI la va aprovar el Consell de Ministres a petició del jutjat de Barcelona, que investiga la querella presentada per Riera, Fernández i l'exdiputat cupaire al Parlament i al Congrés, Albert Botran. Sobre aquest últim, el CNI no ha reconegut haver-li espiat el dispositiu mòbil. Vist per sentència el judici per l'endarreriment de la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils durant la pandèmia. A la darrera sessió, la Fiscalia s'ha retirat de la causa, però els sindicats de policia mantenen les acusacions. Els exconsellers Alba Vergés, Josep Maria Argimon i la resta de la cúpula de salut s'enfronten a penes de fins a 15 anys d'inhabilitació. Audiència de Barcelona, Cristian Roldán.
5: L'acusació popular s'ha quedat sola defensant que els whatsapps entre el gabinet d'Alba Vergés i els responsables de salut acrediten una voluntat política per alentir la vacunació dels policies estatals. Sentim l'advocat dels sindicats Jusil i Jupol i el lletrat de l'exconsellera Vergés.
6: Hay un WhatsApp, señorías, de Judith Vinyals a Carmen Cabezas. Altre cop.

0: La consellera en demanda parar Guardia Civil y Policía Nacional. No podrán argumentar. Señoría, ¿qué prueba más directa hay?
1: Y que cuando dijo no podremos argumentarlo, se refería, y lo dijo textualmente, a que no se podría argumentar vacunar antes a los menores que a los mayores y a unos colectivos en perjuicio de otros.
2: Les defenses vinculen el retard en la vacunació dels agents a la petició de vacunar-se a les seves pròpies dependències i la demora en entregar els censos. L'advocada del Sindicat Professional de Policia rebutja aquesta justificació, mentre que l'advocat de la defensa, Carles Martínez, la resumeix amb una comparació.
3: A 27 de abril, aun habiendo tenido todos los censos, solo había un 10% de funcionarios de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
4: Si tú te quieres comprar un traje, tienes dos opciones. Comprarte el traje en el Corte Inglés o pedir que te hagan ese traje a medida. Lo que después no puedes hacer es decir quién te hace el traje a medida, que está tardando y que en el tiempo que te han hecho ese traje a medida, tú podías haber tenido X tantos trajes comprados en el Corte Inglés.
2: Les parts esperen tenir la sentència abans que acabi el mes de juliol.
5: Llibertat amb l'obligació de presentar-se davant de la justícia quan ho requereixi per l'exalcalde de Sant Feliu de Guíxols i exdiputat Pere Albó, investigat per un delicte d'exhibicionisme després que diumenge a la tarda el detinguessin acusat de masturbar-se en públic en una piscina d'un hotel de Santa Susana, al Maresme. Clara Jordan.
6: Segons fonts coneixedores dels fets, Pere Albó, de 54 anys, s'hauria colat a la piscina plena de gent en aquell moment, s'hauria estirat en una gandula, s'hauria baixat els pantalons i hauria començat a masturbar-se de manera visible. També hauria agafat del braç una noia que és qui ho hauria denunciat als Mossos d'Esquadra. Quan el van detenir, segons les mateixes fonts, semblava desorientat i no sabia com havia arribat a l'hotel ni on tenia el cotxe. Arran dels fets, la coordinadora nacional del partit MESCAT, Independentistes d'Esquerra, l'ha suspès de militància.
5: La Unió Europea restringirà l'accés dels menors a les xarxes socials. Brussel·les estudia la possibilitat de fixar una edat mínima als 13 anys, però donant marge als països perquè puguin apujar-la. És el que reclama un grup d'experts a qui la Comissió Europea va encarregar un estudi tècnic. El govern comunitari presentarà la proposta definitiva després de l'estiu. Brussel·les, Bruno Fortea Miras.
7: Si s'acaba confirmant, aquesta edat mínima de 13 anys estarà per sota dels 16 anys que proposa el govern espanyol o dels 15 que planteja l'executiu francès. En qualsevol cas, però, els països comunitaris podran ampliar, si ho volen, l'edat mínima. La proposta de Brussel·les serà un punt de partida comú per a tots els estats. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, creu que cal regular aquest tema a escala comunitària.
8: De la mateixa manera que no donem als nostres fills les claus del cotxe abans de treure's el carnet ni tampoc els deixem comprar alcohol fins que no ho tenen permès, hem de fixar una edat a partir de la qual els infants poden accedir legalment a les xarxes socials.
7: La Comissió Europea parla de restringir i no pas prohibir. Deixa la porta oberta perquè, fins i tot abans dels 13 anys, d'aquest llindar dels 13 anys, els infants puguin utilitzar les xarxes socials només, això sí, si estan supervisats per un adult. La Comissió Europea llançarà, abans de finals d'any, una aplicació que permetrà verificar l'edat de tothom que es connecti a una plataforma. D'aquesta manera, les autoritats comunitàries pretenen evitar que els infants puguin esquivar l'edat mínima d'accés a les xarxes socials.
5: I també us expliquem que El Mago Pop i Aitana s'han associat per comprar el Teatre Aquitània de Barcelona. Marta Vives.
9: Segons un comunicat que han fet públic, feia temps que volien tirar endavant un projecte junts. Ho han dit amb aquestes paraules.
10: Hola a todos, somos Aitana.
11: Y El Mago Pop.
10: Y llevamos mucho tiempo pensando en hacer un proyecto juntos y bueno, por fin hemos encontrado algo que nos apasiona y que nos hace mucha ilusión.
11: Hemos decidido embarcarnos juntos en la compra de un teatro. El Teatro Aquitania de la ciudad de Barcelona, que ocupa la antigua sede de la Filmoteca de Cataluña.
9: Segons el comunicat, es tracta d'un projecte a llarg termini que té com a objectiu contribuir al creixement de les arts escèniques a la ciutat i que es basarà, diuen, en l'excel·lència artística i la innovació. I tot i que no detallen quin tipus de muntatges hi programaran, sí que obren les portes a diferents disciplines. Sentim Aitana.
10: Como artistas somos conscientes de, bueno, del papel clave que tienen los teatros para la transmisión de la cultura y es por eso que nos hacía mucha ilusión pues, juntarnos para hacer este proyecto y que todos los artistas de diferentes disciplinas pues, puedan conectar con su público.
9: Precisament fa uns mesos el nom del Mago Pop va sonar amb força com a possible comprador d'un altre teatre, en aquest cas del jove Teatre Regina, al carrer Sèneca, després que la companyia Trepa, que des de més de 38 anys se n'encarregava de la gestió, se li rescindís el contracte per la venda de tot l'edifici. Fonts properes al Mago Pop asseguren que la compra de l'Aquitània Teatre no té res a veure amb la possible compra del Regina, de la que de moment se'n desconeix en quin punt estan les negociacions.
5: Esports. Amb David Ubach.
12: El Barça ha començat aquest dilluns la seva pretemporada amb les habituals proves mèdiques i físiques. Només 10 integrants de l'equip hi han estat presents. Ter Stegen, Steinsne, Balde, Christensen, Gerard Martín, Héctor Fort, Fermín, Casado, Bernal i Bardaggi. Araujo, per la seva banda, també ha estat present a l'arrencada de la pretemporada, en el seu cas per sotmetre's a unes proves mèdiques per avaluar l'estat de la lesió que es va fer just abans del Mundial. El defensa uruguaià, però, s'incorporarà al grup com a mínim d'aquí a una setmana. Recordem que Hansi Flick té l'absència dels 15 internacionals blaugranes que encara disputen o bé han disputat el Mundial. Per aquest motiu, el tècnic del Barça comptarà amb fins a 15 jugadors del filial i juvenils. L'equip s'entrenarà a la ciutat esportiva Johan Cruyff i farà una estada de pretemporada a Anglaterra del 27 de juliol al 3 d'agost. D'altra banda, Marc Cucurella, format al Barça, ha assegurat als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio que entén l'enuig d'alguns aficionats blaugranes arran del seu fitxatge pel Madrid. Cucurella ha argumentat la decisió d'incorporar-se al club blanc procedent del Chelsea.
13: Són coses que passen, al final crec que per mi i per la meva família era una oportunitat molt bona, que la tenia que agafar i bueno, al final molt content de la decisió que hem pres, al final no ha sigut per mi un camí fàcil arribar fins aquí.
12: Cucurella és un dels nou catalans que aquest dimarts disputaran la primera semifinal del Mundial.
14: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
12: La selecció espanyola i la francesa es veuran les cares a Dallas amb un bitllet en joc per a la final mundialista. El defensa del Barça, Eric García, s'ha mostrat confiat en declaracions a TV3.
15: Crec que si algú tenim bo és que l'equip funciona molt bé, que som tots un equip, que anem units i al final els últims resultats contra ells han sigut positius. Òbviament que serà un partit molt complicat, però bueno, crec que si fem les coses bé tenim possibilitats de guanyar, està clar.
12: En França hi juga el blaugrana Koundé. Més futbol mundial a banda.
14: 3CAT Info.
12: A la primera divisió, l'Espanyol ha arrencat ja la segona setmana d'entrenaments de pretemporada a la ciutat esportiva de Nijarque. Un dels capitans blanquiblaus, Pol Lozano, s'ha expressat optimista respecte del nou curs.
16: Les sensacions són bones, són positives, han vingut reforços que ens ajudaran molt. Vindrà més gent segurament que també ens ajudarà i jo crec que al final es vol construir algo que pot anar cap a dalt.
12: A partir de dimecres, l'Espanyol es desplaçarà com en les últimes temporades a Navata, a l'Alt Empordà, per fer-hi l'estada de pretemporada fins al dia 22. El femení blanquiblau, mentrestant, han fitxat la central canària Patri Ojeda, de 35 anys, fins al 2028, procedent de l'Eibar.
17: Mucha disciplina, profesionalidad, trabajo, compromiso. Intentaré pues, tener una actitud positiva y adaptarme y ayudar al equipo en todo lo que me necesite.
12: Sense moure'ns de la Lliga Femenina de Futbol, també reforça el Badalona Women. El conjunt badaloní incorpora l'ex-blaugrana Vicky Losada, de 35 anys. Losada arriba cedida pel Bristol City anglès per una temporada.
18: Un proyecto que me llamó mucho la atención porque creo que es un momento en el que Badalona Women, creo que estamos en un momento de crecimiento, de crear un equipo competitivo y de también crear un equipo con personalidad. Y también hacía mucho tiempo que quería volver a casa.
12: I afegim encara que l'ex del Barça, Mapi León, ja té nou equip. La central aragonesa jugarà al London City anglès fins al 2029, acompanyant Alexia Putellas.
19: Creo que es un proyecto muy interesante y muy atractivo y tenía muchas ganas de venir viendo lo que se está construyendo, lo que se está formando.
12: Encara en futbol, a la segona divisió masculina, el Sabadell ha fitxat el migcampista gironí Pere Pons, ex del Girona. Pons, de 33 anys, ha firmat fins al 2027, procedent de l'AEK Lárnaca de Xipre. Per la seva banda, l'entrenador arlequinat, Ferran Costa, ha parlat en clau de mercat.
20: Tenim molt clar quins elements són determinants per nosaltres per incorporar o no un futbolista. No penso que sorprengui a ningú que no anem a un mercat de noms o de cromos. No som això.
12: I a la primera federació, els socis de l'Europa han votat la seu dels partits de la nova temporada i han optat per seguir el camp de Can Dragó. L'estadi municipal barceloní, on l'equip grasenc ja ha jugat la segona volta de l'última temporada, s'ha imposat a l'alternativa del Narcís Sala per 2/3 dels vots a 1/3 aproximadament. D'altra banda, l'Europa ha comunicat que el davanter Jordi Cano deixa l'equip per anar a algun conjunt del futbol professional. El futur de Cano, segon màxim golejador de la categoria en l'última temporada, apunta al Granada o l'Eibar. Dit això, obrim bloc poliesportiu per anar a bàsquet.
14: L'actualitat esportiva a fons.
12: Segon dia consecutiu que el Barça

0: anuncia un reforç. Aquest dilluns ha estat el torn per al base nord-americà Justin Robinson, que firma com a blaugrana fins al 2028, procedent del París.
1: Al llarg de tota la meva carrera he estat un guanyador. Espero aportar aquesta faceta, però sobretot

0: Aquestes són les principals informacions. El preu del petroli es dispara més d'un 9% per l'escalada bèl·lica a l'Orient Mitjà. Donald Trump anuncia que atacaran durament l'Iran durant 2 dies i que restableix el bloqueig naval als seus ports. També diu que aplicaran una taxa del 20% als vaixells que passin per l'estret d'Hormuz. Els hutis del Iemen, aliats de l'Iran, ataquen l'Aràbia Saudita. Ha estabilitzat l'incendi que es va declarar diumenge a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, i que ha calcinat 150 hectàrees. Se sospita que el foc va ser provocat perquè a la zona se n'han declarat 3 en menys d'una setmana. A partir d'ara també us explicarem que una persona ha mort en un tiroteig en què estaria implicat l'ICE, el Servei d'Immigració i Control de Duanes, a l'estat de Maine, als Estats Units. És una mort que es produeix només 6 dies després de l'assassinat d'un migrant a Houston a mans de l'ICE. L'FBI investiga el cas. Us explicarem també que els 3 regidors de Junts a l'Ajuntament de Cambrils passen a integrar-se a les files d'Aliança Catalana i el fins ara portaveu dels juntaires en aquest consistori del Baix Camp, Enric Daza, serà l'alcaldable del partit d'extrema dreta a les properes eleccions municipals. I també que la Guàrdia Civil ha desarticulat una organització criminal acusada d'enterrar 46.000 tones de residus perillosos procedents de França en terrenys agrícoles del Baix Llobregat.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que el Barça ha començat aquest dilluns la seva pretemporada amb les habituals proves mèdiques i físiques. Només 10 integrants de l'equip hi han estat presents, en contrast amb les absències dels 15 internacionals mundialistes.
0: I el temps, dimarts, la calor ja s'intensificarà una mica més, amb mínimes tropicals o torrides a la costa. Matí de sol i núvols baixos als 2 extrems del litoral. Cel terrós per la pols sahariana i algun ruixat puntual al Pirineu, amb pluja acompanyada de fang. Les màximes més altes tocaran els 40 graus i la xafogó serà marcada a la costa. La cotització del preu del barril de petroli Brent s'ha disparat aquest dilluns més d'un 9%, fins més enllà dels $83, la xifra més alta des del trencament de l'alto al foc entre els Estats Units i l'Iran. L'escalada bèl·lica entre els dos països i els seus aliats a l'Orient Mitjà va a més, i el president nord-americà Donald Trump ha anunciat 2 dies d'atacs contundents contra la República Islàmica en una entrevista radiofònica.
3: Els colpejarem molt fort aquesta nit i els colpejarem molt fort demà i no hi podran fer res, no tenen res. No tenen res a fer més enllà d'obrir la boca i dir coses.
0: Trump ha especificat que l'exèrcit nord-americà té intenció d'atacar una muntanya on se sospita que l'Iran està intentant reprendre l'enriquiment d'urani. Aquest mateix dilluns, el mandatari de la Casa Blanca ha anunciat a la seva xarxa Truth Social que restableix el bloqueig naval dels ports iranians prop de la zona de l'estret d'Hormuz, i també que aplicarà una taxa del 20% als vaixells comercials que naveguin per l'estret, en concepte de protecció davant d'eventuals atacs de Teheran. En una entrevista a la cadena Fox News, Trump ha dit que serà el guardià de l'estret.
3: Estem prenent el control de l'estret, no tenen res. Teníem un acord signat i l'han trencat. Sempre el trenquen. Teníem acords amb aquesta gent, així que actuarem amb molta contundència contra ells. Ens quedarem l'estret i segurament el gestionarem. Serem els guardians de l'estret.
0: A l'intercanvi d'hostilitats entre Washington i Teheran, aquest dilluns s'hi han afegit els hutis del Iemen. Els rebels iemenites, aliats de l'Iran, han atacat amb míssils balístics l'aeroport de Riyadh, a l'Aràbia Saudita, com a resposta al bombardeig de l'aeroport de Sanaa, sota el seu control. Els hutis alerten que l'espai aeri saudita ja no és segur i avisen les aerolínies comercials perquè ho tinguin en compte. Una persona ha mort a l'estat de Maine, als Estats Units, en un tiroteig en què estaria implicat l'ICE, el Servei d'Immigració i Control de Duanes. És una mort que es produeix només 6 dies després de l'assassinat, també a trets, d'un migrant a Houston a mans de l'ICE, Oriol Serra.
4: Les operacions antiimmigració que duen a terme els agents ICE i els de fronteres, els Border Patrol, tornen a ser protagonistes de l'actualitat nord-americana després d'haver costat la vida a 2 persones en una setmana. Primer va ser a la ciutat de Houston, a Texas, on els agents van disparar contra el conductor d'una furgoneta, i el segon aquest dilluns a Biddeford, a l'estat de Maine, en circumstàncies a priori molt semblants. Els ICE denuncien que en ambdós casos les víctimes haurien convertit els seus vehicles en armes en intentar

0: a atropellar-los. Així és com un testimoni ha descrit els fets ocorreguts a Maine en declaracions a la cadena CNBC.
1: Eren agents de l'ICE. Els hi he vist les armilles verdes. Quan m'he acostat a la cruïlla, la persona del cotxe ha començat a conduir cap a la gent i aleshores la gent ha tret l'arma i ha disparat diverses vegades. Diria que quatre.
0: Tant a Texas com a Maine, milers de persones han sortit al carrer per a protestar i exigir més transparència en les operacions antiimmigració. Els advocats de les víctimes asseguren que els ICE, els quals depenen del govern federal, no col·laboren amb les autoritats locals.
2: Estabilitzat l'incendi que crema des d'aquest diumenge Aiguamúrcia, l'Alt Camp. Les flames, segurament provocades, s'han calcinat unes 155 hectàrees i tots els veïns evacuats ja han pogut tornar a casa. És el tercer foc en menys d'una setmana en aquesta zona. Sant Jaume dels Domenys, Jordi Barranca.
3: Les condicions meteorològiques han afavorit la feina dels bombers i han donat per estabilitzar l'incendi declarat aquest diumenge al terme municipal d'Aiguamúrcia, del Camp. Ha cremat 155 hectàrees, segons les dades dels agents rurals, i també ha afectat els municipis de Querol, a la mateixa comarca, i el de Pontons, a la comarca veïna de l'Alt Penedès. Ricard Expósito, cap d'intervenció dels bombers.
4: I hem estat treballant tot el dia i per això ens ha permès donar l'incendi per estabilitzar realitzat a les 19:30 en previsió que demana el relleu de demà al dematí i es pugui donar també per controlat si durant la nit no sorgeix cap represa significativa.
3: Aquest dilluns, de fet, la humitat ha superat el 40% i sobretot el vent no ha arribat als 20 km per hora a la zona de l'incendi. La hipòtesi que té més força és que hauria estat provocat, de fet, és una de les línies de treball dels agents rurals. Els Mossos, a més, també busquen una persona que hauria provocat aquest incendi i també els altres, declarats al mateix municipi d'Aiguamúrcia durant l'última setmana.
2: A banda d'aquest foc, durant aquest dilluns, els bombers han atès una seixantena d'avisos relacionats amb incendis de vegetació urbana, agrícola o forestal. A banda del d'Aiguamúrcia, els més destacats s'han cremat a Lladurs, al Solsonès, on les flames han calcinat 3 hectàrees i mitja, i Argençola, on la superfície afectada ha estat de 2 hectàrees. Hi ha mort una dona d'uns 60 anys en un incendi al districte de l'Eixample de Barcelona. El foc va començar la matinada de diumenge a dilluns pels vols de les 4 en un pis de la quarta planta de l'edifici situat al número 102, al carrer Comte Borrell. Quan els bombers i els equips d'emergències mèdiques van arribar al domicili, van atendre la víctima, però no la van poder reanimar. El SEM va atendre 5 persones més, en estat menys greu, que les van traslladar a l'hospital. De moment es desconeixen les causes del foc i els Mossos s'han fet càrrec de la investigació.
5: 3CAT Info.
2: Els Mossos d'Esquadra i tècnics de l'Ajuntament de Gandesa inspeccionen la zona on diumenge una nena de 9 anys va morir a causa d'un despreniment de roques a tocar de Gandesa, a la Terra Alta. En l'accident també va resultar ferida greu una noia de 24 anys. Tarragona, Colla Ballester Brumós.
6: Les inspeccions continuaran aquest dimarts per determinar si l'espai és segur. Es tracta d'una zona de piscines naturals on el diumenge es banyaven les dues víctimes quan es va produir el despreniment. La nena de 9 anys va morir i la dona de 24, de la mateixa família, va poder ser rescatada en vida i traslladada i ingressada en estat greu a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. Carles Luz és l'alcalde de Gandesa.
7: Tenim comptabilitzat unes 18.000 persones a l'estiu de visitants, però hem de tindre en compte que és un espai natural on hi ha un risc, malauradament, que aquestes situacions no havien passat mai a la Fontcalda. Sí que és veritat que havíem tingut un fruit d'aquest flux de gent, doncs havíem tingut lesions traumatològiques a la cama, al peu i tal, però aquesta situació no l'havíem tingut mai.
6: L'Ajuntament de Gandesa decretava 2 dies de dol oficial i també feia un minut de silenci.
2: Canviem de qüestió, us expliquem que els 3 regidors de Junts a l'Ajuntament de Cambrils abandonen la formació de Carles Puigdemont i passen a integrar-se a les files d'Aliança Catalana. El fins ara portaveu dels juntaires en aquest consistori del Baix Camp, Enric Daza, serà l'alcaldable del partit d'extrema dreta a les properes eleccions municipals de l'any vinent. Els 3 regidors ja actuaran com a membres d'Aliança durant el que queda d'aquest mandat. Aquest moviment encaixa amb l'estratègia d'Aliança Catalana d'absorbir regidors i personalitats d'altres partits de cara a les properes municipals. De fet, els de Sílvia Orriols han més que duplicat la seva presència als ajuntaments des de les municipals del 2023, després

0: d'haver captat regidors en actiu, sobretot de forces locals, però també d'Esquerra i de Junts. Amb els tres regidors de Cambrils ja són més d'una vintena els edils d'altres formacions que han passat a formar part de les files dels ultradretans. Enric Daza ja va protagonitzar una polèmica al municipi a principis del 2025 quan Junts per Cambrils formava part del govern municipal amb el PSC. L'aleshores alcalde socialista el va expulsar del govern pel faltes de respecte i discussions. Ara governa el municipi Oliver Klein, del partit local Nou Moviment Ciutadà. I l'alcalde de Girona, Lluc Salelles, defensa el govern tripartit com la millor opció política fins a les eleccions municipals d'aquí 10 mesos. Ho fa després que Junts per Catalunya no hagi descartat trencar l'acord entre Guanyem, Junts i Esquerra. En la sessió plenària d'aquest dilluns, la vicealcaldessa Juntaire ha esquivat les preguntes directes de l'oposició i ha convocat una roda de premsa per aquest dimarts al matí. Girona, Laia Claret.
1: El desencadenant és un article de la vicealcaldessa Gemma Geis al Punt Avui titulat «Se'ns ha acabat la paciència», on especificava que Girona mereix més textualment del que s'ha fet fins ara i Junts està disposat a posar-se al capdavant. Aquest dilluns hi havia sessió plenària i Jaume Baray del PP i Bea Esporrent del grup socialista interpel·laven directament Gemma Geis.
2: No es pot fer una carta dient que ja no té confiança en aquest equip de govern i avui està sentada aquí, a la mà dreta de l'alcalde. Pensa trencar el pacte?
3: Així que voldríem saber si continuaran governant plegats o continuaran escrivint-se articles.
1: Geis responia així.
4: Crec que aquest grup municipal té tot el dret del món a fer la seva valoració política, a demostrar i a voler doncs, emprendre el seu camí i de dir que Girona mereix més. Avui hi havia un ple, hi havia punts de l'ordre del dia que per responsabilitat havien de ser i es havien de votar. El posicionament que faci Junts el transmetrà quan creixi que l'hagi de transmetre.
1: L'alcalde Lluc Salelles tancava la sessió plenària amb l'aposta de continuïtat del govern.
5: Jo crec que és la millor proposta política que hi pot haver-hi pel proper any, fins que els gironins i les gironines votin el maig vinent qui ha de liderar el projecte de la ciutat.
1: Després del ple, Junts ha convocat una roda de premsa per aquest dimarts al migdia.
0: El Tribunal Suprem sentencia que no es pot excloure el castellà dels rètols de les escoles i instituts públics i concertats de Catalunya. El Tribunal ha estimat un recurs que havia presentat l'Assemblea per una escola bilingüe contra una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. L'Assemblea havia portat a la justícia les instruccions que va enviar al Departament, als centres, al curs 2022-2023, sobre com s'havia de retolar. En la instrucció deia que s'havia de fer en català, occità i aranès i en llengua de signes catalana si corresponia. En el seu moment, el Tribunal Superior de Justícia ho va considerar irrellevant, argumentant que la retolació no forma part de l'activitat educativa. Ara, però, el Tribunal Suprem creu que sí, que l'espai físic també té un paper en l'educació. Per tot plegat, argumenta que el castellà no es pot excloure de la retolació perquè és una llengua oficial a tot Espanya, també a escoles i instituts. El Departament d'Educació, però, hi ha tret ferro. Fonts de la Conselleria asseguren que de cara al curs vinent no hi ha cap referència a la retolació dels centres. A més, argumenten que la sentència indica que no es pot excloure el castellà, però no diu que tinguin el deure de retolar en aquesta llengua i que, per això, no hi estan obligats. I el Sindicat Majoritari de l'Ensenyament, l'USTEC, avala l'acord de l'Assemblea Educativa de Catalunya d'anar a la vaga el primer dia de curs, el 8 de setembre. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, la portaveu de la USTEC, Yolanda Segura, ha avisat que l'única manera d'acabar amb el conflicte és transformar profundament el sistema educatiu i que per fer-ho s'ha d'arribar a una inversió del 6% del PIB.
6: Que si no hi ha un canvi de model educatiu, aquests avenços mai podran desplegar-se de forma efectiva, perquè no es tracta de posar recursos, no es tracta només de reduir ràtios, sinó es tracta de fer aquest canvi d'un model que està demostrat que no funciona.
0: El sindicat s'ha reunit aquest dilluns amb la conselleria per traslladar-li les seves demandes. Per segura, caldria aplicar una baixada generalitzada de ràtios ja al setembre i que els alumnes amb necessitats especials comptessin per dos. Desarticulada una organització criminal acusada d'haver enterrat unes 46.000 tones de residus perillosos procedents de França en terrenys agrícoles del Baix Llobregat, Montse Poblet.
7: Després de 4 anys d'investigació, la Guàrdia Civil ha desarticulat una xarxa criminal que entrava residus perillosos, com hidrocarburs i metalls pesants, des de França i els enterrava en sòls agrícoles de Sant Esteve Sarrovires. Francisco Botana és el portaveu del cos a Barcelona.
8: Ya hemos podido determinar que esos materiales que contenían hidrocarburos y metales pesados, que son productos capaces de generar un gran daño medioambiental y también tóxicos para las personas si de alguna manera pudiera entrar en la cadena tròfica.
7: De moment hi ha 4 persones detingudes i no descarten que n'hi pugui haver més, però ja donen per fet que han desmuntat la xarxa.
8: S'ha desorganitzat el que és el nucli fundamental, ¿no?, que era el que operava entre Francia y España para el traslado de este material. De hecho, entre uno de los detenidos está quien dirigía estas operaciones, ¿no?, a quien se le atribuye el rol de líder, administrador, control económico documental, etcétera, etcétera, ¿no?
7: Quan s'acabin d'analitzar els residus que hi ha enterrats, l'Agència de Residus i l'Ajuntament de Sant Esteve Sarrovires hauran d'estudiar com descontaminar les zones afectades.
0: El temps. És moment per la previsió de Gemma Puig.
9: Hem encetat setmana i ho hem fet amb temperatures que han anat pujant. Tercera onada de calor que ens portarà altre cop calor intensa i també xafogor. Avisos de calor nocturna aquesta propera nit i matinada. Costarà de dormir, no només cap a Ponent o Fanassana litoral, en aquest sector, amb aquestes temperatures de nit tòrrida, nit tropical a moltes comarques, amb núvols baixos, amb humitat, amb xafogor marcada. A primera hora del matí, aquests núvols baixos afectant els dos extrems de la costa, principalment Costa Brava, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre. Matí, amb moltes estones de sol, això sí, amb aquesta pols sahariana, i a la tarda augment de la nuvolositat, aquest cel enterbolit, enterrenyinat per bandes de núvols alts i prims, i alguna gota que es pot deixar escapar de cara a la tarda, vespre, cap a aquest sector del Pirineu, Prepirineu, més probable cap a l'Alt Pirineu, i per tant, aquestes gotes que podrien caure aniran acompanyades de fang. I de cara a dimecres tindríem aquest punt àlgic de l'onada de calor, amb unes temperatures més altes i amb aquesta calor i aquesta xafogor més intensa.
0: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil @3catinfoviari.
7: Els robatoris de coure a les vies del tren s'han doblat en el que portem d'any respecte del primer semestre del 2025. Rodalies prepara un pla, conjuntament amb els Mossos d'Esquadra, per reduir un dels problemes que més afecta la mobilitat, segons ha explicat el conseller delegat de Rodalies de Catalunya, Òscar Playà.
10: Tenim el doble de robatori de cables respecte al 25. Aquí, clarament, hi ha un factor que és l'augment del preu del coure, que s'ha duplicat, o més que duplicat, en els últims anys. Estem fent un pla d'acció juntament amb Mossos d'Esquadra per també poder atacar aquest tema que ens afecta i afecta molt a la mobilitat de les persones.
7: Renfe també treballa amb el Departament de Salut per reduir els atropellaments, el 90% dels quals són suïcidis. Tot això en un context en què els usuaris encara no han recuperat la confiança en el servei de Rodalies, mig any després de l'accident de Gelida, tal com reconeix el secretari d'Infraestructures, Manel Nadal.
11: No podem obviar que encara els ciutadans no han recuperat la confiança en el servei ferroviari, sobretot el servei ferroviari de Rodalies, no? Tot i que hem recuperat totes les línies ferroviàries que van quedar malmeses.
7: Des de l'accident de Gelida s'han inspeccionat 1.000 quilòmetres de xarxa i s'han fet més de 100 obres d'emergència, però encara queden 135 limitacions temporals de velocitat. La taula del cava, que ha plegat aquest dilluns tot el sector per fixar el preu del raïm d'aquest any, ha servit també per tractar el neguit del sector, que aquest any preveu tenir molts excedents de raïm sense vendre. El conseller ha demanat calma i consensua mesures extremes com les d'arrencar vinyes. Corresponsal a l'Alt Penedès, Montse Jané Riba.
12: Aquest any, gràcies a les pluges de l'hivern i la primavera, la collita és bona i aquest augment fa que no tot el raïm es pugui vendre als cellers. Per això, molts viticultors diuen que no n'hi ha prou amb els 9 milions d'euros que posarà la Generalitat per compensar els pagesos que s'acullin a la verema en verd, és a dir, llançar raïm, o a la destil·lació de crisi. Volen una arrencada social de la vinya, reduir, per tant, el nombre de vinyes. Però aquesta mesura, segons el conseller Ordeig, pot condicionar el sector del vi i el cava en el futur. Per això demana que es facin propostes i s'arribi a un acord que després s'haurà de plantejar a Madrid.
13: I el que sí que ens hem emplaçat tots plegats és per consensuar en quines circumstàncies doncs, podríem plantejar una sol·licitud per fer l'arrencada, com també de millorar en determinades circumstàncies l'arrencada, perquè el que no volem perdre és capacitat productiva ni cultius abandonats, per tant, anem a veure en quines condicions doncs, es podria fer, com també la reserva de crisis. Fa 3 anys teníem problemes perquè no hi havia prou raïm, ara en falta, necessitem estar més preparats, ser més resilients i establir mesures.
12: Segons el conseller, la solució no és produir menys raïm, sinó vendre més ampolles al món.
0: L'Observatori Astronòmic del Montsec, el Pallars Jussà, tindrà un nou gran telescopi que entrarà en funcionament l'any 2030. El projecte suposarà una inversió superior als 20 milions d'euros i convertirà l'equipament en un dels telescopis robòtics més grans del món. Sant Esteve de la Sarga, Pau Rovira.
14: El nou telescopi tindrà un mirall de 2,5 metres de diàmetre, molt superior als 80 centímetres de l'actual telescopi Joan Oró. Això multiplicarà per 10 l'actual superfície col·lectora de llum i permetrà ampliar notablement la capacitat d'observació i d'estudi de fenòmens astronòmics. La primera fase del projecte rebrà una aportació de més de 10 milions d'euros per construir l'edifici, la cúpula i el telescopi, mentre que la resta de la inversió es completarà al 2030 amb la instrumentació científica i els sistemes de gestió de dades. El director de l'Observatori del Montsec, Quique Herrero, en destaca l'automatització i la rellevància que tindrà.
15: Igual que ho és el Joan Oró, és un telescopi robòtic. Funciona de manera totalment autònoma, des de la planificació del que ha d'observar, la realització de totes les observacions durant la nit i el processat de les dades, no hi ha ningú a darrere. Si ara el poséssim, ara mateix seria el telescopi robòtic més gran del món.
14: Així doncs, aquest projecte ha de consolidar l'astronomia catalana com un actor rellevant a escala internacional.
0: Els treballs arqueològics en l'antiga vila romana del Pla de l'Hoste, Sarrià de Ter, al Gironès, han posat al descobert les restes d'un ou de gallina de fa com a mínim 1.800 anys. I no només la clova, també de la matèria orgànica de l'interior. Sarrià de Ter, Fèlix Martín.
16: Han passat gairebé 2.000 anys, però els arqueòlegs de la Universitat de Girona han trobat bona part de la closca d'aquest ou i, sorprenentment també, les restes de matèria orgànica barrejada en terra, encara amb la forma ovalada que estava a l'interior. No és un ritual desconegut a l'època, però és la primera vegada que se'n troba en aquest jaciment arqueològic. Hi ha constància d'un gran incendi a la zona, a la vila romana, i en la reconstrucció de la població i dels conreus, d'on segurament van enterrar l'ou dins la gerra, com una mena d'ofrena. Això és el que ha explicat la directora de les excavacions, Anna Costa.
17: Aquesta ofrena intentava ser una mica un desig de prosperitat, de que allò que neix en forma de l'ou doncs acabi fructificant definitivament. Aquí també hem trobat traces d'incendi al sector productiu, per tant veiem que va ser un accident d'unes dimensions considerables i que va propiciar aquesta repetició d'ofrenes.
16: A més, també hem trobat la base d'una premsa que confirma que la producció de vi va ser motor econòmic de la zona i també han posat al descobert les restes d'antigues canalitzacions del segle I abans de Crist, que recollien l'aigua de la pluja i la portaven a l'habitatge, a la vila romana, i també als conreus de l'entorn.
0: Ha mort als 78 anys l'actor Sam Neill, l'emblemàtic paleontòleg de Jurassic Park. L'intèrpret neozelandès va participar en més de 100 pel·lícules com Calma Total, La caça de l'octubre roig o Memòries d'un home invisible. Actor de llarga trajectòria, la fama mundial li va arribar al 1993 amb el paper d'Alan Grant al film de ciència-ficció Jurassic Park, un rol que va reprendre en els últims títols de la franquícia de dinosaures. Així ho reconeixia ell mateix el 2019 en una entrevista al Suplement amb motiu del Premi Honorífic del Festival de Sitges.
18: When I get stopped in the street, they ask me about Jurassic Park.
19: Quan la gent em para pel carrer, normalment em paren per Jurassic Park. I veus a pares de nens que els diuen «Mira, és el paio de Jurassic Park!» I penses «Pobre nen, no sap ni què és Jurassic Park!»
18: Look, I'm grateful to have made it and...
19: Però estic molt orgullós i molt agraït d'haver fet una pel·lícula així. És una obra que s'ha fet per ser part de la cultura popular.
18: As popular culture.
0: Nascut a Irlanda del Nord i criat a Nova Zelanda, Sam Neill també va triomfar en films com El Piano i en sèries com Merlin o Peaky Blinders, amb què va sumar diverses nominacions als Globus d'Or i Emmy. Després de superar un limfoma l'abril passat, l'actor ha mort aquest dilluns de forma sobtada a Sydney, la ciutat on residia.
20: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
21: De la película Gilda, era una película de amor. Entonces le digo, Gilda, amor, Gilda Love, bodega...
0: I ha mort als 100 anys Gilda Love, la veu que sentim i que va ser una de les grans figures del transformisme a Barcelona i referent històric del col·lectiu LGTBI. Va morir diumenge, quan li faltava un mes per fer 101 anys. Nascut a Andalusia amb el nom d'Eduardo Rondón, va arribar fa més de 6 dècades al barri del Raval, on es va convertir en una icona. Va ser molt popular als anys 70 i 80 amb els seus espectacles en diferents locals com el Cangrejo, Bodega Polo o Bodega Bohemia. La seva carrera com a drag queen havia començat abans a París, on va adoptar el nom de Hildelof, en homenatge a la pel·lícula de Rita Hayworth. També va actuar en sales i cabarets de diversos països.
20: Esports.
0: Amb David Ubach.
2: El Barça ha començat aquest dilluns la seva pretemporada amb les habituals proves mèdiques i físiques. Només 10 integrants de l'equip hi han estat presents. Ter Stegen, Stensne, Balde, Christensen, Gerard Martín, Héctor Ford, Fermín, Casado, Bernal i Bardaggi. Araujo, per la seva banda, també ha estat present a l'arrencada de la pretemporada, en el seu cas, per sotmetre's a unes proves mèdiques per avaluar l'estat de la lesió que es va fer just abans del Mundial. El defensa uruguaià, però, s'incorporarà al grup com a mínim d'aquí a una setmana. Recordem que Hansi Flick té l'absència dels 15 internacionals blaugranes que encara disputen o bé han disputat el Mundial. Per aquest motiu, el tècnic del Barça comptarà amb fins a 15 jugadors del filial i juvenils.
20: 3CAT Info.
2: D'altra banda, Marc Cucurella, format al Barça, ha assegurat als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio que entén l'enuig d'alguns aficionats blaugranes arran del seu fitxatge pel Madrid. Cucurella ha argumentat la decisió d'incorporar-se al club blanc procedent del Chelsea.
3: Són coses que passen, al final crec que per mi i per la meva família era una oportunitat molt bona, que la tenia que agafar i bueno, al final molt content de la decisió que hem pres, al final no ha sigut per mi un camí fàcil arribar fins aquí.
2: Cucurella és un dels 9 catalans que aquest dimarts disputaran la primera semifinal del Mundial.
20: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
2: La selecció espanyola i la francesa es veuran les cares a Dallas amb un bitllet en joc per a la final mundialista. El defensa del Barça, Eric García, s'ha mostrat confiat en declaracions a TV3.
22: Crec que si algú tenim bo és que l'equip funciona molt bé, que som tots un equip, que anem units, i al final els últims resultats contra ells han sigut positius. Òbviament que serà un partit molt complicat, però bueno, crec que si fem les coses bé tenim possibilitats de guanyar, està clar.
2: El bàndol francès hi juga el blaugrana Koundé. Més futbol, Mundial a banda. A la primera divisió, l'Espanyol ha arrencat ja la segona setmana d'entrenaments de pretemporada a la ciutat esportiva d'Ani Jarque. Un dels capitans blanquiblaus, Pol Lozano, s'ha expressat optimista respecte del nou curs.
23: Les sensacions són bones, són positives, han vingut reforços que ens ajudaran molt. Vindrà més gent segurament que també ens ajudarà i jo crec que al final es vol construir alguna cosa que pot anar cap a dalt.
2: El femení blanquiblau, mentrestant, han fitxat la central canària Patri Ojeda, de 35 anys, fins al 2028, procedent de l'Eibar. I sense moure'ns de la Lliga Femenina de Futbol, també reforça el Badalona Women. El conjunt badaloní incorpora l'ex-blaugrana Vicky Losada, de 35 anys. Losada arriba cedida pel Bristol City anglès per una temporada.
24: Un proyecto que me llamó mucho la atención porque creo que es un momento en el que Badalona Women, creo que estamos en un momento de crecimiento, de crear un equipo competitivo y de también crear un equipo con personalidad. Y también hacía mucho tiempo que quería volver a casa.
2: I afegim encara que l'ex del Barça, Mapi León, ja té nou equip. La central aragonesa jugarà al London City anglès fins al 2029, acompanyant Alexia Putellas.
25: Creo que es un proyecto muy interesante y muy atractivo y tenía muchas ganas de venir viendo lo que se está construyendo, lo que se está formando.
20: 3CAT Info.
2: A la segona divisió masculina, encara en futbol, el Sabadell ha fitxat el migcampista gironí Pere Pons, ex del Girona. Pons, de 33 anys, ha firmat fins al 2027 procedent de l'AEK Larnaca de Xipre. I a la primera federació, els socis de l'Europa han votat la seu dels partits de la nova temporada i han optat per seguir el camp de Can Dragó. L'estadi municipal barceloní, on l'equip gracenc ja ha jugat la segona volta de l'última temporada, s'ha imposat a l'alternativa del Narcís Sala per 2/3 dels vots a 1/3 aproximadament. I d'altra banda, l'Europa ha comunicat que el davanter Jordi Cano deixa l'equip per anar a algun conjunt del futbol professional. El futur de Cano, segon màxim golejador de la categoria en l'última temporada, apunta al Granada o l'Eibar.
20: 3CAT Info.
2: En bàsquet, segon dia consecutiu que el Barça anuncia un reforç. Aquest dilluns ha estat el torn per al base nord-americà Justin Robinson, que firma com a blaugrana fins al 2028 procedent del París.
26: Al llarg de tota la meva carrera he estat un guanyador, espero aportar aquesta faceta, però sobretot ser un líder dins i fora de la pista, gaudir-ne, transmetre molta energia als aficionats, a mi mateix i als meus equips, i tinc moltes ganes de començar i d'aportar tant en atac com en defensa al club.
2: I pel que fa al Tour de França, aquest dilluns s'ha viscut la primera jornada de descans amb Tadej Pogacar, que partirà com a líder. A la desena etapa d'aquest dimarts seran 166 quilòmetres de muntanya entre Aurillac i l'Eliorant, amb dos ports de primera categoria, un de segona i quatre de tercera.
20: 3CAT Info.

0: El preu del petroli es dispara més d'un 9% per l'escalada bèl·lica a l'Orient Mitjà. Donald Trump anuncia que atacaran durament l'Iran durant 2 dies i que restableix el bloqueig naval als seus ports. També diu que aplicaran una taxa del 20% als vaixells que passin per l'estret d'Hormuz. Els hutis del Iemen, aliats de l'Iran, ataquen l'Aràbia Saudita. Estabilitzat l'incendi que es va declarar diumenge a Aiguamúrcia i que ha calcinat 150 hectàrees. Tots els veïns evacuats ja han pogut tornar a casa. Se sospita que el foc va ser provocat perquè a la zona se n'han declarat 3 en menys d'una setmana. El PP justifica el comentari racista de Mariano Rajoy sobre la selecció francesa de futbol i l'atribueix al sarcasme. El govern espanyol ha exigit a l'expresident que es disculpi i l'ha acusat de provocar un incident diplomàtic. A França, les paraules de Rajoy sobre l'origen dels jugadors han generat dures crítiques, fins i tot per part de l'extrema dreta. El govern impulsa la modificació dels tràmits per aconseguir les llicències d'obres i espera que es puguin obtenir en un sol mes en comptes dels 12 mesos d'espera actuals de mitjana. L'executiu planteja que professionals externs acreditats per la Generalitat puguin validar els informes sense que hi hagi d'intervenir els tècnics dels ajuntaments. La CUP veu persecució a l'independentisme i l'existència d'un Catalangate en l'espionatge a través del programari Pegasus als exdiputats anticapitalistes Carles Riera i David Fernández. És la reacció de la formació a la desclassificació dels documents del CNI en què s'admet aquest espionatge. La Unió Europea vol establir els 13 anys com a edat mínima per accedir a les xarxes socials. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciat la voluntat d'unificar la normativa a escala europea i ha avançat que la proposta es concretarà després de l'estiu. Els artistes El Mago Pop i Aitana s'associen per comprar el Teatre Aquitania de Barcelona. Es tracta d'un projecte a llarg termini que vol contribuir al creixement de les arts escèniques a Barcelona i que es basarà en l'excel·lència artística i la innovació.
1: Esports.
2: El Barça ha començat aquest dilluns la seva pretemporada amb les habituals proves mèdiques i físiques. Només 10 integrants de l'equip hi han estat presents, en contrast amb les absències dels 15 internacionals mundialistes. Marco Gorella ha assegurat al Tot Costa de Catalunya Ràdio que entén l'enuig d'alguns aficionats del Barça arran del seu fitxatge pel Madrid. Aquest dimarts, primera semifinal del Mundial, Espanya-França. I el Barça de bàsquet ha anunciat el reforç del base nord-americà Justin Robinson, que afirma com a blaugrana fins al 2028, procedent del París.
0: I el temps, dimarts, la calor ja s'intensificarà una mica més, amb mínimes tropicals o tòrrides a la costa. Matí de sol, núvols baixos als dos extrems del litoral, cel terrós per la pols sahariana i algun ruixat puntual al Pirineu, amb pluja acompanyada de fang. Les màximes més altes tocaran els 40 graus i la xafogor serà marcada a la costa.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La cotització del preu del barril de petroli Brent s'ha disparat aquest dilluns més d'un 9%, fins més enllà dels 83 dòlars, que és la xifra més alta des del trencament de l'alto el foc entre els Estats Units i l'Iran. L'escalada bèl·lica entre els dos països i els seus aliats a l'Orient Mitjà va a més, i el president nord-americà, Donald Trump, ha anunciat 2 dies d'atacs contundents contra la República Islàmica en una entrevista radiofònica.
3: Els colpejarem molt fort aquesta nit i els colpejarem molt fort demà i no hi podran fer res, no tenen res. No tenen res a fer més enllà d'obrir la boca i dir coses.
0: Trump ha especificat que l'exèrcit nord-americà té intenció d'atacar una muntanya on se sospita que l'Iran està intentant reprendre l'enriquiment d'urani. Aquest mateix dilluns, el mandatari de la Casa Blanca ha anunciat a la seva xarxa Truth Social que restableix el bloqueig naval dels ports iranians prop de la zona de l'estret d'Hormuz i també que aplicarà una taxa del 20% als vaixells comercials que naveguin per l'estret en concepte de protecció davant d'eventuals atacs de Teheran. En una entrevista a la cadena Fox News, Trump ha dit que serà el guardià de l'estret.
3: Estem prenent el control de l'estret. No tenen res. Teníem un acord signat i l'han trencat. Sempre el trenquen. Teníem acords amb aquesta gent, així que actuarem amb molta contundència contra ells. Ens quedarem l'estret i segurament el gestionarem. Serem els guardians de l'estret.
0: A l'intercanvi d'hostilitats entre Washington i Teheran, aquest dilluns s'hi han afegit els hutis del Iemen. Els rebels iemenites, aliats de l'Iran, han atacat amb míssils balístics l'aeroport de Riad, a l'Aràbia Saudita, com a resposta al bombardeig de l'aeroport de Sanà, sota el seu control. Els hutis alerten que l'espai aeri saudita ja no és segur i avisen les aerolínies comercials perquè ho tinguin en compte.
1: 3CAT Info.
0: Estabilitzat l'incendi que crema des d'aquest diumenge a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. Les flames, segurament provocades, s'han calcinat unes 155 hectàrees i tots els veïns evacuats ja han pogut tornar a casa. És el tercer foc en menys d'una setmana en aquesta zona. Anem cap a Sant Jaume dels Domenys, Jordi Barranca.
4: Les condicions meteorològiques han afavorit la feina dels bombers i han donat per estabilitzar l'incendi declarat aquest diumenge al terme municipal d'Aiguamúrcia, al Camp. Ha cremat 155 hectàrees, segons les dades dels agents rurals, i també ha afectat els municipis de Querol, a la mateixa comarca, i el de Pontons, a la comarca veïna de l'Alt Penedès. Ricard Expósito, cap d'intervenció dels bombers.
5: I hem estat treballant tot el dia i per això ens ha permès donar l'incendi per estabilitzat a les 19:30, en previsió que demana el relleu de demà al dematí i es pugui donar també per controlat si durant la nit no sorgeix cap represa significativa.
4: Aquest dilluns, de fet, la humitat ha superat el 40% i sobretot el vent no ha arribat als 20 km/h a la zona de l'incendi. La hipòtesi que té més força és que hauria estat provocat, de fet, és una de les línies de treball dels agents rurals. Els Mossos, a més, també busquen una persona que hauria provocat aquest incendi i també els altres, declarats al mateix municipi d'Aiguamúrcia durant l'última setmana.
0: A banda d'aquest foc, durant aquest dilluns, els bombers han atès una seixantena d'avisos relacionats amb incendis de vegetació urbana, agrícola o forestal. A banda del d'Aiguamúrcia, els més destacats s'han cremat a Lladurs, al Solsonès, on les flames han calcinat 3 hectàrees i mitja, i a Argençola, on la superfície afectada ha estat de 2 hectàrees. I mentrestant, a Almeria, els bombers ja han aconseguit controlar l'incendi forestal de Los Gallardos després que hagi calcinat prop de 7.000 hectàrees i hagi deixat un balanç encara provisional de 13 morts. Pel que fa a les tasques d'identificació de les víctimes, de moment s'ha posat nom a 9 dels 13 morts. Es tracta d'un ciutadà espanyol, 3 persones del Regne Unit, un home francès, 3 de Bèlgica i una dona dels Estats Units. Les persones ferides i que estan hospitalitzades es mantenen estables. El president de la Junta d'Andalusia és Juanma Moreno.
6: Y deseamos la pronta recuperación de las personas que están hospitalizadas. Deseamos también la identificación que saben ustedes lo está llevando la Guardia Civil a través de las pruebas de ADN, la localización de los cadáveres y esperamos también que empezamos a partir de la semana que viene pues un poco a reconstruir todo lo destruido a lo largo y ancho de esos casi 40 quilòmetres de perímetre que ha tenido este incendio.
0: Tots els veïns evacuats durant l'incendi, uns 1.400, ja han pogut tornar a casa. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha visitat la zona y se ha compromès a mobilitzar recursos de l'Estat per ajudar els damnificats.
7: Por supuesto, en la reconstrucción para al menos paliar en la medida de nuestras posibilidades desde el punto de vista material, nunca emocional, porque ha habido pérdidas de vidas humanas y también hogares que han sido calcinados, echarle una mano con recursos públicos para que puedan recuperar al menos su normalidad.
0: Les causes de l'incendi encara s'investiguen, tot i que la principal hipòtesi apunta a la caiguda d'un cable elèctric a prop d'un restaurant que estava tancat des del 2009. Més qüestions. El Partit Popular justifica el comentari racista de Mariano Rajoy sobre la selecció francesa i l'atribueix al sarcasme. En un article, l'expresident espanyol va dir que França juga al Mundial sense francesos, insinuant que els jugadors negres no ho són. El govern espanyol exigeix a Rajoy que es disculpi, l'acusa de provocar un incident diplomàtic i reclama a Feijóo que el desautoritzi. Madrid, Àngels Lafuente.
8: Es podria pensar que és una de les seves improvisacions.
9: Los españoles, muy españoles y mucho españoles.
8: Però aquest cop ho ha deixat per escrit. La columna, publicada en un mitjà de comunicació, ha provocat la indignació i el rebuig del govern espanyol. Diferents ministres han titllat de racista o supremacista el comentari de Rajoy sobre els futbolistes de França i el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, l'acusa

0: de crear un embolic diplomàtic, li exigeix una rectificació i insta Feijóo a desmarcar-se'n.
1: Nada que de cerca o de lejos pueda encubrir racismo, xenofobia, representa a España. Yo exijo al señor Feijóo no solo que desautorice a Mariano Rajoy, que deje claro que no comparte esa posición.
0: Una allau de crítiques que el PP ha intentat minimitzar. Borja Semper treu ferro a la polèmica i ho redueix al sarcasme que caracteritza Rajoy.
2: Una columna d'estas que escribe el señor presidente Rajoy son sarcásticas y son columnas que van sin mala intención. Y esa expresión es sin mala intención. Y son comentarios a favor de España, no le daría otra interpretación.
0: I enmig de la polèmica, Pedro Sánchez ha viatjat a París. Macron l'ha convidat a la cimera de països aliats d'Ucraïna i a la desfilada d'aquest 14 de juliol, Festa Nacional Francesa, quan França i Espanya es disputaran qui arriba a la final del Mundial de Futbol.
3: El govern francès i tot l'espectre polític del país mantenen la indignació per aquestes paraules de Rajoy sobre l'origen dels jugadors de l'equip de França. Hores abans del partit de semifinals del Mundial, continuen plovent dures crítiques contra l'expresident espanyol. París, Isabel Galí.
4: La vigília del partit entre França i Espanya, les paraules de Rajoy continuen ressonant i les respostes dels membres del govern francès són cada vegada més irades. Pel ministre d'Exteriors, Jean-Noël Barrot, la frase de l'expresident espanyol demostra estupidesa, racisme o totes dues coses alhora.
5: Voilà des propos qui
6: són uns comentaris patètics que quedi clar d'una vegada, França no té color de pell.
4: Fins i tot l'extrema dreta ha condemnat el comentari segons el qual a la selecció francesa no hi juguen francesos. Pel diputat del reagrupament nacional, Julien Odul, França és un país per tothom.
7: El senyor Rajoy és simplement un racista. La seva proposta és escandalosa, vergonyosa i deplorable.
4: Un episodi que, en tot cas, ha aconseguit posar tot França d'acord. Res més unificador que una selecció de futbol que juga bé i guanya partits.
8: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
3: El president de la Generalitat defensa des de Madrid el nou sistema de finançament autonòmic que es debatrà a finals de mes al Consell de Política Fiscal i Financera. Salvador Illa adverteix al PP que és de mal espanyol bloquejar una proposta que aporta més diners a totes les comunitats autònomes només perquè la impulsa Catalunya.
9: Ja basta d'esta desconfianza con Catalunya i de criticar les propostes per su origen, no per su contenido. Los que hacen esto, fíjese que le digo, son malos españoles.
3: Tant el PSC com Esquerra Republicana reclamen a Junts que voti a favor del nou sistema de finançament al Congrés. Però els de Carles Puigdemont insisteixen que no en tenen prou i reiteren que presentaran una esmena a la totalitat per defensar el concert econòmic. Sentim el portaveu del partit, Josep Rius, i la secretària general dels Republicans, Elisenda Alemany.
10: Demanem a Junts que no castigui el país i l'obligui a renunciar a 5.000 milions d'euros més per pur pànic electoral.
11: Amb aquest model que la consellera Alícia Romero i Oriol Junqueras, el seu soci, que aquests dos demanin el suport incondicional de Junts, és un acte de cinisme bastant lamentable.
3: El nou sistema de finançament es debatrà en el Consell de Política Fiscal i Financera, com dèiem, del 29 de juliol. I el govern pretén simplificar els tràmits per aconseguir les llicències d'obres, tant per construir habitatges com per impulsar activitats industrials. Espera que es pugui disposar de la llicència en un sol mes, en comptes dels 12 mesos d'espera actuals de mitjana. L'executiu vol que professionals externs, acreditats per la Generalitat, puguin validar els informes urbanístics dels promotors sense que hi hagin d'intervenir els tècnics municipals dels ajuntaments. Albert Dalmau és el conseller de la presidència.
12: El que acceptem és que els informes que presenta el sector privat han de ser corresponsables, de tal manera que els tècnics municipals o els tècnics de la Generalitat donen per bons i donen per vàlids els informes que presenten els diferents promotors de l'àmbit econòmic o de l'àmbit de l'habitatge o de l'àmbit social. Aquest és un element molt important perquè passem d'una administració desconfiada a una administració que confia.
3: L'avantprojecte de llei del govern, que s'ha debatut amb els col·legis professionals i el sector privat, pretén modificar 15 normes i es preveu que s'aprovi el desembre. El preu mitjà dels nous contractes de lloguer a les zones tensionades de Catalunya ha pujat un 3,71% en l'últim any i se situa en els 877 euros de mitjana. És el que es desprèn del darrer informe de l'Incasòl, que correspon al primer trimestre d'aquest 2026. A la resta de Catalunya els preus s'han encarit 4 punts i destaca el creixement de Barcelona, amb un augment interanual per sobre del 4,5%. Pel que fa a Barcelona ciutat, en comparació amb el trimestre anterior, El preu dels arrendaments se situa de mitjana als 1.137 euros i baixa a tots els barris, excepte a Nou Barris i Sant Andreu. Segons aquestes dades de l'Incasòl, els tres municipis amb el preu mitjà de lloguer més alt són tots al Maresme: Alella, Sant Vicenç de Montalt i Cabrils, que superen els 1.700 euros. Pel que fa a l'activitat del mercat, el saldo entre nous contractes i extincions va tornar a ser positiu durant el primer trimestre. Un dels que van créixer van ser els lloguers de temporada.
8: El temps.
3: Sentim la previsió de Gemma Puig.
5: Hem encetat setmana i ho hem fet amb temperatures que han anat pujant. Tercera onada de calor que ens portarà altre cop calor intensa i també xafogó. Avisos de calor nocturna aquesta propera nit i matinada. Costarà de dormir, no només cap a Ponent o Fanassana litoral, en aquest sector, amb aquestes temperatures de nit tòrrida o nit tropical a moltes comarques, amb núvols baixos, amb humitat, amb xafogó marcada. A primera hora del matí, aquests núvols baixos afectant els dos extrems de la costa, principalment Costa Brava, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre. Matí, amb moltes estones de sol, això sí, amb aquesta pols sahariana, i a la tarda, augment de la nuvolositat, aquest cel enterbolit, enterreninat per bandes de núvols els prims, i alguna gota que es pot deixar escapar de cara a la tarda vespre cap a aquest sector del Pirineu Prepirineu, més probable cap a l'Alt Pirineu, i per tant aquestes gotes que podrien caure aniran acompanyades de fang. I de cara a dimecres tindríem aquest punt àlgic de l'onada de calor amb unes temperatures més altes i amb aquesta calor i aquesta xafogó més intensa.
8: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
3: La CUP considera que la desclassificació dels documents del CNI en què s'admet l'espionatge a través del programari Pegasus a dos exdiputats de la formació, Carles Riera i David Fernández, demostra la persecució a l'independentisme i l'existència del CatalanGate, com es coneix aquests casos d'espionatge. Els anticapitalistes han demanat aquest dilluns més transparència i que s'assumeixin responsabilitats. Su Moreno n'és la portaveu.
13: Exigim la desclassificació immediata de tota la documentació relacionada amb l'espionatge polític, la compareixença dels màxims responsables del CNI i del govern espanyol implicat en aquests fets, i l'assumpció de totes les responsabilitats polítiques i judicials.
3: En el cas de Riera, l'espionatge es va produir entre el 2020 i el 2022, quan liderava la CUP al Parlament. Pel que fa a David Fernández, va ser espiat a partir del desembre del 2019 i durant 6 mesos. Les actuacions del CNI tenien l'aval del Tribunal Suprem per intervenir en activitats contràries a la seguretat nacional. Fernández ha lamentat que, malgrat la desclassificació, l'opacitat al voltant de l'actuació del CNI és evident. N'ha parlat a TV3.
14: La desclassificació només és per dir sí, els vam espiar, i la durada, però no diuen ni quins dispositius, ni amb quin objectiu, ni què se n'ha fet amb la informació. Això ha passat sota el govern del PSOE, durant el govern més progressista de la història.
3: La desclassificació dels documents del CNI la va aprovar el Consell de Ministres a petició del jutjat de Barcelona, que investiga la querella presentada per Riera, Fernández i l'exdiputat Cupaire al Parlament i al Congrés, Albert Botran. Sobre aquest últim, el CNI no ha reconegut haver-li espiat el dispositiu mòbil. Vist per sentència el judici per l'endarreriment de la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils durant la pandèmia. A la darrera sessió, la Fiscalia s'ha retirat de la causa, però els sindicats de policia mantenen les acusacions. Els exconsellers Alba Vergés, Josep Maria Argimon i la resta de la cúpula de salut s'enfronten a penes de fins a 15 anys d'inhabilitació. Audiència de Barcelona, Cristian Roldán.
15: L'acusació popular s'ha quedat sola defensant que els whatsapps entre el gabinet d'Alba Vergés i els responsables de salut acrediten una voluntat política per alentir la vacunació dels policies estatals. Sentim l'advocat dels sindicats Jusil i Jupol i el lletrat de l'exconsellera Vergés.
16: Hay un WhatsApp, señorías, de Judith Vinyals a Carmen Cabezas. Altre cop, la consellera en demana parar Guardia Civil i Policía Nacional. No podrán argumentar. Señoría, ¿qué prueba más directa hay?
17: Y que cuando dijo no podremos argumentarlo, se refería, y lo dijo textualmente, a que no se podría argumentar vacunar antes a los menores que a los mayores y a unos colectivos en perjuicio de otros.
15: Les defenses vinculen el retard en la vacunació dels agents a la petició de vacunar-se les seves pròpies dependències i la demora en entregar els censos. L'advocada del Sindicat Professional de Policia rebutja aquesta justificació, mentre que l'advocat de la defensa, Carles Martínez, la resumeix amb una comparació.
18: A 27 de abril, aun habiendo tenido todos los censos, solo había un 10% de funcionarios de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
19: Si tú te quieres comprar un traje, tienes dos opciones. Comprarte el traje en el Corte Inglés o pedir que te hagan ese traje a medida. Lo que después no puedes hacer es decir quién te hace el traje a medida, que está tardando y que en el tiempo que te han hecho ese traje a medida tú podías haber tenido X tantos trajes comprados en el Corte Inglés.
15: Les parts esperen tenir la sentència abans que acabi el mes de juliol.
3: Llibertat amb l'obligació de presentar-se davant de la justícia quan ho requereixi per l'exalcalde de Sant Feliu de Guíxols i exdiputat Pere Albó, investigat per un delicte d'exhibicionisme després que diumenge a la tarda el detinguessin acusat de masturbar-se en públic en una piscina d'un hotel de Santa Susana, al Maresme. Clara Jordan.
20: Segons fonts coneixedores dels fets, Pere Albó, de 54 anys, s'hauria colat a la piscina plena de gent en aquell moment, s'hauria estirat en una gandula, s'hauria baixat els pantalons i hauria començat a masturbar-se de manera visible. També hauria agafat del braç una noia que és qui ho hauria denunciat als Mossos d'Esquadra. Quan el van detenir, segons les mateixes fonts, semblava desorientat i no sabia com havia arribat a l'hotel ni on tenia el cotxe. Arran dels fets, la coordinadora nacional del partit MESCAT, Independentistes d'Esquerra, l'ha suspès de militància.
3: La Unió Europea restringirà l'accés dels menors a les xarxes socials. Brussel·les estudia la possibilitat de fixar una edat mínima als 13 anys, però donant marge als països perquè puguin apujar-la. És el que reclama un grup d'experts a qui la Comissió Europea va encarregar un estudi tècnic. El govern comunitari presentarà la proposta definitiva després de l'estiu. Brussel·les, Bruno Forte Amiras.
21: Si s'acaba confirmant, aquesta edat mínima de 13 anys estarà per sota dels 16 anys que proposa el govern espanyol o dels 15 que planteja l'executiu francès. En qualsevol cas, però, els països comunitaris podran ampliar, si ho volen, l'edat mínima. La proposta de Brussel·les serà un punt de partida comú per a tots els estats. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, creu que cal regular aquest tema a escala comunitària.
22: De la mateixa manera que no donem als nostres fills les claus del cotxe abans de treure's el carnet ni tampoc els deixem comprar alcohol fins que no ho tenen permès, hem de fixar una edat a partir de la qual els infants poden accedir legalment a les xarxes socials.
21: La Comissió Europea parla de restringir i no pas prohibir. Deixa la porta oberta perquè, fins i tot abans dels 13 anys, d'aquest llindar dels 13 anys, els infants puguin utilitzar les xarxes socials només, això sí, si estan supervisats per un adult. La Comissió Europea llançarà, abans de finals d'any, una aplicació que permetrà verificar l'edat de tothom que es connecti a una plataforma. D'aquesta manera, les autoritats comunitàries pretenen evitar que els infants puguin esquivar l'edat mínima d'accés a les xarxes socials.
3: I també us expliquem que El Mago Pop i Aitana s'han associat per comprar el Teatre Aquitània de Barcelona. Marta Vives.
23: Segons un comunicat que han fet públic, feia temps que volien tirar endavant un projecte junts. Ho han dit amb aquestes paraules.
24: Hola a todos, somos Aitana.
25: Y El Mago Pop.
24: Y llevamos mucho tiempo pensando en hacer un proyecto juntos y bueno, por fin hemos encontrado algo que nos apasiona y que nos hace mucha ilusión.
25: Hemos decidido embarcarnos juntos en la compra de un teatro. El Teatro Aquitania de la ciudad de Barcelona, que ocupa la antigua sede de la Filmoteca de Catalunya.
23: Segons el comunicat, es tracta d'un projecte a llarg termini que té com a objectiu contribuir al creixement de les arts escèniques a la ciutat i que es basarà, diuen, en l'excel·lència artística i la innovació. I tot i que no detallen quin tipus de muntatges hi programaran, sí que obren les portes a diferents disciplines. Sentim Aitana.
24: Como artistas somos conscientes de, bueno, del papel clave que tienen los teatros para la transmisión de la cultura y es por eso que nos hacía mucha ilusión pues, juntarnos para hacer este proyecto y que todos los artistas de diferentes disciplinas pues, puedan conectar con su público.
23: Precisament fa uns mesos el nom del Mago Pop va sonar amb força com a possible comprador d'un altre teatre, en aquest cas del jove Teatre Regina al carrer Sèneca, després que la companyia Trepa, que des de més de 38 anys se n'encarregava de la gestió, se li rescindís el contracte per la venda de tot l'edifici. Fonts properes al Mago Pop asseguren que la compra de l'Aquitània Teatre no té res a veure amb la possible compra del Regina, de la que de moment se'n desconeix en quin punt estan les negociacions.
3: Esports. Amb David Ubach.
15: El Barça ha començat aquest dilluns la seva pretemporada amb les habituals proves mèdiques i físiques. Només 10 integrants de l'equip hi han estat presents. Ter Stegen, Stenzne, Balde, Christensen, Gerard Martín, Héctor Fort, Fermín, Casado, Bernal i Bardaggi. Araujo, per la seva banda, també ha estat present a l'arrencada de la pretemporada, en el seu cas per sotmetre's a unes proves mèdiques per avaluar l'estat de la lesió que es va fer just abans del Mundial. El defensa uruguaià, però, s'incorporarà al grup com a mínim d'aquí a una setmana. Recordem que Hansi Flick té l'absència dels 15 internacionals blaugranes que encara disputen o bé han disputat el Mundial. Per aquest motiu, el tècnic del Barça comptarà amb fins a 15 jugadors del filial i juvenils. L'equip s'entrenarà a la ciutat esportiva Johan Cruyff i farà una estada de pretemporada a Anglaterra del 27 de juliol al 3 d'agost. D'altra banda, Marc Cucurella, format al Barça, ha assegurat als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio que entén l'enuig d'alguns aficionats blaugranes arran del seu fitxatge pel Madrid. Cucurella ha argumentat la decisió d'incorporar-se al club blanc procedent del Chelsea.
0: Són coses que passen, al final crec que per mi i per la meva família era una oportunitat molt bona, que la tenia que agafar i bueno, al final molt content de la decisió que hem pres, al final no ha sigut per mi un camí fàcil arribar fins aquí.
15: Cucurella és un dels nou catalans que aquest dimarts disputaran la primera semifinal del Mundial.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
15: La selecció espanyola i la francesa es veuran les cares a Dallas amb un bitllet en joc per a la final mundialista. El defensa del Barça, Eric García, s'ha mostrat confiat en declaracions a TV3.
1: Crec que si algú tenim bo és que l'equip funciona molt bé, que som tots un equip, que anem units, i al final els últims resultats contra ells han sigut positius. Òbviament que serà un partit molt complicat, però bueno, crec que si fem les coses bé tenim possibilitats de guanyar, està clar.
15: En França hi juga el blaugrana Koundé. Més futbol, Mundial a banda.
8: 3CAT Info.
15: A la primera divisió, l'Espanyol ha arrencat ja la segona setmana d'entrenaments de pretemporada a la ciutat esportiva de Nijarque. Un dels capitans blanquiblaus, Pol Lozano, s'ha expressat optimista respecte del nou curs.
2: Les sensacions són bones, són positives, han vingut reforços que ens ajudaran molt. Vindrà més gent segurament que també ens ajudarà i jo crec que al final es vol construir alguna cosa que pot anar cap a dalt.
15: A partir de dimecres, l'Espanyol es desplaçarà com en les últimes temporades a Navata, a l'Alt Empordà, per fer-hi l'estada de pretemporada fins al dia 22. El femení blanquiblau, mentrestant, han fitxat la central canària Patri Ojeda, de 35 anys, fins al 2028, procedent de l'Eibar.
4: Mucha disciplina, profesionalidad, trabajo, compromiso. Intentaré pues, tener una actitud positiva y adaptarme y ayudar al equipo en todo lo que me necesite.
15: Sense moure'ns de la Lliga Femenina de Futbol, també reforça el Badalona Women. El conjunt badaloní incorpora l'ex-blaugrana Vicky Losada, de 35 anys. Losada arriba cedida pel Bristol City anglès per una temporada.
6: Un proyecto que me llamó mucho la atención porque creo que es un momento en el que Badalona Women, creo que estamos en un momento de crecimiento, de crear un equipo competitivo y de también crear un equipo con personalidad. Y también hacía mucho tiempo que quería volver a casa.
15: I afegim encara que l'ex del Barça, Mapi León, ja té nou equip. La central aragonesa jugarà al London City anglès fins al 2029, acompanyant Alexia Putellas.
7: Creo que es un proyecto muy interesante y muy atractivo y tenía muchas ganas de venir viendo lo que se está construyendo, lo que se está formando.
15: Encara en futbol, a la segona divisió masculina, el Sabadell ha fitxat el migcampista gironí Pere Pons, ex del Girona. Pons, de 33 anys, ha firmat fins al 2027, procedent de l'AEK Lárnaca de Xipre. Per la seva banda, l'entrenador arlequinat, Ferran Costa, ha parlat en clau de mercat.
26: Tenim molt clar quins elements són determinants per nosaltres per incorporar o no un futbolista. No penso que sorprengui a ningú que no anem a un mercat de noms o de cromos. No som això.
15: I a la primera federació, els socis de l'Europa han votat la seu dels partits de la nova temporada i han optat per seguir el camp de Can Dragó. L'estadi municipal barceloní, on l'equip gracienc ja ha jugat la segona volta de l'última temporada, s'ha imposat a l'alternativa del Narcís Sala per 2/3 dels vots a 1/3, aproximadament. D'altra banda, l'Europa ha comunicat que el davanter Jordi Cano deixa l'equip per anar a algun conjunt del futbol professional. El futur de Cano, segon màxim golejador de la categoria en l'última temporada, apunta al Granada o l'Eibar. Dit això, obrim bloc poliesportiu parlant de bàsquet.
8: L'actualitat esportiva a fons.
15: Segon dia consecutiu que el Barça anuncia un reforç. Aquest dilluns ha estat el torn per al base nord-americà Justin Robinson, que firma com a blaugrana fins al 2028, procedent del París.
27: Al llarg de tota la meva carrera he estat un guanyador, espero aportar aquesta faceta, però sobretot ser un líder dins i fora de la pista, gaudir-ne, transmetre molta energia als aficionats.
5: Són dos quarts de set.

0: L'incendi que es va declarar diumenge a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, i que ha calcinat 150 hectàrees. S'ha sospitat que el foc va ser provocat perquè a la zona se n'han declarat 3 en menys d'una setmana. A partir d'ara també us explicarem que una persona ha mort en un tiroteig en què estaria implicat l'ICE, el Servei d'Immigració i Control de Duanes, a l'estat de Maine, als Estats Units. És una mort que es produeix només 6 dies després de l'assassinat d'un migrant a Houston a mans de l'ICE. L'FBI investiga el cas. Us explicarem també que els 3 regidors de Junts a l'Ajuntament de Cambrils passen a integrar-se a les files d'Aliança Catalana i el fins ara portaveu dels juntaires en aquest consistori del Baix Camp, Enric Daza, serà l'alcaldable del partit d'extrema dreta a les properes eleccions municipals. I també que la Guàrdia Civil ha desarticulat una organització criminal acusada d'enterrar 46.000 tones de residus perillosos procedents de França en terrenys agrícoles del Baix Llobregat.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que el Barça ha començat aquest dilluns la seva pretemporada amb les habituals proves mèdiques i físiques. Només 10 integrants de l'equip hi han estat presents, en contrast amb les absències dels 15 internacionals mundialistes.
0: I el temps, dimarts, la calor ja s'intensificarà una mica més, amb mínimes tropicals o torrides a la costa. Matí de sol i núvols baixos als dos extrems del litoral. Cel terrós per la pols sahariana i algun ruixat puntual al Pirineu, amb pluja acompanyada de fang. Les màximes més altes tocaran els 40 graus i la xafogor serà marcada a la costa. La cotització del preu del barril de petroli Brent s'ha disparat aquest dilluns més d'un 9%, fins més enllà dels 83 dòlars, la xifra més alta des del trencament de l'alto al foc entre els Estats Units i l'Iran. L'escalada bèl·lica entre els dos països i els seus aliats a l'Orient Mitjà va a més, i el president nord-americà Donald Trump ha anunciat 2 dies d'atacs contundents contra la República Islàmica en una entrevista radiofònica.
3: Els colpejarem molt fort aquesta nit i els colpejarem molt fort demà i no hi podran fer res, no tenen res. No tenen res a fer més enllà d'obrir la boca i dir coses.
0: Trump ha especificat que l'exèrcit nord-americà té intenció d'atacar una muntanya on se sospita que l'Iran està intentant reprendre l'enriquiment d'urani. Aquest mateix dilluns, el mandatari de la Casa Blanca ha anunciat a la seva xarxa Truth Social que restableix el bloqueig naval dels ports iranians prop de la zona de l'estret d'Hormuz, i també que aplicarà una taxa del 20% als vaixells comercials que naveguin per l'estret, en concepte de protecció davant d'eventuals atacs de Teheran. En una entrevista a la cadena Fox News, Trump ha dit que serà el guardià de l'estret.
3: Estem prenent el control de l'estret, no tenen res. Teníem un acord signat i l'han trencat. Sempre el trenquen. Teníem acords amb aquesta gent, així que actuarem amb molta contundència contra ells. Ens quedarem l'estret i segurament el gestionarem. Serem els guardians de l'estret.
0: A l'intercanvi d'hostilitats entre Washington i Teheran, aquest dilluns s'hi han afegit els hutis del Iemen. Els rebels iemenites, aliats de l'Iran, han atacat amb míssils balístics l'aeroport de Riyadh, a l'Aràbia Saudita, com a resposta al bombardeig de l'aeroport de Sanaa, sota el seu control. Els hutis alerten que l'espai aeri saudita ja no és segur i avisen les aerolínies comercials perquè ho tinguin en compte. Una persona ha mort a l'estat de Maine, als Estats Units, en un tiroteig en què estaria implicat l'ICE, el Servei d'Immigració i Control de Duanes. És una mort que es produeix només 6 dies després de l'assassinat, també a trets, d'un migrant a Houston a mans de l'ICE, Oriol Serra.
4: Les operacions antiimmigració que duen a terme els agents ICE i els de fronteres, els Border Patrol, tornen a ser protagonistes de l'actualitat nord-americana després d'haver costat la vida a 2 persones en una setmana. Primer va ser a la ciutat de Houston, a Texas, on els agents van disparar contra el conductor d'una furgoneta, i el segon aquest dilluns a Biddeford, a l'estat de Maine, en circumstàncies a priori molt semblants. Els ICE denuncien que en ambdós casos les víctimes haurien convertit els seus vehicles en armes en intentar atropellar-los. Així és com un testimoni ha descrit els fets ocorreguts a Maine en declaracions a la cadena CNBC.
5: Eren agents de l'ICE. Els hi he vist les armilles verdes. Quan m'he acostat a la cruïlla, la persona del cotxe ha començat a conduir cap a la gent i aleshores la gent ha tret l'arma i ha disparat diverses vegades. Diria que 4.
4: Tant a Texas com a Maine, milers de persones han sortit al carrer per a protestar i exigir més transparència en les operacions antiimmigració. Els advocats de les víctimes asseguren que els ICE, els

0: pels depenen del govern federal, no col·laboren amb les autoritats locals.
1: Ha estabilitzat l'incendi que crema des d'aquest diumenge a Aiguamúrcia, l'Alt Camp. Les flames, segurament provocades, s'han calcinat unes 155 hectàrees i tots els veïns evacuats ja han pogut tornar a casa. És el tercer foc en menys d'una setmana en aquesta zona. Sant Jaume dels Domenys, Jordi Barranca.
2: Les condicions meteorològiques han afavorit la feina dels bombers i han donat per estabilitzar l'incendi declarat aquest diumenge al terme municipal d'Aiguamúrcia, al camp. Ha cremat 155 hectàrees, segons les dades dels agents rurals, i també ha afectat els municipis de Querol, a la mateixa comarca, i el de Pontons, a la comarca veïna de l'Alt Penedès. Ricard Expósito, cap d'intervenció dels bombers.
3: I hem estat treballant tot el dia i per això ens ha permès donar l'incendi per estabilitzar a les 19:30, en previsió que demana el relleu de demà al dematí i es pugui donar també per controlat si durant la nit no sorgeix cap represa significativa.
2: Aquest dilluns, de fet, la humitat ha superat el 40% i sobretot el vent no ha arribat als 20 km per hora a la zona de l'incendi. La hipòtesi que té més força és que hauria estat provocat, de fet, és una de les línies de treball dels agents rurals. Els Mossos, a més, també busquen una persona que hauria provocat aquest incendi i també els altres, declarats al mateix municipi d'Aiguamúrcia durant l'última setmana.
1: A banda d'aquest foc, durant aquest dilluns, els bombers han atès una seixantena d'avisos relacionats amb incendis de vegetació urbana, agrícola o forestal. A banda del d'Aiguamúrcia, els més destacats s'han cremat a Lladurs, al Solsonès, on les flames han calcinat 3 hectàrees i mitja, i Argençola, on la superfície afectada ha estat de 2 hectàrees. Hi ha mort una dona d'uns 60 anys en un incendi al districte de l'Eixample de Barcelona. El foc va començar la matinada de diumenge a dilluns pels vols de les 4 en un pis de la quarta planta de l'edifici situat al número 102, al carrer Comte Borrell. Quan els bombers i els equips d'emergències mèdiques van arribar al domicili, van atendre la víctima, però no la van poder reanimar. El SEM va atendre 5 persones més, s'han estat menys greu, que les van traslladar a l'hospital. De moment es desconeixen les causes del foc i els Mossos s'han fet càrrec de la investigació.
4: 3CAT Info.
1: Els Mossos d'Esquadra i tècnics de l'Ajuntament de Gandesa inspeccionen la zona on diumenge una nena de 9 anys va morir a causa d'un despreniment de roques a tocar de Gandesa, a la Terra Alta. En l'accident també va resultar ferida greu una noia de 24 anys. Tarragona, Colla Ballester Brumós.
5: Les inspeccions continuaran aquest dimarts per determinar si l'espai és segur. Es tracta d'una zona de piscines naturals on el diumenge es banyaven les dues víctimes quan es va produir el despreniment. La nena de 9 anys va morir i la dona de 24, de la mateixa família, va poder ser rescatada en vida i traslladada i ingressada en estat greu a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. Carles Luz és l'alcalde de Gandesa.
6: Tenim comptabilitzat unes 18.000 persones a l'estiu de visitants, però hem de tindre en compte que és un espai natural on hi ha un risc, malauradament, que aquestes situacions no havien passat mai a la Fontcalda. Sí que és veritat que havíem tingut un fruit d'aquest flux de gent, doncs havíem tingut lesions traumatològiques a la cama, al peu i tal, però aquesta situació no l'havíem tingut mai.
5: L'Ajuntament de Gandesa decretava 2 dies de dol oficial i també feia un minut de silenci.
1: Canviem de qüestió, us expliquem que els 3 regidors de Junts a l'Ajuntament de Cambrils abandonen la formació de Carles Puigdemont i passen a integrar-se a les files d'Aliança Catalana. El fins ara portaveu dels juntaires en aquest consistori del Baix Camp, Enric Daza, serà l'alcaldable del partit d'extrema dreta a les properes eleccions municipals de l'any vinent. Els 3 regidors ja actuaran com a membres d'Aliança durant el que queda d'aquest mandat. Aquest moviment encaixa amb l'estratègia d'Aliança Catalana d'absorbir regidors i personalitats d'altres partits de cara a les properes municipals. De fet, els de Sílvia Orriols han més que duplicat la seva presència als ajuntaments des de les municipals del 2023, després d'haver captat regidors en actiu, sobretot de forces locals, però també d'Esquerra i de Junts. Amb els 3 regidors de Cambrils ja són més d'una vintena els edils d'altres formacions que han passat a formar part de les files dels ultradretans. Enric Daza ja va protagonitzar una polèmica al municipi a principis del 2025, quan Junts per Cambrils formava part del govern municipal amb el PSC. L'aleshores alcalde socialista el va expulsar del govern per faltes de respecte i discussions. Ara governa el municipi Oliver Klein, del partit local Nou Moviment Ciutadà. I l'alcalde de Girona, Lluc Salelles, defensa el govern tripartit com la millor opció política fins a les eleccions municipals d'aquí 10 mesos. Ho fa després que Junts per Catalunya no hagi descartat trencar l'acord entre Guanyem, Junts i Esquerra. En la sessió plenària d'aquest dilluns, la vicealcaldessa Juntaire ha esquivat les preguntes directes de l'oposició i ha convocat una roda de premsa per aquest dimarts al matí. Girona, Laia Claret.
7: El desencadenant és un article de la vicealcaldessa Gemma Geis al Punt Avui titulat «Se'ns ha acabat la paciència», on especificava que Girona mereix més, textualment, del que s'ha fet fins ara, i Junts està disposat a posar-se al capdavant. Aquest dilluns hi havia sessió plenària i Jaume Baray del PP i Bea Esporrent del grup socialista interpel·laven directament Gemma Geis.
8: No es pot fer una carta dient que ja no té confiança en aquest equip de govern i avui està sentada aquí, a la mà dreta de l'alcalde. Pensa trencar el pacte?
9: Així que voldríem saber si continuaran governant plegats o continuaran escrivint-se articles.
7: Geis responia així.
10: Crec que aquest grup municipal té tot el dret del món a fer la seva valoració política, a demostrar i a voler doncs, emprendre el seu camí i de dir que Girona mereix més. Avui hi havia un ple, hi havia punts de l'ordre del dia que per responsabilitat hi havien de ser i es havien de votar. El posicionament que faci Junts el transmetrà quan creixi que l'hagi de transmetre.
7: L'alcalde Lluc Salelles tancava la sessió plenària amb l'aposta de continuïtat del govern.
11: Jo crec que és la millor proposta política que hi pot haver-hi pel proper any, fins que els gironins i les gironines votin el maig vinent qui ha de liderar el projecte de la ciutat.
7: Després del ple, Junts ha convocat una roda de premsa per aquest dimarts al migdia.
1: El Tribunal Suprem sentencia que no es pot excloure el castellà dels rètols de les escoles i instituts públics i concertats de Catalunya. El Tribunal ha estimat un recurs que havia presentat l'Assemblea per una escola bilingüe contra una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. L'Assemblea havia portat a la justícia les instruccions que va enviar al Departament, als centres, al curs 2022-2023, sobre com s'havia de retolar. En la instrucció deia que s'havia de fer en català, occità i aranès i en llengua de signes catalana si corresponia. En el seu moment, el Tribunal Superior de Justícia ho va considerar irrellevant, argumentant que la retolació no forma part de l'activitat educativa. Ara, però, el Tribunal Suprem creu que sí, que l'espai físic també té un paper en l'educació. Per tot plegat, argumenta que el castellà no es pot excloure de la retolació perquè és una llengua oficial a tota Espanya, també a escoles i instituts. El Departament d'Educació, però, hi ha tret ferro. Fons de la Conselleria asseguren que de cara al curs vinent no hi ha cap referència a la retolació dels centres. A més, argumenten que la sentència indica que no es pot excloure el castellà, però no diu que tinguin el deure de retolar en aquesta llengua i que, per això, no hi estan obligats. I el Sindicat Majoritari de l'Ensenyament, l'USTEC, avala l'acord de l'Assemblea Educativa de Catalunya d'anar a la vaga el primer dia de curs, el 8 de setembre. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, la portaveu de la USTEC, Yolanda Segura, ha avisat que l'única manera d'acabar amb el conflicte és transformar profundament el sistema educatiu i que per fer-ho s'ha d'arribar a una inversió del 6% del PIB.
12: Que si no hi ha un canvi de model educatiu, aquests avenços mai podran desplegar-se de forma efectiva, perquè no es tracta de posar recursos, no es tracta només de reduir ràtios, sinó es tracta de fer aquest canvi d'un model que està demostrat que no funciona.
1: El sindicat s'ha reunit aquest dilluns amb la conselleria per traslladar-li les seves demandes. Per segura, caldria aplicar una baixada generalitzada de ràtios ja al setembre i que els alumnes amb necessitats especials comptessin per dos. Desarticulada una organització criminal acusada d'haver enterrat unes 46.000 tones de residus perillosos procedents de França en terrenys agrícoles del Baix Llobregat. Montse Poblet.
13: Després de 4 anys d'investigació, la Guàrdia Civil ha desarticulat una xarxa criminal que entrava residus perillosos, com hidrocarburs i metalls pesants, des de França i els enterrava en sòls agrícoles de Sant Esteve Sarrovires. Francisco Botana és el portaveu del cos a Barcelona.
14: Ja hemos podido determinar que esos materiales que contenían hidrocarburos y metales pesados, que son productos capaces de generar un gran daño medioambiental y también tóxicos para las personas si de alguna manera pudiera entrar en la cadena tròfica.
13: De moment hi ha 4 persones detingudes i no descarten que n'hi pugui haver més, però ja donen per fet que han desmuntat la xarxa.
14: Se ha desorganizado lo que es el núcleo fundamental, ¿no? Que era el que operaba entre Francia y España para el traslado de este material. De hecho, entre uno de los detenidos está quien dirigía estas operaciones, ¿no? A quien se le atribuye el rol de líder, administrador, control econòmic documental, etcètera, etcètera, no?
13: Quan s'acabin d'analitzar els residus que hi ha enterrats, l'Agència de Residus i l'Ajuntament de Sant Esteve Sarrovires hauran d'estudiar com descontaminar les zones afectades.
4: El temps.
1: És moment per la previsió de Gemma Puig.
15: Hem encetat setmana i ho hem fet amb temperatures que han anat pujant. Tercera onada de calor que ens portarà altre cop, calor intensa i també xafogor. Avisos de calor nocturna, aquesta propera nit i matinada, costarà de dormir, no només cap a Ponent o Fanassana litoral, en aquest sector, amb aquestes temperatures de nit tòrrida, un nit tropical a moltes comarques, amb núvols baixos, amb humitat, amb xafogor marcada. A primera hora del matí, aquests núvols baixos afectant els dos extrems de la costa, principalment Costa Brava, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre. Matí, amb moltes estones de sol, això sí, amb aquesta pols sahariana, i a la tarda, augment de la nuvolositat, aquest cel enterbolit, enterreninat per bandes de núvols alts i prims, i alguna gota que es pot deixar escapar de cara a la tarda vespre cap a aquest sector del Pirineu Prepirineu, més probable cap a l'Alt Pirineu, i per tant aquestes gotes que podrien caure aniran acompanyades de fang. I de cara a dimecres tindríem aquest punt àlgic de l'onada de calor amb unes temperatures més altes i amb aquesta calor i aquesta xafogor més intensa.
4: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
1: Els robatoris de coure a les vies del tren s'han doblat en el que portem d'any respecte del primer semestre del 2025. Rodalies prepara un pla, conjuntament amb els Mossos d'Esquadra, per reduir un dels problemes que més afecta la mobilitat, segons ha explicat el conseller delegat de Rodalies de Catalunya, Òscar Playà.
16: Tenim el doble de robatori de cables respecte al 25. Aquí, clarament, hi ha un factor que és l'augment del preu del coure, que s'ha duplicat, o més que duplicat, en els últims anys. Estem fent un pla d'acció juntament amb Mossos d'Esquadra per també poder atacar aquest tema que ens afecta i afecta molt a la mobilitat de les persones.
1: Renfe també treballa amb el Departament de Salut per reduir els atropellaments, el 90% dels quals són suïcidis. Tot això en un context en què els usuaris encara no han recuperat la confiança en el servei de Rodalies, mig any després de l'accident de Gelida, tal com reconeix el secretari d'Infraestructures, Manel Nadal.
17: No podem obviar que encara els ciutadans no han recuperat la confiança en el servei ferroviari, sobretot el servei ferroviari de Rodalies, no? Tot i que hem recuperat totes les línies ferroviàries que van quedar malmeses.
1: Des de l'accident de Gelida s'han inspeccionat 1.000 quilòmetres de xarxa i s'han fet més de 100 obres d'emergència, però encara queden 135 limitacions temporals de velocitat. La taula del cava, que ha plegat aquest dilluns tot el sector per fixar el preu del raïm d'aquest any, ha servit també per tractar el neguit del sector, que aquest any preveu tenir molts excedents de raïm sense vendre. El conseller ha demanat calma i consensuar mesures extremes com les d'arrencar vinyes. Corresponsal a l'Alt Penedès, Montse Jané Riba.
18: Aquest any, gràcies a les pluges de l'hivern i la primavera, la collita és bona i aquest augment fa que no tot el raïm es pugui vendre als cellers. Per això, molts viticultors diuen que no n'hi ha prou amb els 9 milions d'euros que posarà la Generalitat per compensar els pagesos que s'acullin a la verema en verd, és a dir, llançar raïm, o a la destil·lació de crisi. Volen una arrencada social de la vinya, reduir, per tant, el nombre de vinyes. Però aquesta mesura, segons el conseller Ordeig, pot condicionar el sector del vi i el cava en el futur. Per això demana que es facin propostes i s'arribi a un acord que després s'haurà de plantejar a Madrid.
19: I el que sí que ens hem emplaçat tots plegats és per consensuar en quines circumstàncies doncs, podríem plantejar una sol·licitud per fer l'arrencada, com també de millorar en determinades circumstàncies l'arrencada, perquè el que no volem perdre és capacitat productiva ni cultius abandonats, per tant, anem a veure en quines condicions doncs, es podria fer, com també la reserva de crisis. Fa 3 anys teníem problemes perquè no hi havia prou raïm, ara en falta, necessitem estar més preparats, ser més resilients i establir mesures.
18: Segons el conseller, la solució no és produir menys raïm, sinó vendre més ampolles al món.
1: L'Observatori Astronòmic del Montsec, el Pallars Jussà, tindrà un nou gran telescopi que entrarà en funcionament l'any 2030. El projecte suposarà una inversió superior als 20 milions d'euros i convertirà l'equipament en un dels telescopis robòtics més grans del món. Sant Esteve de la Sarga, Pau Rovira.
20: El nou telescopi tindrà un mirall de 2,5 metres de diàmetre, molt superior als 80 centímetres de l'actual telescopi Joan Oró. Això multiplicarà per 10 l'actual superfície col·lectora de llum i permetrà ampliar notablement la capacitat d'observació i d'estudi de fenòmens astronòmics. La primera fase del projecte rebrà una aportació de més de 10 milions d'euros per a construir l'edifici, la cúpula i el telescopi, mentre que la resta de la inversió es completarà al 2030 amb la instrumentació científica i els sistemes de gestió de dades. El director de l'Observatori del Montsec, Quique Herrero, en destaca l'automatització i la rellevància que tindrà.
21: Igual que ho és el Joan Oró, és un telescopi robòtic. Funciona de manera totalment autònoma, des de la planificació del que ha d'observar, la realització de totes les observacions durant la nit i el processat de les dades, no hi ha ningú a darrere. Si ara el poséssim, ara mateix seria el telescopi robòtic més gran del món.
20: Així doncs, aquest projecte ha de consolidar l'astronomia catalana com un actor rellevant a escala internacional.
1: Els treballs arqueològics en l'antiga vila romana del Pla de l'Hoste, Sarrià de Ter, al Gironès, han posat al descobert les restes d'un ou de gallina de fa com a mínim 1.800 anys. I no només la clova, també de la matèria orgànica de l'interior. Sarrià de Ter, Fèlix Martín.
22: Han passat gairebé 2.000 anys, però els arqueòlegs de la Universitat de Girona han trobat bona part de la closca d'aquest ou i, sorprenentment també, les restes de matèria orgànica barrejada en terra, encara amb la forma ovalada que estava a l'interior. No és un ritual desconegut a l'època, però és la primera vegada que se'n troba en aquest jaciment arqueològic. Hi ha constància d'un gran incendi a la zona, a la vila romana, i en la reconstrucció de la població i dels conreus, doncs segurament van enterrar l'ou dins la gerra com una mena d'ofrena. Això és el que ha explicat la directora de les excavacions, Anna Costa.
23: Aquesta ofrena intentava ser una mica un desig de prosperitat, de que allò que neix en forma de l'ou doncs acabi fructificant definitivament. Aquí també hem trobat traces d'incendi al sector productiu, per tant veiem que va ser un accident doncs, d'unes dimensions considerables i que va propiciar doncs, aquesta repetició d'ofrenes.
22: A més, també hem trobat la base d'una premsa que confirma que la producció de vi va ser motor econòmic de la zona i també han posat al descobert les restes d'antigues canalitzacions del segle I abans de Crist, que recollien l'aigua de la pluja i la portaven a l'habitatge, a la vila romana, i també als conreus de l'entorn.
1: Ha mort als 78 anys l'actor Sam Neill, l'emblemàtic paleontòleg de Jurassic Park. L'intèrpret neozelandès va participar en més de 100 pel·lícules com Calma Total, La caça de l'octubre roig o Memòries d'un home invisible. Actor de llarga trajectòria, la fama mundial li va arribar al 1993 amb el paper d'Alan Grant al film de ciència-ficció Jurassic Park, un rol que va reprendre en els últims títols de la franquícia de dinosaures. Així ho reconeixia ell mateix el 2019 en una entrevista al Suplement amb motiu del Premi Honorífic del Festival de Sitges.
24: When I get stopped in the street, they ask me about Jurassic Park.
25: Quan la gent em para pel carrer, normalment em paren per Jurassic Park i veus a pares de nens que els diuen «Mira, és el paio de Jurassic Park!» I penses «Pobre nen, no sap ni què és Jurassic Park!»
24: Look, I'm grateful to have made it and...
25: Però estic molt orgullós i molt agraït d'haver fet una pel·lícula així. És una obra que s'ha fet per ser part de la cultura popular.
24: As popular culture.
1: Nascut a Irlanda del Nord i criat a Nova Zelanda, Sam Neill també va triomfar en films com El Piano i en sèries com Merlin o Peaky Blinders, amb què va sumar diverses nominacions als Globus d'Or i Emmy. Després de superar un limfoma a l'abril passat, l'actor ha mort aquest dilluns de forma sobtada a Sydney, la ciutat on residia.
4: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
26: De la película Gilda, era una película de amor, entonces le digo, Gilda, amor, Gilda Love, bodega...
1: I ha mort als 100 anys Gilda Love, la veu que sentim i que va ser una de les grans figures del transformisme a Barcelona i referent històric del col·lectiu LGTBI. Va morir diumenge, quan li faltava un mes per fer 101 anys. Nascut a Andalusia amb el nom d'Eduardo Rondón, va arribar fa més de 6 dècades al barri del Raval, on es va convertir en una icona. Va ser molt popular als anys 70 i 80 amb els seus espectacles en diferents locals com El Cangrejo, Bodega Polo o Bodega Bohemia. La seva carrera com a drag queen havia començat abans a París, on va adoptar el nom de Gilda Love, en homenatge a la pel·lícula de Rita Hayworth. També va actuar en sales i cabarets de diversos països.
4: Esports.
1: Amb David Ubach.
0: El Barça ha començat aquest dilluns la seva pretemporada amb les habituals proves mèdiques i físiques. Només 10 integrants de l'equip hi han estat presents. Ter Stegen, Stensne, Balde, Christensen, Gerard Martín, Héctor Ford, Fermín, Casado, Bernal i Bardaggi. Araujo, per la seva

0: A banda, també ha estat present a l'arrencada de la pretemporada, en el seu cas per sotmetre's a unes proves mèdiques per avaluar l'estat de la lesió que es va fer just abans del Mundial. El defensa uruguaià, però, s'incorporarà al grup com a mínim d'aquí a una setmana. Recordem que Hansi Flick té l'absència dels 15 internacionals blaugranes que encara disputen o bé han disputat el Mundial. Per aquest motiu, el tècnic del Barça comptarà amb fins a 15 jugadors del filial i juvenils.
1: 3CAT Info.
0: D'altra banda, Marc Cucurella, format al Barça, ha assegurat als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio que entén l'enuig d'alguns aficionats blaugranes arran del seu fitxatge pel Madrid. Cucurella ha argumentat la decisió d'incorporar-se al club blanc procedent del Chelsea.
2: Són coses que passen, al final crec que per mi i per la meva família era una oportunitat molt bona, que la tenia que agafar i bueno, al final molt content de la decisió que hem pres, al final no ha sigut per mi un camí fàcil arribar fins aquí.
0: Cucurella és un dels nou catalans que aquest dimarts disputaran la primera semifinal del Mundial.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La selecció espanyola i la francesa es veuran les cares a Dallas amb un bitllet en joc per a la final mundialista. El defensa del Barça, Eric García, s'ha mostrat confiat en declaracions a TV3.
3: Crec que si algú tenim bo és que l'equip funciona molt bé, que som tots un equip, que anem units, i al final els últims resultats contra ells han sigut positius. Òbviament que serà un partit molt complicat, però bueno, crec que si fem les coses bé tenim possibilitats de guanyar, està clar.
0: El bàndol francès hi juga el blaugrana Koundé. Més futbol, Mundial a banda. A la primera divisió, l'Espanyol ha arrencat ja la segona setmana d'entrenaments de pretemporada a la ciutat esportiva d'Ani Jarque. Un dels capitans blanquiblaus, Pol Lozano, s'ha expressat optimista respecte del nou curs.
4: Les sensacions són bones, són positives, han vingut reforços que ens ajudaran molt. Vindrà més gent segurament que també ens ajudarà i jo crec que al final es vol construir algo que pot anar cap a dalt.
0: El femení blanquiblau, mentrestant, han fitxat la central canària Patri Ojeda, de 35 anys, fins al 2028, procedent de l'Eibar. I sense moure'ns de la Lliga Femenina de Futbol, també reforça el Badalona Women. El conjunt badaloní incorpora l'ex-blaugrana Vicky Losada, de 35 anys. Losada arriba cedida pel Bristol City anglès per una temporada.
5: Un proyecto que me llamó mucho la atención porque creo que es un momento en el que Badalona Women, creo que estamos en un momento de crecimiento, de crear un equipo competitivo y de también crear un equipo con personalidad. Y también hacía mucho tiempo que quería volver a casa.
0: I afegim encara que l'ex del Barça, Mapi León, ja té nou equip. La central aragonesa jugarà al London City anglès fins al 2029, acompanyant Alexia Putellas.
6: Creo que es un proyecto muy interesante y muy atractivo y tenía muchas ganas de venir viendo lo que se está construyendo, lo que se está formando.
1: 3CAT Info.
0: A la segona divisió masculina, encara en futbol, el Sabadell ha fitxat el migcampista gironí Pere Pons, ex del Girona. Pons, de 33 anys, ha firmat fins al 2027 procedent de l'AEK Larnaca de Xipre. I a la primera federació, els socis de l'Europa han votat la seu dels partits de la nova temporada i han optat per seguir el camp de Can Dragó. L'estadi municipal barceloní, on l'equip gracenc ja ha jugat la segona volta de l'última temporada, s'ha imposat a l'alternativa del Narcís Sala per 2/3 dels vots a 1/3 aproximadament. I d'altra banda, l'Europa ha comunicat que el davanter Jordi Cano deixa l'equip per anar a algun conjunt del futbol professional. El futur de Cano, segon màxim golejador de la categoria en l'última temporada, apunta al Granada o l'Eibar.
1: 3CAT Info.
0: En bàsquet, segon dia consecutiu que el Barça anuncia un reforç. Aquest dilluns ha estat el torn per al base nord-americà Justin Robinson, que firma com a blaugrana fins al 2028 procedent del París.
7: Al llarg de tota la meva carrera he estat un guanyador, espero aportar aquesta faceta, però sobretot ser un líder dins i fora de la pista, gaudir-ne, transmetre molta energia als aficionats, a mi mateix i als meus equips, i tinc moltes ganes de començar i d'aportar tant en atac com en defensa al club.
0: I pel que fa al Tour de França, aquest dilluns s'ha viscut la primera jornada de descans amb Tadej Pogacar, que partirà com a líder. A la desena etapa d'aquest dimarts seran 166 quilòmetres de muntanya entre Aurillac i l'Eliorán, amb dos ports de primera categoria, un de segona i quatre de tercera.
8: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
9: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

Com esteu? Molt bon dia a tothom. Avui ens llevem amb 16 graus a Viella, 21 graus a Anglès i 25 a la ciutat de Badalona. I, per variar una mica respecte a aquests últims dies, ens llevem amb la situació dels incendis raonablement bé. Toquem fusta. Un cop estabilitzat el foc d'aigua a Múrcia, que ha cremat una mica més de 150 hectàrees,

0: no hi ha cap incendi que hores d'ara cremi fora de control. El que més neguiteja, evidentment, és que aquest incendi d'aigua a Múrcia, ho sentíem ahir en directe al matí de Catalunya Ràdio, pot haver estat provocat. Els Mossos d'Esquadra ho estan buscant i investigant, estan buscant el possible autor dels incendis, perquè no en va ser un, han sigut tres en pocs dies, però tot apunta que aquest incendi, el d'aigua a Múrcia, va ser provocat. Tot i això, insistim, el panorama és millor, però tenim una seixantena de municipis en risc màxim d'incendis. Si volem veure-hi la cara positiva, són una mica menys dels que teníem ahir. Tomàs Molina, què tal? Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Tot això amb aquesta tercera onada de calor que ha d'anar a més, no?
1: Sí, demà. Sobretot demà serà el dia en què un altre cop superarem els 40 graus a les comarques de Ponent, a les Terres de l'Ebre, també fins i tot en algun punt com Osona, l'interior de les comarques gironines. Serà demà i la superació serà de 41-42. Sembla que ha quedat bastant a ratlla la situació. I avui mateix serà un dia de sol en conjunt, ara mateix amb humitats molt elevades en tot el país. Això és una bona notícia i explica també el comportament dels incendis forestals. Mantindrà aquesta situació i la tendència, ja ho diem, demà molta calor, però a partir de dijous i sobretot divendres, dissabte, tornaran lentament a anar-se normalitzant les temperatures.
0: Gràcies, Tomàs. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Aquest és un dels temes del dia, evidentment, els incendis, la calor, un dels temes de l'estiu. L'altre són les semifinals del Mundial. Avui, Espanya-França, aquesta nit, un partit que té la dimensió futbolística, però que té la dimensió política. Encara ressonen aquestes paraules, aquest article de Mariano Rajoy, quan va afirmar que la selecció francesa juga molt bé, això sí, va dir, sense francesos.
2: La France n'a pas de couleur de peau. Toute affirmation contraire relève de la bêtise, du racisme ou d'une combinaison des deux.
0: És el ministre d'Exteriors francès, Jean-Noël Barrot, dient que aquestes paraules de Rajoy són fruit de l'estupidesa, del racisme o de les dues coses alhora. Avui Pedro Sánchez continua de viatge oficial justament a París. I aquest matí serà la desfilada del 14 de juliol, perquè per acabar-ho de rematar, avui és la Festa Nacional Francesa, avui és el Dia de la Bastilla i avui es juga aquest partit enmig d'aquestes declaracions. De fet, ahir Pedro Sánchez ja va sopar amb Emmanuel Macron. De moment, no ha transcendit que comentessin el tema. La Moncloa sí que ha acusat Rajoy d'intentar torpedinar la seva política exterior i ahir se li va poder preguntar al Partit Popular què pensava d'aquestes paraules de Mariano Rajoy, de l'expresident. El partit se'n va sortir, diguem-ne, que com va poder.
3: Una columna d'estas que escribe el señor presidente Rajoy son sarcásticas y son columnas que van sin mala intención. Y esa expresión es sin mala intención.
0: És el que deia Borja Semper, el portaveu del Partit Popular. Això té aquesta dimensió política, però també té dimensió futbolística. Això, evidentment, ha esclatat a la concentració de la selecció espanyola. Ahir feia roda de premsa, Lamine Yamal se li va preguntar.
4: Pero el fútbol sirve para algo, es para integrar, para la sociedad, y no hay mejor ejemplo que Francia y nosotros, que somos ejemplo de la integración y que el fútbol al final es eso, no hablar de lo que ha hecho otra persona.
0: És el que deia el jugador del Barça a les hores prèvies d'aquest partit. Avui, insistim, Espanya-França, marcat per aquestes paraules. També Borja Iglesias també ha criticat aquestes paraules de Mariano Rajoy. Avui en continuarem parlant a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio. Parlarem amb l'exprimer ministre francès, Manuel Valls, nascut a Barcelona, que també, doncs, a les últimes hores també ha carregat contra aquestes declaracions de Mariano Rajoy. Avui, Manuel Valls, al matí de Catalunya Ràdio. Tot això en un dimarts en què la pàgina política ve especialment carregada. El Congrés tombarà, si no hi ha cap sorpresa, els objectius d'estabilitat, que és una primera votació de cara als pressupostos generals de l'Estat. Els que faran que això no s'aprovi, els que faran que això es tombi, són els vots del Partit Popular, de Vox i de Junts.
5: La intenció de Sánchez no és aprovar els pressupostos, sinó buscar una excusa per convocar eleccions anticipades i culpabilitzar-ne a l'oposició.
0: És el que deien des de Junts. Per cert, parlant d'eleccions, avui tenim enquesta al periòdico, dona una majoria absoluta molt clara del Partit Popular i Vox, tot i que diu que els populars van a la baixa, i a més, segons aquesta mateixa enquesta, que avui trobem a la portada del periòdico, un de cada tres votants del PSOE diu que s'estima més avançar a eleccions que no pas esgotar la legislatura. Mentrestant, encara parlant de Junts, avui a Girona sabrem més detalls de l'amenaça del partit de trencar el govern municipal. La vicealcaldessa Gemma Geis farà avui una roda de premsa per concretar les properes passes després d'haver escrit un article on avisava que textualment se'ls havia acabat la paciència.
6: Crec que aquest grup municipal té tot el dret del món a fer la seva valoració política, a demostrar i a voler, doncs, emprendre el seu camí i de dir que Girona mereix més.
0: És el que deia Gemma Geis en el ple municipal on s'ha tractat aquest tema i on alguns dels partits li demanaven que concretés si pensa abandonar el govern municipal. Recordem que a l'Ajuntament de Girona Junts governa juntament, per exemple, amb Guanyem i Esquerra. Aquest tema, dèiem, que va centrar el ple de Girona en què l'alcalde de la CUP, l'alcalde Lluc Salelles, va defensar mantenir la coalició amb Junts i Esquerra en el que queda de legislatura. Per cert, que avui també a l'Àgora parlarem d'un altre capítol al voltant de Junts, també en clau municipal. Els tres regidors que el partit tenia a Cambrils l'han abandonat i s'han passat a Aliança Catalana. De fet, el seu principal cap de llista serà cap de llista d'Aliança Catalana a les pròximes eleccions municipals. Déu-n'hi-do com comença el dimarts. Benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
7: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: En un dia que l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio avui, Oriol Marc, Anna Grau, Alícia Puig i Toni Bolanyo, però mentrestant...

0: A les 7 i 7 minuts, Pol Foradada, Marc Jurado, Sílvia Comet, com esteu? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Caldejadet.
2: L'ambient per la semifinal del Mundial de Futbol que juguen avui a les 9 del vespre Espanya i França. I caldejat per l'article de Mariano Rajoy en què afirmava que França juga sense francesos.
3: Racista i xenòfob són els adjectius que més s'han fet servir per qualificar i desqualificar el posicionament de Rajoy al govern espanyol per boca del ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, demana al PP que el desautoritzi.
4: Yo exijo al señor Feijó no solo que desautorice a Mariano Rajoy, que deje claro que no comparte esa posición.
5: Els populars que aquests dies ja han hagut d'apagar focs per Alberto Núñez, Feijó i l'absentisme laboral s'afanyen a treure ferro a l'assumpte. Borja Semper n'és el portaveu.
6: Una columna d'estas que escribe el señor presidente Rajoy son sarcásticas y son columnas que van sin mala intención. Y esa expresión es sin mala intención.
0: Indignació nacional.
2: A França, coincidint avui amb el partit contra Espanya i amb la festa nacional del 14 de juliol, la polèmica ha unit el govern i tota l'oposició en una defensa aferrissada d'una França diversa i multiètnica.
0: París, Isabel Galín.
7: El dia d'aquest França-Espanya, les paraules de Mariano Rajoy continuen ressonant i les respostes dels membres del govern francès són cada vegada més irades. Pel ministre d'Exteriors, Jean-Noël Barrot, la frase de l'expresident espanyol demostra estupidesa, racisme o totes dues coses alhora.
8: Voilà des propos qui
9: són uns comentaris patètics que quedi clar d'una vegada, França no té color de pell.
7: Fins i tot l'extrema dreta ha condemnat el comentari segons el qual a la selecció francesa no hi juguen francesos. Un episodi que, en tot cas, ha aconseguit posar tot França d'acord. Res més unificador que una selecció de futbol exitosa. Des de París, Isabel Galí, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Aigua Múrcia.
3: Els bombers confien a donar avui per controlat l'incendi que es va declarar diumenge a Aigua Múrcia, a l'Alt Camp. Les flames que se sospita que van ser provocades han cremat 150 hectàrees.
0: Anem al centre de control, Sant Jaume dels Domenys, Jordi Barranca.
10: Les previsions s'han complert i els bombers han pogut estabilitzar l'incendi al vespre, els desallotjats han tornat a casa a última hora del dia i el confinament s'ha aixecat. Ricard Exposito, cap d'intervenció dels bombers.
11: I hem estat treballant tot el dia i per això ens ha permès donar l'incendi per estabilitzat a les 19:30 en previsió que demana el relleu de demà al dematí i es pugui donar també per controlat si durant la nit no sorgeix cap represa significativa.
10: Mentrestant, es continua buscant la persona que hauria provocat aquest i els incendis declarats en última setmana a la mateixa zona. Des de Sant Jaume dels Domenys, Jordi Barranca pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Més avisos.
5: A més del foc d'Aigua Múrcia, i els bombers van atendre una seixantena d'avisos relacionats amb incendis de vegetació urbana, agrícola o forestal.
2: Els més destacats van cremar una Lladurs, al Solsonès, on les flames van calcinar 3 hectàrees i mitja, i Argençola, a l'Anoia, on la superfície afectada va ser finalment de 2 hectàrees.
0: Controlat.
3: Els bombers ja han pogut controlar l'incendi forestal de Los Gallardos, a Almeria, que ha deixat 13 morts i 7.000 hectàrees cremades.
5: Fins ara s'han pogut identificar 9 dels 13 morts. Són un ciutadà espanyol, 3 del Regne Unit, un francès, 3 belgues i una dona dels Estats Units. Els 1.400 veïns evacuats ja han pogut tornar a casa. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, es comprometia i des de la zona a ajudar els damnificats.
12: Almenys paliar, des del punt de vista material, nunca emocional, perquè ha habido pèrdues de vides humanes i també hogares que han sido calcinados, echarle una mano con recursos públicos para que puedan recuperar al menos su normalidad.
0: Senda de dèficit.
2: I objectius d'estabilitat pressupostària per als nous comptes públics per a l'any que ve. Avui, ple extraordinari al Congrés per debatre'ls i votar-los.
3: El Partit Popular, Vox i Junts, que sumen majoria absoluta a la Cambra Baixa, ja han anunciat que hi votaran en contra. Per tant, s'haurà d'anar a una segona votació en un ple previst pel 23 de juliol.
0: Madrid, Àngels Lafuente.
13: El d'avui és el primer pas per començar a elaborar els pressupostos del 2027 i tot fa preveure que, un cop més, l'aritmètica parlamentària s'imposarà i el govern tornarà a perdre tant la votació de la senda de dèficit que han d'assumir les administracions públiques com els objectius pressupostaris. Els vots del PP, Vox i Junts tombaran la votació, un no que Josep Rius justificava amb aquests arguments.
14: La intenció de Sánchez no és aprovar els pressupostos, sinó buscar una excusa per convocar eleccions anticipades i culpabilitzar-ne a l'oposició.
13: Els republicans diuen que encara estan parlant i negociant amb el govern de Sánchez, que manté que presentarà els pressupostos després de l'estiu. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Finançament.
5: El president de la Generalitat carrega contra el PP per l'oposició al nou sistema de finançament i adverteix que és de mal espanyol bloquejar la proposta només perquè la impulsa Catalunya.
2: Salvador Illa ha reivindicat des de Madrid les bondats d'aquest nou model que debatrà d'aquí 15 dies al Consell de Política Fiscal i Financera.
0: Més detalls, Txell Vallespí.
1: El president Illa censura la negativa dels de Núñez Feijóo a un sistema de finançament que aporta més recursos a totes les comunitats autònomes sense presentar cap proposta alternativa.
8: Ja basta d'esta desconfianza con Cataluña y de criticar las propuestas por su origen, no por su contenido. Los que hacen esto, fíjese que le digo, son malos españoles.
1: El PSC i Esquerra també apel·len a la responsabilitat de Junts, però el portaveu del Juntaire, Josep Rius, reitera que presentaran una esmena a la totalitat per defensar el concert econòmic.
14: Amb aquest model, que la consellera Alícia Romero i Oriol Junqueras, el seu soci, que aquests dos demanin el suport incondicional de Junts, és un acte de cinisme bastant lamentable.
1: Txell Vallespí pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Defensa.
3: L'alcalde de Girona, Lluc Salellas, el govern tripartit com la millor opció política fins les eleccions municipals d'aquí 10 mesos.
5: Ho fa després que Junts per Catalunya no descarti trencar l'acord amb Guanyem, Junts i Esquerra.
0: Girona, Laia Claret.
15: L'amenaça de ruptura de la vicealcaldessa de Junts va arribar diumenge amb un article de Gemma Geis al Punt Avui titulat «Se'ns ha acabat la paciència», en què especifica que Girona mereix més i que Junts està disposat a posar-se al capdavant. Ahir hi va haver ple municipal i Jaume Baray del Partit Popular i Beatriz Esporrin del Grup Socialista interpel·laven directament Geis.
16: Pensa trencar el pacte?
17: Així que voldríem saber si continuaran governant plegats o continuaran escrivint articles.
15: La vicealcaldessa responia així.
18: Crec que aquest grup municipal té tot el dret del món a fer la seva valoració política, a demostrar i a voler doncs, emprendre el seu camí. El posicionament que faci Junts el transmetrà quan cregui que l'hagi de transmetre.
15: L'alcalde Lluc Salellas apostava per la continuïtat del govern.
19: Jo crec que és la millor proposta política que pot haver-hi pel proper any.
15: Després del ple, Junts va convocar una roda de premsa per avui al migdia. Des de Girona, Laia Claret, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Direcció Aliança Catalana.
2: Els tres regidors de Junts a l'Ajuntament de Cambrils abandonen la formació de Carles Puigdemont i han passat a les files del partit d'extrema dreta.
3: El fins ara portaveu dels Juntaires en aquest consistori del Baix Camp, Enric Daza, serà l'alcaldable d'Aliança Catalana a les eleccions municipals de l'any vinent. Els tres regidors ja actuaran com a membres del partit durant el que queda d'aquest mandat.
0: I bloquejat.
5: A les 10 del vespre d'avui entrarà en vigor el bloqueig nord-americà de l'estret d'Hormuz. El bloqueig el va anunciar ahir el president Donald Trump, que va assegurar que prendran el control d'aquest pas marítim estratègic i aplicaran una taxa del 20% a tots els vaixells en concepte de protecció.
2: Paral·lelament, els Estats Units han atacat aquesta nit diversos objectius militars a l'Iran. És la tercera nit consecutiva de bombardejos i, de fet, Trump ja ha advertit que n'hi haurà més.
0: Anem ara a Washington, Oriol Serra.
20: El president nord-americà ha ordenat bombardejar l'Iran per tercer dia consecutiu, tot assegurant que la intensitat dels bombardejos amb míssils anirà en augment, tant pel que fa a la seva quantitat com a la seva capacitat destructiva, mentre el règim iranià continuï saltant-se als punts acordats fins ara. Donald Trump ha assegurat que no descarta que es puguin reprendre les negociacions, però res fa pensar que el toc emprat des del despatx oval de la Casa Blanca hi pugui ajudar.
21: Els colpejarem molt fort aquesta nit i els colpejarem molt fort demà i no hi podran fer res, no tenen res. No tenen res a fer més enllà d'obrir la boca i dir coses.
20: Donald Trump també s'ha referit a incrementar l'ofegament econòmic de l'Iran amb la reactivació del bloqueig dels seus ports i ha anunciat l'aplicació d'una taxa del 20% als vaixells comercials que travessin l'estret d'Hormuz. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I 10 països europeus, entre els quals Alemanya, França, Itàlia i el Regne Unit, han posat en marxa a París una coalició defensiva per reforçar la capacitat antiaèria d'Europa.
3: L'objectiu és completar els sistemes actuals de defensa antimíssils europeus, en paraules textuals de la declaració.
5: Entre els països firmants també hi ha Ucraïna, principal destinatari i beneficiari d'aquest sistema defensiu. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, confia que el futur sistema antibalístic europeu estigui a punt d'aquí a un any.
2: La capital, Kiev, ha tornat a ser atacada aquesta nit per míssils russos, segons ha informat l'alcalde de la ciutat. Les forces de defensa antiaèria s'han activat per repel·lir aquest atac.
0: 13 anys.
3: Brussel·les restringirà per tota la Unió Europea l'accés dels menors a les xarxes socials. Les autoritats comunitàries estudien fixar l'edat mínima als 13 anys, però donant llibertat als països perquè la puguin ampliar.
5: És just el que podria fer el govern espanyol, que pretén vetar les xarxes, en aquest cas, fins als 16 anys.
0: Brussel·les, Bruno Fortea.
22: Amb aquest moviment, les autoritats comunitàries volen crear un llindar mínim per al conjunt de la Unió Europea, aplicable fins i tot en aquells països que no pensessin regular l'accés dels infants a les xarxes socials. La presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, diu que calia fer-ho.
23: De la mateixa manera que no donem als
4: nostres fills les claus del cotxe abans de treure's el carnet, ni tampoc els deixem comprar alcohol fins que no ho tenen permès. Hem de fixar una edat a partir de la qual els infants poden accedir legalment a les xarxes socials.
22: Von der Leyen presentarà la proposta definitiva després de l'estiu i abans de finals d'any la comissió llançarà una aplicació que servirà per verificar l'edat de tothom qui es connecti a les xarxes socials. Des de Brussel·les, Bruno Forte a Miràs pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Espiats.
2: El Centre Nacional d'Intel·ligència Espanyol va espiar amb el programari Pegasus els mòbils dels exdiputats de la CUP Carles Riera i David Fernández. Ho revelen documents del CNI que han estat desclassificats.
0: Joan Vilaplana.
6: El Suprem havia avalat l'espionatge al·legant activitats contràries a la seguretat nacional. Riera va ser espiat entre el 2020 i el 2022, quan liderava la CUP al Parlament. Fernández a partir del desembre del 2019 i durant 6 mesos. Els anticapitalistes demanen més transparència i que s'assumeixin responsabilitats. Su Moreno n'és la portaveu.
16: Exigim la desclassificació immediata de tota la documentació relacionada amb l'espionatge polític, la comparació presència dels màxims responsables del CNI i del govern espanyol implicat amb aquests fets. L'assumpció de totes les responsabilitats polítiques i judicials.
6: La desclassificació s'ha produït a partir de la querella presentada per Riera Fernández i l'exdiputat de la CUP, Albert Botran, a qui el CNI no reconeix haver espiat. Joan Vilaplana, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I queda en llibertat.
3: Amb l'obligació de presentar-se davant de la justícia quan se li requereixi l'exalcalde de Sant Feliu de Guíxols i exdiputat Pere Albó, investigat per un delicte d'exhibicionisme.
5: Diumenge el van detenir per masturbar-se en públic en una piscina d'un hotel de Santa Susana, al Maresme. Segons fonts coneixedores dels fets, Albó, de 54 anys, s'hauria colat a la piscina on hi havia molts menors, s'hauria estirat en una gandula i hauria començat a masturbar-se de manera visible.
2: Segons aquestes mateixes fonts, quan el van detenir semblava desorientat i no sabia ni com havia arribat a l'hotel ni on tenia el cotxe. La coordinadora nacional del partit MESCAT, Independentistes d'Esquerra, l'ha suspès de militància.
0: Un quart de 8:03, escolteu el matí de Catalunya Ràdio, residus perillosos.
3: La Guàrdia Civil ha desarticulat una organització criminal acusada d'haver enterrat 46.000 tones de residus perillosos procedents de França en terrenys agrícoles del Baix Llobregat.
0: Oriol Pujador.
23: Els agents van descobrir que una planta de tractament de residus de Sant Esteve Sarrovires abocava materials procedents d'obres de Barcelona en terrenys agrícoles de la comarca. La investigació també va revelar que s'hi havien dipositat residus provinents de França sense complir les mesures de seguretat ambiental, tal com explica Francisco Botana, portaveu de la Guàrdia Civil a Barcelona.
24: Contenían hidrocarburos y metales pesados, que son productos capaces de generar un gran daño medioambiental y también tóxicos para las personas.
23: S'han detingut 4 persones, entre elles el presumpte líder de l'organització, i ara l'Agència de Residus de Catalunya i l'Ajuntament de Sant Esteve Sarrovires hauran de descontaminar les zones afectades. Oriol Pujador, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Vist per sentència.
5: El judici per l'endarreriment de la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils durant la pandèmia de la Covid. En l'última sessió, la Fiscalia s'ha retirat de la causa, però els sindicats de policia mantenen les acusacions contra la cúpula de salut el 2021.
0: Cèlia Forment.
25: L'acusació defensa que els whatsapps enviats entre el gabinet de l'aleshores consellera de Salut, Alba Vergés, i els responsables de salut acrediten una motivació política per frenar la vacunació dels policies estatals. Ho alega l'advocat dels sindicats policial Jusil i Jupol amb resposta del lletrat de l'exconsellera.
26: Hay un WhatsApp, señorías, de Judit Vinyals a Carmen Cabezas. Altre cop, la consellera en demana parar Guàrdia Civil i Policia Nacional. No podrem argumentar.
27: Y que cuando dijo no podremos argumentarlo, se refería, y lo dijo textualmente, a que no se podría argumentar vacunar antes a los menores que a los mayores.
25: Els sindicats policials demanen fins a 15 anys d'inhabilitació per als exconsellers Vergés i Argimon i la resta de la cúpula de salut. Cèlia Forment, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: L'últim Goytisolo.
2: Ha mort als 91 anys l'escriptor i acadèmic Luis Goytisolo, germà petit de la cèlebre nissaga de literats, al costat del poeta José Agustín Goytisolo i del també escriptor Juan Goytisolo, tots dos també ja morts.
3: Nascut el 1935 a Barcelona, Luis Goytisolo va estudiar dret, però va abandonar la carrera per dedicar-se a la literatura. Amb només 23 anys va guanyar el Premi Biblioteca Breve amb la novel·la Les Afueres.
0: I el Mago Pop i Aitana.
5: Els artistes s'associen per comprar el Teatre Aquitània de Barcelona.
0: Marta Vives.
28: Segons un comunicat que han fet públic, feia temps que volien tirar endavant un projecte junts. Ho han dit amb aquestes paraules.
29: Llevamos mucho tiempo pensando en hacer un proyecto juntos y bueno, por

0: fin hemos encontrado algo que nos apasiona y que nos hace mucha ilusión.
1: Hemos decidido embarcarnos juntos en la compra de un teatro. El Teatro Aquitania de la ciudad de Barcelona, que ocupa la antigua sede de la Filmoteca de Catalunya.
2: Segons el comunicat, es tracta d'un projecte a llarg termini que té com a objectiu contribuir al creixement de les arts escèniques a la ciutat i que es basarà en l'excel·lència artística i la innovació, tot i que no detallen quin tipus de muntatges hi programaran. Precisament fa uns mesos, el nom del Mago Pop va sonar amb força com a possible comprador del jove Teatre Regina al carrer Sèneca, però de moment es desconeixen en quin punt estan les negociacions. Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: Gràcies, Marta. 7:21, ja n'esport Robert Prat, bon dia.
4: Bon dia.
3: Avui sabrem el primer finalista del Mundial.
4: Espanya i França juguen a les 9 en una final anticipada d'aquest Mundial, Lamine Yamal.
5: Yo creo que hay situaciones mucho más difíciles en la vida que un partido de fútbol. Entonces siempre pienso eso, en estar tranquilo que no pasa nada. Al final es un partido, son jugadas, después del partido pues cada uno va a seguir con su vida. Entonces estoy tranquilo, sé de lo que soy capaz y no me preocupo de más ni me agobio.
4: Des de França, el seleccionador Didier Deschamps dona a Espanya com a favorita.
6: Espanya ha confirmado de ser el favorito. No quiero poner presión a Luis y su equipo porque la gente está esperando mucho de la España.
4: 9 catalans jugaran aquest vespre aquesta semifinal del Mundial de Futbol.
3: Entre ells, segurament, Marco Corella, que diu que entén que els culers el critiquin per fitxar pel Madrid.
4: Són declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio. Corella argumenta el seu fitxatge pel Club Blanc després de l'etapa al Chelsea, però assegura que hi ha també molt bon ambient amb els jugadors del Barça.
7: Ens portem molt bé, sí, que em diuen coses de que serem rivals i tal, que només ens queda un mes de parlar-nos i tal. Al final jo crec que tenim molt bona relació, entre tots es nota i re, molt content, al final pues també content de compartir ara vestuari amb ells i bueno, ja quan comenci la Lliga pues serà una altra guerra. I
4: la jugadora del Barça, Mapi León, fitxa pel London City, jugarà amb Alexia Putellas, Vicky Lozada arriba al Badalona Women, cedida pel Bristol, i el Sabadell es reforça segona amb l'ex del Girona, Pere Pons. Els socis de l'Europa que decideixen jugar a Can Dragó la pròxima temporada descarten el Narcís Sala, l'equip graciant per al seu golejador Jordi Cano, que acceptarà una oferta per jugar a segona A. El Granada i l'Eibar volen fitxar-lo, i el Barça Bàsquet, que fitxa el base del París, Justin Robinson, de 28 anys.
8: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
9: Hi ha coses amb les quals et pots arriscar, però improvisar amb l'atenció dels teus pares aquest estiu no n'és una. Tenir una cuidadora sense contracte t'exposa a molts riscos. Confiar en Cuideo és tenir la garantia i la tranquil·litat de saber que estan en les millors mans en tot moment. Amb l'atenció dels teus familiars, no te la juguis. Aposta per Cuideo.
10: L'estiu és temps de somiar. Somiar amb la platja, amb la muntanya o amb tornar al poble. Somiar aquests moments que penses. Sóc on vull i, sobretot, amb qui vull.
11: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
12: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser
13: el 14 de febrer del 1933.
12: I el número de la sort,
13: el 7.
12: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.

0: I avui a les històries del Mundial normalment es diu que jugar una competició d'aquestes és la màxima aspiració d'un futbolista professional, però també hi ha casos de jugadors que hi han renunciat.
1: I probablement el més recordat és Johan Cruyff, millor jugador del món a la dècada dels 70, pilota d'or al 71, 73 i 74, any en què la selecció dels Països Baixos es va quedar a les portes de guanyar el seu primer Mundial, perdent la final contra Alemanya. Un Mundial, això sí, el del 74, en què guanya 4-0 contra l'Argentina, un dels partits més recordats de la taronja mecànica. Això era el 74, tot semblava de cara perquè Països Baixos guanyés el Mundial el 78, es disputava l'Argentina, però Cruyff decideix no anar-hi. Aleshores, hi va haver moltes especulacions sobre els motius, es va parlar de desavinences internes a la selecció o fins i tot es va arribar a dir que era un gest de protesta política.
2: Jo, teniente general Jorge Rafael Videla.
1: Protesta política perquè feia un parell d'anys que Videla havia instaurat la dictadura militar a l'Argentina, però el motiu real és el mateix Cruyff qui el va confessar, però anys més tard va ser

0: ser l'impacte i el trauma que havia suposat l'intent de segrest que va patir el neerlandès i la seva família a Barcelona mesos abans. Li va costar parlar-ne, però ho va fer, per exemple, en una entrevista amb l'Antoni Bassas en aquest programa el 2008.
1: Venia alguien con un rifle, su única cabeza, estaba atado y no sé qué. Los niños ahí en el piso.
2: A Barcelona.
1: En Barcelona. Mi mujer atado. Que hay otros valores en la vida. Hay un momento que dices...
0: De fet, Cruyff va deixar definitivament la selecció oranja arran d'aquest esdeveniment. Aquell any, als 78 Països Baixos, va repetir com a finalista, va tornar a perdre per les dues següents edicions. No es va ni classificar.
3: Ara bé, no és l'únic ex-blaugrana que ha renunciat a la seva selecció i, per tant, a jugar als Mundials.
0: Per exemple, Schuster tot just va jugar una vintena de partits amb Alemanya i va renunciar quan tenia només 23 anys, després de ser durament criticat per no haver anat a un amistós contra Albània pel naixement del seu fill. Riquelme, també ex-blaugrana, amb l'arribada de Maradona com a seleccionador el 2008, va deixar la selecció perquè deia que eren dues persones incompatibles. O, parlant de l'Argentina, 10 anys abans, Fernando Redondo, que aleshores era considerat un dels millors migcampistes del món, no va ser a França 98 perquè es va negar a tallar-se els cabells.
3: Sí.
0: Una imposició del seleccionador Passarella, que entenia que els cabells llargs o les arracades distreien.
3: I amb la Mariola Cubells, encara amb la polèmica del programa de Jesús Tinto a la Televisió Espanyola, amb el retorn de la col·laboradora que va marxar-ne plorant.
4: Marta Gómez Montero, la tertuliana que va deixar el plató de Cintora a Televisió Espanyola este cap de setmana i va anar-se plorant, va tornar a ir al programa acceptant les disculpes del president de la corporació pública i del propi presentador. Què vaig trobar a faltar per la seva part? Doncs una explicació que deixara claríssim que el que va provocar la seva espantada té molt a veure amb un comportament sistèmic a la tele en relació amb les dones, per no quedar com una nena amb una rebequeria.
3: I a la recomanació del dia, coincidint amb la Festa Nacional de França, la Sílvia Comet ens proposa la sèrie Privilegios.
5: Thriller social francès ambientat en un hotel de luxe de París. Una jove hi arriba a través d'un programa de rehabilitació de la presó on està reclosa i va pujant de nivell laboral a base d'espiar els seus companys de feina i d'informar l'inquietant director de l'hotel. Però aquesta relació simbiòtica en què un protegeix l'altre acaba derivant en una partida d'escacs. Cadascú té la seva pròpia estratègia per continuar manegant l'hotel al marge dels propietaris. Una sèrie que contrasta el luxe més exclusiu amb la precarietat de les classes populars i la falta d'oportunitats. Acció, tensió i lluita de classes en 6 capítols que trobareu a HBO Max.
3: I per arribar a dos quarts, com sempre, un dels protagonistes de l'any amb el Giovanni i companyia.
6: Jo he anat al metge, m'ha donat unes pastilles ja perquè estigui preparat.
2: Més d'un milió de catalans prenen diazepam i altres ansiolítics, o el que es coneix com a benzodiazepines.
7: Sí, això segons dades del sistema de salut públic, o sigui que aquesta dada no s'inclou les persones que se'n prenen per prescripció de centres privats.
8: Pues jo sempre porto a sobre, vols?
7: No, a veure, sí, a veure, això, què portes, no, Sergi? No són carmels, això, és una medicació molt forta.
8: Sí, pues,
7: molt i no, forta. No, no pots anar oferint així a la gent, pues, perquè...
8: No serà tan forta si no pot amb mi.
7: Bueno...
8: Jo li he...
7: És molt tonto.
8: Un pulso i no m'ha guanyat mai.
9: Sergi, dues preguntes. Per què ets tan tonto? Seria la primera. I la segona és, tu per què estàs prenent aquestes pastilles? Que les estic veient i són de recepta, són de les fortes.
8: Pues perquè tinc salut mental aquí al braç.
9: Tens salut mental al braç.
7: I... Tenir salut mental al braç no vol dir
9: no
7: res.
9: Vol dir.
8: El que passa és que
9: no.
8: A mi em costa molt de tragar les pastilles i em genera una angoixa.
10: Això és un disparat, eh? Això és un disparat.
2: Teníem nosaltres a Carmen Cabezas, exsecretària de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya.
10: Sí, bueno, era la jefa dels CAPs.
7: Sí, no? Sí, sí.
10: Per això em dic cabezas.
7: Ah, s'ha ennuagat o...
9: No, està rient.
10: No, m'estic rient.
3: Sí. Recordant sí. Això, arribem a dos quarts de vuit al matí de Catalunya Ràdio. En punt, dos quarts de vuit.

0: Un dimarts en què juga la primera semifinal del Mundial entre Espanya i França enmig de la polèmica per aquestes afirmacions de Mariano Rajoy sobre que la selecció francesa no hi juguen francesos. El govern espanyol exigeix al PP que el desautoritzi mentre els populars hi treuen ferro i tots els partits polítics francesos, incloent el reagrupament nacional, s'uneixen per defensar la diversitat del país. I des de l'àmbit esportiu, Lamine Yamal.
1: El fútbol sirve para algo, es para integrar, para la sociedad y no hay mejor ejemplo que Francia y nosotros, que somos ejemplo de la integración.
0: És el que deia Lamine Yamal en la roda de premsa. Avui al matí de Catalunya Ràdio li demanarem què en pensa Manuel Valls, que va ser primer ministre francès nascut a Barcelona. Aquí els bombers confien a donar per controlat l'incendi que es va declarar

0: Aquest grup municipal té tot el dret del món a fer la seva valoració política, a demostrar i a voler, doncs, emprendre el seu camí.
1: I els esports, Robert Prat.
2: Espanya i França juguen a les 9 per una plaça a la final del Mundial de Futbol. Els socis de l'Europa decideixen jugar a Can Dragó la pròxima temporada. Descarten el Narcís Sala i Mapi León fitxa pel London City i jugarà la pròxima temporada amb Alexia Putellas.
1: Dèiem abans que el panorama dels incendis millora, però continuem amb risc alt, bàsicament per aquesta calor, Tomàs Molina.
3: Avui tornarà a ser un dia majoritàriament assolellat a la major part del país, un dia calorós, però encara màximes que quedaran per sota dels 40 graus. Al vespre, entre les 11 i 12 de la nit, pot haver-hi algun ruixat que pot afectar algun punt del Pla de Lleida, però passarà ràpidament. Demà serà el dia de temperatures més altes, demà serà un dia assolellat en conjunt, molt entrenyinat com avui per la presència de ponts en suspensió, demà ja màximes per sobre dels 40-42 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre, i atenció també amb el vent de Ponent, que podria incrementar encara una mica més el perill d'incendi.
1: I la mobilitat a aquesta hora, Sílvia Andrés, com ho tenim? Bon dia.
4: Bon dia. Destacar que les línies R13 i R14 té demores entre Riumilans i Vilaverd. Es treballa per solucionar aquesta incidència. Després, el tren que tenia previst arribar a l'estació de Sants des de Lleida Pirineus a les 8:07 ho farà 40 minuts més tard. També el tren amb què havia d'arribar a Lleida des de l'estació de Tarragona a les 7:47 ho farà a 8:45 a la capital catalana, metro i autobusos alhora.
1: I a les carreteres, Clàudia Serra, bon dia.
5: Bon dia. Doncs les retencions als punts habituals a aquesta hora a l'entorn de Barcelona, sobretot direcció a la capital catalana, destaquen les rondes. Ronda de Dalt, de Trinitat a Vall d'Hebron en sentit Llobregat, i Ronda Litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, també sentit Llobregat. Atenció a la P2, hi ha només un carril obert a Barberà de la Conca en sentit Barcelona perquè se segueixen fent tasques de reparació de danys després de l'accident entre dos camions que hi va haver la matinada de dilluns.
1: Gràcies, Clàudia. Fins ara.
5: Fins ara.
1: 4 minuts ara mateix passen de 8:15. Com sempre, aquesta hora al matí de Catalunya Ràdio, cop d'ull a la premsa. I amb la redacció del matí de Catalunya Ràdio i connectem per veure les portades i les opinions més destacades. Pol Foradada, Marc Jurado, bon dia.
6: Bon dia.
1: Avui amb la ressaca dels focs d'aquests dies, entre d'altres coses.
6: Per exemple, l'Ara i el Periòdico obren edició amb grans fotografies de boscos, la primera espectacular, amb la meitat de foto amb foc i fum i l'altra meitat plena d'arbres verds i frondosos, i el titular, un de cada quatre focs forestals és provocat.
7: La instantània del Periòdico també sobta si veu la zona de Los Gallardos, Almeria, completament carbonitzada. L'única nota de color la donen dues dones caminant-hi. El titular, reconstrucció després del foc.
6: Encara coeixen, i de quina manera, les paraules de Rajoy sobre la selecció francesa, que fins i tot el partit de Marine Le Pen ha criticat. Llegim a La Vanguardia que la Moncloa acusa el PP de torpedinar la relació amb França per aquestes crítiques.
7: L'editorial de l'Ara també hi posa el focus, es titula El racisme banal de Rajoy, i es pregunta, Rajoy considera espanyols Lamine Yamal i Nico Williams negres fills de famílies immigrants africanes?
6: I l'Enric Julián a La Vanguardia parla de targeta blava a la dreta espanyola. Creu que si a París algú ha donat l'ordre de contraatacar amb urpes a Rajoy és perquè el PP es va oposar i bloquejar el tractat d'amistat entre França i Espanya ara fa 3 anys.
7: Altres temes de portada. El Periódico, els espanyols prefereixen un avanç electoral a una moció de censura, ho diu la seva enquesta, majoria absoluta clara del PP i Vox.
6: I La Vanguardia, Espanya serà el segon país europeu on més pujarà l'habitatge.
7: I Espanya busca la final contra una temible França.
1: Continuem el repàs a la premsa. Què hi ha llegit avui la periodista Olga Viza?
8: A l'Equip parlen de per què la gent està pels ulls durant un penal, i és que ens pot l'estrès. Altra cosa és com ho viuen els protagonistes. El doctor Jurdet, que és el major expert mundial en la psicologia dels penals, diu que una tanda decisiva no és una loteria ni un repte individual, sinó un protocol de tot l'equip. Que és bo que el llançador rebi la pilota de mans del seu propi porter, que un altre company li doni suport emocional i que un cop es quedi sol faci una rutina molt assajada. Els millors, quan senten el xiulet de l'àrbitre, no es precipiten a xutar. Convé saber-ho per si passa aquesta nit.
9: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
10: Si busques un híbrid endollable, a MG Quadis British t'oferim l'MG HSPF des de 299 euros al mes. Més tecnologia, més confort i 7 anys de garantia. Preu subjecte a finançament. Consulta condicions a quadisbritish.es. Cada dia més a prop teu a la

0: Les nostres instal·lacions de Zona Franca, La Maquinista, Urgell, Sant Boi, Mataró i Granollers. Quadisbritis.es.
1: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
2: Tasta el més fresquet del sud amb la segona al 70 en el gaspatxo Carrefour Clàssic 1 litre. Si en compres dos, la segona unitat et surt a 48 cèntims. I això és un superpreu. Fins al 27 de juliol.
3: Aquest estiu tria un cuidador contractat legalment i estalvia't disgustos i preocupacions. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
4: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig. Sempre et deixa sense alè. I sempre s'escapa el ric. Aquest estiu vine al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
5: El Matí de Catalunya Ràdio.
6: Dos quarts i mig d'avui, repassem més coses de la premsa, en concret altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb el Francesc Soler i la Sílvia Andrés. Tobogans a 50 graus.
7: Les altes temperatures d'aquests dies fa que els més petits vegin restringides les visites als parcs. Primer per la calor, després perquè els tobogans no es poden literalment tocar. Ho llegim al Diari de Tarragona, que explica que fa uns dies al parc que hi ha davant de la platja de la Pineda, a les 12 del migdia, el tobogan tenia una temperatura de 55 graus. A més, el terra anticops de goma marcava gairebé 49 graus. Diferents consistoris de la Costa Daurada reclamen repensar els espais perquè les criatures durant l'estiu puguin anar al parc.
6: Sir Anthony Hopkins s'estrena com a compositor de música clàssica.
8: L'actor britànic de 88 anys és un dels rostres més reconeguts del món del cinema en pel·lícules com, per exemple, El silenci dels anys ells o el pare. Ara ens ha sorprès a tots amb una faceta totalment desconeguda, la de compositor de música clàssica. Hopkins ha confessat que la música és la gran passió de la seva vida. Ho llegim al diari El País, que explica que el disc recollirà les peces que durant 6 dècades ha compost de manera privada. El disc sortirà a la venda el 21 d'agost i ha comptat amb la direcció de l'Orquestra Filarmònica de Londres.
6: Una gerra amb un ou, una ofrena de fa 1.800 anys.
7: Els arqueòlegs de la Universitat de Girona han fet aquesta descoberta durant les excavacions a la vila romana de Sarrià de Ter. Han trobat aquest ou amagat dins una gerra. Els experts comenten que aquest ritual es feia abans de començar a construir una casa per demanar als déus protecció i prosperitat. Ho llegim al Diari de Girona, que explica que el jaciment del Pla de l'Horta és el primer cop que es troba aquesta ofrena a l'àrea destinada a producció agrícola.
6: I el tomàquet és l'arma secreta per tenir un cor sa.
8: Les persones que mengen tomàquet tenen menys risc de tenir problemes de cor. La ciència recorda que un dels millors aliments per cuidar el cor té llarga presència a la nostra tradició culinària. Ho llegim al diari ABC, que entrevista el cardiòleg Aurelio Rojas, que explica que els tomàquets contenen licopè, un potent antioxidant que està present de forma natural en aquesta hortalissa. Segons el cardiòleg, aquest compost ajuda a reduir el conegut popularment com a colesterol dolent.
6: I a aquesta hora us expliquem també els destacats en internacional i economia amb el Francesc Soler i l'Albert Duran.
7: Ens fixem en l'obituari que avui dedica el New York Times al dibuixant Pat Oliphant, mort als 90 anys i considerat el caricaturista polític més influent. A Nixon el va caracteritzar com un brètol amb una arma fumejant, a Ronald Reagan amb un tap a l'orella, sort a les masses que pateixen, i a Barack Obama amb un monòlit de pedra de l'illa de Pasqua adorat pels votants. El 2002, diaris com el mateix Times es van negar a publicar una il·lustració d'Oliphant que representava sacerdots lascius sortint textualment de l'Església Catòlica de Santa Pedofilia perseguint nens terroritzats. Tot i que estava jubilat, va tornar a agafar el llapis per dibuixar Trump com un membre de les joventuts hitlerianes.
9: Pel que fa a la premsa econòmica, Cinco Días destaca que hi ha inquietud a SEAT per la crisi de Volkswagen. Els treballadors de Martorell asseguren que seria ingenu pensar que no els afectarà i tenen por que els ajustos que hi pugui haver posin en risc els plans de fabricació del cotxe elèctric. Pel que fa a Expansión, diu que Ryanair ha superat els 10.000 treballadors a l'estat, que representen un terç de la seva plantilla global. A curt termini, la companyia té previst invertir uns 700 milions d'euros per construir un centre de reparació de motors. Finalment, l'ONA Economia diu que les tres ciutats de l'estat amb més demanda per llogar-hi un pis són a Catalunya. En concret, es tracta de Terrassa, l'Hospitalet de Llobregat i Sabadell. Entre les 10 primeres també hi ha Badalona, Lleida i Barcelona.
6: Quatre minuts per arribar a 3:15. I a la premsa esportiva, Robert Prat.
10: Arriba l'hora de la veritat. L'esport i el Mundo Deportivo coincideixen que el partit d'aquesta nit és més una final que no pas...

És una semifinal i ja parlen del duel Mbappé, Lamine Yamal. El periòdico diu que s'espera la millor versió de Lamine per monopolitzar la pilota i també per desconnectar els quatre mosqueters, Mbappé, Dembélé, Olise i Doué.

0: Camps està davant del seu últim repte abans de deixar la selecció francesa en mans de Zinedine Zidane, després de 14 anys al capdavant. La Vanguardia es pregunta qui tem qui i assegura que la discussió està oberta en un partit que tothom vol veure.
1: Suéltate el pelo, me sé favor y baila conmigo este rock and roll. Yo solo quiero de diversió.
0: El diari francès L'Equipe parla d'una primera final. El Marca diu que s'ha de posar el cor al partit d'avui. Pel diari El País, la selecció espanyola mesura el seu vertigen amb una selecció potent com França. I ens han de fregar els ulls per veure la portada del diari AS, elogiant un jugador del Barça. Sí, sí, diu el diari que és l'hora del passadís cap a la glòria, amb una gran foto de Lamine Yamal. Aquí els companys d'equip li fan un passadís pels seus 19 anys d'aniversari. I la premsa del cor, que hi trobem, Sílvia Andrés?
2: Divendres s'estrena la pel·lícula L'Odissea, del sempre controvertit director Christopher Nolan. Una pel·lícula farcida d'estrelles, com per exemple la fantàstica Hathaway, el sòlid Matt Damon o el peix bullit de Robert Pattinson, entre d'altres. Però la meva debilitat és la parella formada per Zendaya i Tom Holland. Ella és tan estupenda i tot li queda tan bé. Ell és un paio simpàtic i afable. Són les antiestrelles. Es van enamorar a la pel·lícula Spider-Man i s'han casat fa poc mesos amb la més absoluta intimitat. A més, no sé si sabeu que Holland és un enamorat de Catalunya. Li encanta fer escapades secretes a Barcelona i Sitges. I alerta! Si aneu a un cinema de versió original ubicat al carrer Balmes de Barcelona, si de cop i volta veieu un noi amb gorra i una noia molt alta amb ulleres de sol, podrien ser ells. Els encanta anar a aquest cinema de la part alta de la ciutat i passar totalment desapercebuts. Freddy, no estaràs d'acord amb mi que són una mica durables, oi?
0: Mira, Isar, com estàs? Bon dia.
3: Molt bon dia.
0: Qui fa anys avui?
3: Doncs mira, et demano disculpes per avançat, perquè ai, ara et faré sentir gran.
0: Més encara.
3: No sé si reconeixes aquesta sintonia.
0: Ja, home, és Lost.
3: Exacte, aquí feia Jack Shepard, el protagonista de Lost, fa 60 anys. Impacte, eh? Quan l'actor Matthew Fox gravava la sèrie en tenia 37. Si teniu nostàlgia, també podeu recuperar Fox com a Charlie a l'entranyable Top 5 que ara mateix teniu a la plataforma 3CAT. També està d'aniversari Judit Colell, guionista, directora i presidenta de l'Acadèmia de Cinema Català, 58 anys, el pianista de jazz Ignasi Terraza, 64, i l'actriu Candela Peña, que bufarà 53 espelmes. Tanquen la llista d'avui dos polítics: Manuel Milian Mestre, que en celebra 83, i Javier Solana, 84.
0: I el Santorà, Mireia.
3: Doncs avui podeu felicitar els Camils i les Adeles, però la llista és més llarga. També Sant Avenanci, Cirus, Just, Marcelí i Optacià. Jo no en conec cap, però t'aviso que no fos cas que la família en tinguessis i quedessis malament.
0: No consta, no consta.
3: Optacià, eh?
0: Per felicitar els optacians. Adéu. Gràcies, Mireia. 7:45. Ja sabeu que aquest estiu, cada matí, aquesta hora, una recomanació literària des d'una llibreria.
4: Hola, bon dia. Soc Núria Dòria, de Dòria Llibres, de Mataró. I el llibre que us vull recomanar es diu Inventario de lo que queda cuando el bosque abre, de Michel Ruol, publicat per Ciruela Editorial. És un llibre intens, dur, magnífic, molt original i que jo crec que us pot agradar molt. No haureu llegit res igual. Pel com està escrit, pel que explica i per com ho construeix. Meravellós, meravellós, meravellós.
0: 7:45. Aquests són els sons del matí.
5: Els sons del matí.
6: Són sarcàstiques i són columnes que van sin mala intenció.
7: El dia d'aquest França-Espanya, les paraules de Mariano Rajoy continuen ressonant i les respostes dels membres del govern francès són cada vegada més irades.
8: Voilà des propos qui
9: són uns comentaris patètics que quedi clar d'una vegada. França no té color de pell.
7: Fins i tot l'extrema dreta ha condemnat el comentari.
10: El d'avui és el primer pas per començar a elaborar els pressupostos del 2027.
11: La intenció de Sánchez no és aprovar els pressupostos, sinó buscar una excusa per convocar eleccions anticipades.
12: Ja basta, esta desconfianza con Cataluña y de criticar las propuestas por su origen, no por su contenido.
13: Crec que aquest grup municipal té tot el dret del món a fer la seva valoració política, a demostrar i a voler, doncs, emprendre el seu camí.
14: Jo crec que és la millor proposta política que pot haver-hi pel proper any.
15: Hemos decidido embarcarnos juntos en la compra de un teatro, el Teatro Aquitania de la ciudad de Barcelona.
0: Ara mateix passen 7:45. Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb el Marc Jurado.
8: sarcàstic.
16: Que implica sarcasme, és a dir, que implica ironia mordaç. Això és el que diu el Diec i això és el que assegura el portaveu del PP, Borja Semper, que va fer l'expresident Rajoy quan va dir que França juga sense jugadors francesos perquè són negres. No deixa de ser sarcàstic, no deixa de ser irònic que les seves paraules hagin estat condemnades fins i tot pel partit de Marine Le Pen a les portes d'una Espanya-França i un que toc joier.
8: Tripartit.
16: Dividit en tres parts o realitzat entre tres, ens quedem amb aquesta segona excepció perquè és la que tothom fa servir i té al cap pels pactes tripartits. El més famós va ser el que va dur Pasqual Maragall a la Generalitat amb la rèplica que va catapultar José Montilla a ocupar el seu lloc. Però del que s'està pendent avui és el que passi a Girona. Junts podria anunciar que el trenca i deixa l'alcalde Salellas i Esquerra a 10 mesos de les municipals.
8: Vetar.
16: Exercir el dret de veto contra algú o alguna cosa, dret que té algú d'oposar-se a l'adopció d'una resolució. Ara la Unió Europea vol vetar les xarxes socials als menors de 13 anys i donar carta blanca als països a ampliar-ho. Espanya vol situar-ho als 16 anys.
8: Ara posem-hi tres xifres amb l'Albert Duran. 25%.
17: És el percentatge d'incendis forestals provocats que hi ha hagut a Catalunya en els últims 40 anys, segons les dades dels agents rurals. Entre el 1986 i el 2026, només el 16% dels focs que hi ha hagut han estat per causes naturals.
8: 10.000.
17: És el nombre de morts que hi va haver a Europa per sobre de la mitjana durant l'onada de calor de finals de juny. Els experts consideren que aquesta xifra es pot atribuir a l'increment de les temperatures. La majoria d'aquests morts tenien més de 65 anys.
8: 4.
17: Són els detinguts per enterrar residus tòxics de França a Catalunya. La majoria d'aquests residus es van dipositar majoritàriament a Sant Esteve Sesrovires, al Baix Llobregat. A les deixalles hi havia hidrocarburs i metalls pesants que poden causar importants danys mediambientals i que també són perjudicials per les persones.
8: I rematem unes tres imatges del dia amb el Pol Foradada. A la primera imatge del dia, Lamine Yamal, que corre somrient, acaba de passar per un passadís que li han fet els seus companys de selecció. D'aquesta manera, el jugador va celebrar el seu 19è aniversari abans de 19è aniversari abans de començar l'entrenament.
18: Lamine Yamal, que ja va marcar un golaç a la semifinal de l'Eurocopa fa 2 anys contra França, ha dit aquesta nit, abans del partit, que no li preocupa no estar marcant darrerament. De fet, en aquest Mundial només ha marcat un gol contra l'Aràbia Saudita. Però admet, això sí que marcant partits importants, com el d'aquesta nit, sempre és especial i que accepta el repte.
8: Dues dones passegen per un bosc a la segona imatge i veiem com van vestides d'estiu, amb bermudes, màniga curta, una porta gorra, l'altra porta un barret, una imatge d'un típic passeig d'estiu si no fos perquè el bosc està absolutament calcinat.
18: De fet, només s'intueixen alguns troncs d'arbres totalment negres i molt més prims del que devien ser abans de l'incendi. És una part de les 7.000 hectàrees que han cremat a Los Gallardos, Almeria, un foc que ja ha quedat controlat, però que ha deixat 13 víctimes mortals i encara hi ha 10 denúncies per desaparició.
8: La tercera imatge ens l'envien des de Girona, en el palmell de la mà d'una persona, i veiem el que sembla la clova d'un ou de gallina, amb alguns trossos més grans, d'altres, en canvi, més petitons. Fèlix Martín, què és això?
19: Doncs són exactament això, les restes d'un ou, però no és un ou qualsevol. Té com a mínim 1.800 anys. Estava dins una gerra de ceràmica que els arqueòlegs han trobat a l'antiga vila romana de Sarrià de Ter. Era segurament per fer una ofrena i demanar bons auguris. Però no només hi ha la clova. En l'altra mà, l'arqueòloga que ho ha ensenyat hi té una petita bossa amb una mena de piloteta de forma ovalada que, sorprenentment, són restes de la matèria orgànica que encara hi havia a l'interior d'aquest ou.
20: Real o fals? Amb Marc Amorós.
8: Atenció a aquest titular que circula. Un pastor inventa una armadura per protegir les ovelles dels atacs de llops. Marc Amorós, bon dia.
21: Bon dia. Segons la fotografia que adjunta la notícia, l'armadura sembla medieval. Es tracta d'una cota de malla que embolcalla el cos de l'ovella com si fos una funda. És de plàstic, està reforçada amb punxes per evitar que els llops, quan ataquin les ovelles, puguin mossegar-les. De fet, quan les mosseguin, seran els llops qui sentiran dolor perquè es clavaran aquestes punxes de l'armadura. Diu el pastor, autor d'aquest invent, que les punxes estan dissenyades per causar dolor als llops sense ferir-los. Els llops són animals intel·ligents, diu aquest pastor. Dubto que tornin a atacar les ovelles després que mosseguin aquesta armadura. Així ho afirma la notícia que ara circula.
8: I això és real o és fals?

0: quan hi ha alguna delícia per picar. L'estiu és més estiu amb Delícies de Noel. El matí de Catalunya Ràdio.
1: Vinga, va, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que un pastor inventa una armadura per protegir les ovelles dels atacs dels llops és una notícia real. El pastor inventor és alemany, té 70 anys i ha invertit uns 60.000 euros en desenvolupar aquesta armadura. L'invent, però, té força detractors que consideren que l'armadura pot ser perjudicial tant per la mobilitat de les ovelles com també pot suposar un risc en cas de fugida.
2: Gràcies, Marc.
1: Adéu, bon dia.
2: Repassem ara els titulars en dos minuts. Amb el Marc Corado i la Sílvia Comet, i que, evidentment, passen per la polèmica per les afirmacions de Mariano Rajoy sobre la selecció francesa.
3: El govern espanyol exigeix al PP que el desautoritzi, el Partit Popular i treu ferro, i França s'uneix per defensar la diversitat de la república. Des de l'àmbit esportiu, Lamine Yamal.
4: El fútbol sirve para algo, es para integrar, para la sociedad, y no hay mejor ejemplo que Francia y nosotros, que somos ejemplo de la integración.
2: Avui al matí de Catalunya Ràdio a l'Àgora parlarem d'aquesta qüestió amb l'Oriol Marc, l'Anna Grau, l'Alícia Puig, el Toni Bolaño i també Manuel Valls, que va ser primer ministre francès, que és nascut a Barcelona. Ens acompanyarà aquí al matí de Catalunya Ràdio per parlar d'aquesta qüestió a partir de 9:45. A banda d'això, avui els bombers confien en donar per controlat avui mateix l'incendi que es va declarar diumenge a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, i que ja ha cremat 150 hectàrees.
5: Tots els veïns evacuats ja han pogut tornar a casa. Se sospita que el foc va ser provocat perquè a la zona se n'han declarat 3 en menys d'una setmana.
2: Junts podrien anunciar avui que trenca el pacte de govern tripartit a Girona amb Guanyem i Esquerra, quan falten amb prou feines 10 mesos per les eleccions.
3: Després que la vicealcaldessa juntaire Gemma Geis afirmés en un article que se'ls ha acabat la paciència.
6: Crec que aquest grup municipal té tot el dret del món a fer la seva valoració política, a demostrar i a voler, doncs, emprendre el seu camí.
2: Els tres regidors de Junts a l'Ajuntament de Cambrils, mentrestant, passen a integrar-se a les files d'Aliança Catalana.
5: I el fins ara portaveu d'aquest en aquest consistori del Baix Camp, Enric Dasa, serà l'alcaldable del partit d'extrema dreta a les properes eleccions municipals.
2: Avui hi ha ple extraordinari del Congrés que debatrà i votarà la senda de dèficit i també els objectius d'estabilitat pressupostària per als nous comptes públics de cara a l'any que ve.
3: El Partit Popular, Vox i Junts, que sumen majoria absoluta a la Cambra Baixa i votaran en contra, per tant, s'haurà d'anar a una segona votació la setmana que ve.
2: I avui a les 10 de la nit entrarà en vigor el bloqueig dels Estats Units a l'estret d'Hormuz.
5: Donald Trump assegura que prendran el control d'aquest estratègic pas marítim i aplicaran una taxa a tots els vaixells en concepte de protecció. Aquesta nit els Estats Units han tornat a atacar objectius militars a l'Iran i Trump ja ha advertit que n'hi haurà més.
2: Ha mort als 91 anys l'escriptor i acadèmic barceloní Luis Goytisolo.
3: El germà petit de la cèlebre nissaga de literats al costat del poeta José Agustín Goytisolo i del també escriptor Juan Goytisolo va rebre guardons com el Premi Nacional de Narrativa i el Premi Nacional de les Lletres. Des del 1994 ocupava el silló C majúscula de la Reial Acadèmia de la Llengua Espanyola.
7: Dia avui de calor, però una temperatura que no passarà, creiem, dels 40 graus, fins i tot no arribarà als 40 graus en lloc del país i, per tant, serà una calor intensa, però podríem dir que moderada. Demà sí que les temperatures ja superaran els 40-42 graus a les comarques de Ponent, a les Terres de l'Ebre, fins i tot a l'interior de les comarques barcelonines. Atenció també demà, perquè a partir de migdia voldrà bufar vent de Ponent, que incrementaria el perill d'incendi, però de moment avui un dia de sol. Al vespre nit, entre les 11 i les 12, podria fer algun ruixat a les comarques del Pla de Lleida i la calor, aquesta intensa, que durarien fins dijous. A partir de llavors, tendiran a baixar les temperatures.
2: Gràcies, Tomàs Molina. I pel que fa al trànsit, com el tenim a aquesta hora? Clàudia Serra, bon dia.
8: Bon dia. Doncs tenim lentitud amb aturades en diversos punts. Direcció Barcelona, destaca C58 i C33 a Montcada i la B20 a Santa Coloma, tot en sentit Trinitat. També la B23 a Esplugues cap a la Diagonal. I molta densitat en trams intermitents a la Ronda, sobretot sentit Llobregat, a l'AP7, a Santa Perpètua, en sentit sud, a Sant Cugat, direcció nord. També a la C58, a Sant Quirze, en sentit sud, i a Ripollet, direcció nord.
2: Gràcies, Clàudia. Fins ara.
8: Fins ara.
9: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
10: Qui diu que a l'estiu no passa res? Un Mundial de Futbol amb 104 partits.
11: El mercat del Barça de Flick.
10: La sortida del Tour des de Barcelona.
11: Els reforços del nou Barça sense Alexia.
10: El nou projecte de Monchi a l'Espanyol.
11: La recomposició del Girona segona.
10: Ja sigui a la platja, ja sigui a la muntanya.
11: Ja sigui al cotxe o a l'oficina.
10: El sol o a l'ombra.
11: Escolta el Tot Costa.
9: Cada tarda a partir de les 7, el Tot Costa més esportiu. Catalunya Ràdio.
0: Som 3CAT.
9: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
2: En 3 minuts arribarem a les 8. Ja sabeu que li hem donat festa al Manu, però això no vol dir que no pugueu dedicar-li la cançó que vulgueu, a qui vulgueu, pels motius que vulgueu, trucant o enviant una nota de veu més aviat al 636-360609, 636-360609. Ens dieu en una nota de veu quina cançó li voleu dedicar, a qui i per què, i la posarem. És el que ha fet la Laura, per exemple.
12: Hola, bon dia, sóc la Laura. Dedico la meva alegre cançó, Because I'm Happy, a la meva amiga Eva, perquè tinc un vincle molt maco amb ella i em fa sentir superbé i ric molt. I també no he pogut deixar de pensar en la meva sogra, Anna, que està arribant al final de la seva vida i perquè no sigui tan dur i sigui una miqueta menys trist. Gràcies, bye bye.

0: Bon dia, són les 8. El primer titular és pel trànsit. Aquí viari Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. A aquesta hora, lentitud amb aturades en diversos punts. Direcció Barcelona destaca C58 i C33 a Montcada i la B20 a Santa Coloma, tot sentit Trinitat. B23 a Esplugues cap a la Diagonal i molta densitat en trams intermitents a la Ronda, sobretot sentit Llobregat, a l'AP7, a Santa Perpètua, en sentit sud i a Sant Cugat, direcció nord, i a la C58 a Sabadell, en sentit sud i a Ripollet, direcció nord.
0: Junts per Catalunya anunciarà aquest matí que trenca el pacte amb Guanyem i Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Girona. Al ple d'ahir, l'alcalde Lluc Salellas va defensar l'opció de mantenir l'acord fins a les pròximes municipals. Aquest vespre entrarà en vigor el bloqueig nord-americà de l'estret d'Hormuz, d'on el tram assegura que prendran el control d'aquest estratègic pas marítim i aplicaran una taxa a tots els vaixells. L'anunci ha tornat a encarir el preu.

0: del petroli. Aquesta nit hi ha hagut nous atacs dels Estats Units i també de l'Iran a la zona. Els bombers confien a donar avui per controlat l'incendi que es va declarar diumenge a Aiguamúrcia, al Camp, i que ja ha cremat 150 hectàrees. Tots els veïns evacuats ja han pogut tornar a casa. Es busca el possible piròman autor dels focs. El govern espanyol exigeix al Partit Popular que desautoritzi Mariano Rajoy per haver afirmat en un article que la selecció francesa de futbol no té jugadors francesos. Els populars asseguren que l'expresident no tenia cap intenció racista o xenòfoba, mentre que a França la polèmica ha unit govern i oposició en defensa de la diversitat del país. Avui el ple extraordinari del Congrés debatrà i votarà la senda de dèficit i els objectius d'estabilitat pressupostària per als nous comptes públics de cara a l'any que ve. El Partit Popular, Vox i Junts, que sumen majoria absoluta a la Cambra Baixa, hi votaran en contra, per tant s'haurà d'anar a una segona votació la setmana que ve. El govern impulsa canvis que simplifiquin els tràmits per aconseguir les llicències d'obres en només un mes. La proposta passaria per acreditar professionals externs que validin els informes urbanístics dels promotors sense que hi hagin d'intervenir els tècnics municipals. Mesures extremes com arrencar les vinyes estan sobre la taula per fer front a la crisi que generen els excedents de raïm. A la reunió de la taula del Cava, el conseller d'Agricultura va demanar fórmules de consens abans d'adoptar cap decisió. Ha mort als 91 anys l'escriptor i acadèmic barceloní Luis Goytisol, el germà petit de la cèlebre Nissaga de Literats. Va rebre guardons com el Premi Nacional de les Lletres Espanyoles i el Premi Nacional de Narrativa, que atorga el Ministeri de Cultura. Des de l'any 94 ocupava el seient C, majúscula de la Reial Acadèmia de la Llengua Espanyola. I arrenca Vic una nova edició del Festival Nits de Cinema Oriental. Aquest certamen, que s'allargarà fins diumenge que ve, estrenarà les noves pel·lícules de Shin Chan, Doraemon o Lupin.
1: Esports.
2: Avui es decideix el primer finalista del Mundial de Futbol que sortirà del partit Espanya-França a les 9 del vespre als Estats Units. Lamine Yamal assegura que no sent pressió i que el futbol és un espai per a la integració. Mapi León fitxa pel London City i jugarà la temporada que ve amb Alexia Putellas. Els socis de l'Europa de la Primera Federació de Futbol decideixen jugar a Can Dragó la pròxima temporada i descarten el Narcís Sala. I avui es reprèn el Tour de França amb la desena etapa de 166 quilòmetres amb 7 ports de muntanya, 2 de primera categoria, un dels quals al Coll del Pertús.
0: I el temps, calor amb notable xafogó avui, sobretot a la façana litoral, on de manera local s'esperen alguns núvols baixos. Cel enterbolit per la pols sahariana. Avui no es descarten alguns valors de 40 graus a Ponent, on a la tarda arribaran algunes nuvolades.
3: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts de les 8 del matí. Molt bon dia, benvinguts. Aquesta hora us informa Àngels López Domènech. Comencem i ho fem a Girona i amb una confirmació que acaba d'arribar. Junts per Catalunya anunciarà aquest matí que trenca el pacte a l'Ajuntament d'aquesta ciutat de Girona amb Guanyem i Esquerra, com ja va deixar entreveure la vicealcaldessa Gemma Geis en un article. L'alcalde de Girona, Lluc Salellas, defensa el govern tripartit com la millor opció política fins a les eleccions municipals d'aquí 10 mesos. Laia Claret.
4: L'amenaça de ruptura de la vicealcaldessa de Junts va arribar diumenge amb un article de Gemma Geis al Punt Avui titulat «Se'ns ha acabat la paciència», en què especifica que Girona mereix més i que Junts està disposat a posar-se al capdavant. Ahir hi va haver ple municipal i Jaume Varay del Partit Popular i Beatriz Esporrin del Grup Socialista interpel·laven directament Geis.
5: Pensa trencar el pacte?
6: Així que voldríem saber si continuaran governant plegats o continuaran escrivint-se articles.
4: La vicealcaldessa responia així.
7: Crec que aquest grup municipal té tot el dret del món a fer la seva valoració política, a demostrar i a voler doncs, emprendre el seu camí. El posicionament que faci Junts el transmetrà quan creixi que l'hagi de transmetre.
4: L'alcalde Lluc Salellas apostava per la continuïtat del govern.
8: Jo crec que és la millor proposta política que hi pot haver-hi pel proper any.
4: Després del ple, Junts va convocar una roda de premsa per avui al migdia.
0: Encara en política, explicar-vos que els tres regidors de Junts a l'Ajuntament de Cambrils abandonen la formació de Carles Puigdemont i passen a integrar-se a les files d'Aliança Catalana. El fins ara portaveu dels juntaires, en aquest consistori del Baix Camp, Enric Daza, serà l'alcaldable del partit d'extrema dreta a les properes eleccions municipals de l'any vinent. Els tres regidors ja actuaran com a membres d'Aliança durant el que queda d'aquest mandat. Aquest moviment encaixa amb l'estratègia d'Aliança Catalana d'absorbir regidors i personalitats d'altres partits de cara a les properes municipals. De fet, els de Sílvia Orriols han més que duplicat la seva presència als ajuntaments des de les municipals del 2023, després d'haver captat regidors en actiu, sobretot de forces locals, però també d'Esquerra i Junts. Amb els tres regidors de Cambrils, ja són més d'una vintena els edils d'altres formacions que han passat a formar part de les files

0: de la formació d'extrema dreta. Enric Dasa ja va protagonitzar una polèmica al municipi a principis del 2025, quan Junts per Cambrils formava part del govern municipal amb el PSC. L'aleshores alcalde socialista el va expulsar del govern per faltes de respecte i discussions. Ara governa al municipi Oliver Klein, del partit local Nou Moviment Ciutadà.
1: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: A les 10 del vespre d'avui entrarà en vigor el bloqueig nord-americà de l'estret d'Hormuz, un anunci que ha tornat a encarir el preu del barril de petroli. Donald Trump es tornava a autodeclarar com a guardià de l'estret i afirmava que prendran el control d'aquest estratègic pas marítim i aplicaran una taxa del 20% a tots els vaixells en concepte de protecció. Paral·lelament, els Estats Units han atacat aquesta nit diversos objectius militars a l'Iran. És la tercera nit consecutiva de bombardejos i Teheran també ha respost amb el llançament de míssils contra interessos nord-americans a la regió. Washington, Oriol Serra.
2: El president nord-americà ha ordenat bombardejar l'Iran per tercer dia consecutiu, tot assegurant que la intensitat dels bombardejos amb míssils anirà en augment, tant pel que fa a la seva quantitat com a la seva capacitat destructiva, mentre el règim iranià continuï saltant-se als punts acordats fins ara. Donald Trump ha assegurat que no descarta que es puguin reprendre les negociacions, però res fa pensar que el toc emprat des del despatx oval de la Casa Blanca hi pugui ajudar.
3: Els colpejarem molt fort aquesta nit i els colpejarem molt fort demà i no hi podran fer res, no tenen res. No tenen res a fer més enllà d'obrir la boca i dir coses.
2: Donald Trump també s'ha referit a incrementar l'ofegament econòmic de l'Iran amb la reactivació del bloqueig dels seus ports i ha anunciat l'aplicació d'una taxa del 20% als vaixells comercials que travessin l'estret d'Hormuz.
0: I on també continua l'intercanvi d'atacs és a la guerra d'Ucraïna. Les últimes hores hi ha hagut nous atacs amb míssils sobre la capital, Kiev, sense que hi hagi constància de víctimes. Les defenses antiaèries s'han activat per minimitzar els efectes del bombardeig. Uns atacs que s'han repetit a punts com Kharkiv o Zaporíjia. En paral·lel, en l'àmbit diplomàtic, una desena de països europeus, entre els quals hi ha Alemanya, França, Itàlia, el Regne Unit i Espanya, han posat en marxa a París una coalició defensiva per reforçar la capacitat antiaèria del continent europeu. L'objectiu és contemplar els sistemes actuals de defensa antimíssils europeus, en paraules textuals, de la declaració. Entre els països firmants també hi ha Ucraïna, principal destinatari beneficiari d'aquest sistema defensiu. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, confia que el futur sistema antibalístic europeu estigui a punt d'aquí un any. Tornant a casa nostra, parlem dels incendis. Els bombers confien a donar avui per controlat el foc que es va declarar diumenge a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. Sobre el terreny, una vintena de dotacions terrestres han treballat tota la nit que en aquest foc, en aquest incendi, que ja ha cremat 150 hectàrees. Els Mossos busquen el possible piròman autor d'aquest foc i d'altres a la zona. Sant Jaume dels Domenys, que el Baix Penedès, Jordi Barranca.
4: Les previsions s'han complert i els bombers han pogut estabilitzar l'incendi al vespre. Els desallotjats han tornat a casa a última hora del dia i el confinament s'ha aixecat. Ricard Expositor, cap d'intervenció dels bombers.
5: I hem estat treballant tot el dia i per això ens ha permès donar l'incendi per estabilitzat a les 19:30 en previsió que demana el relleu de demà al dematí i es pugui donar també per controlat si durant la nit no sorgeix cap represa significativa.
4: Mentrestant, es continua buscant la persona que hauria provocat aquest i els incendis declarats en última setmana a la mateixa zona.
0: A més del foc d'Aiguamúrcia, i els bombers van atendre una seixantena d'avisos relacionats amb incendis de vegetació urbana, agrícola i forestal. Els més destacats van cremar Lladurs, al Solsonès, on les flames van calcinar 3 hectàrees i mitja, i Argençola, a l'Anoia, on la superfície afectada va ser de 2 hectàrees. Els bombers ja han pogut controlar l'incendi forestal, en aquest cas d'Almeria, Los Gallardos, que ha deixat 13 morts i 7.000 hectàrees cremades. Fins ara s'han pogut identificar 9 dels 13 morts. Són un ciutadà espanyol, 3 del Regne Unit, un francès, 3 belgues i una dona dels Estats Units. Els 1.400 veïns evacuats ja han pogut tornar a casa seva. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, es comprometia ahir des de la zona a ajudar els damnificats.
6: Almenys paliar, des del punt de vista material, nunca emocional, perquè ha habido pèrdues de vides humanes i también hogares que han sido calcinados, echarle una mano con recursos públicos para que puedan recuperar al menos su normalidad.
0: S'investiguen les causes de l'incendi. La hipòtesi principal apunta a la caiguda d'un cable elèctric.
1: 3CAT Info.
0: 4 minuts i arribarem a un quart de nou, la semifinal del Mundial que juguen aquest vespre a Espanya i França. La final, abans de la final, com molts l'han batejada, arribarà amb un ambient escalfat, però per una vegada ni jugadors, ni entrenadors, ni tan sols la premsa entenen la culpa. Qui s'ha encarregat d'enrarir les hores prèvies d'aquest partit decisiu ha estat l'expresident del govern espanyol, Mariano Rajoy, amb l'estirabot a l'article publicat al digital El Debate, on afirmava que França juga sense jugadors francesos.

0: francesos. Coincidint no només amb el partit, sinó també amb la festa nacional del 14 de juliol, el govern i l'oposició defensen una França diversa i multiètnica. Anem cap a París. Isabel Galí.
1: El dia d'aquest França-Espanya, les paraules de Mariano Rajoy continuen ressonant i les respostes dels membres del govern francès són cada vegada més irades. Pel ministre d'Exterior, Jean-Noël Barrot, la frase de l'expresident espanyol demostra estupidesa, racisme o totes dues coses alhora.
2: Voilà des propos qui
3: són uns comentaris patètics que quedi clar d'una vegada. França no té color de pell.
1: Fins i tot l'extrema dreta ha condemnat el comentari segons el qual a la selecció francesa no hi juguen francesos. Un episodi que, en tot cas, ha aconseguit posar tot França d'acord. Res més unificador que una selecció de futbol exitosa.
0: I ara ens situem a Madrid. El jutge demana a la dona de Pedro Sánchez que justifiqui que només va viatjar a Londres per assistir a la graduació de la seva filla la setmana passada, tal com li havia autoritzat. El jutge alega que, un cop retornat, el passaport de Begoña Gómez no hi ha cap segell que acrediti cap sortida ni entrada a Espanya. Li dona 5 dies per justificar el viatge i l'avisa que, si no ho fa, pot incórrer en un delicte de trencament de les mesures cautelars. La Moncloa denuncia persecució i assetjament públic cap a la parella de Pedro Sánchez i recorda que el Regne Unit ja no segella els passaports. Begoña Gómez té el passaport retirat des que el jutge Juan Carlos Peinado, recordem, la va enviar a judici acusada d'haver-se aprofitat de la seva posició per fer negocis privats. I avui el ple extraordinari del Congrés debatrà i votarà l'objectiu de dèficit per l'any que ve, una xifra clau per elaborar els pressupostos de l'Estat de cara al 2027. El Partit Popular, Vox i Junts, que sumen majoria absoluta a la Cambra Baixa, ja han anunciat que hi votaran en contra. Això vol dir que s'haurà d'anar a una segona votació en un ple previst per al 23 de juliol. Àngels Lafuente.
4: El d'avui és el primer pas per començar a elaborar els pressupostos del 2027 i tot fa per veure que, un cop més, l'aritmètica parlamentària s'imposarà i el govern tornarà a perdre tant la votació de la senda de dèficit que han d'assumir les administracions públiques com els objectius pressupostaris. Els vots del PP, Vox i Junts tombaran la votació, un no que Josep Rius justificava amb aquests arguments.
5: La intenció de Sánchez no és aprovar els pressupostos, sinó buscar una excusa per convocar eleccions anticipades i culpabilitzar-ne a l'oposició.
4: Els republicans diuen que encara estan parlant i negociant amb el govern de Sánchez, que manté que presentarà els pressupostos després de l'estiu.
0: I ara una notícia que us destacàvem en titulars. El govern pretén simplificar els tràmits per aconseguir les llicències d'obres tant per construir habitatges com per impulsar activitats industrials. Espera que es pugui disposar de la llicència en un sol mes, quan ara de mitjana l'espera arriba a ser d'un any. Per agilitzar aquests tràmits, l'executiu vol que professionals externs acreditats per la Generalitat puguin validar els informes urbanístics dels promotors sense que hi hagin d'intervenir els tècnics dels ajuntaments. Albert Dalmau és el conseller de la Presidència.
6: El que acceptem és que els informes que presenta el sector privat han de ser corresponsables, de tal manera que els tècnics municipals o els tècnics de la Generalitat donen per bons i donen per vàlids els informes que presenten els diferents promotors de l'àmbit econòmic o de l'àmbit de l'habitatge o de l'àmbit social. Aquest és un element molt important, perquè passem d'una administració desconfiada a una administració que confia.
0: L'avantprojecte de llei del govern s'ha debatut amb els col·legis professionals i el sector privat i es preveu que s'aprovi al desembre. Encara una darrera qüestió abans d'obrir àrea de serveis. El conseller d'Agricultura ha demanat fórmules de consens si cal adoptar mesures extremes, com ara arrencar vinyes, per solucionar el problema dels excedents de raïm. Ho ha dit a la reunió de la taula del Cava, marcada per la preocupació dels pagesos, que aquest any preveuen tenir molts excedents. Corresponsal a l'Alt Penedès, Montse Jané Riba.
7: Aquest any, gràcies a les pluges de l'hivern i la primavera, la collita és bona i aquest augment fa que no tot el raïm es pugui vendre als cellers. Per això, molts viticultors diuen que no n'hi ha prou amb els 9 milions d'euros que posarà a la Generalitat per compensar els pagesos que s'acullin a la verema en verd, és a dir, llançar raïm, o a la destil·lació de crisi. Volen una arrencada social de la vinya, reduir, per tant, el nombre de vinyes. Però aquesta mesura, segons el conseller Ordeig, pot condicionar el sector del vi i el cava en el futur.
8: I el que sí que ens hem emplaçat tots plegats és per consensuar amb quines circumstàncies doncs, podríem plantejar una sol·licitud per fer l'arrencada, com també de millorar en determinades circumstàncies l'arrencada, perquè el que no volem perdre és capacitat productiva ni cultius abandonats, per tant, anem a veure en quines condicions doncs, es podria fer.
7: Segons el conseller, la solució no és produir menys raïm, sinó vendre més ampolles al món.
0: Passa un minut d'un quart de nou. Connectem amb el nostre equip viari a veure com tenim les carreteres, els transports públics. Clàudia Serra, molt bon dia.
2: Molt bon dia. Un accident talla aquesta hora l'A2 a Tàrrega en direcció Lleida, precaució en aquest punt. També a la P2 a Barberà de la Conca, on hi ha lentitud perquè només hi ha un carril obert en sentit Barcelona, ja que se segueix

0: segueixen fent tasques de reparació de danys després de l'accident que hi va haver aquest dilluns a la matinada entre dos camions. A l'àrea de Barcelona, l'entitat amb aturades en diversos punts. D'entrada, la ciutat destaca C58 i C33 a Montcada i la B20 a Santa Coloma, tot en sentit Trinitat. També la B23 a Esplugues cap a la Diagonal. Molta densitat en trams intermitents a les rondes en tots dos sentits. A l'AP7, a Santa Perpètua, en sentit sud, a Sant Cugat, direcció nord, i a la C58, a Sabadell, en sentit sud, i a Ripollet, direcció nord. Pel que fa al transport públic, els ferrocarrils de la Generalitat, les línies R6 i R60 circulen amb retards d'uns 6 minuts a causa d'una avaria a les instal·lacions a la Pobla de Claramunt.
1: El temps. Crònica del Jofre Genoé.
2: De nou, comencem aquest dimarts amb temperatures molt altes i amb molta xafogor i matinada tòrrida i amb núvols baixos, sobretot cap a la costa i especialment a les Terres de l'Ebre. No s'ha baixat dels 26, a Riba-roja d'Ebre, a l'Hospitalet de l'Infant, a la Ràpita, a Tarragona, també al barri del Raval de Barcelona, però és que valors tropicals cap a l'interior, Catalunya Central, i a tocar del Prepirineu, 21, per exemple, a Tremp, 20 a Vic, 22 a Girona, 23 a Lleida, i els valors més baixos, doncs, poc per sobre dels 15 graus. De fet, hi ha alguna xifra de 13 avui a alta muntanya, a la cota 2.500, de 12 a Das, per exemple, però en general per sobre d'aquests 15 graus, 16 a Artia, 16 a Sort. Avui esperem que la calor s'intensifiqui un palet més. De fet, no descartaríem alguna xifra de 40 al voltant del Segrià, Pla d'Urgell o la Noguera, i moltes xifres de 38 a 39, amb una calor que es va intensificant, però sobretot amb una xafogor cada cop més intensa i sobretot a tota la façana litoral. Prova d'això és que hem tingut una matinada amb humitats molt altes, amb núvols baixos, no només a la costa, sinó també fins i tot cap a les fondalades interiors. Per tant, la xafogor protagonista aquesta setmana, amb un nou pic de calor que ens afectarà sobretot entre demà i demà passat, amb què els valors de 40 graus tornaran a guanyar terreny. Una tercera onada, perquè podria persistir fins divendres, tot i que més caracteritzada sobretot per la xafogor intensa, no creiem que els valors arribin a ser tan elevats com l'anterior. Però bé, la calor protagonista pels propers dies i només amb algunes nuvolades de tarda, com per exemple les que poden arribar de cara al vespre per la franja de Ponent des de l'Aragó, però amb tendència a desfer-se.
1: Tresca Info. Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
3: Però si a aquesta hora la platja està buida.
1: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
3: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, esclar.
1: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
4: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
3: Val més que en busquem un altre.
5: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
6: Evita riscos i sancions per tenir una cuidadora sense contracte. Els teus pares es mereixen el millor. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
1: Tresca Info.
7: 10 minuts i arribarem a 9:15. Continuem. Ha mort als 91 anys l'escriptor i acadèmic Luis Goytisolo, el germà petit de la cèlebre nissaga de literats, al costat del poeta José Agustín Goytisolo i del també escriptor Juan Goytisolo, tots dos ja morts. Nascut el 1935 a Barcelona, Luis Goytisolo va estudiar dret, però va abandonar la carrera per dedicar-se a la literatura. Amb només 23 anys va guanyar el Premi Biblioteca Breve amb la novel·la Las Afueras. També va guanyar el Premi de la Crítica l'any 1985 i el Premi Nacional de Narrativa l'any 92 per l'obra Estatua con Palomas i el Premi Nacional de les Lletres el 2013. Des del 1994 ocupava la butaca C majúscula de la Reial Acadèmia de la Llengua Espanyola. Luis Goytisolo vivia des de feia anys a Vimbodí i Poblet, a la Conca de Barberà, que és on ha mort.
8: Sembla l'extrem d'un quadre. Els colors...
7: I ara anem cap a Vic, on arrenca una nova edició del Festival de Cinema Oriental que estrenarà les noves pel·lícules de Shin Chan, de Doraemon i de Lupin, i destacats títols d'autors com de Last Blossom i Fills del Cel. El Festival Nits aposta amb força en aquesta 23a edició pel cinema d'animació i ha programat dues propostes exclusives per als més petits. Ens ho explica la Montse Pujol.
9: Demà es preestrena en català l'última pel·lícula de Shin Chan, Això és Bollywood, abans que arribi als cinemes, i dissabte, a les 12 del migdia, projectarà també en primícia la nova pel·lícula pel·lícula de Doraemon, que porta per títol Aventures al món de l'art.

0: Sentim el director del festival, Quim Cruselles.
1: Evidentment, destaquem Shinchan i Doraemon. Les seves dues noves pel·lícules es veuran a Vic. Doraemon, a més, anirà acompanyat d'un fotocall, d'un cosplay, una exposició de cels originals del dibuixant de Doraemon, una exposició d'escultures gegants. Serà una matinal de dissabte divertidíssima.
0: Doraemon i Shin-chan són precisament dues de les sagues japoneses que aquesta temporada han tornat a 3CAT. I Quim Cruselles també destaca que el festival vol donar a conèixer noves propostes al públic infantil provinent d'altres països orientals.
1: Tenim pel·lícules com Jumbo d'Indonèsia, que s'estrena a finals de juliol, Fills del cel, una animació xinesa delicada, preciosa, que també s'estrena després de l'estiu, i d'altres exemples d'anime japonès. Per tant, l'animació aquest any ocupa gairebé la meitat de la programació.
0: El Festival Nits ha programat un total de 40 projeccions en 6 dies, també d'estrenes per adults, amb sessions a l'Atlàntida de Vic i altres activitats programades a l'espai gastronòmic La Bassa. El festival, però, no només projecta pel·lícules. Pels més petits, tots els matins s'organitzen tallers que relacionen els films de la secció Les Nits Més Petites amb alguna activitat manual. I a les nits, a l'espai La Bassa, abans de cada pel·lícula, l'escenari es converteix en un espai d'exhibició de danses, arts marcials i tradicions i cultures relacionades amb els països als quals es dedica la jornada.
2: Com un plany em vesteix la cendra i caminant.
3: I el Festival Grec ha estrenat Les Flors Prohibides amb Clara Peia, Marc Pujol i Anna Andreu, entre d'altres. El concert vol fer reflexionar sobre la desaparició de la natura a Palestina. Marc Ruiz.
4: Costa explica en paraules l'emoció creixent que s'ha viscut al Grec aquesta nit. Cada col·laboració contenia més bellesa que l'anterior i el públic reaccionava cada cop amb més entusiasme. Les Flors Prohibides recull les cançons que apareixen al disc col·lectiu editat per Hidden Track Records per recaptar fons per una ONG que treballa amb nens afectats per la guerra. Però aquesta nit han eixamplat el repertori. Les versions eren delicades com els pètals de les flors, a què fa referència el títol. Ara van cantant artistes com Amaya Miranda, Carlota Flaner o Marina Herlop, que ha assegut al piano per interpretar Doyle sense cap base electrònica, amb progressions d'acords que recordaven el clar de lluna de Debussy i cantant amb fonemes, demostrant que també es pot transmetre dolor sense lletra. També ho han demostrat així Tartarrelena, que esquitxaven amb petites improvisacions les miniatures de Cora Novoa, que sonaven entre artista i artista. Com un fil d'Ariadna, el duet ha anat agafant el públic de la mà fins a arribar a la seva interpretació descarnada d'Infants Cuinàcitor, una peça que semblava talment el crit de la terra. Marc Pujol era la veu amb qui tothom volia ballar. Ha acompanyat Ferran Palau amb Enguany, en Andreu amb Aquest Mal, Júlia Collado amb La Intensa Riu i tota sola ha cantat Per Viure. Judit i Meritxell Nederman han recollit aplaudiments que s'han multiplicat amb Sandra Montfort, que ha cantat només amb una guitarra clàssica acompanyada de Selma Bruna, Terra de Guapes, on ressona el dolor per la Dana de València. I tot seguit, les dues Marala han interpretat una aplaudida Canteu a l'Albat. Clara Peia ha redoblat l'aposta per la delicadesa, primer amb una improvisació acompanyada d'un ball que volia atrapar les notes del piano i ha deixat tothom bocabadat. I tot seguit, cantant el poema següent, sorprenent una part del públic que no l'havia vist mai cantant directe. La menorquina Anna Ferrer ha provocat un esclat d'aplaudiments i ovacions amb Ses Porgueres, que ha cantat acompanyada d'un cor amb cant polifònic. Alosa, amb El Cant dels Ocells, i Marina Rossell, amb Morir d'un llamp, han conduït el concert cap a un final reblat amb l'electrònica de Twin. Bellesa i delicadesa per denunciar la violència i el dolor que ha emocionat el públic que omplia el Grec.
3: Esports. Montse Raya, molt bon dia.
5: Hola, bon dia. Avui es decideix el primer finalista del Mundial de Futbol. Sortirà del partit Espanya-França, que juga a les 9 del vespre a Arlington, a l'estat nord-americà de Texas. És un partit que es considera com una final anticipada d'aquest Mundial. L'estrella de l'equip espanyol, el mataroní Lamine Yamal, que hi va complir 19 anys, està molt tranquil davant aquesta cita.
6: Yo creo que hay situaciones mucho más difíciles en la vida que un partido de fútbol. Entonces siempre pienso eso, en estar tranquilo, que no pasa nada. Al final es un partido, son jugadas, después del partido pues cada uno va a seguir con su vida. Entonces estoy tranquilo, sé de lo que soy capaz y no me preocupo de más ni me agobio.
5: Des de França, el seleccionador Didier Deschamps dona Espanya com a favorita.
7: Espanya ha confirmat de ser el favorito. No, no quiero poner presión a Luis y su equipo porque la gente está esperando mucho de la España.
5: Nou catalans seran aquest vespre aquesta semifinal del Mundial del Futbol.

0: amb l'equip espanyol. I són 9 els jugadors blaugranes que participen, 8 a la selecció espanyola, més Koundé amb l'equip francès. Un dels catalans a la selecció espanyola de futbol és Marc Cucurella, que entén que els culers el critiquin pel seu fitxatge pel Madrid. Són declaracions al Toc Costa de Catalunya Ràdio.
1: Jo entenc també que hi hagi gent pues, que no ho entengui. Al final els fanàtics són uns romàntics, però bueno, nosaltres viu que és el dia a dia, sabem les coses que hi ha moltes coses que no surten i crec que vaig prendre la decisió correcta. Al final és una oportunitat única que crec que la tenia que agafar i la veritat que molt content d'aquesta decisió.
0: Cucurella argumenta el seu fitxatge pel Club Blanc després de l'etapa al Chelsea. Fora del Mundial, el mercat de futbol continua ben actiu. La jugadora del Barça, Mapi León, ha fitxat pel London City i jugarà amb Alexia Putellas. La central aragonesa, de 31 anys, jugarà a l'equip londinenc fins al 2029.
2: Creo que es un proyecto muy interesante y muy atractivo y tenía muchas ganas de venir viendo lo que se está construyendo, lo que se está formando, el tipo de proyecto y tenía muchas ganas.
0: Vicky Losada la presenten aquest matí com a nova jugadora del Badalona Women, cedida pel Bristol City per una temporada. Losada, de 35 anys, explica que tenia ganes de tornar a casa.
3: Un proyecto que me llamó mucho la atención porque creo que es un momento en el que Badalona Women, creo que estamos en un momento de crecimiento, de crear un equipo competitivo y de también crear un equipo con personalidad. Y también hacía mucho tiempo que quería volver a casa.
0: El Barça de futbol farà aquest matí el primer entrenament de pretemporada a la ciutat esportiva Joan Gamper. A l'Espanyol demà es desplacen a Navata, a l'Alt Empordà, per fer-hi l'estada de pretemporada fins al dia 22. Un dels capitans blanguiblaus, Pol Lozano, té bones sensacions davant la nova temporada.
4: Jo crec que és recuperar una miqueta aquesta sensació i donar pues, un passet més amb els jugadors que ens vinguin a ajudar-nos o sobretot pues, amb el míster, amb les coses noves que aquest any també vol fer.
0: A la segona divisió masculina de futbol, el Girona presenta dos nous jugadors aquest migdia. Són els migcampistes Izan González i Ivan Morante. El Sabadell també presenten dos nous jugadors aquest migdia, Miqui Codina i Alain Ribeiro. El Club Vallèsà va anunciar la incorporació de l'ex del Girona, Pere Pons. Ferran Costa, entrenador del Sabadell.
5: Ens coneixem, sabem la nostra manera de treballar i la realitat és que els jugadors que han vingut doncs, ja venen precisament perquè els agrada aquesta manera de fer, aquesta manera d'afrontar el dia a dia i la predisposició està molt bona, llavors.
0: I encara en futbol, els socis de l'Europa de la primera ref decideixen jugar a Can Dragó la pròxima temporada i descarten el Narcís Sala. La votació feta entre els socis del club graciencs s'ha imposat Can Dragón, han jugat la segona volta l'última temporada al Narcís Sala per 2/3 dels vots a 1/3 aproximadament. L'equip graciencs perd el seu golejador, Jordi Cano, que acceptarà una oferta per jugar a la segona divisió A. I a la segona federació de futbol, avui presentació de Sergio García com a nou entrenador de l'Espanyol B. L'exjugador de l'Espanyol ve de dirigir la selecció espanyola sub-17.

0: 3CAT Info.
1: Dos quarts de nou, a aquesta hora us hem d'explicar que està en marxa un ampli dispositiu dels Mossos amb 150 efectius relacionat amb un tiroteig sense ferits el passat mes de maig al barri de la Mina de Sant Adrià de Besòs. Des de primera hora s'estan fent diverses entrades i escorcolls a Barcelona, Badalona, Sant Adrià, Terrassa i també a Maçanet de la Selva. Notícia destacada d'avui també. Junts trenca el pacte amb Guanyem i Esquerra. L'Ajuntament de Girona ho anunciarà oficialment aquest matí. Al ple d'ahir, l'alcalde Lluc Salellas va defensar l'opció de mantenir l'acord fins a les pròximes municipals. I en internacional, els Estats Units tornen a tancar el pas de vaixells a l'estret d'Hormuz. Ho faran avui mateix a les 10 del vespre. La decisió torna a disparar el preu del petroli. Paral·lelament, els nord-americans han atacat aquesta nit diversos objectius militars a l'Iran. És la tercera nit consecutiva de bombardejos i Trump ja ha advertit que n'hi haurà més. També us hem explicat que els bombers confien a controlar avui l'incendi que es va declarar diumenge a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, i que ja ha cremat 150 hectàrees. Tots els veïns evacuats ja han pogut tornar a casa i es busca el possible piròman autor d'aquests focs. A partir d'ara també us explicarem que a Gandesa avui continuaran les inspeccions al punt del riu Canaletes, on diumenge un despreniment de roques va matar una nena de 9 anys mentre es banyava en aquest

0: Primer finalista del Mundial de Futbol, que sortirà del partit Espanya-França a les 9 del vespre a Lamine Yamal, assegura que no sent pressió. I Vicky Losada la presenten aquest matí com a nova jugadora del Badalona Women.
1: Ara fem un cop d'ull a carreteres i transports públics. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
2: Bon dia. A aquesta hora, diversos accidents dificulten la circulació. Una a la 2 a Tàrrega en direcció Lleida. Hi ha cua en aquest punt perquè només hi ha un carril obert. Un altre accident provoca cua a la Nacional 150 a Ripollet en sentit Barberà. Hi ha un carril tallat en aquest punt. I a l'àrea més propera a la ciutat de Barcelona hi ha cua a la Ronda de Dalt de Trinitat a Horta sentit Llobregat per un accident que també talla un carril.
1: Repassem també el temps. Calor amb notable aixafogó, sobretot a la façana litoral, on de manera local s'esperen alguns núvols baixos, especialment a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona. Cel enterbolit per la pols sahariana. Avui no es descarta ja arribar alguns valors de 40 graus a Ponent, on a la tarda arribaran també algunes nuvolades. Passen 3 minuts de 2:15. Està en marxa a aquesta hora un dispositiu dels Mossos d'Esquadra relacionat amb un tiroteig sense ferits el passat mes de maig al barri de la Mina de Sant Adrià de Besòs. Hi participen 150 efectius de la Divisió d'Investigació, la Unitat Canina, la de Drons i també la Policia Científica. Des de primera hora s'estan fent diverses entrades i escorcolls a Barcelona, Badalona, Sant Adrià de Besòs, Terrassa i també Maçanet de la Selva. La investigació continua oberta. I ara marxem a Girona. Notícia política destacada d'avui. Junts anunciarà aquest matí que trenca el pacte de l'Ajuntament d'aquesta ciutat amb Guanyem i Esquerra, com ja va deixar entreveure la vicealcaldessa Gemma Geis. En un article, l'alcalde de Girona, Lluc Salillas, defensa el govern tripartit com la millor opció política fins a les eleccions municipals previstes d'aquí 10 mesos. Laia Claret.
3: L'amenaça de ruptura de la vicealcaldessa de Junts va arribar diumenge amb un article de Gemma Geis al Punt Avui titulat «Se'ns ha acabat la paciència», en què especifica que Girona mereix més i que Junts està disposat a posar-se al capdavant. Ahir hi va haver ple municipal i Jaume Baray del Partit Popular i Beatriz Esporrin del Grup Socialista interpel·laven directament Geis.
4: Pensa trencar el pacte?
5: Així que voldríem saber si continuaran governant plegats o continuaran escrivint articles.
3: La vicealcaldessa responia així.
6: Crec que aquest grup municipal té tot el dret del món a fer la seva valoració política, a demostrar i a voler doncs, emprendre el seu camí. El posicionament que faci Junts el transmetrà quan cregui que l'hagi de transmetre.
3: L'alcalde Lluc Salillas apostava per la continuïtat del govern.
7: Jo crec que és la millor proposta política que hi pot haver-hi pel proper any.
3: Després del ple, Junts va convocar una roda de premsa per avui al migdia.
1: I els tres regidors de Junts a l'Ajuntament de Cambrils abandonen la formació de Carles Puigdemont i passen a integrar-se a les files d'Aliança Catalana. El fins ara portaveu dels juntaires en aquest consistori del Baix Camp, Enric Dasa, serà l'alcaldable del partit d'extrema dreta a les properes municipals de l'any vinent. Els tres regidors ja actuaran com a membres d'Aliança durant el que queda de mandat. Aquest moviment encaixa amb l'estratègia d'Aliança Catalana d'absorbir regidors i personalitats d'altres partits de cara a les properes eleccions municipals. De fet, els de Sílvia Orriols han més que duplicat la seva presència als ajuntaments des de les municipals del 2023, després d'haver captat regidors en actiu, sobretot de forces locals, però també d'Esquerra i Junts. Amb els tres regidors de Cambrils, ja són més d'una vintena els edils d'altres formacions que han passat a formar part de les files de la formació d'extrema dreta. Enric Dasa ja va protagonitzar una polèmica al municipi a principis del 2025, quan Junts per Cambrils formava part del govern municipal amb el PSC. L'aleshores alcalde socialista el va expulsar del govern per faltes de respecte i per discussions. Ara governa el municipi Oliver Klein, del partit local Nou Moviment Ciutadà. Ara, informacions de l'àmbit internacional destacades. També a les 10 del vespre d'avui entrarà en vigor el bloqueig nord-americà de l'estret d'Hormuz, un anunci que ha tornat a encarir el preu del barril de petroli. Donald Trump s'ha tornat a declarar guardià de l'estret i ha afirmat que prendran el control d'aquest estratègic pas marítim i aplicaran una taxa del 20% a tots els vaixells en concepte de protecció. Paral·lelament, els Estats Units han atacat aquesta nit diversos objectius militars a l'Iran. És la tercera nit consecutiva de bombardejos i Teheran també hi ha respost. En aquest cas, amb el llançament de míssils contra interessos nord-americans a la regió. Washington, Oriol Serra.
8: El president nord-americà ha ordenat bombardejar l'Iran per tercer dia consecutiu, tot assegurant que la intensitat dels bombardejos amb míssils anirà en augment, tant pel que fa a la seva quantitat com a la seva capacitat destructiva, mentre el règim iranià continuï saltant-se als punts acordats fins ara. Donald Trump ha assegurat que no descarta que es puguin reprendre les negociacions, però res fa pensar que el toc emprat des del despatx oval de la Casa Blanca hi pugui ajudar.
9: Els colpejarem molt fort aquesta nit i els colpejarem molt fort demà i no hi podran fer
4: res, no tenen

0: Res. No tenen res a fer més enllà d'obrir la boca i dir coses.
1: Donald Trump també s'ha referit a incrementar l'ofegament econòmic de l'Iran amb la reactivació del bloqueig dels seus ports i ha anunciat l'aplicació d'una taxa del 20% als vaixells comercials que travessin l'estret d'Hormuz.
2: Seguim parlant dels Estats Units. Milers de persones han tornat a sortir al carrer dels estats de Maine i Texas per protestar per la mort de dues persones en menys d'una setmana a mans dels agents de l'ICE, el Servei d'Immigració i Control de Duanes, destinat a perseguir els immigrants il·legals. El cas més recent va ser diumenge a Maine, al nord-est del país, quan, segons la versió dels ICE, la víctima va intentar embestir-los amb una furgoneta. Un testimoni ho relatava així.
3: It was ICE agents. I saw them.
4: Eren agents de l'ICE. Els hi he vist les armilles verdes. Quan m'he acostat a la cruïlla, la persona del cotxe ha començat a conduir cap a la gent i aleshores la gent ha tret l'arma i ha disparat diverses vegades. Diria que quatre.
2: Tant a Texas com a Maine, els manifestants han exigit més transparència en totes les actuacions dels agents de l'ICE i de la policia de fronteres.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Els bombers confien a donar avui per controlat l'incendi que es va declarar diumenge a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. Sobre el terreny, una vintena de dotacions terrestres han treballat tota la nit en aquest incendi que ja ha cremat 150 hectàrees. Els Mossos busquen el possible piròman autor d'aquest foc i d'altres. A la zona Sant Jaume dels Domenys, al Baix Penedès, Jordi Barranca.
6: Les previsions s'han complert i els bombers han pogut estabilitzar l'incendi al vespre. Els desallotjats han tornat a casa a última hora del dia i el confinament s'ha aixecat. Ricard Exposito, cap d'intervenció dels bombers.
7: I hem estat treballant tot el dia i per això ens ha permès donar l'incendi per estabilitzat a les 19:30 en previsió que demana el relleu de demà al dematí i es pugui donar també per controlat si durant la nit no sorgeix cap represa significativa.
6: Mentrestant, es continua buscant la persona que hauria provocat aquest i els incendis declarats en última setmana a la mateixa zona.
2: A més del foc d'Aiguamúrcia, ahir els bombers van atendre una seixantena d'avisos relacionats amb incendis de vegetació urbana, agrícola i forestal. Els més destacats van cremar lladurs al Solsonès, on les flames van calcinar 3 hectàrees i mitja, i Argençola, a l'Anoia, on la superfície afectada va ser de 2 hectàrees. Avui continuaran les inspeccions al punt del riu Canaletes, a Gandesa, on diumenge un despreniment de roques va matar una nena de 9 anys que es banyava en aquest indret de la comarca de la Terra Alta. És el primer accident d'aquestes característiques registrat a la zona Tarragona, Coia, Ballester, Brumós.
8: Les inspeccions continuaran aquest dimarts per determinar si l'espai és segur. Es tracta d'una zona de piscines naturals on el diumenge es banyaven les dues víctimes quan es va produir el despreniment. La nena de 9 anys va morir i la dona de 24 de la mateixa família va poder ser rescatada en vida i traslladada i ingressada en estat greu a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. Carles Luz és l'alcalde de Gandesa.
9: Tenim comptabilitzat unes 18.000 persones a l'estiu de visitants, però hem de tindre en compte que és un espai natural on hi ha un risc, malauradament, però aquesta situació no l'havíem tingut mai.
8: L'Ajuntament de Gandesa decretava 2 dies de dol oficial i també feia un minut de silenci.
2: Les altes temperatures d'aquests dies estan fent créixer molt les algues als canals del rec del Delta de l'Ebre. Aquesta setmana s'han posat en marxa mesures extraordinàries per retirar-les perquè estan limitant el pas de l'aigua i podrien col·lapsar el sistema. Tarragona, Manel Sastre.
10: La comunitat de regants de l'esquerra de l'Ebre comença a sectorialitzar avui el regadiu al Delta per combatre la proliferació del llapó, una planta aquàtica que creix a les parets dels canals i limita el pas de l'aigua. Aquesta és una mesura excepcional que ja es va aplicar durant la sequera del 2023. Les altes temperatures i la persistència de la calor durant setmanes han accelerat el creixement d'aquestes algues fins a provocar una situació límit, segons Javier Casanova, president dels regants de l'esquerra de l'Ebre.
11: Aquesta calor que ha fet el mes de juny no s'està fent insostenible. Aquell espai que ocupa les algues és menys aigua que pot baixar pels canals, que hi ha zones que és molt complicat que arribi l'aigua, sobretot als finals.
10: Ara s'ha dividit el Delta en 4 sectors i el sistema consistirà a interrompre de manera rotatòria el subministrament d'aigua durant 3 dies a cada sector. L'objectiu és assecar les parets dels canals per poder facilitar la retirada, però algunes zones se'n podrien ressentir.
11: Que a nivell d'arrossars, doncs, hi ha llocs que pot tindre conseqüències. Al final, tota aquella aigua que li lleves també els afecta. Trenca o empitjora el sistema hidràulic del Delta que va més allà del cultiu. I l'altre problema és que si la situació no millora, si no som capaços de buscar solucions, la preocupació nostra no pugui ser entrar en un col·lapse.
10: El problema s'ha anat agreujant els últims anys pel canvi climàtic i ara els regants busquen solucions de futur com maquinària específica o nous sistemes de control per no haver d'interrompre el rec. Els regants del marge dret no els afecta tant el problema perquè tenen una estructura de distribució diferent.
2: Parlem ara dels robatoris de coure a les vies del tren que s'han doblat en el que portem d'any respecte del primer semestre del 2025. Rodalies prepara un pla conjuntament amb els Mossos per reduir un dels problemes que més afecta la mobilitat, segons ha explicat el conseller delegat de Rodalies de Catalunya, Òscar Playà.
12: Tenim el doble de robatori de cables respecte al 25. Aquí clarament hi ha un factor que és l'augment del preu del coure, que s'ha duplicat o més que duplicat en els últims anys. Estem fent un pla d'acció juntament amb Mossos d'Esquadra per també poder atacar aquest tema que ens afecta i afecta molt a la mobilitat de les persones.
2: Renfe també treballa amb el Departament de Salut per reduir els atropellaments, el 90% dels quals són suïcidis. Tot això en un context en què els usuaris encara no han recuperat la confiança en el servei mig any després de l'accident de Gelida, tal com reconeix el secretari d'Infraestructures, Manel Nadal.
13: No podem obviar que encara els ciutadans no han recuperat la confiança en el servei ferroviari, sobretot el servei ferroviari de Rodalies, no? Tot i que hem recuperat totes les línies ferroviàries que van quedar malmeses.
2: Des de l'accident de Gelida s'han inspeccionat 1.000 quilòmetres de xarxa, s'han fet més de 100 obres d'emergència, però encara queden 135 limitacions temporals de velocitat. Seguim. Queda en llibertat amb l'obligació de presentar-se davant de la justícia quan se li requereixi l'exalcalde de Sant Feliu de Guíxols i exdiputat Pere Albó, investigat per un delicte d'exhibicionisme. Diumenge el van detenir per masturbar-se en públic en una piscina d'un hotel de Santa Susanna, al Maresme. Segons fonts coneixedores dels fets, Albó, de 54 anys, s'hauria colat a la piscina, on hi havia molts menors, s'hauria estirat en una gàndola i hauria començat a masturbar-se de manera visible. Segons les mateixes fonts, quan el van detenir semblava desorientat i no sabia ni com havia arribat a l'hotel ni on tenia el cotxe. La coordinadora nacional del partit, MESCAT, independentistes d'Esquerra, l'ha suspès de militància.
14: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3CAT Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
5: El radar, el podcast diari de notícies a 3CAT Info, amb Eloi Barrera.
14: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
2: La CUP demana que s'assumeixin responsabilitats polítiques per l'espionatge de David Fernández i Carla Riera després que el CNI admès haver espiat els telèfons dels dos exdiputats a través del programari Pegasus. Les actuacions del CNI tenien l'aval del Suprem per intervenir en activitats contràries a la seguretat nacional. La CUP, però, reclama explicacions i responsabilitats. Su Moreno n'és la portaveu.
15: Exigim la desclassificació immediata de tota la documentació relacionada amb l'espionatge polític, la compareixença dels màxims responsables del CNI i del govern espanyol implicat amb aquests fets i l'assumpció de totes les responsabilitats polítiques i judicials.
2: La desclassificació dels documents del CNI la va aprovar el Consell de Ministres a petició del jutjat de Barcelona que investiga la querella presentada per Riera Fernández i el també exdiputat copaire Albert Botran. I el judici contra la cúpula de salut per la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils durant la pandèmia ha quedat vist per a sentència. La Fiscalia va retirar ahir l'acusació en la darrera sessió, de manera que la causa continua únicament amb els sindicats policials com a acusació particular. L'acusació defensa que els whatsapps enviats entre el gabinet de l'aleshores consellera de Salut, Alba Vergés, i els responsables de salut acrediten una motivació política per frenar la vacunació dels policies estatals, ho al·legava l'advocat del sindicat policial Jusili Jupol, amb resposta del lletrat de l'exconsellera.
16: Hay un WhatsApp, señorías, de Judith Vinyals a Carmen Cabezas. La consellera en demana parar Guardia Civil y Policía Nacional. No podrán argumentar. Señoría, ¿qué prueba más directa hay?
17: Se refería, y lo dijo textualmente, a que no se podría argumentar vacunar antes a los menores que a los mayores y a unos colectivos en perjuicio de otros.
2: Els sindicats policials demanen fins a 15 anys d'inhabilitació per als exconsellers Vergés i Argimon i la resta de la cúpula de salut. Passa un minut de 3:15. Tornem a connectar amb el nostre equip viari. Clàudia Serra, molt bon dia.
18: Molt bon dia. A aquesta hora, quatre accidents provoquen cues destacades. Una a la 2 a Tàrrega, direcció Lleida. Una altra a la C65 a Lloret de Mar. Hi ha retencions en tots dos sentits de la marxa. Una altra a la Nacional 150 a Ripollet, en sentit Barberà. I el quart a la Ronda de Dalt provoca retencions de Trinitat a Horta, en sentit Llobregat. Els accessos a Barcelona, encara molta densitat. També destaca C58 i C33 a Montcada i la B20 a Santa Coloma, en sentit Trinitat. També a la B23 a Esplugues cap a la Diagonal. Hem de parlar també de transport públic perquè és un nou dia amb incidències a les línies R14, R13 i RT1 de Rodalies. Els trens poden romandre aturats més temps del que és habitual i augmentar el seu temps de recorregut, segons informa Renfe, per una incidència a la infraestructura a l'estació de la Plana Picamoixons. De la seva banda, Ferrocarrils de la Generalitat informa que ja se circula amb normalitat a les línies R6 i R60.
5: El temps.
2: Jofre Genuer.
19: Continuem pendents d'aquesta bombolla d'aire càlid ubicada al Mediterrani Occidental, ancorada i afectant-nos de ple, tot i que ha abandonat gran part de la península Ibèrica, on la temperatura ha baixat al llarg d'aquests darrers dies. A casa nostra, no. Continuem amb temperatures força elevades, potser no tant com la setmana passada, però s'hi ha afegit la humitat. Les humitats són molt altes, però això és que aquest matí hem tingut molts núvols baixos a les Terres de l'Ebre, fins i tot també endinsant-se cap a l'interior, i provocant sobretot aquest ambient tan i tan xafogós, amb unes sensacions de temperatures superiors als 30 graus i amb la combinació de la temperatura mesurada pel termòmetre i les humitats. En general, temperatures d'aquests 26, ambient tòrrid, amb xafogor, cap al sud del país, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, Tarragona, Riba-roja d'Ebre, la Ràbita, per exemple, també Barcelona, i valors de més de 20 graus a l'interior, 23 a Lleida i 22 a Girona, és un exemple. Els més baixos de valors, els més frescos, cap a les valls del Pirineu, 12 d'As, o alta muntanya, avui amb aquests 13. Avui esperem que la xafor sigui protagonista, que la temperatura pugi una mica més i fins i tot es pugui assolir els 40 graus al voltant del Pla de Lleida, amb un cel dominat per la pols sahariana, cel enterbolit, cel engruguit, i amb l'arribada de cara al vespre de les desfetes de les núvoles des d'Aragó, que difícilment donaran pluja, però podrien donar alguna gota al terç oest del país.
20: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
5: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
21: Aquest atac, la Unió Europea ha promès més sancions contra...
22: I avui ha estat un altre matí de caos circulatori per tres accidents.
23: No podem acceptar que hi hagin...
22: I en temps de cultura comença un dels festivals més destacats dels estius.
24: I una cosa més abans de la publicitat, perquè els detectius investiguen cada vegada més...
5: Catalunya Migdia.
25: Cada dia a les dues.
26: I a partir de les tres...
25: L'espai de reflexió a la tertúlia.
5: Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
26: Al Catalunya Migdia t'expliquem les coses.
5: 3Cat Info.
2: 10 minuts i arribarem a les 9 del matí. Seguim amb més notícies. Els fiscals de fins a una dotzena d'estats dels Estats Units han presentat una demanda conjunta contra l'adquisició de Warner per part de Paramount en una operació que ronda els 100.000 milions d'euros. L'argument que fan servir és que l'operació viola les lleis antimonopoli i afecta la competència del sector audiovisual. El moviment l'encapçala el fiscal general de Califòrnia, Rob Bonta, amb la intenció de paralitzar aquesta venda i, en cas de no aconseguir-ho, no descarten reclamar una ordre de restricció temporal. La compra va rebre la llum verda dels departaments corresponents en considerar que fins i tot podria fer augmentar la competència dins el sector. La Unió Europea encara revisa l'acord per decidir si dona o no el vistiplau. I us ho dèiem en el sumari. Acabada d'estrenar els cinemes, Andy, del català Roman Parrador, explica el viatge de dos nens que travessen Mèxic per creuar la frontera amb els Estats Units. Per a ells és com una aventura, però parteix d'una premissa totalment certa, i és que el 2023 137.000 menors no acompanyats van seguir aquesta ruta. Un camí marcat per la violència i per les xarxes criminals. Molts van desaparèixer sense deixar rastre. Nosaltres hem parlat amb el director d'aquesta cinta. Concretament ho ha fet la Valèria Obareda.
27: Rusa. Al norte
0: Un viatge que arrenca la frontera amb Guatemala i passa per l'estat de Sonora just abans d'arribar als Estats Units. Un viatge ple de perills i incerteses, sobretot per a dos nens de 10 i 12 anys que van sols. Són l'Andy, que en realitat és una nena, però ho amaga per evitar riscos, i el Fernando, enfrontats a circumstàncies extremadament difícils que no haurien d'encarar sols. Sentim el director.
1: Aquest viatge, per mi, a nivell narratiu, resultava molt atractiu perquè té tots els components d'una pel·li d'aventures. És una road movie d'aventures. Nosaltres el que volíem era col·locar tota l'estona els personatges en la situació de que haguessin de prendre decisions, perquè és el que passa sempre en aquests viatges, no?
0: És el primer projecte personal de Román Parrado.
1: Jo crec que era una realitat que s'havia d'explicar. A més, en context actual, en el que la migració s'ha demonitzat molt, se li adjudiquen moltes culpes de les errades que hem tingut moltes democràcies occidentals, crec que era necessari fer un retrat d'aquesta realitat des de l'empatia.
0: És, doncs, un viatge dur i afronten violacions i atacs, però el director fuig de carregar les tintes en aquests aspectes.
1: La gent té molta dignitat fent aquest viatge i la gent s'adapta. Jo volia deixar palesa aquesta dignitat i una de les maneres de fer-ho era ensenyar que això passa, perquè passa, els canvia, els crea traumes i els fa persones diferents quan arriben al nord que quan comencen el viatge, però no deixen d'entomar-ho amb una dignitat bastant al·lucinant.
0: I també hi ha gent bona pel camí, que els acull, els dona menjar i, sobretot, els fa entendre la realitat del que suposa aquest viatge. Però, per sobre de tot, hi ha l'objectiu dels migrants.
1: Tots aquests nens, quan estan marxant als Estats Units, en realitat estan marxant només a buscar casa. A la seva família que ha marxat, la seva mare que ha marxat... Estan buscant trobar una llar, que és el que busca tothom, en realitat, no? Per això Andy, quan arriba allà i no la troba, continua buscant.
0: La pel·lícula es va rodar de manera cronològica, seguint el viatge real dels migrants. A l'Andy i el Fernando els interpreten a la perfecció Leslie Vázquez i Emiliano López.
1: Que és que Leslie, a veu, si té una presència, es menja la pantalla. Sí, és que aprendran molt més de la vida i de treure's prejudicis i històries fent aquesta pel·lícula i veient totes aquestes coses que dos mesos al col·le, no? O sigui, aquests nens han fet un màster de la vida en dos mesos.
0: El pròxim treball de Román Parrado també toca un tema social, la crisi de l'habitatge. No sé quan vendrà.
5: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global al portal de 3Cat Info.
2: Abans dels esports, encara tenim temps d'explicar-vos també que el Mago Pop i la cantant Aitana s'han associat per comprar el Teatre Aquitània de Barcelona. Segons el comunicat que han fet públics, es tracta d'un projecte a llarg termini que té com a objectiu contribuir al creixement de les arts escèniques a la ciutat i que es basarà, diuen, en l'excel·lència artística i la innovació. La compra l'anunciaven amb aquestes paraules.
3: Hola a todos, somos Aitana.
4: Y el Mago Pop.
3: Y llevamos mucho tiempo pensando en hacer un proyecto juntos y bueno, por fin hemos encontrado algo que nos apasiona y que nos hace mucha ilusión.
4: Hemos decidido embarcarnos juntos en la compra de un teatro. El Teatro Aquitania de la ciudad de Barcelona, que ocupa l'antiga sede de la Filmoteca de Catalunya.
2: Fa uns mesos el nom del Mago Pop va sonar amb força com a possible comprador del jove Teatre Regina al carrer Sèneca. Fonts pròximes a l'artista asseguren que la compra de l'Aquitania Teatre no té res a veure amb aquesta possible adquisició del Regina.
5: Esports.
2: Montserrat, ja, molt bon dia.
6: Hola, bon dia. Avui es decideix el primer finalista del Mundial de Futbol. Sortirà de partit d'Espanya-França, que juga a les 9 del vespre a Dallas. És un partit que es considera com una final anticipada d'aquest Mundial. L'estrella de l'equip espanyol, el mataroní Lamine Yamal, que hi va complir 19 anys, està molt tranquil davant aquesta cita.
7: Yo presión pues no siento. Vosotros mismos decís que no estoy a mi mejor nivel, entonces no tenéis que esperar nada de mí, pero estoy seguro que mañana va a ser un día especial.
6: Des de França, el seleccionador Didier Deschamps dona a Espanya com a favorita i preveu un bon partit avui.
9: Puede ser un partido espectacular, con dos equipos que tienen muchas calidades a nivel ofensivo, pero Luis, yo también pensamos un poquito a saber defender bien, pero con la calidad de los dos equipos a nivel ofensivo hay que pensar que va a ser espectacular.
6: Nou catalans seran aquest vespre amb l'equip espanyol en aquesta semifinal del Mundial de Futbol. Són nou també els jugadors blaugranes que hi participen, 8 de la selecció espanyola més Koundé amb l'equip francès. Un dels catalans a la selecció espanyola de futbol és Marc Cucurella, que entén que els culers el critiquin pel seu fitxatge pel Madrid. En declaracions al Toc Costa de Catalunya Ràdio, Cucurella assegura que té bona relació amb els blaugranes de la selecció espanyola.
8: Ens portem molt bé, sí, que em diuen coses de que serem rivals i tal, que només ens queda un mes de parlar-nos i tal. Al final jo crec que tenim molt bona relació, entre tots es nota i re, molt content. Al final pues, també content de compartir ara vestuari amb ells i bueno, ja quan comenci la Lliga pues, serà una altra guerra. I...
6: El lateral de l'Ella argumenta el seu fitxatge pel Club Blanc després de l'etapa al Chelsea. El mercat de futbol continua actiu. La jugadora del Barça, Mapi León, ha fitxat pel London City i jugarà amb Alexia Putellas. La central aragonesa de 31 anys jugarà a l'equip londinenc fins al 2029.
10: Por supuesto que mi intención aquí es llegar a lo más alto que se pueda, lo más rápido que se pueda. Entiendo que todos son que,

0: que en un proyecto son etapas y todo necesita un trabajo. Pero bueno, quiero dar lo máximo y quiero que este equipo triunfe. Entonces, la mirada va en algun moment a ganar la Liga Inglesa.
1: A Vicky Losada la presenten aquest matí com a nova jugadora del Badalona Women, cedida pel Bristol City per una temporada. Losada, de 35 anys, tenia ganes de tornar a casa. El Barça de futbol farà aquest matí el primer entrenament de pretemporada a la Ciutat Esportiva Joan Camper. A l'Espanyol continuen les dobles sessions d'entrenament i demà es desplacen a Navata, a l'Alt Empordà, per fer-hi l'estada pretemporada fins al dia 22. Un dels capitans blanc-i-blaus, Pol Lozano, té bones sensacions davant la nova temporada.
2: Les sensacions són bones, són positives, han vingut reforços que ens ajudaran molt, vindrà més gent segurament que també ens ajudarà i jo crec que al final es vol construir alguna cosa que pot anar cap a dalt.
1: A la segona divisió masculina de futbol, el Girona presenta aquest migdia dos nous jugadors, són els migcampistes Ethan González i Ivan Morante. El Sabadell també presenten dos nous jugadors aquest migdia, Miqui Codina i Alain Ribeiro. El club vallesà va anunciar la incorporació de l'ex del Girona, Pere Pons. Ferran Costa, entrenador del Sabadell.
3: Tinc molt clar quins elements són determinants per nosaltres per incorporar o no un futbolista. No penso que sorprengui a ningú que no anem a un mercat de noms o de cromos. No som això.
1: I encara en futbol, els socis de l'Europa de primera ref decideixen jugar a Can Dragó la pròxima temporada i descarten el Narcís Sala. La votació feta entre els socis del club graciec han triat Can Dragó, on han jugat la segona volta l'última temporada, davant del camp del Sant Andreu per dos terços de vots a un terç aproximadament. L'equip graciec perd el seu golejador Jordi Cano, que acceptarà una oferta per jugar a la segona divisió A. I a la segona federació de futbol avui presenten Sergio García com a nou entrenador de l'Espanyol B. L'exjugador de l'Espanyol ve de dirigir la selecció espanyola sub-17.
4: 3CAT Info.
1: El Tour de França reprèn avui amb la desena etapa de muntanya amb dos ports de primera categoria, un dels quals el Coll del Pertús, una etapa de 116 quilòmetres entre Urllac i l'Elioran i set ports de muntanya en total. L'eslovè Tadej Pogačar surt com a nou líder, surt com a líder i defensarà amb el lloc groc amb un marge de 2 minuts i 42 segons respecte al danès Jonas Vingegaard. A Barça de bàsquet ha fitxat el base del París Justin Robinson, de 28 anys i per dues temporades, i en tennis Paula Badosa juga avui al torneig de Iasi a Romania en partit de 16ens de final contra la ucraïnesa Kalimina. La begurenca ha pujat 26 llocs al rànquing mundial de tenistes i se situa ara al lloc número 115 després de guanyar dissabte el torneig de Bastad a Suïssa.
4: Trescat Info.

0: Bon dia, són les 9. Comencem per saber si hi ha problemes a aquesta hora per circular en algun punt de la xarxa viària. Endavant, equip viari.
1: Doncs sí, n'hi ha i forces, perquè 5 accidents compliquen la circulació a aquesta hora. La ronda de dalt hi ha cua de Trinitat a Collserola en sentit Llobregat, a la 2 a Tàrrega, direcció Lleida, a la C25 a Arbúcies, densitat també sentit Lleida, C65 a Lloret de Mar, hi ha cua en tots dos sentits de la marxa, i a la Nacional 150 a Ripollet, també densitat sentit Barberà.
0: Junts anunciarà aquest matí que trenca el pacte amb Guanyem i Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Girona. Al ple d'ahir, l'alcalde Lluc Salellas va defensar l'opció de mantenir l'acord fins a les pròximes eleccions municipals. Hi ha en marxa un ampli dispositiu dels Mossos amb 150 efectius relacionat amb un tiroteig sense ferits el passat mes de maig al barri de la Mina de Sant Adrià de Besòs. Des de primera hora s'estan fent diverses entrades i escorcolls a Barcelona, Badalona, Sant Adrià mateix, Terrassa i també Maçanet de la Selva. Els Estats Units han bombardejat per tercera nit consecutiva l'Iran i el règim de Teheran ha atacat dos petroliers a l'estret d'Hormuz, una acció que ha causat un mort. L'intercanvi d'atacs torna a escalar en una confrontació que fa pujar de nou el preu del petroli. El president dels Estats Units, Donald Trump, assegura que vol restablir a partir d'aquesta nit el bloqueig de l'estret i que aplicarà una taxa del 20% a tots els vaixells. França celebra aquest matí amb una desfilada

0: de militar massiva a la seva Diada Nacional, en què per primer cop hi participa una representació d'Ucraïna. 24 caps d'estat i de govern assisteixen a l'acte. És l'últim 14 de juliol del president Emmanuel Macron. Els bombers confien a donar avui per controlar l'incendi que es va declarar diumenge a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, i que ja ha cremat 150 hectàrees. Tots els veïns evacuats ja han pogut tornar a casa. Es busca ara el possible piròman autor dels focs. El Mago Pop i la cantant Aitana compren junts el Teatre Aquitània de Barcelona. Tots dos han fet un comunicat en què expliquen que l'adquisició té l'objectiu de fer créixer les arts escèniques a la ciutat. Tot i que no donen detalls de quina serà la programació, asseguren que es basarà en l'excel·lència artística i la innovació.
1: Esports.
2: La selecció espanyola de futbol i la francesa busquen aquest vespre a les 9 un lloc a la final del Mundial. Lamine Yamal assegura que no sent pressió i que el futbol és un espai per a la integració. Aquest matí presenten Vicky Losada com a nova jugadora del Badalona Women. Mapi León fitxa pel London City i jugarà la temporada que ve amb Alexia Putellas. I avui es reprèn el Tour de França amb la desena etapa de 166 quilòmetres amb 7 ports de muntanya, 2 de primera categoria, un dels quals el Coll del Pertús.
0: Calor amb notable xafogor, sobretot a la façana litoral, on de manera local s'esperen alguns núvols baixos, especialment a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona. Cel enterbolit per la pols sahariana. Avui no es descarten alguns valors de 40 graus a Ponent, on a la tarda arribaran algunes nuvolades.
1: 3CAT Info.
0: Bon dia, passant pràcticament 4 minuts de les 9. Salutacions de qui us acompanya a aquesta hora i fins al punt de les 10, Estel Batet Carles. I comencem amb el govern tripartit a l'Ajuntament de Girona, amb Guanyem, Junts i Esquerra, que té les hores comptades. Està previst que Junts per Catalunya anunciï aquest matí que trenca l'acord i passa a l'oposició. Això quan falten només 10 mesos per les eleccions municipals que s'han de fer al maig del 2027. Girona, Fèlix Martín.
3: L'amenaça de Gemma Geis, vicealcaldessa de Junts, va arribar diumenge amb un article al diari El Punt Avui titulat "Se'ns ha acabat la paciència", en què celebra la feina de govern, però especifica que la ciutat de Girona es mereix més del que s'ha fet fins ara i que Junts està disposat a liderar-ho. L'anunci de la ruptura segurament es farà aquest matí, quan han convocat una compareixença pública, ho ha fet la mateixa Geis, però ja en va parlar en un ple municipal ahir a la tarda.
4: Crec que aquest grup municipal té tot el dret del món a fer la seva valoració política, a demostrar i a voler doncs, emprendre el seu camí i de dir que Girona mereix més. Avui hi havia un ple, hi havia punts de l'ordre del dia que per responsabilitat havien de ser i es havien de votar. El posicionament que faci Junts el transmetrà quan creixi que l'hagi de transmetre.
3: Malgrat això, l'alcalde de Girona, Benet Salellas de Guanyem, tancava la sessió plenària amb l'aposta de continuïtat del govern tripartit.
5: Jo crec que és la millor proposta política que pot haver-hi pel proper any, fins que els gironins i les gironines votin el maig vinent qui ha de liderar el projecte de la ciutat.
3: Dels 27 regidors a l'Ajuntament de Girona, el govern tripartit en té 17, amb 8 de Guanyem, 6 de Junts i 3 d'Esquerra Republicana. Si Junts marxa, quedarà en minoria, amb 11 regidors. A l'oposició, a l'Ajuntament de Girona, hi ha el PSC, PP i Vox.
0: Doncs això, l'Ajuntament de Girona. Al de Cambrils, els 3 regidors de Junts abandonen la formació de Carles Puigdemont i passen a integrar-se a les files d'Aliança Catalana. El fins ara portaveu dels juntaires en aquest consistori del Baix Camp, Enric Daza, serà l'alcaldable del partit d'extrema dreta a les properes eleccions municipals de l'any vinent. Els 3 regidors ja actuaran com a membres d'Aliança durant el que queda d'aquest mandat. Aquest moviment encaixa amb l'estratègia d'Aliança Catalana d'absorbir regidors i personalitats d'altres partits de cara a les pròximes eleccions municipals. De fet, els de Sílvia Orriols han més que duplicat la seva presència als ajuntaments des de les municipals del 2023. Això després d'haver captat regidors en actiu, sobretot de forces locals, però també d'Esquerra i de Junts. Amb els 3 regidors de Cambrils ja són més d'una vintena els edils d'altres formacions que han passat a formar part de les files de la formació d'extrema dreta. Enric Daza ja va protagonitzar una polèmica al municipi a principis del 2025 quan Junts per Cambrils formava part del govern municipal amb el PSC. L'aleshores alcalde socialista el va expulsar del govern per faltes de respecte i discussions. Ara governa el municipi Oliver Klein del partit local Nou Moviment Ciutadà.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Tenim a marxa un dispositiu dels Mossos d'Esquadra relacionat amb un tiroteig sense ferits que va passar al mes de maig al barri de la Mina de Sant Adrià de Besòs. Hi participen 150 efectius de la Divisió d'Investigació, la Unitat Canina, la de Drons i també la Policia Científica. Per tant, una operació d'envergadura. Des de primera hora s'estan fent diverses entrades i escorcolls a Barcelona, Badalona, Sant Adrià de Besòs, Terrassa i també Maçanet de la Selva. La investigació continua oberta. I n'estarem pendents amb els detalls que puguin sortir d'aquesta operació. És mig quart de 10 ara als Estats Units. Han bombardejat per tercera nit consecutiva l'Iran. El règim de Teheran ha atacat dos helicòpters, dos patrullers a l'estret d'Hormuz, una acció que ha causat un mort. L'intercanvi d'atacs entre els dos països torna a escalar en una confrontació que fa pujar una altra vegada el preu del petroli. Avui, al voltant d'un 2% d'increment, fins als $85 al barril de Brent, que és el que es pren de referència a Europa. Donald Trump assegura que vol restablir el bloqueig dels ports iranians a partir d'aquesta nit i que aplicarà una taxa del 20% a tots els vaixells en concepte de protecció. L'Iran insisteix que té el dret de controlar l'estret d'Hormuz. El règim de Teheran també ha atacat objectius nord-americans a Bahrain i a Jordània. Washington, Oriol Serra.
6: El president nord-americà ha ordenat bombardejar l'Iran per tercer dia consecutiu, tot assegurant que la intensitat dels bombardejos amb míssils anirà en augment, tant pel que fa a la seva quantitat com a la seva capacitat destructiva, mentre el règim iranià continuï saltant-se els punts acordats fins ara. Donald Trump ha assegurat que no descarta que es puguin reprendre les negociacions, però res fa pensar que el toc emprat des del despatx oval de la Casa Blanca hi pugui ajudar.
7: Els colpejarem molt fort aquesta nit i els colpejarem molt fort demà i no hi podran fer res, no tenen res. No tenen res a fer més enllà d'obrir la boca i dir coses.
6: Donald Trump també s'ha referit a incrementar l'ofegament econòmic de l'Iran amb la reactivació del bloqueig dels seus ports i ha anunciat l'aplicació d'una taxa del 20% als vaixells comercials que travessin l'estret d'Hormuz.
0: I on també continua l'intercanvi d'atacs és a la guerra d'Ucraïna. En les últimes hores hi ha hagut nous atacs amb míssils sobre la capital ucraïnesa, Kiev, sense que hi hagi constància de víctimes. Les defenses antiaèries s'han activat per minimitzar els efectes del bombardeig, uns atacs que s'han repetit a punts com Kharkiv o Zaporíjia. En paral·lel, a l'àmbit diplomàtic, una desena de països europeus, entre els quals hi ha Alemanya, França, Itàlia, el Regne Unit i Espanya, han posat en marxa a París una coalició defensiva per reforçar la capacitat antiaèria del continent europeu. L'objectiu és completar els sistemes actuals de defensa antimíssils europeus, en paraules textuals de la declaració. Entre els països firmants també hi ha Ucraïna, que és la principal destinatària i beneficiària d'aquest sistema defensiu. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky confia que el futur sistema antibalístic europeu estigui a punt d'aquí a un any. I desfilada militar massiva aquest matí als Camps Elisis de París per commemorar la Diada Nacional Francesa en què s'honorarà Ucraïna i els aliats, bàsicament europeus. L'últim 14 de juliol pel president Emmanuel Macron comptarà amb la participació de 6.700 tropes, un centenar d'avions, 31 helicòpters i més de 300 vehicles. També hi haurà 500 militars de 37 països, entre els quals per primer cop una representació ucraïnesa. De fet, la celebració arriba l'endemà que hi hagués una cimera a la capital francesa de la coalició de voluntaris per Ucraïna. 24 caps d'estat i de govern assistiran a l'acte, entre els quals el canceller alemany Friedrich Merz, el britànic Keir Starmer, la danesa Mette Frederiksen, l'ucraïnès Volodymyr Zelensky o l'espanyol Pedro Sánchez. L'Elisi ha explicat que la desfilada vol donar un missatge de fortalesa, de modernitat i d'estratègia. I la semifinal del Mundial que juguen aquest vespre a Espanya i França, la coneguda com a final abans de la final, com molts l'han batejada, arribarà amb un ambient escalfat. Però, per una vegada, ni jugadors, ni entrenadors, ni tan sols la premsa en tenen la culpa. Qui s'ha encarregat d'enrarir les hores prèvies d'aquest partit decisiu ha estat l'expresident del govern espanyol, Mariano Rajoy, com sabeu amb aquest estirabot a l'article que publicava el digital El Debate, on afirmava que França juga sense jugadors francesos. Coincidint no només amb el partit, sinó també, com us dèiem ara, amb la festa nacional del 14 de juliol, Diada Nacional de França, el govern i l'oposició defensen una França diversa i multiètnica.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: 3 minuts, haurem arribat a un quart de 10 del matí. Parlem ara de l'incendi d'Aiguamúrcia. Els bombers confien a donar-lo per controlat avui. Aquest foc que es va declarar diumenge en aquesta localitat de l'Alt Camp, sobre el terreny una vintena de dotacions terrestres han treballat tota la nit en aquest incendi que ja ha cremat 150 hectàrees. Els Mossos busquen el possible piròman, autor d'aquest foc, i també d'altres que han passat en aquesta mateixa zona. Anem a Sant Jaume dels Domenys, al Baix Penedès, aquí al centre de comandament d'aquest incendi, i tenim seguint-ho en Jordi Barranca.
8: Les previsions s'han complert i els bombers han pogut estabilitzar l'incendi al vespre. Els desallotjats han tornat a casa a última hora del dia i el confinament s'ha aixecat. Ricard Expositor, cap d'intervenció dels bombers.
9: I hem estat treballant tot el dia i per això ens ha permès donar l'incendi per estabilitzat a les 19:30 en previsió que demana el relleu de demà al dematí i es pugui donar també per controlat si durant la nit no sorgeix cap represa significativa.
8: Mentrestant, es continua buscant la persona que hauria provocat aquest i els incendis declarats en última setmana a la mateixa zona.
0: I a més del foc d'Aiguamúrcia, i els bombers van atendre una 60 d'avisos relacionats amb incendis de vegetació urbana, agrícola o forestal. Els més destacats van cremar a Lladurs, al Solsonès, on les flames van calcinar 3 hectàrees i mitja, i a Argençola, a l'Anoia, on la superfície afectada va ser de 2 hectàrees. I 60 municipis de 13 comarques estan en nivell 4 del Pla Alfa, que indica un perill extrem d'incendi forestal. Les comarques més afectades són la Noguera, el Priorat, el Bages i el Vallès Occidental. A més, les autoritats han restringit l'accés a 8 espais naturals per aquest risc extrem d'incendi. Entre aquests espais hi ha Montserrat, el Montsant i Sant Llorenç del Munt i l'Ubac. D'altra banda, un centenar de municipis estan en nivell 3 per risc molt alt d'incendi. Les comarques de la Segarra, el Segrià, el Solsonès i les Garrigues concentren bona part dels municipis que estan en aquesta situació, en aquest nivell 3 de risc molt alt d'incendi. El Pla Alfa és el dispositiu dels agents rurals que avalua cada dia el risc d'incendi forestal a cada municipi. El nivell 4 és el màxim de l'escala i comporta les mesures de prevenció i restricció més estrictes. I d'altra banda, els bombers ja han pogut controlar l'incendi forestal de Los Gallardos, Almeria, que ha deixat 13 morts i 7.000 hectàrees cremades. Fins ara s'han pogut identificar 9 dels 13 morts. Són un ciutadà espanyol, 3 del Regne Unit, un francès, 3 belgues i una dona dels Estats Units. Els 1.400 veïns evacuats ja han pogut tornar a casa. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, es comprometia ahir, des de la zona, a ajudar els damnificats.
10: Almenys paliar, desde el punto de vista material, nunca emocional, porque ha habido pérdidas de vidas humanas y también hogares que han sido calcinados, echarle una mano con recursos públicos para que puedan recuperar al menos su normalidad.
0: I avui continuaran les inspeccions al punt del riu Canaletes a Gandesa, on diumenge un despreniment de roques va matar una nena de 9 anys que es banyava en aquest indret de la comarca de la Terra Alta. És el primer accident d'aquestes característiques registrat en aquesta zona. Tarragona, Coia, Ballester, Bromós.
11: Les inspeccions continuaran aquest dimarts per determinar si l'espai és segur. Es tracta d'una zona de piscines naturals on el diumenge es banyaven les dues víctimes quan es va produir el despreniment. La nena de 9 anys va morir i la dona de 24, de la mateixa família, va poder ser rescatada en vida i traslladada i ingressada en estat greu a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. Carles Luz és l'alcalde de Gandesa.
12: Tenim comptabilitzat unes 18.000 persones a l'estiu de visitants, però hem de tindre en compte que és un espai natural on hi ha un risc, malauradament, però aquesta situació no l'havíem tingut mai.
11: L'Ajuntament de Gandesa decretava 2 dies de dol oficial i també feia un minut de silenci.
0: Així hem arribat al punt d'un quart de 10 del matí. Actualitzem dades pel que fa a l'estat del trànsit d'aquesta hora. Equip Viari, Clàudia Serra, bon dia.
13: Bon dia. Diversos accidents compliquen la circulació a aquesta hora. Els més destacats són a la Ronda de Dalt i a Cua de Trinitat a Collserola en sentit Llobregat. Un carril està tallat. A la 2, a Tàrrega, direcció Lleida, també hi ha retencions. Un carril tallat perquè s'estan fent ja tasques de neteja de la via després d'aquest accident. I a la C65, a Lloret de Mar, cua en tots dos sentits de la marxa, aquí perquè es dona pas alternatiu també després d'un accident. Pel que fa al transport públic, 9 dies amb incidències a les línies R14, R13 i RTU de Rodalies. Els trens poden romandre aturats més temps del que és habitual i augmentar el seu temps de recorregut, segons informa Renfe, per una incidència a la infraestructura a l'estació de la Plana Picamoixons.
1: El temps.
0: amb en Jofre Genoer.
14: De nou, comencem aquest dimarts amb temperatures molt altes i amb molta xafogor i matinada tòrrida i amb núvols baixos, sobretot cap a la costa i especialment a les Terres de l'Ebre. No s'ha baixat dels 26, a Riba-roja d'Ebre, a l'Hospitalet de l'Infant, a la Ràpita, a Tarragona, també al barri del Raval de Barcelona, però és que valors tropicals cap a l'interior Catalunya Central i a tocar del Prepirineu, 21, per exemple, a Tremp, 20 a Vic, 22 a Girona, 23 a Lleida, i a valors més baixos, doncs poc per sobre dels 15 graus. De fet, hi ha alguna xifra de 13 avui a alta muntanya, a la cota 2.500, de 12 a Das, per exemple, però en general per sobre d'aquests 15 graus, 16 a Artia, 16 a Sort. Avui esperem que la calor s'intensifiqui un palet més. De fet, no descartaríem alguna xifra de 40 al voltant del Segrià, Pla d'Urgell o la Noguera, i moltes xifres de 38 a 39, una calor que es va intensificant, però sobretot amb una xafogor cada cop més intensa i sobretot a tota la façana litoral. Prova d'això és que hem tingut una matinada amb humitats molt altes, amb núvols baixos, no només a la costa, sinó també fins i tot cap a les fondalades interiors. Per tant, la xafogor protagonista aquesta setmana amb un nou pic de calor que ens afectarà sobretot entre demà i demà passat, amb què els valors de 40 graus tornaran a guanyar terreny. Una tercera onada, perquè podria persistir fins divendres, tot i que més caracteritzada sobretot per la xafogor intensa, no creiem que els valors arribin a ser tan elevats com l'anterior. Però bé, la calor protagonista pels propers dies i només amb algunes nuvolades de tarda, com per exemple les que poden arribar de cara al vespre per la franja de Ponent des de l'Aragó, però amb tendència a desfer-se.
0: Doncs mireu, un altre dels efectes de les altes temperatures d'aquests dies és que estan fent créixer molt les algues als canals de reg del Delta de l'Ebre. Aquesta setmana s'han posat en marxa mesures extraordinàries per retirar-les perquè estan limitant el pas de l'aigua i podrien acabar col·lapsant el sistema. Tarragona, Manel Sastre.
15: La comunitat de regants de l'esquerra de l'Ebre comença a sectorialitzar avui el regadiu al Delta per combatre la proliferació del llapó, una planta aquàtica que creix a les parets dels canals i limita el pas de l'aigua. Aquesta és una mesura excepcional que ja es va aplicar durant la sequera del 2023. Les altes temperatures i la persistència de la calor durant setmanes han accelerat el creixement d'aquestes algues fins a provocar una situació límit, segons Javier Casanova, president dels regants de l'Esquerra de l'Ebre.
16: Aquesta calor que ha fet el mes de juny mos està fent insostenible. Aquell espai que ocupa les algues és menys aigua que pot baixar pels canals. Que hi ha zones que mos és molt complicat que arribi l'aigua, sobretot als finals.
15: Ara s'ha dividit el Delta en quatre sectors i el sistema consistirà a interrompre de manera rotatòria el subministrament d'aigua durant tres dies a cada sector. L'objectiu és assecar les parets dels canals per poder facilitar la retirada, però algunes zones se'n podrien ressentir.
16: Que a nivell d'arrossars, doncs, hi ha llocs que pot tindre conseqüències. Al final, tota aquella aigua que li lleves també els afecta. Trenca o empitjora el sistema hidràulic del Delta que va més allà del cultiu. I l'altre problema és que si la situació no millora, si no són capaços de buscar solucions, la preocupació nostra, no poguéssim entrar en un col·lapse.
15: El problema s'ha anat agreujant els últims anys pel canvi climàtic i ara els regants busquen solucions de futur com maquinària específica o nous sistemes de control per no haver d'interrompre el rec. Els regants del marge dret no els afecta tant el problema perquè tenen una estructura de distribució diferent.
1: Resca Info.
17: Uf, se m'ha desfet el gelat per la calor. A tu per què no se't desfà?
18: Doncs potser perquè estic pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de la 11.
17: I se't transmet el fred a la mà?
18: Suposo.
17: Oh.
19: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupó extra d'estiu de l'11. No et quedis sense el teu cupó.
20: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
21: Els anys 60 era una professió d'èxit.
22: Les hostesses eren glamuroses, eren boniques, semblava com si el món fos seu.
21: Però també estereotipada. Necessiten empleades dòcils.
22: Però també una certa disponibilitat sexual.
21: Van començar a pensar fins on podem pujar la vora de les faldilles.
22: Era realment insultant.
21: Nits sense ficció. Vola amb mi. Avui a TV3 i a la plataforma 3CAT.
1: 3CAT Info.
0: Les 9 i 21 minuts, seguim. El Mago Pop i la cantant Aitana s'han associat per comprar el Teatre Aquitània de Barcelona. Segons el comunicat que han fet públic, es tracta d'un projecte a llarg termini que té com a objectiu contribuir al creixement de les arts escèniques a la ciutat i que es basarà, diuen, en l'excel·lència artística i la innovació. La compra l'anunciaven amb aquestes paraules.
2: Hola a todos, somos Aitana.
4: Y el Mago Pop.
2: Y llevamos mucho tiempo pensando en hacer un proyecto juntos y bueno, por fin hemos encontrado.

0: algo que nos apasiona y que nos hace mucha ilusión.
1: Hemos decidido embarcarnos juntos en la compra de un teatro, el Teatro Aquitania de la ciudad de Barcelona, que ocupa la antigua sede de la Filmoteca de Catalunya.
2: Fa uns mesos, el nom del Magopop va sonar amb força com a possible comprador del Teatre Jove Regina, al carrer Sèneca. Fonts pròximes a l'artista asseguren que la compra de l'Aquitania Teatre no té res a veure amb aquesta possible adquisició també d'aquest altre teatre barceloní.
3: Sembla l'extrem d'un quadre. Els colors han desaparegut.
2: I arrenca Vic una nova edició del Festival de Cinema Oriental que estrenarà les noves pel·lícules de Chin Chan, de Doraemon i de Lupin i títols destacats d'autor com The Last Blossom i Fills del Cel. Aposta amb força en aquesta 23a edició pel cinema d'animació i ha programat dues propostes exclusives per als més petits. Montse Pujol.
4: Demà es preestrena en català l'última pel·lícula de Chin Chan, Això és Bollywood, abans que arribi als cinemes, i dissabte, a les 12 del migdia, projectarà també en primícia la nova pel·lícula de Doraemon, que porta per títol Aventures al món de l'art. Sentim el director del festival, Quim Cruselles.
5: Evidentment, destaquem Chin Chan i Doraemon. Les seves dues noves pel·lícules es veuran a Vic. Doraemon, a més, anirà acompanyat d'un fotocall, d'un cosplay, una exposició de cels originals del dibuixant de Doraemon, una exposició d'escultures gegants. Serà una matinal de dissabte divertidíssima.
4: Doraemon i Shin-chan són precisament dues de les sagues japoneses que aquesta temporada han tornat a 3CAT. I Quim Cruselles també destaca que el festival vol donar a conèixer noves propostes al públic infantil provinent d'altres països orientals.
5: Tenim pel·lícules com Jumbo d'Indonèsia, que s'estrena a finals de juliol, Fills del Cel, una animació xinesa delicada, preciosa, que també s'estrena després de l'estiu, i d'altres exemples d'anime japonès. Per tant, l'animació aquest any ocupa gairebé la meitat de la programació.
4: El Festival Nits ha programat un total de 40 projeccions en 6 dies, també d'estrenes per adults, amb sessions a l'Atlàntida de Vic i altres activitats programades a l'espai gastronòmic La Bassa. El festival, però, no només projecta pel·lícules. Pels més petits, tots els matins s'organitzen tallers que relacionen els films de la secció Les Nits Més Petites amb alguna activitat manual. I a les nits, a l'espai La Bassa, abans de cada pel·lícula, l'escenari es converteix en un espai d'exhibició de danses, arts marcials i tradicions i cultures relacionades amb els països als quals es dedica la jornada.
2: Ja ha mort als 91 anys l'escriptor i acadèmic Luis Goytisolo, el germà petit de la cèlebre nissaga de literats, al costat del poeta José Agustín Goytisolo i del també escriptor Juan Goytisolo, tots dos ja morts. Nascut el 1935 a Barcelona, Luis Goytisolo va estudiar dret, però va abandonar la carrera per dedicar-se a la literatura. Amb només 23 anys va guanyar el Premi Biblioteca Breve, amb la novel·la Les Afueres. També va guanyar el Premi de la Crítica el 1985 i el Nacional de Narrativa del Ministeri de Cultura el 1992 per l'obra Estàtua con Palomas. I també el Premi Nacional de les Lletres el 2013, també del Ministeri. Des del 1994 ocupava la butaca C, majúscula, de la Reial Acadèmia Espanyola, la RAE. Luis Goytisolo vivia des de feia anys a Vimbodí i Poblet, a la Conca de Barberà, on ha mort als 91 anys.
6: Esports.
2: Montse Reia, bon dia.
7: Hola, bon dia. Partit Espanya-França decidirà avui el primer finalista del Mundial de Futbol. Es juga a les 9 del vespre a Dallas, als Estats Units. És un partit que es considera com una final anticipada del Mundial. L'estrella de l'equip espanyol, el mataroní Lamine Yamal, que hi va complir 19 anys, està molt tranquil davant la cita, tot i que admet que per ell és molt important.
8: En el top 1, la verdad, es el partit més important que voy a jugar. Y me gusta haber podido llegar a este momento. Estamos muy ilusionados todos y yo sobre todo. Entonces, yo creo que sin duda es el partido más importante que voy a jugar.
7: El seu company al Barça i avui rival, Jules Koundé, entén que no és una falta de respecte que Lamine Yamal digués que ja havien guanyat dues vegades a França.
9: En ningún momento hemos sentido una falta de respeto. Yo conozco muy bien a Lamine, sé cómo es. Para mí es una muestra de confianza, lo hace siempre también con el Barça. Le veo también como motivación extra para él y ya está, nada más.
7: 9 catalans seran aquest vespre amb l'equip espanyol en aquesta semifinal del Mundial de Futbol. Són 9, també, els jugadors blaugranes que hi participen, 8 a la selecció espanyola, més Koundé amb l'equip francès. Un dels catalans a la selecció espanyola és Marc Cucurella, que entén que els culers el critiquin pel seu fitxatge pel Madrid. En declaracions al Toc Costa de Catalunya Ràdio, el lateral de l'Ella argumenta el seu fitxatge pel club blanc després de l'etapa al Chelsea.
6: Són coses que passen. Al final, crec que per mi i per la meva família era una oportunitat molt bona, que la tenia que agafar i, bueno, al final molt content de la decisió que hem pres. Al final no ha sigut per mi un camí fàcil arribar fins aquí.
7: Cucurella assegura que té bona relació amb els jugadors blaugranes de la selecció espanyola. El mercat de futbol continua ben actiu. La jugadora del Barça, Mapi León, fitxa pel London City i jugarà amb Alexia Botellas. La central aragonesa, de 31 anys, jugarà a l'equip londinenc fins al 2029.
10: Creo que es un proyecto muy interesante y muy atractivo y tenía muchas ganas de venir viendo lo que se está construyendo, lo que se está formando.
7: A Vicky Losada la presenten aquest matí com a nova jugadora del Badalona Women, cedida pel Bristol City per una temporada. Losada, de 35 anys, tenia ganes de tornar a casa. El Barça de futbol, el Barça masculí, farà aquest matí el primer entrenament de pretemporada a la ciutat esportiva Joan Gamper. A l'Espanyol demà es desplacen a Nevat a l'Alt Empordà per fer-hi l'estada de pretemporada fins al dia 22. Un dels capitans blanquiblaus, Pol Lozano, té bones sensacions davant la nova temporada.
11: Bueno, ja portem una setmaneta bastant exigent. Aquesta setmana ja comença... Bueno, aquesta setmana ha començat ja les dobles sessions, allà també fem molta càrrega. Bueno, per això serveix, no? També per acumular sessions, acumular també molta tàctica que el míster pues, vulgui inculcar-nos a nova aquest any, seguir reforçant la que ja teníem i anar aprenent conceptes pel primer partit de Lliga.
7: A la segona divisió masculina de futbol, el Girona ha presentat 2 nous jugadors a migdia, són els migcampistes Izan González i Ivan Morante. El Sabadell també presentació de 2 jugadors a migdia, Miqui Codina i Alen Ribeiro. El club Vallèsà va anunciar la incorporació de l'ex del Girona, Pere Pons. I encara en futbol, els socis de l'Europa de la primera ref decideixen jugar a Can Dragó la pròxima temporada i descarten el Narcís Sala. A la votació feta entre els socis del club gracienc, entre triat Can Dragó, on han jugat la segona volta a l'última temporada, per 2/3 dels vots a 1/3 aproximadament. I a la segona federació avui presenten Sergio García com a nou entrenador de l'Espanyol B, l'exjugador de l'Espanyol B de dirigir la selecció espanyola sub-20, sub-17. El Tour de França reprèn avui amb la 10a etapa de muntanya, amb 2 ports de primera categoria, un dels quals el Coll del Pertús. L'etapa té 116 quilòmetres entre Urllac i l'Elioran, i 7 ports de muntanya en total. L'eslovè Tadej Pogačar surt com a líder i defensarà amb el lloc groc amb un marge de 2 minuts 42 segons respecte al danès Vingegaard. I en tenis, Pau Lavadosa juga avui al torneig de Iasi a Romania en 700 de final contra la ucraïnesa Kalimina.
2: Són 2:15.

Fem un repàs a les notícies més destacades a aquesta hora d'aquest dimarts 14 de juliol. Junts anunciarà aquest matí que trenca el pacte amb Guanyem i Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Girona. Al ple d'ahir, l'alcalde Lluc Salellas va defensar l'opció de mantenir l'acord fins les pròximes municipals de l'any que ve. També us hem explicat que tenim en marxa un ampli dispositiu dels Mossos amb 150 efectius relacionat amb un tiroteig sense ferits que va haver-hi el mes de maig passat al barri de la Mina de Sant Adrià de Besòs. Des de primera hora s'estan fent diverses entrades i escorcolls a Barcelona, Badalona, Sant Adrià, a Terrassa i també a Maçanet de la Selva. I els Estats Units han bombardejat per tercera nit consecutiva l'Iran i el règim de Teheran ha atacat dos patrullers a l'estret d'Hormuz, una acció que ha causat un mort. L'intercanvi d'atacs torna a escalar en una confrontació que fa pujar de nou el preu del petroli. Donald Trump, el president dels Estats Units, assegura que vol restablir a partir d'aquesta nit el bloqueig a l'estret i que aplicarà una taxa del 20% a tots els vaixells. Més coses a partir d'ara. Per exemple, us explicarem que el govern pretén simplificar els tràmits per aconseguir les llicències d'obres, tant per construir habitatges com per impulsar activitats industrials. Espera que es pugui disposar de la llicència en un sol mes, quan ara de mitjana l'espera arriba a ser d'un any. Es preveu que l'avantprojecte de llei s'aprovi al desembre. I parlarem també de vinyes. Mesures extremes com arrencar-les estan sobre la taula per fer front a la crisi que generen els excedents de raïm d'aquesta campanya. A la reunió de la taula del Cava, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, demanava fórmules de consens abans d'adoptar cap decisió. I en esport...

0: El govern tripartit a l'Ajuntament de Girona amb Guanyem, Junts i Esquerra té les hores comptades. Està previst que Junts per Catalunya anunciï aquest mateix matí que trenca l'acord i que passa a l'oposició. Això quan només falten 10 mesos per les eleccions municipals. Girona, Fèlix Martín.
1: L'amenaça de Gemma Geis, vicealcaldessa de Junts, va arribar diumenge amb un article al diari El Punt Avui titulat «Se'ns ha acabat la paciència», en què celebra la feina de govern, però especifica que la ciutat de Girona es mereix més del que s'ha fet fins ara i que Junts està disposat a liderar-ho. L'anunci de la ruptura segurament es farà aquest matí, quan han convocat una compareixença pública, ho ha fet la mateixa Geis, però ja en va parlar en un ple municipal ahir a la tarda.
2: Crec que aquest grup municipal té tot el dret del món a fer la seva valoració política, a demostrar i a voler doncs, emprendre el seu camí i de dir que Girona mereix més. Avui hi havia un ple, hi havia punts de l'ordre del dia que per responsabilitat hi havien de ser i es havien de votar. El posicionament que faci Junts el transmetrà quan creixi que l'hagi de transmetre.
1: Malgrat això, l'alcalde de Girona, Benet Salelles de Guanyem, tancava la sessió plenària amb l'aposta de continuïtat del govern tripartit.
3: Jo crec que és la millor proposta política que hi pot haver-hi pel proper any, fins que els gironins i les gironines votin el maig vinent qui ha de liderar el projecte de la ciutat.
1: Dels 27 regidors a l'Ajuntament de Girona, el govern tripartit en té 17, amb 8 de Guanyem, 6 de Junts i 3 d'Esquerra Republicana. Si Junts marxa, quedarà en minoria, amb 11 regidors. A l'oposició a l'Ajuntament de Girona hi ha el PSC, PP i Vox.
0: I la principal incògnita a la ciutat de Girona continua sent si l'actual consellera de Territori, Sílvia Paneque, marxarà del govern per repetir com a candidata del PSC a l'Ajuntament. Paneque va guanyar les últimes eleccions municipals, però el tripartit la va deixar a l'oposició. Aquest matí a TV3 no ha volgut mullar-se sobre el seu futur i ha insinuat que la sortida de Junts és una maniobra política per agafar distància.
4: És bo que hi hagi estabilitat, és bo que hi hagi seguretat i és bo van posar els interessos dels ciutadans i ciutadanes per davant de qualsevol interès partidista o polític. Tota la meva atenció i tota la feina que sóc capaç de desenvolupar cada dia està només centrada en els reptes de la conselleria.
0: Passen 5 minuts de 2:15. En marxa un dispositiu dels Mossos d'Esquadra relacionat amb un tiroteig sense ferits el passat mes de maig al barri de la Mina de Sant Adrià de Besòs. Hi participen 150 efectius de la Divisió d'Investigació, la Unitat Canina, la de Drons i també la Policia Científica. Des de primera hora s'estan fent diverses entrades i escorcolls a Barcelona, Badalona, Sant Adrià de Besòs, Terrassa i també Maçanet de la Selva. La investigació continua oberta.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els Estats Units han bombardejat per tercera nit consecutiva l'Iran i el règim de Teheran ha atacat dos petroliers a l'estret d'Hormuz, una acció que ha causat un mort. L'intercanvi d'atacs entre els dos països torna a escalar en una confrontació que fa pujar una altra vegada el preu del petroli, avui al voltant d'un 2% fins als $85 al barril de Brent. Donald Trump assegura que vol restablir el bloqueig dels ports iranians a partir d'aquesta nit i que aplicarà una taxa del 20% a tots els vaixells en concepte de protecció. L'Iran insisteix que té el dret de controlar l'estret d'Hormuz. El règim de Teheran també ha atacat objectius nord-americans a Bahrain i a Jordània. Washington, Oriol Serra.
6: El president nord-americà ha ordenat bombardejar l'Iran per tercer dia consecutiu, tot assegurant que la intensitat dels bombardejos amb míssils anirà en augment, tant pel que fa a la seva quantitat com a la seva capacitat destructiva, mentre el règim iranià continuï saltant-se als punts acordats fins ara. Donald Trump ha assegurat que no descarta que es puguin reprendre les negociacions, però res fa pensar que el toc emprat des del despatx oval de la Casa Blanca hi pugui ajudar.
7: Els colpejarem molt fort aquesta nit i els colpejarem molt fort demà i no hi podran fer res, no tenen res. No tenen res a fer més enllà d'obrir la boca i dir coses.
6: Donald Trump també s'ha referit a incrementar l'ofegament econòmic de l'Iran amb la reactivació del bloqueig dels seus ports i ha anunciat l'aplicació d'una taxa del 20% als vaixells comercials que travessin l'estret d'Hormuz.
0: La Policia Nacional ha desarticulat una trama criminal dedicada a la venda fraudulenta d'empadronaments a Badalona. Hi ha dos detinguts. Segons els investigadors, aquestes s'encarregaven de captar propietaris de pisos a canvi de diners, simulaven la residència en el seu domicili de ciutadans estrangers. Aconseguir aquests certificats del padró podria tenir un cost d'entre 500 i 1.000 euros. La investigació continua oberta i no es descarten més detencions. I el govern pretén simplificar els tràmits per aconseguir les llicències d'obres, tant per construir habitatges com per impulsar activitats industrials.

0: industrials espera que es pugui disposar de la llicència en un sol mes, quan ara, de mitjana, l'espera arriba a ser d'un any. Per agilitzar aquests tràmits, l'executiu vol que professionals externs acreditats per la Generalitat puguin validar els informes urbanístics dels promotors sense que hi hagin d'intervenir els tècnics dels ajuntaments. Sentim Albert Dalmau, que és el conseller de la Presidència.
1: El que acceptem és que els informes que presenta el sector privat han de ser corresponsables, de tal manera que els tècnics municipals o els tècnics de la Generalitat donen per bons i donen per vàlids els informes que presenten els diferents promotors de l'àmbit econòmic o de l'àmbit de l'habitatge o de l'àmbit social. Aquest és un element molt important, perquè passem d'una administració desconfiada a una administració que confia.
0: L'avantprojecte de llei del govern s'ha debatut amb els dos col·legis professionals i amb el sector privat i es preveu que s'aprovi el mes de desembre. I avui el ple extraordinari del Congrés debatrà i votarà l'objectiu de dèficit per l'any que ve. És una xifra clau per elaborar els pressupostos de l'Estat per l'any que ve. El Partit Popular, Vox i Junts, que sumen majoria absoluta a la Cambra Baixa, ja han anunciat que hi votaran en contra. Per tant, s'haurà d'anar a una segona votació en un ple que està previst pel 23 de juliol. Madrid, Àngels Lafuente.
2: El d'avui és el primer pas per començar a elaborar els pressupostos del 2027 i tot fa preveure que un cop més l'aritmètica parlamentària s'imposarà i el govern tornarà a perdre tant la votació de la senda de dèficit que han d'assumir les administracions públiques com els objectius pressupostaris. Els vots del PP, Vox i Junts tombaran la votació, un no que Josep Rius justificava amb aquests arguments.
3: La intenció de Sánchez no és aprovar els pressupostos, sinó buscar una excusa per convocar eleccions anticipades i culpabilitzar-ne a l'oposició.
2: Els republicans diuen que encara estan parlant i negociant amb el govern de Sánchez, que manté que presentarà els pressupostos després de l'estiu.
0: El jutge demana a la dona de Pedro Sánchez que justifiqui que només va viatjar a Londres per assistir a la graduació de la seva filla la setmana passada, tal com li havia autoritzat. El jutge alega que un cop retornat al passaport de Begoña Gómez no hi ha cap segell que acrediti cap sortida ni entrada a Espanya. Li dona 5 dies per justificar el viatge i l'avisa que, si no ho fa, pot incórrer en un delicte de trencament de les mesures cautelars. La Moncloa denuncia persecució i assetjament públic cap a la parella de Pedro Sánchez i recorda que el Regne Unit ja no segella els passaports. Begoña Gómez té el passaport retirat des que el jutge Juan Carlos Peinador la va enviar a judici acusada d'haver-se aprofitat de la seva posició per fer negocis privats. 5:03. La CUP demana que s'assumeixin responsabilitats polítiques per l'espionatge a David Fernández i Carla Riera després que el CNI ha admès que va espiar els telèfons dels dos exdiputats a través del programari Pegasus. Les actuacions del Centre Nacional d'Intel·ligència tenien l'aval del Tribunal Suprem per intervenir en activitats contràries a la seguretat nacional. La CUP reclama explicacions i responsabilitats. Su Moreno n'és la portaveu.
4: Exigim la desclassificació immediata de tota la documentació relacionada amb l'espionatge polític, la compareixença dels màxims responsables del CNI i del govern espanyol implicat amb aquests fets i l'assumpció de totes les responsabilitats polítiques i judicials.
0: A Carla Riera el van espiar entre el 2020 i el 2022, quan liderava la CUP al Parlament. David Fernández va ser espiat a partir del desembre del 2019 i durant 6 mesos. En parlava així a TV3.
5: La desclassificació només és per dir sí, els vam espiar. Això ha passat sota el govern del PSOE, durant el govern més progressista de la història.
0: La desclassificació dels documents del CNI la va aprovar el Consell de Ministres a petició del jutjat de Barcelona, que investiga la querella presentada per Riera Fernández i el també exdiputat cupaire, Albert Botran.
6: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: El conseller d'Agricultura demana fórmules de consens si cal adoptar mesures extremes com ara arrencar vinyes per solucionar el problema dels excedents de raïm. Ho ha dit a la reunió de la taula del cava, marcada per la preocupació que tenen els pagesos que aquest any preveuen tenir molt excedent de raïm sense vendre perquè hi ha hagut una davallada mundial del consum de begudes alcohòliques. Corresponsal a l'Alt Penedès, Montse Gené Riba.
7: Aquest any, gràcies a les pluges de l'hivern i la primavera, la collita és bona i aquest augment fa que no tot el raïm es pugui vendre als cellers. Per això, molts viticultors diuen que no n'hi ha prou amb els 9 milions d'euros que posarà la Generalitat per compensar els pagesos que s'acullin a la verema en verd, és a dir, llançar raïm, o a la destil·lació de crisi. Volen una arrencada social de la vinya, reduir, per tant, el nombre de vinyes. Però aquesta mesura, segons el conseller Ordeig, pot condicionar el sector del vi i el cava en el futur.
8: I el que sí que ens hem emplaçat tots plegats és per consensuar amb quines circumstàncies doncs, podríem plantejar una sol·licitud per fer l'arrencada, com també de millorar en determinades circumstàncies l'arrencada, perquè el que no volem perdre

0: capacitat productiva ni cultius abandonats. Per tant, anem a veure en quines condicions doncs, es podria fer.
1: Segons el conseller, la solució no és produir menys raïms, sinó vendre més ampolles al món.
2: Milers de persones han tornat a sortir al carrer als estats nord-americans de Maine i de Texas per protestar per la mort de dues persones en menys d'una setmana a mans dels agents de l'ICE, el Servei d'Immigració i Control de Duanes destinat a perseguir els immigrants il·legals. El cas més recent va ser diumenge, a Maine, al nord-est del país, quan, segons la versió dels ICE, la víctima va intentar embestir-los amb la seva furgoneta. Un testimoni ho relatava així.
3: Eren agents de l'ICE. Els hi he vist les armilles verdes. Quan m'he acostat a la cruïlla, la persona del cotxe ha començat a conduir cap a la gent i aleshores la gent ha tret l'arma i ha disparat diverses vegades. Diria que quatre.
2: Tant a Texas com a Maine, els manifestants han exigit més transparència en totes les actuacions dels agents de l'ICE i de la policia de fronteres. I els fiscals de fins a una dotzena d'estats dels Estats Units han presentat una demanda conjunta contra l'adquisició de Warner per part de Paramount per una operació que ronda els 100.000 milions d'euros. L'argument que fan servir és que l'operació viola les lleis antimonopoli i afecta la competència del sector audiovisual. El moviment l'encapçala el fiscal general de Califòrnia, Rob Bonta, amb la intenció de paralitzar la venda i, en cas de no aconseguir-ho, no descarten reclamar una ordre de restricció temporal. La compra va rebre la llum verda dels departaments corresponents en considerar que, fins i tot, podria fer augmentar la competència dins del sector. La Unió Europea encara revisa l'acord per decidir si dona o no el seu vistiplau. I el periodista marroquí Ali El Amrabet està detingut al Marroc per suposats càrrecs relacionats amb la difusió d'informació falsa contra les autoritats marroquines. Segons han explicat els seus familiars, el van detenir a l'arribar a l'aeroport de Tànger, procedent de Barcelona, i ahir mateix el van traslladar a Casablanca. El Amrabet, de 67 anys, és un dels periodistes més crítics amb el règim marroquí. Ha estat detingut altres vegades i fins i tot el 2003 va ser condemnat a 4 anys de presó. Des del 2005 viu a Catalunya. Són 3:15 del matí, actualitzem dades pel que fa a l'estat del trànsit. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia, com ho tenim?
4: Bon dia, doncs a aquesta hora circulació encara complicada, la ronda de dalt derivat d'un accident, hi ha retencions de Trinitat a la Vall d'Hebron en sentit Llobregat, també retencions a la C63 a Lloret de Mar per un altre accident, recordem-ho, hi ha cua en tots dos sentits de la marxa, s'està donant pas alternatiu, per contra, més fluïdesa ja a la 2 a Tàrrega, direcció Lleida, on també hi ha hagut un accident ara ja fa una estona. Més enllà d'aquestes incidències, tenim molta densitat a la C58 i la C33 a Montcada, en sentit Trinitat, també a la Ronda de Dalt a Trinitat cap a l'enllaç amb la Ronda Litoral, precaució per una possible incidència en aquests punts. Pel que fa al transport públic, recordem, nou dia amb incidències a les línies R14, R13 i RT1 de Rodalies. Els trens poden romandre aturats més temps del que és habitual i augmentar el seu temps de recorregut, segons informa Renfe, per una incidència que afecta a la infraestructura a l'estació de la Plana Picamoixons.
5: El temps.
2: La previsió és d'en Jofre Genué.
6: Continuem pendents d'aquesta bombolla d'aire càlid ubicada al Mediterrani Occidental, ancorada i afectant-nos de ple, tot i que ha abandonat gran part de la península Ibèrica, on la temperatura ha baixat al llarg d'aquests darrers dies. A casa nostra, no. Continuem amb temperatures força elevades, potser no tant com la setmana passada, però s'hi ha afegit la humitat. Les humitats són molt altes, però això és que aquest matí hem tingut molts núvols baixos a les Terres de l'Ebre, fins i tot també endinsant-se cap a l'interior, i provocant sobretot aquest ambient tan i tan xafogós, amb unes sensacions de temperatures superiors als 30 graus i amb la combinació de la temperatura mesurada pel termòmetre i les humitats. En general, temperatures d'aquests 26, ambient tòrrid, amb xafogor, cap al sud del país, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, Tarragona, Riba-roja d'Ebre, la Ràbita, per exemple, també Barcelona, i valors de més de 20 graus a l'interior, 23 a Lleida i 22 a Girona, és un exemple. Els més baixos de valors Els més frescos, cap a les valls del Pineu, 12 d'as, o alta muntanya, avui amb aquests 13. Avui esperem que la xafor sigui protagonista, que la temperatura pugi una mica més i fins i tot es pugui assolir els 40 graus al voltant del Pla de Lleida, amb un cel dominat per la pols sahariana, cel enterbolit, cel engruguit, i amb l'arribada de cara al vespre de les desfetes de les núvoles des d'Aragó, que difícilment donaran pluja, però podrien donar alguna gota al terç oest del país.
5: Comprensió lectora, matemàtiques, atenció a la diversitat.
7: Formació professional, batxillerat i també lleure educatiu.
5: Aula oberta, l'educació del futur amb Sara Canyeté a 3CAT Info.
8: Escoltem professionals i alumnes dels centres educatius.
2: 3 quarts i 3 minuts de 10, seguim i ho fem parlant del Festival Grec. Com un

0: El Grec ha estrenat Les flors prohibides amb Clara Peia, amb Marc Pujol i en Andreu. El concert vol fer reflexionar sobre la desaparició de la natura a Palestina. Marc Ruiz.
1: Costa explica en paraules l'emoció creixent que s'ha viscut al Grec aquesta nit. Cada col·laboració contenia més bellesa que l'anterior i el públic reaccionava cada cop amb més entusiasme. Les flors prohibides recull les cançons que apareixen al disc col·lectiu editat per Hidden Track Records per recaptar fons per una ONG que treballa amb nens afectats per la guerra. Però aquesta nit han eixamplat el repertori. Les versions eren delicades com els pètals de les flors, a què fa referència el títol. Ara van cantant artistes com Amaya Miranda, Carlota Flaner o Marina Herlop, que ha assegut al piano per interpretar Doyloy sense cap base electrònica, amb progressions d'acords que recordaven el clar de lluna de Debussy i cantant amb fonemes, demostrant que també es pot transmetre dolor sense lletra. També ho han demostrat així Tartarrelena, que esquitxaven amb petites improvisacions les miniatures de Cora Novoa, que sonaven entre artista i artista. Com un fil d'Ariadna, el duet ha anat agafant el públic de la mà fins a arribar a la seva interpretació descarnada d'Infants Cuinàcitor, una peça que semblava el crit de la terra. Marc Pujol era la veu amb qui tothom volia ballar. Acompanyat Ferran Palau amb Enguany, en Andreu amb Aquest mal, Júlia Collado amb La intensa riu i Tota sola cantat per viure. Judit i Meritxell Nederman han recollit aplaudiments que s'han multiplicat amb Sandra Montfort, que ha cantat només amb una guitarra clàssica acompanyada de Selma Bruna, Terra de guapes, on ressona el dolor per la Dana de València. I tot seguit, les dues Marala han interpretat una aplaudida Canteu a l'albat. Clara Peia ha redoblat l'aposta per la delicadesa. Primer amb una improvisació acompanyada d'un ballarí que volia atrapar les notes del piano i ha deixat tothom bocabadat. I tot seguit, cantant el poema següent, sorprenent una part del públic que no l'havia vist mai cantant directe. La menorquina Anna Ferrer ha provocat un esclat d'aplaudiments i ovacions amb Sesporgueres, que ha cantat acompanyada d'un cor amb cant polifònic. Alosa, amb El cant dels ocells, i Marina Rossell, amb Morir d'un llamp, han conduït el concert cap a un final reblat amb l'electrònica de Twin. Bellesa i delicadesa per denunciar la violència i el dolor que ha emocionat el públic que omplia el Grec.

0: deixem el Grec ara per parlar-vos de cinema. Acabada d'estrenar Andy, del català Roman Parrado, explica el viatge de dos nens que travessen Mèxic per creuar la frontera amb els Estats Units. Per ells és com una aventura, però parteix d'una premissa totalment certa. El 2023, 137.000 menors no acompanyats van seguir aquesta ruta. Un camí marcat per la violència i per les xarxes criminals. Molts van desaparèixer sense deixar rastre. Nosaltres hem parlat amb el director d'aquesta pel·lícula. Ho ha fet la Valeria Obereda.
1: Un viatge que arrenca la frontera amb Guatemala i passa per l'estat de Sonora just abans d'arribar als Estats Units. Un viatge ple de perills i incerteses, sobretot per a dos nens de 10 i 12 anys que van sols. Són l'Andy, que en realitat és una nena, però ho amaga per evitar riscos, i el Fernando, enfrontats a circumstàncies extremadament difícils que no haurien d'encarar sols. Sentim el director.
2: Aquest viatge, per mi, a nivell narratiu, resultava molt atractiu perquè té tots els components d'una pel·li d'aventures. És una road movie d'aventures. Nosaltres el que volíem era col·locar tota l'estona els personatges en la situació de que haguessin de prendre decisions, perquè és el que passa sempre en aquests viatges, no?
1: És el primer projecte personal de Roman Parrado.
2: Jo crec que era una realitat que s'havia d'explicar. A més, en context actual, en el que la migració s'ha demonitzat molt, se li adjudiquen moltes culpes de les errades que hem tingut moltes democràcies occidentals, crec que era necessari fer un retrat d'aquesta realitat des de l'empatia.
1: És, doncs, un viatge dur i afronten violacions i atacs, però el director fuig de carregar les tintes en aquests aspectes.
2: La gent té molta dignitat fent aquest viatge i la gent s'adapta. Jo volia deixar palesa aquesta dignitat i una de les maneres de fer-ho era ensenyar que això passa, perquè passa, els canvia, els crea traumes i els fa persones diferents quan arriben al nord que quan comencen el viatge, però no deixen d'entomar-ho amb una dignitat bastant al·lucinant.
1: I també hi ha gent bona pel camí, que els acull, els dona menjar i, sobretot, els fa entendre la realitat del que suposa aquest viatge. Però, per sobre de tot, hi ha l'objectiu dels migrants.
2: Tots aquests nens, quan estan marxant als Estats Units, en realitat estan marxant només a buscar casa. A la seva família que ha marxat, la seva mare que ha marxat... Estan buscant trobar una llar, que és el que busca tothom, en realitat, no? Per això Andy, quan arriba allà i no la troba, continua buscant.
1: La pel·lícula es va rodar de manera cronològica, seguint el viatge real dels migrants. A l'Andy i al Fernando els interpreten a la perfecció Leslie Vázquez i Emiliano López.
2: Que és que Leslie, a veus, si té una presència, es menja la pantalla. Sí, és que aprendran molt més de la vida i de treure's prejudicis i històries fent aquesta pel·lícula i veient totes aquestes coses que dos mesos al col·le, no? O sigui, aquests nens han fet un màster de la vida en dos mesos.
1: El pròxim treball de Roman Parrado també toca un tema social, la crisi de l'habitatge. No sé quan vendrà.
0: Cinc minuts i mig i les 10 del matí.
3: Esports.
0: Amb la Montse Reia. Montse, bon dia.
4: Hola, bon dia. L'Espanya-França, que juga aquest vespre a les 9 a Dallas, als Estats Units, decidirà primer finalista del Mundial de Futbol. És un partit que es considera com una final anticipada del Mundial. L'estrella de l'equip espanyol, el mataroní Lamine Yamal, que ahir va complir 19 anys, està molt tranquil davant aquesta cita.
5: Yo, por ejemplo, pues, no siento. Vosotros mismos decís que no estoy a mi mejor nivel, entonces no tenéis que esperar nada de mí. Però estic segur que mañana va ser un dia especial.
4: El seu company al Barça, i avui rival, Jules Koundé, entén que no és una falta de respecte que Lamine Yamal digués que ja havien guanyat dues vegades a França.
6: En ningún momento hemos sentido una falta de respeto. Yo conozco muy bien a Lamine, sé cómo es. Para mí es una muestra de confianza, lo hace siempre también con el Barça. Le veo también como, como motivación extra para él y ya está, nada más.
4: Nou catalans seran aquest vespre amb l'equip espanyol en aquesta semifinal del Mundial. Són 9 els jugadors blaugranes que hi participen, 8 a la selecció espanyola, més Koundé amb l'equip francès. Un dels catalans a la selecció espanyola és Marco Corella, que entén que els culers el critiquin pel seu fitxatge pel Madrid. Sentim el lateral de l'Ella en declaracions al Toc Costa de Catalunya Ràdio.
7: Jo entenc també que hi hagi gent pues, que no ho entengui. Al final, els fanàtics són uns romàntics, però bueno, nosaltres nosaltres viu que és el dia a dia, sabem les coses que hi ha, hi ha moltes coses que no surten i crec que vaig prendre la decisió correcta. Al final és una oportunitat única que crec que la tenia que agafar i la veritat que molt content d'aquesta decisió.
4: Cucurella assegura que té bona relació amb els jugadors blaugranes de la selecció espanyola. El mercat de futbol continua ben actiu. La jugadora del Barça, Mapi León, ha fitxat pel London City i jugarà amb Alexia Putellas. La central aragonesa de 31 anys serà l'equip londinenc fins al 2029.
3: Creo que es un proyecto muy interesante y muy atractivo y tenía muchas ganas de venir viendo lo que se está construyendo, lo que se está formando.
4: A Vicky Losada la presenten aquest matí com a nova jugadora del Badalona Women, cedida pel Bristol City anglès per una temporada. Losada, 35 anys, volia tornar a casa. I a l'Espanyol han incorporat la central canària Patri Ojeda fins al 2028.
8: Creo que es un proyecto muy ilusionante, que tenemos que ser ambiciosa e ir cumpliendo los objetivos poco a poco. Es un equipo muy bien compactado, con buenos valores, un club histórico en primera división femenina. Y creo que vamos a hacer una gran temporada.
9: 3CAT Info.
4: Mentrestant, el Barça masculí de futbol fa aquest matí el primer entrenament de pretemporada a la ciutat esportiva Joan Gamper. A l'Espanyol continuen amb dobles sessions diàries i demà marxen a Navata a l'Alt Empordà per fer-hi l'estada de pretemporada fins al dia 22. Un dels capitans blanc i blaus, Pol Lozano, es posa com a objectiu recuperar les sensacions de l'equip a la primera volta que van fer l'última temporada.
10: Jo crec que és recuperar una miqueta aquesta sensació.

0: i donar pues, un passet més amb els jugadors que ens vinguin a ajudar-nos o sobretot pues, amb el míster, amb les coses noves que aquest any també vol fer.
1: Encara a l'Espanyol, avui presenten l'exjugador Sergio García com a nou entrenador del filial blanc i blau que juga a la segona federació. García ve de dirigir la selecció espanyola sub-17. A la segona divisió masculina, el Girona presenta aquest migdia dos nous jugadors, són els migcampistes Ethan González i Ivan Morante. El Sabadell també presentació aquest migdia de dos nous jugadors, Miqui Codina i Alain Ribeiro. El Club Vallèsà va anunciar la incorporació de l'ex del Girona, Pere Pons. A Ferran Costa, entrenador del Sabadell.
2: Ens coneixem, sabem la nostra manera de treballar i la realitat és que els jugadors que han vingut doncs, ja venen precisament perquè els agrada aquesta manera de fer, aquesta manera d'afrontar el dia a dia i la predisposició està molt bona. Llavors.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El Tour de França es reprèn avui amb la desena etapa amb dos ports de primera categoria, un dels quals el Coll del Pertús. És una etapa de 116 quilòmetres que surt de Urllac i acaba a l'Eliorant. Set ports de muntanya en total. L'eslové Tadej Pogačar defensarà amb el lloc groc amb 2 minuts i 42 segons sobre el danès Jonas Vingegaard. El Barça de bàsquet fitxa base del París, Justin Robinson, de 28 anys, per dues temporades.
4: Veus la història del club, veus la ciutat, sents a parlar de totes les coses fantàstiques que hi ha darrere de la gestió. I simplement tenir l'oportunitat de formar part d'un club així i tot just en el meu segon any a l'Eurolliga em genera una gran il·lusió, tant a mi com a la meva família.
1: I en tenis, Paula Badosa juga avui al torneig de Iasi a Romania en partit de 700 de final contra la ucraïnesa Kalimina. La begurenca ha pujat 26 llocs al rànquing mundial de tenistes i se situa al lloc 115 després de guanyar dissabte el torneig de Bastad a Suïssa.
3: Trescat Info.

0: Junts per Catalunya anunciarà aquest matí que trenca el pacte amb Guanyem i Esquerra. L'Ajuntament de Girona, al ple d'ahir, l'alcalde Lluc Salellas va defensar l'opció de mantenir l'acord fins a les pròximes municipals. En marxa un ampli dispositiu dels Mossos amb 150 efectius relacionats amb un tiroteig sense ferits el passat mes de maig al barri de la Mina de Sant Adrià de Besòs. Des de primera hora s'estan fent entrades i escorcolls a Barcelona, Badalona, Sant Adrià, Terrassa i també Maçanet de la Selva. Els Estats Units han bombardejat per tercera nit consecutiva l'Iran i el règim de Teheran ha atacat dos patrullers a l'estret d'Hormuz, una acció que ha causat un mort. L'intercanvi d'atacs torna escalant, una confrontació que fa pujar de nou el preu del petroli. Donald Trump assegura que vol restablir a partir d'aquesta nit el bloqueig de l'estret d'Hormuz i que aplicarà una taxa del 20% a tots els vaixells. França celebra aquest matí amb una desfilada militar massiva la seva diada nacional en què per primer cop hi participa una representació d'Ucraïna. 24 caps d'estat i de govern assisteixen a l'acte l'últim 14 de juliol del president Emmanuel Macron. Els bombers confien a donar avui per controlat l'incendi que es va declarar diumenge a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, i que ja ha cremat 150 hectàrees. Tots els veïns evacuats han pogut tornar a casa i es busca el possible piròman autor dels focs. El govern impulsa canvis que simplifiquin els tràmits per aconseguir les llicències d'obres en només un mes. La proposta passaria per acreditar professionals externs que validin els informes urbanístics dels promotors sense que hi hagin d'intervenir els tècnics municipals. Mor als 91 anys l'escriptor i acadèmic barceloní Luis Goytisolo, el germà petit de la cèlebre nissaga de Literats. Va rebre guardons com el Premi Nacional de les Lletres Espanyoles i el Premi Nacional de Narrativa que atorga el Ministeri de Cultura. Des del 1994 ocupava la cadira C majúscula de la Reial Acadèmia de la Llengua Espanyola. I arrenca Vic una nova edició del Festival Nits de Cinema Oriental. Aquest certamen, que s'allargarà fins diumenge que ve, estrenarà les noves pel·lícules de Shin-Chan, Doraemon o Lupin.
1: Esports.
2: La selecció espanyola de futbol i la francesa busquen aquest vespre a les 9 un lloc a la final del Mundial. Lamine Yamal assegura que no sent pressió i que el futbol és un espai per a la integració. Aquest matí presenten Vicky Losada com a nova jugadora del Badalona Women. Mapi León fitxa

0: El London City jugarà la temporada que ve amb Alexia Putellas. I avui es reprèn el Tour de França amb la desena etapa de 166 quilòmetres amb 7 ports de muntanya, 2 de primera categoria, un dels quals el Coll del Pertús.
1: I el temps, sol amb cel enterbolit i notable xafogom, temperatures una mica més altes a l'interior avui. El Pla de Lleida no es descarta algun valor de 40 graus, ja de manera local persistiran alguns núvols baixos a la costa sud. Al llarg de la tarda arriben nuvolades desgastades per Ponent i les Terres de l'Ebre.
2: 3CAT Info.
1: Passen 3 minuts i mig de les 10 del matí. Molt bon dia, benvinguts a Castaros Informa, Àngels López Domènech. Comencem i ho fem a Girona. El govern tripartit a l'Ajuntament d'aquesta ciutat, amb Guanyem, Junts per Catalunya i Esquerra Republicana, té les hores comptades. Està previst que Junts anunciï aquest matí que trenca l'acord i passa a l'oposició, quan falten 10 mesos per a les eleccions municipals. La vicealcaldessa de Junts, Gemma Geis, ja ho ha comunicat a l'alcalde de Guanyem, Lluc Salelles. Anem, doncs, cap a Girona, Fèlix Martín.
3: L'amenaça de Gemma Geis, vicealcaldessa de Junts, va arribar diumenge amb un article al diari El Punt Avui titulat «Se'ns ha acabat la paciència», en què celebra la feina de govern, però especifica que la ciutat de Girona es mereix més del que s'ha fet fins ara i que Junts està disposat a liderar-ho. L'anunci de la ruptura segurament es farà aquest matí, quan han convocat una compareixença pública, ho ha fet la mateixa Geis, però ja en va parlar en un ple municipal ahir a la tarda.
4: Crec que aquest grup municipal té tot el dret del món a fer la seva valoració política, a demostrar i a voler doncs, emprendre el seu camí i de dir que Girona mereix més. Avui hi havia un ple, hi havia punts de l'ordre del dia que per responsabilitat hi havien de ser i es havien de votar. El posicionament que faci Junts el transmetrà quan creixi que l'hagi de transmetre.
3: Malgrat això, l'alcalde de Girona, Benet Salelles de Guanyem, tancava la sessió plenària amb l'aposta de continuïtat del govern tripartit.
5: Jo crec que és la millor proposta política que pot haver-hi pel proper any, fins que els gironins i les gironines votin el maig vinent qui ha de liderar el projecte de la ciutat.
3: Dels 27 regidors a l'Ajuntament de Girona, el govern tripartit en té 17, amb 8 de Guanyem, 6 de Junts i 3 d'Esquerra Republicana. Si Junts marxa, quedarà en minoria, amb 11 regidors. A l'oposició, a l'Ajuntament de Girona, hi ha el PSC, PP i Vox.
1: I la principal incògnita a la ciutat de Girona continua sent si l'actual consellera de Territori, Sílvia Paneque, marxarà del govern per repetir com a candidata del PSC a l'Ajuntament. Paneque va guanyar les últimes eleccions municipals, però el tripartit la va deixar a l'oposició. Aquest matí, a TV3, no ha volgut mullar-se sobre el seu futur i ha insinuat que la sortida de Junts és una maniobra política per agafar distància.
6: És bo que hi hagi estabilitat, és bo que hi hagi seguretat i és bo avantposar els interessos dels ciutadans i ciutadanes per davant de qualsevol interès partidista o polític. Tota la meva atenció i tota la feina que sóc capaç de desenvolupar cada dia està només centrada en els reptes de la conselleria.
2: 3CAT Info.
1: Canviem de qüestió. En marxa un dispositiu dels Mossos d'Esquadra relacionat amb un tiroteig sense ferits el passat mes de maig al barri de la Mina de Sant Adrià de Besòs. Hi participen 150 efectius de la Divisió d'Investigació, la Unitat Canina, la de Drons i també la Policia Científica. Des de primera hora s'estan fent diverses entrades i escorcolls en localitats com Barcelona, Badalona, Sant Adrià de Besòs, Terrassa i també Maçanet de la Selva, una investigació que continua oberta. Ara marxem fora de casa. Informació internacional. Els Estats Units han bombardejat per tercera nit consecutiva l'Iran i el règim de Teheran ha atacat dos petroliers a l'estret d'Hormuz, una acció que ha causat un mort. L'intercanvi d'atacs entre els dos països torna a escalar en una confrontació que fa pujar una altra vegada el preu del petroli, avui al voltant d'un 2% fins als $85 al barril de Brent. Donald Trump assegura que vol restablir el bloqueig dels ports iranians a partir d'aquesta nit i que aplicarà una taxa del 20% a tots els vaixells en concepte de protecció. L'Iran insisteix que té el dret de controlar l'estret d'Hormuz. El règim de Teheran també ha atacat objectius nord-americans a Bahrain i a Jordània, a Washington. Oriol Serra.
7: El president nord-americà ha ordenat bombardejar l'Iran per tercer dia consecutiu, tot assegurant que la intensitat dels bombardejos amb míssils anirà en augment, tant pel que fa a la seva quantitat com a la seva capacitat destructiva, mentre el règim iranià continuï saltant-se als punts acordats fins ara. Donald Trump ha assegurat que no descarta que es puguin reprendre les negociacions, però res fa pensar que el toc emprat des del despatx oval de la Casa Blanca hi pugui ajudar.
8: But we're going to hit Els colpejarem molt fort aquesta nit i els colpejarem molt fort demà i no hi podran fer res, no tenen res. No tenen res a fer més enllà d'obrir la boca i dir coses.
7: Donald Trump també s'ha referit a incrementar l'ofegament econòmic de l'Iran amb la reactivació del bloqueig dels seus ports i ha anunciat l'aplicació d'una taxa del 20% als vaixells comercials que travessin l'estret d'Hormuz.
1: On també continua l'intercanvi d'atacs és a la guerra d'Ucraïna. Les últimes hores hi ha hagut nous atacs amb míssils sobre la capital, Kyiv, sense que hi hagi constància de víctimes. Les defenses antiaèries s'han activat per minimitzar els efectes del bombardeig, uns atacs que s'han repetit a punts com Kharkiv o Zaporíjia. En paral·lel, en l'àmbit diplomàtic, una desena de països europeus, entre els quals hi ha Alemanya, França, Itàlia, el Regne Unit i Espanya, han posat en marxa a París una coalició defensiva per reforçar la capacitat antiaèria del continent europeu. I desfilada militar massiva aquest matí als Camps Elisis de París per commemorar la Diada Nacional Francesa, en què s'honorarà Ucraïna i els aliats, sobretot europeus. L'últim 14 de juliol, pel president Emmanuel Macron, compta amb la participació de 6.700 tropes, un centenar d'avions, 31 helicòpters i més de 300 vehicles. I també hi ha 500 militars de 37 països, entre els quals, per primer cop, una representació ucraïnesa. De fet, la celebració arriba l'endemà que hi hagués una cimera a la capital francesa de la Coalició de Voluntaris per Ucraïna. 24 caps d'estat i de govern assisteixen avui a l'acte, entre els quals el canceller alemany Friedrich Merz, el britànic Keir Starmer, la danesa Mette Frederiksen, l'ucraïnès Volodymyr Zelensky o l'espanyol Pedro Sánchez. L'Elisi ha explicat que la desfilada vol donar un missatge de fortalesa, modernitat i estratègia.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: 5 minuts i arribarem a un quart d'11. Els bombers confien a donar avui per controlar l'incendi que es va declarar diumenge a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. Sobre el terreny, una vintena de dotacions terrestres han treballat tota la nit en aquest foc, que ja ha cremat 150 hectàrees. Els Mossos busquen el possible piròman autor d'aquest incendi i d'altres a la zona. Anem fins a Sant Jaume dels Domenys, al Baix Penedès. Allà hi ha en Jordi Barrancà.
9: Les previsions s'han complert i els bombers han pogut estabilitzar l'incendi al vespre. Els desallotjats han tornat a casa a última hora del dia i el confinament s'ha aixecat. Ricard Expósito, cap d'intervenció dels bombers.
10: I hem estat treballant tot el dia i per això ens ha permès donar l'incendi per estabilitzat a les 19:30 en previsió que demana el relleu de demà al dematí i es pugui donar també per controlat si durant la nit no sorgeix cap represa significativa.
9: Mentrestant, es continua buscant la persona que hauria provocat aquest i els incendis declarats en última setmana a la mateixa zona.
1: A més del foc d'Aiguamúrcia, i els bombers van atendre una seixantena d'avisos relacionats amb incendis de vegetació urbana, agrícola i forestal. Els més destacats van cremar Lladurs, el Solsonès, on les flames van calcinar 3 hectàrees i mitja, i Argençola, a l'Anoia, on la superfície afectada va ser de 2 hectàrees. A tot això, 60 municipis de 13 comarques estan avui en nivell 4 del Pla Alfa, que indica un perill extrem d'incendi forestal. Les comarques més afectades són la Noguera, el Priorat, el Bages i el Vallès Occidental. A més, les autoritats han restringit l'accés a 8 espais naturals per aquest risc extrem d'incendi. Entre els espais afectats hi ha Montserrat, el Montsant i Sant Llorenç del Munt i l'Obac. D'altra banda, un centenar de municipis estan a nivell 3 per risc molt alt d'incendi. Les comarques de la Segarra, el Segrià, el Solsonès i les Garrigues concentren bona part dels municipis que estan en aquesta situació. El Pla Alfa és el dispositiu, recordem, dels agents rurals que avalua cada dia el risc d'incendi forestal a cada municipi. El nivell 4 és el màxim de l'escala i comporta les mesures de prevenció i restricció més estrictes. La Generalitat explicarà aquest migdia als comerços afectats per l'esvoranc del Putxet que han hagut de tancar les ajudes econòmiques que podran rebre. En aquest cas, la consellera de Territori, Sílvia Panequin, ha parlat a TV3.
11: El que calgui. Ho hem fet fins ara i ho continuarem fent. El govern de la Generalitat farà front en coordinació amb l'Ajuntament de Barcelona. I llavors ja hi haurà temps de dirimir les responsabilitats i de veure qui paga què. Però en aquests moments, tant l'Ajuntament de Barcelona com nosaltres mateixos, estem posant tots els recursos econòmics, de moment en el reallotjament, i farem front, perquè el que és evident és que els veïns i veïnes i aquest negoci no tenen cap responsabilitat.
1: Quan fa una setmana de l'esfondrament causat per les obres de la línia 9 del metro, els veïns de 93 habitatges continuen sense poder tornar a casa. L'amo de la pizzeria, on hi va haver el forat, no refia que les ajudes públiques siguin ràpides.
12: De momento ya la Caixa me ha ayudado y ya la tengo. Entonces, bueno, porque quiero ir por delante de la administración, porque me parece a mí que va a ir lenta, no lo sé, ojalá que no.
1: Mentrestant, els tècnics continuen mesurant el subsòl dels habitatges afectats. Fins ara, els mesuraments a les cases i en superfície han donat resultats establerts. El govern pretén simplificar els tràmits per aconseguir les llicències d'obres tant per construir habitatges com per impulsar activitats industrials. Espera que es pugui disposar d'aquesta llicència en un sol mes, quan ara de mitjana l'espera arriba a ser d'un any. Per agilitzar aquests tràmits, l'executiu vol que professionals externs acreditats per la Generalitat

0: puguin validar els informes urbanístics dels promotors sense que hi hagi d'intervenir els tècnics de l'Ajuntament. Albert Dalmau és el conseller de la Presidència.
1: El que acceptem és que els informes que presenta el sector privat han de ser corresponsables, de tal manera que els tècnics municipals o els tècnics de la Generalitat donen per bons i donen per vàlids els informes que presenten els diferents promotors de l'àmbit econòmic o de l'àmbit de l'habitatge o de l'àmbit social. Aquest és un element molt important, perquè passem d'una administració desconfiada a una administració que confia.
0: L'avantprojecte de llei del govern s'ha debatut amb els col·legis professionals i el sector privat i es preveu que s'aprovi al desembre. Seguim un parell de qüestions més. Abans d'aturar-nos i obrir àrea de serveis, la primera, la Policia Nacional ha desarticulat una trama criminal dedicada a la venda fraudulenta d'empadronaments a Badalona. Hi ha dos detinguts. Segons els investigadors, aquests s'encarregaven de captar propietaris de pisos que, a canvi de diners, simulaven la residència en el seu domicili de ciutadans estrangers. Aconseguir aquests certificats del padró podia tenir un cost d'entre 500 i 1.000 euros. La investigació continua oberta i no es descarten més detencions. I la segona qüestió, vaga de 3 dies a l'estudi de videojocs Ubisoft a Barcelona. Els treballadors protesten contra un ERO que preveu l'acomiadament de 51 persones, gairebé un terç de la plantilla. L'ajust afecta sobretot l'equip responsable de l'últim Assassin's Creed, un èxit que va vendre 2 milions de còpies només el primer dia de llançament, dijous passat. Són declaracions a Catalunya Ràdio del president del comitè d'empresa, Carlos Cabreira, durant la concentració dels treballadors aquest matí.
2: La empresa alega que es debido a una reestructuración en todos los estudios del mundo debido a un mal contexto económico, pero los números nos dicen que la sede de Barcelona nunca ha dado pérdidas y que el juego está rindiendo a nivel comercial de manera positiva. Entonces es algo que ni entendemos ni compartimos, que tenga que pasar todo esto por la extinción de 51 puestos de trabajo.
0: En cas de no arribar a un acord amb la multinacional, els sindicats exigeixen rebaixar la xifra d'afectats, millorar les condicions de sortida i garantir el futur de l'ocupació a la delegació catalana. És un quart d'onze, ens aturem, fem un cop d'ull a carreteres, transports públics, tota la informació a aquesta hora la té la Clàudia Serra. Clàudia, molt bon dia.
3: Molt bon dia. Aquesta hora circulació encara complicada, la C63 a Lloret de Mar per un accident. Hi ha cua en tots dos sentits de la marxa perquè s'està donant pas alternatiu. A l'àrea de Barcelona, molta densitat encara, la C58 i la C33, sentit Trinitat, i a la Ronda de Dalt a Trinitat, a la B23 també a Esplugues cap a la Diagonal, i a les rondes, Ronda de Dalt de Trinitat a Horta i Ronda Litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, tot en sentit Llobregat. Hem de parlar de transport públic. Recordem que hi ha una incidència activa a Rodalies que afecta les línies R14, R13 i RT1. Rodalies informa que els trens poden romandre aturats més temps del que és habitual i augmentar el seu temps de recorregut per una incidència a la infraestructura a l'estació de la Plana Picamoixons.
0: El temps. Jofre Genué.
4: Continua l'ambient de plena canícula, aquest ambient xafogós, aquesta calor intensa que no recula i que fins i tot demà s'intensificarà notablement més, no només a l'interior, sinó també al litoral i al prelitoral especialment, que esperem que amb vent de sud-oest, una mica rescalfat, faci que el termòmetre torni a disparar i s'aproximi als 40 graus en moltes poblacions. Per tant, encara al llarg d'aquests propers dies, la calor ha d'intensificar-se més, de fet, amb un pic de calor entre demà i demà passat. Avui, de moment, l'ascens del termòmetre l'esperem lleuger i, sobretot, a l'interior, on podrien aparèixer alguns primers 40 graus, sobretot al voltant del Pla de Lleida. A la resta, pocs canvis importants, bàsicament temperatures molt similars a les d'ahir, amb aquesta notable xafogó a la façana litoral, amb sol o ressol, ambient enterbolit per la pols agrària en suspensió, també aquestes humitats altes que mantenen la presència d'alguns núvols baixos costaners, sobretot cap al delta de l'Ebre, i tarda amb l'arribada de les desfetes de les nuvolades des de la zona d'Aragó, que farà que es vagi tapant una mica el cel per Ponent, per les Terres de l'Ebre, i que difícilment acabin donant gotes, més aviat doncs, amb tendència a desfer-se, però sí que poden fer que la tarda estigui una mica més ennuvolada, sobretot a tot el terç oest del país. Pendents, per tant, del termòmetre per aquests propers dies, perquè la calor torna a repuntar força intensa a partir de demà. Fresca Info.

0: Què et passa?
1: Que no em tanca la maleta.
0: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
1: Bé, si trec uns quants banyadors...
0: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
2: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
0: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
3: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
4: Aquest estiu, tria un cuidador contractat legalment i estalvia't disgustos i preocupacions. Amb l'atenció dels teus familiars, no te la juguis. Aposta per Cuideo.
5: 3CAT Info.
6: Passen gairebé 4 minuts d'un quart d'11. Continuem. Ha mort als 91 anys l'escriptor i acadèmic Luis Goytisolo, el germà petit de la cèlebre nissaga de literats, al costat del poeta José Agustín Goytisolo i del també escriptor Juan Goytisolo, tots dos ja morts. Nascut el 1935 a Barcelona, Luis Goytisolo va estudiar dret, però va abandonar la carrera per dedicar-se a la literatura. Amb només 23 anys va guanyar el Premi Biblioteca Breve amb la novel·la Les Afueres. També va guanyar el Premi de la Crítica el 1985 i el Premi Nacional de Narrativa del Ministeri de Cultura l'any 92 per l'obra Estàtua con Palomas i el Premi Nacional de les Lletres el 2013, també del Ministeri. Des del 1994 ocupava la butaca C majúscula de la Reial Acadèmia Espanyola. Luis Goytisolo vivia des de feia anys a Vimbodí, Poblet, a la Conca de Barberà, on ha mort.
7: Sembla l'extrem d'un quadre. Els colors... han desaparegut.
6: Arrenca Vic, una nova edició del Festival de Cinema Oriental que estrenarà les noves pel·lícules de Shin Chan, Doraemon i Lupin i destacats títols d'autors com The Last Blossom o Fills del Cel. El Festival NITS aposta amb força en aquesta 23a edició pel cinema d'animació i ha programat dues propostes exclusives per als més petits. Ens ho explica la Montse Pujol.
8: Demà es preestrena en català l'última pel·lícula de Shin Chan, Això és Bollywood, abans que arribi als cinemes. I dissabte, a les 12 del migdia, projectarà també en primícia la nova pel·lícula de Doraemon, que porta per títol Aventures al món de l'art. Sentim el director del festival, Quim Cruselles.
9: Evidentment, destaquem Shin Chan i Doraemon. Les seves dues noves pel·lícules es veuran a Vic. Doraemon, a més, anirà acompanyat d'un fotocall, d'un cosplay, una exposició de cels originals del dibuixant de Doraemon, una exposició d'escultures gegants. Serà una matinal de dissabte divertidíssima.
8: Doraemon i Shin-chan són precisament dues de les sagues japoneses que aquesta temporada han tornat a 3CAT. I Quim Cruselles també destaca que el festival vol donar a conèixer noves propostes al públic infantil provinent d'altres països orientals.
9: Tenim pel·lícules com Jumbo d'Indonèsia, que s'estrena a finals de juliol, Fills del Cel, una animació xinesa delicada, preciosa, que també s'estrena després de l'estiu, i d'altres exemples d'anime japonès. Per tant, l'animació aquest any ocupa gairebé la meitat de la programació.
8: El Festival NITS ha programat un total de 40 projeccions en 6 dies, també d'estrenes per adults, amb sessions a l'Atlàntida de Vic i altres activitats programades a l'espai gastronòmic La Bassa. El festival, però, no només projecta pel·lícules. Pels més petits, tots els matins s'organitzen tallers que relacionen els films de la secció Les nits més petites amb alguna activitat manual. I a les nits, a l'espai La Bassa, abans de cada pel·lícula, l'escenari es converteix en un espai d'exhibició de danses, arts marcials i tradicions i cultures relacionades amb els països als quals es dedica la jornada.
6: Seguim parlant de cinema. Acabada d'estrenar, Andy, del català Román Parrado, explica el viatge de dos nens que travessen Mèxic per creuar la frontera amb els Estats Units. Per a ells és com una aventura, però parteix d'una premissa totalment certa. El 2023, 137.000 menors no acompanyats van seguir aquesta ruta, un camí marcat per la violència i les xarxes criminals. Molts van desaparèixer sense deixar rastre. Nosaltres hem pogut parlar amb el director, ho ha fet la Valèria Obareda.
10: Un viatge que arrenca la frontera amb Guatemala i passa per l'estat de Sonora just abans d'arribar als Estats Units. Un viatge ple de perills i incerteses, sobretot per a dos nens de 10 i 12 anys que van sols. Són l'Andy, que en realitat és una nena, però ho amaga per evitar riscos, i el Fernando, enfrontats a circumstàncies extremadament difícils que no haurien d'encarar sols. Sentim el director.
11: Aquest viatge, per mi, a nivell narratiu, resultava molt atractiu perquè
5: té tots els components d'una pel·li d'aventures. És una road movie d'aventures. Nosaltres el que volíem era col·locar tota l'estona els personatges en la situació de que haguessin de prendre decisions, perquè és el que passa sempre en aquests viatges, no?
10: És el primer projecte personal de Román Parrado.
5: Jo crec que era una realitat que s'havia d'explicar. A més, el context actual en el que la migració s'ha demonitzat molt, se li adjudiquen moltes culpes de les errades que hem tingut moltes democràcies occidentals, crec que era necessari fer un retrat d'aquesta realitat des de l'empatia.
10: És, doncs, un viatge dur i afronten violacions i atacs, però el director fuig de carregar les tintes en aquests aspectes.
5: La gent té molta dignitat fent aquest viatge i la gent s'adapta. Jo volia deixar palesa aquesta dignitat i una de les maneres de fer-ho era ensenyar que això passa, perquè passa, els canvia, els crea traumes i els fa persones diferents quan arriben al nord que quan comencen el viatge, però no deixen d'entomar-ho amb una dignitat bastant al·lucinant.
10: I també hi ha gent bona pel camí, que els acull, els dona menjar i, sobretot, els fa entendre la realitat del que suposa aquest viatge. Però, per sobre de tot, hi ha l'objectiu dels migrants.
5: Tots aquests nens, quan estan marxant als Estats Units, en realitat estan marxant només a buscar casa. A la seva família que ha marxat, la seva mare que ha marxat... Estan buscant trobar una llar, que és el que busca tothom, en realitat, no? Per això Andy, quan arriba allà i no la troba, continua buscant.
10: La pel·lícula es va rodar de manera cronològica, seguint el viatge real dels migrants. A l'Andy i el Fernando els interpreten a la perfecció Leslie Vázquez i Emiliano López.
5: Que és que Leslie, veu si té una presència, es menja la pantalla. Sí, és que aprendran molt més de la vida i de treure's prejudicis i històries fent aquesta pel·lícula i veient totes aquestes coses que 2 mesos al col·le, no? O sigui, aquests nens han fet un màster de la vida en 2 mesos.
10: El pròxim treball de Román Parrado també toca un tema social, la crisi de l'habitatge.

0: Esports.
1: Montserrat, ja molt bon dia.
2: Hola, bon dia. L'Espanya-França, que juga aquest vespre a les 9 a Dallas, als Estats Units, decidirà el primer finalista del Mundial de Futbol. És un partit que es considera com una final anticipada d'aquest Mundial, una de les favorites, l'equip espanyol, contra l'equip que continua invicta, França. L'estrella de l'equip espanyol, el mataroní Lamine Yamal, que hi va complir 19 anys, està molt tranquil davant la cita. El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, li fa aquesta recomanació a l'extrem de Rocafonda per a partir demà França.
3: Tranquilidad, ya era mayor de edad el año pasado, pero ya casi, ya le queda poco de fútbol ya, ya tiene 19 años, fíjate ya, madre mía, pues nada, simplemente que esté tranquilo, que disfrute y sobre todo fuera ansiedad, que disfrute del fútbol como él lo sabe hacer y reitero otra vez más, el gran día de Lamine está por llegar en el Mundial, así que espero que sea mañana y si no la final, si podemos pasar. Que...
2: I el seleccionador francès Didier Deschamps traspassa tota la pressió a l'equip espanyol.
4: España confirmado de ser el favorito. No quiero poner presión a Luis y su equipo porque la gente está esperando mucho de la España.
2: 9 catalans seran aquest vespre amb l'equip espanyol en aquesta semifinal del Mundial de Futbol. Són 9 els jugadors blaugranes que hi participen, 8 a la selecció espanyola, més just Koundé amb l'equip francès. Un dels catalans a l'equip espanyol és Marc Cucurella, que entén que els culers el critiquin pel seu fitxatge pel Madrid. En declaracions al Toc Costa de Catalunya, Ràdio Cucurella assegura que té bona relació amb els blaugranes de la selecció espanyola.
5: Ens portem molt bé, sí, que em diuen coses de que serem rivals i tal, que només ens queda un mes de parlar-nos i tal. Al final jo crec que tenim molt bona relació, entre tots es nota i re, molt content. Al final pues, també content de compartir ara vestuari amb ells i bueno, ja quan comenci la Lliga pues, serà una altra guerra. I...
2: El lateral de l'Ella assegura que no podia rebutjar l'oferta del Madrid. En uns minuts, a 11:15 del matí, el Badalona Women presenta Vicky Losada com a nova jugadora cedida pel Bristol City anglès per una temporada. Pel que fa a la jugadora del Barça, Mapi León, ha fitxat pel London City i jugarà amb Alexia Putellas. La central aragonesa, de 31 anys, serà l'equip londinenc fins al 2029. I destaca la importància de la propietària del London City, Michelle Kang.
6: ¿Qué decir de Michelle? Creo que es increíble lo que transmite Michelle. La verdad, es una mujer empoderada y una mujer que quiere que el fútbol femenino crezca. Y es una parte también muy importante que esté Michelle, porque al final lo que te traslada es que quiera

0: hacer todo para que el fútbol femenino crezca.
1: I a l'Espanyol acaben d'anunciar el fitxatge de la davantera Natàlia Scott, de Terrassa, fins al juny del 2028. La futbolista catalana, formada a la 21, arriba procedent del Barça B, on la passada temporada va ser la màxima golejadora de la segona divisió femenina, amb 16 gols en 25 partits. Abans també havia jugat al Badalona Women. I el Barça masculí de futbol fa aquest matí el primer entrenament de pretemporada a la Ciutat Esportiva Joan Gamper. A l'Espanyol continuen amb doble sessió diàries i demà marxen cap a Navata, l'Alt Empordà, on fer-hi una estada. Encara l'Espanyol avui presenta l'exjugador Sergio García com a nou entrenador del filial blanc i blau que juga a la segona federació. A la segona divisió masculina, el Girona presenta dos nous jugadors aquest migdia, Izan González i Iván Morante, i el Sabadell presenten Miqui Codina i Alain Ribeiro.
2: El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
1: El Tour de França reprèn avui després de la jornada de descans d'ahir amb la desena etapa. Un recorregut de 116 quilòmetres entre Urllac i Le Lioran, el massís central del país francès, i 7 ports de muntanya en total, dos d'ells de primera categoria. L'eslové Tadej Pogacar defensarà el mallot groc de líder amb un marge de 2 minuts i 42 segons respecte del danès Jonas Vingegaard.
3: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.

0: Amb els esports hem arribat a 11:15.
1: 3Cat Info.
0: Repassem el més destacat. Fins ara us hem explicat, entre d'altres, que Junts trenca el pacte amb Guanyem i Esquerra a l'Ajuntament de Girona. Ho anunciarà oficialment avui al matí. El grup, al ple d'ahir, l'alcalde Lluc Salellas va defensar l'opció de mantenir l'acord fins a les pròximes municipals. I aquest vespre entrarà en vigor el bloqueig nord-americà de l'estret d'Hormuz, d'on el tram assegura que prendran el control d'aquest pas marítim estratègic i aplicaran una taxa a tots els vaixells. L'anunci ha tornat a encarir el preu del petroli. Aquesta nit hi ha hagut nous atacs dels Estats Units, també de l'Iran, a la zona. I us estem explicant que el govern vol impulsar canvis que simplifiquin els tràmits per aconseguir les llicències d'obres en només un mes. La proposta passaria per acreditar professionals externs que validin els informes urbanístics dels promotors sense que hi hagin d'intervenir els tècnics municipals. Des d'ara i fins les 11 us explicarem que a Gandesa, a la Terra Alta, avui continuen les inspeccions al punt del riu Canaletes, on diumenge un despreniment de roques va matar una nena de 9 anys mentre es banyava en aquest indret. També anirem al Delta de l'Ebre, on les altes temperatures estan fent créixer molt les algues als canals de rec i s'estan fent feines per retirar-les i que no bloquegin aquest sistema. Us parlarem de canvis d'ubicació del Piro Musical de la Mercè i de la festa de la nit de Cap d'Any a Barcelona. Les obres al recinte de la Fira porten el Piro Musical cap a la platja del Bogatell i la festa del dia 31 de desembre a l'Anella Olímpica de Montjuïc. Els canvis es podrien mantenir més enllà d'aquest any. Evidentment, també parlarem d'esports. Montse Raya, molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Què ens explicaràs?
2: El partit Espanya-França decidirà primer finalista del Mundial de Futbol aquest vespre a les 9. Lamine Yamal diu que no sent pressió. A aquesta hora presenten Vicky Losada com a nova jugadora del Badalona Women i l'Espanyol acaba d'anunciar el fitxatge de la davantera Natàlia Scott, procedent del Barça B, fins al 2028.
0: I el temps, sol amb cel enterbolit i notable xafogó amb temperatures una mica més altes a l'interior. El Pla de Lleida no es descarta algun valor de 40 graus. De manera local persistiran alguns núvols baixos a la costa sud i al llarg de la tarda arriben les nuvolades desgastades, això sí, per Ponent i les Terres de l'Ebre. Passen 2:30 de 11:15. El govern tripartit a l'Ajuntament de Girona amb Guanyem, Junts i Esquerra té les hores comptades. Junts per Catalunya anunciarà aquest matí que trenca l'acord i passa a l'oposició quan falten 10 mesos per a les eleccions municipals. La vicealcaldessa de Junts, Gemma Geis, ja ho ha comunicat a l'alcalde de Guanyem, Lluc Salellas. Anem cap a Girona. Fèlix Mar

0: Martín.
1: L'amenaça de Gemma Geis, vicealcaldessa de Junts, va arribar diumenge amb un article al diari El Punt Avui titulat «Se'ns ha acabat la paciència», en què celebra la feina de govern, però especifica que la ciutat de Girona es mereix més del que s'ha fet fins ara i que Junts...

0: Això, l'alcalde de Girona, Benet Salellas de Guanyem, tancava la sessió plenària amb l'aposta de continuïtat del govern tripartit.
1: Jo crec que és la millor proposta política que hi pot haver-hi pel proper any, fins que els gironins i les gironines votin el maig vinent qui ha de liderar el projecte de la ciutat.
0: Dels 27 regidors a l'Ajuntament de Girona, el govern tripartit en té 17, amb 8 de Guanyem, 6 de Junts i 3 d'Esquerra Republicana. Si Junts marxa, quedaran minoria, amb 11 regidors. A l'oposició, a l'Ajuntament de Girona, hi ha el PSC, PP i Vox.
2: En internacional, els Estats Units han bombardejat per tercera nit consecutiva l'Iran i el règim de Teheran ha atacat dos petroliers a l'estret d'Hormuz, una acció que ha causat un mort. L'intercanvi d'atacs entre els dos països torna a escalar en una confrontació que fa pujar una altra vegada el preu del petroli, avui al voltant d'un 2% fins als $85 al barril de Brent. Donald Trump assegura que vol restablir el bloqueig dels ports iranians a partir d'aquesta nit i que aplicarà una taxa del 20% a tots els vaixells en concepte de protecció. L'Iran insisteix que té el dret de controlar aquest estret d'Hormuz. El règim de Teheran també ha atacat objectius nord-americans a Bahrain i a Jordània. Washington, Oriol Serra.
3: El president nord-americà ha ordenat bombardejar l'Iran per tercer dia consecutiu, tot assegurant que la intensitat dels bombardejos amb míssils anirà en augment, tant pel que fa a la seva quantitat com a la seva capacitat destructiva, mentre el règim iranià continuï saltant-se als punts acordats fins ara. Donald Trump ha assegurat que no descarta que es puguin reprendre les negociacions, però res fa pensar que el toc emprat des del despatx oval de la Casa Blanca hi pugui ajudar.
4: Els colpejarem molt fort aquesta nit i els colpejarem molt fort demà i no hi podran fer res, no tenen res. No tenen res a fer més enllà d'obrir la boca i dir coses.
3: Donald Trump també s'ha referit a incrementar l'ofegament econòmic de l'Iran amb la reactivació del bloqueig dels seus ports i ha anunciat l'aplicació d'una taxa del 20% als vaixells comercials que travessin l'estret d'Hormuz.
2: L'exprimer ministre Francesc Manuel Valls s'ha sumat a les crítiques a Mariano Rajoy per l'article en què afirmava que a la selecció francesa de futbol no hi ha francesos. Al matí de Catalunya Ràdio, Valls creu que hauria de demanar perdó per aquest comentari que qualifica de racista.
5: És una barreja d'estupidès, de no coneixement de la història de França, de lo que és el futbol en general, i són paraules clarament racistes. O sigui, el que es podria esperar de Mariano Rajoy són excuses. I no mirar d'aguantar el tipus.
6: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: Passen 6 minuts de 11:15. El govern pretén simplificar els tràmits per aconseguir les llicències d'obres, tant per construir habitatges com per impulsar activitats industrials. Espera que es pugui disposar de la llicència en un sol mes, quan ara de mitjana l'espera arriba a ser d'un any. Per agilitzar aquests tràmits, l'executiu vol que professionals externs, acreditats per la Generalitat, puguin validar els informes urbanístics dels promotors sense que hi hagin d'intervenir els tècnics dels ajuntaments. Albert Dalmau és el conseller de la Presidència.
7: El que acceptem és que els informes que presenta el sector privat han de ser corresponsables, de tal manera que els tècnics municipals o els tècnics de la Generalitat donen per bons i donen per vàlids els informes que presenten els diferents promotors de l'àmbit econòmic o de l'àmbit de l'habitatge o de l'àmbit social. Aquest és un element molt important, perquè passem d'una administració desconfiada a una administració que confia.
2: L'avantprojecte de llei del govern s'ha debatut amb els col·legis professionals i el sector privat i es preveu que s'aprovi al desembre. I avui han de continuar les inspeccions al punt del riu Canaletes, a Gandesa, on diumenge un despreniment de roques va matar una nena de 9 anys que es banyava en aquest indret de la comarca de la Terra Alta. És el primer accident d'aquestes característiques registrat a la zona. Anem cap a Tarragona. Coia Ballester Brumós.
8: Les inspeccions continuaran aquest dimarts per determinar si l'espai és segur. Es tracta d'una zona de piscines naturals on el diumenge es banyaven les dues víctimes quan es va produir el despreniment. La nena de 9 anys va morir i la dona de 24, de la mateixa família, va poder ser rescatada en vida i traslladada i ingressada en estat greu a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. Carles Luz és l'alcalde de Gandesa.
9: Tenim comptabilitzat unes 18.000 persones a l'estiu de visitants, però hem de tindre en compte que és un espai natural on hi ha un risc, malauradament, però aquesta situació no l'havíem tingut mai.
8: L'Ajuntament de Gandesa decretava 2 dies de dol oficial i també feia un minut de silenci.
2: Més qüestions. Les altes temperatures d'aquests dies estan fent créixer molt les algues als canals de reg del Delta de l'Ebre. Aquesta setmana s'ha posat en marxa una mesura extraordinària per retirar-les perquè estan limitant el pas de l'aigua i podrien col·lapsar el sistema. Tarragona, Manel Sastre.
10: La comunitat de regants de l'esquerra de l'Ebre comença a sectorialitzar avui el regadiu al Delta per combatre la proliferació del llapó, una planta aquàtica que creix a les parets dels canals i limita el pas de l'aigua. Aquesta és una mesura excepcional que ja es va aplicar durant la sequera del 2023. Les altes temperatures i la persistència de la calor durant setmanes

0: han accelerat el creixement d'aquestes algues fins a provocar una situació límit, segons Javier Casanova, president dels Regants de l'Esquerra de l'Ebre.
1: Aquesta calor que ha fet el mes de juny no s'està fent insostenible. Aquell espai que ocupa les algues és menys aigua que pot baixar pels canals, que hi ha zones que és molt complicat que arribi l'aigua, sobretot als finals.
0: Ara s'ha dividit el delta en quatre sectors i el sistema consistirà a interrompre de manera rotatòria el subministrament d'aigua durant 3 dies a cada sector. L'objectiu és assecar les parets dels canals per poder facilitar la retirada, però algunes zones se'n podrien ressentir.
1: Que a nivell d'arrossars, doncs, hi ha llocs que pot tindre conseqüències. Al final, tota aquella aigua que li lleves també els afecta. Trenca o empitjora el sistema hidràulic del delta que va més allà del cultiu. I l'altre problema és que si la situació no millora, si no són capaços de buscar solucions, la preocupació nostra no poguéssim entrar en un col·lapse.
0: El problema s'ha anat agreujant els últims anys pel canvi climàtic i ara els regants busquen solucions de futur com maquinària específica o nous sistemes de control per no haver d'interrompre el rec. Els regants del marge dret no els afecta tant el problema perquè tenen una estructura de distribució diferent.
2: El conseller d'Agricultura demana fórmules de consens si cal adoptar mesures extremes, com ara arrencar vinyes, per solucionar el problema dels excedents de raïm. Ho ha dit a la reunió de la taula del Cava, marcada per la preocupació dels pagesos, que aquest any preveuen tenir molts excedents de raïm sense vendre, degut a la davallada mundial del consum. Corresponsal del Penedès, Montse Gené Riba.
3: Aquest any, gràcies a les pluges de l'hivern i la primavera, la collita és bona i aquest augment fa que no tot el raïm es pugui vendre als cellers. Per això, molts viticultors diuen que no n'hi ha prou amb els 9 milions d'euros que posarà la Generalitat per compensar els pagesos que s'acullin a la verema en verd, és a dir, llançar raïm, o a la destil·lació de crisi. Volen una arrencada social de la vinya, reduir, per tant, el nombre de vinyes. Però aquesta mesura, segons el conseller Ordeig, pot condicionar el sector del vi i el cava en el futur.
4: I el que sí que ens hem emplaçat tots plegats és per consensuar en quines circumstàncies doncs, podríem plantejar una sol·licitud per fer l'arrencada, com també de millorar en determinades circumstàncies l'arrencada, perquè el que no volem perdre és capacitat productiva ni cultius abandonats, per tant, anem a veure en quines condicions doncs, es podria fer.
3: Segons el conseller, la solució no és produir menys raïm, sinó vendre més ampolles al món.
5: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
2: El piromusical de la Mercè es farà a la platja del Bogatell i la festa de la nit de Cap d'Any es traslladarà a l'anella olímpica per les obres a Fira Barcelona, a Montjuïc. Segons ha avançat BTV i ha confirmat aquesta emissora, l'Ajuntament de Barcelona s'ha vist obligat a reubicar aquests dos esdeveniments multitudinaris que fins ara es feien a l'Avinguda Maria Cristina per la intensificació de les obres d'ampliació al recinte de Fira Barcelona durant el segon semestre de l'any. Aquests canvis es podrien prorrogar els pròxims anys en funció de com evolucioni aquest projecte. Per contra, els concerts de la Mercè no es veuran afectats per les obres i seguiran a la ubicació actual.

0: A remar del Festival Grec, també de la capital catalana, que ha estrenat Les flors prohibides amb Clara Peya, Marc Pujol i Anna Andreu, entre d'altres. El concert vol fer reflexionar sobre la desaparició de la natura a Palestina. Marc Ruiz.
1: Costa explica en paraules l'emoció creixent que s'ha viscut al Grec aquesta nit. Cada col·laboració contenia més bellesa que l'anterior i el públic reaccionava cada cop amb més entusiasme. Les flors prohibides recull les cançons que apareixen al disc col·lectiu editat per Hidden Track Records per recaptar fons per una ONG que treballa amb nens afectats per la guerra. Però aquesta nit han eixamplat el repertori. Les versions eren delicades com els pètals de les flors, a què fa referència el títol. Ara van cantant artistes com Amaya Miranda, Carlota Flaner o Marina Herlop, que ha assegut al piano per interpretar Doyloy sense cap base electrònica, amb progressions d'acords que recordaven el clar de lluna de Debussy i cantant amb fonemes, demostrant que també es pot transmetre dolor sense lletra. També ho han demostrat així Tartarrelena, que esquitxaven amb petites improvisacions les miniatures de Cora Novoa, que sonaven entre artista i artista. Com un fil d'Ariadna, el duet ha anat agafant el públic de la mà fins a arribar a la seva interpretació descarnada d'Infants Cuinàcitor, una peça que semblava talment el crit de la terra. Marc Pujol era la veu amb qui tothom volia ballar. Acompanyat Ferran Palau amb Enguany, Anna Andreu amb Aquest mal, Júlia Collado amb La intensa riu i tota sola cantat per viure. Judit i Meritxell Nederman han recollit aplaudiments que s'han multiplicat amb Sandra Montfort, que ha cantat només amb una guitarra clàssica acompanyada de Selma Bruna, Terra de guapes, on ressona el dolor per la Dana de València. I tot seguit, les dues Marala han interpretat una aplaudida Canteu a l'albat. Clara Peya ha redoblat l'aposta per la delicadesa, primer amb una improvisació acompanyada d'un ball que volia atrapar les notes del piano i ha deixat tothom bocabadat. I tot seguit, cantant el poema següent, sorprenent una part del públic que no l'havia vist mai cantant directe. La menorquina Anna Ferrer ha provocat un esclat d'aplaudiments i ovacions amb Ses Porgueres, que ha cantat acompanyada d'un cor amb cant polifònic. Alosa, amb El cant dels ocells, i Marina Rossell, amb Morir d'un llamp, han conduït el concert cap a un final reblat amb l'electrònica de Twin. Bellesa i delicadesa per denunciar la violència i el dolor que ha emocionat el públic que omplia el Grec.
2: Fresca Info.
3: Quan entres a l'eclipsi, hi ha moments en què no calen paraules.
4: Quica Nazaret.
5: Quan no estàs bé fora del camp, doncs dins del camp no estaràs bé segur. I això em va passar.
4: L'eclipsi amb Roger Escapa. Dijous a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
2: A 3Cat Info,
6: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
2: Insostenibles.
7: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
2: El retrat d'un planeta en crisi.
8: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
9: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
2: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet.
0: Hem arribat a 11:15. Moment de repassar les incidències a carreteres i transports públics. Equip Viari, Clàudia Serra, bon dia.
10: Bon dia. A aquesta hora el punt més complicat segueix sent la C63 a Lloret de Mar, on recordem-ho, hi ha hagut un accident, hi ha cua en tots dos sentits de la marxa i s'està donant pas alternatiu en aquest punt. A la resta de carreteres força fluidesa ja a aquesta hora, tret de punts amb una mica més d'intensitat a l'àrea de Barcelona, C58 i C33 a Montcada, sentit Trinitat, també a la ronda litoral de Sant Adrià, a la Barceloneta, en sentit Llobregat i a la zona franca en sentit Besòs. Pel que fa al transport públic, nou dia amb incidències a les línies R14, R13 i RT1 de Rodalies. Els trens poden romandre aturats més temps del que és habitual i augmentar el seu temps de recorregut per una incidència que Renfe informa que hi ha hagut a la infraestructura a l'estació de la Plana Picamoixons.
2: El temps.
0: Crònica del Jofre Genuer.
11: De moment, al llarg de les properes hores, es mantindrà aquesta xafogor molt intensa tota la façana litoral i també prelitoral, amb humitats elevades, mala visibilitat, boirines, alguns núvols baixos, sobretot cap a la costa sud, i aquesta xafogor notable amb temperatures que, de sensació, que poden superar àmpliament els 30 graus, aquesta combinació de la humitat amb la temperatura ambiental. Tot i així, la temperatura ambiental arribant també a superar aquests 30 graus, la sensació en moltes comarques poden ser de valors pròxims als 40. De fet, el termòmetre pot arribar avui als 40, perquè el termòmetre pujarà una mica més respecte a ahir, sobretot cap a l'interior i al Pla de Lleida, i per tant, tendència que la temperatura vagi pujant. De fet, demà tindrem un pic de calor, amb una calor que s'intensifica de nou, de valent arreu, no només a Ponent, interior, sinó també al prelitoral, i amb valors que poden aproximar-se als 40 graus, amb vents marcats de sud i sud-oest. Acabarem la jornada d'avui amb un augment de núvols per Ponent, Terres de l'Ebre, amb un cel mig tapat, ennuvolat, les desfetes de les nuvolades d'Aragó que arribaran doncs, tapant el cel, però difícilment amb pluja. I pels propers dies es manté la presència d'aquesta pols sahariana, de núvols, d'alguns núvols prims, i sobretot aquesta calor que arribarà al seu màxim entre demà i demà passat.
12: Tresca Info.
13: Benvinguts a l'Univers Vertical. Benvinguts al Tres Rondes, l'informatiu casteller de 3Cat Info.
14: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
15: Us expliquem els castells des de les places i cada diumenge a les 9 del vespre al Tres Rondes.
14: Tres Rondes, diumenge de 9 a 10 del vespre, el món dels castells en viu a 3Cat Info.
13: Escolteu-nos i fem pinya.
12: Tresca Info.
0: Passen gairebé 4 minuts de 3 quarts d'11. Ens tornem a situar als Estats Units. Milers de persones han tornat a sortir al carrer dels estats de Maine i Texas per protestar per la mort de dues persones en menys d'una setmana a mans dels agents de l'ICE, el Servei d'Immigració i Control de Duanes, destinat a perseguir els immigrants il·legals. El cas més recent va ser diumenge a Maine, al nord-est del país, quan, segons la versió dels ICE, la víctima va intentar embestir-los amb una furgoneta. Un testimoni ho relatava així.
16: It was ICE agents. I saw them.
17: Eren agents de l'ICE. Els hi he vist les armilles verdes. Quan m'he acostat a la cruïlla, la persona del cotxe ha començat a conduir cap a la gent. I aleshores la gent ha tret l'arma i ha disparat diverses vegades. Diria que quatre.
0: Tant a Texas com a Maine, els manifestants han exigit més transparència en totes les actuacions dels agents dels ICE i de la policia de fronteres. Encara als Estats Units, els fiscals de fins a una dotzena d'estats han presentat una demanda conjunta contra l'adquisició de Warner per part de Paramount en una operació que ronda els 100.000 milions d'euros. L'argument que fan servir és que l'operació viola les lleis antimonopoli i afecta la competència del sector audiovisual. El moviment l'encapçala el fiscal general de Califòrnia, Rob Bonta, amb la intenció de paralitzar la venda i, en cas de no aconseguir-ho, no descarten reclamar un ordre de restricció temporal. La compra va rebre la llum verda dels departaments corresponents en considerar que fins i tot podria fer augmentar la competència dins del sector. La Unió Europea encara revisa l'acord per decidir si dona o no el seu vistiplau a aquesta operació. I a Veneçuela ja són 4.561 les víctimes mortals pel doble terratrèmol del 24 de juny. És l'últim balanç que han fet públic les autoritats. Els dos sismes han deixat també més de 16.700 ferits i pràcticament 18.000 persones sense casa. Segons aquest darrer informe, també hi ha més de 20.000 persones en un centenar de campaments habilitats a les escoles de Caracas i als estats de Miranda i La Guaira, la regió més afectada pel desastre natural. El balanç oficial, però, continua sense actualitzar el nombre de persones desaparegudes.

0: 9 minuts per arribar a les 11. Ara encetem el bloc esportiu.
1: L'esport és competició, però també són històries d'ara i de sempre.
2: Rècords, el podcast de l'equip de la redacció d'esports de Cat Ràdio.
3: El salt base és un dels esports que comporta més risc per a la vida humana. Es tracta de saltar amb un vestit que aparenta la forma d'un ocell, amb ales, des d'un punt de suport natural o artificial, i planejar, com ho fan els ocells, abans d'obrir el paracaigudes. És una modalitat de paracaigudisme que consisteix a saltar des d'un lloc fix i no des d'una avioneta. El terme base és un acrònim anglès que denomina les quatre categories d'objectes fixos des d'on es pot saltar la pràctica d'esports de risc. B de building, edifici. A d'antena. S de span, una manera de dir pont en anglès. I E d'earth, terra en llengua de Shakespeare. El salt base està considerat per a molts el més extrem dels esports extrems. Paracaigudisme extrem, però amb control. El salt base és una activitat que no està regida per cap federació. Llibertat absoluta. I riscos. A Catalunya es calcula que practiquen salt base entre 15 i 20 persones, una de les quals és Manel Varela, practicant de salt base.
4: Sí, jo malauradament he perdut tres amics en 5 anys. No és agradable anar a tanatoris d'un amic, evidentment, que està fent el teu esport també, que ho feia amb tu. Aleshores, a mi això em va afectar també en la meva etapa de transició en el salt base, a una etapa ja més tranquil·la mentalment, perquè cada cert temps passava que algun amic el perdia.
3: No és estrany que gairebé cada any els practicants de salt base els arribin notícies sobre la mort d'un company o companya en plena activitat. A vegades més pròxims, altres vegades menys. És probable que el saltador de base més popular, més conegut, va ser Álvaro Bultó, el penúltim fill de Paco Bultó, el fundador de les fàbriques de motos Montesa i Voltaco. Álvaro Bultó, conscient dels riscos i apassionat pel salt base, mor practicant-lo als Alps suïssos el 23 d'agost de l'any 2013. Recordem la figura de l'Álvaro amb el seu germà, Curro Bultó.
5: La gent que fa això no són bojos. És normal que en general no s'entengui el que fan, però que tenen el cap molt ordenat. Si no, no duran res.
6: Pel que va passar, li tens, entre cometes, mania al salt base? A mi no m'ho sembla.
5: No, pel meu germà, sí. Que es va matar, no. Evidentment, en títol personal que he d'explicar, no? O sigui, han passat 12 anys i me'n recordo cada dia d'ell i el trobo molt a faltar. Però no li tinc en absolut cap mania. És el que et dic. Per la gent que li agrada viure amb intensitat, és una activitat que et fa sentir més viu que cap altra.
3: En el salt base només s'utilitza un paracaigudes. La distància és menor entre el salt i l'impacte i només hi ha temps per obrir-ne d'un de paracaigudes. Tot i que pugui semblar un esport destinat exclusivament als temeraris i que el risc que comporta el salt base és evident, el perfil del saltador s'acostuma a allunyar de l'estereotip de persona boja i inconscient a qui li agrada jugar-se la vida.
4: Hi ha gent que arrisca més, però és el que parlem. És un esport que no està regulat, no hi ha federació pel mig. Aleshores, tu decideixes lo baix que vols obrir o lo alt que vols obrir. Si obres més baix, tindràs més temps de caiguda lliure, però si tens algun problema quan s'obre el paracaigudes, tindràs molt menys temps de reacció. I si obres més alt, doncs potser gaudiràs menys o gaudiràs igual i t'esperarà un vol llarg amb paracaigudes per tota la muntanya que podràs gaudir-lo també. Aleshores, és molt personal, hi ha molts perfils.
3: El salt base es pot practicar on es vulgui. Un saltador rus va arribar a provar-ho des de la cara nord de l'Everest a 7.600 metres d'altitud. És rècord mundial.
1: Rècords, a l'app i al web de Cat Ràdio i al 3Cat.
2: Esports.
0: Montserrat Raya, molt bon dia.
7: Hola, bon dia. El Mundial de Futbol de Mèxic, Canadà i els Estats Units arriba al tram final. L'Espanya-França, que juga aquest vespre a les 9 a Dallas, decidirà el primer finalista d'aquest Mundial. És un partit que es considera com una final anticipada. Les dues últimes vegades que s'han enfrontat els dos equips ha guanyat l'equip espanyol. Però al Mundial, França i Espanya només s'han trobat en vuitens de final el 2006 i l'equip francès es va imposar per 3-1, remuntant el gol inicial de David Villa amb gols de Ribéry, Vieira i Zidane. L'estrella actual de l'equip espanyol, el mataroní Lamine Yamal, que hi va complir 19 anys, està molt tranquil davant la cita.
8: No, pressió no. Jo crec que al final juego como sé y nunca voy a jugar mejor de lo que sé ni peor de lo que sé. Entonces solo doy lo que yo tengo, siempre al servicio del equipo, siempre al máximo. Entonces cuando lo das todo y sabes que lo que la gente te pide lo puede hacer, pues no sientes presión. Yo presión pues no siento. Vosotros mismos decís que no estoy a mi mejor nivel, entonces no tenéis que esperar nada de mí, però estic segur que mañana va ser un dia especial.
7: Des de l'equip francès, el company de Lamine Yamal al Barça, Jules Koundé, no creu que les declaracions de l'extrem mataroní dient que ja han guanyat dos cops a França siguin una falta de respecte.
9: En ningún momento hemos sentido una falta de respeto. Yo conozco muy bien a Lamine, sé cómo es. Para mí es una muestra de confianza, lo hace siempre también con el Barça. Le veo también como motivación extra para él y ya está, nada más.
7: Nou catalans seran aquest vespre amb l'equip espanyol en aquesta semifinal del Mundial. Un d'aquests catalans és Marco Corella, que entén que els culers el critiquin pel seu fitxatge pel Madrid. Sentim-lo en declaracions al Toc Costa, de Catalunya Ràdio.
10: Són coses que passen. Al final, crec que per mi i per la meva família era una oportunitat molt bona, que la tenia que agafar i, bueno, al final, molt content per la decisió que hem pres. Al final, no ha sigut per mi un camí fàcil arribar fins aquí.
7: A l'Espanyol femení han anunciat el fitxatge de la davantera Natàlia Scott fins al juny del 2028. La terrassenca de 19 anys, formada al planter blanc i blau, la 21, arriba procedent del Barça B, on ve de ser la màxima golejadora de la segona divisió femenina amb 16 gols en 25 partits. Abans havia jugat al Badalona Women. Justament l'equip badaloní presenta a aquesta hora Vicky Losada com a nova jugadora cedida pel Bristol City anglès per una temporada. I Mapi León ha fitxat pel London City i jugarà amb la seva companya al Barça, Alexia Potelles. La central aragonesa, de 31 anys, serà l'equip londinenc fins al 2029.
11: Simplemente sentía que era el momento, que también viendo el proyecto, viendo cómo la liga inglesa también está haciendo que el fútbol femenino crezca, era algo muy atractivo y tenía también ganas de probarme a mí misma en otro contexto, en otro país, en otra liga, en otro tipo de fútbol.
7: Mentrestant, el Barça masculí de futbol fa aquest matí el primer entrenament de pretemporada a la ciutat esportiva Joan Gamper. A l'Espanyol continuen amb dobles sessions diàries i demà marxen a Navata, l'Alt Empordà, per fer-hi l'estada de pretemporada fins al dia 22. Encara a l'Espanyol, avui presenten l'exjugador Sergio García com a nou entrenador del filial blanc i blau que juga a la segona federació. A la segona divisió masculina de futbol, el Girona presenta aquest migdia dos nous jugadors són els migcampistes, Izan González i Ivan Morante. I al Sabadell també presenten dos nous jugadors, Miqui Codina i Alain Ribeiro.
2: 3CAT Info.
7: El Tour de França es reprèn avui amb la desena etapa de 116 quilòmetres entre Urllac i Le Lioran i 7 ports de muntanya en total, dos dels quals de primera categoria. L'eslové Tadej Pogačar defensarà amb el lloc groc amb un marge de 2 minuts 42 segons respecte al danès Jonas Vingegaard. Al Barça de bàsquet, l'aler Joel Parra, que ha renovat fins al 2030, assegura que la nova temporada donaran el 100% per defensar l'escut blaugrana com es mereix.
12: Al final han sigut uns anys complicats, no?, a nivell de títols, del dia a dia, de lesions, bueno, moltes coses, i en aquest sentit, doncs, bueno, tornar a fer un projecte nou. S'està treballant molt bé des d'aquí, des del club, perquè es pugui fer de la millor manera possible, i sobretot a l'aficionat, doncs, dir-li que els jugadors que estem, els que siguem, doncs, donarem el 100% per defensar aquest escut com es mereix.
7: I en tenis, Paula Badosa juga avui al torneig d'Iàsia a Romania en partit de 700 de final contra la ucraïnesa Kalinina.
2: Trescat Info.

0: Bon dia, són les 11. Junts anunciarà formalment d'aquí a uns minuts que abandona el govern tripartit de Girona, que formen amb Guanyem i Esquerra Republicana. La decisió arriba quan falten 10 mesos només per les pròximes eleccions municipals. Pugen un 40% les consultes als centres d'atenció primària relacionades amb l'onada de calor l'última setmana. El gruix dels episodis atesos són cops de calor. Les intervencions a urgències derivades de les altes temperatures pugen també un 20%. L'última setmana hi ha hagut també 40 hospitalitzacions, sobretot per deshidratació. El govern valora concedir ajudes econòmiques als comerços afectats per l'esvoranc a la zona del Putxet, a Barcelona. Aquest migdia, la Generalitat es reunirà amb els propietaris que han hagut de tancar els negocis des de fa una setmana, quan hi va haver l'esfondrament. Una macrooperació dels Mossos vinculada a un tiroteig sense ferits a Sant Adrià de Besòs acaba amb 3 detinguts i 6 armes de foc requisades. Hi ha 150 efectius de la Divisió d'Investigació, la Unitat Canina, la de Drons i també la Policia Científica. La investigació continua oberta. El Consell de Ministres aprovarà avui tipificar la violència vicària com un delicte contra les dones. El text inclou mesures específiques i contempla la retirada de la pàtria potestat. França celebra aquest matí amb una desfilada militar massiva la seva Diada Nacional, en què per primer cop hi participa una representació d'Ucraïna. 24 caps d'estat i de govern assisteixen a l'acte, que serà l'últim 14 de juliol, de l'actual president Emmanuel Macron. Canvis d'ubicació del Piro Musical de la Mercè i de la Festa de la Nit de Cap d'Any a Barcelona. Les obres al recinte de la Fira porten el Piro Musical a la platja del Bogatell i la festa del dia 31 de desembre a l'Anella Olímpica de Montjuïc. Els canvis es podrien mantenir més enllà d'aquest any.
1: Esports.
2: El Mundial de Futbol arriba al tram final. Avui Espanya-França, primera semifinal a les 9 del vespre a Dallas. Lamine Yamal assegura que no sent pressió, però és conscient que és el partit més important a la seva carrera. A l'Espanyol fitxen la davantera Natàlia Scott fins al 2028. La terrassenca de 19 anys, formada planter blanc i blau, arriba del Barça B, on està la màxima golejadora de segona divisió, el Badalona Women. Presenten avui Vicky Losada com a nova jugadora. I avui es reprèn el Tour de França amb la desena etapa de 166 quilòmetres amb 7 ports de muntanya, 2 de primera categoria.
0: I el temps: sol amb cel, enterbolit i notable xafogor, amb temperatures una mica més altes a l'interior. Al Pla de Lleida no es descarta algun valor de 40 graus. De manera local persistiran alguns núvols baixos a la costa sud. Al llarg de la tarda arribaran nuvolades desgastades per Ponent i també a les Terres de l'Ebre.
1: 3CAT Info.
0: Bon dia, passen pràcticament 4 minuts de les 11 del matí. Salutacions, a aquesta hora us acompanya Estel Batet Carles.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El govern tripartit a l'Ajuntament de Girona, amb Guanyem, amb Junts i amb Esquerra Republicana, té les hores comptades. Junts per Catalunya ha denunciat d'aquí a poca estona que trenca l'acord i passa a l'oposició, això quan falten 10 mesos per les eleccions municipals. La vicealcaldessa de Junts, Gemma Geis, ja ho ha comunicat a l'alcalde de Guanyem, Lluc Salelles. Més detalls des de Girona amb en Fèlix Martín.
3: L'amenaça de Gemma Geis, vicealcaldessa de Junts, va arribar diumenge amb un article al diari El Punt Avui titulat "Se'ns ha acabat la paciència", en què celebra la feina de govern, però especifica que la ciutat de Girona es mereix més del que s'ha fet fins ara i que Junts està disposat a liderar-ho. L'anunci de la ruptura segurament es farà aquest matí, quan han convocat una compareixença pública, ho ha fet la mateixa Geis, però ja en va parlar en un ple municipal ahir a la tarda.
4: Crec que aquest grup municipal té tot el dret del món a fer la seva valoració política, a demostrar i a voler, doncs, emprendre el seu camí i de dir que Girona mereix més. Avui hi havia un ple, hi havia punts de l'ordre del dia que per responsabilitat hi havien de ser i es havien de votar. El posicionament que faci Junts el transmetrà quan creixi que l'hagi de transmetre.
3: Malgrat això, l'alcalde de Girona, Benet Salelles de Guanyem, tancava la sessió plenària amb l'aposta de continuïtat del govern tripartit.
5: Jo crec que és la millor proposta política que pot haver-hi pel proper any, fins que els gironins i les gironines votin el maig vinent qui ha de liderar el projecte de la ciutat.
3: Dels 27 regidors a l'Ajuntament de Girona, el govern tripartit en té 17, amb 8 de Guanyem, 6 de Junts i 3 d'Esquerra Republicana. Si Junts marxa, quedarà en minoria, amb 11 regidors. A l'oposició, a l'Ajuntament de Girona, hi ha el PSC, PP i Vox.
0: Gràcies, Fèlix. I la principal incògnita a la ciutat de Girona continua sent si l'actual consellera de Territori, Sílvia Paneque, marxarà del govern per repetir com a candidata del PSC a l'Ajuntament. Paneque va guanyar les últimes eleccions municipals, però el tripartit la va deixar a l'oposició. Aquest matí a TV3 no ha volgut mullar-se sobre el seu futur i ha insinuat que la sortida de Junts és una maniobra política per agafar distància.
6: És bo que hi hagi estabilitat, és bo que hi hagi seguretat i és bo avantposar els interessos dels ciutadans i ciutadanes per davant de qualsevol interès partidista o polític. Tota la meva atenció i tota la feina que sóc capaç de desenvolupar cada dia està només centrada en els reptes de la conselleria.
0: Són les 11 i 6 minuts.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Els últims 7 dies, en plena onada de calor, han augmentat un 40% les persones que han anat als centres d'atenció primària a causa d'un problema de salut relacionat amb les altes temperatures. Concretament, s'ha atès prop de 770 persones, la gran majoria per cops de calor, seguit per deshidratacions i síncopes. Són dades del Departament de Salut que també indiquen que hi ha hagut 40 ingressos als hospitals catalans a causa de les altes temperatures. La gran majoria d'aquests ingressos són per deshidratacions i la majoria corresponen a gent gran. El total d'urgències als hospitals relacionats amb les altes temperatures han estat de més de 250 visites en els últims 7 dies. És un 20% més que la setmana anterior. I 58 municipis de 13 comarques estan en nivell 4 del Pla Alfa, que indica un perill extrem d'incendi forestal. Les comarques més afectades són la Noguera, el Priorat, el Bages i el Vallès Occidental. D'altra banda, més d'un centenar de municipis de pràcticament tot el país estan en nivell 3, per risc molt alt d'incendi. Les comarques de la Segarra, el Segrià, el Solsonès i les Garrigues concentren bona part d'aquests municipis que estan a nivell 3 del Pla Alfa. La major part de Catalunya està a nivell alt, molt alt o extrem de risc d'incendi, tot i que la zona de Lleida és la que acumula més zones de risc d'elevat risc d'incendi. Josep Vilalta és el cap de la Unitat d'Incendis Forestals dels Agents Rurals.
7: Aquesta zona habitualment és la zona més seca i sobretot ara en aquesta època sempre estem amb aquest risc de molt alt i extrem és habitual. El que no és habitual és que estigui tan generalitzat a tanta part del territori. L'única part que se salva una mica aquests dies és la part de Girona i la part més propera a la costa, però la resta està tot amb un risc bastant alt.
0: A més, les autoritats han restringit l'accés a 8 espais naturals per aquest risc extrem d'incendi. Entre els espais afectats hi ha Montserrat, el Montsant i Sant Llorenç del Munt i l'Ubac. Les 11 i 8, marxem a Madrid. Ara el Consell de Ministres ha d'aprovar avui tipificar la violència vicària com un delicte contra la integritat moral de les dones al Codi Penal. El text, impulsat pel Ministeri d'Igualtat, incorpora mesures específiques contra la violència que l'agressor exerceix sobre els fills o altres persones de l'entorn de la víctima per fer-li el màxim mal possible. Àngels Lafuente, des de Madrid, bon dia.
8: Hola, bon dia. El nou text recull la privació de la pàtria potestat en els casos de sentència ferma per violència de gènere quan estigui justificada per l'interès superior del menor. També prohibeix que els agressors difonguin detalls dels seus crims. Es vol evitar que es repeteixi el que va passar amb la publicació del llibre El Odio sobre l'assassí José Bretón a la presó per matar els seus dos fills. També recull que tant els menors d'edat com els majors amb discapacitat siguin escoltats per als tribunals abans d'acordar un règim de custòdia o de visites. El retard de l'aprovació de la llei s'ha degut a discrepàncies entre els ministeris implicats, Igualtat, Joventut, Infància i Justícia. La ministra Cira Rego plantejava modificacions relatives a la tipificació de la violència vicària, el règim de visites, la pàtria potestat i el dret a escoltar els nens i adolescents. I rebutjava de ple que el text permetés a l'agressor mantenir contacte amb els fills i filles víctimes de violència vicària o de gènere. Des del 2013, 68 menors han estat assassinats, 3 dels quals aquest any.
0: Molt bé, gràcies, Àngels. Bon dia.
8: Adéu, bon dia.
0: I els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes i una dona en una operació relacionada amb un tiroteig sense ferits el passat mes de maig al barri de la mina de Sant Adrià de Besòs. A l'operatiu, en el qual s'han decomissat 6 armes de foc de diferent calibre i més de 40.000 euros en efectiu, hi han participat 150 efectius de la Divisió d'Investigació, la Unitat Canina, la de Drons i també la Policia Científica. A banda d'actuacions a Sant Adrià de Besòs, també s'han fet entrades i escorcolls a domicilis de Barcelona, Badalona, Terrassa i Maçanet de la Selva. La investigació continua oberta per part dels Mossos per determinar el vincle d'aquests detinguts amb els fets que s'estan investigant i també amb altres delictes. La Generalitat explicarà aquest migdia als comerços afectats per l'esvoranc del Putxet a Barcelona que han hagut de tancar les ajudes econòmiques que podran rebre. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, n'ha parlat a TV3.
6: El que calgui. Ho hem fet fins ara i ho continuarem fent. El govern de la Generalitat farà front en coordinació amb l'Ajuntament de Barcelona i llavors ja hi haurà temps de dirimir les responsabilitats i de veure qui paga què. Però en aquests moments, tant l'Ajuntament de Barcelona com nosaltres mateixos, estem posant tots els recursos econòmics, de moment en el reallotjament, i farem front. Perquè el que és evident és que els veïns i veïnes i aquest negoci no tenen cap responsabilitat.
0: Quan fa una setmana de l'esfondrament causat per les obres de la línia 9 del metro, els veïns de 93 habitatges continuen sense poder tornar a casa. L'amo de la pizzeria on hi va haver el forat no es refia que les ajudes públiques siguin ràpides.
9: De momento ya la Caixa me ha ayudado y ya la tengo. Entonces, bueno, porque quiero ir por delante de la administración, porque me parece a mí que va a ir lenta, no lo sé, ojalá que no.
0: Mentrestant, els tècnics continuen mesurant el subsòl dels habitatges afectats. Fins ara, els mesuraments a les cases i en superfície han donat resultats estables.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Desfilada militar massiva aquest matí als Camps Elisis de París per commemorar la Diada Nacional Francesa, en què s'honorarà Ucraïna i els aliats, sobretot europeus. No hi podia faltar la Marsellesa en l'últim 14 de juliol del president Emmanuel Macron, que compta amb la participació de 6.700 tropes, d'un centenar d'avions, de 31 helicòpters i de més de 300 vehicles. També hi ha 500 militars de 37 països, entre els quals, per primer cop, una representació ucraïnesa. De fet, la celebració arriba l'endemà que hi hagués una cimera a la capital francesa de la Coalició de Voluntaris per Ucraïna. 24 caps d'estat i de govern han assistit a l'acte, entre els quals el canceller alemany Friedrich Merz, el britànic Keir Starmer, la danesa Mette Frederiksen, l'ucraïnès Volodymyr Zelensky o l'espanyol Pedro Sánchez. L'Elisi ha explicat que la desfilada vol donar un missatge de fortalesa, de modernitat i també d'estratègia. I encara relacionat amb França, l'exprimer ministre francès Manuel Valls s'ha sumat a les crítiques a l'expresident espanyol Mariano Rajoy per l'article en què afirmava que la selecció francesa de futbol no hi ha francesos. Al matí de Catalunya Ràdio, Manel Valls creu que hauria de demanar perdó per aquest comentari que qualifica de racista. I ara anem a sentir les explicacions de la cap de Junts a Girona, Gemma Geis, sobre el possible trencament de la coalició de govern a l'Ajuntament de la ciutat.
10: Doncs que hem estat treballant aquests 3 anys. Aquesta, jo podria començar dient que la darrera roda de premsa que vam fer aquí com a Junts vaig dir que obria un període de reflexió. No? Els periodistes doncs, aquí a Girona que estaven en aquesta roda de premsa doncs vaig dir que obria un període de reflexió. Aquest període de reflexió s'ha acabat i, per tant, volem anunciar que nosaltres hem pres la decisió de deixar de formar part del govern de la ciutat de Girona. Òbviament és una decisió molt, molt meditada i, per tant, crec que és amb tota transparència ens explicar els motius, les causes i el nostre compromís ferm en seguir sumant per la ciutat de Girona. El primer és que el mateix motiu pel qual vam decidir entrar en el govern de la ciutat fa 3 anys, que era per responsabilitat, aquesta característica de responsabilitat es manté en la nostra acció. Fa 3 anys per nosaltres el meu fàcil hauria estat seguir quedar-nos a l'oposició, però nosaltres vam decidir donar estabilitat a la ciutat de Girona, amb uns resultats que eren molt igualats, i vam anteposar a Girona qualsevol càlcul polític. Vam evitar que governés el Partit Socialista, que és una agenda clarament espanyolista a la ciutat de Girona, i que, a més, tampoc defensa ni compleix amb els seus compromisos. La comissaria de Santa Eugènia fa molts anys que encara s'han de pagar els 800.000 euros per part del govern espanyol de la comissaria de Santa Eugènia que hem hagut doncs, de pagar els gironins. Per tant, nosaltres vam fer possible que hi hagués un govern independentista perquè va ser una decisió de Junts per Catalunya i que hi hagués aquest govern estable. Això depenia de Junts. Cap de les quatre demarcacions hi va haver aquest govern i nosaltres doncs, vam prendre aquesta decisió. I vam assumir aquella decisió amb responsabilitat perquè ens jugàvem el futur de la ciutat de Girona. Per nosaltres era molt important el futur campus de salut Josep Trueta. Ens jugàvem les decisions estratègiques que marcaran la ciutat, la nostra demarcació i també la salut i les polítiques de salut en els propers anys. I estàvem convençuts que des de dins del govern podríem defensar molt millor els interessos de Girona. Tres anys després podem dir que hem complert. I ho hem fet sense renunciar al nostre model de ciutat. Hem aprovat tres pressupostos. Hem fet i hem apretat perquè la seguretat es convertís en una prioritat. S'ha inaugurat la comissaria Santa Eugènia, s'ha reforçat la policia municipal, hem fet actuacions que els veïns ens reclamaven des de feia temps, com els desallotjaments de Tomàs Mieres, Ferran Puig o les naus de la carretera Barcelona, hem recuperat habitatges públics ocupats irregularment perquè tornessin a complir la seva funció social, hem impedit que s'apugés l'IBI, hem impulsat l'habitatge públic, combinant projectes que Junts havia iniciat el mandat anterior i posant les bases perquè continuï havent-hi una política pública d'habitatge assequible a la ciutat de Girona. Hem garantit que el campus de salut, el nou Trueta, continués avançant. Hem invertit i transformat els mercats municipals. Hem creat el Fons d'Innovació perquè les empreses de Girona tinguin finançament per innovar. Hem situat el benestar emocional com a servei públic del segle XXI i la llengua catalana al centre de les polítiques públiques. Hem tancat moltes carpetes, però governar no només significa impulsar grans projectes. Governar és aconseguir que una ciutat funcioni cada dia, estar pendent del detall, és tenir una administració preparada, prioritzar, coordinar equips, fer seguiment, prendre decisions i resoldre problemes abans que es converteixin en conflictes. I aquí és on hem anat constatant que el nostre grau d'exigència és més alt, que Girona mereix més. Governar és saber que és urgent, que és important i que no pot esperar més. Durant aquests tres anys hem advertit reiteradament de les mancances que afectaven directament el funcionament de l'Ajuntament. Especialment, personalment, els dos darrers mesos, sense cap avenç. I per tot això nosaltres és inajornable aquestes demandes que fèiem. Ho vam advertir durant la crisi de les brigades municipals amb una atenció innecessària a temps de flors. Hem reclamat una millor planificació dels recursos humans de la política de recursos humans de l'Ajuntament. Hem demanat més coordinació entre serveis, perquè els ciutadans també jutgen que el seu Ajuntament doncs passa al davant de casa seva i, per tant, ha de resoldre. L'estat dels carrers, voreres que fa mesos que esperen, fulles que s'acumulen, escocells abandonats. I per nosaltres també un gran pla d'asfaltatge, que ha estat un dels motius també perquè vam votar aquest pressupost. Respecte a la neteja, exigim un nivell molt més alt de capacitat de gestió i control de la neteja. Girona és una ciutat que ha passat ja de més de 110.000 habitants i, per tant, necessita una altra manera de gestionar. Al gener, també aquí en roda de premsa, vam advertir que l'acord bilateral signat amb l'alcalde Lluc Salelles, amb la consellera Sílvia Paneque, sobre el campus de salut era un acord propagandístic més que real. Vam dir que les inversions anunciades a Can Gibert del Pla i Sant Eugeni eren fum. Vam dir que no podíem generar expectatives que després no es podrien complir. I el temps ens ha donat la raó.

0: Aquelles inversions no són els pressupostos de la Generalitat i el Departament de Territori no ha fet cap proposta urbanística perquè la carpeta urbanística està tancada a la ciutat de Girona. Resta pendent els informes del govern espanyol respecte a la part del municipi de Salt. Per nosaltres això és sumament important i ho sabeu els que heu anat vinguent aquestes rodes de premsa aquests 3 anys que el campus de salut sempre ha estat per nosaltres una absoluta prioritat. Mesos després, arran del cas Trufó, que va ser un episodi d'una crisi de confiança doncs, que feia temps que s'acumulava, però també vull aclarir que és el motiu pel qual no és un motiu pel qual marxem, però sí que és una manera més de governar que no compartim. Durant aquests 3 anys hem intentat influir tal com hem pogut. Hem insistit, hem proposat, hem assumit responsabilitats i també vull explicar que el gener de 2025 vaig proposar assumir més responsabilitats. Aquests regidors, el gener del 25, vam proposar assumir més responsabilitats al govern de la ciutat de Girona. Però arriba un moment que el rumb en una ciutat, en un ajuntament, el marca l'alcalde i hem arribat a la conclusió que ja no podem continuar condicionant aquest rumb. Se'ns ha acabat la paciència, que crec que és una frase que tothom pot entendre perfectament. Per això avui doncs, prenem aquesta decisió i ho fem amb el consentiment, amb el convenciment que ens hem guanyat, ho fem amb el consentiment que ens hem guanyat el dret legítim d'emprendre el nostre camí. Continuarem, òbviament, actuant en responsabilitat. Farem una oposició responsable. No farem una oposició com la que ha fet aquests 3 anys el Partit Socialista. Valorarem totes i cada una de les decisions que arribin al ple amb un únic criteri. Si són bones per Girona i contribueixen al bon funcionament de l'Ajuntament de Girona. Quan hi hagi propostes relacionades amb els 64 punts de l'acord de govern, nosaltres hi serem. Quan hi hagi qüestions, òbviament, sobre llengua catalana o política nacional, nosaltres, que l'acord de govern vam promoure que hi hagués una regidoria llengua catalana, hi serem. Perquè el nostre compromís amb el país i amb la llengua catalana és granític i intacte. Però és veritat que se'ns ha acabat la paciència. Però, a més, al mateix temps doncs, que anem explicant doncs, aquesta situació, òbviament, les ganes de tenir més competències, les ganes de poder fer més, es multipliquen. I per tant les ganes de liderar, les ganes de transformar, les ganes de donar resposta a tots aquests problemes que estem expressant, doncs òbviament es multipliquen. Per tant, nosaltres el que volem és posar en marxa aquesta Girona que es mereix més. I per tant, aquesta una mica l'explicació amb tota transparència que creia que havíem de fer avui, i òbviament ens sometem a totes les preguntes doncs, que els mitjans de comunicació doncs, considerin oportunes de fer. Moltíssimes gràcies.
1: Doncs torn de preguntes ara en aquesta roda de premsa de Gemma Geis, on ha anunciat el trencament de la coalició de govern que actualment gestiona el govern municipal a l'Ajuntament de Girona.
0: Nosaltres portem també una sèrie de juntes de govern local tensionades. Fa 2 setmanes vam votar l'informe jurídic que s'ha de trametre al Tribunal Català de Contractes respecte al cas del Trufó i vaig haver de presidir la junta de govern local perquè l'alcalde no hi era. I vaig demanar explícitament que aquest tema, havent estat un tema important, per mi era important que l'alcalde doncs, estigués en aquella votació. Ho dic perquè tot això també va acumulant no, aquesta manera de fer que nosaltres doncs, ja no podem comprendre. Per tant, jo el que vaig fer, amb tota transparència, perquè sempre dic que el que dius en privat es podem mantenir en públic, i el dissabte, al vespre, li vaig comunicar que hi hauria un article en El Punt, un article que en aquell període de reflexió que havia fet doncs explicava com veia la situació de la ciutat i com veia la situació del govern i doncs després ell n'estava al cas i diumenge al matí vam parlar i li vaig dir que havia el ple, òbviament per responsabilitat és el que he dit, doncs també havien de votar els punts i seguirem doncs fent una oposició responsable, òbviament explicant el nostre model de ciutat i aquestes ganes que se'ns ha multiplicat doncs aquests mesos i a partir d'aquí doncs ahir també li vaig comunicar la decisió, eh? Aquí també voldria fer èmfasi que en el moment que publiquem l'article apareix una piulada de la portaveu de Guanyem on ens emplaça a prendre una decisió ràpida, que cadascú valori si davant d'un soci amb un govern de coalició doncs, que fas un article, doncs el primer que fas és fer una piulada de la segona i dir que prenguem una decisió de manera clara. Per tant, no, En aquest sentit, doncs, ja vaig comunicar ahir doncs, la decisió presa, amb la voluntat aquesta, de seguir sumant per la ciutat, i aquella realitat de, no, que es va dir al principi, de 8-8-6, de que no, doncs, d'aquesta estabilitat doncs, nosaltres l'hem mantinguda durant 3 anys i crec que tenim el nostre dret legítim d'emprendre el nostre camí, sense escarafalls, no, però poder defensar els nostres posicionaments i seguir sumant amb la ciutat des d'una posició absolutament responsable i compromesa.
2: Quan dius que vau proposar assumir més responsabilitats, quines responsabilitats volíeu assumir? I quan dius que arriba un moment que el rumb el marca l'alcaldia i que no podeu continuar condicionant aquest rumb, entenc que xoqueu directament amb la postura de l'alcalde, que per tant això és una
0: cosa que... Òbviament, quan es va fer aquella modificació el gener del 25, doncs nosaltres... Diferents regidors vam dir doncs, que podíem assumir més competències. Segurament si haguéssim assumit competències, més competències avui segurament no estaríem aquí, perquè altres coses de la ciutat segurament potser haguessin anat més bé. Però es va prendre aquesta decisió, jo tampoc entraria en què, però vull dir que vam fer aquesta fórmula en un moment doncs, de canvis en el govern.
1: Són les explicacions de Gemma Geis, la cap de les files de Junts a l'Ajuntament de Girona, anunciant que deixen de formar part del govern de la ciutat que compartien amb Guanyem, de l'alcalde Lluc Salelles i amb Esquerra Republicana des de feia 3 anys. Ha explicat que van decidir entrar al govern per responsabilitat. La mateixa ha dit que ara els fa sortir-ne, volen emprendre el seu propi camí, volen liderar més, volen tenir un paper més actiu en la presa de decisions i, segons ella, Junts és més exigent a l'hora de governar, tenia demandes que han estat inajornables, ha citat, per exemple, el reforç de la seguretat, la millora de l'estat de la via pública, també de la neteja o la gestió del cas Truffaut del cinema, històric cinema que ha acabat la seva concessió que tenia l'Associació de Crítics, que l'havia promogut també i que ara ha passat a mans d'una empresa de Cambrils. 5 minuts, haurem arribat a 11:45 del migdia.
3: Esports.
1: Montserrat, bon dia.
4: Hola, bon dia. El Mundial de Futbol arriba al tram final. El França-Espanya, que juga aquest vespre a les 9, decidirà el primer finalista del Mundial. És un partit que es considera com una final anticipada. Les dues últimes vegades que s'han enfrontat els dos equips ha guanyat Espanya. Al Mundial, França i Espanya només s'han trobat en 8 anys de final, el 2006, i l'equip francès es va imposar 3-1. L'estrella de l'equip espanyol, el mataroní Lamine Yamal, que hi va fer 19 anys, està molt tranquil davant la cita.
5: Yo creo que hay situaciones mucho más difíciles en la vida que un partido de fútbol. Entonces siempre pienso eso, en estar tranquilo que no pasa nada. Al final es un partido, son jugadas. Después del partido pues cada uno va a seguir con su vida. Entonces estoy tranquilo, sé de lo que soy capaz y no me preocupo de más ni me agobio.
4: I el seleccionador francès Didier Deschamps veu favorit l'equip espanyol.
6: La España sabe atacar también. Defender muy bien, porque solo un gol y 6-7 partidos.
4: Un dels 9 catalans que són amb l'equip espanyol en aquesta Mundial és Marco Corella, que entén que els culers el critiquin pel seu fitxatge pel Madrid. Sentim-lo en declaracions al Toc Costa de Catalunya Ràdio.
7: Jo entenc també que hi hagi gent pues, que no ho entengui. Al final els fanàtics són uns romàntics, però bueno, nosaltres viu que és el dia a dia, sabem les coses que hi ha moltes coses que no surten i crec que vaig prendre la decisió correcta. Al final és una oportunitat única que crec que la tenia que agafar i la veritat que molt content d'aquesta decisió.
4: Parlem ara de l'Espanyol femení, que ha anunciat el fitxatge de la davantera Natàlia Escot fins al 2028. La terrassenca de 19 anys, formada al planter blanc i blau, ve del Barça B, on ha estat la màxima golejadora de la segona divisió femenina amb 16 gols en 25 partits. Abans havia jugat al Badalona Women. Justament l'equip badaloní presenta aquest matí Vicky Losada com a nova jugadora, cedida pel Bristol City per una temporada. I Mapi León fitxa pel London City i jugarà amb la seva companya a Barça, Alexia Putellas. La central aragonesa, de 31 anys, serà l'equip londinenc fins al 2029.
3: 3CAT Info.
4: S'acaben de fer públics els horaris de les dues primeres jornades de futbol a la primera divisió masculina. El Barça-Atlètic Club és un partit que s'ajorna per la presència de molts mundialistes en aquestes semifinals, molts mundialistes del Barça que estan jugant les semifinals. Per tant, aquest Barça-Atlètic Club s'ajorna el dijous 27 d'agost a les 9 del vespre. Pel que fa a l'Espanyol-Llevant, es jugarà diumenge 16 d'agost a les 7 del vespre. I pel que fa a la segona jornada, aquesta primera divisió, diumenge 23 d'agost, Elx-Barça, 2:15 de la nit, i el dia abans, dissabte 22 d'agost, Espanyol-Reial Madrid, a 2:15 també. A més del Barça-Atlètic, s'han ajornat altres 4 partits de la primera jornada de la primera divisió de futbol, per la participació, com dèiem, de jugadors a les semifinals del Mundial. I avui, Tour de França.
3: Por supuesto.
8: El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
4: Desena etapa, 116 quilòmetres entre Orllac i l'Elorient i 7 ports de muntanya en total.
9: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
1: Són 2:15.

0: Com sempre, a aquesta hora fem un repàs a les principals notícies que us estem destacant. Junts trenca el pacte amb Guanyem i Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Girona. Ho acaba d'anunciar, ho heu sentit aquí en directe a 3Cat Info. La fins ara vicealcaldessa de Junts, Gemma Geis, ha explicat que volen seguir el seu propi camí, que volen tenir un paper més actiu en la presa de decisions. Liderar més, ha explicat que no s'han satisfet les seves demandes i ha acusat els seus socis de ser poc estrictes en temes com el reforç de la seguretat, la neteja de la via pública o la gestió del sistema del cinema Truffaut. Pugen un 40% les consultes als centres d'atenció primària relacionades amb l'onada de calor l'última setmana. El gruix dels episodis atesos són per cops de calor. Les intervencions a urgències derivades de les altes temperatures han pujat també un 20% i a l'última setmana hi ha hagut 40 hospitalitzacions, sobretot per deshidratació. Us hem explicat també que el govern valora concedir ajudes econòmiques als comerços afectats per l'esvoranc a la zona del Putxet, a Barcelona. Aquest migdia, la Generalitat es reunirà amb els propietaris que han hagut de tancar els negocis des de fa una setmana, quan hi va haver l'esfondrament. I a partir d'ara us parlarem també d'un altre efecte de les altes temperatures, que és que han obligat a aplicar mesures extraordinàries per retirar el gran volum d'algues que han crescut als canals de reg del Delta de l'Ebre. Una situació afavorida, doncs, per això, per la calor, i que posa en risc el pas de l'aigua i que pot provocar el col·lapse del sistema. I parlarem també de la vaga de 3 dies a l'estudi de videojocs Ubisoft. Els treballadors de Barcelona protesten per un ERO que preveu l'acomiadament de gairebé un terç de la plantilla. Entre la cinquantena d'afectats hi ha l'equip de l'última entrega del joc Assassin's Creed, amb unes vendes de 2 milions de còpies només el primer dia. I en esports, Montse Raya, què destaquem?
1: Doncs l'extrem mataroní, Lamine Yamal, no sent cap pressió davant el partit Espanya-França que el pot dur a la final del Mundial de Futbol. Juga a les 9 del vespre a Dallas i l'Espanyol fitxa la màxima golejadora de la segona divisió, la davantera Natàlia Scott, procedent del Barça B fins al 2028.
0: I el temps, sol amb cel enterbolit i notable xafogó amb temperatures una mica més altes a l'interior. Al Pla de Lleida no es descarta algun valor de 40 graus. De manera local persistiran alguns núvols baixos a la costa sud. Al llarg de la tarda arribaran nuvolades desgastades per Ponent i les Terres de l'Ebre. Junts formalitza el trencament del pacte amb Guanyem i Esquerra Republicana al govern municipal de Girona. En roda de premsa, que encara continua, de fet, els juntaires han destacat la feina feta durant 3 anys, però a la vegada han remarcat les tensions dels últims mesos en qüestions que consideren clau per la ciutat. Per tot plegat, la vicealcaldessa Gemma Geis anunciava que surten del govern i ho argumentava així.
2: Però arriba un moment que el rumb en una ciutat, en un ajuntament, el marca l'alcalde, i hem arribat a la conclusió que ja

0: de l'any que ve, del 2027. Onze i 34, els últims 7 dies en plena onada de calor han augmentat un 40% les persones que han anat als centres d'atenció primària, als CAPs, a causa d'un problema de salut relacionat amb les altes temperatures. Concretament, s'han atès prop de 770 persones, la gran majoria per cops de calor, seguit per deshidratacions i síncopes. Són dades del Departament de Salut que també indiquen que hi ha hagut 40 ingressos als hospitals catalans a causa de la calor. La gran majoria d'aquests ingressos són per deshidratacions i la gran majoria corresponen a gent gran. El total d'urgències als hospitals relacionats amb les altes temperatures han estat de més de 250 visites en els últims 7 dies, que és un 20% més que la setmana anterior. Doncs bé, una temperatura molt elevada que aquests dies també està fent créixer molt les algues als canals de reg del Delta de l'Ebre. Aquesta setmana s'han posat en marxa mesures extraordinàries per retirar-les perquè estan limitant el pas de l'aigua i podrien acabar col·lapsant el sistema. Tarragona, Manel Sastre.
1: La comunitat de regants de l'esquerra de l'Ebre comença a sectorialitzar avui el regadiu al Delta per combatre la proliferació del llepó, una planta aquàtica que creix a les parets dels canals i limita el pas de l'aigua. Aquesta és una mesura excepcional que ja es va aplicar durant la sequera del 2023. Les altes temperatures i la persistència de la calor durant setmanes han accelerat el creixement d'aquestes algues fins a provocar una situació límit, segons Javier Casanova, president dels regants de l'Esquerra de l'Ebre.
2: Aquesta calor que ha fet el mes de juny ens està fent insostenible. Aquell espai que ocupa les algues és menys aigua que pot baixar pels canals. Que hi ha zones que ens és molt complicat que arribi l'aigua, sobretot als finals.
1: Ara s'ha dividit el Delta en quatre sectors i el sistema consistirà a interrompre de manera rotatòria el subministrament d'aigua durant 3 dies a cada sector. L'objectiu és assecar les parets dels canals per poder facilitar la retirada, però algunes zones se'n podrien ressentir.
2: Que a nivell d'arrossars, doncs, hi ha llocs que pot tindre conseqüències. Al final, tota aquella aigua que li lleves també els afecta. Trenca o empitjora el sistema hidràulic del Delta, que va més allà del cultiu. I l'altre problema és que si la situació no millora, si no són capaços de buscar solucions, la preocupació nostra no pugui ser entrar en un col·lapse.
1: El problema s'ha anat agreujant els últims anys pel canvi climàtic i ara els regants busquen solucions de futur com maquinària específica o nous sistemes de control per no haver d'interrompre el rec. Els regants del marge dret no els afecta tant el problema perquè tenen una estructura de distribució diferent.
0: La Generalitat explicarà aquest migdia els comerços que han hagut de tancar per l'esvoranc del Putxet a Barcelona les ajudes econòmiques que podran rebre. La consellera de Territori, Sílvia Panec, n'ha parlat a TV3.
3: El que calgui, ho hem fet fins ara i ho continuarem fent. El govern de la Generalitat farà front en coordinació amb l'Ajuntament de Barcelona i llavors ja hi haurà temps de dirimir les responsabilitats i de veure qui paga què. Però en aquests moments tant l'Ajuntament de Barcelona com nosaltres mateixos estem posant tots els recursos econòmics de moment en el reallotjament i farem front, perquè el que és evident és que els veïns i veïnes i aquest negoci no tenen cap responsabilitat.
0: Quan fa una setmana de l'esfondrament, causat per les obres de la línia 9 del metro, els veïns de 93 habitatges continuen sense poder tornar a casa. L'amo de la pizzeria, on hi va haver el forat, no refia que les ajudes públiques siguin ràpides.
4: De momento ya la Caixa me ha ayudado y ya la tengo. Entonces, bueno, porque quiero ir por delante de la administración, porque me parece a mí que va a ir lenta, no lo sé, ojalá que no.
0: Mentrestant, els tècnics continuen mesurant el subsol dels habitatges afectats. Fins ara, totes les proves que han fet han donat com a resultat que les superfícies són estables. La Policia Nacional ha desarticulat una trama criminal dedicada a la venda fraudulenta d'empadronaments a Badalona. Hi ha 2 detinguts. Segons els investigadors, aquestes s'encarregaven de captar propietaris de pisos que, a canvi de diners, simulaven la residència en el seu domicili de ciutadans estrangers. Aconseguir aquests certificats de padró podria tenir un cost d'entre 500 i 1.000 euros. La investigació continua oberta i no es descarten més detencions.
5: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: Avui continuaran les inspeccions al punt del riu Canaletes, a Gandesa, on diumenge un despreniment de roques va matar una nena de 9 anys que es banyava en aquest indret de la comarca de la Terra Alta. És el primer accident d'aquestes característiques registrat en aquesta zona. Tarragona, Colla Ballester Bromós.
6: Les inspeccions continuaran aquest dimarts per determinar si l'espai és segur. Es tracta d'una zona de piscines naturals on el diumenge es banyaven les dues víctimes quan es va produir el despreniment. La nena de 9 anys va morir i la dona de 24, de la mateixa família, va poder ser rescatada en vida i traslladada i ingressada en estat greu a l'Hospital Joan 23 de Tarragona.

0: Carles Luz és l'alcalde de Gandesa.
1: Tenim comptabilitzat unes 18.000 persones a l'estiu de visitants, però hem de tindre en compte que és un espai natural on hi ha un risc, malauradament, però aquesta situació no l'havíem tingut mai.
0: L'Ajuntament de Gandesa decretava 2 dies de dol oficial i també feia 1 minut de silenci.
2: Gràcies, Colla. 5 minuts i mig i 11:45, vaga de 3 dies a l'estudi de videojocs Ubisoft a Barcelona. Els treballadors protesten contra un ERO que preveu l'acomiadament de 51 persones, que són gairebé un terç de la plantilla. L'ajustament afecta sobretot l'equip responsable de l'últim Assassin's Creed. És un èxit que va vendre 2 milions de còpies només el primer dia de llançament, que va ser dijous passat. En declaracions a Catalunya Ràdio, el president del comitè d'empresa, Carlos Cabreira, ho ha dit durant la concentració dels treballadors que s'ha fet aquest matí.
3: La empresa alega que es debido a una reestructuración en todos los estudios del mundo, debido a un mal contexto económico, pero los números nos dicen que la sede de Barcelona nunca ha dado pérdidas y que el juego está rindiendo a nivel comercial de manera positiva. Entonces es algo que ni entendemos ni compartimos, que tenga que pasar todo esto por la extinción de 51 puestos de trabajo.
2: En cas de no arribar a un acord amb la multinacional, els sindicats exigeixen rebaixar la xifra d'afectats, millorar les condicions de sortida i garantir el futur de l'ocupació a la delegació catalana. Canvis al Piro Musical de la Mercè, que es farà a la platja del Bogatell, i la festa de la nit de Cap d'Any es traslladarà a l'Anella Olímpica. Tot això per les obres que es fan a Fira de Barcelona, a Montjuïc. Segons ha avançat BTV i ha pogut confirmar aquesta emissora, l'Ajuntament de Barcelona s'ha vist obligat a reubicar aquests 2 esdeveniments multitudinaris que fins ara es feien a l'Avinguda Maria Cristina per la intensificació de les obres d'ampliació al recinte de la Fira de Barcelona durant el segon semestre de l'any. Aquests canvis es podrien prorrogar en els pròxims anys en funció de com evolucioni el projecte. Per contra, els concerts de la Mercè no es veuran afectats per les obres i seguiran tenint la seva ubicació actual.
4: Sembla l'extrem d'un quadre. Els colors han desaparegut.
2: Arrenca a Vic una nova edició del Festival de Cinema Oriental que estrenarà les noves pel·lícules de Shin-Chan, de Doraemon i de Lupin, i de destacats títols d'autor com The Last Blossom i Fills del Cel. El Festival NITS aposta amb força en aquesta 23a edició pel cinema d'animació i ha programat 2 propostes exclusives per als més petits. Montse Pujol.
5: Demà es preestrena en català l'última pel·lícula de Shin-Chan, Això és Bollywood, abans que arribi als cinemes, i dissabte, a les 12 del migdia, projectarà també en primícia la nova pel·lícula de Doraemon, que porta per títol Aventures al món de l'art. Sentim el director del festival, Quim Cruselles.
6: Evidentment, destaquem Shin-Chan i Doraemon. Les seves 2 noves pel·lícules es veuran a Vic. Doraemon, a més, anirà acompanyat d'un fotocall, d'un cosplay, una exposició de cels originals del dibuixant de Doraemon, una exposició d'escultures gegants. Serà una matinal de dissabte divertidíssima.
5: Doraemon i Shin-Chan són precisament 2 de les sagues japoneses que aquesta temporada han tornat a 3CAT. I Quim Cruselles també destaca que el festival vol donar a conèixer noves propostes al públic infantil provinent d'altres països orientals.
6: Tenim pel·lícules com Jumbo d'Indonèsia, que s'estrena a finals de juliol, Fills del Cel, una animació xinesa delicada, preciosa, que també s'estrena després de l'estiu, i d'altres exemples d'anime japonès. Per tant, l'animació aquest any ocupa gairebé la meitat de la programació.
5: El Festival NITS ha programat un total de 40 projeccions en 6 dies, també d'estrenes per adults, amb sessions a l'Atlàntida de Vic i altres activitats programades a l'espai gastronòmic La Bassa. El festival, però, no només projecta pel·lícules. Pels més petits, tots els matins s'organitzen tallers que relacionen els films de la secció Les nits més petites amb alguna activitat manual. I a les nits, a l'espai La Bassa, abans de cada pel·lícula, l'escenari es converteix en un espai d'exhibició de danses, arts marcials i tradicions i cultures relacionades amb els països als quals es dedica la jornada.
2: Gràcies, Montse. I el Mago Pop i la cantant Aitana s'han associat per comprar el teatre Aquitània de Barcelona. Segons el comunicat que han fet públic, es tracta d'un projecte a llarg termini que té com a objectiu contribuir al creixement de les arts escèniques a la ciutat i que es basarà, diuen, en l'excel·lència artística i la innovació. La compra l'anunciaven amb aquestes paraules.
7: Hola a todos, somos Aitana.
8: Y el Mago Pop.
7: Y llevamos mucho tiempo pensando en hacer un proyecto juntos y, bueno, por fin hemos encontrado algo que nos apasiona y que nos hace mucha ilusión.
8: Hemos decidido embarcarnos juntos en la compra de un teatro. el Teatro Aquitania de la ciudad de Barcelona, que ocupa la antigua sede de la Filmoteca de Cataluña.

0: Fa uns mesos, el nom del Mago Pop va sonar amb força com a possible comprador del Jove Teatre Regina, al carrer Sèneca, també a Barcelona. Fonts pròximes a l'artista asseguren que la compra de l'Aquitània Teatre no té res a veure amb aquesta altra possible adquisició del Jove Teatre Regina. I els fiscals de fins a una dotzena d'estats dels Estats Units han presentat una demanda conjunta contra l'adquisició de Warner per part de Paramount en una operació que ronda els 100.000 milions d'euros. L'argument que fan servir és que l'operació viola les lleis antimonopoli i afecta la competència del sector audiovisual. El moviment l'encapçala el fiscal general de Califòrnia, Rob Bonta, amb la intenció de paralitzar la venda i, en cas de no aconseguir-ho, no descarten reclamar una ordre de restricció temporal. La compra va rebre la llum verda dels departaments corresponents en considerar que fins i tot podria fer augmentar la competència dins del sector. La Unió Europea encara revisa l'acord per decidir si hi dona o no el seu vistiplau. Hem arribat al punt de 3:15. Nova connexió amb l'equip viari per saber com està el trànsit a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. El punt més complicat a aquesta hora segueix sent a la C63 a Lloret de Mar, on hi ha hagut un accident fa ja unes 3 hores. Hi ha cua en tots dos sentits de la marxa i es dona pas alternatiu. A la resta de carreteres força fluidesa, tret de punts habituals, amb una mica més d'intensitat a l'àrea més propera a la ciutat de Barcelona. Pel que fa al transport públic, els trens de les línies R14, R13 i RT1 de Rodalies poden romandre aturats més temps del que és habitual i augmentar el seu temps de recorregut per una incidència que hi ha hagut a primera hora del matí que afecta la infraestructura a l'estació de la Plana Picamoixons. També retards destacats a la línia R11, el tren de Barcelona-Sants que havia d'arribar a Portbou cap a 1:15, circula amb 35 minuts de retard per una incidència a l'estació d'origen.
2: El temps.
0: Amb en Jofre Genoer.
3: De moment, al llarg de les properes hores, es mantindrà aquesta xafogor molt intensa tota la façana litoral i també prelitoral, amb humitats elevades, mala visibilitat, boirines, alguns núvols baixos, sobretot cap a la costa sud, i aquesta xafogor notable amb temperatures que de sensació que poden superar àmpliament els 30 graus, aquesta combinació de la humitat amb la temperatura ambiental. Tot i així, la temperatura ambiental arribant també a superar aquests 30 graus, la sensació en moltes comarques poden ser de valors pròxims als 40. De fet, el termòmetre pot arribar avui als 40, perquè el termòmetre pujarà una mica més respecte a ahir, sobretot cap a l'interior i al Pla de Lleida, i per tant, tendència que la temperatura vagi pujant. De fet, demà tindrem un pic de calor, amb una calor que s'intensifica de nou, de valent arreu, no només a Ponent, interior, sinó també al prelitoral, i amb valors que poden aproximar-se als 40 graus, amb vents marcats de sud i sud-oest. Acabarem la jornada d'avui amb un augment de núvols per Ponent, Terres de l'Ebre, amb un cel mig tapat, ennuvolat, les desfetes de les nuvolades d'Aragó que arribaran doncs, tapant el cel, però difícilment amb pluja, i pels propers dies es manté la presència d'aquesta pols sahariana de núvols, d'alguns núvols prims, i sobretot aquesta calor que arribarà al seu màxim entre demà i demà passat.
2: 3CAT Info.
4: Quina calor. Vens a l'aigua?
5: No, no, em quedo la tovallola. És que estic aquí pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i m'ha passat la calor.
4: Ja, això passa.
6: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupó extra d'estiu de l'11. No et quedis sense el teu cupó.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: Als anys 60 era una professió d'èxit.
9: Les hostesses eren glamuroses, eren boniques, semblava com si el món fos seu.
8: Però també estereotipada.
10: Necessiten empleades dòcils.
11: Però també una certa disponibilitat sexual.
12: Van començar a pensar fins on podem pujar la vora de les faldilles.
13: Era realment insultant.
8: Nits sense ficció. Vola amb mi. Avui a TV3 i a la plataforma 3CAT.
14: BQN pregunta: una universitat ha de formar professionals o ha de formar persones i professionals? Blanquerna Universitat Ramon Llull, perquè com surts, importa.

0: Mapamundi. Cròniques d'un món convuls.
1: Somalilàndia, un país per Israel.
2: Somalilàndia, una regió del nord de Somàlia amb uns 6 milions d'habitants que va declarar unilateralment la seva independència el 1991, té moneda, bandera, parlament i eleccions i una estabilitat inusual en una regió convulsa. Però feia més de 30 anys que aquesta antiga colònia britànica lluitava sense èxit per ser reconeguda internacionalment i ha trencat finalment l'aïllament diplomàtic. Al desembre, Israel va anunciar per sorpresa que considera Somalilàndia com un estat sobirà independent. Fins a dia d'avui és l'únic país que ha fet el pas.
3: We agreed on the mutual appointment of ambassadors.
2: És el ministre d'Afers Estrangers d'Israel, Gideon Saar, al gener, per primer cop de visita a Hargeisa, la capital de Somalilàndia. Els dos països han acordat l'obertura d'ambaixades recíproques. S'estableixen relacions diplomàtiques. Però què més busca Israel amb el reconeixement? Ubicar a Somalilàndia una base militar? Enviar-hi palestins de Gaza? El reconeixement té a veure amb la rivalitat d'Israel amb l'Iran?
1: Una ubicació privilegiada per a Israel.
2: No hi ha dubte entre els experts sobre el principal motiu del reconeixement. Somalilàndia té un emplaçament estratègic amb accés al Golf d'Aden i al Mar Roig i a un dels corredors marítims més transitats i sensibles del planeta. Per Israel és també una manera de ser més a prop, a uns 300 quilòmetres, de la zona del Iemen controlada pel moviment armat dels Houthis, aliats de l'Iran i defensors de la causa palestina a la Guerra de Gaza, cosa que els ha portat a disparar drons i míssils els últims 3 anys contra Israel. S'especula amb la idea que Israel instal·li una base militar a Somalilàndia. Omar Mahmoud és analista al think tank International Crisis Group.
4: No hem vist que es comenci a construir res, ni res per l'estil, però sens dubte forma part de les possibilitats. Pels interessos d'Israel de contrarrestar els Houthis, necessitarien algun tipus de presència militar allà. Crec que la discussió encara està en curs, les avaluacions encara estan en curs, però sens dubte està dins del ventall de possibilitats.
2: Somalilàndia, al seu torn, espera tancar un acord comercial amb Israel, a qui també ha ofert accés a les seves reserves de minerals.
1: Un reconeixement, de moment, únic.
5: We are expecting all member states of the United Nations to recognize...
2: El president de Somalilàndia espera un reconeixement de tots els països de l'ONU, però el desig està molt lluny de la realitat. Els experts no esperen a priori un efecte dòmino. Somalilàndia ha pressionat sense èxit per obtenir el reconeixement dels Estats Units, que defensen la decisió d'Israel, però també la integritat de Somàlia. Etiòpia i Kènia, els països amb qui té més relació a la banya d'Àfrica, tampoc han fet el pas, i el reconeixement d'Israel ha generat reaccions en bloc en contra de la Unió Africana, la Lliga Àrab, la Xina, la Unió Europea, Turquia o Egipte. Els experts apunten al risc que Somalilàndia quedi aïllada.
4: Tot i que Somalilàndia ha obtingut el reconeixement d'Israel, això també l'ha aïllat, en certa manera, perquè hi ha hagut diversos països que hi han reaccionat en contra, i per diverses raons. No els agrada que Israel tingui un peu en aquesta part del món, o estan donant suport a una Somàlia unida. Pel que fa a una allau de països, crec que serà molt més aviat un degoteig, tenint en compte alguns dels costos que hi ha.
1: El vincle amb Gaza.
2: Què hi ha de cert en les informacions que Israel podria utilitzar Somalilàndia per reubicar-hi de forma forçosa palestins de Gaza? Els experts no ho veuen probable i expliquen que en un país musulmà la guerra d'Israel a la franja genera rebuig, malgrat el reconeixement. Hani Ibrahim és investigadora al think tank Royal United Services Institute amb base a Nairobi, a Kènia.
6: Hi ha la perspectiva moral pel que fa a com se senten realment els habitants del país sobre estar associats amb Israel. Somalilàndia ha tingut una llarga història de ser molt pro-Palestina. Això situa Somalilàndia una mica en una posició de peix que es mossega la cua. Estan contents de que estan reconeguts, però es troben que la seva posició estratègica s'està utilitzant en contra seva.
2: Ara bé, Somalilàndia, en un gest polític d'acostament extra al govern israelià, no obrirà l'ambaixada a Tel Aviv, com la majoria de països, sinó a Jerusalem, amb un estatus en disputa entre israelians i palestins.
1: És un reportatge de Jordi Baró amb el muntatge tècnic de Jordi Galbany.
7: Sis minuts, haurem arribat al punt de les 12 del migdia. Ha mort als 91 anys l'escriptor i acadèmic Luis Goytisolo, el germà petit de la cèlebre nissaga de literats, al costat del poeta José Agustín Goytisolo i del també escriptor Juan Goytisolo, tots dos ja morts. Luis Goytisolo va néixer a Barcelona el 1935, va estudiar dret, però va abandonar la carrera per dedicar-se a la literatura. Amb només 23

0: 3 anys va guanyar el Premi Biblioteca Breve amb la novel·la Les Afueres. També va guanyar el Premi de la Crítica del 1985, el Nacional de Narrativa del Ministeri de Cultura l'any 1992 per l'obra Estatuar com palomes i el Premi Nacional de les Lletres el 2013, també del Ministeri. Des del 1994 ocupava la butaca C majúscula de la Reial Acadèmia Espanyola. Luis Goytisolo vivia des de feia anys a Vimbodí i Poblet, a la Conca de Barberà, on ha mort.
1: Esports.
0: Montse Raia, bon dia.
2: Hola, bon dia. El Mundial de Futbol arriba al tram final. Avui es decidirà el primer finalista, que sortirà de partit França-Espanya, que juga a les 9 del vespre a Dallas, als Estats Units. Les dues últimes vegades que s'han enfrontat els dos equips ha guanyat l'equip espanyol. Al Mundial, França i Espanya només s'han trobat en vuitens de final el 2006 i l'equip francès es va imposar 3-1. L'estrella de la selecció espanyola, el mataroní Lamine Yamal, ha respost a les paraules racistes de l'expresident del govern espanyol, Mariano Rajoy, sobre els jugadors de França.
3: Yo creo que mañana vamos a jugar uno de los partidos más bonitos que se puede en un Mundial. No creo que haya espacio para hablar de eso, pero el fútbol si sirve para algo es para integrar, para la sociedad, y no hay mejor ejemplo que Francia y nosotros, que somos ejemplo de la integración y que el fútbol al final es eso, no hablar de lo que ha dicho otra persona.
2: Lamine Yamal assegura que arriba a la cita sense pressió i recordava que havien guanyat els francesos els dos anteriors partits, a l'Eurocopa i a la Nations League. Des de l'equip francès, el també blaugrana Jules Koundé relativitza polèmiques.
4: En ningún momento hemos sentido una falta de respeto. Yo conozco muy bien a Lamine, sé cómo es. Para mí es una muestra de confianza, lo hace siempre también con el Barça. Le veo también como motivación extra para él y ya está, nada más.
2: Nou catalans seran aquest vespre amb l'equip espanyol en aquesta semifinal del Mundial. Un d'aquests catalans és Marc Cucurella, que entén que els culers el critiquin pel seu fitxatge pel Madrid. Sentim-lo en declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
5: Són coses que passen. Al final, crec que per mi i per la meva família era una oportunitat molt bona, que la tenia que agafar, i bueno, al final molt content de la decisió que hem pres. Al final no ha sigut per mi un camí fàcil arribar fins aquí.
2: Cucurella afegeix que té bona relació amb els jugadors blaugranes de la selecció espanyola. A l'Espanyol femení han anunciat el fitxatge de la davantera Natàlia Scott fins al 2028. La terrassenca, de 19 anys, formada planter blanc i blau, ve del Barça B, on està la màxima golejadora de la segona divisió femenina aquesta última temporada, amb 16 gols en 25 partits.
6: Pues es un club que desde el primer momento me ha dado la confianza y lo tuve muy claro. Yo venía de estar jugando en una liga escolar y pues el fichaje por el Espanyol pues me hizo mucha ilusión. Tengo muchas ganas de ayudar al equipo a cumplir los objetivos que nos propongamos.
2: Scott havia jugat abans al Badalona Women. Justament l'equip badaloní ha presentat avui Vicky Losada com a nova jugadora cedida pel Bristol City per una temporada. I Mapi León fitxa pel London City i jugarà amb la seva companya al Barça, Alexia Putellas. La central aragonesa de 31 anys serà l'equip londinenc fins al 2029.
7: Por supuesto que mi intención aquí es llegar a lo más alto que se pueda, lo más rápido que se pueda. Entiendo que todos son que en un proyecto son etapas y todo necesita un trabajo, pero bueno, quiero dar lo máximo y quiero que este equipo triunfe. Entonces, la mirada va en algún momento a ganar la Liga Inglesa.
1: 3CAT Info.
2: S'han fet públics els horaris de les dues primeres jornades de futbol a la primera divisió masculina. Una primera jornada amb alteracions d'horaris amb 5 partits per la presència de força jugadors mundialistes que encara són als Estats Units. La primera jornada comença el cap de setmana del 15 i 16 d'agost, però el Barça Athletic Club s'ajorna el dijous 27 d'agost a les 9 del vespre. Pel que fa a l'Espanyol Llevant, sí que jugarà el diumenge 16 d'agost a les 7 del vespre. I a la segona jornada, dissabte 22 d'agost, Espanyol-Madrid a 2:15 de la nit, i diumenge 23 d'agost, Elx-Barça també a 2:15. A l'Espanyol avui presenten l'exjugador Sergio García com a nou entrenador del filial blanc i blau, que juga a la segona federació. A la segona divisió de futbol, el Girona presenta avui dos nous jugadors, els migcampistes Izan González i Iván Morante, i el Sabadell també presenten els jugadors Miqui Codina i Alain Ribeiro. El Tour de França es reprèn avui amb la desena etapa de 116 quilòmetres entre Urgellac i Le Lioran, amb 7 ports de muntanya en total. L'etapa té un desnivell positiu a 3.800 metres i entre els ports n'hi ha dos de primera categoria. L'eslové Tadej Pogačar defensa amb el lloc groc amb un marge de 2 minuts 42 segons respecte al danès Jonas Vingegaard. El Barça de bàsquet, l'alè Joel Parra, que ha renovat fins al 2030, assegura que en la nova temporada donaran el 100% per defensar l'escut blaugrana com es mereix. El jugador de 26 anys afronta una nova etapa a l'equip blaugrana. I en tennis, Pau Labadosa juga avui al torneig de Iasi a Romania en 700 de final.
1: Trescat Info.

0: Junts fa oficial la seva sortida del govern municipal de Girona i trenca amb Guanyem i Esquerra Republicana. La cap de files dels juntaires, Gemma Geis, reivindica l'obra de govern, però atribueix la ruptura a les tensions i desavinences dels últims mesos. Pugen un 40% les consultes als centres d'atenció primària relacionades amb l'onada de calor. L'última setmana, el gruix dels episodis atesos són cops de calor. Les intervencions a urgències derivades de les altes temperatures pugen també un 20%. L'última setmana hi ha hagut també 40 hospitalitzacions, sobretot per deshidratació. El Consell de Ministres aprovarà avui tipificar la violència vicària com un delicte contra les dones. El text inclou mesures específiques i contempla la retirada de la pàtria potestat. El govern valora concedir ajudes econòmiques als comerços afectats per l'esvoranc a la zona del Putxet, a Barcelona. Aquest migdia, la Generalitat es reunirà amb els propietaris que han hagut de tancar els negocis des de fa una setmana, quan hi va haver l'esfondrament. Una macrooperació dels Mossos vinculada amb un tiroteig sense ferits a Sant Adrià de Besòs acaba amb 3 detinguts i 6 armes de foc requisades. Hi han participat 150 efectius de la Divisió d'Investigació, la Unitat Canina, la de Drons i també la Policia Científica. La investigació continua oberta. Els Estats Units han bombardejat per tercera nit consecutiva l'Iran i el règim de Teheran ha atacat diversos petroliers a l'estret d'Hormuz, una acció que ha causat un mort. L'intercanvi d'atacs torna a escalar en una confrontació que fa pujar de nou el preu del petroli. Donald Trump assegura que vol restablir a partir d'aquesta nit el bloqueig a l'estret i que aplicarà una taxa del 20% a tots els vaixells. França celebra aquest matí amb una desfilada militar massiva la seva Diada Nacional, en què per primer cop hi participa una representació d'Ucraïna. 24 caps d'estat i de govern assisteixen a l'acte l'últim 14 de juliol del president Emmanuel Macron. Vaga de 3 dies a l'estudi de videojocs Ubisoft. Els treballadors de Barcelona protesten per un ERO que preveu l'acomiadament de gairebé un terç de la plantilla. Entre la 50ena d'afectats hi ha l'equip de l'última entrega del joc Assassin's Creed, amb unes vendes de 2 milions de còpies només el primer dia. Canvis d'ubicació del piromusical de la Mercè i de la festa de la nit de Cap d'Any a Barcelona. Les obres al recinte de la Fira porten el piromusical fins a la platja del Bogatell i la festa del dia 31 de desembre a l'Anella Olímpica de Montjuïc. Els canvis es podrien mantenir més enllà d'aquest any.
1: Esports.
2: El Mundial de Futbol arriba al tram final. Avui França-Espanya, primera semifinal a les 9 del vespre a Dallas. Lamine Yamal assegura que no sent pressió, però és conscient que és el partit més important en la seva carrera. A l'Espanyol fitxen la màxima golejadora de la segona divisió, Natàlia Scott. Fins al 2028, la terrassenca de 19 anys, formada al planter blanc i blau, ve del Barça B. I avui es reprèn el Tour de França amb la desena etapa de 166 quilòmetres amb 7 ports de muntanya, 2 de primera categoria.
0: I el temps, sol amb cel enterbolit i notable xafogom, temperatures una mica més altes a l'interior. El Pla de Lleida no es descarta algun valor de 40 graus i de manera local persistiran alguns núvols baixos a la costa sud. Al llarg de la tarda arribaran nuvolades desgastades per Ponent i les Terres de l'Ebre.
1: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts de les 12. Benvinguts a aquesta hora us informa Àngels López Domènech. I a aquesta hora marxem en directe cap a Girona. Junts deixa el govern municipal d'aquesta ciutat perquè ja no pot influir en les decisions de l'alcalde. La fins ara vicealcaldessa, Gemma Geis, considera que les seves prioritats queden aparcades. Deixa Guanyem i Esquerra en minoria. Ajuntament de Girona, Núria Paraire.

0: Bon dia.
1: Hola, bon dia. Doncs sí, Geis ha fet la compareixença acompanyada de la resta de regidors de Junts. Assegura que des de que va apostar per entrar al govern sempre ha actuat amb responsabilitat, però que ara ja no poden influir en el rumb que marca l'alcalde de Guanyem-Lluc, Salelles, i diu que projectes de ciutat que per ella són importants i que estaven pactats han quedat aturats.
2: Al final, la figura de l'alcalde és molt personalista. Aquests darrers mesos ens hem trobat carpetes que nosaltres volíem tancar que per altres incidents quedaven en segon lloc. Al final, nosaltres hem intentat condicionar tot el que hem pogut.
1: Amb la sortida dels 6 regidors de Junts, el govern de Guanyem i Esquerra queden minoria amb 11 regidors de 27. Acaba, doncs, l'excepció gironina d'unitat independentista. En un article al diari El Punt de diumenge, Geis ja avisava que se li ha acabat la paciència.
2: Aquests regidors, el gener del 25, vam proposar assumir més responsabilitats al govern de la ciutat de Girona. Però arriba un moment que el rumb en una ciutat, en un ajuntament, el marca l'alcalde. Se'ns ha acabat la paciència, que crec que és una frase que tothom pot entendre perfectament. Per això, avui doncs, prenem aquesta decisió, que ens hem guanyat el dret legítim d'emprendre el nostre camí.
1: La sortida de Junts del govern serà efectiva quan el ple aprovi un nou cartipàs municipal per reorganitzar les àrees de les que s'encarregava Junts fins ara. Geis espera que tot quedi enllestit durant aquest mes de juliol. I està previst que l'alcalde parli de tot plegat aquesta tarda a 4:45.
0: Perfecte, doncs continuarem molt pendents del que passi aquí a Girona. Núria Paraire, gràcies. Fins ara.
1: Vinga, gràcies, adéu.
0: Seguint amb aquesta qüestió, la principal incògnita a la ciutat de Girona continua sent si l'actual consellera de Territori, Sílvia Paneque, marxarà del govern per repetir com a candidata del PSC a l'Ajuntament. Paneque va guanyar les últimes eleccions municipals, però el tripartit la va deixar a l'oposició. Aquest matí a TV3 no ha volgut mullar-se sobre el seu futur i ha insinuat que la sortida de Junts és una maniobra política per agafar distància.
3: És bo que hi hagi estabilitat, és bo que hi hagi seguretat i és bo van posar els interessos dels ciutadans i ciutadanes per davant de qualsevol interès partidista o polític. Tota la meva atenció i tota la feina que sóc capaç de desenvolupar cada dia està només centrada en els reptes de la conselleria.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Ara marxem cap a Madrid. El Consell de Ministres aprovarà avui tipificar la violència vicària com un delicte contra la integritat moral de les dones al Codi Penal. El text, impulsat pel Ministeri d'Igualtat, incorpora mesures específiques contra la violència que l'agressor exerceix sobre els fills o altres persones de l'entorn de la víctima per fer-li el màxim mal possible. Àngels Lafuente.
5: Hola, bon dia. El nou text recull la privació de la pàtria potestat en els casos de sentència ferma per violència de gènere quan estigui justificada per l'interès superior del menor. També prohibeix que els agressors difonguin detalls dels seus crims. Es vol evitar que es repeteixi el que va passar amb la publicació del llibre El Odio sobre l'assassí José Bretón a la presó per matar els seus dos fills. També recull que tant els menors d'edat com els majors amb discapacitat siguin escoltats per als tribunals abans d'acordar un règim de custòdia o de visites. El retard de l'aprovació de la llei s'ha degut a discrepàncies entre els ministeris implicats, Igualtat, Joventut, Infància i Justícia. La ministra Cira Rego plantejava modificacions relatives a la tipificació de la violència vicària, el règim de visites, la pàtria potestat i el dret a escoltar els nens i adolescents. I rebutjava de ple que el text permetés a l'agressor mantenir contacte amb els fills i filles víctimes de violència vicària o de gènere. Des del 2013, 68 menors han estat assassinats, 3 dels quals aquest any.
0: Passen 8 minuts de les 12, us ho dèiem en titulars. Els últims 7 dies, en plena onada de calor, han augmentat un 40% les persones que han anat als centres d'atenció primària a causa d'un problema de salut relacionat amb les altes temperatures. El total d'urgències als hospitals relacionats amb les altes temperatures ha estat de més de 250 visites. Els últims 7 dies és un 20% més que la setmana anterior. Aquestes són les xifres. En volem parlar a aquesta hora amb el doctor Jordi Mestres, és metge de família i vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i comunitària, la CAMFIC. Senyor Mestres, molt bon dia.
6: Bon dia.
0: No sé si ens podeu explicar com heu notat aquest increment que ens xifraven del 40% de les visites als centres d'atenció primària.
6: Bé, el que sí que estem veient és...
0: Doncs sembla que tenim problemes amb aquesta connexió.
6: Persones que poden entrar com a...
0: Sembla que ens està fallant aquesta connexió que estàvem fent. Mirarem de recuperar-la d'aquí uns minuts.
4: Informar-se bé a les xarxes és possible.
7: Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: Doncs us expliquem que el govern i els comuns han pactat la persona que estarà al capdavant de la nova Direcció General d'Inspecció d'Habitatge que es crearà les properes setmanes i que, entre d'altres funcions, ha de multar els incompliments en el topall dels lloguers. Serà Fuensanta Alcalá Luque, segons ha pogut saber 3Cat Info, amb més de 40 anys d'experiència en l'àmbit de les polítiques públiques d'habitatge, la disciplina administrativa i la rehabilitació urbana i gestió urbanística, tant a la Generalitat com a l'Ajuntament de Barcelona, quan l'alcaldessa era Ada Colau. La creació d'aquesta Direcció General era una de les condicions dels comuns per aprovar els pressupostos de la Generalitat per aquest any. 58 municipis de 13 comarques estan al nivell 4 del Pla Alfa, que indica un perill extrem d'incendi forestal. Les comarques més afectades són la Noguera, el Priorat, el Bages i el Vallès Occidental. D'altra banda, més d'un centenar de municipis de pràcticament tot el país estan al nivell 3 per risc molt alt d'incendi. Les comarques de la Segarra, el Segrià, el Solsonès i les Garrigues concentren bona part dels municipis en aquesta situació. Bona part de Catalunya està en un nivell alt, molt alt o extrem de risc d'incendi, tot i que les comarques de Lleida és on s'acumulen més zones. Josep Vilalta és el cap de la unitat d'incendis forestals dels agents rurals. I ho explicava. A més, les autoritats han restringit l'accés a 8 espais naturals per aquest risc extrem d'incendi. Entre els espais afectats hi ha Montserrat, el Montsant i Sant Llorenç del Munt i l'UBAC.
7: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
0: Doncs 4 minuts i arribarem a un quart d'una. Estàvem pendents d'aquesta entrevista amb Jordi Mestres, metge de família i vicepresident de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, la CANFIC. Ara sí que sembla que podem parlar amb ell. Senyor Mestres, molt bon dia.
8: Bon dia.
0: Hem tingut dificultats en aquesta connexió. Estàvem parlant d'aquest augment en les visites a l'atenció primària pel que fa a aquests cops de calors. Com ho heu notat vosaltres aquí a les consultes?
8: Bé, ja fa una temporada i en els darrers anys que hem vist increment de consultes inespecífiques relacionades amb aquests efectes de la calor. La veritat és que ara, evidentment, es poden quantificar, i això el CIVIC, el Servei de Vigilància Epidemiològica, ho quantifica, però sí que veiem persones que ens consulten per quadres inespecífics, marejos, sensacions com de sensació de desmai, debilitat, i moltes vegades la calor està darrere de descompensació de situacions que el pacient ja té de base.
0: Quin és el perfil de pacient més habitual? Estem parlant de gent gran, bàsicament, o cada cop es troben també més joves a la consulta?
8: Bé, tenim dos perfils. Una és la població general, que tothom podem tenir els efectes negatius de la calor, sobretot els anomenats cops de calor o quadres relacionats amb la calor, situacions agudes, no?, per una exposició puntual a calors elevades. I després veiem l'altre grup, persones vulnerables, gent gran, evidentment, que tenen descompensació de malalties que ja tenen de base. Per tant, veiem aquests dos perfils i que moltes vegades la forma de presentació no són exactament les mateixes i, per tant, hem de vigilar si hi ha alguna causa relacionada amb la calor al darrere per poder, doncs, posar la solució.
0: Va augmentant aquesta xifra de persones vulnerables, tenint que cada vegada la població és una població més envellida, potser també es cronifiquen més algunes malalties i, per tant, va augmentant el gruix de població més aviat gran o amb patologies cròniques que, diguem, es veuen agreujades en aquesta època d'estiu i, més tenint en compte aquests estius que està fent molt calorosos.
8: Sí, cada vegada tenim episodis de calor que s'allarguen més, que anem acumulant dies de calor i sobretot nits de calor, que és el que genera molts problemes, no? Aquesta acumulació de calor a la nit, que fa que el dia següent ja no comenci, doncs, en condicions. I, evidentment, tenim una població que cada vegada, doncs, hi ha més esperança de vida, per tant, més patologia crònica i més persones que entren, doncs, en aquesta bossa de pacients que poden tenir descompensacions, entre altres coses, pels efectes de la calor. Per tant, hem de vigilar i hem de començar, doncs, a pensar i a planificar el futur per poder donar respostes, perquè el que impressiona que passarà els propers anys és que això, doncs, continuarà sent una tònica habitual.
0: Mm-hmm. També feia referència al fet de que no descansem a la nit. Això també pot tenir, entenc, repercussions en gent que a priori no té cap altra patologia, però sí que aquests dies es pot trobar, doncs, amb què potser més mal de caps, migranyes, qüestions d'aquest tipus.
8: Sí, el que sabem, i ja està publicat, és que aquests efectes de temperatures elevades a la nit, aquestes nits tropicals, nits tòrrides, no?, que cada vegada som més conscients i coneixem més, genera un efecte que el propi cos, en aquell moment en el que hauria de recuperar doncs, els mecanismes fisiològics i biològics, no? I s'hauria de regenerar alguns processos, doncs no ho pot fer en condicions i per tant ja comencem amb dèficit, no? Comencem ja amb negatiu. I això sí que hem vist que a nivell de malaltia i de mortalitat té uns efectes importantíssims i que cada vegada doncs, haurem de ser més conscients per posar-hi solució en aquestes calors a la nit.
0: Quins són els símptomes que ens han de fer anar al metge?

0: per una banda, els símptomes aguts, no? els anomenats cops de calor, poden anar des de comencem amb mal de cap, sensació com que pensem lent, que tenim tendència a dormir-nos, no? Són situacions agudes, aquests cops de calor, que malauradament cada any lamentem doncs, amb mortalitat fins i tot amb gent jove, com a efectes secundaris d'aquests cops de calor, que seria una situació aguda, de repent. I després tenim situacions que són com més lentes en persones, sobretot per malaltia crònica, gent gran, que comencen amb quadres de deshidratació, comença a ser una cosa com més lenta, i moltes vegades el que notem és que aquesta persona, doncs, a poc veiem que va perdent com funciona, no? Gent gran que està agitada, doncs, que estan més somnolents, que deixen de suar, que no fan pipí, no? I poden haver-hi situacions relacionades i complicacions relacionades amb tots aquests efectes que es produeixen.
1: Per la mare de la gent gran, fem també referència al col·lectiu d'infants, pares, mares, que hem de tenir en compte aquests dies per evitar precisament també aquests cops de calor.
0: Doncs amb nens i nenes petites hem de vigilar i hem de ser conscients de conèixer els nostres fills, saber exactament si hi ha canvis en el seu comportament, perquè moltes vegades els que són molt petitets, que no ens poden ni parlar, no expliquen i no saben dir què els està passant. No? A vegades veiem que estan més irritables, que tenen més set de l'habitual, que no fan pipí, per exemple, si porten bolquer i aquí és un bolquer que està sec, quan haurien d'estar fent pipí per el líquid que estan bevent, i per tant hem de garantir, hem d'intentar doncs, que es vagin hidratant, sobretot amb aigua, que és el que ens hidrata, que estiguin en llocs d'ombra, vigilar molt les robes sintètiques, no? Aquests cotxets que a vegades es deixen tapats, que no transpiren, no? I estar molt alerta, justament perquè si nosaltres estem passant calor, doncs el nostre fill-filla també ho estarà passant i, per tant, supervisem-lo.
1: Perfecte, doncs aquestes són les recomanacions davant aquests dies que fa molta calor i, per tant, també augmenten aquestes visites per cops de calor o per derivades de la situació meteorològica i climatològica que estem vivint. Jordi Mestres, metge de família, vicepresident de la Societat Catalana de Medicina Familiar. Gràcies per haver-nos atès a 3CAT Info. Que tingui molt bon dia.
0: Igualment, adeu.
1: Doncs passen pràcticament un parell de minuts, d'un quart d'una. A aquesta hora connectem amb el nostre equip viari. Clàudia Serra, molt bon dia.
2: Molt bon dia. A aquesta hora destaca lentitud amb aturades a l'AP7 entre Barberà i Santa Perpètua. En sentit sud hi ha un carril tallat per una avaria. A la mateixa via també per una avaria un carril tallat, en aquest cas lentitud entre Martorell i Castellbisbal en sentit nord. Hi ha retencions també a l'A2 a Cornellà en sentit Barcelona i a la C32 a Sant Boi, també direcció Barcelona, precaució per una possible incidència en aquests punts i es mantenen a aquesta hora encara les cues a la C63 a Lloret de Mar, on recordem-ho, hi ha hagut un accident fa ja més de 3 hores, hi ha cua en tots dos sentits de la marxa, es dona pas alternatiu. Hem de parlar també de transport públic. Durant tot el matí us estem explicant que hi ha una incidència que afecta les línies R14, R13 i RT1 de Rodalies. Els trens poden romandre aturats més temps del que és habitual i augmentar el seu temps de recorregut per aquesta incidència a la infraestructura a l'estació de la Plana Picamoixons.
3: El temps.
1: Crònica del Néstor Gómez.
4: Temps assolellat avui durant gran part del dia, també en presència de la pols en suspensió procedent del Sahara, que amb vent de component sud arriba cap a casa nostra i és el que també fa que l'ambient sigui cada cop més càlid. Avui les màximes poden ja tocar la xifra dels 40 graus o a tocar dels 40 graus cap a l'àrea de Ponent. Màximes de 36-37 graus a punts de la Catalunya central i a la façana costanera entre els 32-33 graus. No descartem que cap a darrera hora del dia arribi alguna feble precipitació cap al Segre o també cap a la Terra Alta, molt poqueta cosa i acompanyada de fang. De cara a demà és el dia àlgid de calor per dues raons. Una, perquè tindrem l'aire més càlid d'aquesta tongada, i la segona, perquè el vent de component sud-oest pot disparar la temperatura a les comarques de Girona. S'esperen màximes demà de 40 graus a Gandesa, Igualada, Tàrrega, Olot i Terrassa, entre d'altres poblacions. Tot això amb un cel variable, novament amb pols en suspensió, i no descartem que demà a la tarda vespre arribi alguna goteta de fang a les Terres de l'Ebre. La calorada encara serà intensa de cara a dijous, amb clara tendència a disminuir i a desaparèixer a partir de divendres i al cap de setmana.
3: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: Passen 4 minuts d'un quart d'una i a aquesta hora hi ha convocada a Lleida una concentració de les autoescoles per protestar per col·lapse en els exàmens de

0: a conduir. Es calcula que a Catalunya 85.000 persones s'esperen per fer la prova pràctica i un dels punts més saturats és justament Lleida. Anem cap allà en directe i tenim l'Antoni Subirats i la Noelia Caselles. Ja està en marxa aquesta concentració. Noelia, explica'ns.
1: Bon dia, doncs sí, Àngels, a aquesta hora desenes de persones es concentren aquí davant de la seu de la DGT aquí a Lleida. Han aparcat els cotxes de les autoescoles a l'aparcament del camp d'esports que tenim justament davant, són desenes, i el que s'està fent és llegir el manifest. Veiem que la gent intenta resguardar-se del sol, les temperatures són altíssimes a aquesta hora. Per què protesten? Doncs perquè falten examinadors de trànsit a Lleida i això fa que només aquí a la demarcació hi hagi unes 5.000 persones esperant per poder fer l'examen de conduir, l'examen pràctic de conduir. En podem parlar amb l'Ignasi Peralta, que és de l'autoescola Sant Juan. Ignasi, bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Què us porta avui aquí a demanar més examinadors? A quina situació s'ha arribat a les comarques de Lleida per haver-vos de manifestar?
2: Gota a gota s'omplirà el vas. Portem més de 10 anys, és inaguantable. Estem en una situació que és insostenible. Va més enllà dels exàmens, això. Va les faltes de respecte i les faltes d'actitud per part d'aquesta jefa que tenim aquí, que és insufrible, i creiem que el Pere Navarro, pobret, ja ho ha fet tot, hauria d'anar cap a casa ja i canviar una mica la directiva, perquè si no ho canviem difícilment s'arreglarà. Són massa anys, massa intents d'arreglar les coses, i aquests s'han cregut que són els jefes i nosaltres hem de vindre a rendir pleitesia, i això ja s'ha acabat, ja s'ha acabat. Ells són jefes, són servidors públics i és el que han de fer, donar servei a la gent.
1: Dels nou examinadors que hi ha a Lleida, gairebé la meitat estan de baixa, que treballessin tot seria la solució? Això solucionaria el problema?
2: Jo crec que en gran mesura sí, si tinguéssim una plantilla, però bueno, la solució l'han de fer ells, que són qui realment són jefes i qui han de buscar la manera de fer-ho. Si això fos la meva empresa, fos la meva escola, t'asseguro que donaria servei i funcionaria tot, però són ells els que l'han de donar. Han de tindre una capacitat de poder resoldre totes aquestes coses. Jo no he de dir quina és la solució. Jo crec que la solució és que tota la gent que presentem examen s'examinin. Aquesta és la solució. Com s'ha de fer? No és la meva feina, és la seva feina.
1: Àngels, tenim aquí a la concentració també gent que justament no es pot examinar, que està esperant. Un cas és la Viut, és un canari que fa 17 anys que viu aquí a Lleida, ens explicava. Quina és la teva situació? En què t'afecta aquesta falta d'examinadors?
3: A mi m'afecta directament, en el sentit de que em porto des del gener en paro. M'he posat a estudiar des del febrer, vaig treure el teòric al març. Des del març me van dir que esperés un mes i mig, quasi dos, per fer l'examen de pista del carnet de camió. I després encara, quan he aprovat a la primera tot, me quedé també de passar l'examen de circulació al setembre o octubre. I, ostres, dos mesos que he d'esperar encara per treure el C. I després volia fer també el CMC per portar trailers per poder accedir a una feina de transportista. Llavors, una cosa que jo volia fer en cosa de sis mesos, fer els dos carnets, perquè feia tota la primera, me trobo que trigaré gairebé dos anys per fer una cosa així. Llavors, jo no puc suportar aquesta situació d'estar al paro, estudiant, per voler prendre un treball, i mentrestant, en aquesta situació.
1: Gràcies, Aviut, per compartir el teu cas. Ara mateix el que s'està fent, com us dèiem, és llegir el manifest en què es demana això, que hi hagi més examinadors i que la gent es pugui examinar tan bon punt acaba les pràctiques i està a punt per fer doncs, aquest examen de conduir.
0: Perfecte, doncs casos molt exemplificants del que està passant. Recordem aquesta dada, 85.000 persones esperant per fer una prova pràctica i a Lleida, on la situació és especialment complicada, parlant d'aquests nou examinadors, la meitat d'ells de baixa. És una realitat que ens han apropat l'entorn Toni Subirats i la Noelia Caselles, sota aquest sol de justícia i aquesta calorada que fa. Noelia, exacte, moltes gràcies. Molt bon dia.
1: A tu, Àngels, bon dia.
4: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Queden un parell de minuts per arribar als esports. Els aprofitem per parlar de l'àmbit internacional. Els Estats Units augmenten la pressió a l'Iran, que respon també amb força a l'estret d'Hormuz. L'exèrcit nord-americà ha bombardejat per tercera nit consecutiva objectius en territori iranià amb almenys 3 morts reconeguts per la República Islàmica. La reacció de Teheran ha estat imminent, ha atacat diversos petroliers a Hormuz, una acció que ha causat un mort. Més enllà de les accions militars, Donald Trump assegura que vol restablir el bloqueig dels ports iranians a partir d'aquesta nit i que aplicarà una taxa del 20% a tots els vaixells en concepte de protecció. Situem-nos ara a França, desfilada militar massiva aquest matí als Camps Elisis de París per commemorar la Diada Nacional Francesa en què s'honorarà Ucraïna i els aliats, sobretot europeus. L'últim 14 de juliol pel president Emmanuel Macron compta amb la participació de 6.700 tropes, un centenar d'avions, 31 helicòpters i més de 300 vehicles, i també hi ha 500 militars de 37 països, entre els quals per primer cop una representació ucraïnesa. De fet, la celebració arriba l'endemà que hi hagués una cimera a la capital francesa de la Coalició de Voluntaris per Ucraïna. 24 caps d'estat i de govern assisteixen en aquest acte, entre els quals el canceller alemany Friedrich Merz, el britànic Keir Starmer, la danesa Mette Frederiksen i l'ucraïnès Volodymyr Zelensky, també l'espanyol Pedro Sánchez. L'Elisi ha explicat que la desfilada vol donar un missatge de fortalesa, modernitat i estratègia. Fins dos quarts d'una amb la Montse Raya. Montse, molt bon dia.
5: Hola, bon dia. França i Espanya busquen aquest vespre un lloc a la final del Mundial de Futbol. Juguen a les 9 a Dallas, als Estats Units, en una mena de final anticipada. Les dues últimes vegades que s'han enfrontat els dos equips ha guanyat Espanya. Al Mundial, França i Espanya, però, només s'han trobat en vuitens de final l'any 2006 i l'equip francès es va imposar 3-1. Una semifinal del Mundial que l'estrella de la selecció espanyola, Mataroni, la Lamine Yamal, afronta sense cap mena de pressió. Lamine Yamal serà titular, però no està clar si Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol, comptarà de sortida amb el blaugrana Pedri o bé amb Fabián.
6: Los matices es que cada uno tiene sus virtudes, sus características diferentes, dentro de que son jugadores que en esa posición nos ofrecen lo que nosotros necesitamos de acompañamiento a ese 6 y de cercanía y de relación con el número 10. Cada uno, insisto, en sus características, pero lo más importante es que pueden jugar los dos juntos también. Entonces, si tengo esa duda, pondremos a los dos y se acabó el problema.
5: El seleccionador francès Didier Deschamps preveu un partit molt vistós avui.
7: Puede ser un partido espectacular con dos equipos que tienen muchas calidades a nivel ofensivo, pero Luis y yo también pensamos un poquito a saber defender bien, pero con la calidad de los dos equipos a nivel ofensivo hay que pensar que va a ser espectacular.
5: Nou catalans seran aquest vespre amb l'equip espanyol en aquesta semifinal del Mundial. Un d'ells és Marco Corella, que entén que els culers el critiquin pel seu fitxatge pel Madrid. En declaracions al Toc Costa de Catalunya Ràdio, Corella diu que té bona relació amb els blaugranes de l'equip espanyol.
8: Ens portem molt bé, sí, que em diuen coses de que serem rivals i tal, que només ens queda un mes de parlar-nos i tal. Al final jo crec que tenim molt bona relació, entre tots es nota, i re, molt content. Al final, pues, també content de compartir ara vestuari amb ells, i bueno, ja quan comenci la lliga pues serà una altra guerra.
5: L'Espanyol femení ha fitxat la màxima golejadora de la segona divisió, Natàlia Scott, fins al 2028. La terrassenca de 19 anys, formada a planter blanc i blau, ve del Barça B, on ha firmat 16 gols en 25 partits l'última temporada.
9: Pues me considero una jugadora muy ambiciosa, muy competitiva, que le encanta ganar y, sobre todo, pues con muchas ganas de aprender y mejorar junto a mis compañeras.
5: Scott havia jugat abans a Badalona Women. Justament l'equip badaloní ha presentat avui Vicky Losada com a nova jugadora cedida pel Bristol City per una temporada.
10: Con muchas ganas de empezar, de crear una identidad en este equipo, de que la gente se enganche y de que al final cuantos más equipos catalanes también estén al nivel, pues van a ser más oportunidades para nuestro fútbol, que tenemos muchísimo talento aquí.
4: 3CAT Info.
11: El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
5: El Tour de França es reprèn avui amb la desena etapa de 116 quilòmetres entre Urllac i Le Lioran, amb 7 ports de muntanya en total. L'etapa té un desnivell positiu, 3.800 metres, i entre els ports n'hi ha dos de primera categoria. L'eslové Tadej Pogačar defensarà amb el lloc groc amb un marge de 2 minuts i 42 segons respecte del danès Jonas Vingegaard.
12: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
5: S'ha

Ha conegut els horaris de la segona divisió de futbol, primera jornada. El Sabadell debuta en aquesta categoria el dilluns 17 d'agost al camp de l'Sporting, a Gijón, a les 7 del vespre. El Girona rep el Leganés el diumenge 16 d'agost a les 7. Nou fitxatge pel Girona de bàsquet. Es tracta de David Nguessan, a la pivot de 26 anys dels Països Baixos. Arriba de la Lliga Alemanya. I en tennis, Paula Badosa juga avui al torneig de Yasia, Romania, en partit de 700 de final contra la ucraïnesa Kalimina.

0: Hem arribat a 1:15.
1: 3Cat Info.
0: I una notícia d'última hora, ho acabem de saber. La justícia condemna el germà del president espanyol, Pedro Sánchez, a 9 anys d'inhabilitació per un delicte de prevaricació en la seva contractació al Conservatori de Música de la Diputació de Badajoz. De seguida us ho ampliem. També estem pendents que comenci la roda de premsa posterior a la reunió de govern i anirem en directe quan comenci. Repassem també altres notícies destacades d'aquest matí. En política encara, Junts trenca el pacte amb Guanyem i Esquerra a l'Ajuntament de Girona. Ho anuncia la fins ara vicealcaldessa de Junts, Gemma Geis. Explica que volen seguir el seu propi camí, que volen tenir un paper més actiu en la presa de decisions i ha acusat els seus socis de ser poc estrictes en temes com el reforç de la seguretat o la neteja a la via pública. Us hem explicat també que pugen un 40% les consultes als centres d'atenció primària relacionades amb l'onada de calor l'última setmana. El gruix dels episodis atesos són cops de calor. Les intervencions a urgències derivades de les altes temperatures pugen també un 20% i en aquesta última setmana hi ha hagut també 40 hospitalitzacions, sobretot per deshidratació. I a Madrid, el Consell de Ministres aprovarà avui tipificar la violència vicària com un delicte contra les dones. El text inclou mesures específiques i contempla la retirada de la pàtria potestat. I en esports, Montserrat Raya, molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: De què hem d'estar pendents avui?
2: L'extrem mataroní, Lamine Yamal, no sent cap pressió davant el partit Espanya-França que el pot dur a la final del Mundial de Futbol. Es juga a les 9 del vespre a Dallas i l'Espanyol ha fitxat la màxima golejadora de la segona divisió, la davantera Natàlia Scott, procedent del Barça B fins al 2028.

0: I ens queda repassar també el temps. La calor fa un passet més cap amunt avui. L'ambient serà calorós a tot el país. Les temperatures més altes del dia se situaran al voltant dels 40 graus a ponent. L'aixafogor s'intensificarà a tot el litoral. La tarda serà assolellada amb núvols prims i pols en suspensió. Passen gairebé 3 minuts de 2:15. Us ho avançàvem en el sumari. Notícia d'última hora. La justícia condemna el germà del president espanyol, Pedro Sánchez, a 9 anys d'inhabilitació. Ampliem aquesta notícia des de Madrid amb la nostra companya, la Tània Tàpia. Tània, molt bon dia.
1: Què tal? Bon dia. Sentència esperada de pràcticament 400 pàgines. L'audiència de Badajoz condemna a 9 anys d'inhabilitació per la seva plaça a la Diputació de Badajoz. Això vol dir que durant 9 anys no podria tenir un càrrec públic. L'absol de tràfic d'influències, una sentència que es pot recórrer al Tribunal Superior de Justícia, però que marca una pena molt menor al que volien les acusacions, que demanaven 6 anys de presó. Recordem, la Fiscalia no hi veia cas. El Tribunal, per unanimitat, el condemna només per un dels tres blocs de fets que jutjaven, no per l'accés a la Diputació, tampoc per suposadament endollar un amic, sinó que aquests 9 anys són per suposadament cooperar perquè el seu càrrec inicial de director de l'Oficina d'Arts Escèniques canviés de nom, canviés de funcions, segons el tribunal, per tenir, diguéssim, funcions d'alta direcció. Són 9 anys de condemna al germà de Pedro Sánchez, 9 anys d'inhabilitació també per l'excap dels socialistes Miguel Ángel Gallardo i per la resta d'acusats.
0: Perfecte, doncs deixem la Tània als companys de Madrid llegint tota aquesta lletra petita. Recordem, 400 pàgines, però el gran titular és aquests, els 9 anys d'inhabilitació per al germà de Pedro Sánchez. Tània, gràcies, fins ara.
1: Fins ara.
0: Seguim parlant de política, marxem cap a Girona. Avui notícia destacada també. Junts surt del govern municipal d'aquesta ciutat perquè diu que ja no pot influir en les

0: Decisions de l'alcalde, la fins ara vicealcaldessa Gemma Geis, considera que les seves prioritats queden aparcades. La ruptura del pacte deixa el partit de Lluc Salelles, Guanyem, i Esquerra en minoria. Girona, Núria Pereira.
1: Geis ha fet la compareixença

0: Ja, Geis ja avisava que se li ha acabat la paciència.
1: Aquests regidors, el gener del 25, vam proposar assumir més responsabilitats al govern de la ciutat de Girona. Però arriba un moment que el rumb en una ciutat, en un ajuntament, el marca l'alcalde. Se'ns ha acabat la paciència, que crec que és una frase que tothom pot entendre perfectament. Per això, avui doncs, prenem aquesta decisió, que ens hem guanyat el dret legítim d'emprendre el nostre camí.
0: La sortida de Junts del govern serà efectiva quan el ple aprovi un nou cartipàs municipal per reorganitzar les àrees de les que s'encarregava Junts fins ara. Geis espera que tot quedi enllestit durant aquest mes de juliol. I està previst que l'alcalde parli de tot plegat aquesta tarda a 4:45.
2: I tornem a Madrid per explicar-vos que el Consell de Ministres aprovarà avui tipificar la violència vicària com un delicte contra la integritat moral de les dones al Codi Penal. El text, impulsat pel Ministeri d'Igualtat, incorpora mesures específiques contra la violència que l'agressor exerceix sobre els fills o altres persones de l'entorn de la víctima per fer-li el màxim mal possible. Àngels Lafuente, bon dia.
3: Hola, bon dia. El nou text recull la privació de la pàtria potestat en els casos de sentència ferma per violència de gènere quan estigui justificada per l'interès superior del menor. També prohibeix que els agressors difonguin detalls dels seus crims. Es vol evitar que es repeteixi el que va passar amb la publicació del llibre El Odio sobre l'assassí José Bretón a la presó per matar els seus dos fills. També recull que tant els menors d'edat com els majors amb discapacitat siguin escoltats per als tribunals abans d'acordar un règim de custòdia o de visites. El retard de l'aprovació de la llei s'ha degut a discrepàncies entre els ministeris implicats: Igualtat, Joventut, Infància i Justícia. La ministra Cira Rego plantejava modificacions relatives a la tipificació de la violència vicària, el règim de visites, la pàtria potestat i el dret a escoltar els nens i adolescents. I rebutjava de ple que el text permetés a l'agressor mantenir contacte amb els fills i filles víctimes de violència vicària o de gènere. Des del 2013, 68 menors han estat assassinats, 3 dels quals aquest any.
2: Continuem. La Policia Nacional ha desarticulat una xarxa criminal establerta a Catalunya que es dedicava a explotar sexualment dones vulnerables provenents de Sud-amèrica. L'operació ha acabat amb 15 detinguts, 14 a la demarcació de Barcelona i una a la de Tarragona. Segons la investigació, la xarxa captava les víctimes amb falses ofertes de feina com a cuidadores de gent gran. Un cop arribaven a Espanya, les obligaven a prostituir-se per pagar un suposat deute de fins a 5.000 euros. L'organització captava les víctimes i gestionava la seva activitat a través de les xarxes socials, aplicacions de missatgeria i anuncis en pàgines web de contingut sexual. En els escorcolls, els agents han intervingut prop de 117.000 euros en efectiu, dispositius electrònics, pastilles d'estimulació sexual, substàncies estupefaents i abundant material relacionat amb l'explotació sexual. Un altre operatiu dels Mossos han detingut dos homes i una dona en una operació relacionada, en aquest cas, amb un tiroteig sense ferits el passat mes de maig al barri de la Mina de Sant Adrià de Besòs. A l'operatiu, en el qual s'han decomissat 6 armes de foc de diferent calibre i més de 40.000 euros en efectiu, hi han participat 150 efectius de la Divisió d'Investigació, la Unitat Canina, la de Drons i també la Policia Científica. A banda d'actuacions a Sant Adrià de Besòs, també s'han fet diverses entrades i escorcolls a domicilis de Barcelona, Badalona, Terrassa i Maçanet de la Selva. La investigació continua oberta per part dels Mossos per determinar el vincle dels detinguts amb els fets investigats i amb altres delictes. La Generalitat explicarà aquest migdia, de fet d'aquí pocs minuts estem pendents que comenci aquesta roda de premsa de govern, als comerços que han hagut de tancar per l'esvoranc del Putxet a Barcelona, les ajudes econòmiques que podran rebre. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, n'ha avançat a TV3 part d'aquest contingut.
4: El que calgui, ho hem fet fins ara i ho continuarem fent. El govern de la Generalitat farà front en coordinació amb l'Ajuntament de Barcelona i llavors ja hi haurà temps de dirimir les responsabilitats i de veure qui paga què. Però en aquests moments tant l'Ajuntament de Barcelona com nosaltres mateixos estem posant tots els recursos econòmics, de moment en el reallotjament, i farem front, perquè el que és evident és que els veïns i veïnes i aquest negoci no tenen cap responsabilitat.
2: Quan fa una setmana de l'esfondrament causat per les obres de la línia 9 del metro, els veïns de 93 habitatges continuen sense poder tornar a casa. L'amo de la pizzeria, on hi va haver el forat, no refia que les ajudes públiques siguin ràpides.
5: De momento ya la Caixa me ha ayudado y ya la tengo. Entonces, bueno, porque quiero ir por delante la administración, porque me parece a mí que va a ir lenta, no lo sé, ojalá que no.
2: Mentrestant, els tècnics continuen mesurant el subsòl dels habitatges afectats. Fins ara els mesuraments a les cases i en superfície han donat resultats estables. Els últims 7 dies, en plena onada de calor, han augmentat un 40% les persones que han anat als centres d'atenció primària a causa d'un problema de salut relacionat amb les altes temperatures. Concretament, s'ha atès prop de 770 persones, la gran majoria per cops de calor, seguit per deshidratacions i síncopes. Són dades del Departament de Salut que també

0: indiquen que hi ha hagut 40 ingressos als hospitals catalans a causa de les altes temperatures. La gran majoria d'aquests ingressos són a causa de deshidratacions també, i la majoria corresponen a gent gran. El total d'urgències als hospitals relacionades amb les altes temperatures ha estat de més de 250 visites en aquests darrers 7 dies, i això és un 20% més que la setmana anterior. Aquestes altes temperatures d'aquests dies també estan fent créixer molt les algues als canals de reg del Delta de l'Ebre. Aquesta setmana s'ha posat en marxa mesures extraordinàries per retirar-les perquè estan limitant el pas d'aigua. Tarragona, Manel Sastre.
1: La comunitat de regants de l'Esquerra de l'Ebre comença a sectorialitzar avui el regadiu al Delta per combatre la proliferació del llepó, una planta aquàtica que creix a les parets dels canals i limita el pas de l'aigua. Aquesta és una mesura excepcional que ja es va aplicar durant la sequera del 2023. Les altes temperatures i la persistència de la calor durant setmanes han accelerat el creixement d'aquestes algues fins a provocar una situació límit, segons Javier Casanova, president dels regants de l'Esquerra de l'Ebre.
2: Aquesta calor que ha fet el mes de juny no s'està fent insostenible. Aquell espai que ocupa les algues és menys aigua que pot baixar pels canals, que hi ha zones que és molt complicat que arribi l'aigua, sobretot als finals.
1: Ara s'ha dividit el Delta en quatre sectors i el sistema consistirà a interrompre de manera rotatòria el subministrament d'aigua durant 3 dies a cada sector. L'objectiu és assecar les parets dels canals per poder facilitar la retirada, però algunes zones se'n podrien ressentir.
2: Que a nivell d'arrossars, doncs, hi ha llocs que pot tindre conseqüències. Al final, tota aquella aigua que li lleves també els afecta. Trenca o empitjora el sistema hidràulic del Delta, que va més allà del cultiu. I l'altre problema és que si la situació no millora, si no són capaços de buscar solucions, la preocupació nostra no poguéssim entrar en un col·lapse.
1: El problema s'ha anat agreujant els últims anys pel canvi climàtic i ara els regants busquen solucions de futur com maquinària específica o nous sistemes de control per no haver d'interrompre el rec. Els regants del marge dret no els afecta tant el problema perquè tenen una estructura de distribució diferent.
0: El piromusical de la Mercè es farà a la platja del Bogatell i la festa de la nit de Cap d'Any es traslladarà a l'Anella Olímpica per les obres a Fira Barcelona-Montjuïc. Segons ha avançat BTV i ha pogut confirmar aquesta emissora, l'Ajuntament de Barcelona s'ha vist obligat a reubicar aquests dos esdeveniments multitudinaris que fins ara es feien a l'Avinguda Maria Cristina per la intensificació de les obres d'ampliació al recinte de Fira Barcelona durant el segon semestre de l'any. Aquests canvis es podrien prorrogar els pròxims anys en funció de com evolucioni aquest projecte. Per contra, els concerts de la Mercè no es veuran afectats per les obres i seguiran a la ubicació actual. I vaga de 3 dies a l'estudi de videojocs Ubisoft a Barcelona. Els treballadors protesten contra un ERO que preveu l'acomiadament de 51 persones, gairebé un terç de la plantilla. L'ajust afecta sobretot l'equip responsable de l'últim Assassin's Creed, un èxit que va vendre 2 milions de còpies només el primer dia de llançament dijous passat. Són declaracions a Catalunya Ràdio del president del comitè d'empresa, Carlos Cabreira, durant la concentració dels treballadors aquest matí.
3: La empresa alega que es debido a una reestructuración en todos los estudios del mundo debido a un mal contexto económico, pero los números nos dicen que la sede de Barcelona nunca ha dado pérdidas y que el juego está rindiendo a nivel comercial de manera positiva. Entonces es algo que ni entendemos ni compartimos, que tenga que pasar todo esto por la extinción de 51 puestos de trabajo.
0: En cas de no arribar a un acord amb la multinacional, els sindicats exigeixen rebaixar la xifra d'afectats, millorar les condicions de sortida i garantir el futur de l'ocupació a la delegació catalana. I als Estats Units, els fiscals de fins a una dotzena d'estats han presentat una demanda conjunta contra l'adquisició de Warner per part de Paramount en una operació que ronda els 100.000 milions d'euros. L'argument que fan servir és que l'operació viola les lleis antimonopoli i afecta la competència del sector audiovisual. El moviment l'encapçala el fiscal general de Califòrnia, Rob Bonta, amb la intenció de paralitzar aquesta venda i, en cas de no aconseguir-ho, no descarten reclamar una ordre de restricció temporal. La compra va rebre la llum verda dels departaments corresponents en considerar que fins i tot podria fer augmentar la competència dins el sector. La Unió Europea encara revisa l'acord per decidir si hi dona o no aquest vistiplau.
4: Senyores i senyors diputats, comença la sessió.
5: Vol saber què passa al Parlament?
6: Afirmo que Catalunya avui està millor que fa un any.
7: Vostè té veu pròpia o fa d'altaveu del PSOE?
5: T'ho expliquem cada setmana a 3CAT Info.
8: Podem dir que està en temps de descompte.
9: ¿Por qué su gobierno siempre pone por delante a los extranjeros?
10: Si l'habitatge és un dret, que sigui una llei que no es pot especular.
11: Convocareu eleccions i tornareu la veu al poble.
12: La prohibició de les compres especulatives serà...
13: Estrepitoso fracaso de la izquierda.
5: Escolta l'Hemicicle.
14: S'aixeca la sessió.
5: Els divendres, dissabtes i diumenges amb Marta Corbalán.

0: Hem arribat a 3:15, ens aturem, fem un cop d'ull a carreteres i transports públics. Clàudia Serra, molt bon dia.
1: Molt bon dia. A aquesta hora, aturades a la P7, a Riudellots de la Selva, en sentit nord cap a Girona, per un accident que talla dos carrils. A la mateixa via hi ha encara lentitud, amb aturades entre Santa Perpètua i Barberà, en sentit sud. Hi ha un carril tallat per dos camions avariats, i de Martorell a Castellbisbal, en sentit nord, també per un camió avariat que talla un carril. Normalitzada ja la circulació a la C63 a Lloret de Mar, on hi ha hagut un accident que ha provocat cua durant més de 3 hores. I pel que fa al transport públic, recordem, els trens de les línies R14, R13 i RT1 de Rodalies poden romandre aturats més temps del que és habitual i augmentar el seu temps de recorregut per una incidència que hi ha hagut a la infraestructura a l'estació de la Plana Pica Moixons des de primera hora d'aquest matí.
0: El temps. Néstor Gómez.
2: El temps de cara a les pròximes hores venen dominades per aquesta pols en suspensió que ens ha d'acompanyar avui i també de cara als propers dies. Tot això amb un ambient assolellat, amb el cel una mica terrós i amb màximes que avui pujaran respecte als valors d'ahir. Màximes a l'entorn dels 39 i possiblement arribem a algun 40 cap a l'àrea de Ponent. Màximes a l'entorn dels 36-37 cap a la Catalunya central, a les comarques de Girona entre els 32 a 36 graus i a la façana costanera entre els 30 a 32 graus. El pic de calor el tindrem demà. Dimecres s'enfilarà el termòmetre per sobre dels 40 graus a la Catalunya central, a punts de les comarques de Girona i, lògicament, cap a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, amb valors que poden arribar als 42 graus.
0: Doncs hem de deixar aquí aquesta connexió. Marxem cap al Palau de la Generalitat. A aquesta hora comença la roda de premsa posterior a la reunió de govern. Sentim la portaveu, Sílvia Paniquer.
3: Vivim la tercera ja d'aquest estiu. El Servei Meteorològic de Catalunya ha qualificat, de fet, com un dels estius, inici d'estiu, més severs dels últims anys. I, de fet, tenim avisos de perill de 5 grau 5 sobre 6 en nombroses comarques. Com saben, ja la setmana passada vàrem registrar temperatures excepcionals arreu del país, a destacar valors fins a 44,1 graus a Vinebre, a la Ribera d'Ebre. Un rècord històric també a Barcelona, que va superar els 40 graus. De fet, va arribar pràcticament als 41 graus per segona vegada en 112 anys, des de que hi ha registres també. I ara mateix, com els deia, estem vivint aquesta tercera onada de calor, que s'allargarà previsiblement, com a mínim, fins a dimecres, fins demà, 15 de juliol, i, de fet, avui està previst que estiguem vivint el pic màxim d'aquesta tercera onada. Per tant, una situació de calor extrema i persistent que comporta, i d'aquí també la reflexió, un risc molt elevat de perill d'incendis forestals, i de fet hem tornat a veure diferents incendis de major o menor grau a Catalunya de manera simultània. Dimarts passat els parlava d'un dilluns amb 65 incendis. Aquesta setmana hi havia algun dia on podia haver-hi, com es dic, de diferent intensitat, però fins a 60 focus d'incendis de manera a l'hora, no? Al mateix temps. Aquest cap de setmana, el nivell 4 del Pla Alfa, que és el màxim que està previst pels agents rurals, es mantenia activat a 57 municipis de 13 comarques, i amb l'arribada d'aquesta tercera onada de calor ja hi ha municipis en risc extrem, però que podem veure dades de creixement, com ja ens va passar el 9 de juliol, quan vam tenir un màxim de 223 municipis en 24 comarques. Actualment continuen tancats 8 parcs espais naturals: Montsec d'Ares, Montsec de Rúbies, la Ribera Salada, Baronia de Rialb a Lleida, Sant Llorenç de Munt i l'Obac, Montmell Marmellà i el Montsant, i també el Parc Natural de Montserrat. I cal recordar també que Catalunya està travessant un dels pitjors biennis pel que fa en incendis forestals de les últimes dècades. En aquest escenari, i d'aquí també la reflexió, si em permeten, el missatge a la ciutadania. Volem tornar a fer una crida a la població, als ciutadans i ciutadanes de Catalunya, per extremar la precaució i tenir molt present

Primer, les mesures d'autoprotecció de la ciutadania davant d'aquestes onades de calor, doncs no tenir exposicions no necessàries en les màximes hores d'insolació, buscar els refugis climàtics, hidratar-se convenientment, tenir una atenció especial als col·lectius més vulnerables, per tant, mesures d'autoprotecció, i atendre tots els avisos i totes les recomanacions, especialment dels cossos de protecció civil, però en general de tots els cossos de seguretat. I pel que fa, més enllà de l'autoprotecció, pel que fa al risc d'incendis, és absolutament imprescindible que la ciutadania extremi al màxim totes les accions que es puguin fer, especialment aquelles que estiguin properes a massa forestal. Respectar al peu de la lletra les indicacions sobre les activitats permeses i no permeses en espais naturals, en zones boscoses o properes. El sentit comú, el seny, la responsabilitat, avui és un factor absolutament determinant en el benestar col·lectiu i sobretot en la defensa dels nostres espais. Per tant, és cabdal evitar qualsevol activitat que pugui generar espurnes o flames en zones forestals o properes i respectar, sisplau, demanem a la ciutadania totes les restriccions d'accés que tenim en aquests moments activades, massissos tancats i, per suposat, no fer foc sota cap concepte ni circumstància mentre es mantingui l'alerta. Dir també que, com explicava la consellera Parlon ahir, ja a tots vostès i avui a govern, malauradament alguns d'aquests incendis apunten als indicis que han pogut ser incendis provocats. I en aquest sentit un missatge contundent del Departament d'Interior i del govern. En tots aquests incendis que s'estan investigant perquè els indicis marquen que poden ser provocats, el govern tindrà una actuació absolutament contundent. I volem llançar un missatge contundent en aquest sentit. Detindrem aquestes persones, les posarem a disposició judicial i farem que caigui el pes de la llei sobre aquells a qui es demostri, efectivament, que han estat causants d'un incendi. Per tant, els trobarem, els detindrem, els posarem a disposició judicial i demanarem que caigui el pes de la llei sobre ells, perquè ja veuen els efectes doncs, que està tinguent en els nostres entorns i fins i tot en la seguretat de les persones a Catalunya. Per tant, missatge de precaució, missatge d'autoprotecció i missatge de què perseguirem totes aquelles conductes o actuacions que inicien o poden iniciar aquests incendis. Segon element que hem pogut avui també repassar al govern, perquè és un aspecte, com saben, prioritari, estructural de les polítiques que desenvolupa el govern vinculat a l'habitatge a Catalunya. Aquesta és una aposta des del primer moment de legislatura molt clara d'aquest govern, abocant els recursos necessaris, i hem vist ja com amb les dades del primer trimestre del 2026 es comencen a donar resultats ja tangibles i resultats que mostren que funcionen diferents polítiques des de la declaració de zones de mercat tensionat, el topall de lloguer o la regulació d'usos temporals, veiem efectivament com van donant els seus resultats. Aquestes polítiques de regulació combinades amb els incentius fiscals als propietaris o l'impuls de la construcció d'un parc d'habitatge públic, el pla 50.000, com dic, comencen a donar els resultats. Des de l'aplicació dels topalls de lloguer, recordin que això va ser el primer trimestre del 24, per tant ens trobem en els dos primers anys d'aplicació dels topalls de lloguer en zones tensionades. El preu mitjà del lloguer ha baixat. Com dic sempre, la funció del topall és aturar el creixement desbocat que hi havia abans de la declaració de zones tensionades, però hi ha hagut un descens d'un 4,7% a la ciutat de Barcelona i a la resta de municipis declarats de zona tensionada una disminució en aquests dos anys d'un 1,3%. A la resta de municipis que no són declarats de zona tensionada, en canvi, en lloc de veure una disminució, veiem un increment del preu mitjà dels lloguers. Però, a més, les dades ens mostren, i amb les dades d'aquest primer trimestre del 2026 de manera especial, que no hi ha un retrocés del mercat de lloguer, és a dir, no hi ha una disminució de contractes de lloguer. En aquest primer trimestre del 26, de fet, s'enforteix i tenim

0: una dada neta de contractes de 3.400 contractes de lloguer nets, de lloguer habitual, a la data del tancament. I, de fet, si ho veiéssim acumulat, estaríem parlant de l'ordre d'un import net en aquests dos anys de 20.000 contractes de lloguer. Però, en qualsevol cas, en aquest primer trimestre del 26, són 3.404 contractes de lloguer net més. I, a més, veiem, si recorden, vàrem aprovar la regulació d'ús de temporada a les acaballes del 2025, veiem com en aquest primer trimestre del 2026 tenim una disminució de 102 contractes de temporada menys a Catalunya i ja encadenem dos trimestres consecutius de disminució. Per tant, dades que des del punt de vista del govern avalen tant les polítiques de regulació com les de construcció d'aquest parc d'habitatge i que, per tant, comencen a donar algunes dades positives en el mercat de l'habitatge. I, finalment, molt breument, per acabar, hem pogut traslladar també a la resta de consellers i conselleres el propòsit, l'objectiu que persegueix l'avantprojecte de llei que ahir es va publicar, exposició pública, sobre l'agilització de tràmits, sobretot en l'àmbit urbanístic i en l'àmbit de les tramitacions ambientals. No els dono detalls, crec que els coneixen bé, en tot cas quedaré a disposició de les seves preguntes, però sí que volia dir que persegueix l'objectiu de, precisament, en l'àmbit de l'habitatge, ser capaços de reduir els terminis de manera important a l'hora de donar les llicències d'aquestes noves promocions o d'inversions estratègiques empresarials a l'àmbit de Catalunya. Per tant, aquests tres àmbits els hem pogut repassar al govern, abans de passar, que ho faré jo ara també, els tres acords que avui els volia destacar. El primer, l'anunci d'aprovació avui al Consell Executiu de l'avantprojecte de llei del Servei d'Inspecció Tècnica de Vehicles, de l'ITV, per actualitzar i regular d'una manera integral la prestació d'aquest servei a Catalunya. Recordin que hi ha una sentència ja sobre aquest model de prestació d'aquest servei a Catalunya. De fet, portàvem pràcticament, o no, ja 10 anys en una situació de legalitat i, per tant, calia aquesta regulació legislativa. Un avantprojecte que s'ha comunicat i s'ha treballat també amb els grups parlamentaris i que, per tant, pensem que comptarà amb el suport en la seva tramitació. I el que fem és adaptar les necessitats actuals a aquest servei, donar una millor eficiència i reforçar, sobretot reforçar la seva accessibilitat a tot el territori català. La llei combina una obertura més àmplia de la competència, estàvem en un sistema molt acotat, passem a un sistema obert a la competència, en el que la Generalitat manté el paper de supervisió, de control i de garantia de qualitat del servei. Una de les principals novetats d'aquest avantprojecte, d'aquesta regulació, és que tots aquells operadors que compleixin amb els requisits tècnics, administratius, territorials i ambientals podran accedir a aquesta activitat i obrir noves estacions d'ITV, per tant. Com es dic, passàvem d'un model molt acotat, de concurs, a un model on tots aquells actors, operadors que compleixin els requisits podran obrir aquesta activitat prèvia autorització del Departament d'Empresa i Treball. Per tant, aquest model facilita l'entrada de nous operadors i, per tant, incrementa la llibertat dels usuaris a l'hora d'escollir aquest servei i també permet un creixement, perquè en alguns àmbits doncs, hi havia limitació a aquest servei, un creixement ordenat i equilibrat. Aquest model no seria del tot complet si no assegurés, i és un element també important de l'avantprojecte, assegurés l'equitat territorial i, per tant, la cobertura adequada a tot el territori de Catalunya. I amb aquesta regulació el que es proposa és establir tres zones a Catalunya de diferent intensitat del servei i preveu mecanismes per assegurar que aquells operadors que es vulguin implantar en les zones metropolitanes on el servei és més rentable tinguin l'obligatorietat també d'implantar servei a la zona on aquest, doncs, no hi ha aquesta rendibilitat. Estem parlant de la Catalunya endins, específicament al Pirineu i Terres de l'Ebre. També impulsa l'especialització de l'oferta amb estacions fixes específiques per a vehicles comercials i reforça també les unitats mòbils que ja existien, però les reforça per inspeccionar aquells vehicles especialitzats vinculats a...
1: És la una del migdia, estem seguint en directe les explicacions de la consellera portaveu Sílvia Paneque després de la reunió del Consell Executiu del Govern.
0: De les estacions fixes deixant d'estar...

regulats de forma general. Això sí, tot i que doncs no hi haurà aquesta regulació, hi haurà un preu lliure, perdonin, però sí que hi haurà un topall a criteri de la Generalitat perquè pugui intervenir en aquells casos on es consideri des del departament que hi ha alguna disfunció en el mercat o situacions que poguessin perjudicar els usuaris en l'àmbit tarifari. Paral·lelament, reforcem les obligacions dels operadors, com es venia fent fins ara, i per tant, en aquests moments, a Catalunya tenim 50 estacions fixes, 10 unitats mòbils d'ITV, que gestionen a l'entorn de 3,2 inspeccions cada any en un context d'un parc mòbil de 5,4 milions de vehicles. Per tant, una implantació que, com els dic, presenta tots aquests avantatges i que s'anirà adequant de manera progressiva amb una transitorietat d'uns 2 anys per tal que es pugui anar adaptant totes aquestes qüestions que els he detallat. Segon acord que els volia destacar avui, el de les carreteres connectades. Catalunya és un referent en l'àmbit europeu, no només espanyol, sinó en l'àmbit europeu, de mobilitat connectada, aprofitant aquelles oportunitats que en genera la tecnologia i molt específicament el desplegament de fibra òptica que tenim a la xarxa viària catalana, que és de l'entorn d'uns 6.000 quilòmetres. És un programa de 66 milions d'euros que va abocat aquests 6.000 quilòmetres de carreteres de titularitat de la Generalitat i combina, per una banda, la innovació, l'aplicació de noves tecnologies. Segon, i prou important, jo diria que prioritari, la millora en la seguretat viària i, per tant, disminuir l'accidentabilitat en la xarxa de carreteres catalanes i la sostenibilitat. És un projecte, com els dic, que incorpora la digitalització de totes les infraestructures i la implantació d'aquestes tecnologies per tenir una mobilitat connectada avui però progressivament autònoma a futur. Aquesta és la llavor dels corredors de mobilitat autònoma que hem de tenir a futur i, com els dic, siguent pioners en l'àmbit europeu. De fet, forma part d'un projecte europeu. Amb aquesta iniciativa, per tant, engeguem el procés d'adaptar les carreteres a la mobilitat que ens espera al segle XXI i, com els deia, també amb incidència en l'àmbit de la seguretat i la sostenibilitat. També dir que s'alinea amb els objectius que tenim establerts en el Pacte Nacional per la Mobilitat Segura i Sostenible i amb les directives europees d'aquests sistemes intel·ligents de transport i amb aquesta futura mobilitat connectada. Això ens ajudarà també a resoldre incidències i a tenir un caràcter més preventiu a l'hora de gestionar el trànsit a la nostra xarxa viària i, per tant, anticipar-nos a les incidències i ser capaços d'actuar abans que es produeixin. Concretament estic parlant de sensors, de sistemes intel·ligents i de plataformes de gestió que ens permeten tenir un coneixement a temps real de les infraestructures i, com dic, de detectar aquests riscos abans que es produeixin i poder actuar també des dels cossos de seguretat i des del Servei Català de Trànsit d'una manera més ràpida i eficient i incrementant la seguretat de les persones. Un dels elements rellevants d'aquesta estratègia és la creació d'un bessó digital, és a dir, un model que reproduirà de manera fidel aquests 6.000 quilòmetres que tenim de xarxa viària a Catalunya, de titularitat de la Generalitat. En aquest cas, iniciarem un bessó que reproduirà la xarxa interurbana a l'entorn metropolità de Barcelona. Concretament, començarem en un àmbit de 326 quilòmetres i ho anirem estenent de manera progressiva a tota la xarxa viària catalana. Per tant, un desplegament progressiu de 930 quilòmetres en aquests primers anys de connectors intel·ligents. Jo crec que l'adjectiu que pertoca és intel·ligent i que facilitarà també la comunicació entre el vehicle i la pròpia infraestructura. El govern licitarà ja pròximament els dos primers corredors connectats d'aquestes característiques, que són a la C31 i a la C32 Sud, que es corresponen a l'àmbit de Castelldefels i Hospitalet de Llobregat, i ja en aquesta primera licitació hi aboquem d'aquests 66 milions d'euros, 700.000 euros per començar ja la licitació d'aquests dos primers corredors. Però, com es deia,
Aquesta estratègia també té una dimensió ambiental, ens permetrà també tenir més dades vinculades a les emissions de diòxid de carboni. Recordin que quan vàrem aprovar els pressupostos de carboni ja vàrem assenyalar la

0: mobilitat com el principal emissor de diòxid de carboni a Catalunya, no és l'indústria, és la mobilitat, i per tant aquest monitoratge ens permetrà tenir dades fiables d'emissions associades a la mobilitat i per tant d'estratègies de reducció de l'impacte d'aquestes emissions. I per acabar, la mobilitat de futur no només ha de ser més segura, que també, ja els dic que aquest és l'element principal, ha de ser més sostenible i ha de ser també, o hem d'estar preparats per a aquesta conducció semiautònoma i autònoma. I amb aquesta finalitat hi ha previst també en aquesta estratègia pilots relacionats amb la robotització de tasques de conservació o amb la circulació de busos interurbans de línies regulars autònoms. Per tant, això és la llavor de la mobilitat del segle XXI i Catalunya encapçala, d'acord a les normatives europees, l'avantguarda d'aquestes noves tecnologies aplicades al transport. I finalment, un últim acord que els volia assenyalar, proposat per el Departament d'Empresa i Treball. Hem aprovat avui a govern l'Estratègia d'Innovació Empresarial a Catalunya 2026-2030. Fonamentalment, l'objectiu que persegueix és reforçar la competitivitat del teixit empresarial català i, per tant, consolidar també Catalunya com un país punter en l'àmbit de la innovació respecte al seu entorn europeu. Es tracta d'ajuts públics a la innovació que augmentaran amb aquests nous pressupostos un 30% la seva partida, per tant arribarem fins a 78 milions d'euros, una xifra que alhora ens permetrà mobilitzar capital privat estimat doncs amb una aportació en un àmbit de 300 milions d'euros. Per tant, 78 milions de recursos públics en innovació que mobilitzaran 300 milions d'euros d'inversió empresarial. L'estratègia fixa objectius molt concrets. Primer, que hi hagi una despesa empresarial en recerca equivalent al 2% del PIB, poder superar les 12.000 empreses a Catalunya innovadores, per tant que apliquin aquestes polítiques d'innovació, assolir també fins a 250 nuclis tecnològics internacionals i superar les 3.000 empreses emergents i empreses en creixement. Per tant, objectius ben concrets d'aquí al 2030 i recursos que creixen fins a un 30%. Un dels principals reptes de futur de l'economia catalana és precisament augmentar aquesta capacitat innovadora. Per tant, aquesta política ve a reforçar aquest creixement econòmic que té el nostre teixit empresarial. Reforçar també la sobirania tecnològica. Altres acords de govern que hem aprovat van precisament en aquesta línia. És una línia absolutament estratègica i crítica en l'àmbit europeu. Accelerar la transformació digital de les nostres empreses i impulsar també una transició verda garantint el talent que necessitem per assumir tota aquesta estratègia. Per tant, sectors estratègics, tecnologies claus que ens han d'ajudar en la innovació a les nostres empreses, però sobretot a mantenir aquest creixement i aquesta bona marxa de l'economia catalana a través del seu teixit empresarial. I ara sí, crec que he repassat allò més rellevant i quedo a la seva disposició per totes aquelles qüestions que em vulguin traslladar.
1: Comencem el torn de preguntes. Des de la cabina de ràdio comença Albert Prat, de Catalunya Ràdio.
2: Què tal? Bon dia, portaveu. M'agradaria preguntar-li si vostè està disposada a repetir com a candidata del PSC a la ciutat de Girona. Gràcies.
0: Jo em reiteraré amb el que he dit fins ara, que és el que, en fi, jo crec que la ciutadania entén i ha d'entendre. Avui els diré d'una altra manera. Mira, jo moltes vegades assenyalo els grans reptes que tenim en el departament. Jo crec que no seria ni just ni adequat que aquesta consellera tingués el cap en altres coses. Els ha de tenir en els reptes que tenim, com és l'habitatge, com és la mobilitat. Amb això he estat fins ara i amb això continuo i continuaré. Crec que si el meu cap estigués valorant altres qüestions o estigués en altres llocs que no fos el departament, sincerament crec que no seria ni just ni adequat.
1: Ara és el torn de Laia Colomer, de RAC1.
3: Bon dia, portaveu. Repreguntant el que ara preguntava l'Albert, ha dit que amb això estic ara i continuaré. Això vol dir que descarta presentar-se com a candidata del PSC a Girona o ja ho pensarà més endavant? I llavors, també m'agradaria preguntar-li sobre l'esvoranc de l'L9 de la setmana passada, si ens pot explicar alguna cosa sobre possibles indemnitzacions que es facin als veïns.

0: veïns afectats i si ja saben més o menys què és el que va passar, les possibles causes sobre l'esvoranc de la setmana passada. També sobre els incendis que hi ha hagut en els últims dies, ha estat molt contundent amb les paraules sobre els incendis provocats de que el govern detindria els responsables del que ha passat. M'agradaria saber si tenen ja més indicis o més proves del que hagi pogut passar amb els incendis que hi ha hagut a Aiguamúrcia. Ahir la consellera Parlon parlava que hi havia indicis, no sé si ja tenen proves més enllà d'indicis i si també tenen constància que altres incendis de les últimes setmanes hagin estat intencionats. I per últim, abans de la roda de premsa hi ha hagut aquesta reunió entre el president i la cònsul de França a Barcelona. M'agradaria saber què és el que ha traslladat el president a la cònsul. Gràcies.
1: Perfecte. Vull dir el que dic, és a dir, que estic absolutament centrada en els reptes importantíssims que tinc a la conselleria i he dit el que he dit. Això crec que no seria ni just ni positiu per Catalunya ni faria favor a aquest govern que la consellera tingués altres coses al cap que les que ha de tenir, que fonamentalment són habitatge i mobilitat, com els principals reptes i la lluita contra el canvi climàtic. Per tant, jo crec que són suficients com perquè tota la capacitat que tingui, capacitat de treball, estigui centrada en això. Respecte als treballs que s'estan fent en aquests moments a la línia 9, tot allò que hagi de venir a compensar la pèrdua d'activitat econòmica o tot allò que té a veure amb el reallotjament dels veïns i veïnes i les despeses derivades, el govern hi farà front i després ja hi haurà el moment de dirimir responsabilitats i de veure doncs, qui afronta finalment aquestes despeses. Però és evident que els veïns i veïnes, els comerciants, no poden esperar i, per tant, activarem tot allò que calgui per atendre aquestes diferents necessitats més enllà doncs, del negoci concret que ha vist la seva activitat totalment aturada. No? Per tant, això serà així, tenen el compromís del govern que sigui així i ho estem fent a més amb col·laboració i molt bona col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona, sobretot amb allò que té a veure amb l'atenció dels veïns i veïnes. Les causes. Falten encara dies, pensin que ara els equips tècnics estan absolutament centrats en l'anàlisi de les finques una a una, en detectar si hi hagués alguna mínima cavitat per procedir a la injecció, per tant, estan fent cates, això és el que ha fet, aquesta màxima seguretat que volem donar abans del reallotjament és el que ha fet que ens allarguem en els dies inicialment previstos, però això ho farem fins que puguem assegurar efectivament doncs, el retorn amb les màximes condicions de seguretat dels veïns i veïnes. Però sí que és cert que han començat doncs, les investigacions no? o la valoració que no ha finalitzat, per tant vull ser prudent, però sí que les primeres informacions apunten que en la metodologia constructiva que s'està utilitzant no és que sigui poc habitual que es generin petites cavitats just en la part superior d'aquestes dovelles d'injecció de formigó que es va fent a l'hora que es va avançant amb la tuneladora. Una de les hipòtesis és que alguna d'aquestes cavitats doncs, no s'hagués pogut detectar o no s'hagués detectat i, per tant, no s'hagués procedit aquesta injecció i aquesta cavitat que veiem ara en superfície d'origen hagués estat situada en la part superior del túnel ja construït i consolidat. Aquesta és la hipòtesi, però hem de continuar analitzant les dades. Dir que els sensors ja fa dies que mostren lectures d'estabilitat, però com dic, volem garantir al màxim la seguretat de les persones abans del reallotjament i per això estem analitzant finca per finca abans de procedir al reallotjament i així serà fins que puguem tenir les màximes garanties de seguretat. Respecte als incendis dels últims dies, i efectivament la consellera, concretament sobre l'incendi d'Aiguamúrcia, assenyalava aquests indicis. Les investigacions estan en curs, per tant no els puc encara determinar exactament. El que sí volia traslladar des del govern, i així ho ha fet el Departament d'Interior, el propi president i jo com a portaveu, és que en aquells casos on aquests indicis finalment es determinen que hi ha hagut aquest inici intencionat del foc, l'actuació serà contundent i perseguirem fins a trobar aquestes persones i posar-les a disposició judicial. Però continuen les investigacions com deia. No obstant, ja s'han fet algunes detencions, com saben, algunes en l'àmbit de l'Alt Empordà, mentre hi havia l'incendi de la Bisbal o de les Gavarres en marxa. Es detenia dues persones perquè se'ls havia doncs,

0: detectat en el moment en què anaven a iniciar un incendi. Per tant, continuarem sent contundents. I respecte a la cònsul de França, que vostès ara també doncs, podien atendre-la i escoltar també d'ella mateixa, no? Doncs, el resultat d'aquesta reunió, del que s'està parlat, fonamentalment doncs, aquest matí el president ha volgut traslladar doncs les bones relacions amb França. Ha volgut traslladar també que no podrà estar avui present en els diferents actes organitzats vinculats a la Festa Nacional Francesa.
1: Doncs són les respostes que està fent a preguntes ara dels periodistes la consellera portaveu Sílvia Paneque. Entre altres coses ha contestat si repetirà com a candidata a l'alcaldia de Girona. Diu que té altres reptes, com són l'habitatge, la mobilitat, la lluita contra el canvi climàtic, i ha dit textualment que no seria de rebut que tingués el cap en altres coses, en referència a poder-se preparar per tornar a encapçalar aquesta candidatura a l'Ajuntament de Girona. Sobre l'esvoranc del Putxet, ocasionat per les obres de la línia 9 del metro, diu que el govern farà front a les compensacions per als veïns i comerciants afectats que tenen l'activitat paralitzada des de fa una setmana. Després diu que ja serà el moment de veure qui ha d'assumir aquestes compensacions. També ha explicat que han començat les investigacions sobre què va passar perquè es produís aquest esvoranc, i sembla ser que a mesura que va passant la tuneladora es formen unes cavitats, que això és habitual, però que es van omplint amb injeccions de formigó, i la hipòtesi seria que en aquest cas no es van detectar que s'havien produït aquestes cavitats i per tant no es va poder actuar per evitar que això hagués acabat derivant en un esvoranc. I sobre l'incendi d'Aiguamúrcia, diu que encara s'està investigant si va ser provocat, però que en cas que si es determina que va ser efectivament un foc intencionat, seran molt estrictes, perseguiran qui ho va fer i faran que recaigui sobre aquesta persona el pes de la llei. Passen dos minuts ara d'un quart de dues del migdia. I actualitzem dades pel que fa a l'estat del trànsit a aquesta hora. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
2: Bon dia. A aquesta hora, retencions a l'AP7 per diverses incidències que afecten aquesta via. A Vilafranca del Penedès, en sentit nord, per un accident que talla un carril. A Riudellots de la Selva, en sentit nord, per un accident d'un camió que talla dos carrils. Entre Santa Perpètua i Barberà, en sentit sud, hi ha un carril tallat per dos camions avariats. I també l'antitud de Martorella-Castellbisbal, en sentit nord, per un camió avariat. Pel que fa al transport públic, recordem que els trens de les línies R14, R13 i RT1 de Rodalies poden romandre aturats més temps del que és habitual i augmentar el seu temps de recorregut degut a una incidència a la infraestructura a l'estació de la Plana Picamoixons.
3: El temps.
1: Amb en Néstor Gómez.
4: Temps assolellat avui durant gran part del dia, també en presència de la pols en suspensió procedent del Sahara, que amb vent de component sud arriba cap a casa nostra i és el que també fa que l'ambient sigui cada cop més càlid. Avui les màximes poden ja tocar la xifra dels 40 graus o a tocar dels 40 graus cap a l'àrea de Ponent. Màximes de 36-37 graus a punts de la Catalunya central i a la façana costanera entre els 32-33 graus. No descartem que cap a darrera hora del dia arribi alguna feble precipitació cap al Segrià o també cap a la Terra Alta, molt poqueta cosa i acompanyada de fang. De cara a demà, demà és el dia àlgid de calor per dues raons. Una, perquè tindrem l'aire més càlid d'aquesta tongada, i la segona, perquè el vent de component sud-oest pot disparar la temperatura a les comarques de Girona. S'esperen màximes demà de 40 graus a Gandesa, Igualada, Tàrrega, Olot i Terrassa, entre d'altres poblacions. Tot això amb un cel variable, novament amb pols en suspensió, i no descartem que demà a la tarda vespre arribi alguna goteta de fang a les Terres de l'Ebre. La calorada encara serà intensa de cara a dijous, amb clara tendència a disminuir i a desaparèixer a partir de divendres i al cap de setmana.
3: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: Poc més de 10 minuts i dos quarts de dues. Seguim endavant amb altres qüestions. L'audiència de Badajoz ha condemnat a 9 anys d'inhabilitació al germà de Pedro Sánchez, Ho ha fet pel delicte de prevaricació, però l'ha absolt del de tràfic d'influències. El tribunal descarta les penes de presó que sol·licitaven les acusacions populars. Madrid, Tània Tàpia.
5: Una sentència de gairebé 400 pàgines on, per unanimitat, el tribunal condemna David Sánchez a 9 anys d'inhabilitació per a un càrrec públic. Els magistrats reconeixen que no ha quedat prou

0: provat que terceres persones exercissin pressió o influència per crear la plaça a mida a la Diputació, tampoc que ell endollés a un amic seu, però sí que consideren que, un cop a dins, David Sánchez va maniobrar perquè el seu càrrec de coordinador dels conservatoris canviés a director de l'Oficina d'Arts Escèniques per tenir funcions d'alta direcció. Les acusacions demanaven per ell 6 anys de presó, la Fiscalia no hi veia cas i demanava l'arxiu. El tribunal finalment evita una condemna que comporti presó, però sí l'aparta de qualsevol càrrec públic durant 9 anys. El tribunal imposa, de fet, la mateixa pena a la resta d'acusats, entre ells l'exlíder dels socialistes extremenys, Miguel Ángel Gallardo. Els magistrats reflexionen a la sentència sobre el mal que fa el nepotisme, l'endollisme a les administracions públiques i la titllen de pràctica poc ètica i que fa mal a la salut democràtica perquè fomenta, diuen, la corrupció i la desigualtat d'oportunitats. Ara bé, recorden que no tota pràctica, per més censurable que sigui des del punt de vista ètic, encaixa en un delicte penal. Els partits ja han sortit a reaccionar des del PSOE. Patxi López critica la sentència.
1: Pues me parece una auténtica barbaridad, porque lo único que determina esta sentencia es el triunfo de la estrategia de la ultraderecha, porque no se ha perseguido un delito, se ha perseguido una persona por ser el hermano de Pedro Sánchez.
0: I ja posa la vista en els recursos. Per la seva banda, Esther Muñoz del PP la qualifica d'històrica.
2: Esto es un día histórico, esto en cualquier país haría caer a cualquier gobierno. Y Pedro Sánchez está festejando el 14 de julio. Y su hermano está siendo hoy condenado porque le han regalado una plaza.
0: El portaveu d'Esquerra, Gabriel Rufián, denuncia que és un cas de lawfare.
3: Es una sobrada importante. Luego viene también Begoña Gómez, que será condenada por la cara. Lo único positivo es que el PSOE ya sabe el pan que se da cuando tienes un juez encima por la cara.
0: La sentència es pot recórrer ara davant del Tribunal Superior de Justícia d'Extremadura.
4: Catalunya és un dels territoris de la Unió Europea on més creixerà la població de cara a l'any 2050, a causa, sobretot, de la immigració. Són projeccions d'un informe comunitari publicat avui. La demarcació de Barcelona és l'onzena província europea que més habitants guanyarà i la de Girona, la 16a. Això sobre un total de gairebé 1.200 províncies. Tarragona ocupa el lloc número 80 i Lleida el 108. Més detalls des de Brussel·les. Bruno Forteamiras.
5: A la demarcació de Barcelona, l'informe projecta un 27% més d'habitants que ara, fins a arribar als 7 milions i mig de cara a l'any 2050. A la demarcació de Girona, l'augment és del 21%, a Tarragona del 10% i a Lleida del 8%. L'arribada d'immigrants pot pressionar els serveis públics de territoris com Catalunya i afectar-ne la qualitat, segons alerta la mateixa Comissió Europea en aquest informe d'avui, però alhora diu que els nouvinguts també contribueixen a frenar l'envelliment poblacional. Més enllà de Catalunya, l'estudi projecta un creixement demogràfic al País Valencià i en especial també a les Illes Balears, amb un 28% més d'habitants de cara a l'any 2050. Aquests números a l'alça arreu dels països catalans contrasten amb la tendència general de la Unió Europea, on de mitjana la població caurà de forma lleugera. Disminuirà a la majoria de províncies i només augmentarà a les capitals i les grans àrees urbanes, com el Mediterrani francès o el sud d'Alemanya.
4: Gràcies, Bruno. I relacionat amb això, més de la meitat dels municipis presenten entrebancs per empadronar i 4 de cada 10 directament no donen el padró a tothom qui ho sol·licita. Són dades, en aquest cas, d'un sondeig fet per entitats catalanes d'acció social a una 60a de municipis catalans on viuen més de 5 milions d'habitants. Barcelona, Marriera.
6: Dificultats per demanar una cita, sol·licitar un mínim d'estada al municipi o demanar informació addicional no obligatòria són alguns dels exemples d'aquests entrebancs que posen molts ajuntaments. Alguns ho fan per motius polítics i d'altres per saturació dels serveis socials, però n'hi ha de tots els colors polítics, entre aquests Badalona, on avui mateix s'ha anunciat la desarticulació d'una trama que venia per 500 a 1.000 euros padrons. Un fet, en part, que s'explica per l'incompliment de la norma del padró, com denuncia Pepa González, síndica de Santa Coloma de Gramenet.
7: Continuarà havent frau mentre els criteris dels ajuntaments siguin arbitraris i siguin dispars. I, per tant, això, l'impacte que té és que continuarem tenint gent que administrativament no existeix, que hi ha una inexistència administrativa.
6: Les entitats socials recorden que el padró no atorga drets directes. És un tràmit administratiu necessari, això sí, per accedir als drets més bàsics.
4: De seguida la informació esportiva, abans però encara us expliquem que els últims 7 dies en plena onada de calor ha augmentat un 40% el nombre de persones que han anat als centres d'atenció primària a causa d'un problema de salut relacionat amb les altes temperatures. Concretament s'ha atès prop de 770 persones, la gran majoria per cops de calor seguit per deshidratacions i també síncopes. Són dades del Departament de Salut que constaten des de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària també.
8: Esports.

0: Montserrat, bon dia.
1: Hola, bon dia. França i Espanya busquen aquest vespre un lloc a la final del Mundial de Futbol. Juguen a les 9 a Dallas, als Estats Units, en una mena de final anticipada. Les dues últimes vegades que s'han enfrontat els dos equips ha guanyat Espanya. Al Mundial, França i Espanya només s'han trobat en vuitens de final el 2006 i l'equip francès es va imposar 3-1. Una semifinal del Mundial que l'estrella de la selecció espanyola, el mataroní Lamine Yamal, afronta sense cap mena de presión.
2: Yo presión pues no siento. Vosotros mismos decís que no estoy a mi mejor nivel, entonces no tenéis que esperar nada de mí. Però estic segur que mañana va ser un dia especial.
1: El seleccionador francès Didier Deschamps preveu un partit molt vistós avui i presenta com a favorit l'equip espanyol.
3: España ha confirmado de ser el favorito. No quiero poner presión a Luis y su equipo porque la gente está esperando mucho de la España.
1: No, 9 catalans seran aquest vespre amb l'equip espanyol en aquesta semifinal del Mundial. Un d'aquests catalans és Marc Cucurella, que entén que els culers el critiquin pel seu fitxatge a Madrid. Ho expliquen declaracions al Toc Costa de Catalunya Ràdio.
4: Jo entenc també que hi hagi gent pues, que no ho entengui. Al final, els fanàtics són uns romàntics, però bueno, nosaltres viu que és el dia a dia, sabem les coses que hi ha moltes coses que no surten i crec que vaig prendre la decisió correcta. Al final és una oportunitat única que crec que la tenia que agafar i la veritat que molt content d'aquesta decisió.
1: Cucurella diu que té bona relació amb els jugadors blaugranes de la selecció espanyola. L'Espanyol femení ha fitxat la màxima golejadora de la segona divisió, Natàlia Scott, fins al 2028. La terrassenca de 19 anys, formada al planter blanc i blau, ve del Barça B, on ha firmat 16 gols en 25 partits l'última temporada.
5: Pues es un club que desde el primer momento me ha dado la confianza y lo tuve muy claro. Yo venía de estar jugando en una liga escolar y pues el fichaje por el Espanyol pues me hizo mucha ilusión. Tengo muchas ganas de ayudar al equipo a cumplir los objetivos que nos propongamos.
1: Scott havia jugat abans al Badalona Women. Justament l'equip espanyol, l'equip badaloní, ha presentat avui Vicky Losada com a nova jugadora cedida pel Bristol City per una temporada. L'excapitana del Barça i que va guanyar la primera Champions de l'equip parla de com se sentirà quan jugui contra el Barça.
6: Va ser raro, però de companyeres con las que yo viví esos años, quedarán dos. Siempre allí va a ser especial porque desde que me fui todo el mundo no ha parado de mostrarme su cariño. Pero quizá después de 5 años ahora sí que me veo preparada y al final ahora estoy defendiendo al Badalona.
1: Losada, de 35 anys, diu que vol donar una empenta amb la seva arribada a la Lliga F.
7: 3Cat Info.
1: S'han fet públics els horaris de les dues primeres jornades de futbol a la primera divisió masculina. Primera jornada que comença amb alteracions d'horaris en fins a 5 partits per la presència de força mundialistes que encara són als Estats Units i han de fer les vacances. La primera jornada comença el cap de setmana del 15 i 16 d'agost, però el Barça Athletic Club s'ajorna el dijous 27 a les 9 del vespre. Pel que fa a l'Espanyol Llevant, es jugarà el diumenge 16 d'agost a les 7 del vespre. I a la segona jornada, dissabte 22 d'agost, Espanyol Madrid a 9:45 de la nit i diumenge 23 d'agost, Elx-Barça també a 9:45. I a la segona divisió de futbol, el Sabadell debuta el dilluns 17 d'agost al camp de l'Sporting a Gijón a les 7 de la tarda i el Girona rep el Leganés el diumenge 16 d'agost a les 7. Justament, aquest migdia han presentat dos nous fitxatges del Girona, són els migcampistes Ivan Morante i Ethan González. Aquí sentim.
8: Jo crec que l'objectiu col·lectiu és més que clar. Jo crec que pujar a divisió i individual, això que l'equip estigui a dalt sempre i guanyem tots els partits que pugui.
1: Al Sabadell han presentat els jugadors Miqui Codina i Alain Ribeiro. El Tour de França reprèn avui amb la desena etapa de 116 quilòmetres entre Urllac i Le Lorient, amb 7 ports de muntanya en total, amb 2 de primera categoria. Pogacar defensa el mallot groc amb 2 minuts 42 sobre Vinegor i no fitxatge al Girona de bàsquet, David Engesan, a la pivot de 26 anys dels Països Baixos.

0: Són 2:15 del migdia. Fem un repàs a les notícies que us estem destacant a aquesta hora. L'audiència de Badajoz ha condemnat a 9 anys d'inhabilitació el germà de Pedro Sánchez. Ho ha fet pel delicte de prevaricació, però en canvi l'absol del de tràfic d'influències. El tribunal descarta les penes de presó que sol·licitaven les acusacions particulars. També hem repassat un informe de la Unió Europea que situa Barcelona com una de les àrees on més creixerà la població de cara a l'any 2050. Els càlculs projecten un increment d'habitants d'un 27%, sobretot per l'arribada d'immigrants. L'estudi col·loca Barcelona a la posició número 11 de 1.200 àrees analitzades arreu d'Europa. I pugen un 40% les consultes als centres d'atenció primària relacionades amb l'onada de calor l'última setmana. El gruix dels episodis atesos són per cops de calor. Les intervencions a les urgències derivades de les altes temperatures han pujat també un 20%. L'última setmana hi ha hagut 40 hospitalitzacions, sobretot per deshidratació. A partir d'ara connectarem amb Girona, on Junts ha oficialitzat la seva sortida del govern municipal d'aquesta ciutat. Ha trencat amb Guanyem i Esquerra Republicana. La cap de files dels juntaires, Gemma Geis, ha reivindicat l'obra de govern, però ha atribuït la ruptura a les tensions i desavinences dels últims mesos. I us explicarem també quins canvis hi haurà pel que fa al piromusical de la Mercè i de la festa de la nit de Cap d'Any a Barcelona. Hi haurà un canvi d'ubicació arran de les obres que s'estan fent al recinte de la Fira i que faran que el piromusical es faci a la platja del Bogatell i la festa de Cap d'Any a l'Anella Olímpica de Montjuïc, que és uns canvis, unes modificacions que es podrien mantenir més enllà d'aquest any. I quins són els titulars d'esports, Montse?
1: Doncs l'extrem mataroní, Lamine Yamal, no sent cap pressió davant del partit Espanya-França, que el pot dur a la final del Mundial de Futbol. Es juga a les 9 del vespre a Dallas. L'Espanyol ha fitxat la màxima golejadora de la segona divisió, la davantera Natàlia Scott, procedent del Barça B, fins al 2028.

0: I pel que fa al temps, la calor fa un passet més cap amunt. L'ambient serà calorós a tot el país, amb unes temperatures més altes del dia que se situaran al voltant dels 40 graus a Ponent. La xafogor s'intensificarà a tot el litoral. La tarda serà assolellada, amb núvols prims i pols en suspensió. Passen 3 minuts i mig de 2:15. L'audiència de Badajoz condemna a 9 anys d'inhabilitació al germà de Pedro Sánchez. Ho fa pel delicte de prevaricació, però en canvi l'ha absolt de l'altre delicte de què se l'acusava, que era el de tràfic d'influències. El tribunal l'ha descartat, per tant, les penes de presó que sol·licitaven les acusacions populars. Ho ampliem des de Madrid amb la Tània Tàpia.
1: Una sentència de gairebé 400 pàgines on, per unanimitat, el tribunal condemna David Sánchez a 9 anys d'inhabilitació per a un càrrec públic. Els magistrats reconeixen que no ha quedat provat que terceres persones exercissin pressió o influència per crear la plaça a mida a la Diputació, tampoc que ell endollés a un amic seu, però sí que consideren que, un cop a dins, David Sánchez va maniobrar perquè el seu càrrec de coordinador dels conservatoris canviés a director de l'Oficina d'Arts Escèniques per tenir funcions d'alta direcció. Les acusacions demanaven per ell 6 anys de presó, la Fiscalia no hi veia cas i demanava l'arxiu. El tribunal finalment evita una condemna que comporti presó, però sí l'aparta de qualsevol càrrec públic durant 9 anys. El tribunal imposa, de fet, la mateixa pena a la resta d'acusats, entre ells l'exlíder dels socialistes extremenys, Miguel Ángel Gallardo. Els magistrats reflexionen a la sentència sobre el mal que fa el nepotisme, l'endollisme a les administracions públiques i la titllen de pràctica poc ètica i que fa mal a la salut democràtica perquè fomenta, diuen, la corrupció i la desigualtat d'oportunitats. Ara bé, recorden que no tota pràctica, per més censurable que sigui des del punt de vista ètic, encaixa en un delicte penal. Els partits ja han sortit a reaccionar. Des del PSOE, Patxi López critica la sentència.
2: Pues me parece una auténtica barbaridad, porque lo único que determina

0: creixerà la població de cara a l'any 2050 a causa, sobretot, de la immigració. Són projeccions d'un informe comunitari publicat avui. La demarcació de Barcelona és l'onzena província europea que més habitants guanyarà i la de Girona la setzena. Això sobre un total de gairebé 1.200 províncies. Tarragona ocupa el lloc 80 i Lleida el 108. Brussel·les, Bruno Forteamiras.
1: A la demarcació de Barcelona, l'informe projecta un 27% més d'habitants que ara, fins a arribar als 7 milions i mig de cara a l'any 2050. A la demarcació de Girona, l'augment és del 21%, a Tarragona del 10% i a Lleida del 8%. L'arribada d'immigrants pot pressionar els serveis públics de territoris com Catalunya i afectar-ne la qualitat, segons alerta la mateixa Comissió Europea en aquest informe d'avui. Però alhora diu que els nouvinguts també contribueixen a frenar l'envelliment poblacional. Més enllà de Catalunya, l'estudi projecta un creixement demogràfic al País Valencià i en especial també a les Illes Balears, amb un 28% més d'habitants de cara a l'any 2050. Aquests números a l'alça arreu dels països catalans contrasten amb la tendència general de la Unió Europea, on de mitjana la població caurà de forma lleugera. Disminuirà a la majoria de províncies i només augmentarà a les capitals i les grans àrees urbanes, com el Mediterrani francès o el sud d'Alemanya.
0: Doncs altres dades relacionades amb l'empadronament, en aquest cas d'un sondeig fet per entitats catalanes d'acció social, més de la meitat dels municipis presenten entrebancs per empadronar i 4 de cada 10 directament no donen el padró a tothom qui ho sol·licita. S'ha fet aquest sondeig a una seixantena de municipis catalans on hi viuen més de 5 milions d'habitants. I en relació amb això, la Policia Nacional ha desarticulat una trama criminal dedicada a la venda fraudulenta d'empadronaments a Badalona. Hi ha dos detinguts. Segons els investigadors, aquests s'encarregaven de captar propietaris de pisos que, a canvi de diners, simulaven la residència en el seu domicili de ciutadans estrangers. Aconseguir aquests certificats del padró podria tenir un cost d'entre 500 i 1.000 euros. La investigació continua oberta i no es descarten més detencions. I el govern i els comuns han pactat la persona que estarà al capdavant de la nova Direcció General d'Inspecció d'Habitatge que es crearà les pròximes setmanes i que, entre altres funcions, ha de multar els incompliments en el topall dels lloguers. Aquesta persona serà Fuensanta Alcalá Luque, segons ha pogut saber 3Cat Info. Té 40 anys d'experiència, més de 40 anys d'experiència en l'àmbit de les polítiques públiques d'habitatge, la disciplina administrativa i la rehabilitació urbana i gestió urbanística, tant a la Generalitat com a l'Ajuntament de Barcelona quan l'alcaldessa era Ada Colau. La creació d'aquesta direcció general era una de les condicions dels comuns per aprovar els pressupostos de la Generalitat per aquest any.
2: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
0: La 1 i 38 minuts, Junts surt del govern municipal de Girona perquè diu que ja no pot influir en les decisions de l'alcalde. La fins ara vicealcaldessa, Gemma Geis, considera que les seves prioritats queden aparcades. La ruptura del pacte deixa el partit de Lluc Salelles, Guanyem i Esquerra Republicana en minoria. Girona, Núria Peraire.
3: Geis ha fet la compareixença acompanyada de la resta de regidors de Junts. Assegura que des que va apostar per entrar al govern sempre ha actuat amb responsabilitat, però que ara ja no poden influir en el rumb que marca l'alcalde de Guanyem, Lluc Salelles, i diu que projectes de ciutat que per ella són importants i que estaven pactats han quedat aturats.
4: Al final, la figura de l'alcalde és molt personalista. Aquests darrers mesos ens hem trobat carpetes que nosaltres volíem tancar que per altres incidents quedaven en segon lloc. Al final, nosaltres hem intentat condicionar tot el que hem pogut.
3: Amb la sortida dels 6 regidors de Junts, el govern de Guanyem i Esquerra queden minoria amb 11 regidors de 27. Acaba, doncs, l'excepció gironina d'unitat independentista. En un article al diari El Punt de diumenge, Geis ja avisava que se li ha acabat la paciència.
4: Aquests regidors, el gener del 25, vam proposar assumir més responsabilitats al govern de la ciutat de Girona. Però arriba un moment que el rumb en una ciutat, en un ajuntament, el marca l'alcalde. Se'ns ha acabat la paciència, que crec que és una frase que tothom pot entendre perfectament. Per això, avui doncs, prenem aquesta decisió, que ens hem guanyat el dret legítim d'emprendre el nostre camí.
3: La sortida de Junts del govern serà efectiva quan el ple aprovi un nou cartipàs municipal per reorganitzar les àrees de les que s'encarregava Junts fins ara. Geis espera que tot quedi enllestit durant aquest mes de juliol. I està previst que l'alcalde parli de tot plegat aquesta tarda a 4:45.
0: Molt bé, doncs gràcies, Núria Peraire. N'estarem també pendents. I més política municipal. Junts finalment reté part del seu grup municipal, en aquest cas a l'Ajuntament de Cambrils. El seu cap de files, Enric Daza, Bassa ha fitxat per Aliança Catalana, però les altres dues regidores han anunciat que no el seguiran i que es mantenen al partit de Carles Puigdemont. Cambrils

0: Manel Sastram.
1: Les dues regidores del grup municipal de Junts asseguren que no pensen passar a Aliança Catalana i fins i tot Teresa Recasens ho acaba d'explicar en roda de premsa.
2: Jo no entro a Aliança Catalana, jo no formo part d'aquesta idea política i per tant no vull que el meu nom vagi reflectit amb els articles i en les publicacions que s'estan fent.
1: Asseguren que volen mantenir viu el grup municipal de Junts a l'Ajuntament de Cambrils i que li explicaran a partir d'aquesta tarda el portaveu Enric Daza, que ahir va anunciar el seu pas a Aliança Catalana per encapçalar la candidatura d'aquesta formació a les pròximes eleccions municipals. El partit d'extrema dreta va donar a entendre que les dues regidores també farien el pas, però aquest matí ho han desmentit.
0: I protesta aquest migdia a les autoescoles de la demarcació de Lleida per rebutjar el col·lapse en els exàmens de conduir. Es calcula que a Catalunya 85.000 persones s'esperen per fer la prova pràctica i un dels punts més saturats és justament Lleida. Ha seguit aquesta protesta la Noelia Caselles.
3: Les autoescoles lleidatanes reclamen solucions perquè bona part dels examinadors estan de baixa i això, diuen, porta al col·lapse. Asseguren que a Lleida hi ha uns 5.000 alumnes esperant per fer l'examen i que l'administració només hi posa pedaços. Ignasi Peralta, de l'autoescola Sant Juan.
4: És a dir, el servei és totalment pèssim, vergonyós, tercermundista, i està en mans seues, no en mans nostres.
3: La Viut és un d'aquests alumnes que esperen per treure's el carnet de camió. Va provar la teòrica al febrer.
5: Una cosa que jo volia fer en cosa de 6 mesos, fer els dos carnets, perquè ho feia tota la primera, me trobo que trigaré gairebé 2 anys per fer una cosa així. Llavors jo no puc suportar aquesta situació d'estar al paro, estudiant, per voler prendre un treball.
3: La protesta s'ha fet a les portes de la DGT i els concentrats han intentat accedir a l'edifici, però finalment només hi ha entrat una representant a entregar el manifest. Desenes de cotxes d'autoescoles s'han convocat i s'han concentrat al voltant de l'edifici de la DGT.
0: 2:45.
6: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: Els últims 7 dies, en plena onada de calor, ha augmentat un 40% el nombre de persones que han anat als centres d'atenció primària a causa d'un problema de salut relacionat amb les altes temperatures. Concretament, s'ha atès prop de 770 persones, la gran majoria per cops de calor, seguit de deshidratacions i síncopes. Són dades del Departament de Salut que constaten també des de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària. Jordi Mestres, que és vicepresident d'aquesta entitat i metge de família, veu a la seva consulta més problemes de salut a causa de la calor i remarca que el sistema sanitari s'ha de planificar perquè aquests episodis d'altes temperatures són cada vegada més freqüents.
7: Que anem acumulant dies de calor i sobretot nits de calor, que és el que genera molts problemes, no? Que fa que el dia següent ja no comenci doncs, en condicions. I, evidentment, tenim una població que cada vegada doncs, hi ha més esperança de vida, per tant, més patologia crònica i més persones que entren doncs, en aquesta bossa de pacients que poden tenir descompensacions, entre altres coses, pels efectes de la calor. Per tant, hem de vigilar i hem de començar doncs, a pensar i a planificar el futur per poder donar respostes.
0: Les dades del Departament de Salut també indiquen que hi ha hagut 40 ingressos als hospitals catalans a causa de les altes temperatures. La gran majoria d'aquests ingressos són per deshidratacions i la gran majoria també corresponen a gent gran. En total, a les urgències als hospitals relacionades amb les altes temperatures han estat més de 250 visites els últims 7 dies, que és un 20% més que la setmana anterior.
6: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Doncs podeu seguir l'actualitat del trànsit a aquest perfil de X, però també a l'antena de 3Catinfo. Quan són 1:45 del migdia, fem una nova connexió amb l'equip viari per saber com està el trànsit a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
8: Bon dia. A aquesta hora encara hi ha retencions a la P7 a Riudellots de la Selva, en sentit nord, on recordem-ho, hi ha hagut un accident d'un camió que talla 2 carrils. També densitat entre Santa Perpètua i Barberà, en sentit sud, per un altre camió, en aquest cas avariat, que talla 1 carril. A l'àrea més propera, a la ciutat de Barcelona, intensitat a aquesta hora ja en trams intermitents a les dues rondes, especialment a la ronda litoral de Sant Adrià, Santa Coloma, en sentit Trinitat. Pel que fa al transport públic, recordem, hi ha una incidència que afecta els trens de les línies R14, R13 i RT1. Rodalies informa que els trens poden romandre aturats més temps del que

0: És habitual i augmentar el seu temps de recorregut per aquesta incidència a la infraestructura a l'estació de la Plana Picamoixons.
1: El temps.
2: La previsió és d'en Néstor Gómez.
3: El temps de cara a les pròximes hores venen dominades per aquesta pols en suspensió que ens ha d'acompanyar avui i també de cara als propers dies. Tot això amb un ambient assolellat, amb el cel una mica terrós i amb màximes que avui pujaran respecte als valors d'ahir. Màximes a l'entorn dels 39 i possiblement arribem a algun 40 cap a l'àrea de Ponent. Màximes a l'entorn dels 36-37 cap a la Catalunya central, a les comarques de Girona entre els 32 a 36 graus i a la façana costanera entre els 30 a 32 graus. El pic de calor el tindrem demà. Dimecres s'enfilarà el termòmetre per sobre dels 40 graus a la Catalunya central, a punts de les comarques de Girona i, lògicament, cap a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, amb valors que poden arribar als 42 graus. Tot això amb una massa d'aire molt càlida que arribarà a casa nostra i, a més, incrementat pel vent de component sud que farà que es dispari una mica més la temperatura a les comarques de Girona. Pot fer fins i tot que Olot arribi als 40 graus. Tot això en un dia de cel variable amb pols en suspensió. La calorada començarà a minvar a partir de divendres i es normalitzaran una miqueta més les temperatures, per l'època en la qual estem, a partir del cap de setmana.
4: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
1: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
5: Aquest atac, la Unió Europea ha promès més sancions contra...
6: I avui ha estat un altre matí de caos circulatori per tres accidents.
7: No podem acceptar que hi hagin...
6: I en temps de cultura comença un dels festivals més destacats dels estius.
8: I una cosa més abans de la publicitat, perquè els detectius investiguen cada vegada més...
1: Catalunya Migdia.
9: Cada dia a les dues.
6: I a partir de les tres...
9: L'espai de reflexió a la tertúlia.
1: Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
4: Al Catalunya Migdia t'expliquem les coses.
2: Seguim endavant, més coses. Passen 3 minuts de 3 quarts de 2. El Consell de Ministres ha d'aprovar avui tipificar la violència vicària com un delicte contra la integritat moral de les dones al Codi Penal. El text, impulsat pel Ministeri d'Igualtat, incorpora mesures específiques contra la violència que l'agressor exerceix sobre els fills o altres persones de l'entorn de la víctima, amb l'objectiu de fer-li el màxim mal possible. Madrid, Àngels Lafuente.
10: Hola, bon dia. El nou text recull la privació de la pàtria potestat en els casos de sentència ferma per violència de gènere quan estigui justificada per l'interès superior del menor. També prohibeix que els agressors difonguin detalls dels seus crims. Es vol evitar que es repeteixi el que va passar amb la publicació del llibre El Odio sobre l'assassí José Bretón a la presó per matar els seus dos fills. També recull que tant els menors d'edat com els majors amb discapacitat siguin escoltats per als tribunals abans d'acordar un règim de custòdia o de visites. El retard de l'aprovació de la llei s'ha degut a discrepàncies entre els ministeris implicats, Igualtat, Joventut, Infància i Justícia. La ministra Cira Rego plantejava modificacions relatives a la tipificació de la violència vicària, el règim de visites, la pàtria potestat i el dret a escoltar els nens i adolescents. I rebutjava de ple que el text permetés a l'agressor mantenir contacte amb els fills i filles víctimes de violència vicària o de gènere. Des del 2013, 68 menors han estat assassinats, 3 dels quals aquest any.
2: La Policia Nacional ha desarticulat una xarxa criminal establerta a Catalunya que es dedicava a explotar sexualment dones vulnerables provenents de Sud-amèrica. L'operació ha acabat amb 15 detinguts, 14 a la demarcació de Barcelona i una a la de Tarragona. Segons la investigació, la xarxa captava les víctimes amb falses ofertes de feina com a cuidadores de gent gran. Un cop arribaven a Espanya, les obligaven a prostituir-se per pagar un suposat deute de fins a 5.000 euros. L'organització captava les víctimes i gestionava la seva activitat a través de les xarxes socials, aplicacions de missatgeria i anuncis en pàgines web de contingut sexual. En els escorcolls, els agents han intervingut prop de 117.000 euros en efectiu, dispositius electrònics, pastilles d'estimulació sexual, substàncies estupefaents i abundant material relacionat amb l'explotació sexual. Exhibició de força en la desfilada militar més gran pels Camps Elisis de la Diada Nacional Francesa. És un 14 de juliol amb cert aire de comiat per Emmanuel Macron, que ha volgut deixar un missatge clar, la voluntat de reforçar i encaminar el vell continent cap a la unitat dels seus exèrcits. Per això, ha exhibit unitat i també aliances.

0: Ha estat especialment aplaudida, com sentim de fons, al costat de 36 països més. Volodymyr Zelensky, Merz Estàmaro Sánchez, entre els 24 caps d'estat i de govern que han assistit a aquesta desfilada, que ha seguit des de París la Isabel Galí.
1: Aquest és l'últim 14 de juliol d'Emmanuel Macron i com a president vol deixar petja a Europa, reforçar-la militarment. I avui s'ha fet envoltar d'una vintena de caps d'estat i de govern a la tribuna, entre els quals Pedro Sánchez. I la desfilada pels Camps Elisis encara ha estat més àmplia. Militars representant 37 països de la coalició de voluntaris, que inclou Canadà o Nova Zelanda, però també de països europeus més petits i modestos. Espanya estava representada per 21 soldats dels exèrcits de terra, aire i de la marina i un caça F-18 en la desfilada aèria. El president francès ha titulat la desfilada "El despertar estratègic d'Europa" i entre l'armament del qual ha volgut fer gala, els drons, aquesta arma que està permetent a Ucraïna no perdre la guerra amb Rússia. Una desfilada amb gran varietat d'uniformes, banderes i músiques mostra de la diversitat del vell continent, però una diversitat que és alhora una feblesa quan es tracta de coordinar esforços davant un eventual enemic comú per la gran disparitat de sistemes de defensa entre cada estat. Si aquest és el destí d'Europa, fer-se més forta i autònoma en defensa, ja es veurà, però en tot cas serà amb líders diferents. Molts dels que avui eren a la tribuna, d'aquí a un any ja no hi seran.
0: Doncs canvis en aquesta tribuna pel que fa a la pròxima edició d'aquest 14 de juliol. Mentrestant, a Veneçuela, la presidenta interina Delcy Rodríguez nomena com a cap de la diplomàcia del país a Félix Plasencia, és fins ara l'encarregat de negocis als Estats Units. Plasencia, de família originària de les Illes Canàries, dirigirà un nou ministeri que fusiona els afers exteriors i el comerç, una mesura que s'interpreta com la voluntat de Caracas de prosperar en la gestió de dos grans crisis: la de la legitimitat, en dubte en estar sota la tutela de Washington, i la causada pels terratrèmols de fa 3 setmanes que han deixat més de 4.500 morts i milers de desapareguts. L'administració de Donald Trump ha promès uns 400 milions de dòlars en ajuda i ha desplegat 2 vaixells de guerra per ajudar en la reconstrucció del país de Veneçuela. Malgrat la situació, la presidenta interina, Delcy Rodríguez, assegurava que els sismes no han afectat la producció petroliera de Veneçuela.
2: La producció petrolera ja està en 1.203.000 barriles dia. Mantenemos el plan de crecimiento de la producción petrolera para este año. No se ha perturbado en lo absoluto.
0: Com a nou titular d'exteriors, Plasencia també haurà de gestionar la situació del president Nicolás Maduro, extret de Veneçuela per part de l'exèrcit nord-americà el 3 de gener i a l'espera de sotmetre's a un judici a Nova York acusat de tràfic de drogues. Sis minuts i les dues, el piro musical de la Mercè es farà a la platja del Bogatell i la festa de la nit de Cap d'Any es traslladarà a l'anella olímpica per les obres a Fira de Barcelona, a Montjuïc. Segons ha avançat BTV i ha pogut confirmar aquesta emissora, l'Ajuntament de Barcelona s'ha vist obligat a reubicar aquests dos esdeveniments molt multitudinaris que fins ara es feien a l'Avinguda Maria Cristina per la intensificació de les obres d'ampliació al recinte de Fira de Barcelona durant el segon semestre d'aquest any. Aquests canvis es podrien prorrogar els pròxims anys en funció de com evolucioni el projecte, les obres, vaja. Per contra, els concerts de la Mercè no es veuran afectats per aquests treballs i seguiran tenint la seva ubicació actual. I vaga de 3 dies a l'estudi de videojocs Ubisoft a Barcelona. Els treballadors protesten contra un ERO que preveu l'acomiadament de 51 persones, gairebé un terç de la plantilla. Afecta sobretot l'equip responsable de l'últim Assassin's Creed, que és un èxit que va vendre 2 milions de còpies només el primer dia de llançament d'aquest videojoc, que va ser dijous passat.
3: Esports.
0: Fins a les 2:00 PM. Montse Raya, bon dia.
4: Hola, bon dia. Avui se sabrà quin és el primer finalista del Mundial de Futbol de Mèxic, Canadà i els Estats Units. S'enfronten França i Espanya a les 9 del vespre a Dallas, als Estats Units, en una mena de final anticipada. Les dues últimes vegades que s'han enfrontat els dos equips ha guanyat l'equip espanyol. Al Mundial, França i Espanya només s'han trobat en 8 anys de final el 2006 i l'equip francès es va imposar 3-1. Una semifinal del Mundial que l'estrella de la selecció espanyola, Mataroní i Lamine Yamal, afronta sense cap mena de pressió.
5: Yo creo que el partido va a tener fases, no siempre va a ser uno contra uno. Creo que tenemos jugadores de mucha calidad en medio campo, arriba, en defensa, y no noto que su poderío en ataque sea algo malo para nosotros. Incluso puede ser algo bueno. Jugaremos como sabemos, cada jugador tiene sus cualidades y las utilizaremos al máximo.
4: Des de l'equip francès, el company de Lamine Yamal al Barça, Jules Koundé, treu ferro a les declaracions del de Rocafonda sobre les últimes victòries d'Espanya contra França.
3: En ningún momento hemos sentido una falta de respeto. Yo conozco muy bien a Lamine, sé cómo es. Para mí es una muestra de confianza, lo hace siempre también con el Barça. Le veo también como, como motivación extra para él y ya está, nada más.
4: Nou catalans seran avui amb l'equip espanyol en aquesta semifinal del Mundial. Un d'aquests catalans és Marc Cucurella, que entén que els culers el critiquin pel seu fitxatge pel Madrid. Ho explica en declaracions al Toc Costa de Catalunya Ràdio.
6: Són coses que passen. Al final crec que per mi i per la meva família era una oportunitat molt bona, que la tenia que agafar i bueno, al final molt content de la decisió que hem pres. Al final no ha sigut per mi un camí fàcil arribar fins aquí.
4: Cucurella diu que té bona relació amb els jugadors blaugranes de l'equip espanyol.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: L'Espanyol femení ha fitxat la màxima golejadora de la segona divisió, Natàlia Scott, fins l'any 2028. La terrassenca de 19 anys, formada a planter blanc i blau, ve del Barça B, on ha firmat 16 gols en 25 partits l'última temporada.
8: Pues me considero una jugadora muy ambiciosa, muy competitiva, que le encanta ganar y sobre todo pues con muchas ganas de aprender y mejorar junto a mis compañeras.
4: Scott havia jugat abans al Badalona Women, justament l'equip badaloní ha presentat avui oficialment Vicky Losada com a nova jugadora cedida pel Bristol City anglès per una temporada.
9: Con muchas ganas de empezar, de crear una identidad en este equipo, de que la gente se enganche y de que al final cuantos más equipos catalanes también estén al nivel, pues van a ser más oportunidades para nuestro fútbol, que tenemos muchísimo talento aquí.
4: Losada, de 35 anys, diu que vol donar una empenta amb la seva arribada a la Lliga F.
7: 3CAT Info.
4: S'han fet públics els horaris de les dues primeres jornades de futbol a la primera divisió masculina, primera jornada que comença amb canvis en 5 partits per la presència de força mundialistes que encara són als Estats Units i que han de fer les vacances. La primera jornada comença el cap de setmana de 15 i 16 d'agost, però el Barça Athletic Club s'ajornarà fins al dijous 27 d'agost a les 9 del vespre. Pel que fa a l'Espanyol, Llevant es jugarà el diumenge 16 d'agost a les 7 del vespre. I a la segona jornada, dissabte 22 d'agost, Espanyol-Madrid a 2:15 de la nit i diumenge 23 d'agost, Elx-Barça també a 2:15. I a la segona divisió de futbol, el Sabadell debuta el dilluns 17 d'agost al camp de l'Sporting a Gijón a les 7 de la tarda i el Girona rep el Leganés el diumenge 16 d'agost a les 7. Justament el Girona han presentat avui els migcampistes Izan González i Ivan Morante. Aquí sentim.
10: Individualmente creo que estoy creciendo mucho en las últimas temporadas como jugador y pues seguir dando pasos. Creo que cada vez estoy más asentado en el fútbol profesional y objetivo colectivo pues no es otro que el ascenso. Al final el Girona lleva muchos años en primera división. Por circunstancias pues el año pasado no salió como todo el mundo quería.
4: I al Sabadell han presentat els jugadors Miqui Codina i Alain Ribeiro. El Tour de França reprèn avui, desena etapa de 116 quilòmetres entre Urllac i l'Eliorán, amb 7 ports de muntanya, 2 de primera categoria. Pogacar surt de líder amb 2 minuts 42 segons respecte a Vinegar i nou fitxatge al Girona de bàsquet. David Nguessan, a la pivot de 26 anys dels Països Baixos, que arriba de la Lliga Alemanya i és el quart fitxatge del club gironí.
11: Condemnat per prevaricació el germà de Pedro Sánchez, que, tot i això, esquivarà la presó. Bon dia, són les dues.
12: Catalunya migdia amb Òscar Fernández.
11: L'Audiència de Badajoz ha condemnat per prevaricació el germà de Pedro Sánchez i l'ha inhabilitat 9 anys per exercici de càrrec públic en una sentència que s'ha fet pública aquest mateix migdia, Joan Bota.
13: El tribunal descarta els delictes que podien comportar penes de presó tant per David Sánchez com per la resta d'acusats. La sentència encara es pot recórrer.
11: Madrid, Tània Tàpia.
14: Una sentència llarga de 400 pàgines on els magistrats escriuen un pla dels 11 acusats per crear una plaça sense contingut i necessària per David Sánchez. Els condemnen a tots, a 19 anys més a l'expresident de la Diputació, a qui imposa una pena de 18 anys d'inhabilitació per 2 delictes de prevaricació. Es descarta el tràfic d'influències. Les acusacions, recordem, demanaven 6 anys de presó. Per al germà de Sánchez, el PSOE i la Moncloa confien que instàncies superiors corregiran la condemna perquè es recorrerà.
11: Això el dia en què el Consell de Ministres ha aprovat tipificar la violència vicària com a delicte contra la integritat moral de les dones.
13: L'objectiu de la reforma del Codi Penal és protegir els fills i les dones de la violència que alguns agressors exerceixen contra els menors per fer mal a la seva parella o exparella.
11: En tornem a Madrid ara amb Atges Lafuente.
15: Hola, bon dia. La violència vicària és violència masclista i, per tant, així quedarà tipificada en el Codi Penal. Una llei que vol escoltar i protegir els menors víctimes de la violència d'una parella o exparella i que suspendrà automàticament la pàtria potestat als maltractadors condemnats en sentència ferma. Ana Redondo, ministra d'Igualtat.
16: El interés superior del menor no está en someterse a la pàtria potestat del maltratador. La premisa, por lo tanto, es clara. Un maltratador, una persona violenta, nunca puede ser un buen padre.
11: I atenció a aquestes dades. Es disparen un 40% en només una setmana les consultes per calor als CAPs, sobretot per cops de calor, deshidratacions i síncopes.
13: Els últims 7 dies els CAPs han atès 770 persones. Són dades del Departament de Salut que xifren en un 20% l'augment de les visites a urgències als hospitals vinculades amb les altes temperatures.
11: I tal com es preveia a les últimes hores, a Girona, Junts per Catalunya abandona el govern municipal a menys d'un any de les eleccions i deixa l'alcalde Lluc Salelles de Guanyem en minoria. Núria Pereira.
0: La sortida dels 6 regidors de Junts deixa el govern de Guanyem i Esquerra en minoria amb 11 regidors de 27. La fins ara vicealcaldessa Gemma Geis considera que les seves prioritats han quedat aparcades i argumenta que ja no pot influir en les decisions de l'alcalde i que per això ja no poden continuar, tot i que han aconseguit, diu, avenços per la ciutat.
17: Però arriba un moment que el rumb en una ciutat, en un ajuntament, el marca l'alcalde i hem arribat a la conclusió que ja no podem continuar condicionant aquest rumb. Se'ns ha acabat la paciència, que crec que és una frase que tothom pot entendre perfectament.
11: I ara sí, desfilada militar massiva avui, 14 de juliol, a França, amb motiu de la Diada Nacional del País, en un acte carregat de simbolisme. Corresponsal a París, Isabel Galí.
1: Pedro Sánchez ha acompanyat Emmanuel Macron en aquest 14 de juliol, l'últim del segon mandat del president francès. Un Macron que ha volgut donar una dimensió europea a la desfilada, fent-hi participar tropes de 37 països diferents.
11: I com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
18: Bon dia.
11: Avui es juga la primera semifinal del Mundial de Futbol.
18: A les 9 comença el França-Espanya. Sentirem Lamine Yamal molt confiat a guanyar i ser a la final. Al Catalunya Mitjà analitzarem aquest partit amb el Ricard Torquemada. Al Barça, primer entrenament de la tercera temporada de Hansi Flick i l'Espanyol ha presentat Sergio García com a nou tècnic del filial. Tindrem temps per escoltar Vicky Losada com a nova jugadora del Badalona Women i també per parlar del Tour que es reprèn amb la desena etapa.
11: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Claudia Serra, bon dia.
19: Bon dia. A aquesta hora tenim retencions a l'AP7 entre Santa Perpètua i Barberà en sentit sud, agreujades per un camió avariat que talla un carril. A Barcelona, intensitat en trams intermitents a les dues rondes, especialment a la ronda litoral de Sant Adrià, Santa Coloma, sentit Trinitat, i a la ronda de dalt, a l'alçada de Sarrià, en tots dos sentits a la marxa.
11: I ens falta el temps.
7: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
11: Néstor Gómez, bon dia.
20: Hola, bon dia, què tal?
11: Seguim amb aquesta calor, aquests dies enteranyinats, esperant, però, que la punta de calor serà demà?
20: Efectivament, demà sí. Avui encara possiblement no rondarem la xifra dels 40 graus. Podríem quedar a l'entorn dels 39 cap a Ponent, la Conca de Tremp. Ara mateix cap al Prepirineu ronden la xifra dels 37 graus. Tot això amb aquest ambient tèrbol, amb molta pols en suspensió, que sobretot es deixa veure molt quan el sol està molt baix, coincidint amb la posta de sol amb aquest cel terrós. Aquesta situació també la tornarem a repetir demà. Demà amb aquesta influència clara de vent de sud que aportarà encara més pols en suspensió i sobretot aquestes temperatures més altes. Demà tocaran sostre en aquest període de calor amb valors de 40, 41, 42 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, però s'esperen 40 graus a punts de la Catalunya central i fins i tot a les comarques de Girona, Olot, per exemple, poden arribar demà als 40 graus. Tocaran sostre. Dijous començaran a minvar i més que baixaran fins gairebé normalitzar-se amb l'arribada del cap de setmana.
11: Gràcies, Néstor. Bon dia.
20: Bon dia.
7: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
11: Les 2:06.

0: Primera sentència judicial contra el nucli familiar de Pedro Sánchez. L'Audiència de Badajoz condemna a 9 anys d'inhabilitació al seu germà, David Sánchez. Ho fa pel delicte de prevaricació, però, en canvi, l'absol del delicte de tràfic d'influències. El tribunal descarta així les penes de presó que sol·licitaven les acusacions populars. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
1: Bon dia.
0: Bé, primer de tot, Tània, com ho argumenta el jutge la sentència?
1: Doncs mira, els quatre magistrats per unanimitat condemnen David Sánchez a 9 anys d'inhabilitació per ocupar un càrrec públic i no fan cas de les acusacions que demanaven 6 anys de presó, però tampoc de la fiscalia, que no hi veia cas. La sentència de 400 pàgines pràcticament descriu un pacte entre els 11 acusats per crear una plaça que diu que era innecessària i buida de contingut, però també afirma que no ha quedat provat que d'altres persones, com podria ser el mateix Pedro Sánchez, exercissin influència o pressió sobre els acusats per fer aquest pas. El Tribunal condemna tots els acusats a la mateixa pena, 9 anys d'inhabilitació, i descarta el tràfic d'influències, però castiga amb el doble 18 anys l'excap de la Diputació i antic líder del PSOE Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, per 2 delictes de prevaricació. Un per crear la plaça, l'altre per canviar-la de nom i adaptar-ne les funcions. En el cas de David Sánchez, la condemna només es vincula a aquests darrers fets relacionats amb el canvi de nom de la plaça. Els magistrats s'agafen als correus intervinguts per l'UCO, però parlen d'activitat criminal de despatx i reconeixen que és difícil tenir prova directa i reflexionen sobre el mal que fa col·locar algú a dit a les administracions públiques. Diuen que això fomenta la corrupció. Ara bé, recorden que no tota pràctica, per més censurable que sigui èticament, encaixa en un delicte penal. Fons de l'entorn de David Sánchez avancen que recorrerà la decisió.
0: Aquesta, Tània, és una condemna que arriba en un moment delicat per Pedro Sánchez, perquè té la seva dona també a punt de saber si finalment la jutjarà o no un jurat popular. El Partit Popular, com és comprensible, aplaudeix la condemna, però el govern espanyol confia que instàncies superiors l'acabaran corregint.
1: Sí, des de la taula del Consell de Ministres fa pocs minuts la portaveu Elma Saiz manté que tant David Sánchez com Miguel Ángel Gallardo són innocents i afegeix.
2: Esta causa tiene un único origen, que es dañar al president del gobierno a través de su entorno familiar.
1: El PSOE parla directament d'una barbaritat. El ministre Òscar Puente assegura a les xarxes que la sentència busca fer caure l'executiu. Feijóo, també a xarxes, ho celebra i escriu que ningú està per sobre de la llei. La seva portaveu al Congrés, Esther Muñoz, la qualifica d'històrica.
3: Esto es un día histórico. Esto en cualquier país haría caer a cualquier gobierno. Y Pedro Sánchez está festejando el 14 de julio. Y su hermano está siendo hoy condenado porque le han regalado una plaza.
1: I el portaveu d'Esquerra, Gabriel Rufián, parla directament de Lawfare.
4: Es una sobrada importante. Luego viene también Begoña Gómez, que será condenada por la cara. Lo único positivo es que el PSOE ya sabe el pan que se da cuando tienes un juez encima, por la cara.
1: El cas, recordem-ho, va començar el 2024 per una denúncia a partir de retalls de premsa del pseudosindicat Manos Limpias.
0: El Consell de Ministres aprova la llei de violència vicària, que reconeix com a agreujant de la violència de gènere el mal que l'agressor causa als fills o a altres persones de l'entorn de la víctima per fer-la patir. El text posa l'accent a protegir les mares i els fills quan hi hagi indicis de violència masclista i amplia la consideració de víctimes a pares, germans i altres familiars de l'entorn de la dona. Tornem a Madrid, ara amb Valges Lafuente. Bon dia.
5: Hola, bon dia. Amb aquesta nova llei, la violència vicària passa a ser un agreujant de la violència de gènere. Això impedirà que les mares víctimes d'agressions per part de la seva parella o exparella es quedin en una situació d'inseguretat jurídica, evitant que se les criminalitzi. Quan hi hagi indicis fundats o quan un progenitor estigui en un procés penal per atemptar contra la vida, la integritat física, moral o la llibertat sexual de l'altre cònjuge o dels fills, es podrà acordar la retirada de la pàtria potestat. Ana Redondo, ministra d'Igualtat.
6: El interés superior del menor no está en someterse a la patria potestad del maltratador. La premisa, por lo tanto, es clara. Un maltratador, una persona violenta, nunca puede ser un buen padre.
5: Pel que fa a la guàrdia i custòdia, abans de prendre qualsevol decisió, el jutge haurà de demanar informes al fiscal i escoltar els menors d'edat per poder protegir-los i garantir els seus drets.
6: No cabe establecer una patria potestad, repito, no cabe una guàrdia i custòdia o un régimen de visitas cuando hay en curso un procedimiento por violencia de género o violencia hacia los menores. Por la idea, como digo, de que el interés superior del menor no está en convivir con un maltratador.
5: Una llei que arriba al Consell de Ministres en segona volta. Els ministeris implicats, Igualtat, Joventut, Infància i Justícia, han necessitat més d'un any per llimar diferències i consensuar un text per protegir els menors. Des del 2013, 68 han estat assassinats, dels quals 3 han mort aquest any.

0: Passant 11 minuts de les dues, som en plena tercera hora de calor i ja es nota als centres d'atenció primària i també als hospitals. De fet, durant la setmana passada, que també van viure un episodi d'altes temperatures, les visites mèdiques es van incrementar un 40% per problemes de salut relacionats amb la calor, Mònica Mas.
1: Sí, concretament a l'atenció primària s'ha atès prop de 770 persones, la gran majoria per cops de calor, seguit per deshidratacions i síncopes. Són dades del Departament de Salut que també indiquen que hi ha hagut 40 ingressos als hospitals catalans a causa de les altes temperatures. La gran majoria d'aquests ingressos són per deshidratacions i la majoria corresponen a gent gran. El total d'urgències als hospitals relacionades amb la calor han estat de més de 250 els últims 7 dies. Això és un 20% més que la setmana anterior. El vicepresident de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, la CANFIC, Jordi Mestres, que és metge de família, veu a la seva consulta més problemes de salut a causa de la calor i remarca a Catalunya Ràdio que el sistema sanitari s'ha de planificar.
2: Que anem acumulant dies de calor i sobretot nits de calor, que és el que genera molts problemes, no? Que fa que el dia següent ja no comenci doncs, en condicions. I, evidentment, tenim una població que cada vegada doncs, hi ha més esperança de vida, per tant, més patologia crònica i més persones que entren doncs, en aquesta bossa de pacients que poden tenir descompensacions, entre altres coses, pels efectes de la calor. Per tant, hem de vigilar i hem de començar doncs, a pensar i a planificar el futur per poder donar respostes.
1: Mareig, mal de cap, deixar de suar o somnolència són símptomes que ens han de fer consultar un metge.
0: Junts per Catalunya deixa el govern municipal de Girona a menys d'un any de les eleccions municipals. La fins ara vicealcaldessa, Gemma Geis, argumenta que ja no pot influir en les decisions de l'alcalde i considera que les seves prioritats queden aparcades. Deixa Guanyem i Esquerra en minoria a l'Ajuntament. Girona, Núria Peraire.
3: Hola, bon dia. Doncs si Geis ha fet la compareixença acompanyada de la resta de regidors de Junts, assegura que des que va apostar per entrar al govern municipal sempre ha actuat amb responsabilitat i que n'ha aconseguit avenços per la ciutat, però que ara ja no pot influir en el rumb que marca l'alcalde de Guanyem, Lluc Salelles, i diu que projectes de ciutat que per ella són importants i que estaven pactats han quedat aturats.
4: Al final, la figura de l'alcalde és molt personalista. Aquests darrers mesos ens hem trobat carpetes que nosaltres volíem tancar que per altres incidents quedaven en segon lloc. I hem arribat a la conclusió que ja no podem continuar condicionant aquest rumb. Se'ns ha acabat la paciència, que crec que és una frase que tothom pot entendre perfectament. Per això, avui doncs, prenem aquesta decisió.
3: Geis assegura que marxen de manera serena i que faran una oposició responsable. Amb la sortida dels seus 6 regidors, el govern de Guanyem i Esquerra queda en minoria amb 11 regidors de 27. Acaba, doncs, l'excepció gironina d'unitat independentista. La sortida de Junts del govern serà efectiva quan s'aprovi un nou cartipàs municipal que per reorganitzar les àrees de les quals s'encarregaven els juntaires. Geis espera que tot quedi enllestit aquest mes. Està previst que l'alcalde parli aquesta tarda a 4:45.
0: Ara, però, la gran incògnita a la ciutat de Girona és si la consellera de Territori, Sílvia Paneque, marxarà en algun moment del govern de Salvador Illa per tal de repetir com a candidata del PSC a les eleccions municipals de Girona. Paneque va guanyar les últimes eleccions, tot i que no ha pogut governar. Avui se li ha preguntat del dret i del revés, però no ha volgut donar cap pista sobre el seu futur polític.
5: Jo crec que no seria ni just ni adequat que aquesta consellera tingués el cap en altres coses. I aquí estic, avui. Doncs avui, demà passat, i jo és que ja no sé com contestar-los la pregunta. Estic centrada en les meves responsabilitats de la conselleria.
0: Bé, i d'un ajuntament a un altre. Junts per Catalunya finalment reté part del grup municipal a l'Ajuntament de Cambrils, al Baix Camp. El seu cap de files, Enric Daza, ha fitxat per Aliança Catalana, però les altres dues regidores de Junts han anunciat que no el seguiran i que es mantenen al partit de Carles Puigdemont. Cambrils, Manel Sastre.
6: Les dues regidores de Junts, Teresa Requesens i Laura Mellau, no seguiran el cap de llista Enric Daza en el seu salt a Aliança Catalana. Requesens ha desmentit en una compareixença que tot el grup marxi al partit d'ultradreta i que ella es manté com a regidora de Junts al grup.
7: No em sento al costat d'Aliança Catalana, no he pactat res amb Aliança Catalana. Vaig dir que jo no volia que la meva persona es vegés involucrada amb aquest partit polític. Sempre he cregut que les extremes siguin de dretes o d'esquerres, no són bones.
6: Daza ha explicat aquest matí a Catalunya Ràdio que la decisió s'ha pres perquè el projecte de Junts, amb què s'havia presentat la plataforma Més Cambrils, s'havia esgotat.
8: Prenem aquesta decisió perquè després de que el projecte en Junts s'hagi esgotat, pensem que aquesta aliança amb Aliança ens portarà amb les eleccions del 2027 amb tota la força per aconseguir revertir la situació actual del municipi.
6: Daza ha atribuït al malentès la confusió entre l'acord de la plataforma Compromís per Cambrils amb Aliança, que és la que ha acordat unir-se, i el que ha de fer el grup municipal Compromís Junts. Daza ja va protagonitzar una polèmica a principis del 2025, quan Junts governava amb el PSC i l'alcalde socialista el va expulsar del govern.
0: Els comerciants que han hagut de tancar el negoci per l'esvoranc del Putxet a Barcelona denuncien que les administracions no solucionen la situació econòmica que els afecta. Reclamen que els avancin diners, però els tècnics de la Generalitat, amb qui s'han reunit avui, no els han donat cap resposta concreta. Barcelona, Joan García, bon dia.
9: Bon dia, disgust entre els comerciants perquè diuen que no els han donat respostes clares a les necessitats urgents que expliquen que tenen. Alba Barrera, de la Clínica Dental, explica la petició comuna que han fet.
10: És que ens ajudin per tenir flujo de caja i poder pagar factures, nòmines, els lloguers i de més, que és el que més ens preocupa, no? Perquè el dia de demà doncs, rebrem la indemnització, ja sé veure a què parte, però el que més ens interessa és això, no? De poder passar aquests mesos o aquestes setmanes, aquests dies, el que sigui.
9: I Miquel Santamarta, gerent del restaurant Sant Gervasi, es mostra contrariat amb la resposta que han rebut.
11: Com tal com hem entrat, hem sortit. Igual. Respostes cap ni una. Com sempre, nosaltres ens hem de treure les castanyes del foc, hem de buscar els nostres advocats, els nostres gestors, tramitar-ho tot. I res, bueno, necessitem respostes ja, perquè al final de mes s'han de pagar les nòmines, el dia vent s'han de pagar impostos.
9: La tinent d'alcalde, Maria Eugènia Gai, explica que des de l'Ajuntament se'ls donarà assessorament jurídic.
12: És obvi que aquests comerços ara han de fer la seva oportuna reclamació de danys i perjudicis i l'Ajuntament doncs, també afavorirà tècnicament doncs, amb l'assessorament jurídic oportú perquè puguin doncs, anar desplegant tota aquesta actuació de la qual doncs, n'haurà de respondre la companyia competent en aquest cas.
9: Tot això avui al Putxet, mentre segueixen els mesuraments al subsol dels 93 habitatges desallotjats. Divendres els veïns sabran quin dia poden tornar a casa si tots els mesuraments han donat un resultat d'estabilitat.
0: Passant 3 minuts d'un quart de 3 de la tarda, anem a la informació internacional. Més atacs dels Estats Units a l'Iran, que respon també amb força a l'estret d'Hormuz. S'han sentit noves explosions aquest matí en dues ciutats portuàries iranianes en l'últim episodi d'una confrontació que escala cada dia més, cosa que accentua també la pujada del preu del petroli a nivells màxims de l'últim mes. Donald Trump assegura que vol restablir el bloqueig dels ports iranians a partir d'aquesta mateixa nit, Jordi Baró.
13: Els Estats Units han bombardejat per tercera nit consecutiva de forma intensa durant 5 hores territori iranià, amb noves explosions també aquest matí. La reacció de Teheran ha estat atacar diversos petroliers a l'estret d'Hormuz, atacs que han fet un mort i 8 ferits, i han disparat míssils també contra bases nord-americanes a Jordània i a Bahrain. Donald Trump ha amenaçat d'endurir els atacs i assegura que vol restablir el bloqueig dels ports iranians a partir d'aquesta nit i que aplicarà una taxa del 20% a tots els vaixells en concepte de protecció.
14: Estem prenent el control de l'estret, no tenen res. Teníem un acord signat i l'han trencat. Sempre el trenquen. Teníem acords amb aquesta gent, així que actuarem amb molta contundència contra ells. Ens quedarem l'estret i segurament el gestionarem. Serem els guardians de l'estret.
13: La batalla pel control de l'estret d'Hormuz entre els Estats Units i l'Iran fa pujar de nou el preu del petroli, avui al voltant d'un 3%, fins als $86 el barril de Brent, a màxims de les últimes 4 setmanes.
0: I mentrestant, a França, a París, exhibició de força en la desfilada militar més grans pels Camps Elisis de la Diada Nacional Francesa. És un 14 de juliol amb cert aire de comiat per Emmanuel Macron, que ha volgut deixar un missatge clar, la voluntat de reforçar i encaminar el vell continent cap a la unitat dels seus exèrcits. Per això ha exhibit unitat i aliances. Destacant la d'Ucraïna, que per primera vegada ha participat en una representació en l'acte i ha estat especialment aplaudida al costat de 36 països més. Zelensky, Merz, Stammer o Sánchez, entre els 24 caps d'estat i de govern que han assistit a París. Isabel Galí, bon dia.
15: Bon dia. Aquest és l'últim 14 de juliol d'Emmanuel Macron i com a president vol deixar petja a Europa, reforçar-la militarment. i avui s'ha fet envoltar d'una vintena de caps d'estat i de govern a la tribuna, entre els quals Pedro Sánchez. I la desfilada pels Camps Elisis encara ha estat més àmplia, militars representant 37 països de la coalició de voluntaris, que inclou Canadà o Nova Zelanda, però també de països europeus més petits i modestos. Espanya estava representada per 21 soldats dels exèrcits de terra, aire i de la marina i un caça F-18 en la desfilada aèria. El president francès ha titulat la desfilada "El despertar estratègic d'Europa" i entre l'armament del qual ha volgut fer gala, els drons, aquesta arma que està permetent Ucraïna no perdre la guerra amb Rússia. Una desfilada amb gran varietat d'uniformes, banderes i músiques, mostra de la diversitat del vell continent, però una diversitat que és alhora una feblesa quan es tracta de coordinar esforços davant un eventual enemic comú per la gran disparitat de sistemes de defensa entre cada estat. Si aquest és el destí d'Europa, fer-se més forta i autònoma en defensa, ja es veurà, però en tot cas serà amb líders diferents. Molts dels que avui eren a la tribuna, d'aquí a un any ja no hi seran.
0: Més coses. Catalunya és un dels territoris de tota la Unió Europea on més creixerà la població de cara a l'any 2050, a causa, sobretot, de la immigració. Són projeccions consultades per Catalunya Ràdio en un informe de la Comissió Europea publicat avui. La demarcació de Barcelona, de fet, és l'onzena província europea amb més habitants, que més habitants guanyarà. La de Girona és la setzena. Això sobre un total de gairebé 1.200 províncies a Europa. Tarragona ocupa el lloc 80 i Lleida el 108. Brussel·les, Bruno Fort de Amires, bon dia.
16: Hola, bon dia. A les comarques de Barcelona, l'informe projecta a l'any 2050 un 27% més d'habitants que ara. A la província de Girona, l'augment projectat és del 21%. A Tarragona, del 10%. I a Lleida, del 8%. Són increments vinculats a la immigració. I a l'informe, la Comissió Europea alerta que aquesta arribada de migrants pot pressionar els serveis públics i afectar-ne la qualitat en aquells territoris on s'espera un creixement demogràfic més elevat. Alhora, també diu que els nouvinguts poden ajudar a frenar l'envelliment de la població. L'estudi projecta un creixement poblacional més enllà de Catalunya, al País Valencià i especialment a les Illes Balears, que guanyaran un 28% d'habitants a l'any 2050. Les Pitiuses són el novè territori europeu que més creixerà i Mallorca el desè. Just per darrere ja hi apareix en onzena posició la demarcació de Barcelona. Aquests números a l'alça dels països catalans contrasten amb la tendència general de la Unió Europea, on de mitjana la població caurà de forma lleugera. Baixarà a la majoria de províncies i només augmentarà a les capitals i les grans àrees urbanes.
0: Una macrooperació dels Mossos d'Esquadra vinculada amb un tiroteig sense ferits a Sant Adrià de Besòs acaba amb 3 detinguts i 6 armes de foc requisades. Hi han participat 150 efectius i s'han fet escorcolls a 5 municipis, principalment de l'àrea de Barcelona, Cristian Roldán.
17: L'operació deriva de la investigació d'un tiroteig sense ferits que es va produir al barri de la Mina el mes de maig i s'ha saldat amb 2 homes i una dona detinguts per tinença d'armes. Les detencions s'han dut a terme a Sant Adrià, Badalona i Terrassa. També s'han intervingut 3 pistoles, un revòlver, un subfusell, una escopeta i 40.000 euros en efectiu. A més, també s'han fet entrades a domicilis de Barcelona i Maçanet de la Selva. En el dispositiu hi han participat 150 agents de la Divisió d'Investigació Criminal, la Unitat Canina, la Unitat de Drons i la Policia Científica. La investigació continua oberta i no es descarten noves actuacions per frenar l'augment dels incidents amb armes de foc. De fet, a principis de mes, l'intendent de la Regió Policial Metropolitana Nord, Toni Rodríguez, ja alertava del repunt d'aquest tipus de fets.
18: No podem admetre que es pugui continuar expandint, que és que aquest accés superior a les armes de foc per protegir o una plantació o un punt de venda o per protegir un determinat estil de vida criminal sigui augmentat.
17: En el que portem d'any, la policia catalana ha registrat 65 incidents en què s'han fet servir armes de foc, 22 casos han acabat amb ferits i 7 amb morts. El darrer cas, el d'un menor assassinat al Parc de la Pegaso de Barcelona.
0: I mentrestant, entitats catalanes d'acció social denuncien que 40 dels 60 municipis analitzats posen entrebancs en els tràmits del padró. Un problema estructural que afecta consistoris de tots els colors polítics. A més, alerten que l'aplicació desigual d'aquest tràmit genera més casos de frau, com el detectat avui a Badalona, on s'han detingut dues persones per cobrar entre 500 i 1.000 euros per empadronar-se. Mar Riera, bon dia.
19: Molt bon dia.
0: Quins són els principals traves que posen els ajuntaments?
19: Són, sobretot, compliquen la possibilitat de demanar cita, demanen més informació addicional de la que marca la llei o fins i tot et reclamen un mínim d'estar del municipi per aconseguir empadronar-se. I quan ja has fet tots aquests tràmits, la resposta de vegades del consistori supera els 3 mesos màxim que estableix la llei. La situació encara es complica més si la persona no té un domicili fix, ja sigui perquè viu al carrer o està en una situació de relloguer. En aquests casos, una trentena dels 60 municipis analitzats directament no empadronen. Aquestes dificultats són un terreny fèrtil pels fraus i les màfies, com denuncia Pepa González, síndica de Santa Coloma de Gramenet.
20: I mentre no es compleixi la norma adequadament, crec que és una norma molt clara, evidentment continuarà existint el frau. I malauradament, el frau no és només aquelles persones que paguen per un padró. També hi ha frau en persones que volen escolaritzar els seus fills a la millor escola d'un municipi, i també és frau.
19: El director general d'ECAS, Carlos Macías, recorda que empadronar-se és un dret i permet als municipis saber la seva població real per planificar així els serveis públics.
21: Empadronar és una obligació legal, no és una opció política ni una facultat discrecional de les administracions públiques.
19: A més, les entitats recorden que l'empadronament no atorga drets directes i reclamen criteris homogenis i vies accessibles per tothom.
0: D'aquí a 3 minuts seran 2:45 de la tarda. La Generalitat instal·larà sensors digitals a 6.000 quilòmetres de carreteres per tal d'anar preparant el terreny perquè puguin circular-hi els vehicles autònoms. Aquest nou sistema de digitalització servirà d'entrada per controlar millor el trànsit. Palau de la Generalitat, Albert Prat.
22: Sí, es col·locaran sensors i sistemes intel·ligents a les carreteres que són de titularitat de la Generalitat per saber en temps real l'estat d'aquestes vies i el volum de vehicles. Per exemple, s'assegurarà que hi hagi cobertura 5G a l'interior de tots els túnels i s'ampliarà la xarxa Wi-Fi a les carreteres, una eina indispensable perquè a la llarga hi puguin circular vehicles sense conductor. Sílvia Paneque, consellera de Territori.
5: És un projecte que incorpora la digitalització de totes les infraestructures per tenir una mobilitat connectada avui, però progressivament autònoma a futur. Aquesta és la llavor dels corredors de mobilitat autònoma que hem de tenir a futur i, com els dic, siguent pioners en l'àmbit europeu.
22: Aquest nou sistema també permetrà planificar horaris d'obres, modificar la velocitat o establir restriccions al moment.
0: I a Lleida aquest migdia han sortit al carrer a protestar desenes de professors d'autoescola. Reclamen solucions per acabar amb les llistes d'espera que hi ha actualment per fer l'examen pràctic de conduir. Es calcula que a Catalunya 85.000 persones s'esperen per poder fer la prova pràctica. Lleida, Noelia Caselles, i un dels punts més saturats és justament Lleida.
23: Sí, aquí les autoescoles lleidatanes xifren en 5.000 les persones que esperen per fer l'examen. Ho atribueixen a les nombroses baixes que hi ha entre els nou examinadors destinats a la demarcació i reclamen a la DGT solucions immediates. Consideren que de moment només estan posant pedaços, com el macroexamen que es va fer fa unes setmanes. Raquel Castro, presidenta de l'Associació d'Autoescoles de Lleida, Ignasi Peralta, de l'Autoescola Sant Juan.
24: No és la solució, no treballem una vegada a l'any, treballem tot l'any, cada 10 o 12 dies tenim exàmens de circulació i el que no pot ser és que les capacitats cada vegada siguin menys.
25: És a dir, el servei és totalment pèssim, vergonyós, tercermundista, i està en mans seues, no en mans nostres.
23: La Viut és un dels alumnes que espera per fer l'examen, en el seu cas de camió. Va provar la teoria al febrer.
26: Una cosa que jo volia fer en cosa de 6 mesos, fer els dos carnets, perquè feia tota la primera, me trobo que trigaré gairebé 2 anys.
23: La protesta s'ha fet a les portes de la DGT i els concentrats han intentat accedir a l'edifici, però finalment només hi ha entrat una representant a entregar el manifest.
0: El tancament del parc de Collserola a Barcelona per les restriccions de la pesta porcina podria estar beneficiant els rapinyaires que hi viuen. Els tècnics que en fan el seguiment han detectat un increment de nius d'estor i no descarten que estigui passant el mateix amb altres espècies. Collserola, Montse Poblet, bon dia.
27: Bon dia. A Collserola no s'hi pot entrar des del 12 de març, un tancament que recorda el de la Covid, però que ja és més llarg i més estricte. Sense excursionistes ni ciclistes, sense grups fent soroll, pícnics o posant música. Al mig del bosc, els rapinyaires s'han animat a criar. L'any passat hi havia 4 parelles d'estor fent niu. Aquest ja en són 7.
28: Curiosament, degut a la tranquil·litat, perquè són ocells molt, molt esquerps, que no toleren la presència humana a prop dels nius, ha hagut un augment en la nidificació.
27: Dani Díaz Deitel és un dels tècnics de fauna del Consorci. Dona per fet que pot estar passant el mateix amb els picots o les mallarengues, però encara no tenen dades. De fet, les restriccions els han obligat a interrompre els seguiments de fauna que fan des de fa dècades observadors externs al parc.
28: Malauradament, siguem d'amfibis, siguem de rèptils, de ratpenats, la Generalitat no ha otorgat el permís. Fins fa 2 setmanes, crec. 2 o 3 setmanes. Llavors és massa tard.
27: El que sí que observen a les zones on estan autoritzats a continuar treballant és que cada cop hi ha menys senyals de senglars.
28: Sí que trobo excrements, no masses, i abans veia els revolcadors, veia les petjades, no veig tant. O sigui que sí que l'efectivitat està sent grossa.
27: De moment no hi ha data per l'aixecament de restriccions, així que rapinyaires i la resta d'espècies que viuen aquí a Collserola encara tenen uns mesos més de

0: de tranquil·litat per endavant.
1: I una cosa més abans de la publicitat, perquè les altes temperatures d'aquests dies estan fent créixer molt les algues als canals de rec del Delta de l'Ebre. Aquesta setmana s'han posat en marxa mesures extraordinàries per tal de retirar-les, perquè estan limitant el pas de l'aigua i podrien col·lapsar el sistema. Tarragona, Jordi Barranca.
2: Els regants al marge esquerre del riu Ebre han sectoritzat el regadiu al Delta per fer front a la proliferació del llepó, una planta aquàtica que creix a les parets dels canals i limita el pas de l'aigua. El seu creixement s'ha produït sobretot per les altes temperatures i la persistència de la calor. Javier Casanova és el president de la comunitat de regants.
3: Aquesta calor que ha fet el mes de juny mos està fent insostenible. Aquell espai que ocupa les algues és menys aigua que pot baixar pels canals. Que hi ha zones que mos és molt complicat que arribi l'aigua, sobretot als finals.
2: S'ha dividit el Delta en 4 sectors i s'interromperà el subministrament d'aigua de forma rotatòria durant 3 dies a cada un d'ells. Es fa per assecar les parets i que sigui més fàcil retirar aquest llepó. Algunes zones dels arrossars, però, se'n podrien ressentir. Aquesta és una mesura excepcional que el marge esquerre es va aplicar durant la sequera del 2023.
1: Passant 2 minuts a 2 quarts, fem una pausa i de seguida la cultura.
4: Catalunya migdia.
5: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
6: L'estiu és temps de somiar. Somiar amb la platja, amb la muntanya o amb tornar al poble. Somiar aquests moments que penses. Sóc on vull i, sobretot, amb qui vull.
7: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
8: Als anys 60 era una professió d'èxit.
9: Les hostesses eren glamuroses, eren boniques, semblava com si el món fos seu.
8: Però també estereotipada.
10: Necessiten empleades dòcils.
11: Però també una certa disponibilitat sexual.
12: Van començar a pensar fins on podem pujar la vora de les faldilles.
13: Era realment insultant.
14: Nits sense ficció. Vola amb mi. Avui a TV3 i a la plataforma 3Cat.
15: Cada any, més d'un miler de joves fan 18 anys sense suport familiar. A Punt de Referència els acompanyem cap a la vida adulta amb persones voluntàries com tu. No cal tenir totes les respostes, només compartir temps i confiança, crear un vincle. Descobreix els nostres programes de mentoria. Un vincle, el principi de moltes coses.
1: Catalunya migdia. Passen 4 minuts de 2 quarts. 80 professors de català a l'estranger es reuneixen des d'avui a Barcelona en el 40è aniversari de les seves jornades internacionals. La trobada busca consolidar una xarxa que ja compta amb 130 universitats i 4.000 alumnes cada any a tot el món, Montse Mas.
16: La cita coincideix amb el centenari dels estudis de català a Liverpool i l'estrena el curs vinent de nous centres a Montreal, Pequín i la Universitat de Yale. Així n'ha parlat a Catalunya Ràdio Josep Anton Fernández, director de l'àrea de llengua de l'Institut Ramon Llull, que és qui organitza l'encontre.
17: Aquesta xarxa universitària fa molts anys que existeix. I aquest aniversari de Liverpool, una de les coses que mostra és que el català no és una anècdota dintre l'escena acadèmica internacional. Som a la Sorbona, som a Stanford, a Chicago, a Columbia, a Cambridge, Oxford, a la Humboldt de Berlín, a Roma, i anem sumant.
16: La majoria de mestres són del domini lingüístic català, però també n'hi ha de fora. Persones que un dia es van enamorar de la llengua i ara l'ensenyen als seus compatriotes, com l'Inga, de Polònia, i l'Irgi, de la República Txeca.
18: Els meus alumnes em diuen que li agrada molt el so de la llengua catalana, que és una mica semblant al polonès, totes aquestes gi-chi i...
19: Hi ha molts estudiants enamorats de Barcelona, del Barça, fent, per exemple, una classe de gastronomia, que això sempre encanta, no? I també, clar, sempre flipen amb les tradicions nadalenques, el tió i caganer i tot això.
16: Fins divendres els docents compartiran experiències i debatran com gestionar a l'aula la diversitat funcional de gènere i socioeconòmica.
1: I ara un acomiad. La nissaga d'escriptors Goytisolo desapareix després de la mort de Luis Goytisolo als 91 anys. Va morir diumenge a Vimbodí i Poblet, a la Conca de Barberà, que és on vivia Montse Camps.
0: Sí, era el petit de tres germans Goytisolo i deien el més mimat. Escriptor precoç amb només 18 anys va escriure la premiada Les Afueres i entre la seva extensa obra destaca la tetralogia Antagonia. Sempre

0: Os prohibides, amb Clara Peya, Marc Pujol i Anna Andreu, entre d'altres. El concert vol fer reflexionar sobre la desaparició de la natura a Palestina. Van al concert ahir a la nit el Marc Ruiz.
1: Les Flors Prohibides recull les cançons que apareixen al disc col·lectiu editat per Hidden Track Records per recaptar fons per una ONG que treballa amb nens afectats per la guerra. Però ahir a la nit van eixamplar el repertori. Marina Herlo, per exemple, seia al piano per interpretar Doi Loi sense cap base electrònica. Tartarlena esquitxaven amb petites improvisacions les miniatures de Cora Novoa que sonaven entre artista i artista. Marc Pujol era la veu amb qui tothom volia ballar. Acompanyava Ferran Palau, Anna Andreu, Júlia Collado i també interpretava tota sola per viure. Judit i Meritxell Neddermann recollien aplaudiments que es multiplicaven amb Sandra Montfort. Clara Peya redoblava l'aposta per la delicadesa. La menorquina Anna Ferrer probablement va ser la més aplaudida i ovacionada, amb Ses Porgueres, que va cantar acompanyada d'un cor amb cant polifònic. Tancaven el concert a Losa, Marina Rossell i Twin. Bellesa i delicadesa per denunciar la violència i el dolor de Gaza, que ha emocionat el públic que omplia el Grec.
0: I d'un festival a un altre. Vic dona el tret de sortida a una nova edició del Festival de Cinema Oriental que estrenarà les últimes pel·lícules de Shin-Chan, Doraemon i Lupin 3, juntament amb títols d'autor destacats com The Last Blossom i Fills del Cel. En aquesta 23a edició, el Festival Nits aposta pel cinema d'animació amb dues propostes exclusives pensades pels més petits, Clàudia Roses.
2: Demà es preestrena en català l'última pel·lícula de Shin-Chan, Això és Bollywood, abans de la seva arribada als cinemes. I dissabte que ve a les 12 del migdia es projectarà també per primera vegada de la nova pel·lícula de Doraemon, Aventures al món de l'art. Quim Cruselles és el director del festival.
3: Evidentment, destaquem Shin-Chan i Doraemon. Les seves dues noves pel·lícules es veuran a Vic. Doraemon, a més, anirà acompanyat d'un fotocall, d'un cosplay, una exposició de cels originals del dibuixant de Doraemon, una exposició d'escultures gegants. Serà una matinal de dissabte divertidíssima.
2: Doraemon i Shin-Chan són dues de les sagues japoneses que aquesta temporada han tornat a 3CAT. El Festival Nits ha programat 40 projeccions en 6 dies i també amb estrenes per a un públic adult. Les sessions seran a l'Atlàntida de Vic amb altres activitats a l'aire lliure a l'espai gastronòmic La Bassa.
0: I encara un parell de coses abans dels esports. Comencem per una vaga. Vaga de 3 dies a l'estudi de videojocs Ubisoft a Barcelona. Els treballadors protesten contra un ERO que preveu l'acomiadament de 51 persones, gairebé un terç de la plantilla, Valerio Vareda.
4: El president del comitè d'empresa, Carlos Cabreira, rebutja que es justifiqui pel mal context econòmic quan dijous passat es van vendre 2 milions de còpies només el primer dia del llançament de l'última edició d'Assassin's Creed.
5: Los números nos dicen que la sede de Barcelona nunca ha dado pérdidas y que el juego está rindiendo a nivel comercial de manera positiva.
4: En cas de no arribar a cap acord, els sindicats reclamen rebaixar els acomiadaments i millorar les condicions de sortida.
0: I encara la segona cosa que dèiem, canvi d'ubicació del piromusical de la Mercè i de la festa de la nit de Cap d'Any que fins ara es feien a l'Avinguda Maria Cristina. El motiu és la intensificació de les obres d'ampliació al recinte de Fira de Barcelona. Són esdeveniments multitudinaris que l'Ajuntament s'ha vist obligat a reubicar. Els canvis es podrien prorrogar els pròxims anys en funció de com evolucioni el projecte. En canvi, els concerts de la Mercè a l'Avinguda Maria Cristina es mantenen.
6: Catalunya migdia.
0: Des d'ara i fins a 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
7: Bona tarda.
0: Molt pendents del Mundial de Futbol amb aquest partit d'Espanya a les semifinals i també del Barça de bàsquet.
7: Sí, perquè l'Ernest Macià té tota la informació dels fitxatges que faran per la temporada que ve.

0: Però tota aquesta informació del Barça Bàsquet la parlarem més tard, en parlarem més tard, perquè avui toca Mundial de Futbol. Aquesta nit sabrem qui serà el primer finalista. A les 9 de la nit, França, Espanya, dues de les favorites. Molts consideren que és una final anticipada del Mundial. El millor atac contra la millor defensa d'aquest Mundial, Kylian Mbappé contra Lamine Yamal, un munt d'al·licients per seguir aquest partit, i és un partit que viurà en directe el Roger Arbosà des de Dallas, Arbosà, amb una prèvia centrada en les declaracions de Lamine Yamal.
1: Sí, ja fa dies que els focus estan posats en ell i

0: I ahir especialment, que juntament amb De La Fuente va ser l'encarregat de sortir en aquesta roda de premsa prèvia a aquest gran partit. El vam sentir el dia del seu aniversari, ahir que feia 19 anys. Va aparèixer a la sala de premsa amb un collaret de brillants i el vam veure, com sempre, la mar de tranquil, relaxat, confiat, segur de si mateix i amb aquest missatge cap a aquells que repeteixen que el seu rendiment en aquest Mundial no està sent l'esperat.
1: No, presión no. Yo creo que al final juego como sé y nunca voy a jugar mejor de lo que sé ni peor de lo que sé. Entonces solo doy lo que yo tengo, siempre al servicio del equipo, siempre al máximo. Entonces cuando lo das todo y sabes que lo que la gente te pide lo puede hacer, pues no sientes presión. Yo presión pues no siento. Vosotros mismos decís que no estoy a mi mejor nivel, entonces no tenéis que esperar nada de mí, pero estoy seguro que mañana va a ser un día especial.
0: Missatge amb sarcasme de Lamin. D'aquí poc abans havia parlat el seu seleccionador, Luis de la Fuente. De la Fuente insisteix que el millor Lamin en aquest Mundial encara l'hem de veure, que tant de bo sigui avui, i ell, el protagonista, accepta el desafiament.
1: No me preocupan los goles, pero yo creo que siempre es especial marcar en partidos así, y obviamente acepto el reto para eso he venido, y mañana será un día muy especial.
2: Doncs Lamin Yamal, que també ha marcat la prèvia a França. Perquè el missatge de confiança de Lamine Yamal i aquestes paraules que hem sentit ha arribat al vestidor francès, Arbu.
0: Sí, no tant el missatge d'ahir, sinó el de fa un parell de dies, quan va dir que no tenia por a aquesta França perquè no té por de cap selecció, i ahir el va defensar Jules Koundé, el seu company al Barça, el seu company a l'equip i que juga a la selecció francesa. Per tant, avui es veuran, avui s'enfrontaran. Koundé coneix molt bé Lamine Yamal i sap que tot això, tota aquesta seguretat i tota aquesta confiança no és des de la supèrbia.
3: En ningún momento hemos sentido una falta de respeto. Yo conozco muy bien a Lamine, sé cómo es. Para mí es una muestra de confianza, lo hace siempre también con el Barça. Le veo también como motivación extra para él y ya está, nada más.
0: Bé, ens espera un partidàs avui en aquestes semifinals. La selecció espanyola contra aquesta França temible, la França letal i eficaç d'Mbappé, Dembélé, Olise, Doué, la selecció més golejadora d'aquest torneig, amb 16 gols, que només han encaixat 2 gols i han estat a la fase de grups. Per tant, cap gol encaixat a la fase eliminatòria. Per potencial i jugadors, hem parlat molt del favoritisme d'aquesta selecció francesa. Ahir Didier Deschamps, en canvi, deixava clar que la favorita és Espanya, potser per posar pressió, tot i que De La Fuente diu que això de ser o no favorit li és ben igual.
4: España confirmando de ser el favorito. No quiero poner presión a Luis y su equipo porque la gente está esperando mucho de la España.
5: No vale para nada el favorito o no favorito. No mete ninguna más presión. La presión es la responsabilidad que tenemos nosotros, con nosotros mismos, con nuestro país, con nuestra gente.
0: Continua el gran dubte a l'11 d'Espanya, que és si Pedri tornarà a començar la banqueta i el titular serà Fabián. Pot ser que sí, que De La Fuente no toqui gaire cosa respecte a l'últim partit. Tampoc ahir va aclarir massa res quan li van preguntar per això, perquè va acabar fent broma dient que, per què no, poden jugar tots dos.
2: Doncs avui partit important al Mundial, partidàs, com deia l'Arbusà, i per això el Catalunya migdia l'analitzarem amb el Ricard Torquemada. Ricard, bona tarda.
6: Bona tarda, Laia.
2: Ara sentíem Deschamps i De La Fuente, els seleccionadors francesos i espanyols, que deien que no se sentien favorits, o vaja, no volen considerar-se els favorits. Veus algú, tu, més favorit que l'altre?
6: Home, pel que hem vist al Mundial, França és favorita, candidata. Espanya no ha tocat sostre. Hi ha versions individuals que no estan al seu millor nivell, en canvi a França hem vist la millor França, no d'aquest Mundial, sinó probablement dels últims anys. Si agafem la França de l'Eurocopa, fins i tot la França del Mundial anterior, no havia estat una selecció tan protagonista, havia estat una selecció més trencada, més prudent, més reactiva. Ara deixem fent jugar els quatre avions que té de mig camp cap endavant, Doué, Olise, Mbappé, Dembélé. És incapaç de ser molt reactiva quan ataca. La veritat és que fa por. L'últim Mundial França tenia Griezmann, que encara era un jugador que juntava una miqueta mig camí davantera. Ara mateix és un equip que, de cara a la porteria rival, és perillosíssim, i jo crec que la candidata és França.
2: Es parla molt d'aquest atac de França, que ara el destacaves també. Aquest entenc que seria el punt fort de França. No sé si l'únic. Quin seria també el d'Espanya, la defensa?
6: Bé, el d'Espanya, com dius, a França li han fet dos gols, ara ho explica el Roger, a la fase de grups, però a Espanya només li han fet un a l'últim partit, Bèlgica. No és tant la defensa, sinó com juga i com es defensa, perquè Espanya és qui més pilota té del Mundial, això fa que no hagi de defensar-se tant, perquè juga molt a camp rival, perquè té possessions més llargues, perquè està més a prop de la pressió. És a dir, no és una selecció que es defensi molt bé, sinó que és molt preventiva defensivament. No ha de defensar-se gaire, més que es defensi molt bé. Clar, això no sabem què passarà avui. El punt fort de la selecció espanyola és clarament aquesta capacitat que té per tenir la iniciativa, per dominar els partits i per controlar-los, el que evita moltes situacions d'emergència. Avui s'ajunten, diríem, les dues parts. Espanya passa perquè ha de tenir la pilota, ha de moure molt França, l'ha de fer treballar defensivament perquè els davanters es cansin, perquè no estiguin en el seu millor nivell quan els toqui córrer cap endavant, que hagin de córrer cap enrere, que estiguin preocupats. Però en el mateix moment, quan Espanya perdi una pilota, Espanya patirà perquè quedarà molt exposada. Veurem qui troba més millor l'equilibri. Si França la paciència per recuperar i transitar, Espanya per tenir la pilota i no perdre pilotes, però alhora jugar camp rival, poder atacar. Aquí és el nus de la situació. Espanya és superior al mig camp, però ho ha de fer valer. Ha d'estar especialment fina en aquesta línia i precisa.
2: I en Pedri titular?
6: Home, doncs pel dibuix que estem fent, qualsevol cosa que fos que Pedri no és titular seria difícil d'entendre. És veritat que De La Fuente fins ara les decisions capitals que ha pres i arriscades li han sortit bé, però costa imaginar-te una selecció espanyola que necessita la pilota per fer treballar els davanters francesos, que necessita la pilota per no sentir-se molt atacada, per controlar el partit, i que el jugador que té més control i més capacitat per donar circulació a la pilota, que és Pedri, no sigui titular. És veritat que pot pensar De La Fuente que la segona part el pot necessitar més, com va passar en el partit de quarts de final, pot pensar que Pedri no està en la seva millor versió, però vaja, si tu tens Pedri a l'equip i necessites allò que et dona Pedri, encara que no estigui bé, el més lògic és que el canari sigui l'11.
2: Doncs avui la primera semifinal l'hem analitzat amb el Ricard Torquemada. Demà tornarem a connectar amb tu per fer el mateix, però amb la segona semifinal. Gràcies, Ricard.
6: A tu, adeu.
2: Perquè a Dallas avui es juga aquest França-Espanya i tenim el Roger Arbosà, l'hem sentit i hem parlat, i a Atlanta hi tenim la Sònia Germà, perquè demà es juga l'altra semifinal, un altre partidàs, Anglaterra-Argentina. Anglesos i argentins estan acabant d'enllestir avui el partit de demà, que té molta càrrega esportiva i també històrica, Sònia.
7: Per les Malvines, pel Diego i per l'última de Leo. És una de les frases que apareix aquest càntic argentí que ha fet fortuna en aquest Mundial i que ara sentíem. La cançó es diu La quarta estrella i substitueix el famós Muchachos que va acompanyar la selecció d'Escaloni a Qatar. La canten els aficionats, però també li vam sentir els mateixos jugadors al vestidor un cop es van classificar per les semifinals. I és que les Malvines continuen sent reivindicades pels argentins i expliquen la tensió existent en cada Anglaterra-Argentina, una rivalitat que té com a màxim exponent aquell partit de quarts de final del 86, un 2-1 que els argentins es van prendre com una revenja pel conflicte perdut 4 anys abans, que va deixar dos gols de Maradona per la història, un amb la mà que van convertir en la mà de Déu i un altre meravellós, el gol del segle, el millor de Maradona. Malgrat tot aquest context, els protagonistes miren de rebaixar el clima extern. Scaloni, per exemple, va recordar després de guanyar a Suïssa que això de demà només és un partit de futbol, un duel que no jugava des del 2002, aleshores amb victòria anglesa. Serà, per tant, el primer de Messi contra Anglaterra i això és un al·licient per l'argentí, però també pels seus rivals. Jordan Pickford, per exemple, que defensa habitualment la porteria de l'Everton i que és l'internacional nacional anglès que demà defensarà la porteria d'Anglaterra, no s'hi ha enfrontat mai.
8: Yeah, I think he's
9: sí, crec que ha marcat una gran quantitat de gols i també ha contribuït a molts d'altres al llarg de la seva carrera. És fantàstic poder enfrontar-m'hi finalment, després d'haver-lo vist jugar quan jo era petit. Tots sabem que Messi és molt bo, però també sabem com n'és de bona l'Argentina, així que no ens podem centrar només en ell. També tenim en compte els seus altres punts forts, així com les debilitats que podem aprofitar.
7: Avui, últims entrenaments de les dues seleccions aquí a Atlanta. Després sentirem els seleccionadors, Scaloni i Tuchel. Això serà la tarda d'aquí, per tant, la matinada vostra. Demà ja us explicarem què han dit. Quan parlin, això sí, ja sabran quin és el primer finalista d'aquest Mundial.
2: I al Barça, avui, primer entrenament de la tercera temporada de Hansi Flick i entre els convocats, Marc Casado, amb el seu futur encara per resoldre. Ramon Salmorrer.
10: És un dels noms marcats a l'agenda de Deco, la possible sortida, la possible venda d'un Marc Casado, que avui passarà pels micròfons del Tot Costa per, entre línies, ratificar allò que ja vam explicar fa temps, i és que pel seu cap comença a estar la idea damunt la taula de buscar una sortida de cara al seu futur davant la falta d'oportunitats que ha tingut aquesta darrera temporada a les ordres de Hansi Flick. Això sí, el jugador admet el seu amor pel Futbol Club Barcelona i que tot queda a expenses de com evoluciona aquesta pretemporada i les converses amb el club.
11: Si em diuen que creuen que el millor per l'equip és que jo no hi sigui, o que jo pugui deixar caixa al club, o no ho sé, si en algun moment em diuen alguna cosa d'aquestes, que pel club o per l'equip és millor, doncs que busquem un traspàs, doncs així serà, ja està.
2: Doncs molt clar, Marc Casado, avui, aquesta tarda, a partir de les 7 del Tot Costa, entrevista sencera amb el jugador del Barça, i Salmorrer, ja tenim rival per al Gamper.
10: Serà l'Al Ahly egipci, el rival del trofeu Joan Gamper. Encara no està al 100% tancat, però aquesta és la idea amb la que treballa el club blaugrana, que és una conseqüència del fitxatge de Hamza Abdelkarim, aquest de jove davanter egipci que ha participat al Mundial amb la selecció egípcia, i en l'acord de traspàs hi anava inclosa aquesta clàusula de cara a jugar al trofeu Joan Gamper, que es disputarà el 19 d'agost.
2: I apunteu bé aquestes dates, perquè avui, Salmo, hem conegut els horaris de les tres primeres jornades a primera.
10: I a veure, és una mica complicat, perquè són dates alterades pel Mundial. El Barça és l'equip amb més participació de la Lliga en aquestes semifinals del Mundial amb 10 futbolistes, i això ha condicionat una mica el calendari. Fins al punt que començarem amb la jornada 2, que serà el diumenge 23 d'agost a 2:15 del vespre al Martínez Valero d'Elx. Després, el diumenge dia 27 a les 9 de la nit, contra l'Atlètic de Bilbao al Camp Nou en la primera jornada del campionat. I després, seguint aquesta cronologia, el dilluns 31 d'agost contra el Rayo Vallecano al Camp Nou.
2: I horaris també de l'Espanyol. Comença la Lliga a casa amb el Llevant. Jugarà diumenge 16 d'agost a les 7 del vespre. I l'Espanyol-Real Madrid, de la segona jornada, jugarà el 22 d'agost a 9:15. I l'Espanyol, per cert, que avui ha presentat l'excapità Sergio García com a entrenador del filial Josep Gaya.
12: L'exdavanter blanc i blau torna a l'Espanyol 7 anys després, aquest cop per ser l'entrenador del B i signa per les dues properes temporades. Sergio García ha estat entrenador del filial de l'Adam i també ha estat seleccionador d'Espanya sub-17. García vol que els seus jugadors siguin competitius i puguin arribar al primer equip.
13: Ellos el proyecto que tienen es que la cantera del Español tiene que ser un servicio para el primer equipo. O sea, al final yo creo que tenemos muy buenos jugadores en la cantera, que tenemos buenos mimbres para que el primer equipo se curta de ellos, y por eso estoy aquí. Al final yo estoy aquí porque ellos han creído en mí, que creen que podemos sacar muy buenos jugadores, y para eso estamos.
2: Pausa i un munt d'informació al Barça de bàsquet i al Tour.
14: Catalunya migdia.
15: Fins a 575 quilòmetres d'autonomia urbana, eh? Carregues del 15% fins al 80% en 30 minuts.
16: Sona el nou Micra.
15: I el 0% TAE. Aprofita els incentius del Pla Auto Plus i caes fins amb 5.000 euros d'ajuts i estrena el nou Micra 100% elèctric, 100% irresistible. Consulta condicions a Nissan Ponés.
17: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
18: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
19: Si Espanya marca el dia 14, tu acumules. Fer la compra bé és sumar 1% addicional al 8% habitual per cada gol de la selecció quan posis carburant a les gasolineres Carrefour i poses el turbo al sec estalvi. Només per ser socis del Club Carrefour i tenir l'app Mi Carrefour.
18: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
20: Aquest agost gaudeix dels millors concerts a la costa de Barcelona amb el Festival Mar d'Estiu i El Periódico. Joan Dausà, Sergio Dalma, Rosario, Niña Pastori, Zucchero, Loquillo i molts més. Mar d'Estiu a Santa Susana. Concerts, jardins, gastronomia, moda i diversió. Del 31 de juliol al 17 d'agost. Entrades a mardestiu.cat.
14: Catalunya Ràdio.
16: Som 3CAT.
14: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
2: Minuts a les 3 de la tarda, el Barça de bàsquet, que té enllestit l'entrenador, el responsable esportiu, intensifica les gestions per reforçar el joc interior. Un munt d'informació, Ernest Macià, per on comencem?
21: Doncs sí, mira, comencem, si et sembla, per l'entrenador, perquè podem dir que està fet. Estem pendents, doncs, que Alexander Sekulić, el futur entrenador, doncs, un cop s'hagi llegit el contracte del Barça, doncs, el signi. Això seria segurament a finals d'aquesta setmana.

0: L'altra notícia és la que també se sap, que Xavi Pujol acabarà sent director esportiu del Barça, però ja hi podem posar una data, que serà principis d'agost. El 2 d'agost, en principi, és quan el Barça entén que ha donat ja els 2 mesos de coll per no haver d'indemnitzar el Baskonia, però aquest tema segurament generarà més polèmica, perquè amb Xavi Pujol ja el Barça, segurament el Baskonia intentarà portar el tema als tribunals perquè entén que pot rebre una compensació, perquè el jugador encara tenia contracte en vigor. En tot cas, Pujol dirigirà el Barça a partir d'aquest agost. El joc interior és el que realment està més complicat, perquè, Laia, el Barça ja té 2 exteriors aparaulats que també s'han de fer públics entre aquesta setmana i la que ve, l'Alea Stanley i Umude, un ex-NBA Islik i una escorta que aquest any ha estat entrenat per Jordi Fernández, també a l'NBA Brooklyn Nets. Estem parlant, en aquest cas, de Tyrese Martin. I com et deia, el joc interior. El joc interior sí que realment podem dir que, doncs, el marge de Josh Nebo penja, doncs, del sí de Schengelia, que ja veurem si segueix, i també de fitxar un pivot, un 5 titular i un 5 suplent, a més d'un 4, un alè pivot suplent. És a dir, que encara realment queda molta feina per fer a la posició del joc interior. I qui sí que ja ha fet feina en el joc interior avui, una altra notícia de Mercato, és el bàsquet Girona, el Fiat Girona, que ha tancat la contractació d'un pivot neerlandès que ho ha fet molt bé a la Bundesliga, 15 punts i 6 rebots. Es tracta de David Anguessan, signa per una temporada.
1: El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret. Energia.

0: I el Tour avui es reprèn amb una etapa de mitja muntanya. Marxa la desena etapa. Com va la cursa? Què n'esperes, Isaac Vilalta?
1: Avui pot ser un dia important perquè ve després d'una jornada de descans en què sempre passen coses. Cal veure com recuperen els cossos, especialment amb aquesta calor. A més, és una etapa dura, amb tres ports de tercera, un de segona i dos de primera. I de moment que hi ha una fuga, però amb poques diferències. Dos homes són cap de cursa, Harold Tejada i Javier Romo. Llàstima, perquè per darrere la resta d'homes de l'escapada s'estan quedant tallats a 45 segons. I aquí és el Joel Nicolau, el ciclista català. I per darrere, un minut i mig, sense deixar marxar els del davant, el pilot, el gran grup, amb Tadej Pogacar i el seu equip, l'UAE, marcant curt els de la fuga, no deixant que les diferències siguin grans en una jornada trencacames completament i en què veurem si passa factura algun dels homes importants.
2: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
0: I al Badalona Woman ha presentat Vicky Losada i Eudald Serra, segona, fitxatges Girona i Sabadell.
3: El Girona ha presentat els migcampistes Izan González i Iván Morante, un arriba del Granada, l'altre del Burgos, el Sabadell, Alain Ribeiro, del Pontevedra, i el defensa, Miqui Codina, que havia jugat al Zamora l'última temporada. Per cert, ja sabem, a la primera jornada de Lliga, 16 d'agost, el Girona van a Leganés, a Montilivi, 7 de la tarda, i el dilluns 17, l'endemà, el Sabadell al camp de l'Sporting.
0: I ara seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
4: Són les 3.
5: Catalunya migdia.
4: Comencem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara us hem explicat que l'audiència de Badajoz ha condemnat aquest migdia el germà de Pedro Sánchez a 9 anys d'inhabilitació. Ho ha fet per prevaricació. En canvi, el tribunal no ha vist provat el delicte de tràfic d'influències. David Sánchez, així com la resta d'encausats, esquiven la presó amb aquesta sentència, que això sí, es pot recórrer. També us hem parlat de la calor, que ha disparat a un 40% en una setmana les consultes als CAPs per cops de calor, deshidratacions i síncopes. Són dades del Departament de Salut referides a la setmana passada en plena segona onada de calor. Per demà s'espera el pic de la tercera onada. I hem connectat amb París, on avui el president francès Emmanuel Macron viu el seu últim 14 de juliol, Diada Nacional Francesa, com a cap d'estat, abans de convocar eleccions. Ho ha fet en una desfilada militar massiva, on ha volgut exhibir musculatura i també aliances internacionals. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya Migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
6: Doncs que el Parlament creu que la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Urbana, i el porteu de Vox, Joan Garriga, han vulnerat amb faltes lleus el codi de conducta dels diputats en discursos suposadament d'odi. Ara la mesa de la cambra haurà de decidir si els sanciona. Les sancions poden anar des d'una amonestació pública fins a multes d'entre 600 i 12.000 euros. Anem al Parlament, Jordi Corbalan.
7: En el cas de Sílvia Orriols, la comissió de l'Estatut

0: dels diputats la fa responsable d'haver assenyalat fins a 7 vegades la diputada d'Esquerra, Najat Driouech, amb expressions com aquesta per l'ús del vel.
1: La primera formació política que ha obert les portes del Parlament al fonamentalisme i al misoginia islàmiques.
0: Per primera vegada, però, la comissió fa arribar a la mesa que els grups poden denunciar els fets a la Fiscalia. També es consideren faltes lleus que el portaveu de Vox, Joan Garriga, col·loqués cartells amb l'expressió "companys assassí" i vinculés els socialistes amb les drogues i la prostitució. Joan Garriga ja ha anunciat que, sigui quina sigui la decisió de la mesa, la recorreran.
2: Tantas veces como haga falta. Tengamos las sanciones o no tengamos las sanciones. Seguiremos defendiendo la verdad.
0: El PSC, Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP treballen per acordar abans de l'agost una reforma del reglament que incorpori i tipifiqui les sancions als discursos d'odi. L'actual codi de conducta deixa pràcticament impunes aquests comportaments.
3: Mentrestant, el Congrés tombarà els objectius de dèficit que ha presentat el Ministeri d'Hisenda amb els vots en contra de Junts, el PP i Vox, entre altres. El ministre ha defensat un límit del dèficit del 0,1% per les comunitats autònomes, el mateix que els últims anys, i que tampoc va aconseguir aprovar. Esquerra i votarà a favor a contracor, diuen. Sentiu Josep Maria Cruzet de Junts i Teresa Jordà d'Esquerra.
4: Si fan el mateix, obtindran el mateix. Un govern assetjat per la corrupció només li queda que fer veure que gasta quantitats ingents de diners.
5: No votarem a favor perquè pensem que el govern de l'Estat ja ha complert, ni molt menys. De fet, ho fem emprenyats.
3: Per cert, que el Consell de Ministres ha aprovat una transferència de 904 milions d'euros a les comunitats autònomes per reforçar el sistema de dependència. Els diners es destinaran a finançar serveis i prestacions amb l'objectiu de reduir les llistes d'espera i millorar l'atenció. En paral·lel, aquesta tarda el Congrés votarà la reforma de les lleis de dependència i discapacitat. La nova norma amplia les prestacions, estén l'assistència personal fora de la llar i fixa per llei que l'Estat assumirà el 50% del finançament del sistema. La Unió Europea i el Regne Unit han signat l'acord de Gibraltar que eliminarà els controls policials a la frontera entre aquest territori britànic i Espanya. En principi, el pacte servirà per acabar amb les cues a les duanes i agilitzar la vida de milers de treballadors. La signatura de l'acord ha estat a la seu de la Comissió Europea. Anem cap allà, a Brussel·les. Bruno Forte, bona tarda.
6: Hola, bona tarda. Amb aquest aplaudiment s'ha celebrat una entesa teixida a quatre bandes entre la Comissió Europea, el govern britànic, el de Gibraltar i l'espanyol, amb el ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, present a la cerimònia. S'eliminaran les barreres físiques per al moviment de persones i de mercaderies. Per garantir la integritat de l'espai Schengen europeu de lliure circulació, funcionaris espanyols participaran en els controls dels passatgers que arribin a l'aeroport de Gibraltar. L'acord suavitza anys de tensions polítiques entre les autoritats espanyoles i les de Gibraltar. L'última paraula encara la tindrà el Parlament Europeu, que està pendent de ratificar-lo en les properes setmanes o mesos.
3: I el canal Segarra-Garrigues incorporarà més de 1.300 noves hectàrees de regadiu després de la posada en marxa de l'embassament de l'Albagés. El govern ha aprovat avui l'execució de les obres amb un cost de 13 milions d'euros. Anem a Lleida ara, Julià Albacar.
7: Les noves hectàrees de regadiu s'afegeixen entre els municipis de l'Albagés, el Cogul, la Granadella, Juncosa, Granyena de les Garrigues i el Soleràs, tots a la comarca de les Garrigues. L'ampliació es consolida després de posar en marxa l'embassament de l'Albagés este mes de juny, que tot i estar acabat des de feia anys, no s'havia pogut omplir per retards en els tràmits burocràtics. Josep Maria Jové, president de la comunitat de regants del canal, explica que aquesta zona era una de les més costoses de regar.
8: Això ja tenim per poder fer i, a més, una cosa molt important en aquest Albagés és poder portar aigua al sector 12. El sector 12 és el sector que gasta més energia de Segarra-Garrigues i ara, a partir d'ara, doncs moltes finques que regaien del bon moment, ara es poden regar directament de l'embassament del Vallès.
7: Les obres tindran un termini d'uns 24 mesos i un cost de 13 milions.
3: L'aeroport del Prat tanca un semestre de rècord amb més de 28 milions de viatgers, un 4,4% més que el mateix període de l'any passat. 21 dels 28 milions han estat passatgers de vols internacionals, són dades d'AENA. També augmenten els viatgers que han anat a l'aeroport de Reus, un 10% més que el primer semestre de l'any passat, amb 575.000 passatgers. En canvi, l'aeroport de Girona-Costa Brava ha tancat el primer semestre de l'any amb 800.000 viatgers i això és un 7% menys que durant el mateix període de l'any passat.
9: Passant 6 minuts de les 3.
10: Catalunya migdia amb Òscar Fernández.
9: Des d'ara i fins a les 4 amb la Neus Tomàs, directora adjunta del diari Punès. Bona tarda.
11: Bona tarda.
9: El periodista del Confidencial, Marcos Lamelas. Bona tarda.
12: Bona tarda.

0: I el periodista i escriptor Jaume Clotet. Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Esteu bé?
1: Sí.
2: Prou bé, sí.
0: Sí, bé, bé, també, sí, sí. No, no ens queixarem. Aquí hi ha aire condicionat. Vull dir que tot això sí, que
2: guanyem...
0: Tant,
2: no?
0: Jo em tanco aquí al matí, escolta'm, sí, i jo sí, sí. D'aquí no em traurien fins a la nit ben bé, perquè podria passar aquí, escolta'm, tota la jornada i més. A veure com està la Carlota Gurt. Que ja sabeu que és qui ens proposa el primer tema els dimarts. Carlota, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
0: Com vas?
3: Bé, bé, bé, la veritat. Bé, no tinc calor, treballo, bé, bueno, això.
0: Escolta'm, que duri, sí. Que duri, sí. Que duri. Molt bé. A veure, quin tema ens proposes avui?
3: Aviam, avui vull parlar de futbol. Que ah. ja sabeu que jo sóc un abolicionista del futbol, sí. Que crec que ens convindria fer una pausa. I avui vull parlar d'aquesta cosa tan absolutament desoladora, que és que durant el Mundial els casos de violència de gènere augmenten. Hi ha diversos estudis fets a alguns països, diversos, que corroboren que és així i que parlen d'un increment aproximat, depèn de l'estudi, d'un 25% de casos de violència domèstica. Però resulta que aquest augment no està vinculat al fet que l'equip, o sigui, que el propi equip perdi, perquè en realitat quan perden la cosa encara empitjora i l'increment arriba fins al 38%, per exemple, en un estudi fet a Anglaterra. I que els aficionats apallissin les dones és terrible, que encara ho és més que les apallissin quan el seu equip guanya. O sigui, és que això demostra encara més el sense sentit i l'absurd, no? I posa en evidència que per aquests animals les dones no són més que una mena de sac de boxa on descarregar les seves frustracions, els seus complexos, etc. El Mundial, també, i el futbol en general, és com un aparador formidable pels racistes del món. Diguéssim, no només els expresidents espanyols opinen que les seleccions racialitzades no representen els països europeus, sinó que són molt, doncs, els seguidors. La mateixa FIFA, que a través de perfils i de control de xarxes socials doncs, regula comentaris, ha esborrat 89.000 missatges ofensius contra jugadors, dels quals gairebé 10.000 eren racistes. Vull dir, a mi em sembla que això del futbol i del Mundial és com una mena d'incubadora, que ja sé que eliminant el futbol tot això no desapareixeria, i que fins i tot potser llavors no sabríem que per on treure'ns-ho de sobre, no? Per on alliberar, no? Tota aquesta tensió, però sense futbol potser tot això no tindria tant protagonisme, no ho sé. Bueno, les contradiccions aquestes del futbol que ja sabeu que m'irriten.
0: Doncs a veure, el Marcos, la Neus, el Jaume, com ho veuen això?
4: Bueno, ho sento molt, Carlota, però totalment contrari. Totalment contrari.
1: No es podia saber.
4: Independentment de que potser la causalitat de Mundial i violència de gènere, jo crec que és una mica forçada des del punt de vista científic.
3: Home, independentment d'això, però això és molt
4: Carlota,
3: fort, però, això que acabes de dir. Perdó.
4: Escolta, podem pensar la quantitat de cossos que s'uniran aquests dies amb el Mundial, amb les victòries, amb les derrotes, amb els nens que naixeran dintre de 9 mesos, amb l'amor, en poques paraules, i amb el racisme exactament igual. Si d'alguna cosa serveix el Mundial és perquè per igualar, per veure que totes les races... El futbol té aquest punt igualitari igualitari que no és només per la raça, sinó també per la classe social... És a dir, hi ha futbolistes de tota mena i condició. I en un camp de futbol, d'alguna manera, tot això sí que queda igualat. I es pot fer la lectura que tu fas, Carlota, però jo puc fer exactament la contrària i crec que seria també absolutament legítima.
1: Jo crec que la Carlota té un punt de raó en el sentit doble que explicaré ara. Primera, crec que el futbol aixeca les pitjors passions i les millors passions. És a dir, té raó el Marcos, d'aquí uns mesos, sempre quan hi ha victòries del Barça o dels equips que siguin, sempre hi ha un repunt de la natalitat, i petit, evidentment, però sempre hi és. No? I per tant, quan les coses van bé, la gent s'apassiona, quan van malament també. No? I especialment, això ho veiem, per exemple, en els espectadors del futbol, de manera molt diferent. És a dir, els partits de futbol masculí, les passions del públic són diferents de les del futbol femení. Jo he anat a partits del Barça femení i el tipus de públic és molt diferent del tipus de públic del futbol masculí, de qualsevol categoria, no només del Barça, diguem. Hi ha una agressivitat ambiental molt clara, hi ha pares que estan totalment fora de llocs quan juguen els seus fills, insulten els àrbitres, estan jugant criatures i sembla que estiguin jugant la Champions, és a dir, la gent a vegades no sap estar. I, en canvi, en el futbol femení hi ha famílies, hi ha una pila de canalla, hi ha nens, hi ha nenes, i l'ambient és molt diferent. I

0: I això que diu la Carlota, m'agradaria veure-ho, si hi hagués un Mundial o guanyar el Mundial de futbol femení, si també hi ha aquest repunt que diu que passa o que es detecta guanyar el Mundial de futbol masculí, que estic segur, a més, que no és així. Per tant, segurament té a veure amb moltes altres factors també, eh? Per exemple, el consum d'alcohol, però estic segur que també hi ha un factor, no sé com dir-ho, jo no soc precisament feminista, però sí que crec que hi ha un factor de masculinitat malentesa en tot això.
1: Poc més a afegir, perquè des de la Carlota a les vostres opinions el que demostra és les contradiccions d'un esport que és així de passional i que crec que treu, Jaume, no sé si ho has dit en aquestes paraules, però és així, treu el millor i el pitjor de la gent. És a dir, amb el debat sobre el racisme, no? Doncs tu et pots quedar amb el que ha dit Mariano Rajoy, que a més no ha rectificat, i que probablement no és l'únic espanyol que ho pensa, no? O et pots quedar amb la resposta que li va donar Lamine, que em va semblar...
2: La podem sentir, tenim preparada amb Lamine Yamal ahir en roda de premsa, quan li van preguntar precisament per les paraules escrites de Mariano Rajoy, dient, recordeu que la selecció francesa juga molt bé, però que no hi ha cap jugador francès, diu Rajoy. I això és el que li van preguntar a Lamine Yamal, i Lamine Yamal, 19 anys, va dir això.
3: Yo creo que mañana vamos a jugar uno de los partidos más bonitos que se puede en un Mundial. No creo que haya espacio para hablar de eso, pero el fútbol, si sirve para algo, es para integrar, para la sociedad, y no hay mejor ejemplo que Francia y nosotros, que somos ejemplo de la integración y que el fútbol al final es eso, no hablar de lo que ha dicho otra persona.
1: I després que permet una mena d'interacció, perquè tu parlaves del futbol des de l'infantil o el juvenil, no? Deies tu, Jaume. Té una cosa, els que tenim fills que, per sort o desgràcia, ens ha tocat anar a camps, també veus el millor i el pitjor, és a dir, nois i noies, no? Que pel seu entorn familiar, escolar, probablement no coincidirien físicament enlloc, potser més endavant en alguna discoteca, però en aquelles edats no coincidiran enlloc i en canvi poden coincidir en equips de futbol o en camps de futbol. I a mi això em sembla interessant. Ara, també és veritat que després veus gent i tots tenim, bueno, jo almenys tinc, no sé, companys de feina que dius com pot ser que aquesta persona es transformi d'aquesta manera i no per bé quan mira un partit, no? Jo no sé si sóc abolicionista del futbol, però estic en condicions de dir que fins a data d'avui, i crec que aquest vespre igual, no he vist cap partit, per tant, en fi, no estic seguint tu amb l'afició que segueix molta gent. Sí que tinc gent al meu entorn que s'aixeca a les 3 de la matinada per veure Croàcia i Argentina i no sé què, i posen despertadors i entreuen i tot això, i ho visc amb una certa distància, però sí que és un esport que sí que té un punt d'igualitari que no tenen altres esports. És a dir, hi ha esports, sobretot alguns individuals, que depèn molt de... no només de la perícia del jugador o la jugadora, sinó també d'aquell entorn, si et pots pagar un entrenador, si et pots pagar un fisio, fins i tot un endocrino, no? I en canvi el futbol, doncs algú que probablement no tindria un futur tan clar com altres, doncs pot acabar triomfant, no? I això també està bé.
2: Jo que sóc amant del futbol i que m'agrada molt, no arribo a la bogeria d'aixecar-me a les 3 del matí per un Croàcia Argentina. En aquest Mundial no ho he fet. En altres Mundials de més jove no dic que no. Però
1: jo només demano que no em desperti.
2: No, però sí que entenc. És a dir, les xifres que ha donat la Carlota són reals, és a dir, hi ha estudis científics que ho demostren, i estic d'acord que això és a dir, que aquí el futbol funciona com a excusa. És a dir, el futbol el que fa és que la gent tregui el pitjor d'ell mateix, però el problema ara el tenim a la societat. Clar. És a dir, el problema que...
1: I en època de vacances passa, i a la pandèmia va passar...
2: Que un home apallissi a la dona és problema d'aquell home i d'aquella societat. El futbol és l'excusa. La culpa no és del futbol. Però ja entenc que, efectivament, és un aparador, és alguna cosa que catalitza molt les passions, que moltes vegades s'acompanya, doncs, de beguda, i el que no és beguda, alcohòlica, i que, per tant, acaba comportant que els comportaments que ja tenim molt interioritzats, doncs, es multipliquin, i que, per tant, acabi disparant-se les estadístiques. Però bé...
4: Sí, el que passa que, clar, per exemple, si agafem l'alcohol i dius no, però és que l'alcohol, per exemple, ja afavoreix que la gent es torni més agressiva. Però dius, bueno, és que la gent que és agressiva, jo, diguéssim, per molt que begui, no em posaré a fotre hòsties. Ja, per tant, així com l'alcohol potencia la violència, el futbol també.
2: Vull dir, la passió, més enllà, no? La passió. I llavors,

0: Sí, qui no sap gestionar bé aquesta passió, doncs efectivament acaba sent violent. I efectivament...
1: Sí, però vull dir que bé que l'alcohol de vegades el tenim més racionalitzat, o no, bueno, no del tot, però vaja, no? Vull dir que hi ha una sèrie de... En canvi el futbol no, diguéssim que... Bueno, que jo crec que alguna cosa hauríem de regular, o de pensar, o de... No? Alguna cosa s'ha de fer, perquè és que la violència masculina... Mira, avui anava a parlar de l'alcalde aquest de Sant Feliu, que dic, mira, deixem-ho córrer perquè estem tot el dia amb el mateix, que quan no és una cosa és l'altra, no és constant, no? Les notícies de la violència masculina són diàries, en tots els sentits, ja sigui violència sexual o no violència sexual, no? I és una cosa esgarrifosa, no?
0: Sí, no puc contradir, clar, perquè és veritat. Sí, sí. És, efectivament, i les enquestes ho diuen, i les estadístiques, però les enquestes o les estadístiques ho demostren. L'únic és això, que en el cas del futbol o en el cas d'una altra cosa, a vegades s'utilitza com a excusa, no? De dir, apallissa la dona perquè ha perdut el seu equip. Home, no, apallissa la dona perquè és mal educat, perquè té malentesa la masculinitat, perquè és feble, i per tant es pensa que donant-li cops a la dona demostra alguna cosa, no sé molt bé quina, però clar, efectivament el futbol és l'excusa, diguem-ne. Però, i és veritat que quan hi ha una gran competició com aquesta, les estadístiques ho demostren, que es multiplica. Però sí, és un problema de la societat, que efectivament el futbol serveix com a catalitzador, com a parador, i que ens ho multiplica. I efectivament els que tenim nens que juguen a futbol, i els que tenim nens que han jugat primer a un altre esport i després han passat al futbol, mateixes poblacions, mateixa societat, i genera ambients radicalment diferents en el futbol i en un altre esport.
2: Tal qual.
0: Bàsquet, handbol, voleibol...
3: El meu pas va ser del bàsquet al futbol i vaig trobar un canvi espectacular.
2: El meu va ser invers. La meva filla va passar
1: del futbol, no? Vull dir, si tots fessin bàsquet, hi hauria un canvi de...
2: La meva filla va passar del futbol al bàsquet i va ser un canvi radical de l'entorn de pares.
0: Ah, el meu de l'handbol al futbol i el canvi va ser radical a pitjor.
3: Sí, pares, avis, tot.
0: Ara, però torno a dir el mateix, la culpa la tenim els pares, que hi posem les nostres frustracions en el nostre fill i ens pensem que tenim allà un Leo Messi que ens traurà de pobres. I després de Leo Messi només n'hi ha un. Però vaja. Carlota, ànims. Aquest vespre pots mirar el partit, si vols.
1: Sí, ara hi corro.
0: Ja, m'ho he imaginat. Gràcies i bona tarda.
1: Vinga, bona tarda.
0: Passen 4 minuts d'un quart de 4. No sé si voleu allargar-vos sobre el comentari de Rajoy, perquè ahir, òbviament, el Catalunya Mitjà en vam tractar àmpliament. Avui hem sentit la resposta que ell li va donar a Lamine Yamal. Aquest matí, al matí de Catalunya Ràdio, n'ha entrevistat Manuel Valls, que va ser primer ministre francès, exregidor de l'Ajuntament de Barcelona, d'orígens catalans, però també se sent molt francès, i ell deia això sobre aquesta polèmica.
4: És una barreja d'estupidesa, de no coneixement de la història de França, de lo que és el futbol en general, i són paraules clarament racistes. I el que es podria esperar de Mariano Rajoy són excuses i no mirar d'aguantar el tipus.
0: La casualitat, entre cometes, ha volgut que avui Pedro Sánchez sigui a París, perquè avui és la Festa Nacional Francesa, el 14 de juliol, i estava convidat per Emmanuel Macron, juntament amb altres primers ministres europeus i internacionals. Se li han pogut llegir els llavis el moment en què s'ha trobat amb Sébastien Lecornu, en què Pedro Sánchez li deia: demano disculpes per l'antic primer ministre. Lecornu li contesta: no problem, vull dir, cap problema. I Sánchez diu: no, és que estic molt avergonyit, això en Barreset. Vull dir que ha anat allà també, òbviament, per treure-li un rèdit polític. Exacte. És a dir, si Mariano Rajoy fos del mateix partit polític que Pedro Sánchez, no sé si hagués anat igual. No sé com ho veieu tot plegat.
2: Jo només sé que demà serà l'article més llegit del dia, serà el nou article de Mariano Rajoy.
5: Bueno, a veure, és, increïblement, les cròniques esportives de Mariano Rajoy són extremadament llegides.
3: Ets molt bondadós dient-li crònica esportiva.
5: Bueno,
3: eh?
5: A veure, jo...
0: Són textos que
5: per mi és un fenomen... Jo, o sigui, no vaig allò. I per xarxa sempre t'acaba arribant algun paràgraf.
2: Si es diuen per la ràdio i tot.
5: Però des del principi del Mundial, o sigui, estava jugant Cabo Verde i ja t'arribava
0: ja va fer una sèrie d'articles en una altra gran competició, no sé si una Eurocopa així, i la veritat és que eren dignes d'un comentari de text, eh? Vull dir, però,
2: és que no les escriu.
0: De primària.
2: No les escriu, les dictes. Ell envia àudios i surten com surten, però... Jo crec que abans la Neus ho ha dit, no ha rectificat, i no li costava res dir, que a més ho penso sincerament, que és mig broma, mig aquests articles que fa. Podria haver dit: escolta, se m'ha malinterpretat, demano perdó, punto. Però jo crec que tant se li en fot, demà serà el més llegit, està al centre del focus, i crec que ell deu estar tranquil·líssim.
5: Sí, Jaume, jo crec que tant se li en fot, però no només això, sinó tot. Jo crec que l'ànim no és racista. L'ànim no és racista. Mariano Rajoy va governar durant 7 anys, i no va prendre cap mesura que anés en el, no sé si, és a dir, ara que ve Vox, Mariano Rajoy va estar governant i no va prendre cap mesura ni la seva administració se li pot culpar d'alguna cosa similar a això, al contrari, és a dir, no, jo crec que és un comentari, diguem-ne, en fi, fet com el gruix que fa.
3: Ja, però això, ara, salvant totes les diferències, però és com quan et fan un comentari masclista i és, va, però no t'enfadis, perquè no és de mala fe, no? És bona persona, sempre saludava, la broma, no? Sempre saludava. Clar, és a dir, ell, jo no sé què pensava quan va escriure o quan ho va dictar. Que el comentari és racista, crec que no hi ha cap dubte. I el fet de que no vulgui rectificar-lo, pel que sigui, perquè li és igual, perquè a més segur que hi ha gent que li haurà dit, hombre, sí, Mariano, que... No? Doncs... I que a més el seu partit hagi fet aquesta cosa de... És sarcàstic, no?
0: Sarcasme, crec que va dir que era... Borja Sempe, sí.
5: No ho és. Doncs... No ho és. És planer. Però com tots els articles que...
3: No, però...
5: No hi ha la intenció en cap sentit.
3: Però si tu vas al que diu... Ara no em vull posar jo aquí molt, molt tremenda perquè veu estar ahí comentant-ho. Però el que diu és gros. És a dir, perquè si ho apliques aquí, doncs... per aquell mateix criteri, a Lamine no el deu considerar un jugador...
0: Però és que hi ha gent que pensa això.
3: Clar, llavors,
0: s'està fent viral, ara clar, un vídeo de la pantalla gegant que hi havia al centre de Madrid en un partit de la selecció espanyola en què es presenten els jugadors al moment en què es canta l'alineació i hi ha xiulets per la Lamine Yamal.
3: Bueno,
0: i segur que hi ha una
3: Nico
0: barreja d'alguns que són madridistes i que el consideren culer, i segur que hi ha molta gent que considera que és més marroquí que espanyol i que no hauria de jugar amb la selecció espanyola i que no ha de ser els culers.
3: Clar, per això et dic...
0: Home, el pare de Marine Le Pen va fer aquella guerra contra la selecció francesa que va guanyar el Mundial del 98 perquè considerava que cap d'ells no era francès, perquè tots venien de fora.
3: Però fins i tot l'extrema dreta, ja amb la Marine Le Pen i ara en Bardalà, han entès que no poden dir-los que no són francesos els que són francesos.
5: I no és que no es convé.
3: El que passa és que aquí, com que anem amb 10 anys de retard, tot i que accelerats, respecte a l'extrema dreta francesa, doncs algú, en algun moment, entendrà que això... a part de ser una barbaritat, no els hi fa cap favor electoral. A mi, de veritat, jo crec que no li hauria... És el que dius tu, no li hauria costat res, probablement, com diuen en castellà, està de vuelta de todo. Total. I és igual. Però no li restaria transcendència més enllà de que, evidentment, el PSOE i el govern doncs ho aprofiti. I dic no restaria transcendència perquè també els francesos s'ho han pres com s'ho han pres. Sí. Vull dir que
5: aquí la qüestió és que els francesos s'han ofès.
3: El conflicte no l'ha muntat Álvarez, el ministre Álvarez o Pedro Sánchez. Vull dir, clar, sí. Quan Marine Le Pen... És que és difícil, però ha sigut més racista que Marine Le Pen. Sí. Això no és fàcil. Quan tu tens tota l'Assemblea Francesa, des de l'extrema dreta a l'extrema esquerra, parlant d'això, doncs, home, no és només una operació que li vagi bé o no al govern de Sánchez.
2: Però
3: no?
2: Perquè hi ha eleccions franceses d'aquí no tant.
3: També,
2: I després una altra cosa, és veritat que, jo, ara sembla que jo vinc aquí defensant Mariano Rajoy, però hi ha un corrent de fons a França sobre aquest tema que fa temps que aflora i torna a aflorar, per exemple, quan hi ha un partit de la selecció i la meitat de jugadors, o molts d'ells no canten la Marsellesa, evidentment que són francesos, però la desafecció que té una part dels francesos de passaport amb el concepte o la identitat francesa és molt gran. Un exemple és que cada cop que hi ha un partit, segons qui, es blinda París perquè és la fi del món. Ah. Llavors, França s'ha posat amb aquesta reacció tan dura perquè crec que alguna fibra els hi ha tocat de... sent un comentari fora de lloc, racista o divertit, com vulguem, els hi ha tocat una part que ells saben que no tenen ben muntada, siguin del color que siguin, però el sentiment francès, al marge del DNI que tinguin, molta gent d'allà no el té.
0: Falten 4 minuts per arribar a 2:15. Aquesta polèmica, diguem-ne, ve d'ahir. Encara tenim avui, podríem dir que les brases del foc d'ahir. Avui en tenim una altra de notícia. L'Audiència de Badajoz ha condemnat a 9 anys d'inhabilitació al germà de Pedro Sánchez. Ho fa pel delicte de prevaricació. Tot i això, l'absol del delicte de tràfic d'influències. Per això, el tribunal descarta penes de presó. És una sentència per unanimitat on es condemna David Sánchez i també la resta d'acusats, entre els quals l'exlíder dels socialistes extremenys, Miguel Ángel Gallardo. La condemna és per tots els acusats igual, excepte per Gallardo, que hi condemnen a 18 anys d'inhabilitació, tots els altres 9 anys. Per tant, tots ells no podran exercir un càrrec públic elegit per

0: sufragi, però tampoc no podran tenir un càrrec públic de designació ni tan sols una feina en una administració pública. Els magistrats, però, reconeixen que no ha quedat provat que terceres persones exercissin pressió o influència per crear la plaça Mida a la Diputació de Badajoz. Tampoc no ha quedat provat que David Sánchez col·loqués un amic seu. Per tant, el tribunal ha evitat una condemna que comporti presó. Anem a Madrid amb la Tània Tàpia. Tània, bona tarda.
1: Què tal? Com esteu? Bona tarda.
0: La sentència, com l'argumenten els magistrats?
1: Doncs és una sentència llarga, eh? Pràcticament 400 pàgines on descriuen un pacte entre els 11, recordem-ho, són 11 acusats, per crear una plaça, diuen, innecessària, buida de contingut, creada amb urgència, però també afirmen en la mateixa sentència, com dius, que no ha quedat provat que d'altres persones externes, com podia ser el mateix Pedro Sánchez, exercissin influència o pressió sobre els acusats per fer el pas. Tampoc han pogut determinar, diuen, si es va fer per afavorir David Sánchez, que era, i cito literal, parent de Pedro Sánchez, que en aquella època, segons el tribunal, parlem, atenció, d'octubre del 16, del 2016, era un destacat dirigent i futur secretari del PSOE. Només recordar que en aquelles dates, precisament, Sánchez va ser defenestrat de la direcció del partit i no la tornaria a recuperar després de moltes vicissituds fins al maig del 2017. El tribunal condemna, com deies, a tots per la mateixa pena, descarta el tràfic d'influències, però a Gallardo, l'excap del PSOE Extremadura, li aplica 2 delictes de prevaricació i, per tant, 18 anys. Un per crear la plaça Mida, l'altre per canviar-la de nom 5 anys més tard i adaptar-la, diu el tribunal, a les preferències personals de David Sánchez, que durant el judici va dir que ell no havia demanat aquest canvi de nom i que va seguir cobrant exactament el mateix. Els magistrats s'agafen, a més, per aquesta condemna als correus intervinguts per l'UCO, però parlen d'una activitat criminal de despatx. Reconeixen que és difícil en una institució tan jerarquitzada, petita com una diputació, tenir prova directa, és a dir, que un testimoni incrimini a la resta, però que les regles de la lògica, dicta la sentència, apunta que tots aquests indicis els porta a dir que hi havia un pla pensat des de les altes instàncies de la Diputació, del qual tots n'estaven al cas. I una cosa més, reflexionen sobre el mal que diuen fa l'endollisme, col·locar algú a dit a les administracions públiques, diuen que això fomenta la corrupció. Ara bé, recorden que no tota pràctica, per més censurable que sigui des del punt de vista ètic, doncs encaixa amb un delicte penal. Recordem només una cosa més, és un cas que parteix d'una denúncia amb retalls de premsa de Manos Limpias. Les acusacions demanaven presó fins a 6 anys. La fiscalia mai va veure un cas, demanava l'absolució i l'arxivament del cas.
0: Aquí es pot recórrer, és a dir, no és una decisió definitiva, es pot presentar recurs.
1: Sí, això és important, perquè això és una sentència de l'Audiència Provincial de Badajoz. Aquí ens diuen des de l'entorn de David Sánchez que presentaran doncs, el pertinent recurs. Se'n va al Tribunal Superior de Justícia a Extremadura i encara després queda el Tribunal Suprem. I això també és molt important. Aquesta pena d'inhabilitació no és efectiva. És a dir, David Sánchez a partir de demà no és que hagi de deixar qualsevol càrrec públic, Miguel Ángel Gallardo o la resta de polítics o fins i tot funcionaris de la Diputació. Quan serà ferma? Doncs sí, després de tots aquests recursos es va confirmant aquesta pena d'inhabilitació fins que arribi al Tribunal Suprem. Per tant, això és important, Aquesta sentència no és ferma encara i, per tant, no estan formalment inhabilitats.
0: I en el capítol de reaccions tampoc no se podia saber, Des del PSOE i el govern espanyol escandalitzats amb la sentència i fan costat a David Sánchez, i des del Partit Popular un cas més que demostra com el sanchismo està absolutament desfermat, no?
1: Sí, de fet, la sentència ha arribat pràcticament a l'hora del Consell de Ministres. Des de la Moncloa el que deien és que confien que tant Gallardo com David Sánchez són innocents, que recorreran a instàncies superiors i que posaran les coses al seu lloc. La portaveu, Alma Saiz, feia aquesta lectura.
2: Esta causa tiene un único origen, que es dañar al president del gobierno a través de su entorno familiar.
1: El PSOE també parla de barbaritat. Òscar Puente, ja ho sabeu, és un dels més beligerants a les xarxes, diu que tot plegat és per derrocar el govern. El PP aplaudeix. Feijó a les xarxes diu que ningú està per sobre de la llei, tampoc les famílies de Pedro Sánchez, i la seva portaveu al Congrés, Esther Muñoz, parla així de la decisió.
3: Esto es un día histórico. Esto en cualquier país haría caer a cualquier gobierno. Y Pedro Sánchez está festejando el 14 de julio. Y su hermano está siendo hoy condenado porque le han regalado una plaza.
1: Diu que està festejando perquè està a França, precisament, amb Macron en aquesta celebració. Només escoltem unes veus més. Són socis del PSOE, es posen les mans al cap. Són Rufián d'Esquerra, Ibáñez de Sumar i Vidal dels Comuns.
4: Es una sobrada importante. Y luego viene también Begoña Gómez, que será condenada por la cara. Lo único positivo es que el PSOE ya sabe el pan que se da cuando tienes un juez encima.
5: Es una auténtica desproporción, es un aviso a navegantes.
6: El estado de opinión actualmente de la ciudadanía española frente a la justicia es nefasto y tiene que ver, entre otras cosas, con sentencias como esta.
1: Un apunt més, ara sentíem Rufián parlar de Begoña Gómez, i és que 5 magistrats de l'Audiència Provincial de Madrid estan des d'ahir tancats deliberant si la seva dona ha d'anar a judici per un jurat popular, com vol Peinado.
0: Doncs vinga, a veure, com ho veieu?
7: Bueno.
8: Ho ha explicat també la Tània, que... A veure, són 377 pàgines.
0: Sí.
8: Jo he de dir que les he llegit en diagonal, però me les he llegit mentre menjava abans de venir.
0: Se t'agraeix el gest, eh?
8: Bueno,
0: per venir a la tertúlia amb els deures
8: ja,
0: fets.
8: Contava que, ja, ja. Contava que cauria el, en
0: home,
8: el temari,
0: sí,
8: era, no?
0: Home, sí, una signatura bastant,
8: no,
0: bastant clara, aquesta.
8: Llavors, clar, és veritat que aquest cas, primer, perquè com a prèvia, en contra de que s'endolli a ningú enlloc. Això, per començar, es digui Sánchez o Fernández, eh? Mm-hmm. M'és igual. Sí que és veritat que el que explica, el que es llegeix a més, és que no hi ha testimonis que avalin que es va produir aquesta, que es va fer aquesta plaça a mida. També ho explica molt bé la Tània, i en la sentència surt que això és difícil de demostrar, però en el judici la majoria de testimonis van contradir l'informe de la UCO, que és veritat que el que fa és anar juntant peces, algunes semblen més ben fonamentades i altres ja veus que no passa de la sospita, no? Va ser estrany que el famós teniente coronel Balas, no?, que és el cap de la UCO, fos ell qui portés directament una investigació d'una diputació provincial de Badajoz. S'explica perquè la persona era qui era, però, en fi, si el cap de la UCO ha d'estar vigilant els casos d'endollisme, seria? Mm-hmm. D'endollisme arreu d'Espanya, doncs, en fi, serà que té poques coses més importants a fer, perquè, a priori, no és un cas que hagin de portar algú del seu nivell, no? La Fiscalia demanava l'absolució i, per tant, aquí, si tinguessis un penalista en Molins o algun d'aquests... És estrany que en els casos on la Fiscalia demana absolució, doncs hi hagi condemna. Ara bé, ja teniu, ho explicava molt bé, demanaven fins a 6 anys de presó, sí. Manos límpies, acte i tota aquesta... I al final, bon, 9 d'inhabilitació, que no són pocs, doncs... que un cas d'endollisme... hagi d'estar castigat en presó és una pregunta interessant. És la manera de que no n'hi hagi? És una condemna cap al punitivisme?
9: Però,
8: no.
9: Però Neus, el que ens hem de preguntar és que t'endollin és delicte?
8: No, clar.
9: És que no ho és?
8: Sí, pregunto. Aquí el dubte és si d'un cas que pot ser d'endollisme, perquè aquesta cosa de no, el PSOE diu... En aquell moment Pedro Sánchez, a més, no era ni secretari general del PSOE, i a més, el del PSOE d'allà no era afí al sanchisme. Tot això, molt bé, però això no treu que se li pogués crear la plaça a mida, i que una de les coses que diu la sentència, no?, que és una plaça innecessària, que es crea a mida, i que quan el germà de Pedro Sánchez s'hi presenta, ja sap que aquella plaça serà per ell. En fi, enxufismo de manual, si és així. D'aquí a que això hagi d'acabar en un judici penal i amb peticions de presó, és el que a mi personalment m'ha grinyolat des del començament en aquesta causa.
9: És que, Neus...
8: Ho explica malament?
9: No, ah. A veure...
0: Ha fet un no com dubtant-ho,
8: sí,
0: eh?
8: Sí,
0: una mica.
9: És que no puc discutir amb tu, perquè tu t'has llegit la sentència i jo, en canvi, vinc de la piscina. Llavors, jo
0: doncs així,
9: jo
0: els deures els ha fet la Neus i tu no.
8: Demano
9: disculpes a l'audiència. Dit això, que t'endollin no és delicte. Podria ser-ho. Podrien canviar la llei i què? Que t'endollin no és delicte, perquè la gent ho entengui. Ábalos està a la presó i Jessica, una de les seves nòvies, no.
0: Que també la van endollar.
9: Però esa, no era l'única. Perquè este,
8: però aquí hauries d'explicar al Suprem, un jutjat ordinari...
9: Però, sisplau, que t'endollin no és delicte. Llavors, aquest cas, per la via penal, no té molt de sentit.
8: Clar.
9: La sentència en si mateixa ja sembla una mica absurda, perquè el condemnen, el David Sánchez, per prevaricació. prevaricació, és decisió injusta presa a sabiendas.
0: Però,
8: perquè ojo, el tràfic d'influències...
9: Però ell no pren la decisió. Clar. La pren el Miguel Ángel Gallardo.
8: Però per no tant, poden demostrar el tràfic d'influències, que és molt difícil.
9: Però com em poden condemnar

a David Sánchez per prendre la decisió injusta quan ell no és el que pren la decisió, perquè ell no s'autocol·loca. No té potestat legal per fer això. Per tant, jo, que no he llegit la sentència, des de fora...

0: entre d'altres, era perquè pogués compaginar-ho amb d'altres feines i d'aquesta manera teletreballar i no anar-hi. Doncs bé, en la mateixa sentència, fins i tot, i llegeixo el literal, diuen els magistrats, els quatre magistrats, que han de donar la raó a la defensa del senyor Sánchez Pérez Castejón perquè l'absentisme laboral no constitueix ni ha constituït en el nostre país cap infracció penal.
1: Doncs,
2: bueno, però aquí, a veure, aquest cas és molt lleig, perquè no anava. No anava. La primera declaració és esgarrifosa. No sabia on estava el seu despatx, sí. No sabia com era, no coneixia ningú, no podia donar cap nom de les persones... O sigui, és molt lleig el cas.
0: És lleig, però només deixem-me fer un apunt, eh? El tribunal, pel que fa a David Sánchez, no el condemna per l'accés a la Diputació de Badajoz. És a dir, aquest delicte, que era el d'acceptació de nomenament il·legal, considera que és prescrit. I, per tant, han passat molts anys, això era l'any 2017, quan es formalitza la plaça, i, per tant, amb ell no el condemna per això, només el condemna per al canvi del nom i de les atribucions de la plaça 5 anys més tard. Per tant, tot això que estem ratant sobre com va aconseguir la plaça, com hi va accedir el tribunal, pel que fa a David Sánchez, aquí no l'acusa, o sigui, no el sentencia, no el condemna. En canvi, a Miguel Ángel Gallardo sí, que diu, vostè, com a president de la Diputació, sí que va fer el que va caldre per crear aquesta plaça i sí que va fer el que va caldre per canviar-la després de nou.
3: Però, Tània, hi ha un moment, perdó, que en el cas del Gallardo, parlo de memòria, però diu alguna cosa així com és molt difícil, o no sé si arriba d'impossible, és molt difícil que pel càrrec que tenia no sapigués que aquesta plaça, bueno, però... pot ser molt difícil o poc difícil, però això no demostra res. No passa de sospita, no?
0: Bueno, és que moltes sentències en el món judicial ho veiem que al final s'acaben traçant a través dels indicis, no? Indicis raonables, no proves diguéssim, directes, incriminatòries, i ho reconeixen obertament en aquesta sentència, fins i tot apel·lant doncs, directament a les lleis de la lògica i de la raó per acabar doncs, que tots aquests indicis, molts dels que extreuen de la investigació de la UCO, que abans fèieu referència, acabin doncs, com a fets provats que permeten condemnar. És una pràctica habitual i que la trobem també en aquesta sentència.
4: Aviam, jo penso que la sentència és molt estranya. Jo ni estava a la piscina, ni estava dinant llegint-me la sentència, perquè estàvem en una reunió i m'he llegit a través de les informacions del diari Oponese, precisament.
3: Que la tenim íntegra penjada, sí, si algú vol passar la tarda llegint...
4: Correcte.
1: Són 400 pàgines,
3: mira,
1: aviso.
3: Ja tens sovint sí, aquesta tarda.
4: Però és
2: crec
4: veritat que...
2: un partit de futbol.
4: La sentència és molt estranya i, a més, és cert, com deia la Neus, que el delicte de tràfic d'influències és molt difícil de demostrar i això, per cert, serà beneficiós per Zapatero, perquè sí, és molt complicat demostrar el tràfic d'influències. També és veritat que jo crec que en l'imaginari popular... aquest senyor va arribar a la seva plaça per endollisme. És a dir, no coneixia cap company de feina, no sabia on estava la seva oficina, part de la defensa ha sigut dir que el tema estava prescrit, és a dir, una molt mala línia de defensa si dius que està prescrit, i per tant que crec que coincideix una mica el sentit general amb la sentència. La derivada política, de fons, estic d'acord que, tot i ser una operació... evidentment, si no poso el germà de qui és, no estaria aquest cas en l'àmbit penal, i per tant es polititza. També és veritat que el delicte jo crec que s'ha comès d'alguna manera, sigui delicte o no, però la irregularitat, la cosa lletja s'ha produït. I després, a mi el que em grinyola molt, i sempre m'ha grinyolat, és que qui surt avui a reaccionar és el govern espanyol. O sigui, hauria de sortir l'advocat d'aquest senyor, és un senyor que va a una plaça i li donen... que surti un ministre a parlar d'aquest cas concret em sembla molt estrany. Que surti el PSOE em sembla molt bé, o els partits, és igual, tot això em sembla molt bé. Però que el govern espanyol s'agafi la defensa i dir no, aquest cas, quan es recorri, ja quedarà resolt, em sembla que els dubtes de qui pogués pensar que no està polititzat, sortint un ministre a parlar d'això, automàticament les meves sospites encara s'incrementen.
1: L'altra derivada és com deixa això Pedro Sánchez. És a dir, és la tercera sentència a l'entorn de Pedro Sánchez. Tenim el fiscal general de l'Estat, tenim a José Luis Ábalos, que era la seva mà dreta al partit, i ara el seu germà, que és veritat que no va a la presó, però sí que queda inhabilitat. Vull dir que el cercle, diguem-ne, es va estrenyent, sí, ara queda la seva dona...
2: Però jo crec que s'estan passant tant de frenada que no sé jo si l'acaba de, perjudicar. Perquè en la sentència no hi ha vincle ni amb Pedro Sánchez ni amb la Moncloa. Per tant, el govern queda fora jurídicament del tema. Una altra cosa és, diguem-ne, la responsabilitat política seria... altament discutible. Però per 9 anys d'inhabilitació amb una condemna penal per aquest cas. 24 anys per Ábalos per 400.000 euros desviats. Perquè puguem fer una comparació, a Barrio Nuevo, per segrest, li van caure 10 anys. És a dir, tot això

0: Això està molt desmesurat. És a dir, que no dic que lo del germà no sigui extremadament lleig, com és lleig lo de la dona. Lo de la dona és molt lleig i el govern hauria pogut sortir el primer dia i en lloc de dir que s'anava 4 dies a reflexionar perquè estimava molt a la dona mentre que amb l'altra mà estava trucant a l'aire, en lloc de fer això, hauria pogut demanar disculpes, hagués sortit a dir, senyors, a Espanya el paper de la primera dama ha estat pensat o per senyores que es dedicaven a la política i que van fer la seva carrera política o per senyora que es dedicaven a les seves labors. I llavors ha arribat una dona que no ha volgut renunciar a la seva carrera professional i això ha pogut distorsionar i ferir determinades sensibilitats i demanem disculpes i preparem l'estatut de la primera dama. Això és el que haurien d'haver fet, però no van fer això. Llavors, però d'aquí a que sigui delicte lo de la dona, ho sento, a mi lo de David Sánchez no em sembla delicte, em sembla extremadament lleig, no hi ha vincles amb Moncloa, no hi ha vincles amb Moncloa i per tant jo crec que Sánchez es queda igual políticament parlant i fins i tot aquesta passada frenada no sé si pot acabar mobilitzant a unes bases que estan molt desmobilitzades.
1: No ho sé, és a dir, perquè el que detecten les enquestes és que el PP no en treu rèdit, qui el treu és Vox i el PSOE aguanta, però amb tendència a la baixa, cosa que és bastant lògica. Si aquesta taula la tinguéssim a Madrid, tenint en compte l'olla a pressió que és ara mateix a aquella ciutat amb l'ecosistema polític i mediàtic que hi ha allà, doncs probablement la visió no seria aquesta, amb la qual, per cert, coincideixo força. En el cas de la dona del president, estic d'acord, s'hauria de regular d'alguna manera. El que passa és que, clar, la instrucció que està fent Peinado és tan boja.
2: No,
1: La darrera aquesta que demostri que va estar a Londres
2: perquè
1: quan,
2: no té
1: en
2: segell
1: fi,
2: del passaport, sí.
1: crec que cap dels d'aquí tenim com a diari de capçalera OK Diario, però si Peinado té algun dubte, doncs pot anar a OK Diario, que ha fet vídeos i vídeos de la graduació de la filla del president, on es veu, a més, que hi ha la Begoña Gómez. Té un punt de ridícul, i això fa que probablement hi hagi alguns votants d'esquerres que diguin, home, què està passant, no? Això treu la gravetat del cas Ábalos, o ja veurem què passa amb el cas Zapatero, veurem les ramificacions del cas de Leire Díaz? No. Llavors, el que passa és que allà es fa un allioli amb tot i no sé si hi ha molts votants que puguin filar tan prim i diferenciar el que és la causa del germà amb la de la seva dona, amb la de la Leire o el propi Zapatero, que, per cert, parèntesi, jo crec que li fan més mal les joies
3: que tot l'altre.
1: que el cas plus ultra, que ja veurem el que hi ha, però si es pogués demostrar, doncs seria un cas greu, no? No ho sé, jo pot ser que li funcioni al PSOE, que hi hagi votants que diguin això,
0: No dic que li
1: però no ho
0: funcioni,
1: tinc
0: però
1: clar.
0: que no sé, que no tindrà aquest efecte devastador amb el que està pensant el PP, fantasejant el PP i el Todo Madrid. Aquest efecte devastador jo crec que no s'acabarà de produir.
3: Jo crec que el cas del germà i de la dona i el que sortia fins ara doncs era munició que PP anava trobant. Jo crec que el bingo l'han trobat amb Zapatero, perquè el Zapatero no només és un expresident, era el referent moral del PSOE dels últims anys i és qui el padrí polític de Pedro Sánchez i per tant aquest tema, o sigui, la gent que pugui tenir dubtes de la dona, que jo en tinc, o del germà, el cas del Zapatero és massa gros i després estic d'acord amb el que deia el Marcos, l'exageració de les sentències, de les condemnes, dels jutges, tota aquesta extrema fiscalitat contra tot el que tingui a veure amb el PSOE, vaja, ho he dit moltes vegades en totes les tertúlies de Catalunya, no? Respon a l'ordre de José María Aznar de qui pugui fer que faci, i doncs hi ha alguns jutges com el Peinado que se'ls va a la bola directament i no entenc com el poder judicial no actua perquè comença a fer ridícul, i altres doncs, que davant d'una sentència d'Àvalos i companyia doncs, voten 20 no sé quants anys de presó, que, com dius, és exageradíssim en relació al que el delicte ha produït.
1: Clar, el que passa és que aquí, o sigui, Peinado és el més estrambòtic i, per tant, però entre Peinado i altres decisions judicials hi ha una gradació que jo crec que sí que és preocupant, no? Perquè diuen, no, però si dius això és que no creus en l'estat de dret. No, escolti, els que, per exemple, en el cas de un que tothom té al cap, no? En el cas dels Jordis, no? De Jordi Sánchez i Jordi Cuixart.

0: l'acusació inicial que vam dir, escolta, si aquests dos senyors el que estaven dient a la gent és que se n'anés a casa, que no van fer res. I en aquell moment hi va haver també des de l'entorn del PSOE gent que va dir que, escolti, que sí, que se'ls acusés i que l'estat de dret funcionava i que la justícia funcionava com funcionava. Llavors, ara, quan s'adonen que realment el Suprem, ja no et dic l'Audiència Nacional, que també el Suprem funciona amb criteris, a vegades, sospitosament favorables a determinades qüestions polítiques, sembla que descobreixin la sopa d'all.
1: No cal parlar de política, eh? Sandro Rossell va estar a la presó.
0: Exacte.
1: No sé si 2 anys, o sí. No me'n recordo, i va acabar no res. Per tant, és veritat. I després, quan hi ha una enquesta...
0: I a la jutgessa la Mela la van promocionar.
1: Efectivament. I després les enquestes diuen que la majoria d'espanyols i catalans creuen que la política està, ai, la justícia està polititzada, és que és la pura realitat de la percepció de la gent.
2: Bé, en tot cas tenim aquesta sentència, que ara hi haurà recurs i que per tant veurem quin recorregut té, i en els pròxims dies sabrem què passa amb la dona de Pedro Sánchez. Tània Tàpia des de Madrid, gràcies, bona tarda.
3: Ja veieu que estem entretinguts, eh?
2: Sí, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
3: Seguirem informant.
0: Has pogut dinar, Tàpia, o no?
3: Mira, hi havia molta gent al bar, però ha caigut un pinxo de tortilla i un gazpacho de la màquina, que sempre et salva.
2: Bueno. Un pinxo de tortilla i un gazpacho de la màquina. No sé jo si els nutricionistes...
0: Gratis,
2: No sé si els nutricionistes donen el vistiplau a aquest menú, eh?
3: És un dinar de resistència.
2: Ja ho veig. Ho veig. Bé, escolta'm, a veure si tens més sort amb el sopar. Tània, gràcies. Bona tarda.
3: Adéu-siau.
2: 11 minuts i seran les 4. Fem una pausa i de seguida anem a Girona, on hi ha embolic a l'Ajuntament de Girona.
4: Catalunya migdia.
5: El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços.
6: Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
7: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
8: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
9: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
10: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
11: I sí. Després a ca la meva mare, Olot. Mm-hmm. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
12: Molt bé.
11: Arribarem a tot?
12: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
13: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
14: Quan entres a l'eclipsi, hi ha moments en què no calen paraules.
15: Quica Nazaret.
16: Quan no estàs bé fora del camp, doncs dins del camp no estaràs bé segur. I això em va passar.
17: L'eclipsi, amb Roger Escapa. Dijous a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
4: Catalunya migdia.
18: El Mundial ha arribat a la fase final.
19: Després de les eliminacions del Brasil, Alemanya, Cap Verd, deixem enrere el Canadà i Mèxic i ens quedem als Estats Units.
18: La fase més emocionant cada dia al Club de la Mitjanit.
19: Fins a arribar a la gran final, el diumenge 19 de juliol, a Catalunya Ràdio.
18: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
20: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
18: De dilluns a diumenge a les 11, al Club de la Mitjanit.
19: El Mundial més llarg de la història està a punt d'acabar.
18: Catalunya Ràdio.
21: La llum dins dels meus ulls.
22: Som 3CAT.
21: L'estiu ets tu.
18: L'estiu ets tu.
21: Quan em mires i somrius.
18: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
2: Nou minuts i seran les 4 de la tarda. S'ha acabat el govern tripartit a l'Ajuntament de Girona, fins avui governat per Guanyem, Junts i Esquerra. Gemma Geis, la fins ara vicealcaldessa, ha anunciat que el seu partit, Junts per Catalunya, trenca l'acord de govern i passa a l'oposició. Junts havia manifestat el seu malestar amb la gestió de l'alcalde, Lluc Salillas, i la mateixa Geis ha assegurat que ara ja se'ls ha acabat la paciència. Per tant, després de 3 anys de pacte tripartit, Junts ha decidit fer un gir de guió amb la mirada posada a les eleccions municipals del maig del 27. L'alcalde Lluc Salillas ha defensat que calia continuar el govern tripartit fins al final de la legislatura, apel·lant a la necessitat que Girona continués tenint un govern independentista i republicà, però Junts ha cregut oportú canviar d'estratègia. Així doncs, Salillas i el seu grup, Guanyem Girona, amb 8 regidors, i Esquerra Republicana, que en té 3, hauran d'acabar el mandat amb el govern en minoria. Recordem que

0: Fa 3 anys va ser el PSC amb l'actual consellera Sílvia Paneque al capdavant qui va guanyar les eleccions municipals amb 8 regidors, els mateixos de Guanyem, però amb uns quants vots més. Ara bé, el pacte de Guanyem amb Junts i Esquerra va sumar els 17 regidors, 3 per sobre de l'actual majoria absoluta, i per tant va desbancar Paneque al govern municipal. De moment, Sílvia Paneque no ha dit si repetirà o no com a candidata. Ara mateix el que falta saber a Girona és qui serà la candidat o candidata del PSC a les pròximes eleccions. Però el moviment de Gemma Geis i de Junts per Catalunya ha anunciat ja diumenge amb un article periodístic en el que ja venia a dir que s'havia acabat aquest pacte i la petició des d'ahir mateix de l'alcalde Lluc Salellas a dir que s'aclarissin si estaven dins o fora del govern. Com sembla tot plegat?
1: Aviam, aquí hi ha moltíssimes coses més enllà del fet concret. Jo pel que sé ja fa temps o ja fa setmanes o mesos que hi havia desavinences. Crec que la mateixa Gemma Geis diverses vegades havia queixat de la relació amb els socis de govern i per tant no és un anunci que pugui sorprendre la gent de Girona. També és veritat que és una sortida suau, a diferència de quan Junts va sortir del govern, quan governava Esquerra Republicana, ha sortit, i pel que he llegit, ella ha dit que tot el que sigui seguir amb el compliment del pacte, els seus vots hi seran, els temes nacionals, lingüístics, que farà una oposició constructiva i positiva. Per tant, no ho veig com una ruptura, diguem, més enllà del pacte de concepte. I ara parlaves tu de la candidata socialista, que segurament serà Sílvia Paneque, com tot indica, tot i que encara això s'està demorant, perquè evidentment aquest gest suposarà una crisi de govern del president Illa. Jo crec que la certesa que hi ha és que, independentment de si guanya Paneque les eleccions municipals que venen, que està per veure, no governarà perquè es tornarà a reeditar una majoria independentista que a Girona crec que hi és i crec que hi serà igualment, no? I per tant, el nivell de ruptura ha sigut del govern, però crec que no és un trencament que faci pensar que a Girona puguin haver-hi governs alternatius, més enllà de si guanya el Salellas o el candidat d'Esquerra o Gemma Geis, eh? I per tant configuraran un govern independentista passi el que passi, no? I dit això, queda un govern molt en minoria. També, per cert, el candidat d'Esquerra no serà l'actual regidor, perquè és, si no m'equivoco, l'exalcalde de Sant Julià Ramis, que va guanyar les primàries, i per tant crec que a Salellas li espera un final de mandat una mica més complicat del que podia preveure.
2: El que passa és que pronosticar, que estic d'acord, que hi pugui haver de nou una majoria independentista quan has estat incapaç d'acabar la legislatura amb una majoria independentista, no sé si és el missatge més encoratjador pels votants independentistes, siguin d'unes sigles o d'unes altres, no? És veritat que les enquestes a Junts sempre li donen pitjors pronòstics que els resultats que acaben obtenint. Però el panorama que tenen ara mateix és complicat, perquè ni en les municipals, ni en les autonòmiques, ni en les generals els hi pronostiquen, ja no que els hi pugui anar millor, sinó fins i tot que poguessin mantenir el que tenen fins ara. A mi la veritat és que no m'agradaria estar en la pell de qui hagi de decidir l'estratègia, perquè ara em trauràs carnet de punts.
0: Ja, estem a final de temporada, és moment de renovacions, eh?
2: No, però quan es tapen d'una banda es destapen de l'altra. I això, clar, avui parlava, per exemple, amb gent de Genoa i deien haurien d'haver sortit abans. Si era així, havien d'haver sortit abans. Surten massa tard, no sé, queda un any. Però és veritat que la gran part de la legislatura els has fet amb ells, i si a més, com bé expliques, el missatge és podem anar garantint una certa governabilitat perquè surts. És veritat, jo crec que han après la lliçó del que va passar a la sortida sorollosa del govern de la Generalitat, però tot i així no és fàcil d'entendre.
0: Però això passa sovint, és a dir, a l'Ajuntament de Barcelona va passar l'anterior legislatura,
2: sempre.
0: Jaume Collboni va deixar el govern de coalició amb Ada Colau un any abans. Per marcar perfil propi en l'últim any i després acabat sent ell alcalde.
2: Sí, sí, que això ho facin tots els partits no vol dir que estigui bé. És a dir, perquè Jaume Collboni, que era que moltes de les polítiques que havia fet Ada Colau portaven la seva signatura, era tinent d'alcalde i després semblava
0: tampoc no hi va haver una trencadissa.
2: I després semblava que no hagués governat mai amb ells, no? I probablement, doncs és això, estàs governant amb Esquerra, que és bèstia negra al Parlament i al Congrés,

0: i amb la CUP i aquest entorn CUP Comuns, que també és els que estàs combatint des del punt de vista ideològic. Des d'aquesta lògica de Junts, té sentit que hagin sortit. Ara, si això ha de ser per tornar a entrar a la propera legislatura, doncs a veure com ho expliquen en campanya. Bueno. Tots, eh?
1: Bueno, a veure, ja llegint l'article del Punt Avui el diumenge, ja es veia que les excuses eren peregrines. No, és a dir, Lluc Salellas ha estat un alcalde convergent tipus de Girona. Ja des de que va, ja en campanya ja parlava de col·laboració público-privada. Sisplau. És a dir, un alcalde de la CUP rupturista no ha estat. Raons per trencar aquest... No, la raó és la que ha dit l'Òscar. Marcar perfil propi és legítim. A més, la Gemma Geis ha tingut problemes perquè factòtums de Junts, com el Jami Matamala, que no és de Junts, però que pesa molt dins del partit, no la volien. I per tant, ella ha marcat perfil propi, s'ha imposat com a candidata, per tant, necessita fer coses per intentar guanyar les eleccions. El moviment, en aquest sentit, és lògic. Les excuses són una mica ridícules. Seria preferible que digués, escolti, trenco perquè vull definir el meu projecte per Girona i no el puc definir mentre estigui en el govern. No hi ha raons objectives per trencar el govern, però té dret polític a trencar el govern i presentar-se. Dit això, jo no seria tan optimista com el Jaume en que hi haurà una majoria independentista, perquè amb l'entrada d'Aliança Catalana... Jaume, veig que no veus que Aliança Catalana tindrà sí, regidors? Clar,
0: pues si entra, la diferència és que ell compta Aliança en aquella suma.
2: Jo no veig
0: en Lluc Salellas governant
3: jo
0: amb Aliança.
3: Però és que amb el cas dels ajuntaments és diferent. Els cas dels ajuntaments, en el moment en què no hi ha una majoria alternativa, acabes governant si és el més votat, independentment de que tinguis o no majoria absoluta. Però vaja, veurem què és el que passa, que queda molt per les...
2: També, per cert, i no vull obrir cap meló ara, però d'aquí un any potser Carles Puigdemont està físicament a Girona i el seu impacte electoral, encara que no vagi cap llista, existirà.
3: Veurem què és el que passa. Neus Tomàs, Marcos Lamela, Jaume Clotet, gràcies a tots tres, fins la pròxima. Ho deixem aquí, arriben les notícies de les 4. Què rius?
0: Bon estiu. No,
3: perquè la Neus marxa de vacances. Ens quedem una setmana més. Què dèiem? Les notícies de les 4 i després la tarda de l'estiu de Catalunya Ràdio amb el Roger Carandell i amb la Marta del Cor o els blocs informatius del 3Cat Info. Tornem demà a partir de les 2. Bona tarda de dimarts a tothom.
4: Trescat Info.
5: Bona tarda, en punt, les 4. Condemnat a 9 anys d'inhabilitació per prevaricació al germà de Pedro Sánchez, l'Audiència de Badajoz absol David per tràfic d'influències i descarta així la pena de presó. La Moncloa confia que la justícia acabarà reconeixent la seva innocència, mentre que el PP qualifica d'històrica la primera condemna contra el nucli familiar del president espanyol. El Consell de Ministres aprova tipificar la violència vicària com a agreujant de la violència de gènere. El text posa l'accent a protegir les mares i els fills i estableix la retirada automàtica de la pàtria potestat dels pares condemnats fermament per violència masclista. Pugen un 40% les consultes als centres d'atenció primària relacionades amb l'onada de calor l'última setmana, la majoria per cops de calor. Les urgències derivades de les altes temperatures pugen també un 20%. L'última setmana hi ha hagut també 40 hospitalitzacions, sobretot per quadres de deshidratació. Junts deixa el govern municipal de Girona a menys d'un any per a les eleccions municipals. La fins ara vicealcaldessa Gemma Geis argumenta que ja no pot influir en les decisions de l'alcalde Lluc Salellas i que les prioritats dels juntaires queden aparcades, deixa el govern de Guanyem i Esquerra en minoria. Junts retindrà dues regidores del grup municipal a l'Ajuntament de Cambrils. El seu cap de files, Enric Daza, ha fitxat per Aliança Catalana i el grup d'ultradreta havia suggerit que tot el grup s'hi afegiria, però avui les dues regidores han assegurat que no acompanyaran Daza. Més atacs dels Estats Units a l'Iran, que respon també amb força a l'estret d'Hormuz. La confrontació a escala, cosa que accentua també la pujada del preu del petroli a nivells màxims de l'últim mes. Trump assegura que vol restablir el bloqueig dels ports iranians a partir d'aquesta nit. I canvis d'ubicació de dos dels principals esdeveniments multitudinaris que es fan a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona per les obres al recinte de la Fira. El Piro Musical de la Mercè es farà a la platja del Bogatell i la festa de la nit de cap d'any passarà a l'Anella Olímpica. Els canvis es poden prorrogar els pròxims anys.
6: Esports.
7: Les seleccions de França i Espanya s'enfronten a les 9 del vespre en la primera semifinal del Mundial. Demà jugaran l'Anglaterra-Argentina. S'han fet públics els horaris de les tres primeres jornades de futbol a la primera divisió masculina. En la primera jornada, l'Espanyol Llevant es jugarà el diumenge 16 d'agost, mentre que el Barça Athletic Club s'ha ajornat fins al dijous 27 d'agost pel descans dels jugadors que disputen les semifinals del Mundial amb les seves seleccions. I tenim a marxa la desena etapa del Tour de França, una jornada de muntanya de 166 quilòmetres amb 7 ports, dos dels quals de primera categoria en aquests instants. El ciclista del Movistar, Javier Romo, marxa en solitari quan falten 46 quilòmetres per arribar a la línia de meta, amb 40 segons d'avantatge sobre el gran pilot, on hi figura el líder de la General, Tadej Pogačar.
5: I el temps, tarda més càlida i xafogosa. Les temperatures més altes del dia se situaran al voltant dels 40 graus a Ponent. Sol amb algunes bandes de núvols prims i pols en suspensió. No es descarta algun ruixat a la meitat sud, acompanyat de fang. Dimecres serà punt àlgid d'aquesta tercera onada de calor.
6: 3CAT Info.
5: Bona tarda, ara són les 4 i 4 minuts. Soc la Nàtia Dell i us acompanyaré fins al punt de les 5 de la tarda.
6: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
5: L'Audiència de Badajoz ha condemnat el germà de Pedro Sánchez a 9 anys d'inhabilitació per un delicte de prevaricació administrativa i l'absol del delicte de tràfic d'influències, un delicte que sí que comportava penes de presó. El tribunal considera que els 11 acusats es van posar d'acord per crear una plaça a mida per a David Sánchez, però diu que no pot demostrar si l'ordre va venir de fora de la Diputació. Anem a Madrid, Tània Tàpia.
8: És la primera sentència judicial contra el nucli familiar de Pedro Sánchez durant gairebé 400 pàgines. El tribunal descriu un pacte entre els 11 acusats per crear, diu, una plaça innecessària i buida de contingut, però també afirma que no ha quedat provat que d'altres persones, com podria ser el mateix president Pedro Sánchez, exercissin influència o pressió sobre els acusats per fer aquest pas. El tribunal condemna tots ells a la mateixa pena, 9 anys d'inhabilitació, descarta el tràfic d'influències, però castiga amb el doble 18 anys l'excap de la Diputació i antic líder del seu Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, a qui aplica dos delictes de prevaricació, un per crear la plaça, l'altre per 5 anys més tard canviar-la de nom, diu el tribunal, per adaptar-la a les funcions i preferències personals de David Sánchez. En el cas del germà del president, la condemna només es vincula als fets relacionats amb el canvi de nom de la plaça. Els magistrats agafen els correus intervinguts per l'UCO, però parlen d'activitat criminal de despatx, reconeixen que és difícil tenir prova directa en una institució tan jerarquitzada com la Diputació, però que, aplicant les regles de la lògica, dicta la sentència, els indicis apunten a un pla pensat per les altes instàncies de la Diputació, del qual tots estaven al cas. I reflexionen sobre el mal que fa col·locar algú a dit a les administracions públiques. Segons diuen, fomenta la corrupció. Ara bé, recorden que no tota pràctica, per més censurable que sigui èticament, encaixa en un delicte penal. L'entorn de David Sánchez ha avançat que recorrerà la sentència fins que no sigui ferma, la inhabilitació no es podrà aplicar.
5: La condemna de David Sánchez arriba en un moment delicat per al president del govern espanyol, que està a punt de saber si la seva dona la jutjarà un jurat popular. Des de la Moncloa, la portaveu Elma Sáenz manté que el germà del president és innocent i confia que la justícia ho acabarà reconeixent.
9: Confianza en la justicia y en que en instancias superiores se confirme lo que creemos, la inocencia de David Sánchez.
5: El PSOE parla directament de barbaritat. El ministre Òscar Puente assegura a les xarxes socials que la sentència busca fer caure l'executiu. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, també a xarxes, ho celebra i escriu que ningú està per sobre de la llei. La portaveu del partit al Congrés, Esther Muñoz, qualifica la sentència d'històrica.
10: Esto es un día histórico. Esto en cualquier país haría caer a cualquier gobierno. Y Pedro Sánchez está festejando el 14 de julio. y su hermano está siendo hoy condenado porque le han regalado una plaza.
5: Y para el portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, es un cas de Laufer.
11: Es una sobrada.

0: importante. Luego viene también Begoña Gómez, que será condenada por la cara. Lo único positivo es que el PSOE ya sabe el pan que se da cuando tienes un juez encima por la cara.
1: El cas va començar per una denúncia a partir de retalls de premsa de manos limpias. El Consell de Ministres ha aprovat la llei de violència vicària que reconeix com a agreujant de la violència de gènere el mal que l'agressor causa als fills o a altres persones de l'entorn de la víctima per fer-la patir. El text posa l'accent a protegir les mares i els fills quan hi hagi indicis de violència masclista i amplia la consideració de víctimes a pares, germans i altres familiars de l'entorn de la dona. Madrid, Àngels Lafuente.
2: Amb aquesta nova llei, la violència vicària passa a ser un agreujant de la violència de gènere i la introdueix al Codi Penal com a delicte específic. El text modifica diverses lleis per cobrir el buit normatiu. Entre altres, retira automàticament la pàtria potestat als agressors condemnats amb sentència ferma. És a dir, quan un progenitor estigui en un procés penal per atemptar contra la vida, la integritat física, moral o la llibertat sexual de l'altre cònjuge o dels fills, es podrà acordar la retirada de la pàtria potestat. Ana Redondo, ministra d'Igualtat.
3: El interés superior del menor no está en someterse a la patria potestad del maltratador. La premisa, por lo tanto, es clara. Un maltratador, una persona violenta, nunca puede ser un buen padre.
2: Pel que fa a la guàrdia i custòdia, abans de prendre qualsevol decisió, el jutge haurà de demanar informes al fiscal i escoltar els menors d'edat per poder protegir-los i garantir els seus drets. També ampliarà la condició de víctimes a la resta de familiars que siguin atacats amb l'objectiu de fer patir la dona.
3: Pueden ser los descendientes, hijos e hijas o otros descendientes, sin consideración de la edad. También aquellos mayores de edad que estén sometidos a la guardia o custodia de esa pareja o de esa mujer. Por supuesto, también a los ascendientes, madres, padres, y a los hermanos, hermanas o a la actual pareja de la víctima.
2: Una llei que arriba al Consell de Ministres en segona volta, els ministeris implicats, Igualtat, Joventut, Infància i Justícia, han necessitat més d'un any per llimar diferències i consensuar un text per protegir els menors. Des del 2013, 68 han estat assassinats, dels quals 3 han mort aquest any.
1: Anem a d'altres qüestions.
4: 3Cat Info.
1: Estem de ple a la tercera onada de calor i ja es nota als centres d'atenció primària i als hospitals. De fet, durant la setmana passada, que també vam viure un episodi d'altes temperatures, les visites per problemes de salut relacionats amb la calor es van incrementar un 40%. Concretament, a l'atenció primària s'ha atès prop de 770 persones, la gran majoria per cops de calor, seguit per deshidratacions i síncopes. Són dades del Departament de Salut que també indiquen que hi ha hagut 40 ingressos als hospitals catalans a causa de les altes temperatures. La gran majoria d'aquests ingressos són per deshidratacions i la majoria corresponen a gent gran. El total d'urgències als hospitals vinculats amb la calor han estat de més de 250 els últims 7 dies, un 20% més que la setmana anterior. El vicepresident de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, la CANFIC, Jordi Mestres, metge de família, veu a la seva consulta més problemes de salut a causa de la calor i remarca que el sistema sanitari s'ha de planificar.
5: Que anem acumulant dies de calor i sobretot nits de calor, que és el que genera molts problemes, no? Que fa que el dia següent ja no comenci doncs, en condicions. I, evidentment, tenim una població que cada vegada doncs, hi ha més esperança de vida, per tant, més patologia crònica i més persones que entren doncs, en aquesta bossa de pacients que poden tenir descompensacions, entre altres coses, pels efectes de la calor. Per tant, hem de vigilar i hem de començar doncs, a pensar i a planificar el futur per poder donar respostes.
1: Mareig, mal de cap, deixar de suar o somnolència són símptomes que ens han de fer consultar un metge. I ara passem per Girona, perquè Junts deixa el govern municipal de Girona menys d'un any per les eleccions municipals. La fins ara vicealcaldessa Gemma Geis argumenta que ja no pot influir en les decisions de l'alcalde i considera que les seves prioritats queden aparcades. Deixa Guanyem i Esquerra Republicana, doncs, amb minoria. Girona, Núria Pereira.
6: Geis ha fet la compareixença acompanyada de la resta de regidors de Junts. Assegura que des que va apostar per entrar al govern municipal sempre ha actuat amb responsabilitat i que han aconseguit avenços per la ciutat, però que ara ja no pot influir en el rumb que marca l'alcalde de Guanyem, Lluc Salelles, i diu que projectes de ciutat que per a ella són importants i que estaven pactats han quedat aturats.
7: Al final, la figura de l'alcalde és molt personalista. Aquests darrers mesos ens hem trobat carpetes que nosaltres volíem tancar que per altres incidents quedaven en segon lloc. I hem arribat a la conclusió que ja no podem continuar condicionant aquest rumb. Se'ns ha acabat la paciència, que crec que és una frase que tothom pot entendre perfectament. Per això Avui, doncs, prenem aquesta decisió.
6: Geis assegura que marxen de manera serena i que faran una oposició responsable. Amb la sortida dels seus 6 regidors, el govern de Guanyem i Esquerra queden minoria amb 11 regidors de 27. Acaba, doncs, l'excepció

0: gironina d'unitat independentista. La sortida de Junts del govern serà efectiva quan s'aprovi un nou cartipàs municipal per reorganitzar les àrees de les quals s'encarregaven els juntaires. Geis espera que tot quedi enllestit aquest mes.
1: Junts finalment reté part del grup municipal a l'Ajuntament de Cambrils, al Baix Camp. El seu cap de files, Enric Daza, ha fitxat per Aliança Catalana, però les altres dues regidores han anunciat que no el seguiran i que es mantenen al partit de Carles Puigdemont. Cambrils, Manel Sastre.
2: Les dues regidores de Junts a Cambrils, Teresa Requesens i Laura Mellau, no seguiran el cap de llista Enric Daza en el seu salt cap a Aliança Catalana. Requesens ho ha desmentit en una compareixença i ha dit que no ha estat mai temptada de fer-ho perquè no comparteix la ideologia de la formació d'ultradreta.
3: No em sento al costat d'Aliança Catalana, no he pactat res amb Aliança Catalana. Vaig dir que jo no volia que la meva persona es vegés involucrada en aquest partit polític. Sempre he cregut que les extremes, siguin de dretes o d'esquerres, no són bones.
2: Daza ha justificat el seu salt a la formació de Sílvia Orriols perquè el projecte de Junts, diu, està esgotat.
4: Prenem aquesta decisió perquè després de que el projecte en Junts s'hagi esgotat, pensem que aquesta aliança amb Aliança ens portarà amb les eleccions del 2027 amb tota la força per aconseguir revertir la situació actual del municipi.
2: Enric Daza atribueix la confusió sobre el pas de les regidores Aliança per l'equivocació entre l'acord entre la plataforma ciutadana Compromís per Cambrils i el que ha de fer el grup municipal Compromís Junts, que és el que caldrà determinar ara, segons ha explicat la regidora Requesens, que assegura que té el suport també de la Direcció Nacional de Junts.
1: El Parlament creu que la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, i el portaveu de Vox, Joan Garriga, han vulnerat amb faltes lleus el codi de conducta dels diputats amb discursos suposadament d'odi. Ara la mesa de la cambra haurà de decidir si el sanciona. Les sancions poden anar d'una amonestació pública fins a multes d'entre 600 i 12.000 euros. Parlament, Jordi Corbalan.
5: En el cas de Sílvia Orriols, la Comissió de l'Estatut dels Diputats la fa responsable d'haver assenyalat fins a 7 vegades la diputada d'Esquerra, Najat Drueix, amb expressions com aquesta per l'ús del vel.
6: La primera formació política que ha obert les portes del Parlament al fonamentalisme i al misoginia islàmiques.
5: Per primera vegada, però, la comissió fa arribar a la mesa que els grups poden denunciar els fets a la Fiscalia. També es consideren faltes lleus que el portaveu de Vox, Joan Garriga, col·loqués cartells amb l'expressió companys assassí i vinculés els socialistes amb les drogues i la prostitució. Joan Garriga ja ha anunciat que sigui quina sigui la decisió de la mesa, la recorreran.
7: Tantes veces como haga falta. Tengamos las sanciones o no tengamos las sanciones. Seguiremos defendiendo la verdad.
5: El PSC, Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP treballen per acordar abans de l'agost una reforma del reglament que incorpori i tipifiqui les sancions als discursos d'odi. L'actual codi de conducta deixa pràcticament impunes aquests comportaments.
1: Ara és un quart de cinc de la tarda.
8: El temps.
1: Gemma Puig.
9: Avui les temperatures han pujat una miqueta més, la xafogor és ben marcada a la façana litoral i, de moment, aquestes màximes provisionals que ja s'enfilen fins als 39 graus a Tremp, a Organyà, 38 a Oliana, a Lleida, 37 a Viella, 36 a Porqueres o a Girona, 30 a Barcelona o 35 a Tortosa. En una tarda de sol, amb pols sahariana i alguns núvols que afecten aquests núvols baixos cap al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre. No descartem que al llarg de la tarda hi pugui haver alguna gota cap a l'interior dels ports. Poqueta cosa, però si acaba caient, doncs serien acompanyats de fang. Demà arriba aquest punt àlgic pel que fa a la tercera onada de calor. Aquesta propera nit i matinada ja costarà més de dormir. Avisos de calor nocturna a bona part de les comarques, tret del Pirineu, Empordà i algun tram de la costa. Nit tòrrida a la façana litoral i avisos a nivell més alt cap a aquest sector de Ponent. Per tant, aquestes mínimes que no baixaran dels 20-22 graus en aquest sector. Demà amb un dia de bandes de núvols prims, de pols sahariana altre cop, amb alguns núvols baixos a primera hora, els dos extrems de la costa, sobretot Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, i a la tarda repetirem una mica la mateixa situació. Fins a la tarda no descartem alguna gota que es pugui deixar escapar cap a aquest sector a l'extrem sud. Demà la temperatura un pèl més amunt, aquest punt àlgic d'aquesta tercera onada de calor, amb avisos de calor intensa de nivell més alt cap al Baix Llobregat i els dos Vallesos.
8: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
1: Un guarit, 2:05 de la tarda, la investigació dels agents rurals confirma que l'origen del foc de Sant Manat al Vallès Occidental és una màquina que es va encendre tot i estar aturada. Segons l'informe, el foc va començar de manera accidental després que s'encenguessin els components elèctrics d'una excavadora de petites dimensions, de moviment de

0: etapes. La màquina estava apagada dins d'una finca privada. L'incendi, que va començar el 6 de juliol i ja està extingit, va acabar cremant 183 hectàrees entre els termes de Sentmenat i Caldes de Montbui. El 90% de la superfície era d'arbrat, però també hi havia matolls. L'incendi va obligar a confinar 7 urbanitzacions i nuclis, principalment la del Farell, situada al mig de la muntanya. I a Barcelona, els comerciants que han hagut de tancar el negoci per l'esvoranc del Putxet denuncien que les administracions no solucionen la situació econòmica que els afecta. Reclamen que els avancin diners, però els tècnics de la Generalitat, amb qui s'han reunit avui, no els han donat cap resposta concreta a Barcelona. Joan García.
1: Disgust entre els comerciants perquè diuen que no els han donat respostes clares a les necessitats urgents que tenen. Es queixen de molta burocràcia i poca concreció. Alba Barrera, propietària de la Clínica Dental, explica la petició comuna que han fet.
2: És que ens ajudin per tenir flujo de caja i poder pagar factures, nòmines, els lloguers i demés, que és el que més ens preocupa, no? Perquè el dia de demà, doncs, rebrem la indemnització, ja se verà què parte, però el que més ens interessa és això, no? De poder passar aquests mesos o aquestes setmanes, aquests dies, el que sigui.
1: I Miquel Santamarta, gerent del restaurant Sant Gervasi, es mostra contrariat amb la resposta que han rebut.
3: Com hem entrat, hem sortit. Igual. Respostes cap ni una. Com sempre, nosaltres ens hem de treure les castanyes del foc, hem de buscar els nostres advocats, els nostres gestors, tramitar-ho tot. I res, bueno, necessitem respostes ja, perquè al final de mes s'han de pagar les nòmines, el dia vent s'han de pagar impostos.
1: La tinent d'alcalde, Maria Eugènia Gai, explica que des de l'Ajuntament de Barcelona se'ls donarà assessorament jurídic.
4: És obvi que aquests comerços ara han de fer la seva oportuna reclamació de danys i perjudicis i l'Ajuntament, doncs, també afavorirà tècnicament, doncs, amb l'assessorament jurídic oportú perquè puguin, doncs, anar desplegant tota aquesta actuació de la qual, doncs, n'haurà de respondre la companyia competent en aquest cas.
1: Tot això avui al Putxet, mentre segueixen els mesuraments al subsol de 93 habitatges desallotjats. Divendres, els veïns afectats sabran si poden tornar a casa.
0: Gràcies, Joan. Una macrooperació dels Mossos d'Esquadra vinculada amb un tiroteig sense ferits a Sant Adrià de Besòs ha acabat amb 3 detinguts i 6 armes de foc requisades. L'operació deriva de la investigació d'un tiroteig sense ferits que hi va haver al barri de la Mina el mes de maig i s'ha saldat amb 2 homes i una dona detinguda per tinença d'armes. Les detencions s'han dut a terme a Sant Adrià, Badalona i Terrassa. A més, també s'han fet entrades a domicilis de Barcelona i Maçanet de la Selva. En aquest dispositiu hi han participat 150 agents de la Divisió d'Investigació Criminal, la Unitat Canina, la Unitat de Drons i també la Policia Científica. La investigació continua oberta i no es descarta més actuacions per frenar l'augment dels incidents amb armes de foc. De fet, a principis de mes, l'intendent dels Mossos, Toni Rodríguez, ja alertava del repunt d'aquest tipus de fets.
5: No podem admetre que es pugui continuar expanent, que és que aquest accés superior a les armes de foc per protegir o una plantació o un punt de venda o per protegir un determinat estil de vida criminal sigui augmentant.
0: En el que portem d'any, la policia catalana ha registrat 65 incidents en què s'han fet servir armes de foc. 22 casos han acabat amb ferits i 7 amb morts. El darrer cas, el d'un menor assassinat al Parc del Pegaso de Barcelona. I una informació que acabem de confirmar, 2 germans han mort ofegats al riu Ter, a Manlleu, a Osona. Les criatures d'uns 11 anys estaven desapareguts des d'ahir. Segons la policia, els nens estaven jugant a una pista que tancava les 9 del vespre i ja no van tornar a casa. La família va alertar la policia local, que juntament amb els Mossos van engegar un dispositiu de recerca amb drons i també la unitat subaquàtica. La policia ha trobat roba a l'entorn del riu i 2 cossos que coincidien amb la descripció de 2 menors. Ara estan fent les identificacions. La investigació continua oberta, però tot apunta que ha estat accidental. De seguida que tinguem més detalls sobre aquesta qüestió que acabem de saber, us l'ampliarem. Mentrestant, us parlem d'altres temes, com ara d'un incendi en un edifici en obres que s'ha produït a Brussel·les, a Bèlgica, i que ha provocat almenys 2 morts i 6 desapareguts. Les víctimes mortals les han trobat dins d'un ascensor aquest migdia. El foc ha començat a la segona planta del bloc i s'ha pogut apagar en pocs temps, però les flames han arribat al forat de l'ascensor. En el moment de l'accident hi havia 200 treballadors a l'edifici destinats a la reforma del bloc, que s'havia de convertir en un complex d'oficines, restauració, un hotel i també apartaments de luxe.
6: 3CAT Info.
0: I a la pàgina internacional, més atacs dels Estats Units a l'Iran, que també responen fort

0: A l'estret d'Hormuz. S'han sentit noves explosions aquest matí en dues ciutats portuàries iranianes en l'últim episodi d'una confrontació que escala cada dia més, cosa que també accentua la pujada del preu del petroli a nivells màxims de l'últim mes. Els Estats Units han bombardejat per tercera nit consecutiva de forma intensa durant 5 hores al territori iranià, amb noves explosions també aquest matí. La reacció de Teheran ha estat atacar diverses patrullers de l'estret d'Hormuz, atacs que han fet un mort i 8 ferits. I han disparat míssils també contra bases nord-americanes a Jordània i a Bahrain. Donald Trump ha amenaçat d'endurir els atacs i assegura que vol restablir el bloqueig dels ports iranians a partir d'aquesta nit i que aplicarà una taxa del 20% a tots els vaixells en concepte de protecció. La batalla pel control de l'estret d'Hormuz entre els Estats Units i l'Iran fa pujar de nou el preu del petroli, avui al voltant d'un 3% fins als $66 al barril de Brent. Exhibició de força a la desfilada militar més gran pels Camps Elisis de la Diada Nacional Francesa. És un 14 de juliol amb un cert aire de comiat per Emmanuel Macron, que ha volgut deixar un missatge clar, la voluntat de reforçar i encaminar el vell continent cap a la unitat dels seus exèrcits. Per això ha exhibit unitat i aliances, destacant la d'Ucraïna, que per primer cop ha participat en una representació en l'acte i ha estat especialment aplaudida al costat de 36 països més. Dir-vos també que Zelensky, Merz, Starmer o Sánchez, entre els 24 caps d'estat i de govern que hi han assistit. Altres qüestions, dir-vos breument que la inflació dels Estats Units va viure el juny la caiguda mensual més gran en 4 anys. Els preus es van reduir de 4 dècimes respecte al maig, fins al 3,5% anual, cosa que es va veure afavorida per la baixada del preu dels carburants i també de la roba i dels cotxes de segona mà. Com us avançàvem, titulars, canvi d'ubicació al piromusical de la Mercè, que es farà a la platja del Bogatell, i de la festa de la nit de Cap d'Any, que es traslladarà a l'anella olímpica. Fins ara es feien a l'Avinguda Maria Cristina, però la intensificació de les obres d'ampliació al recinte de Fira Barcelona ha portat a l'Ajuntament a fer aquests canvis. Són esdeveniments multitudinaris que l'Ajuntament s'ha vist obligat a reubicar, i els canvis es podrien prorrogar els pròxims anys en funció de com evolucioni el projecte. En canvi, els concerts de la Mercè a l'Avinguda Maria Cristina es mantenen com sempre. Esports. Ricard Isidro, bona tarda.
1: Bona tarda, Nati. Tenim en marxa la desena etapa del Tour de França, amb 166 quilòmetres de muntanya entre Urliac i l'Eli Oran. En quin punt ens trobem, Isaac Vilalta? Bona tarda.
2: Què tal? Bona tarda. 32 quilòmetres per al final de l'etapa, ara mateix per cap de cursa, que és Richard Carapaz. Ha saltat en solitari del gran grup un cop l'equip de Tadej Pogacar, l'UAE, marcant un ritme molt fort, havia neutralitzat ja tots els ciclistes de la fuga inicial. De fet, el dia havia estat marcat per aquesta fuga d'uns 30 ciclistes que, mica en mica, han anat quedant enrere. Un d'ells, el català Joel Nicolau, no han pogut mantenir-se al capdavant. L'últim a resistir està Javier Romo, el ciclista de l'equip Movistar, que ha resistit fins que ha pogut, però, insisteixo, el ritme de l'UAE per darrere ha estat fortíssim en tot moment fins que ha acabat neutralitzant a tothom. Un cop el gran grup, ja molt reduït, però amb tots els ciclistes importants de la classificació general, ja era cap de cursa, aleshores està quan Richard Carapaz, en un contraatac rapidíssim, ha saltat i ha aconseguit agafar aquesta diferència ara mateix de 39 segons quan queden 32 quilòmetres. Encara queda un tram important. Els ciclistes a punt de coronar el Puy Marí, un port de primera categoria, després un llarg descens, afrontaran el Pertús, un altre port de primera, baixaran i encara els quedarà l'ascensió al Font de Cert de tercera categoria abans del final d'etapa a l'Eli Oran. Un punt, un final d'etapa que ja coneix bé Tadej Pogacar, perquè allà va viure la seva última derrota davant de Jonas Vingegaard. Ara mateix, per tant, situació de cursa 32 quilòmetres, amb Richard Carapaz cap de cursa en solitari a 37 segons, el gran grup amb tots els favorits comandant pel ritme de l'UAE.
1: Perfecte, Isaac, moltíssimes gràcies. Pendents aquests últims quilòmetres de la desena etapa del Tour de França.
3: 3CAT Info, l'activitat esportiva a fons.
1: I aquesta nit sabrem el primer finalista del Mundial de Futbol. S'enfronten les seleccions de França i Espanya a les 9 del vespre. Un dels 9 catalans convocats amb la selecció espanyola, Lamine Yamal, no mostra cap mena de pressió.

0: Són 4:45 de la tarda d'aquest dimarts 14 de juliol. A 3Cat Info us estem explicant que dos bessons menors d'11 anys han mort ofegats al riu Ter, a Manlleu, a Osona. Els infants estaven desapareguts des d'ahir a la nit. La família va alertar la policia local, que juntament amb els Mossos van engegar un dispositiu de recerca amb drons i la unitat subaquàtica. La investigació continua oberta, però tot apunta que es tractaria d'un accident. De seguida ho ampliarem. També us estem explicant que han condemnat a 9 anys d'inhabilitació per prevaricació el germà de Pedro Sánchez. L'audiència de Badajoz absol David per tràfic d'influències i descarta així la pena de presó. La Moncloa confia que la justícia acabarà reconeixent la seva innocència, mentre que el PP qualifica d'històrica la primera condemna contra el nucli familiar del president espanyol. I una altra qüestió que estem explicant-vos és que Junts ha deixat el govern municipal de Girona menys d'un any per les eleccions municipals. La fins ara vicealcaldessa Gemma Geis argumenta que ja no pot influir en les decisions de l'alcalde Lluc Salelles i que les prioritats dels juntaires queden aparcades i deixa el govern de Guanyem i Esquerra amb minoria. Precisament per això volem anar ara mateix cap a Girona, on intervé Lluc Salelles, alcalde de Girona.
1: Aquests dies la senyora Geis ha de sortir del govern de la ciutat. En els últims anys havíem construït una unitat estratègica i interessant a la ciutat al voltant d'un programa que millorava la qualitat de vida dels gironins i les gironines i que, a més, era nítidament independentista. Malauradament, la senyora Geis i Junts per Catalunya han decidit trencar aquest acord i trencar aquesta unitat construïda

0: construïda per poder fer oposició clarament pensant en les eleccions. Aquest és el motiu que nosaltres entenem que els ha portat a prendre aquesta decisió, que reitero, entenem que és un error perquè trenca una feina feta que ha sigut important, interessant i necessària a la ciutat, i perquè, a més, aquest trencament d'aquesta unitat dona ales al PSC i Aliança Catalana de cara als propers mesos. Aquells que defensen una ciutat catalanista, una ciutat cohesionada, una ciutat amb drets, és... Disculpeu,
1: Estem escoltant en directe la intervenció de l'alcalde de Girona.
0: Aquells gironins i gironines que defensen, com deia, una ciutat cohesionada, una ciutat on el catalanisme sigui protagonista, una ciutat de drets, avui reben una mala notícia, i és que aquest era un govern que tenia i té un model de ciutat propi, compromès amb la llengua catalana i oposat a la societat trencada que vol l'extrema dreta. Aquest era un govern que lluitava i defensava, com dic, un model que era també un mur contra els postulats de l'extrema dreta i era també la millor garantia d'una ciutat i d'un govern que no depèn de Madrid. Ara bé, aquesta mala notícia, aquest error de Junts per Catalunya, no significa que la història s'acabi aquí. Tenim un rumb, tenim un govern que continua, un govern determinat, un govern que té un full de ruta amb 64 punts que s'estan complint i que continuaran guiant l'acció de govern. Estem treballant ja en aquesta reorganització que ha de permetre no només continuar, sinó millorar l'acció política del govern de la ciutat i, evidentment, tindrem la mà estesa per arribar a acords amb l'oposició. Vull també aprofitar aquesta roda de premsa per reivindicar la feina feta, per recordar que som el govern que hem desencallat el futur campus sanitari Hospital Josep Trueta. Som el govern que hem desencallat l'habitatge públic i l'habitatge assequible a la nostra ciutat. Som el govern que hem posat límits als habitatges turístics i també a l'expansió turística a la nostra ciutat. Som el govern que hem multiplicat la girocleta i el transport públic a la ciutat de Girona i a l'àrea urbana. Som el govern que hem pacificat els carrers per fer una ciutat més amable, que hem desencallat el futur institut públic Armesenda, que ha cobert la pista de Fontejau i que ha posat la ciutat al capdavant dels rànquings de refugis climàtics en comparació amb la resta de ciutats de l'Estat. Però, a més, som la ciutat que ha estat reconeguda per tothom, que gestiona bé les emergències i que ha resolt la situació que vivien els treballadors públics i municipals d'estancament en els seus drets laborals en els últims anys. Tot això és només una síntesi de la feina que ha estat fent aquest govern i que l'ha feta després que l'any 2023, quan vam arribar, no ens vam trobar una ciutat que estava en marxa, sinó que ens vam trobar una ciutat que estava bloquejada, que estava aturada i que no hi havia tingut direcció clara. Aquesta ha sigut la virtut del govern, d'un govern que tenia tot el sentit, com vaig dir, que arribés fins al maig del 2027. A partir d'aquí, evidentment, emplacem Esquerra Republicana de Catalunya a continuar amb aquesta unitat, a desenvolupar un govern d'esquerres independentista a la ciutat de Girona, que sigui referent a nivell de país per l'independentisme i per les esquerres, i, per tant, a no cometre el mateix error que ha comès Junts per Catalunya. Finalment, acabo la meva intervenció fent un agraïment especial als regidors de Junts per Catalunya per la feina que han estat fent aquests últims 3 anys. Crec que l'entesa ha sigut bona, que hem demostrat, en un moment que no acostuma a passar, que tots plegats tenim capacitat d'entesa i de treballar conjuntament i a partir del consens per millorar les polítiques públiques de la nostra ciutat. Fins aquí el que volia dir i a partir d'aquí, doncs, les preguntes.
2: Emplacen Esquerra a continuar el govern? Hi ha algun indici?
0: No, però entenc que Esquerra haurà de també valorar l'escenari actual i haurà de decidir. Nosaltres no se'ns ha comunicat res a hores d'ara per part d'Esquerra Republicana de Catalunya. En tot cas, i aprofitant que feia aquesta roda de premsa, em semblava que segur que era un tema que podia interessar en els gironins i gironines i també els periodistes, i per tant m'he avançat i ha

ja que faig l'emplaçament a Esquerra Republicana de Catalunya per garantir aquest govern independentista i d'esquerres. Cal recordar que sociològicament la ciutat de Girona és una ciutat que és independentista i progressista.

0: quan li va confirmar que marxava del govern, aquell article d'opinió que va fer...
1: Jo que això són nimietats o petites coses en el que res realment és important avui, no? Jo crec que el que els preocupa en els gironins no és si Gemma Geis em va trucar dissabte a la nit, que em va trucar per explicar-me que faria un article, o les converses que vam tenir a partir de llavors. Jo crec que els interessos dels gironins és saber que aquí hi ha un govern fort per tirar endavant i per seguir desenvolupant un programa polític que s'havia acordat i que entenem que és el millor possible, i d'altra banda, també doncs dir que entenem que és un error, que aquesta unitat que hem vingut forjant, tots sabem que era difícil, però que era necessària, i que no només per la ciutat de Girona, sinó pel conjunt del país, i que avui ens trobem davant d'un error, un error de trencar aquesta unitat, que, torno a dir, dona ales a Madrid i dona ales a l'extrema dreta. Aquesta és la situació en què ens trobem avui.
2: Hi ha algun detonant clar que considereu més enllà de la part electoralista? O, bueno, això és...
1: El que està clar és que no ha passat res en les últimes setmanes de diferent del que ha sigut aquest govern en els seus 3 anys. Res.
3: Torn de preguntes a l'alcalde de Girona. Els periodistes en el torn de preguntes intentant aclarir conceptes d'aquesta roda de premsa.
1: Lideratge. I en més d'una ocasió el senyor Geis m'havia demanat lideratge. Concret, en temes concrets i en demandes que podia fer ella. I per tant jo he exercit el lideratge i ho he fet sempre, sempre, i ho hem fet com a Guanyem Girona, des de la generositat. Qualsevol punt que s'ha portat a ple, que s'ha portat a una junta de govern, s'ha consensuat abans i s'ha debatut abans amb la resta de grups municipals. Tots. I en totes les negociacions que hi ha hagut, Junts per Catalunya ha pogut incorporar propostes que tenia en la seva cartera. I, per tant, aquest ha sigut un govern, i ho saben tots els treballadors i treballadores públiques d'aquesta casa, que hem treballat des del consens i des de la cooperació. Torno a dir que avui el que ens trobem és davant d'un error. Un error polític i de càlcul que, com ja va dir diumenge, no?, la tinent d'alcalde Liu, que avui ens acompanya, té únicament a veure amb unes eleccions que hi haurà al maig del 2027. I a 2027, malauradament, bueno, no malauradament, a 2027, jo crec que aquestes estratègies ja no funcionen.
2: Junts ha estat deslleial, doncs,
1: entenc, no? No, al moment que han decidit marxar, entenc que han marxat. Ja està. El que han fet és, des del meu punt de vista, equivocar-se. Però en el moment que han decidit marxar, entenc que és... Per això els has de preguntar a ells. El moment que ho han decidit, ho han fet. I ja està.
2: La senyora Geis va ser molt dura a la roda de premsa que va fer després de tot el tema del trufó. El va acusar, ella i el senyor Iats, el van acusar de coses bastant greus. S'ha plantejat durant aquestes últimes setmanes? Se sabla del càrrec o treballar-li la confiança?
1: No, torno a dir, nosaltres... Des del primer moment, i jo personalment com a alcalde, volíem que aquest fos un govern que arribés al maig del 2027. I al principi de tot, la gent deia, no durareu ni 4 mesos, no durareu ni 7 mesos, no durareu ni 10 mesos. I crec que des de la generositat hem aconseguit que aquest fos un projecte fort, cohesionat, que aconseguís aprovar moltíssimes coses de les quals n'he citat algunes aquí, el Trueta, l'Armazenda, el transport, la pacificació, i nosaltres aquest era l'escenari que ens imaginàvem i volíem treballar fins al final. A partir d'aquí, si algú ha volgut, per por a l'extrema dreta, introduir tàctica electoral en el seu dia a dia de la ciutat, jo crec que la responsabilitat és, en aquest cas, de Junts, però que jo tinc la consciència molt tranquil·la que nosaltres, fins a cap de setmana, els regidors i regidors que som aquí i l'equip de Guanyem Girona, hem estat treballant des de la generositat i des de la voluntat clara de fer que aquest govern avancés. I però això és que encara ahir, doncs, al ple, tots els punts es van aprovar i els hem seguit treballant.
2: Creu que sense el CEO de la setmana passada avui estaríem aquí?
1: Jo no sé si el motiu exacte és aquest CEO, són altres dades, o és un context general de Junts, i de les ubicacions que tenen com a formació política en general, però en tot cas estic convençut que aquí hi ha electoralisme darrere, perquè, com ja he dit, no ha passat res en les últimes setmanes de fet, em consta que tampoc hi ha hagut cap element destacat en aquest sentit que hagi sigut desencadenant, ni que la mateixa vicealcaldessa

0: havia expressat.
1: Vull saber, alcalde, com s'ho faran per millorar l'acció política, ha dit, sense 6 regidors que tenim fins ara a la Junta de Govern. No sé si veu els seus regidors...
2: Parlant ara de com el govern de Girona es quedaria en minoria amb aquesta marxa de Junts.
0: Home, doncs, evidentment que veig capacitats dels meus regidors, els regidors de Guanyem Girona, i confiem que també els d'Esquerra Republicana, per assumir la feina i millorar-la, entre altres coses, perquè tots i tots els regidors, cada dia que estan aquí, cada dia que fan aprenentatges i cada dia que milloren la seva acció política, evidentment hi ha confiança, estem convençuts que això anirà bé. Preferiríem ser 17, sí. Ja l'hem dit, per nosaltres era l'opció prioritària i ens sap greu que per tacticisme electoral i per por d'extrema dreta es canviï el guió, però ens adaptem i estem convençuts de tot el que podem fer i convençuts també de la capacitat de negociació que tindrem amb l'oposició per poder aprovar els projectes que la ciutat necessita. Vull recordar que quan vam arribar al 2023, tots aquests projectes que he citat, tots, els hi faltava molt per poder-se posar en marxa. I gràcies a la feina dels 17 regidors, torno a dir, dels 17 regidors, ho hem pogut tirar endavant i això també s'ha de valorar.
1: Quan va anunciar que es va
2: presentar? Encara preguntes en directe a l'alcalde de Girona, que està responent als mitjans de comunicació, com afronten aquest govern en minories gaire de Girona.
0: Treballant per la unitat i treballant perquè sigui possible un govern fort, estable a la ciutat, que vagi en aquesta línia que és majoritària a Girona, independentista i progressista. I aquí és on som i on ens mantindrem, i és amb la proposta que ens presentarem. Si algú ha decidit que ja no segueix aquest camí, torno a dir que se li ha de preguntar a ell, no a nosaltres.
1: Ja parla amb qui li haig,
0: o no?
1: Alcalde, vull saber, una constància que en el pressupost de la Generalitat hi ha la inversió pactada de 8 milions pels barris de Can Givert i Santa Eugènia i d'algun avenç sobre l'estudi de l'edificabilitat traslladat al parc.
2: L'alcalde de Girona, encara contestant als mitjans, ha parlat de l'electoralisme al darrere d'aquesta decisió de Junts de marxar del govern municipal.
3: Havíem dues preguntes més, si voleu. Una de les disputes que va tenir amb Junts va ser amb el Truffo. Acabem de saber fa pocs minuts que el col·lectiu de crítics ho deixarà de gestionar. No sé quina postura teniu, què ens podeu dir?
0: Bé, tots sabem que des del 19 d'abril el Truffo està gestionat pel col·lectiu de crítics de manera interina fins que resolgués doncs, la situació de la nova adjudicació. El col·lectiu de crítics entenc que ha decidit que a l'espera de que resolgui el recurs que ells mateixos han presentat, doncs de moment tanquen, deixen de gestionar interinament, que era una proposta, diguéssim, verbal que jo els havia fet per no tenir tancat el cinema durant tants mesos. Ells tenen la legitimitat per decidir això, han pres aquesta decisió, la respecto, i ja només ens queda doncs, esperar que el tribunal pugui resoldre el més ràpid possible per poder reobrir el cinema el més aviat possible, que és l'objectiu que tenim, i com vam explicar ahir també, doncs, poder fer aquest estudi del model de gestió de cara al futur. Evidentment, sabeu el que van votar els tres regidors de Guanyem en aquella Junta de Govern. A nosaltres ens dol la situació que es viu avui, que viu el col·lectiu, i per tant, doncs, ho vivim amb pena, com no pot ser d'altra manera.
4: Per tant, està tancat fins que es poguessin
0: informar? Sí, sí.
2: Recte final, doncs, d'aquestes preguntes dels periodistes a l'alcalde de Girona, a menys d'un any de les municipals, parlant sobre la decisió de Junts de deixar el govern municipal de Girona.
0: A veure, jo crec que són dues coses diferents que han coincidit en el temps però que no es poden com agrupar en la història, no? És a dir, ja ho he dit, a mi em fa pena que avui tanqui el Truffo. Sí, això podria haver passat ahir, podria passar avui o podria passar demà. La història, el motiu pel qual avui és la roda de premsa, és no, que Junts anuncia que marxa. No és un mal dia per mi, jo crec que el que és una mala notícia per la ciutat. Però la responsabilitat d'aquesta mala notícia no recau en Lluc Salelles, ni en Guanyem Girona. Recau en qui l'ha pres. Quan algú fa una acció, ha d'assumir la seva responsabilitat, i en aquest cas l'acció la fa Gemma Geis, el grup municipal de Junts. I torno a dir que trenca una unitat que nosaltres entenem que era estratègica i positiva per la ciutat de Girona, pels motius que ja he expressat.

0: Qui més hi perd no és Luxadellos, és la ciutat.
1: Sé que és molt recent, però és per veure una miqueta tot el relleu que hi haurà en regidories i tot plegat, si no m'equivoco, és un tema que també volen enllestir relativament ràpid, no sé vosaltres també si heu fet un plantejament o ja l'està fent. Com anirà aquest relleu?
0: Sí, sí, hem començat des de que hem tingut la confirmació definitiva, no?, de la marxa, doncs hem començat a treballar amb un possible organigrama, però evidentment això necessita d'uns dies, no?, per acabar de ser ben treballat, perquè s'ha de veure bé les càrregues de feina, les àrees, si mous una cosa en un lloc, tot ha de quedar equilibrat i per tant doncs necessita d'uns dies de feina. Jo crec que l'objectiu que ens hem de marcar és que marxar, com qui diu, de vacances en tot endreçat. Aquest és l'objectiu que em marco i per tant doncs que 31 de juliol tothom tingui clar qui fa què. Molt bé, moltes gràcies.
2: Deixem aquí doncs la intervenció en directe de l'alcalde de Girona, que ha parlat de la ciutat com a la principal qui perd és Girona, diu, no Lluc Salelles. Ha parlat d'electoralisme, d'una decisió d'electoralista al darrere. Ha fet gala, diguem-ne, de la feina feta fins ara i ha dit que el govern continua endavant i que hi ha una mà estesa per arribar a acords amb l'oposició. Amb un pèl de retard, i de servei, repassem el temps i després anem a Tives de Cultura.
3: El temps.
2: Amb la Gemma Puig.
4: Avui les temperatures han pujat una miqueta més, la xafogó és ben marcada a la façana litoral i, de moment, aquestes màximes provisionals que ja s'enfilen fins als 39 graus a Tremp, a Organyà, 38 a Oliana, a Lleida, 37 a Viella, 36 a Porqueres o a Girona, 30 a Barcelona o 35 a Tortosa. En una tarda de sol, amb pols sahariana i alguns núvols que afecten aquests núvols baixos cap al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre. No descartem que al llarg de la tarda hi pugui haver alguna gota cap a l'interior dels ports. Poqueta cosa, però si acaba caient, doncs serien acompanyats de fang. Demà arriba aquest punt àlgic pel que fa a la tercera onada de calor. Aquesta propera nit i matinada ja costarà més de dormir. Avisos de calor nocturna a bona part de les comarques, tret del Pirineu, Empordà i algun tram de la costa. Nit tòrrida a la façana litoral i avisos a nivell més alt cap a aquest sector de Ponent. Per tant, aquestes mínimes que no baixaran dels 20-22 graus en aquest sector. Demà amb un dia de bandes de núvols prims, de pols sahariana altre cop, amb alguns núvols baixos a primera hora, els dos extrems de la costa, sobretot Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, i a la tarda repetirem una mica la mateixa situació. Fins a la tarda no descartem alguna gota que es pugui deixar escapar cap a aquest sector a l'extrem sud. Demà la temperatura un pèl més amunt, aquest punt àlgic d'aquesta tercera onada de calor, amb avisos de calor intensa de nivell més alt cap al Baix Llobregat i els dos Vallesos.
2: Dos germans, notícia important que us explicàvem fa un moment abans de connectar amb Girona. Dos germans han mort ofegats al riu Ter a Manlleu, a Osona. Els infants eren bessons i tenien 11 anys, estaven desapareguts des d'ahir i, segons la policia, els nens estaven jugant en una pista que tancava a les 9 del vespre i no van tornar a casa. La família va alertar la policia local, que juntament amb els Mossos van engegar un dispositiu de recerca amb drons i una unitat subaquàtica. La policia ha trobat roba a l'entorn del riu i dos cossos que coincidien amb la descripció dels dos menors. Ara estan fent les identificacions. La investigació continua oberta, però tot apunta que ha estat accidental. L'Ajuntament de Manlleu declararà durant les properes hores dos dies de dol oficial. De seguida ampliarem aquesta informació, tant a punt en tinguem més detalls. I de la pàgina cultural, l'acabada d'estrenar als cinemes, Andy, del català Román Parrado, que explica el viatge de dos nens que travessen Mèxic per creuar la frontera amb els Estats Units. Per a ells és com una aventura, però parteix d'una premissa totalment certa. El 2023, 137.000 menors no acompanyats van seguir aquesta ruta. Un camí marcat per la violència i les xarxes criminals. Molts van desaparèixer sense deixar rastre. Nosaltres hem parlat amb el director. És una informació de la Valèria Obereda.
5: Un viatge que arrenca la frontera amb Guatemala i passa per l'estat de Sonora just abans d'arribar als Estats Units. Un viatge ple de perills i incerteses, sobretot per a dos nens de 10 i 12 anys que van sols. Són l'Andy, que en realitat és una nena però ho amaga per evitar riscos, i el Fernando, enfrontats a circumstàncies extremadament difícils que no haurien d'encarar sols. Sentim el director.
6: Aquest viatge, per mi, a nivell narratiu, resultava molt atractiu perquè té tots els components d'una pel·li d'aventures. És una road movie d'aventures. Nosaltres que

0: volíem era col·locar tota l'estona els personatges en la situació de que haguessin de prendre decisions, perquè és el que passa sempre en aquests viatges, no?
1: És el primer projecte personal de Román Parrado.
0: Jo crec que era una realitat que s'havia d'explicar, no? A més, en context actual, en el que la migració s'ha demonitzat molt, se li adjudiquen moltes culpes de les errades que hem tingut moltes democràcies occidentals, crec que era necessari fer un retrat d'aquesta realitat des de l'empatia.
1: És, doncs, un viatge dur i afronten violacions i atacs, però el director fuig de carregar les tintes en aquests aspectes.
0: La gent té molta dignitat fent aquest viatge i la gent s'adapta. Jo volia deixar palesa aquesta dignitat i una de les maneres de fer-ho era ensenyar que això passa, perquè passa, els canvia, els crea traumes i els fa persones diferents quan arriben al nord que quan comencen el viatge, però no deixen d'entomar-ho amb una dignitat bastant al·lucinant.
1: I també hi ha gent bona pel camí, que els acull, els dona menjar i, sobretot, els fa entendre la realitat del que suposa aquest viatge. Però, per sobre de tot, hi ha l'objectiu dels migrants.
0: Tots aquests nens, quan estan marxant als Estats Units, en realitat estan marxant només a buscar casa. A la seva família que ha marxat, la seva mare que ha marxat... Estan buscant trobar una llar, que és el que busca tothom, en realitat, no? Per això Andy, quan arriba allà i no la troba, continua buscant.
1: La pel·lícula es va rodar de manera cronològica, seguint el viatge real dels migrants. A l'Andy i el Fernando els interpreten a la perfecció Leslie Vázquez i Emiliano López.
0: Que és que Leslie, a veus, si té una presència, es menja la pantalla. Sí. Hòstia, és que aprendran molt més de la vida i de treure's prejudicis i històries fent aquesta pel·lícula i veient totes aquestes coses que dos mesos al col·le, no? O sigui, aquests nens han fet un màster de la vida en dos mesos.
1: El pròxim treball de Román Parrado també toca un tema social, la crisi de l'habitatge.

0: era una professió d'èxit.
1: Les hostesses eren glamuroses, eren boniques. Semblava com si el món fos seu.
0: Però també estereotipada.
2: Necessiten empleades dòcils.
3: Però també una certa disponibilitat sexual.
2: Van començar a pensar fins on podem pujar la vora de les faldilles.
3: Era realment insultant.
0: Nits sense ficció. Vola amb mi. Avui a TV3 i a la plataforma 3CAT.
4: Esports. Fins al punt de les 5 de la tarda amb el Ricard Isidro. Bona tarda.
5: Bona tarda, Nati. Tenim en marxa la desena etapa del Tour de França i hores ara creiem que tornarà a haver el mateix protagonista dels últims dies. Isaac Vilalta, bona tarda.
6: Bona tarda, protagonista dels últims dies i dels últims anys. Tadej Pogacar, que acaba de saltar del grup dels favorits, s'acaba de menjar literalment Richard Carapaz, que era l'home que encapçalava l'etapa amb mig minut d'avantatge, i Tadej Pogacar en pocs quilòmetres ha aixugat tota la diferència. Quan ha arribat a l'alçada de l'equatorià del Karchi, l'ha avançat per la banda esquerra sense ni tan sols agafar-se uns metres per poder reposar, per poder agafar aire i a partir d'aquí fer un últim atac. Doncs bé, Pogacar, que ha arribat des del darrere i ha avançat sense aturar-se a Richard Carapaz, coronant ara el penúltim port del dia, el Pertús de primera categoria. Passa ara també Richard Carapaz per l'alt d'aquest port i ho faran amb 22 segons de marge respecte d'un grupet on hi és Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel, Florian Lipovic, Juan Ayuso, Matías Esquilmosa i Pol Sexas. No hi és Isaac del Toro, el mexicà company de Pogacar a l'equip UAE. S'ha quedat una miqueta tallat, ho fa ara res, amb 8 segons, 10 segons més enrere que el grupet de Vingegaard, però la situació de cursa ara mateix, quan queden menys de 14 quilòmetres, és la següent. Tadej Pogacar, cap de cursa en solitari, ara en ple descens, 8 segons respecte de Richard Carapaz, 20 sobre Vingegaard i la resta d'homes importants, i 30 respecte del Toro. Tadej Pogacar, que va llançat buscant la seva tercera victòria d'etapa en aquest Tour de França, encara li quedarà després d'aquest descens un port de tercera al Font de Cert i l'ascensió final, vaja, és una rampa final fins a l'Elioran per completar aquesta etapa.
5: Moltes gràcies, Isaac.
4: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
5: La desena etapa del Tour de França i aquest atac de Tadej Pogacar per refermar encara més la seva primera posició al capdavant del Tour de França. És un dels punts informatius en l'àmbit esportiu del dia. L'altre és aquest partit de futbol que jugarà a les 9 del vespre entre les seleccions

0: de França i Espanya a les semifinals del Mundial. Per tant, avui sabrem el primer finalista. Un dels nou catalans convocats amb la selecció espanyola, Lamine Yamal, no mostra cap mena de pressió davant el que creu que és el partit més important de la seva carrera.
1: En el top 1, la verdad, es el partido más importante que voy a jugar y me gusta haber podido llegar a este momento. Estamos muy ilusionados todos y yo sobre todo, entonces yo creo que sin duda es el partido más importante que voy a jugar.
0: El seleccionador francès Didier Deschamps, per la seva banda, passa la pressió a l'equip espanyol davant un partit que diu que pot ser espectacular.
2: Puede ser un partido espectacular con dos equipos que tienen muchas calidades a nivel ofensivo, pero Luis y yo también pensamos un poquito a saber defender bien, pero con la calidad de los dos equipos a nivel ofensivo hay que pensar que va a ser espectacular.
0: Demà les seleccions d'Anglaterra i l'Argentina jugaran al segon lloc a la final de diumenge. Seguint en futbol, s'han fet oficials els horaris de les tres primeres jornades de la primera divisió. La primera que disputaran serà la del cap de setmana del 15 i 16 d'agost. L'Espanyol Llevant es jugarà el diumenge 16 d'agost a les 7 de la tarda, mentre que el Barça Athletic Club s'ha ajornat el dijous 27 d'agost a les 9 del vespre. Això es deu al descans que han de tenir els jugadors dels dos equips que disputen les semifinals del Mundial amb la seva selecció. A la segona divisió, el Girona ha presentat avui els migcampistes Ivan Morante i Zan González, mentre que l'altre equip català de la categoria, el Sabadell, ha presentat Miqui Codina i Alain Ribeiro. A més, ha anunciat l'arribada del central José Luis Català de l'Espanyol. Encara en futbol, Vicky Losada està presentada avui com a nova jugadora del Badalona Women per una temporada. En futbol sala, hem sabut que la Supercopa es jugarà al Palau Blaugrana entre el 5 i el 6 de setembre i prendran part del Barça, el Jaén, el Pozo Múrcia i el Palma. I el Barça de bàsquet espera poder anunciar l'arribada del tècnic Alexander Sekulic els pròxims dies, que ja té en poder seu la documentació contractual. A principis d'agost, el club blaugrana té previst d'anunciar l'arribada de Xevi Pujol com a nou director esportiu.
3: Trescat Info.
4: Són les 5, bona tarda. Dos bessons menors d'11 anys han mort ofegats al riu Ter, a Manlleu. Els infants estaven desapareguts des d'ahir a la nit. La família va alertar la policia local, que juntament amb els Mossos van engegar un dispositiu de recerca amb drons i amb la unitat subaquàtica. La investigació continua oberta, però tot apunta que es tractaria d'un accident. L'alcalde de Girona, Lluc Salellas, acusa Gemma Geis de Junts de trencar el govern municipal per interessos partidistes i la vista posada en les municipals del 2027. La fins ara vicealcaldessa de Girona, en canvi, argumenta que han pres la decisió perquè ja no poden influir en les decisions de l'alcalde Salellas i que les prioritats dels juntaires queden aparcades. Condemnat a 9 anys d'inhabilitació per prevaricació, el germà de Pedro Sánchez, l'audiència de Badajoz absol David per tràfic d'influències i descarta així la pena de presó. La Moncloa confia que la justícia acabarà reconeixent la seva innocència, mentre que el PP qualifica d'històrica la primera condemna contra el nucli familiar del president espanyol. El Consell de Ministres aprova tipificar la violència vicària com a agreujant de la violència de gènere. El text posa l'accent a protegir les mares i els fills i estableix la retirada automàtica de la pàtria potestat dels pares condemnats fermament per violència masclista. Múscul militar mai vist a París en un 14 de juliol, l'últim d'Emmanuel Macron com a president. La desfilada de la Diada Nacional Francesa ha servit per reforçar la idea d'unificar els exèrcits europeus. La representació ucraïnesa ha estat la més aplaudida entre els 37 països convidats. Més atacs dels Estats Units a l'Iran, que respon també amb força a l'estret d'Hormuz. La confrontació escala, cosa que accentua també la pujada del preu del petroli a nivells de màxims de l'últim mes. Trump assegura que vol restablir el bloqueig dels ports iranians a partir d'aquesta nit. 80 professors de català a l'estranger reuneixen a Barcelona en el 40è aniversari de les seves jornades. La trobada busca consolidar una xarxa internacional que té 130 universitats i 4.000 alumnes.
0: Esports. Les seleccions de França i Espanya s'enfronten a les 9 del vespre en la primera semifinal del Mundial. Demà jugarà l'Anglaterra-Argentina. D'altra banda, també en futbol, s'han fet públics els horaris de les tres primeres jornades de la primera divisió masculina. En la primera jornada, l'Espanyol Llevant es jugarà el diumenge 16 d'agost, mentre que el Barça Athletic Club s'ha ajornat fins al dijous 27 d'agost pel descans dels jugadors que disputen ara mateix les semifinals del Mundial amb les seves seleccions. I en marxa la desena

0: Etapa del Tour de França amb una nova exhibició de Tadej Pogačar, que ha atacat fa uns quilòmetres i a 8 quilòmetres per arribar a la línia de meta. Lidera la desena etapa amb 16 segons respecte al gran grup on hi figuren els seus immediats perseguidors, com Jonas Vingegaard. Ara mateix l'eslové situaria en 3 minuts el seu avantatge al capdavant de la classificació general.
1: Tarda més càlida i xafogosa. Les temperatures més altes del dia se situaran al voltant dels 40 graus a ponent, sol amb algunes bandes núvols prims i pols en suspensió. No es descarta algun ruixat a la meitat sud acompanyat de fang. Dimecres serà punt àlgid d'aquesta tercera onada de calor.
2: 3CAT Info.
1: Passen 3 minuts i mig de les 5 de la tarda. Soc el Marc Teixidó Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 6.
2: 3CAT Info.
1: Una actualitat, malauradament, que passa per Manlleu, on dos germans han mort ofegats al riu Ter, al seu pas per aquesta localitat d'Osona. Els infants, que eren bessons i tenien 11 anys, estaven desapareguts des d'ahir. Segons la policia, els nens estaven jugant en una pista que tancava a les 9 del vespre i ja no van tornar a casa. La família va alertar la policia local, que juntament amb els Mossos van engegar un dispositiu de recerca amb drons i la unitat subaquàtica. La policia ha trobat la roba a l'entorn del riu i dos cossos que coincidien amb la descripció de dos menors. Ara estan fent les identificacions. La investigació continua oberta, però tot apunta que ha estat accidental. L'Ajuntament de Manlleu declararà durant les properes hores dos dies de dol. Saltem ara a Girona i anem en directe perquè el seu alcalde, Lluc Salellas, de Guanyem, acusa Gemma Geis de Junts de trencar el govern municipal per interessos partidistes i la vista posada en les municipals del 2027. La fins ara vicealcaldessa de Girona, en canvi, argumenta que han pres la decisió perquè ja no poden influir en les decisions de l'alcalde Salellas i que les prioritats dels juntaires queden aparcades. Com dèiem, i anem en directe perquè hem pogut sentir aquesta compareixença aquí a 3CAT Info. Els detalls, però, ens els dona la Laia Claret. Laia, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Si ho heu sentit, Salellas acaba de comparèixer envoltat dels seus regidors en roda de premsa. Girona ja ha acusat la vicealcaldessa de prendre la decisió de marxar del govern pensant en això, en les municipals.
4: La senyora Geis i Junts per Catalunya han decidit trencar aquest acord i trencar aquesta unitat construïda per poder fer oposició clarament pensant en les eleccions. Aquest és el motiu que nosaltres entenem que els ha portat a prendre aquesta decisió, que reitero, entenem que és un error.
3: Ara queda un govern en minoria amb 11 dels 27 regidors i l'alcalde Lluc Salellas demanava a Esquerra que continuïn en aquest govern en minoria.
4: Evidentment, emplacem Esquerra Republicana de Catalunya a continuar amb aquesta unitat, a desenvolupar un govern d'esquerres independentista a la ciutat de Girona, que sigui referent a nivell de país per l'independentisme i per les esquerres i, per tant, a no cometre el mateix error que ha comès Junts per Catalunya.
3: L'alcalde mantenia que el govern tripartit era la millor opció per Girona, però aquest matí Gemma Geis argumentava la decisió de sortir del govern d'aquesta manera.
5: Al final, la figura de l'alcalde és molt personalista. Aquests darrers mesos ens hem trobat carpetes que nosaltres volíem tancar que per altres incidents quedaven en segon lloc. Al final, nosaltres hem intentat condicionar tot el que hem pogut.
3: Salellas ha remarcat que treballa amb quina serà l'assignació dels rols. El govern que queda ara i vol tenir la definició feta, assegurat, a finals del mes de juliol, com seran totes les regidories.
1: Doncs aquesta és l'última hora que ens arriba des de Girona amb aquesta crisi al govern municipal i que ens l'ha explicat la Laia Claret. Laia, gràcies, bona tarda.
3: Adéu, bona tarda.
1: Saltem a Cambrils perquè Junts manté finalment i reté part del grup municipal a l'Ajuntament, aquest municipi del Baix Camp. El seu cap de files, Enric Dazza, ha fitxat per Aliança Catalana, però les altres dues regidores han anunciat que no el seguiran i que es mantenen al partit de Carles Puigdemont. Ens ho explica Manel Sastre.
6: Les dues regidores de Junts a Cambrils, Teresa Requesens i Laura Mallau, no seguiran el cap de llista Enric Dazza en el seu salt cap a Aliança Catalana. Requesens ho ha desmentit en una compareixença i ha dit que no ha estat mai temptada de fer-ho perquè no comparteix la ideologia de la formació d'ultradreta.
7: No em sento al costat d'Aliança Catalana, no he pactat res amb Aliança Catalana, vaig dir que jo no volia que la meva persona es vegés involucrada en aquest partit polític. Sempre he cregut que les extremes siguin de dretes o d'esquerres, no són bones.
6: Dazza ha justificat el seu salt a la formació de Sílvia Orriols perquè el projecte de Junts, diu, està esgotat.
8: Prenem aquesta decisió perquè després de que el projecte en Junts s'hagi esgotat, pensem que aquesta aliança amb Aliança ens portarà amb les eleccions del 2027 amb tota la força per aconseguir revertir la situació actual del municipi.
6: Enric Dazza atribueix la confusió sobre el pas de les regidores Aliança per l'equivocació entre l'acord entre la plataforma ciutadana Compromís Compromís per Cambrils

0: i el que ha de fer el grup municipal Compromís Junts, que és el que caldrà determinar ara, segons ha explicat la regidora Requesens, que assegura que té el suport també de la Direcció Nacional de Junts.
1: Són les 5 i 8 minuts.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: L'Audiència de Badajoz condemna el germà de Pedro Sánchez a 9 anys d'inhabilitació per un delicte de prevaricació administrativa i l'absol del delicte de tràfic d'influències, un delicte que sí que comportava penes de presó. El tribunal considera que els 11 acusats es van posar d'acord per crear una plaça a mida per a David Sánchez, però diu que no pot demostrar si l'ordre va venir de fora de la Diputació. Madrid, Tania Tàpia.
3: És la primera sentència judicial contra el nucli familiar de Pedro Sánchez. Durant gairebé 400 pàgines, el tribunal descriu un pacte entre els 11 acusats per crear, diu, una plaça innecessària i buida de contingut. Però també afirma que no ha quedat provat que d'altres persones, com podria ser el mateix president Pedro Sánchez, exercissin influència o pressió sobre els acusats per fer aquest pas. El tribunal condemna tots ells a la mateixa pena, 9 anys d'inhabilitació, descarta el tràfic d'influències, però castiga amb el doble 18 anys l'excap de la Diputació i antic líder del seu Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, a qui aplica dos delictes de prevaricació, un per crear la plaça, l'altre per 5 anys més tard canviar-la de nom, diu el tribunal, per adaptar-la a les funcions i preferències personals de David Sánchez. En el cas del germà del president, la condemna només es vincula als fets relacionats amb el canvi de nom de la plaça. Els magistrats agafen els correus intervinguts per l'UCO, però parlen d'activitat criminal de despatx, reconeixen que és difícil tenir prova directa en una institució tan jerarquitzada com la Diputació, però que, aplicant les regles de la lògica, dicta la sentència, els indicis apunten a un pla pensat per les altes instàncies de la Diputació, del qual tots estaven al cas. I reflexionen sobre el mal que fa col·locar algú a dit a les administracions públiques. Segons diuen, fomenta la corrupció. Ara bé, recorden que no tota pràctica, per més censurable que sigui èticament, encaixa en un delicte penal. L'entorn de David Sánchez ha avançat que recorrerà la sentència. Fins que no sigui ferma, la inhabilitació no es podrà aplicar.
1: La condemna de David Sánchez arriba en un moment delicat per al president del govern espanyol, que està a punt de saber si la seva dona la jutjarà un jurat popular. Des de la Moncloa, la portaveu Elma Saiz manté que el germà del president és innocent i confia que la justícia ho acabarà reconeixent.
4: Confianza en la justicia y en que en instancias superiores se confirme lo que creemos, la inocencia de David Sánchez.
1: El PSOE parla directament de barbaritat. El ministre Òscar Puente assegura a les xarxes socials que la sentència busca fer caure l'executiu. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, també a les xarxes ho celebra i escriu que ningú pot estar per sobre de la llei. La portaveu del partit al Congrés, Esther Muñoz, qualifica la sentència d'històrica.
5: Esto es un día histórico. Esto en cualquier país haría caer a cualquier gobierno. Y Pedro Sánchez está festejando el 14 de julio. Y su hermano está siendo hoy condenado porque le han regalado una plaza.
1: Per al portaveu d'Esquerra, Gabriel Rufián, és un cas de lawfare.
6: Es una sobrada importante. Luego viene también Begoña Gómez, que será condenada por la cara. Lo único positivo es que el PSOE ya sabe el pan que se da cuando tienes un juez encima por la cara.
1: El cas va començar per una denúncia a partir de retalls de premsa de manos limpias.
2: 3CAT Info.
1: El Consell de Ministres ha aprovat la llei de violència vicària que reconeix com a agreujant de la violència de gènere el mal que l'agressor causa als fills o altres persones de l'entorn de la víctima per fer-la patir. El text posa l'accent a protegir les mares i els fills quan hi hagi indicis de violència masclista i amplia la consideració de víctimes a pares, germans i altres familiars de l'entorn de la dona. Madrid, Àngels Lafuente.
7: Amb aquesta nova llei, la violència vicària passa a ser un agreujant de la violència de gènere i la introdueix al Codi Penal com a delicte específic. El text modifica diverses lleis per cobrir el buit normatiu, entre altres retira automàticament la pàtria potestat als agressors condemnats amb sentència ferma. És a dir, quan un progenitor estigui en un procés penal per atemptar contra la vida, la integritat física, moral o la llibertat sexual de l'altre cònjuge o dels fills, es podrà acordar la retirada de la pàtria potestat. Ana Redondo, ministra d'Igualtat.
8: El interés superior del menor no está en someterse a la pàtria potestat del maltratador. La premisa, por lo tanto, es clara. Un maltratador, una persona violenta nunca puede ser un buen padre.
7: Pel que fa a la guàrdia i custòdia, abans de prendre qualsevol decisió, el jutge haurà de demanar informes al fiscal i escoltar els menors d'edat per poder protegir-los i garantir els seus drets. També ampliarà la condició de víctimes a la resta de familiars que siguin atacats amb l'objectiu de fer patir la dona.
8: Pueden ser los descendientes, hijos e hijas o otros descendientes, sin consideración de la edad. También aquellos mayores de edad que estén sometidos a la guardia o custodia de esa pareja o de esa mujer. Por supuesto, también a los ascendientes, madres, padres, y a los hermanos, hermanas o a la actual pareja de la víctima.
7: Una llei que arriba al Consell de Ministres en segona volta, els ministeris implicats, Igualtat, Joventut, Infància i Justícia, han necessitat més d'un any per llimar diferències i consensuar un text per protegir

0: protegir els menors. Des del 2013, 68 han estat assassinats, dels quals 3 han mort aquest any.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
2: Estem en plena tercera onada de calor i ja es nota als centres d'atenció primària i als hospitals. De fet, durant la setmana passada, que també van viure un episodi d'altes temperatures, les visites per problemes de salut relacionats amb la calor es van incrementar un 40%. Concretament, a l'atenció primària s'ha atès prop d'unes 770 persones, la gran majoria per cops de calor, seguit per deshidratacions i síncopes. Són dades del Departament de Salut que també indiquen que hi ha hagut 40 ingressos als hospitals catalans a causa de les altes temperatures. La gran majoria d'aquests ingressos són per a deshidratacions i la majoria corresponen a gent gran. En total d'urgències, els hospitals relacionats amb la calor han estat més de 250 els últims dies i un 20% més que la setmana anterior. El vicepresident de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, la CANFIC, Jordi Mestres, metge de família, veu a la seva consulta més problemes de salut a causa de la calor i remarca que el sistema sanitari s'ha de planificar.
3: Que anem acumulant dies de calor i sobretot nits de calor, que és el que genera molts problemes, no? Que fa que el dia següent ja no comenci doncs, en condicions. I, evidentment, tenim una població que cada vegada doncs, hi ha més esperança de vida, per tant, més patologia crònica i més persones que entren doncs, en aquesta bossa de pacients que poden tenir descompensacions, entre altres coses, pels efectes de la calor. Per tant, hem de vigilar i hem de començar doncs, a pensar i a planificar el futur per poder donar respostes.
2: Mareig, mal de cap, deixar de suar o somnolència són símptomes que han fet consultar a un metge. I la investigació dels agents rurals confirma que l'origen del foc de Sant Manat al Vallès Occidental és una màquina que es va encendre tot i estar aturada. Segons l'informe, el foc va començar de manera accidental després que s'encenguessin els components elèctrics d'una excavadora de petites dimensions i de moviment de terres. La màquina estava apagada dins d'una finca privada. L'incendi, que va començar el 6 de juliol i ja està extingit, va acabar cremant 183 hectàrees entre els termes de Sant Manat i Caldes de Montbui. El 90% de la superfície era d'arbrat, però també hi havia matolls. L'incendi va obligar a confinar 7 urbanitzacions i nuclis, principalment la del Farell, situada al mig de la muntanya. En punt, 6:15 de la tarda, àrea de serveis a 3CAT Info.
1: El temps.
2: Gemma Puig.
4: Avui les temperatures han pujat una miqueta més, la xafogor és ben marcada a la façana litoral i, de moment, aquestes màximes provisionals que ja s'enfilen fins als 39 graus a Tremp, a Organyà, 38 a Oliana, a Lleida, 37 a Viella, 36 a Porqueres o a Girona, 30 a Barcelona o 35 a Tortosa. En una tarda de sol, amb pols sahariana i alguns núvols que afecten aquests núvols baixos cap al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre. No descartem que al llarg de la tarda hi pugui haver alguna gota cap a l'interior dels ports. Poqueta cosa, però si acaba caient, doncs seria acompanyades de fang. Demà arriba aquest punt àlgic pel que fa a la tercera onada de calor. Aquesta propera nit i matinada ja costarà més de dormir. Avisos de calor nocturna a bona part de les comarques, tret del Pirineu, Empordà i algun tram de la costa. Nit tòrrida a la façana litoral i avisos a nivell més alt cap a aquest sector de Ponent. Per tant, aquestes mínimes que no baixaran dels 20-22 graus en aquest sector. Demà amb un dia de bandes de núvols prims, de pols sahariana altre cop, amb alguns núvols baixos a primera hora, als dos extrems de la costa, sobretot Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, i a la tarda repetirem una mica la mateixa situació. Fins a la tarda no descartem alguna gota que es pugui deixar escapar cap a aquest sector a l'extrem sud. Demà la temperatura un pèl més amunt, aquest punt àlgic d'aquesta tercera onada de calor, amb avisos de calor intensa de nivell més alt cap al Baix Llobregat i els dos Vallesos.
2: Ara són les 5:16 minuts, exhibició de força en la desfilada militar més gran pels Camps Elisis de la Diada Nacional Francesa. És un 14 de juliol amb cert aire de comiat per a Emmanuel Macron, que ha volgut deixar un missatge clar, la voluntat de reforçar i encaminar el vell continent cap a la unitat dels seus exèrcits. Per això ha exhibit unitat i aliances, destacant la d'Ucraïna, que per primer cop ha participat amb una representació en l'acte i ha estat especialment aplaudida. Al costat de 36 països més, Zelensky, Merz, Stammer o Sánchez, entre els 24 caps d'estat i de govern que hi han assistit. I ho ha seguit des de París l'Isabel Galí.
5: Aquest és l'últim 14 de juliol d'Emmanuel Macron i com a president vol deixar petja a Europa, reforçar-la militarment. i avui s'ha fet envoltar d'una vintena de caps d'estat i de govern a la tribuna, entre els quals Pedro Sánchez. I la desfilada pels Camps Elisis encara ha estat més àmplia, militars representant 37 països de la coalició de voluntaris, que inclou Canadà o Nova Zelanda, però també de països europeus més petits i modestos. Espanya estava representada per 21 soldats dels exèrcits de terra, aire i de la marina i un caça F-18 en la desfilada aèria. El president francès ha titulat la desfilada el despertar.

0: Espartà estratègic d'Europa, i entre l'armament del qual ha volgut fer gala, els drons, aquesta arma que està permetent Ucraïna no perdre la guerra amb Rússia. Una desfilada amb gran varietat d'uniformes, banderes i músiques mostra de la diversitat del vell continent, però una diversitat que és alhora una feblesa quan es tracta de coordinar esforços davant un eventual enemic comú per la gran disparitat de sistemes de defensa entre cada estat. Si aquest és el destí d'Europa, fer-se més forta i autònoma en defensa, ja es veurà, però en tot cas serà amb líders diferents. Molts dels que avui eren a la tribuna, d'aquí a un any ja no hi seran.
1: Més atacs dels Estats Units a l'Iran, que també respon amb força a l'estret d'Hormuz. S'han sentit noves explosions aquest matí en dues ciutats portuàries iranianes en l'últim episodi d'una confrontació que escala cada dia més, cosa que també accentua la pujada del preu del petroli a nivells màxims de l'últim mes. Els Estats Units han bombardejat per tercera nit consecutiva de forma intensa durant 5 hores territori iranià, amb noves explosions també aquest matí. La reacció de Teheran ha estat atacar diversos petroliers a l'estret d'Hormuz. Atacs que han fet un mort i 8 ferits. I han disparat míssils també contra bases nord-americanes a Jordània i Bahrein. Donald Trump ha amenaçat d'endurir els atacs i assegura que vol restablir el bloqueig dels ports iranians a partir d'aquesta nit i que aplicarà una taxa del 20% a tots els vaixells en concepte de protecció. La batalla pel control de l'estret d'Hormuz entre els Estats Units i l'Iran fa pujar de nou el preu del petroli, avui al voltant d'un 3%, fins als $86 al barril de Brent. Són les 5 i 19 minuts, una pausa, i us parlem de l'esvoranc del Putxet a Barcelona.
2: Info. Quan entres a l'eclipsi, hi ha moments en què no calen paraules.
3: Quique Nazaret.
4: Quan no estàs bé fora del camp, doncs dins del camp no estaràs bé segur. I això em va passar.
3: L'eclipsi amb Roger Escapa. Dijous a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
2: Info.
1: Els comerciants que han hagut de tancar el negoci per l'esvoranc del Putxet a Barcelona denuncien que les administracions no solucionen la situació econòmica que els afecta. Reclamen que els avancin diners, però els tècnics de la Generalitat, amb qui s'han reunit avui, no els han donat cap resposta concreta. Alba Barrera, propietària d'una clínica dental, explica la petició comuna que han fet.
5: És que ens ajudin per tenir flujo de caja i poder pagar factures, nòmines, els lloguers i demés, que és el que més ens preocupa, no? Perquè el dia de demà, doncs, rebrem la indemnització, ja sé veure què parte, però el que més ens interessa és això, no? De poder passar aquests mesos o aquestes setmanes, aquests dies, el que sigui.
1: Miquel Santamarta, gerent del restaurant Sant Gervasi, està contrariat amb la resposta que han rebut per part de la Generalitat.
6: Com tal com hem entrat, hem sortit. Igual. Respostes cap ni una. Com sempre, nosaltres ens hem de treure les castanyes del foc, hem de buscar els nostres advocats, els nostres gestors, tramitar-ho tot. I res, bueno, necessitem respostes ja, perquè al final de mes s'han de pagar les nòmines, el dia vent s'han de pagar impostos.
1: La tinent d'alcalde Maria Eugènia Gay explica que des de l'Ajuntament de Barcelona se'ls donarà assessorament jurídic.
7: És obvi que aquests comerços ara han de fer la seva oportuna reclamació de danys i perjudicis i l'Ajuntament, doncs, també afavorirà tècnicament, doncs, amb l'assessorament jurídic oportú perquè puguin, doncs, anar desplegant tota aquesta actuació de la qual, doncs, n'haurà de respondre la companyia competent en aquest cas.
1: Mentrestant, continuen els mesuraments al subsòl dels 93 habitatges desallotjats divendres. Els veïns afectats sabran si poden tornar a casa. I Front Comú de la Generalitat i les organitzacions agràries per reclamar a Brussel·les una política agrària comuna europea amb més recursos econòmics i governança territorial. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha criticat la retallada de diners i la recentralització de les competències que preveu la nova PAC.
8: Volem mantenir autonomia, flexibilitat i un criteri de regionalització. No s'entendria que determinades polítiques fossin les mateixes per una punta del país que per l'Empordà o que per l'Ebre. I per tant, coneixeu perfectament, som una de les zones d'Europa on hi ha una diversitat de cultius més gran i, per tant, això s'ha de poder atendre.
1: Ordeig s'ha reunit amb les organitzacions agràries Unió de Pagesos, JARC i FACAC. Els pescadors de Sonso, de la Costa Brava, han deixat de feinejar 6 mesos abans del previst perquè no queden peixos per capturar i els que hi són massa a prop de les platges i les barques no s'hi poden acostar. Ja fa temps que alerten de la desaparició d'aquest peix petit, no per una sobreexplotació, sinó perquè l'acció de les depuradores fa que s'eliminin bona part dels nutrients que arribaven a l'aigua. Blanes, Fèlix Martín.
9: Les 26 barques que es dediquen a pescar a Sonso a Catalunya han deixat de fer-ho, tot i que tenien mig any encara fins al desembre per continuar feinejant. Ara només se'n trobava davant del litoral de Platja d'Aro, però amb la delimitació de les zones de bany a l'estiu, les barques tampoc es poden acostar a la costa. Ho ha explicat el president del comitè de cogestió de la Sonsera, Javier Pulido.
10: I ara no apareix. No és que hi hagi i es pesqui, és que ja no surt el sonso. I aquest any, doncs, mira, ha passat, la majoria del sonso estava concentrat a les platges de Platja d'Aro, no? Clar, què passa? Que quan hi ha tan poquet de sonso, el sonso se'n va molt en terra, i quan posen les boies ja no podem. Les boies que defineixen les aigües de bany de les aigües navegables ja no podem anar a pescar-los i ja ens quedem sense pescar.
9: I alerten també que s'està acabant l'espècie. Sospiten de l'acció de les depuradores i reclamen un informe d'experts. Toni Navarro és pescador a Blanes.
11: Cada ve un moment que arriba amb una mida així, que desapareixen. Tu a lo millor vas a un puesto a pescar i en veus quatre sonsos allà, saps que no s'ha pescat ningú i tornes al cap de dues setmanes i ja no hi són.
9: Per tot això, els mateixos pescadors de sonso han proposat al comitè de cogestió d'acabar la temporada de pesca 6 mesos abans del previst. Per tant, només hauran feinejat part del mes d'abril i de maig. L'any passat les captures van disminuir un 75% i els ingressos es van reduir a la meitat. Aquesta primavera, el quilo de sonso a subhasta voltava els 45 euros. Això vol dir que la peixateria va arribar als 70 euros.
12: 3CAT Info. A 3CAT Info,
13: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
12: Insostenibles.
14: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
12: El retrat d'un planeta en crisi.
15: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
16: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
12: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet.
1: I abans dels esports us expliquem que hi ha una vaga de 3 dies a l'estudi de videojocs Ubisoft a Barcelona. Els treballadors protesten contra un ERO que preveu l'acomiadament de 51 persones, gairebé un terç de la plantilla. El president del comitè d'empresa, Carlos Cabreira, rebutja que justifiqui pel mal context econòmic quan dijous passat es van vendre 2 milions de còpies del primer dia de llançament de l'última edició d'Assassin's Creed.
17: Los números nos dicen que la sede de Barcelona nunca ha dado pérdidas y que el juego está rindiendo a nivel comercial de manera positiva.
1: En cas de no arribar a cap acord, els sindicats reclamen rebaixar els acomiadaments i millorar les condicions de sortida.
12: Esports.
1: Fins a 6:15, Ricard Isidro, bona tarda.
18: Bona tarda, Marc. Ja ha finalitzat la desena etapa del Tour de França i el nom destacat és el dels últims dies i els últims anys. Tadej Pogacar. Isaac Vilalta, bona tarda.
19: Bona tarda, victòria d'etapa per a Tadej Pogacar, la tercera en aquesta edició del Tour de França, i ho ha tornat a fer en solitari, atacant el penúltim port del dia i guanyant a l'Eliorant. L'escenari de la seva última derrota en aquella ocasió davant de Jonas Vingegaard. Avui Pogacar, que ha guanyat en solitari, li ha tret 32 segons a Remco Evenepoel, que venia junt amb d'altres homes importants. Al final, Jonas Vingegaard ha perdut una mica de contacte en aquest grupet. Per tant, Pogacar guanya amb 32 segons respecte a Evenepoel. Pol Sexas, a 34, ha estat el tercer classificat. Darrere seu, Florian Lipovic, Juan Ayuso, Matías Esquilmose i Jonas Vingegaard, que ha arribat a 43. Això vol dir que la classificació general, avui Tadej Pogacar ha ampliat una miqueta més la seva diferència respecte dels perseguidors. Ara mateix Pogacar és líder amb 3 minuts 36 segons d'avantatge respecte a Jonas Vingegaard. Remco Evenepoel és tercer de la general a 4:06, darrere seu Juan Ayuso, Pol Sexas, que completen el top 5. Victòria d'etapa per Tadej Pogacar, que és més líder en aquest Tour de França.
18: Gràcies, Isaac.
12: 3CAT Info, l'activitat esportiva a fons.
18: Aquesta nit sabrem el primer finalista del Mundial. S'enfronten les seleccions de França i Espanya a les 9 del vespre. Un dels 9 catalans convocats en la selecció espanyola, el blaugrana Lamine Yamal, no mostra cap mena de pressió.
20: No, pressió no. Yo creo que al final juego como sé y nunca voy a jugar mejor de lo que sé ni peor de lo que sé. Entonces solo doy lo que yo tengo, siempre al servicio del equipo, siempre al máximo. Entonces cuando lo das todo y sabes que lo que la gente te pide lo puede hacer, pues no sientes presión.
18: El seleccionador francès, Didier Deschamps, per la seva banda, passa la pressió a l'equip espanyol.
21: Sí, confirmo. Con lo que ha hecho,
0: el primer partido ante Caber, ok, fuera. Pero todo el resto, España ha confirmado de ser el favorito. No, no quiero poner presión a Luis y su equipo, porque él sabe también que la gente está esperando mucho de la España.
21: 3CAT Info.
18: Seguint en futbol, Frenkie de Jong ha tornat lesionat del Mundial i podria estar unes quantes setmanes de baixa. El migcampista neerlandès del Barça va passar proves mèdiques ahir dilluns a la ciutat esportiva i des del club blaugrana confirmen que està lesionat sense especificar quin serà el termini de baixa ni la zona afectada. De Jong va jugar infiltrat algun partit del Mundial amb els Països Baixos per unes molèsties al genoll dret. Ara té previst continuar les seves vacances i la seva incorporació a la pretemporada està prevista a partir del 27 de juliol. D'altra banda, s'han fet oficials els horaris de les tres primeres jornades de la primera divisió masculina. La primera, que disputaran els dos equips catalans, serà la del cap de setmana del 15 i 16 d'agost. L'Espanyol Llevant es jugarà el diumenge 16 d'agost a les 7 del vespre, mentre que el Barça Athletic Club s'ha ajornat fins al dijous 27 d'agost a les 9 del vespre. Això es deu al descans que han de tenir els jugadors dels dos equips que disputen les semifinals del Mundial amb les seves seleccions. A la segona divisió, el Girona ha presentat avui els migcampistes Ethan González i Ivan Morante, mentre que el Sabadell ha presentat també dos jugadors, Miqui Codina i Alan Ribeiro, i ha anunciat a més l'arribada del central José Luis Català, de l'Espanyol. D'altra banda, en futbol sala, avui hem sabut que la Supercopa es jugarà al Palau Blaugrana entre el 5 i el 6 de setembre i prendran part el Barça, el Jaén, el Pozo Múrcia i el Palma. En bàsquet, el Barça espera poder anunciar l'arribada del tècnic Alexander Sekulić els pròxims dies, qui ja té la documentació contractual a les seves mans. A principis d'agost, el club blaugrana té previst anunciar l'arribada de Xavi Pujol com a nou director esportiu. Mentrestant, tal i com han explicat el Catalunya Migdia, el Barça busca tres jugadors interiors, pendents que Xangelia decideixi si marxa de l'equip blaugrana. El Girona, David Inguessant, el pivot de 26 anys dels Països Baixos, signa com a nou jugador. Arriba del Lowen alemany i des d'aquest migdia ja estan a la venda les entrades per la Supercopa de Bàsquet que es disputarà a Badalona aquest setembre. Hi participaran el Barça i el Joventut.

0: Castanya, els horaris de 5:45 de la tarda. Recapitulem els temes més destacats a aquesta hora. Els dos bessons morts d'11 anys ofegats al riu Ter a Manlleu és el principal tema que us estem explicant. Els infants estaven desapareguts des d'ahir a la nit. La família va alertar la policia local, que juntament amb els Mossos van engegar un dispositiu de recerca amb drons i amb la unitat subaquàtica. La investigació continua oberta, però tot apunta que es tractaria d'un accident. Pendents també d'un incendi que crema a Rubió, a la comarca de l'Anoia. De seguida en sabrem més detalls. Pendents també de la crisi de govern a l'Ajuntament de Girona. L'alcalde, Lluc Salellas, acusa Gemma Geis de Junts de trencar el govern municipal per interessos partidistes i la vista posada en les municipals del 2027. La fins ara vicealcaldessa de Girona, en canvi, argumenta que han pres la decisió perquè ja no poden influir en les decisions de l'alcalde Salellas i que les prioritats juntaires queden aparcades. D'altra banda, condemnat a 9 anys d'inhabilitació per prevaricació, el germà de Pedro Sánchez, l'audiència de Badajoz absol David per tràfic d'influències i descarta així la pena de presó. La Moncloa confia que la justícia acabarà reconeixent la seva innocència, mentre que el PP qualifica d'històrica la primera condemna contra el nucli familiar del president espanyol. L'altra propera mitja hora, però, també parlarem d'altres qüestions, i encara derivada de la crisi de govern a Girona, el polèmic concurs per adjudicar la gestió del cinema Trufó de la ciutat ha derivat en el seu tancament. Avui ja no ha obert portes perquè el col·lectiu de crítics, que fins ara el gestionava, diu que no tenen garanties jurídiques per poder seguir amb l'activitat. I un estudi de la Unió Europea assenyala que Barcelona com una de les zones de població que més augmentarà de cara al 2050. Ho repassarem. I parlarem del front comú de tots els ajuntaments del Solsonès en contra del pla d'energies renovables, el Plater, que ha dissenyat el govern.
1: Esports.
0: Arribaran quan faltin 5 minuts per la CIR. Ricard, de què estem pendents?
2: De dues coses. D'una banda, les seleccions de França i Espanya s'enfronten avui a les 9 del vespre en la primera semifinal del Mundial. Demà jugarà l'Anglaterra-Argentina. I Tadej Pogacar suma la seva tercera victòria en aquesta edició del Tour de França i amplia 3 minuts 36 segons el seu avantatge respecte a Jonas Vingegaard.
0: I el temps, tarda més càlida i xafogosa. Les temperatures més altes del dia se situaran al voltant dels 40 graus a ponent. Sol amb algunes bandes de núvols prims i pols en suspensió. No es descarta algun ruixat a la meitat sud acompanyat de fang, i dimecres serà el punt àlgid d'aquesta tercera onada de calor. Ho hem sabut aquesta tarda, dos germans han mort ofegats al riu Ter a Manlleu, a Osona. Els infants, que eren bessons i tenien 11 anys, estaven desapareguts des d'ahir. Segons la policia, els nens estaven jugant en una pista que tancava a les 9 del vespre i ja no van tornar a casa. La família va alertar la policia local, que juntament amb els Mossos van

0: van engegar un dispositiu de recerca amb drons i la unitat subaquàtica. La policia ha trobat roba a l'entorn del riu i dos cossos que coincidien amb la descripció dels dos menors. Ara estan fent les identificacions. La investigació continua oberta, però tot apunta que ha estat accidental. L'Ajuntament de Manlleu declararà durant les properes hores dos dies de dol. I ho dèiem ara a dos quarts, els bombers treballen en un incendi de vegetació al terme municipal de Rubió, a la comarca de l'Anoia, que crema sense control. L'avís s'ha rebut a dos quarts de cinc de la tarda per la columna de fum detectada a la zona de l'ermita de Can Massana. En l'operatiu hi treballen 33 dotacions dels bombers, 7 de les quals són mitjans aeris per estabilitzar l'incendi. Segons les primeres informacions, el foc avança en direcció nord-est. De moment no consta cap afectació estructural ni personal, ni tampoc possibles mesures de protecció per a la població. En seguirem l'evolució i l'explicarem a 3Cat Info.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: L'alcalde de Girona, Lluc Salellas, de Guanyem, acusa Gemma Geis de Junts de trencar el govern municipal per interessos partidistes i la vista posada en les municipals del 2027. La fins ara vicealcaldessa de Girona, en canvi, argumenta que han pres la decisió perquè ja no poden influir en les decisions de l'alcalde Salellas i que les prioritats juntaires queden aparcades. Girona, Laia Claret.
2: L'alcalde Lluc Salellas ha argumentat que no hi ha hagut cap discrepància concreta amb Junts i considera que trenquen amb el govern pensant en les eleccions municipals.
3: La senyora Geis i Junts per Catalunya han decidit trencar aquest acord i trencar aquesta unitat construïda per poder fer oposició clarament pensant en les eleccions. Aquest és el motiu que nosaltres entenem que els ha portat a prendre aquesta decisió, que reitero, entenem que és un error.
2: Ara queda un govern en minoria compartit de Guanyem amb Esquerra i és per això que Salellas feia aquesta demanda als seus socis.
3: Evidentment, emplacem Esquerra Republicana de Catalunya a continuar amb aquesta unitat, a desenvolupar un govern d'esquerres independentista a la ciutat de Girona que sigui referent a nivell de país per l'independentisme i per les esquerres i, per tant, a no cometre el mateix error que ha comès Junts per Catalunya.
2: Aquest matí, Gemma Geis, vicealcaldessa, anunciava que sortien del govern perquè no pot influir en les decisions de l'alcalde i que, per tant, les seves quedaven apartades.
4: Al final, la figura de l'alcalde és molt personalista. Aquests darrers mesos ens hem trobat carpetes que nosaltres volíem tancar que per altres incidents quedaven en segon lloc. Al final, nosaltres hem intentat condicionar tot el que hem pogut.
2: Salellas ha explicat que reformularà les funcions del govern i també dels regidors de seguida i espera tenir les noves atribucions abans de final de mes.
0: Doncs bé, el polèmic concurs per adjudicar la gestió del cinema Truffó de Girona ha derivat en el seu tancament. Avui ja no ha obert portes perquè el col·lectiu de crítics, que fins ara el gestionava, diu que no tenen garanties jurídiques per poder seguir amb l'activitat. És una de les qüestions que s'ha abordat en aquestes rodes de premsa que s'han elaborat avui a la crisi de govern a Girona. Ens ho explica la Clara Jordan.
5: El concurs el va guanyar una empresa de Cambrils, una decisió que va generar molt rebombori perquè feia 25 anys des de la seva fundació que se n'havia fet càrrec al col·lectiu de crítics. Es va recórrer el procediment que ha quedat en suspens i l'alcalde de Girona va signar un document perquè els crítics seguissin gestionant el Truffó mentre no hi havia resolució. Un document que, segons diuen els crítics, no té garanties jurídiques i per això han decidit tancar. Una decisió que ha agafat per sorpresa les persones que avui pretenien anar al cinema i que s'han trobat les portes tancades.
6: Quina sorpresa, porta tancada, res, havia mirat just. Quina decepció, espero que això sigui per poc temps. He sortit de la feina, pensava per passar les hores de calor, he mirat quina pel·li em venia de gust, he vist que a les 4 n'hi havia una, he vingut aquí i m'he trobat la sorpresa del paper dient que han hagut de l'obligació de donar per finalitzada la prestació d'aquest servei.
7: És que acabo de mirar el diari de Girona i posava les pel·lícules que farien i l'horari. I estic sorpresa, suposo que fins que no renovin amb els nous, però bueno, no serà el mateix.
5: El que passi a partir d'ara depèn de l'Ajuntament de Girona perquè és el propietari de l'equipament.
0: Més qüestions.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: L'Audiència de Badajoz condemna el germà de Pedro Sánchez a 9 anys d'inhabilitació per un delicte de prevaricació administrativa i l'absol del delicte de tràfic d'influències, un delicte que sí que comportava penes de presó. El tribunal considera que els 11 acusats es van posar d'acord per crear una plaça a mida per a David Sánchez, però diu que no es pot demostrar si l'ordre va venir de fora de la Diputació. Són dos quarts i mig de 6 de la tarda a Madrid, Tania Tàpia.
8: És la primera sentència judicial contra el nucli familiar de Pedro Sánchez. Durant gairebé 400 pàgines, el tribunal descriu un pacte entre els 11 acusats per crear, diu, una plaça innecessària i buida de contingut. Però també afirma que no ha quedat provat que d'altres persones, com podria ser el mateix president Pedro Sánchez, exercissin influència o pressió sobre els acusats per fer aquest pas. El tribunal condemna tots ells a la mateixa pena, 9 anys d'inhabilitació, descarta el tràfic d'influències, però castiga amb el doble 18 anys l'excap de la Diputació i antic líder del seu Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, a qui aplica dos delictes de prevaricació. Un, per crear la plaça,

0: quitzada com la Diputació, però que, aplicant les regles de la lògica, dicta la sentència, els indicis apunten a un pla pensat per les altes instàncies de la Diputació, del qual tots estaven al cas. I reflexionen sobre el mal que fa col·locar algú a dit a les administracions públiques. Segons diuen, fomenta la corrupció. Ara bé, recorden que no tota pràctica, per més censurable que sigui èticament, encaixa en un delicte penal. L'entorn de David Sánchez ha avançat que recorrerà la sentència fins que no sigui ferma, la inhabilitació no es podrà aplicar.
1: El Parlament creu que la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, i el portaveu de Vox, Joan Garriga, han vulnerat amb faltes lleus el codi de conducta dels diputats amb discursos suposadament d'odi. Ara la mesa de la cambra haurà de decidir si els sanciona. Les sancions poden anar d'una amonestació pública fins a multes d'entre 600 i 12.000 euros. Parlament, Jordi Corbalan.
2: En el cas de Sílvia Orriols, la Comissió de l'Estatut dels Diputats la fa responsable d'haver assenyalat fins a 7 vegades la diputada d'Esquerra, Najat Driouech, amb expressions com aquesta per l'ús del vel.
3: La primera formació política que ha obert les portes del Parlament al fonamentalisme i al misoginia islàmiques.
2: Per primera vegada, però, la comissió fa arribar a la mesa que els grups poden denunciar els fets a la Fiscalia. També es consideren faltes lleus que el portaveu de Vox, Joan Garriga, col·loqués cartells amb l'expressió "companys assassí" i vinculés els socialistes amb les drogues i la prostitució. Joan Garriga ja ha anunciat que, sigui quina sigui la decisió de la mesa, la recorreran.
4: Tantes vegades com haga falta. Tengamos las sanciones o no tengamos las sanciones. Seguiremos defendiendo la verdad.
2: El PSC, Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP treballen per acordar abans de l'agost una reforma del reglament que incorpori i tipifiqui les sancions als discursos d'odi. L'actual codi de conducta deixa pràcticament impunes aquests comportaments.
1: El Congrés tombarà els objectius de dèficit que han presentat el Ministeri d'Hisenda amb els vots en contra de Junts, el PP i Vox, entre d'altres. El ministre Arcadi Espanya ha defensat un límit de dèficit del 0,1% per a les comunitats autònomes, el mateix que els últims anys, i que tampoc va aconseguir aprovar. Per Josep Maria Cruzet, de Junts, el govern espanyol intenta guanyar temps per tapar els casos de corrupció.
5: Si fan el mateix, obtindran el mateix. Un govern assetjat per la corrupció només li queda que fer veure que gasta quantitats ingents de diners per si així pot tapar el lladrocini dels seus.
1: Esquerra hi votarà a favor, però a contracor. Teresa Jordà.
6: No votarem a favor perquè pensem que el govern de l'Estat ja ha complert, ni molt menys. De fet, ho fem emprenyats. Nosaltres continuem exigint el compliment de tots i cadascun dels compromisos pendents.
1: El ministre Arcadi Espanya ha defensat que el límit de dèficit suposa que les autonomies podran gastar 6.000 milions d'euros i ha lamentat que es desviï el debat.
7: Hoy algunos intentarán presentar esta votación como una victoria o una derrota del gobierno. Se equivocan. La verdadera cuestión es si queremos que las comunidades autónomas dispongan de más recursos o de menos recursos.
1: Pel PP és absurd que Pedro Sánchez s'entesti a portar al Congrés unes xifres que sap que no s'aprovaran quan el que hauria de fer és dimitir i convocar eleccions. El Suprem continua el procés judicial contra l'exalcalde d'Altafulla, el tarragonès i diputat de Sumar al Congrés, Félix Alonso. El tribunal demana ara a la cambra que li aixequi la immunitat i que li permeti seguir la causa judicial contra ell. Alonso està investigat per un delicte de prevaricació per adjudicacions de contractes a diverses empreses quan era al batlle. Alonso ja va declarar al jutjat de forma voluntària. En una interlocutòria, el jutge assegura que l'actual diputat de Sumar hauria actuat amb total falta de procediment i que va fer un ús indegut dels contractes menors per adjudicar-los a empreses que, segons el magistrat, tenen vinculació política.
8: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
1: El govern d'Irlanda aprova per primer cop concedir un permís retribuït de 5 dies a les dones que tinguin un avortament espontani abans de la 23a setmana de gestació. L'executiu de Dublín considera que la legislació vigent havia creat un buit legal perquè el llindar per rebre ajudes públiques i accedir a un permís íntegre de maternitat en aquests casos es fixa a partir de la 23a setmana d'embaràs. El govern de coalició entre centristes i democristians proveu introduir la mesura un cop es tramiti al Parlament el projecte de llei anomenat de permís per pèrdua gestacional. Irlanda va votar en referèndum a acabar amb una de les lleis sobre l'avortament més restrictives d'Europa l'any 2018, que només permetia aquesta pràctica en cas de risc per a la vida de la mare, però no en casos de violació, incest o anomalies fetals greus. Més qüestions. Catalunya és un dels territoris de la Unió Europea on més creixerà la població de cara a l'any 2050, a causa, sobretot, de la immigració. Són projeccions consultades per Catalunya Ràdio en un informe de la Comissió Europea publicat avui. La demarcació de Barcelona és l'onzena província europea que més habitants guanyarà, i la de Girona, la setzena. Això sobre un total de gairebé 1.200 províncies. Tarragona ocupa el lloc 80 i Lleida el 108. Brussel·les, Bruno Fortea Mires.
9: A les comarques de Barcelona, l'informe projecta a l'any 2050 un 27% més d'habitants que ara. ara. A la província de Girona, l'augment projectat és del 21%. A Tarragona, del 10%.

0: i a Lleida del 8%. Són increments vinculats a la immigració i a l'informe, la Comissió Europea alerta que aquesta arribada de migrants pot pressionar els serveis públics i afectar-ne la qualitat en aquells territoris on s'espera un creixement demogràfic més elevat. Alhora, també diu que els nouvinguts poden ajudar a frenar l'envelliment de la població. L'estudi projecta un creixement poblacional més enllà de Catalunya, al País Valencià i especialment a les Illes Balears, que guanyaran un 28% d'habitants a l'any 2050. Les Pitiuses són el novè territori europeu que més creixerà i Mallorca el desè. Just per darrere ja hi apareix en onzena posició la demarcació de Barcelona. Aquests números a l'alça dels països catalans contrasten amb la tendència general de la Unió Europea, on de mitjana la població caurà de forma lleugera. Baixarà a la majoria de províncies i només augmentarà a les capitals i les grans àrees urbanes.
1: Entitats catalanes d'acció social denuncien que 40 dels 60 municipis analitzats posen entrebancs en els tràmits de l'empadronament, un problema estructural que afecta consistoris de tots els colors polítics. A més, alerten que l'aplicació desigual d'aquest tràmit genera més casos de frau, com el detectat avui a Badalona, on s'han detingut dues persones per cobrar entre 500 i 1.000 euros per empadronament. Pepa González és la síndica de Santa Coloma de Gramenet.
2: I mentre no es compleixi la norma adequadament, crec que és una norma molt clara, evidentment continuarà existint el frau. I malauradament, el frau no és només aquelles persones que paguen per un padró. També hi ha frau en persones que volen escolaritzar els seus fills a la millor escola d'un municipi, i també és frau.
1: Entre les principals traves hi ha les dificultats per fer els tràmits d'informació addicional que es demana i que la llei no preveu, o fins i tot que reclama un mínim d'estada al municipi per aconseguir l'empadronament ordinari. La situació encara es complica més si la persona no té un domicili fix, ja sigui perquè viu al carrer o rellogada. En aquests casos, una trentena dels 60 municipis analitzats directament no empadronen. El director general de CAS, Carlos Macías, recorda que empadronar-se és un dret i permet als municipis saber la seva població real per planificar els serveis públics.
3: Empadronar és una obligació legal, no és una opció política ni una facultat discrecional de les administracions públiques.
1: Les entitats socials recorden que l'empadronament no atorga drets directes i reclamen criteris homogenis i vies accessibles per a tothom.
4: El temps.
1: Són 6:15 de la tarda, Gemma Puig.
5: Les temperatures aquest dimarts s'han enfilat una miqueta més. Ha pujat una mica més el termòmetre. També la xafogor continua molt marcada a la façana litoral i, de moment, les màximes provisionals ja s'enfilen fins als 39 graus a Organyà, a Tremp, 38 a Lleida, Oliana. Avui tocaríem o quedaríem a les portes dels 40 graus cap a aquest sector entre Ponent o la Conca de Tremp, 37 graus a Viella, 38 a Montesquiu, 36 a Girona, 30 a Barcelona. Temperatures altes, un cel força clar, pols en suspensió i núvols baixos que continuen afectant alguns trams de la costa, sobretot entre el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. També en aquest sector, cap a l'interior de l'Ebre, a la tarda no es descarta que pugui haver alguna gota. Si acaba descarregant, doncs serà aquesta pluja acompanyada de fang. I de cara a aquest dimecres, doncs tindríem el punt àlgic d'aquesta tercera onada de calor. Demà farà més calor i es notarà ja durant aquesta propera nit i matinada. Avisos de calor nocturna que afectaran moltes comarques de l'interior, fins tot el Prepirineu, i aquest nivell més alt cap a Ponent. Per tant, costarà de dormir, nit tòrrida a la façana litoral i moltes mínimes que no baixaran dels 20 o 22 graus en aquest sector. De cara al migdia, la calor s'intensificarà. Avisos de calor que incrementen fins i tot en aquest sector del prelitoral i litoral central, des del Baix Llobregat, Vallès Oriental i Occidental, amb aquest nivell més alt, però també avisos moderats cap a comarques interiors. Demà hi haurà més comarques, més poblacions que arribaran a aquests 40 graus o per sobre. Els valors més alts cap a Ponent se situarien cap als 41, potser 42 graus, però la resta també s'enfilaran per sobre d'aquests 40 graus a la Catalunya central i fins i tot cap a les comarques del nord-est, amb aquest vent de sud-oest. Pols sahariana, bandes de núvols prims i altre cop, de cara a la tarda, no descartem alguna gota cap a l'interior de l'Ebre.
4: 3CAT Info.
1: D'aquí a 12 minuts i mig seran les 6 de la tarda. Les noves dependències de l'Audiència de Barcelona estaran operatives com a tard al 2031. És la previsió amb què treballen el Departament de Justícia i l'Ajuntament de la capital catalana. A hores d'ara, encara s'hi estan fent les excavacions arqueològiques prèvies a l'inici de les obres del nou edifici judicial. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, explica que l'objectiu és tancar tots els serrells possibles abans de començar els treballs per poder escurçar terminis.
6: Solapar els dos tempos per no, diguéssim, perdre més temps a l'hora de poder fer, de manera que quan estigui enllestida l'excavació arqueològica ja puguem, doncs, iniciar la construcció.
1: El nou edifici a la cruïlla del Passeig Lluís Companys i el de Pujades concentrarà totes les seccions de l'Audiència, el Registre Civil i la Biblioteca Judicial. Això permetrà guanyar espai al Palau de Justícia i traslladar-hi també la Fiscalia Superior de Catalunya. Canviem radicalment de qüestió.

0: Els Mossos d'Esquadra investiguen per homicidi imprudent el conductor implicat en l'accident mortal que hi va haver diumenge a la C-12 a Tortosa, al Baix Ebre. Li imputen també un delicte contra la seguretat del trànsit. Tarragona, Jordi Barranca.
1: L'arrestat de 23 anys i també va acabar ferit per beca menys greu en el sinistre. Els Mossos han confirmat a aquesta emissora que se li investiga pels delictes primer d'homicidi per imprudència greu i també contra la seguretat del trànsit. L'home va donar positiu en els controls de drogues i alcoholèmia. Ahir va passar a disposició judicial i el jutge l'ha deixat en llibertat amb mesures cautelars. L'accident, recordem-ho, va ser un xoc frontal a la C-12 i va morir un veí de Paüls, a la comarca del Baix Ebre, de 87 anys, que conduïa una furgoneta.
0: Front comú de tots els ajuntaments del Solsonès en contra del pla d'energies renovables, el Plater, que ha dissenyat el govern. El projecte afectaria 2.600 hectàrees de la comarca amb instal·lacions d'energia eòlica i fotovoltaica. Corresponsal al Pirineu, Pau Rovira.
2: Representants dels 17 ajuntaments de la comarca han fet aquest matí un acte al Consell Comarcal per rebutjar el projecte, reclamar que se n'aturi la tramitació i que es torni a fer, però tenint en compte la realitat i la veu de la gent que hi viu. Claus Tressunyer és la presidenta del Consell Comarcal del Solsonès i alcaldessa de Castellà de la Ribera.
3: I ara, quan ha sortit el Plater, ens hem donat compte que no té res a veure amb el que havíem demanat com a Consell. I, per tant, nosaltres el que volem, doncs, és que hi hagi implicació del territori, que els ajuntaments hi puguin dir la seva, i no el que ha sortit, que ha sigut una sorpresa per tots.
2: Reivindiquen el caràcter agrícola de la comarca i denuncien l'afectació que tindria sobre el paisatge dedicat 2.600 hectàrees a produir energia eòlica i fotovoltaica. Xavier Vilalta és conseller comarcal d'Energies Renovables i alcalde de Pinós.
4: Pinós és dels municipis més afectats perquè, a part de tenir molt territori afectat per plaques, unes 300 hectàrees, que és animalada. També tenim l'afectació del que és l'energia eòlica, perquè la serra de Pinós, doncs, està tota pintada de color blau, és a dir, tota apta, i com que el tema eòlic és comarcal, doncs ens temem el pitjor, és a dir, que tota l'energia eòlica de la comarca doncs vagi a la serra de Pinós.
2: A l'acte també hi han participat els alcaldes de Viladasens i Vilademuls, que han impulsat la plataforma de municipis en contra del Plater. Ja compta amb més de 280 adhesions.
0: I a Lleida aquest migdia han sortit al carrer a protestar desenes de professors d'autoescoles. Reclamen solucions per acabar amb les llistes d'espera que hi ha actualment per fer l'examen pràctic de conduir. Es calcula que a Catalunya 85.000 persones s'esperen per fer la prova pràctica i un dels punts més saturats és justament a Lleida, Noelia Caselles.
5: Aquí les autoescoles lleidatanes xifren en 5.000 les persones que esperen per fer l'examen. Ho atribueixen a les nombroses baixes que hi ha entre els nou examinadors destinats a la demarcació i reclamen a la DGT solucions immediates. Consideren que de moment només s'estan posant pedaços, com el macroexamen que es va fer fa unes setmanes. Raquel Castro, presidenta de l'Associació d'Autoescoles de Lleida, i Ignasi Peralta, de l'Autoescola Sant Juan.
6: No és la solució, no treballem una vegada l'any, treballem tot l'any. Cada 10-12 dies tenim exàmens de circulació i el que no pot ser és que les capacitats cada vegada siguin menys.
7: És a dir, el servei és totalment pèssim, vergonyós, tercermundista, i està en mans seues, no en mans nostres.
5: La Viut és un dels alumnes que espera per fer l'examen, en el seu cas de camió. Va provar la teòrica al febrer.
8: Una cosa que jo volia fer en cosa de 6 mesos, fer els dos carnets, perquè ho feia tota la primera, me trobo que trigaré gairebé 2 anys per fer una cosa així. Llavors jo no em puc suportar aquesta situació d'estar al paro, estudiant, per voler prendre un treball.
5: La protesta s'ha fet a les portes de la DGT i els concentrats han intentat accedir a l'edifici, però finalment només hi ha entrat una representant a entregar el manifest.
9: 3CAT Info.
0: Més qüestions. 80 professors de català a l'estranger reuneixen des d'avui a Barcelona en el 40è aniversari de les seves jornades internacionals. La trobada busca consolidar una xarxa que ja compta amb 130 universitats i 4.000 alumnes cada any a tot el món, Montse Mas.
10: La cita coincideix amb el centenari dels estudis de català a Liverpool i l'estrena el curs vinent de nous centres a Montreal, Pequín i la Universitat de Yale. Així ho ha destacat a Catalunya Ràdio Josep Anton Fernández, director de l'àrea de llengua de l'Institut Ramon Llull, que és qui organitza l'encontre.
11: Aquesta xarxa universitària fa molts anys que existeix. I aquest aniversari de Liverpool, una de les coses que mostra és que el català no és una anècdota dintre l'escena acadèmica internacional. Som a la Sorbona, som a Stanford, a Chicago, Chicago, a Columbia, a Cambridge, Oxford, a King's College Londres, a la Humboldt de Berlín, a Ca Foscari a Venècia, a Roma, i anem sumant.
10: La majoria de mestres són del domini lingüístic català, però també n'hi ha de fora. Persones que un dia es van enamorar de la llengua i ara l'ensenyen als seus compatriotes, com l'Inga de Polònia.

0: Polònia, Olirgi, de la República Txeca.
1: Vaig començar a aprendre català perquè em feia molta il·lusió llegir català en original, sobretot Carmeriera. Els meus alumnes em diuen que li agrada molt el so de la llengua catalana, que és una mica semblant al polonès, tot aquest és gitxi i...
2: Hi ha molts estudiants enamorats de Barcelona, del Barça, fent, per exemple, una classe de gastronomia, que això sempre encanta, no? I també, clar, sempre flipen amb les tradicions nadalenques, el tió i caganer i tot això.
0: Fins divendres els docents compartiran experiències i debatran com gestionar a l'aula la diversitat funcional de gènere i socioeconòmica.
3: La música en viu va facturar 244 milions d'euros el 2025, amb un rècord de 31,9 milions d'espectadors. Són dades de l'anuari de la música d'aquest any que assenyalen que els ingressos s'estabilitzen, tot i que els concerts es disparen. Gairebé 32.000 al llarg de l'any, fins a 8.000 més que el 2024, amb 23,8 milions d'espectadors. Per contra, per primera vegada en molts anys, la producció discogràfica en català pateix un fort retrocés. Sentim Lluís Gendrau, director del grup Enderroc.
4: Fins ara sempre havíem dit que la música era l'oasi de la llengua, era un espai on sempre creixi la producció, doncs això ja no ho diem. Per primera vegada en la història de l'anuari hi ha menys producció de discos en qualsevol format en català. Ha baixat un 6% la producció de música en català i, a més, també han baixat els discos, l'edició de discos, que ja això ja veiem feia 2 o 3 anys que passava.
3: L'any 2023 el sector musical facturava més de la venda de discos que amb els concerts i, en canvi, actualment la indústria del directe ja suposa més del 90% de tota la facturació de la indústria musical catalana.
5: Esports.
3: 5 minuts fins a les 6. Ricard Isidro, bona tarda.
6: Bona tarda, Marc. Nova exhibició de Tadej Pogačar a la desena etapa del Tour de França. En l'ascens al penúltim port del dia, l'eslové ha tornat a atacar i els seus perseguidors han tornat a no poder-li seguir el ritme a 17 km per arribar a la línia de meta situat a Le Lloran.
7: Today was incredible day.
8: Avui ha sigut increïble, l'equip ha fet un molt bon treball. Teníem aquesta etapa entre cella i cella des de fa molt temps. A més, fa 2 anys que en Jonas em va guanyar la contrarrellotge i avui ha estat similar tant a la sortida com al final. Estava completament destruït, però ho he gaudit.
6: Amb el tercer triomf de Pogačar en aquesta edició de la ronda francesa, l'eslové referma el mallot groc de líders amb ja 3 minuts i 36 segons respecte a Jonas Vingegaard. Demà es disputarà la 11a etapa amb 161 km plans entre Vichy i Nevers.
5: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
6: Aquesta nit sabrem el primer finalista del Mundial de Futbol. S'enfronten les seleccions de França i Espanya a les 9 del vespre. Un dels 9 catalans convocats amb la selecció espanyola, el blaugrana Lamine Yamal, no mostra cap mena de pressió davant el que creu que és el partit més important de la seva carrera.
9: En el top 1, la verdad, es el partido más importante que voy a jugar y me gusta haber podido llegar a este momento. Estamos muy ilusionados todos y yo sobre todo, entonces yo creo que sin duda es el partido más importante que voy a jugar.
6: El seleccionador francès Didier Deschamps, per la seva banda, passa la pressió a l'equip espanyol davant un partit que diu que pot ser espectacular.
10: Puede ser un partido espectacular con dos equipos que tienen muchas calidades a nivel ofensivo, pero Luis y yo también pensamos un poquito a saber defender bien, pero con la calidad de los dos equipos a nivel ofensivo hay que pensar que va a ser espectacular.
5: 3CAT Info.
6: Seguint en futbol, Frenkie de Jong ha tornat lesionat del Mundial i podria estar unes quantes setmanes a baixa. El migcampista neerlandès del Barça va passar proves mèdiques ahir dilluns a la ciutat esportiva i des del club blaugrana confirmen que està lesionat, però sense especificar quin serà el termini de baixa ni la zona afectada. Però, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, el club hi ha certa preocupació amb aquesta lesió, ja que els pitjors pronòstics apunten que podria estar entre 4 i 6 mesos de baixa. De Jong va jugar infiltrat algun partit del Mundial amb els Països Baixos per unes molèsties al genoll dret. Ara té previst continuar les seves vacances i la seva incorporació a la pretemporada està prevista a partir del 27 de juliol. El programa Tot Costa de Catalunya Ràdio, d'altra banda, matarà aquesta tarda una entrevista amb un altre jugador del Barça, Marc Casadó. En un moment de la conversa, el migcampista de Sant Pere de Vilamajor deixa entreveure per on podria passar el seu futur.
11: Si em diuen que creuen que el millor per l'equip és que jo no hi sigui o que jo pugui deixar caixa al club, o no ho sé, si en algun moment em diuen alguna cosa d'aquestes, que pel club o per l'equip és millor doncs que busquem un traspàs, doncs així serà, ja està.
6: una entrevista que serà emesa a partir de les 7 del vespre al Tot Costa de Catalunya Ràdio. També en futbol s'han fet oficials els horaris de les tres primeres jornades de la primera divisió masculina. La primera que disputaran serà del cap de setmana del 15 i 16 d'agost. L'Espanyol Llevant es jugarà el diumenge 16 a les 7 de la tarda, mentre que el Barça Athletic Club s'ha ajornat fins al dijous 27 d'agost a les 9 del vespre. Això es deu al descans que han de tenir els jugadors dels dos equips que estan disputant les semifinals del Mundial de Futbol amb la seva selecció.
5: 3CAT Info.
6: Més coses en futbol sala. Avui hem sabut que la Supercopa jugarà al Palau Blaugrana entre el 5 i el 6 de setembre i prendran part el Barça, el Jaén, el Pozo de Múrcia i el Palma. Mentre que en bàsquet, Xavi Pascual ha fet efectiva la clàusula de rescissió present en el contracte que l'unia amb el Barça fins al 2028. El seu destí serà el Dubai. I el camí invers el podria fer Alexander Sekulić, que el Barça podria anunciar com a nou tècnic blaugrana els pròxims dies. A principis d'agost, el club blaugrana té previst anunciar l'arribada de Xavi Pujol com a nou director esportiu. Mentrestant, i tal com han explicat al Catalunya Migdia, el Barça busca tres jugadors interiors pendents que Xangelia decideixi si marxa de l'equip blaugrana. Al Girona, David Enguessan, a la pivot de 26 anys dels Països Baixos, signa com a nou jugador. Arriba del Lowen alemany. I en tennis, Paula Badosa està jugant al torneig de Iaşi a Romania. S'està enfrontant a la ucraïnesa Kalinina als 16ens de final, amb domini de la begurenca per 4-3 al primer set.
5: Trescat Info.
0: Bona tarda, en punt, les 6. Dos bessons menors d'11 anys han mort ofegats al riu Ter a Manlleu. Els infants estaven desapareguts des d'ahir a la nit. La família va alertar la policia local que, juntament amb els Mossos, van engegar un dispositiu de recerca amb drons i amb la unitat subaquàtica. La investigació continua oberta, però tot apunta que es tractaria d'un accident. Mentrestant, els bombers treballen en un incendi de vegetació al terme municipal de Rubió, a la comarca de l'Anoia, que crema sense control. L'avís s'ha rebut a 4:45 de la tarda per una columna de fum que s'ha detectat a la zona de l'ermita de Can Massana. L'alcalde de Girona, Lluc Salelles, acusa Gemma Geis de Junts de trencar el govern municipal per interessos partidistes i la vista posada en les municipals del 2027. La fins ara vicealcaldessa de Girona, en canvi, argumenta que han pres la decisió perquè ja no poden influir en les decisions de l'alcalde Salelles i que les prioritats dels juntaires queden aparcades. Condemnat a 9 anys d'inhabilitació per prevaricació el germà de Pedro Sánchez, l'audiència de Badajoz absol David per tràfic d'influència i descarta així la pena de presó. La Moncloa confia que la justícia acabi reconeixent la seva innocència, mentre que el PP qualifica d'històrica la primera condemna contra el nucli familiar del president espanyol. El Consell de Ministres aprova tipificar la violència vicària com a agreujant de la violència de gènere. El text posa l'accent a protegir les mares i els fills i estableix la retirada automàtica de la pàtria potestat dels pares condemnats fermament per violència masclista. Tot just 24 hores després d'anunciar-ho, Donald Trump retira la idea d'una taxa del 20% sobre la càrrega dels vaixells comercials que naveguen per l'estret d'Hormuz. L'exèrcit nord-americà continua atacant l'Iran per quart dia consecutiu, cosa que torna a fer pujar el preu del petroli. Catalunya vol ser pionera a Europa en la circulació de cotxes autònoms. El govern ha aprovat el programa de carreteres connectades intel·ligents que preveu la instal·lació de sensors en 930 quilòmetres de vies que permetran avançar en la conducció autònoma i tenir informació de la situació del trànsit per prendre decisions de gestió en temps real. I la música en viu, que va facturar 244 milions d'euros el 2025, com un rècord de 31,9 milions d'espectadors. Dades de l'anuari de la música d'aquest any que assenyalen que els concerts es disparen gairebé 32.000, fins a 8.000 més que el 2024.
5: Esports.
6: Les seleccions de França i Espanya s'enfronten avui a les 9 del vespre en la primera semifinal del Mundial. Demà jugarà l'Anglaterra-Argentina. Seguint en futbol, Frenkie de Jong ha tornat lesionat del Mundial. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, el Barça hi ha molta preocupació.

0: preocupació, ja que els pitjors pronòstics apunten que podria estar entre 4 i 6 mesos de baixa. I Tadej Pogacar guanya la desena etapa del Tour de França i amplia 3 minuts 36 segons el seu avantatge respecte a Jonas Vingegaard.
1: I el temps, tarda més càlida i xafogosa. Les temperatures més altes del dia se situaran al voltant dels 40 graus a Ponent. Sol amb algunes bandes de núvols prims i pols en suspensió. No es descarta algun ruixat a la meitat sud acompanyat de fang. Dimecres serà el punt àlgid d'aquesta tercera onada de calor.
2: 3Cat Info.
1: Són les 6 de la tarda i 4 minuts. Soc la Nàtia Dell i us acompanyaré fins al punt de les 7.
2: 3Cat Info.
1: Dos germans han mort ofegats al riu Ter, a Manlleu, a Osona. Els infants, que eren bessons i tenien només 11 anys, estaven desapareguts des d'ahir. Segons la policia, els nens estaven jugant en una pista que tancava a les 9 del vespre i ja no van tornar a casa. La família va alertar la policia local, que juntament amb els Mossos van engegar un dispositiu de recerca amb drons i també la unitat subaquàtica. La policia ha trobat roba a l'entorn del riu i dos cossos que coincidien amb la descripció d'aquests dos menors. Ara s'estan fent les identificacions. La investigació continua oberta, però tot apunta que ha estat un accident. L'Ajuntament de Manlleu ha declarat dos dies de dol. Fora d'aquí unes hores. Els bombers treballen en un incendi de vegetació al terme municipal de Rubió, a la comarca de l'Anoia, que crema sense control. L'avís s'ha rebut a 4:45 de la tarda per una columna de fum detectada a la zona de l'ermita de Can Massana. En l'operatiu hi treballen 38 dotacions dels bombers, dos dels quals són mitjans aeris per estabilitzar l'incendi. També s'ha activat un avió de gran tonatge. Els esforços se centren a atacar el flanc dret per evitar que s'obri amb la previsió d'entrada de vent de ponent. El flanc esquerre crema amb baixa intensitat. Diversos pagesos col·laboren amb els tractors per llaurar els camps de la zona i el foc avança en direcció nord-est. De moment no consta cap afectació estructural ni personal ni tampoc possibles mesures de protecció per la població, perquè és una zona sense veïns. Ara hem de marxar cap a Girona perquè l'alcalde d'aquesta ciutat, Lluc Salelles, de Guanyem, ha acusat Gemma Geis de Junts de trencar el govern municipal per interessos partidistes i amb la vista posada a les municipals del 2027. La fins ara vicealcaldessa, en canvi, argumenta que han pres la decisió perquè ja no poden influir en les decisions de l'alcalde i que les prioritats dels juntaires queden aparcades. Girona, Laia Claret.
3: L'alcalde Lluc Salelles ha argumentat que no hi ha hagut cap discrepància concreta amb Junts i considera que trenquen amb el govern pensant en les eleccions municipals.
4: Per poder fer oposició clarament pensant en les eleccions. Aquest és el motiu que nosaltres entenem que els ha portat a prendre aquesta decisió, que reitero, entenem que és un error perquè trenca una feina feta important, interessant i necessària a la ciutat i perquè és, a més, dona ales al PSC i Aliança Catalana.
3: Ara queda un govern en minoria compartit de Guanyem amb Esquerra i és per això que Salelles feia aquesta demanda als seus socis.
4: Emplacem Esquerra Republicana de Catalunya a continuar amb aquesta unitat, a desenvolupar un govern d'esquerres independentista a la ciutat de Girona que sigui referent a nivell de país per l'independentisme i per les esquerres i, per tant, a no cometre el mateix error que ha comès Junts per Catalunya.
3: Aquest matí, Gemma Geis, vicealcaldessa, anunciava que sortien del govern perquè no pot influir en les decisions de l'alcalde i que, per tant, les seves quedaven apartades.
5: Al final, la figura de l'alcalde és molt personalista. Aquests darrers mesos ens hem trobat carpetes que nosaltres volíem tancar que per altres incidents quedaven en segon lloc. Al final, nosaltres hem intentat condicionar tot el que hem pogut.
3: Salelles ha explicat que reformularà les funcions del govern i també dels regidors de seguida i espera tenir les noves atribucions abans de final de mes.
1: I Junts finalment reté part del grup municipal a l'Ajuntament de Cambrils, al Baix Camp. El seu cap de files, Enric Daza, ha fitxat per Aliança Catalana, però les altres dues regidores han anunciat que no el seguiran i que es mantenen al partit de Carles Puigdemont. Cambrils, Manel Sastre.
6: Les dues regidores de Junts a Cambrils, Teresa Requesens i Laura Mallau, no seguiran el cap de llista Enric Daza en el seu salt cap a Aliança Catalana. Requesens ho ha desmentit en una compareixença i ha dit que no ha estat mai temptada de fer-ho perquè no comparteix la ideologia de la formació d'ultradreta.
7: No em sento al costat d'Aliança Catalana, no he pactat res amb Aliança Catalana, vaig dir que jo no volia que la meva persona es vegés involucrada amb aquest partit polític. Sempre he cregut que les extremes siguin de dretes o d'esquerres, no són bones?
6: Daza ha justificat el seu salt a la

0: formació de Sílvia Orriols, perquè el projecte de Junts, diu, està esgotat.
1: Prenem aquesta decisió perquè després de que el projecte en Junts s'hagi esgotat, pensem que aquesta aliança amb Aliança ens portarà amb les eleccions del 2027 amb tota la força per aconseguir revertir la situació actual del municipi.
0: Enric Daza atribueix la confusió sobre el pas de les regidores Aliança per l'equivocació entre l'acord entre la plataforma ciutadana Compromís per Cambrils i el que ha de fer el grup municipal Compromís Junts, que és el que caldrà determinar ara, segons ha explicat la regidora Requesens, que assegura que té el suport també de la Direcció Nacional de Junts.
2: Passem ara per Madrid. L'Audiència de Badajoz ha condemnat el germà de Pedro Sánchez a 9 anys d'inhabilitació per un delicte de prevaricació administrativa i l'absol del delicte de tràfic d'influències, un delicte que sí que comportaria penes de presó. El tribunal considera que els 11 acusats es van posar d'acord per crear una plaça mida per a David Sánchez, però diu que no pot demostrar si l'ordre va venir de fora de la Diputació. Madrid, Tània Tàpia.
3: És la primera sentència judicial contra el nucli familiar de Pedro Sánchez. Durant gairebé 400 pàgines, el tribunal descriu un pacte entre els 11 acusats per crear, diu, una plaça innecessària i buida de contingut, però també afirma que no ha quedat provat que d'altres persones, com podria ser el mateix president Pedro Sánchez, exercissin influència o pressió sobre els acusats per fer aquest pas. El tribunal condemna tots ells a la mateixa pena, 9 anys d'inhabilitació, descarta el tràfic d'influències, però castiga amb el doble 18 anys l'ex cap de la Diputació i antic líder del seu Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, a qui aplica dos delictes de prevaricació. Un per crear la plaça, l'altre per 5 anys més tard canviar-la de nom, diu el tribunal, per adaptar-la a les funcions i preferències personals de David Sánchez. En el cas del germà del president, la condemna només es vincula als fets relacionats amb el canvi de nom de la plaça. Els magistrats agafen els correus intervinguts per l'UCO, però parlen d'activitat criminal de despatx, reconeixen que és difícil tenir prova directa en una institució tan jerarquitzada com la Diputació, però que, aplicant les regles de la lògica, dicta la sentència, els indicis apunten a un pla pensat per les altes instàncies de la Diputació, del qual tots estaven al cas. I reflexionen sobre el mal que fa col·locar algú a dit a les administracions públiques. Segons diuen, fomenta la corrupció. Ara bé, recorden que no tota pràctica, per més censurable que sigui èticament, encaixa en un delicte penal. L'entorn de David Sánchez ha avançat que recorrerà la sentència fins que no sigui ferma, la inhabilitació no es podrà aplicar.
2: I aquesta condemna arriba en un moment delicat per al president del govern espanyol, que està a punt de saber si la seva dona la jutjarà un jurat popular. Des de la Moncloa, la portaveu Elma Said manté que el germà del president és innocent i confia que la justícia ho acabi reconeixent.
4: Confianza en la justicia y en que en instancias superiores se confirme lo que creemos, la inocencia de David Sánchez.
2: El PSOE parla directament de barbaritat. El ministre Òscar Puente assegura a les xarxes socials que la sentència busca fer caure l'executiu. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, també a xarxes, ho celebra i escriu que ningú està per sobre de la llei. La portaveu del partit al Congrés, Esther Muñoz, qualifica la sentència d'històrica.
5: Esto es un día histórico. Esto en cualquier país haría caer a cualquier gobierno. Y Pedro Sánchez está festejando el 14 de julio. Y su hermano está siendo hoy condenado porque le han regalado una plaza.
2: Y pel portaveu d'Esquerra, Gabriel Rufián, es un cas de Laufer.
6: Es una sobrada importante. Luego viene también Begoña Gómez, que será condenada por la cara. Lo único positivo es que el PSOE ya sabe el pan que se da cuando tienes un juez encima por la cara.
2: El cas va començar, recordem, per una denúncia partit de retalls de premsa de manos límpies. I encara a Madrid, el Consell de Ministres ha aprovat la llei de violència vicària, que reconeix com a agreujant de la violència de gènere el mal que l'agressor causa als fills o altres persones de l'entorn de la víctima per fer-la patir. El text posa l'accent a protegir les mares i els fills quan hi hagi indicis de violència masclista i amplia la consideració de víctimes a pares, germans i altres familiars de l'entorn de la dona. Madrid, Àngels Lafuente.
7: Amb aquesta nova llei, la violència vicària passa a ser un agreujant de la violència de gènere i la introdueix al Codi Penal com a delicte específic. El text modifica diverses lleis per cobrir el buit normatiu. Entre altres, retira automàticament la pàtria potestat als agressors condemnats amb sentència ferma. És a dir, quan un progenitor estigui en un procés penal per atemptar contra la vida, la integritat física, moral o la llibertat sexual de l'altre cònjuge o dels fills, es podrà acordar la retirada de la pàtria potestat. Ana Redondo, ministra d'Igualtat.
8: El interés superior del menor no está en someterse a la patria potestad del maltratador. La premisa, por lo tanto, es clara. Un maltratador, una persona violenta, nunca puede ser un buen padre.
7: Pel que fa a la guàrdia i custòdia, abans de prendre qualsevol decisió, el jutge haurà de demanar informes al fiscal i escoltar els menors d'edat per poder protegir-los i garantir els seus drets. També ampliarà la condició de víctimes a la resta de familiars que siguin atacats amb l'objectiu de fer patir la dona.
9: pueden ser

0: los descendientes, hijos e hijas, otros descendientes, sin consideración de la edad. También aquellos mayores de edad que estén sometidos a la guardia o custodia de esa pareja o de esa mujer. Por supuesto, también a los ascendientes, madres, padres, i a los hermanos, hermanas o a la actual pareja de la víctima.
1: Una llei que arriba al Consell de Ministres en segona volta, els ministeris implicats, Igualtat, Joventut, Infància i Justícia, han necessitat més d'un any per llimar diferències i consensuar un text per protegir els menors. Des del 2013, 68 han estat assassinats, dels quals 3 han mort aquest any.
2: Gràcies, Àngels. Un minut i serà un quart de 7. Obrirem àrea servei abans de dir-vos que estem de ple. Com sabeu, una tercera onada de calor i ja es nota als centres d'atenció primària i als hospitals. De fet, durant la setmana passada, que també vam viure un episodi d'altes temperatures, les visites per problemes de salut vinculades amb la calor es van incrementar un 40%. Concretament, a l'atenció primària s'ha atès prop de 770 persones, la majoria per cops de calor, seguit per deshidratacions i síncopes. Dades del Departament de Salut, que també indiquen que hi ha hagut 40 ingressos als hospitals a causa de les altes temperatures. La majoria són deshidratacions, com us dèiem, i corresponen a gent gran. El total d'urgències vinculats amb la calor hospitalàries han estat més de 250 l'última setmana, que és un 20% més que la setmana anterior. El vicepresident de la Societat Catalana de Medicina Familiar, Jordi Mestres, veu a la seva consulta més problemes de salut per al tema de la calor i diu que cal planificar.
3: Que anem acumulant dies de calor i sobretot nits de calor, que és el que genera molts problemes, no? Que fa que el dia següent ja no comenci doncs, en condicions. I, evidentment, tenim una població que cada vegada doncs, hi ha més esperança de vida, per tant, més patologia crònica i més persones que entren doncs, en aquesta bossa de pacients que poden tenir descompensacions, entre altres coses, pels efectes de la calor. Per tant, hem de vigilar i hem de començar doncs, a pensar i a planificar el futur per poder donar respostes.
2: Mareig, mal de cap, deixar de suar o somnolència són símptomes que ens han de fer consultar un metge. Doncs sapiguem quina és la previsió meteorològica a aquesta hora.
4: El temps.
2: Gemma Puig.
5: Avui les temperatures han pujat una miqueta més, la xafogor és ben marcada a la façana litoral i, de moment, aquestes màximes provisionals que ja s'enfilen fins als 39 graus a Tremp, a Organyà, 38 a Oliana, a Lleida, 37 a Viella, 36 a Porqueres o a Girona, 30 a Barcelona o 35 a Tortosa. En una tarda de sol, amb pols sahariana i alguns núvols que afecten aquests núvols baixos cap al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre. No descartem que al llarg de la tarda hi pugui haver alguna gota cap a l'interior dels ports. Poqueta cosa, però si acaba caient, doncs serien acompanyats de fang. Demà arriba aquest punt àlgic pel que fa a la tercera onada de calor. Aquesta propera nit i matinada ja costarà més de dormir. Avisos de calor nocturna a bona part de les comarques, tret del Pirineu, Empordà i algun tram de la costa. Nit tòrrida a la façana litoral i avisos a nivell més alt cap a aquest sector de Ponent. Per tant, aquestes mínimes que no baixaran dels 20-22 graus en aquest sector. Demà amb un dia de bandes de núvols prims, de pols sahariana altre cop, amb alguns núvols baixos a primera hora, els dos extrems de la costa, sobretot Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, i a la tarda repetirem una mica la mateixa situació. Fins a la tarda no descartem alguna gota que es pugui deixar escapar cap a aquest sector a l'extrem sud. Demà la temperatura un pèl més amunt, aquest punt àlgic d'aquesta tercera onada de calor, amb avisos de calor intensa de nivell més alt cap al Baix Llobregat i els dos Vallès.
2: Completem l'àrea de servei explicant-vos que un vianant de 86 anys ha mort després de ser atropellat per un vehicle de neteja al carrer Tarragona, Barcelona, a Sants Montjuïc. Els fets haurien tingut lloc aquest matí a primera hora quan el vehicle ha embestit l'home que ha resultat ferit greu. La víctima ha estat traslladada a un centre hospitalari on ha mort poc després. És la novena víctima mortal en un accident de trànsit a la ciutat de Barcelona aquest any. I els Mossos, que investiguen per homicidi imprudent el conductor implicat en l'accident mortal que hi va haver diumenge a la C-12 a Tortosa, al Baix Ebre. L'imputen un delicte contra la seguretat del trànsit. Tarragona, Jordi Barranca.
6: L'arrestat de 23 anys i també va acabar ferit per bé que menys greu en el sinistre. Els Mossos han confirmat aquesta emissora que se li investiga pels delictes primer d'homicidi per imprudència greu i també contra la seguretat del trànsit. L'home va donar positiu en els controls de drogues i alcoholèmia. Ahir va passar a disposició judicial i el jutge l'ha deixat en llibertat amb mesures cautelars. L'accident, recordem-ho, va ser un xoc frontal a la C-12 i va morir un veí de Paüls, a la comarca del Baix Ebre, de 87 anys, que conduïa una furgoneta.
4: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3cat Info.
2: Continuem tot just 24 hores després d'anunciar una taxa del 20% sobre la càrrega dels vaixells comercials que naveguen per l'estret d'Hormuz. Donald Trump fa marxa enrere i abandona aquesta idea.

0: En un missatge a la xarxa Truth Social, el president dels Estats Units diu que retira la taxa del 20% que havia dit que volia cobrar en concepte de protecció d'aquestes embarcacions a canvi de la promesa d'inversions per part dels països aïllats de l'Orient Mitjà. Trump no concreta de quin tipus d'inversions es tracta, però afirma que són massives i beneficioses tant pels Estats Units com per als països inversors. Tot plegat passa mentre l'exèrcit nord-americà continua atacant l'Iran per quart dia consecutiu, cosa que torna a fer pujar el preu del petroli. La cotització del barril Brent s'encareix un 2,5% fins als 85 dòlars, però durant el dia ha arribat als 87. I ara volem anar cap a Brussel·les perquè la Unió Europea i el Regne Unit han signat l'acord de Gibraltar, que eliminarà els controls policials a la frontera entre el territori britànic i l'estat espanyol. En principi, això servirà per acabar amb les cues a les duanes i agilitzar la vida de milers de treballadors andalusos que van cada dia a Gibraltar. La signatura del pacte ha estat a la seu de la Comissió Europea. Ens fa 5 cèntims el Bruno Fortea.
1: Amb aquest aplaudiment s'ha celebrat una entesa teixida a quatre bandes, entre la Comissió Europea, el govern britànic, el de Gibraltar i l'espanyol, amb el ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, present a la cerimònia.
2: Llevamos muchos meses trabajando a ambos lados de la verja para que desaparezca por fin, el último muro d'Europa continental.
1: A partir d'aquesta mitjanit s'eliminaran les barreres que complicaven el moviment de persones i mercaderies entre Gibraltar i l'estat espanyol. Per garantir la seguretat dins de la Unió Europea, a l'espai Schengen de lliure circulació, funcionaris espanyols controlaran els passatgers que arribin a l'aeroport de Gibraltar. L'encaix legal d'aquest penyal britànic era una patata calenta que s'arrossegava des del Brexit. L'acord d'avui també suavitza dècades de tensions polítiques entre Londres i Madrid, però el govern espanyol diu que continuarà reclamant el control de Gibraltar.
2: Espanya no canvia una coma a su reclamación de soberanía.
1: L'ha replicat el ministre principal de Gibraltar, Fabián Picardo.
3: Esto no cambia ninguna parte de la realidad de la soberanía de Gibraltar.
1: Tot i la signatura d'avui, encara falta que el Parlament Europeu ratifiqui l'acord d'aquí uns mesos. Totes les parts esperen que sigui un tràmit.
0: El govern d'Irlanda ha aprovat per primer cop concedir un permís retribuït de 5 dies a les dones que tinguin un avortament espontani abans de les 23a setmana de gestació. Considera l'executiu que la legislació vigent havia creat un buit legal que calia solventar. Google preveu que la intel·ligència artificial igualarà en pocs anys les capacitats intel·lectuals dels humans i reclama la creació d'una autoritat reguladora als Estats Units. La proposta se suma a les altres tecnologies, sobretot després de les tensions entre el govern dels Estats Units i Anthropic per l'ordre de suspendre l'accés als sistemes més avançats d'intel·ligència artificial pels clients estrangers, al·legant riscos per a la seguretat nacional. L'entitat reguladora seria formada per experts i finançada per la indústria amb la missió de desenvolupar un marc que s'hauria de complir abans de comercialitzar qualsevol producte basat en aquesta tecnologia. Un quart i 6 minuts de 7 de la tarda. Catalunya vol ser pionera a Europa. Us avançàvem en la circulació de cotxes autònoms. El govern ha aprovat el programa de carreteres connectades intel·ligents, que preveu la instal·lació de sensors en 930 quilòmetres de vies que són competència seva per crear els futurs corredors digitalitzats. Ho ha explicat la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
4: És un projecte que incorpora la digitalització de totes les infraestructures per tenir una mobilitat connectada avui, però progressivament autònoma a futur. Aquesta és la llavor dels corredors de mobilitat autònoma que hem de tenir a futur i, com els dic, siguent pioners en l'àmbit europeu.
0: El projecte preveu la creació d'una xarxa wifi pròpia que permetrà que els vehicles s'hi connectin. D'aquesta manera es podrà tenir informació detallada de la situació del trànsit. Es podran prendre decisions de gestió en temps real i enviar missatges als vehicles. En tot cas, ara mateix només els podran rebre poc més del 5% dels que circulen, que són els vehicles intel·ligents. La inversió total prevista serà de 66 milions d'euros fins al 2030.
5: 3CAT Info.
0: I a la pàgina cultural, Vic dona el tret de sortida a una nova edició del Festival de Cinema Oriental que estrenarà les últimes pel·lícules de Chin Chan, Doraemon i Lupin 3, juntament amb títols d'autor destacats com The Last Blossom i Fills del Cel. En aquesta 23a edició, el Festival Nits aposta pel cinema d'animació amb dues propostes exclusives pensades per als més petits. Demà es preestrena en català l'última pel·lícula, per exemple, de Chin Chan, això és Bollywood, abans de la seva arribada als cinemes, i dissabte, a les 12 del migdia, es projecta també per primer cop la nova pel·lícula de Doraemon, Aventures al món de l'art. Quim Cruselles és el director del festival.
6: Evidentment, destaquem Chin Chan i Doraemon. Les seves dues noves pel·lícules es veuran

0: a Vic. Doraemon, a més, anirà acompanyat d'un fotocall, d'un cosplay, una exposició de cels originals del dibuixant de Doraemon, una exposició d'escultures gegants. Serà una matinal de dissabte divertidíssima.
1: Doraemon i Shin-chan són dues de les sagues japoneses que aquesta temporada han tornat, recordem, al 3CAT. El Festival Nits ha programat 40 projeccions en 6 dies, també amb estrenes per a un públic adult. Les sessions seran a l'Atlàntida de Vic, amb altres activitats a l'aire lliure, a l'espai gastronòmic de la Bassa. I la música en viu, com us avançàvem, va facturar 244 milions d'euros el 2025, amb un rècord de 31,9 milions d'espectadors. Són dades de l'Anuari de la Música d'aquest any que assenyalen que els ingressos s'estabilitzen, tot i que els concerts es disparen. Gairebé 32.000 al llarg de l'any, fins a 8.000 més que el 2024, amb 23,8 milions d'espectadors. Per contra, per primer cop en molts anys, la producció discogràfica en català pateix un fort retrocés. Sentim Lluís Gendrau, director del grup Enderroc.
2: Fins ara sempre havíem dit que la música era l'oasi de la llengua, era un espai on sempre creixia la producció. Doncs això ja no ho diem. Per primera vegada en la història de l'anuari hi ha menys producció de discos en qualsevol format en català. Ha baixat un 6% la producció de música en català i, a més, també han baixat els discos, l'edició de discos, que ja això ja veiem feia 2 o 3 anys que passava.
1: L'any 2023 el sector musical facturava més amb la venda de discos que amb els concerts i, en canvi, actualment, la indústria del directe ja suposa més del 90% de tota la facturació de la indústria musical catalana. Esports. Fins al punt de 6:45 amb el Ricard Isidro. Bona tarda.
3: Bona tarda, Nati. Nova exhibició de Tadej Pogačar a la 10a etapa del Tour de França. En l'ascens, el penúltim port del dia, l'eslové ha atacat i els seus seguidors no han pogut seguir-li el ritme quan només quedaven 17 quilòmetres per arribar a la línia de meta.
4: Crec que fins ara el Tour ha estat perfecte per mi i per l'equip. Ens han encaixat realment bé. Avui, per exemple, les estratègies han estat perfectes per a cada ciclista de l'equip. D'aquesta manera, tothom ha pogut fer la seva feina. I sí, jo l'he pogut acabar.
3: Amb el tercer triomf de Pogačar en aquesta edició de la Ronda Francesa, referma l'eslové el mallot groc de líder, ara ja amb 3 minuts i 36 segons respecte a Jonas Vingegaard. Demà es disputarà l'11a etapa, totalment diferent. Passem d'una etapa de muntanya a una etapa totalment plana, amb 161 quilòmetres entre Vichy i Nevers.
5: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
3: Aquesta nit sabrem el primer finalista del Mundial. S'enfronten les seleccions de França i Espanya a les 9 del vespre. Un dels 9 catalans convocats amb la selecció espanyola, el jugador del Barça, Lamine Yamal, no mostra cap mena de pressió.
6: No, pressió no. Yo creo que al final juego como sé y nunca voy a jugar mejor de lo que sé ni peor de lo que sé. Entonces solo doy lo que yo tengo, siempre al servicio del equipo, siempre al máximo. Entonces, cuando lo das todo y sabes que lo que la gente te pide lo puede hacer, pues no sientes presión.
3: Les dues últimes vegades que s'han enfrontat aquests dos equips ha guanyat l'equip espanyol. Al Mundial, França i Espanya només s'han trobat en 8ens de final el 2006 i l'equip francès es va imposar per 3-1.
5: 3CAT Info.
3: Seguint en futbol, Frenkie de Jong ha tornat lesionat del Mundial i podria estar unes quantes setmanes de baixa. El migcampista neerlandès del Barça va passar proves mèdiques ahir dilluns a la ciutat esportiva i des del club blaugrana confirmen que està lesionat sense especificar quin serà el termini de baixa ni tampoc la zona afectada. De Jong va jugar infiltrat a algun partit del Mundial amb els Països Baixos per unes molèsties al genoll dret, però segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, al club hi ha molta preocupació amb aquesta lesió de De Jong, ja que els pitjors pronòstics apunten que podria estar entre 4 i fins i tot 6 mesos de baixa. Ara el futbolista neerlandès té previst continuar les seves vacances i la seva incorporació a la pretemporada està prevista a partir del 27 de juliol. Encara en futbol, a la segona divisió, el Girona ha presentat avui els migcampistes Izan González i Iván Morante. Aquí podem sentir.
7: Individualmente creo que estoy creciendo mucho en las últimas temporadas como jugador y pues seguir dando pasos. Creo que cada vez estoy más asentado en el fútbol profesional. Y objetivo colectivo pues no es otro que el ascenso. Al final el Girona lleva muchos años en primera división. Por circunstancias pues el año pasado no salió como,

0: como todo el mundo quería, pero bueno, creo que hay que ir poco a poco y asentando las bases para volver lo antes posible.
1: L'altre equip català de la categoria, el Sabadell, ha presentat a jugadors Miqui Codina i Alain Ribeiro i ha anunciat l'arribada del central José Luis Català de l'Espanyol. Encara en futbol, Vicky Losada està presentada avui com a nova jugadora del Badalona Women per una temporada.
2: Con muchas ganas de empezar, de crear una identidad en este equipo, de que la gente se enganche y de que al final cuantos más equipos catalanes también estén al nivel, pues van a ser más oportunidades para nuestro fútbol, que tenemos muchísimo talento aquí.
1: Losada, de 35 anys, arriba cedida pel Bristol City anglès. L'Espanyol femení, de la seva banda, ha fitxat la màxima golejadora de la segona divisió, Natàlia Scott, fins al 2028. La terrassenca, de 19 anys, formada al planter blanquiblau, prové del Barça B, on ha marcat 16 gols en 25 partits l'última temporada. Scott diu que encara pot millorar.
3: Pues me considero una jugadora muy ambiciosa, muy competitiva, que le encanta ganar y sobre todo pues con muchas ganas de aprender y mejorar junto a mis compañeras.
1: En futbol sala avui hem sabut que la Supercopa es jugarà al Palau Blaugrana entre el 5 i el 6 de setembre i prendran part el Barça, el Jaén, el Pozo de Múrcia i el Palma. Mentre que el Barça de bàsquet espera poder anunciar l'arribada del tècnic Alexander Sekulic els pròxims dies, qui ja té la documentació contractual a les seves mans. A principis d'agost, el Club Blaugrana té previst d'anunciar l'arribada de Xavi Pujol com a nou director esportiu.

0: Són 6:45 de la tarda, dimarts 14 de juliol, a 3 Cat Info, repassant les informacions més destacades a aquesta hora que passen per Osona d'entrada, perquè hi ha dos bessons menors d'11 anys que han mort ofegats al riu Ter, a Manlleu. Els infants estaven desapareguts des d'ahir a la nit. La família va alertar la policia local, que amb els Mossos van engegar un dispositiu de recerca. La investigació continua oberta, però tot apunta que es tractaria d'un accident. De seguida marxarem cap a Manlleu per ampliar aquesta informació sobre el terreny. També pendents d'un incendi que s'ha declarat a l'Anoia, els bombers treballen en un foc de vegetació al terme municipal de Rubió. Crema sense control. L'avisar ha rebut a 6:45 de la tarda per una columna de fum que s'ha detectat a la zona de l'ermita de Can Massana. També ho ampliarem. Una altra de les qüestions destacades del dia és la condemna a 9 anys d'inhabilitació per prevaricació del germà de Pedro Sánchez. L'audiència de Badajoz ha absolt David Sánchez per tràfic d'influències i descarta així la pena de presó. La Moncloa confia que la justícia acabi reconeixent la seva innocència, mentre que el PP, per la seva banda, ha qualificat d'històrica aquesta primera condemna contra el nucli familiar del president espanyol. A banda d'aquestes informacions, també passarem per la Costa Brava per explicar-vos que els pescadors de Sonso han deixat de feinejar 6 mesos abans del previst perquè no queden peixos per capturar i els que hi són massa prop de les platges i les barques no s'hi poden acostar. Ja fa temps que alerten de la desaparició d'aquest peix petit, no per una sobreexplotació, sinó perquè l'acció de les depuradores fa que s'elimini bona part dels nutrients que arribaven a l'aigua. De seguida explicarem aquesta informació abans de les 7 del vespre. I parlarem de llengua, perquè una 80 de professors de català a l'estranger reuneixen des d'avui a Barcelona en el 40è aniversari de les seves jornades internacionals. Una trobada que busca consolidar una xarxa que ja compta amb 130 universitats i 4.000 alumnes cada any a tot el món. I, evidentment, també parlarem d'esports. Què ens destacaràs?
1: Futbol. Les seleccions de França i Espanya s'enfronten a les 9 del vespre en la primera semifinal del Mundial. Demà es disputarà l'Anglaterra-Argentina. I encara en aquest esport, Frenkie de Jong ha tornat lesionat del Mundial. I segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, al Barça hi ha molta preocupació, ja que els pitjors pronòstics apunten que podria estar entre 4 i 6 mesos de baixa.
0: I pel que fa al temps, hem de parlar d'una tarda més càlida i més xafogosa. Les temperatures més altes del dia se situaran al voltant dels 40 graus a ponent, sol amb algunes bandes de núvols prims i pols en suspensió. No es descarta algun ruixat a la meitat sud acompanyat de fang. Demà serà el punt àlgid d'aquesta tercera onada de calor. Dos quarts i 3 minuts de 7 de la tarda. És el moment de passar per Osona per aquesta informació que us destaca.

0: i que us estem explicant que els Mossos d'Esquadra investiguen la mort de dos germans bessons d'11 anys només, ofegats al riu Ter, al seu pas per Osona. Els dos menors estaven desapareguts des d'ahir. La principal hipòtesi és una mort accidental. Anem cap al lloc dels fets. Hi ha una unitat mòbil a Manlleu amb el Xavi Cussó i la Maria Costa. Bona tarda, Maria.
1: Bona tarda. Segons la policia, els nens estaven jugant en una pista esportiva del poble que tancava a les 9 del vespre i després haurien anat al riu. Com que no van tornar a casa, la família va alertar la policia local, que juntament amb els Mossos van engegar un dispositiu de recerca amb drons i també amb la unitat subaquàtica. Aquest migdia la policia ha trobat roba a l'entorn del riu i a la llera, als vols de la 1 del migdia, han localitzat els dos cossos que coincidien amb la descripció dels dos menors que havia fet la mateixa família. Es tracta de la zona del meandre de la Devesa. Ens expliquen des del mateix ajuntament que s'hauria produït riu endins a prop de l'embarcador del Ter. El cert és que a aquesta zona no hi ha molt cabal i en alguns punts es pot arribar doncs, a una profunditat d'uns 2 i 3 metres. Als vols de les 4 de la tarda s'ha fet l'aixecament dels dos cossos i ara se'ls farà l'autòpsia i també recollirà l'empremta dactilar per fer les identificacions. La investigació continua oberta, però tot apunta que es tracta de dues morts accidentals. L'Ajuntament de Manlleu ha decretat 2 dies de dol oficial, ha convocat per demà un minut de silenci a les 8 del vespre davant de l'Ajuntament. En un comunicat, el consistori ha mostrat el seu condol als familiars i s'ha posat a disposició de la família. També ha demanat a la població respecte i sensibilitat i evitar així difondre informacions que no estiguin contrastades.
0: Perfecte, Maria. Doncs moltes gràcies. Qualsevol novetat, línies obertes. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Bona tarda i ara anem a parlar-vos d'aquest incendi que s'ha declarat a l'Anoia. Els bombers treballen en un foc de vegetació al terme municipal de Rubió, a la comarca de l'Anoia, que crema sense control ara mateix. De moment afecta una superfície aproximada d'unes 25 hectàrees de terreny, segons dades provisionals dels agents rurals. L'avís s'ha rebut a 4:45 de la tarda per una columna de fum detectada a la zona de l'ermita de Can Massana. El foc s'hauria originat al municipi de Castellfollit del Boix. Això és la comarca del Bages, per causa que encara es desconeixen. A l'operatiu hi treballen 38 dotacions dels bombers, 10 de les quals són mitjans aeris per estabilitzar l'incendi. També s'ha activat un avió de gran tonatge. Els esforços se centren a atacar el flanc dret per evitar que s'obri amb la previsió d'entrada de vent de ponent. El flanc esquerre crema amb baixa intensitat. Diversos pagesos col·laboren amb els tractors per llaurar els camps de la zona i el foc avança en direcció nord-est. De moment, no consta cap afectació estructural ni personal, ni tampoc possibles mesures de protecció per la població perquè és una zona, diuen, sense veïns. Mentrestant, els bombers han donat per controlat ja l'incendi que es va declarar diumenge a Aiguamúrcia i que ha calcinat unes 155 hectàrees. Els bombers segueixen a la zona amb 19 dotacions per evitar possibles revifades. I la investigació dels rurals confirma que l'origen del foc de Sant Manat al Vallès Occidental és una màquina que es va encendre tot i està aturada. Segons l'informe, el foc va començar de manera accidental després que s'encenguessin els components elèctrics d'una excavadora de petites dimensions de moviment de terres. La màquina estava apagada dins d'una finca privada. L'incendi, que va començar el 6 de juliol i ja està extingit, va acabar cremant 183 hectàrees entre els termes de Sant Manat i Caldes de Montbui. El 90% de la superfície era d'arbrat, però també hi havia matolls. L'incendi va obligar a confinar 7 urbanitzacions i nuclis, principalment la del Farell, situada al mig de la muntanya. 3CAT Info. 6:45. L'Audiència de Badajoz ha condemnat el germà de Pedro Sánchez a 9 anys d'inhabilitació per un delicte de prevaricació administrativa i l'absol del delicte de tràfic d'influències, un delicte que sí que comportaria penes de presó. El tribunal considera que els 11 acusats es van posar d'acord per crear una plaça a mida per a David Sánchez, però diu que no pot demostrar si l'ordre va venir de fora de la Diputació. Madrid, Tània Tàpia.
2: És la primera sentència judicial contra el nucli familiar de Pedro Sánchez durant gairebé 400 pàgines. El tribunal tribunal descriu un pacte entre els 11 acusats per crear, diu, una plaça innecessària i buida de contingut, però també afirma que no ha quedat provat que d'altres persones, com podria ser el mateix president Pedro Sánchez, exercissin influència o pressió sobre els acusats per fer aquest pas. El tribunal condemna tots ells a la mateixa pena, 9 anys d'inhabilitació, descarta el tràfic d'influències, però castiga amb el doble, 18 anys, l'excap de la Diputació i antic líder del seu Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, a qui aplica 2 delictes de prevaricació. Un per crear la plaça, l'altre per 5 anys més tard canviar-la de nom, diu el tribunal, per adaptar-la a les funcions i preferències personals de David Sánchez. En el cas del germà del president, la condemna només es vincula als fets relacionats amb el canvi.

0: que fa col·locar algú a dit a les administracions públiques. Segons diuen, fomenta la corrupció. Ara bé, recorden que no tota pràctica, per més censurable que sigui èticament, encaixa en un delicte penal. L'entorn de David Sánchez ja ha avançat que recorrerà la sentència. Fins que no sigui ferma, la inhabilitació no es podrà aplicar.
1: I segons acabem de saber, Junts ha reobert la investigació a Toni Comín per les denúncies internes d'assetjament psicològic, físic i sexual de dos exassessors del Parlament Europeu, segons ha avançat el diari Ara. La Comissió de Garanties del Partit Independentista reactiva el procés que va aturar a principis de febrer sense explicar-ne els motius. En un missatge escrit, segons l'Ara, l'exconseller nega rotundament les acusacions i insisteix que el procediment és confidencial. De l'àmbit econòmic, els empresaris turístics són optimistes per aquest estiu i preveuen un augmentar les vendes un 6% a Catalunya. El sector s'ha vist beneficiat per la incertesa de l'Orient Mitjà, segons un estudi de la patronal Excel Tour. El fet que l'estat espanyol sigui un destí segur ha provocat que hi hagi més turistes internacionals i també ha augmentat la demanda per part dels turistes del país. La visita del Papa, l'inici del Tour de França a Barcelona o esdeveniments musicals també han afavorit les bones perspectives al sector. La patronal assegura que creixeran per sobre de la mitjana de l'economia espanyola i el turisme representarà el 13% del producte interior brut. Volem passar ara per Lleida perquè el canal Segarra-Garrigues incorporarà més de 1.300 noves hectàrees de regadiu després de la posada en marxa de l'embassament de l'Albagés. El govern ha aprovat avui l'execució d'obres amb un cost de 13 milions d'euros. Més detalls des de Lleida. Júlia Albacar.
2: Les noves hectàrees de regadiu s'afegeixen entre els municipis de l'Albagés, el Cogul, la Granadella, Juncosa, Granyena de les Garrigues i el Soleràs, tots a la comarca de les Garrigues. L'ampliació es consolida després de posar en marxa l'embassament de l'Albagés este mes de juny, que tot i estar acabat des de feia anys no s'havia pogut omplir per retards en els tràmits burocràtics. Josep Maria Jové, president de la comunitat de regants del canal, explica que aquesta zona és una de les més costoses de regar.
3: Això ja tenim per poder fer i, a més, una cosa molt important que deu vegés és poder portar aigua al sector 12. El sector 12 és el sector que gasta més energia de Segarra-Garrigues i ara, a partir d'ara, doncs moltes finques que regaien del bon moment, ara es poden regar directament de l'embassament del Vallès.
2: Les obres tindran un termini d'uns 24 mesos i un cost de 13 milions. Serviran per construir una xarxa de canonades que permetran fer arribar aigua a les agrupacions de regants amb dues dotacions de reg que sumaran 8.000 metres cúbics anuals. Els principals conreus d'esta zona són fruita dolça, fruita seca, olivera i cereal.
1: I ara marxem fins a la Costa Brava perquè els pescadors de Sonso han deixat de feinejar 6 mesos abans del previst perquè no queden peixos per capturar, diuen. I els que hi ha són massa a prop de les platges i les barques no s'hi poden acostar. Fa temps que estan avisant, fa temps que alerten de la desaparició d'aquest peix petit, no per una sobreexplotació, sinó perquè l'acció de les depuradores fa que s'eliminin bona part dels nutrients que arribaven a l'aigua per aliment d'aquests peixos. Blanes, Fèlix Martín.
4: Les 26 barques que es dediquen a pescar a Sonso a Catalunya han deixat de fer-ho, tot i que tenien mig any encara, fins al desembre, per continuar feinejant. Ara només se'n trobava davant del litoral de Platja d'Aro, però amb la delimitació de les zones de bany a l'estiu, les barques tampoc es poden acostar a la costa. Ho ha explicat el president del comitè de cogestió de la Sonsera, Javier Pulido.
5: I ara no apareix. No és que hi hagi i es pesqui, és que ja no surt el Sonso. I aquest any, doncs, ha passat, la majoria del Sonso estava concentrat a les platges de Platja d'Aro, no? Clar, què passa? Que quan hi ha tan poc de Sonso, el Sonso se'n va molt, molt, molt, molt en terra i quan posen les boies ja no podem. Les boies que defineixen les aigües de bany de les aigües navegables ja no podem anar a pescar-los i ja ens quedem sense pescar.
4: I alerten també que s'està acabant l'espècie. Sospiten de l'acció de les depuradores i reclamen un informe d'experts. Toni Navarro és pescador a Blanes.
6: Cada ve un moment que arriba amb una mida així, que desapareixen. Tu a lo millor vas a un puesto a pescar i en veus 4 sonsos allà, saps que no s'ha pescat ningú i tornes al cap de 2 setmanes i ja no hi són.
4: Per tot això, els mateixos pescadors de Sonso han proposat al comitè de cogestió d'acabar la temporada de pesca 6 mesos abans del previst. Per tant, només hauran feinejat part del mes d'abril i de maig. L'any passat les captures van disminuir un 75% i els ingressos es van reduir a la meitat. Aquesta primavera, el quilo de sonso a subhasta voltava els 45 euros. Això vol dir que la peixateria va arribar als 70 euros.
1: I tal com us avançàvem, una 80ena de professors de català a l'estranger reuneixen des d'avui a Barcelona en el 40è aniversari de les seves jornades internacionals. La trobada busca consolidar una xarxa que ja compta amb 130 universitats i 4.000 alumnes cada any a tot el món. Montse Mas.

0: La cita coincideix amb el centenari dels estudis de català a Liverpool i l'estrena el curs vinent de nous centres a Montreal, Pequín i la Universitat de Yale. Així ho ha destacat a Catalunya Ràdio Josep Anton Fernández, director de l'àrea de llengua de l'Institut Ramon Llull, que és qui organitza l'encontre.
1: Aquesta xarxa universitària fa molts anys que existeix. I aquest aniversari de Liverpool, una de les coses que mostra és que el català no és una anècdota dintre l'escena acadèmica internacional. Som a la Sorbona, som a Stanford, a Chicago, a Columbia, a Cambridge, Oxford, a King's College Londres, a la Humboldt de Berlín, a Ca Foscari a Venècia, a Roma, i anem sumant.
0: La majoria de mestres són del domini lingüístic català, però també n'hi ha de fora. Persones que un dia es van enamorar de la llengua i ara l'ensenyen als seus compatriotes, com l'Inga, de Polònia, o l'Irgi, de la República Txeca.
2: Vaig començar a aprendre català perquè em feia molta il·lusió llegir català en original, i sobretot Carmeriera. Els meus alumnes em diuen que li agrada molt el so de la llengua catalana, que és una mica semblant al polonès, tot aquest és gitxi i...
3: Hi ha molts estudiants enamorats de Barcelona, del Barça, fent, per exemple, una classe de gastronomia, que això sempre encanta, no? I també, clar, sempre flipen amb les tradicions nadalenques, el tió i caganer i tot això.
0: Fins divendres els docents compartiran experiències i debatran com gestionar a l'aula la diversitat funcional de gènere i socioeconòmica.
4: I amb aquesta informació ens situem ja a 6:45 del vespre.
5: El temps.
4: Amb Gemma Puig.
6: Les temperatures aquest dimarts s'han enfilat una miqueta més. Ha pujat una mica més el termòmetre. També la xafogor continua molt marcada a la façana litoral i, de moment, les màximes provisionals ja s'enfilen fins als 39 graus a Organyà, a Tremp, 38 a Lleida, Oliana. Avui tocaríem o quedaríem a les portes dels 40 graus cap a aquest sector entre Ponent o la Conca de Tremp, 37 graus a Viella, 38 a Montesquiu, 36 a Girona, 30 a Barcelona. Temperatures altes, un cel força clar, pols en suspensió i núvols baixos que continuen afectant alguns trams de la costa, sobretot entre el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. També en aquest sector, cap a l'interior de l'Ebre, a la tarda no es descarta que pugui haver alguna gota. Si acaba descarregant, doncs serà aquesta pluja acompanyada de fang. I de cara a aquest dimecres, doncs tindríem el punt àlgic d'aquesta tercera onada de calor. Demà farà més calor i es notarà ja durant aquesta propera nit i matinada. Avisos de calor nocturna que afectaran moltes comarques de l'interior, fins tot el Prepirineu, i aquest nivell més alt cap a Ponent. Per tant, costarà de dormir, nit tòrrida a la façana litoral i moltes mínimes que no baixaran dels 20 o 22 graus en aquest sector. De cara al migdia, la calor s'intensificarà. Avisos de calor que incrementen fins i tot en aquest sector del prelitoral i litoral central, des del Baix Llobregat, Vallès Oriental i Occidental, amb aquest nivell més alt, però també avisos moderats cap a comarques interiors. Demà hi hauran més comarques, més poblacions que arribaran a aquests 40 graus o per sobre. Els valors més alts cap a Ponent se situarien cap als 41, potser 42 graus, però la resta també s'enfilaran per sobre d'aquests 40 graus a la Catalunya central i fins i tot cap a les comarques del nord-est, amb aquest vent de sud-oest. Pols sahariana, bandes de núvols prims i altre cop, de cara a la tarda, no descartem alguna gota cap a l'interior de l'Ebre.
4: Gràcies, Gemma. Una informació que fa referència a Collserola, perquè el tancament d'aquest parc per les restriccions de la pesta porcina podria estar beneficiant els rapinyaires que hi viuen. Els tècnics que en fan un seguiment han detectat un increment de nius d'estor i no descarten que estigui passant el mateix amb altres espècies. Anem a Collserola, Montse Poblet.
7: A Collserola no s'hi pot entrar des del 12 de març, un tancament que recorda el de la Covid, però que ja és més llarg i més estricte. Sense excursionistes ni ciclistes, sense grups fent soroll, pícnics o posant música. Al mig del bosc, els rapinyaires s'han animat a criar. L'any passat hi havia 4 parelles d'estor fent niu. Aquest ja en són 7.
8: Curiosament, degut a la tranquil·litat, perquè són ocells molt, molt esquerps, que no toleren la presència humana a prop dels nius, ha hagut un augment en la nidificació.
7: Dani Díaz Deitel és un dels tècnics de fauna del Consorci. Dona per fet que pot estar passant el mateix amb els picots o les mallarengues, però encara no tenen dades. De fet, les restriccions els han obligat a interrompre els seguiments de fauna que fan des de fa dècades observadors externs al parc.
8: Malauradament, siguem d'amfibis, siguem de rèptils, de ratpenats, la Generalitat no ha otorgat el permís. Fins fa 2 setmanes, crec. 2 o 3 setmanes. Llavors és massa tard.
7: El que sí que observen a les zones on estan autoritzats a continuar treballant és que cada cop hi ha menys senyals de senglars.
8: Sí que trobo excrements, no masses,

0: I abans es veia els revolcadors, es veia les petjades, no veig tant. O sigui que sí que l'efectivitat està sent grossa.
1: De moment no hi ha data per l'aixecament de restriccions, així que rapinyaires i la resta d'espècies que viuen aquí a Collserola encara tenen uns mesos més de tranquil·litat per endavant.
2: Un país per voltar. El turisme a 3cat.info. Amb Fèlix Martín.
3: Viatgem aquesta setmana fins al Baix Camp per voltar pel barri antic de Cambrils. Ho fem resseguint la petjada que hi van deixar la Guerra Civil i la repressió franquista, ara que han renovat els cartells dels diferents espais. I ho fem amb la Clara Echevarria, l'acompanya el director del Museu d'Història de Cambrils.
4: Doncs sí, som en Gerard Martí, amb el director del Museu d'Història de Cambrils. Estem aquí just davant de la seu del museu. Gerard, aquest és el punt de partida d'aquesta ruta que iniciarem avui. Abans, de cara a tota aquella gent que pugui tenir un interès a visitar Cambrils, potser els hauríem de proposar venir aquí al museu d'entrada.
5: Doncs sí, aquí la seu principal del Museu d'Història de Cambrils, que està al Molí de les Tres Eres. Tenim unes exposicions permanents que expliquen el passat antic de Cambrils, d'època prehistòrica fins als romans, i després podeu veure un antic molí fariner hidràulic d'origen en època medieval, que tot plegat doncs, permet conèixer aquest Cambrils anterior a l'arribada del turisme.
4: De totes maneres, avui ens centrem en aquesta ruta pels espais de la Guerra Civil a Cambrils, que recentment s'ha renovat la cartelleria, no?
5: Doncs sí, permet fer una ruta per sobretot el barri antic de Cambrils, sortint justament d'aquí, del Molí de les Tres Eres, que també permet als visitants de Cambrils descobrir aquest patrimoni que, per exemple, doncs els alemanys també es sorprenen doncs, que Cambrils havia estat objecte de bombardeig per part de l'aviació feixista de Hitler. Expliquem també aquest context social, econòmic, religiós, de repressió de rereguarda.
4: Molt bé, Gerard, doncs, feta aquesta introducció, podem anar començant la ruta, no?
5: Som-hi!
4: Doncs hem arribat a aquesta primera parada d'aquesta ruta. On som ara, Gerard?
5: Doncs mira, som al Col·legi La Salle. És molt emotiu per nosaltres perquè aquest espai, en aquells anys de Guerra Civil, aquí no es va cremar res d'aquest edifici. El que es va fer és confiscar. Es va fer la primera vegada d'escola unificada de nois i noies a Cambrils, públic. I tenim la sort de que en un moment determinat vam aconseguir, sorpresa, una de dels materials que trobem és un quadern d'una de les nenes que estava escolaritzada, que tenim aquí un dibuix. És de l'1 d'abril del 37. Resulta que el primer bombardeig que hi va haver a Cambrils és del mes de juliol del 37. Per tant, aquest dibuix respira tranquil·litat. Doncs el canvi entre l'1 d'abril del 37 i el setembre del 37 és brutal. És a dir, els dibuixos d'aquells nens ens parlen també de la Guerra Civil.
4: La Rebeca Pujals és auxiliar del museu i educadora i ha fet visites guiades, sobretot amb joves, i ens comenta què els explica quan arriben a aquest punt.
6: Els diem, doncs, podeu imaginar que, tot i que esclata la guerra del 36, en el primer any la vila doncs, no sent la guerra. Una altra cosa és quan ja comencen a haver-hi les primeres víctimes.
5: Un dels espais que havíem de passar, sí o sí, a la ruta és per a la plaça de la vila. També aquí va caure una bomba, en aquesta casa d'aquí al costat.
4: Aquesta parada, a més, ens permet gaudir d'una plaça preciosa, porticada.
5: I tant, és una mica testimoni d'aquest origen medieval de Cambrils. També amb manca de porxos amb aquesta banda d'aquí, perquè és on hi havia el castell. Però això és una altra història que ja explicarem un altre dia.
4: Molt bé, continuem, doncs. I ens estem acostant al final de la ruta i en aquest punt Pujals ens destaca la importància que els joves i els més petits facin aquest tipus de visites.
6: Crec que la ruta podria ser un exemple de com analitzar, pensar en un conflicte, ja sigui bèl·lic o no.
4: Aquesta és la parada
5: del refugi del carrer Creus. Ens han explicat moltes històries relacionades amb els refugis i amb els bombardejos que ara us obrim. El refugi baixa uns 8 metres a sota terra, amb unes escales molt empinades.
4: Doncs comencem a baixar.
7: Una jota i una ella.
4: Notem calor, no?
5: Sí, hi ha una temperatura estable aquí al soterrani. És molt senzill, està construït igual que si fos una mina d'aigua. Tot és maó. Val? I ara acabarem aquí al pati de la Torre de Llimoc.
4: Hem entrat per un portal d'una casa i ens hem endinsat en un jardí, un pati interior.
5: Sí. És un espai públic, té dos elements històrics.

0: una torre del segle XVII, i per una altra veieu un refugi, en aquest cas privat.
1: Molt bé, Gerard. Doncs escolta'm, volem agrair moltíssim aquest recorregut que ha acabat amb aquest lloc tan bonic. També hem gaudit una mica d'aquest recorregut pel barri antic de Cambrils. Moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Gràcies, Clara i Albert Cots, al muntatge musical. La ruta inclou una desena d'espais i es pot fer de manera autònoma o bé reservar una visita guiada. Per a més informació, podeu consultar a la web cambrils-turisme.com o la web del mateix Ajuntament.
3: Un país per voltar. Un programa realitzat des dels centres territorials de 3CAT Info.
4: 5 minuts i seran les 7.
3: Esports.
4: Ja tenim a punt aquí, a l'estudi, el Ricard Isidro. Bona tarda.
5: Bona tarda, Nati. Aquesta nit sabrem el primer finalista del Mundial de Futbol. S'enfronten les seleccions de França i Espanya a les 9 del vespre. Un dels 9 catalans convocats amb la selecció espanyola, el jugador del Barça, Lamine Yamal, no mostra cap mena de pressió davant el que creu que és el partit més important de la seva carrera.
6: En el top 1, la verdad, es el partido más importante que voy a jugar y me gusta haber podido llegar a este momento. Estamos muy ilusionados todos y yo sobre todo, entonces yo creo que sin duda es el partido más importante que voy a jugar.
5: El seleccionador francès Didier Deschamps passa la pressió a l'equip espanyol davant un partit que diu que pot ser espectacular.
7: Puede ser un partido espectacular con dos equipos que tienen muchas calidades a nivel ofensivo, pero Luis, yo también pensamos un poquito a saber defender bien, pero con la calidad de los dos equipos a nivel ofensivo hay que pensar que va a ser espectacular.
5: Demà, les seleccions d'Anglaterra i l'Argentina jugaran al segon lloc a la final de diumenge.
3: 3CAT Info.
5: Seguint amb futbol, Frenkie de Jong ha tornat lesionat del Mundial i podria estar unes quantes setmanes de baixa. El migcampista neerlandès del Barça va passar proves mèdiques ahir dilluns a la ciutat esportiva i ara mateix el club hi ha molta preocupació amb aquesta lesió del genoll dret del neerlandès, ja que els pitjors pronòstics apunten que podria estar entre 4 i 6 mesos de baixa. De Jong va jugar infiltrat algun partit del Mundial amb els Països Baixos per unes molèsties i ara el jugador neerlandès té previst continuar amb les seves vacances i la seva incorporació a la pretemporada està prevista a partir del 27 de juliol. El programa Tot Costa de Catalunya Ràdio, d'altra banda, emetrà aquesta tarda una entrevista amb un altre jugador del Barça, Marc Casadó. En un moment de la conversa, el migcampista de Sant Pere de Vilamajor deixa entreveure per on podria passar el seu futur.
8: Si em diuen que creuen que el millor per l'equip és que jo no hi sigui o que jo pugui deixar caixa al club, o no ho sé, si en algun moment em diuen alguna cosa d'aquestes, que pel club o per l'equip és millor doncs, que busquem un traspàs, doncs així serà, ja està.
5: Una entrevista que podeu sentir a partir de les 7 del vespre, és a dir, d'aquí a 3 minuts, que és quan comença el Tot Costa de Catalunya Ràdio. També us explicarem en futbol que la segona divisió, el Girona ha presentat avui els migcampistes Ivan Morente i Izan González. Aquí podem sentir.
9: Jo crec que l'objectiu col·lectiu és més que clar. Jo crec que pujar a divisió i individual, això que l'equip estigui a dalt sempre i guanyem tots els partits que pugui.
5: L'altre equip català de la categoria, el Sabadell, ha presentat els jugadors Miqui Codina i Alain Ribeiro. Ha arribat també, ha anunciat l'arribada del central José Luis Català de l'Espanyol. També en clau futbol, Vicky Losada està presentada avui com a nova jugadora del Badalona Women per una temporada.
10: Con muchas ganas de empezar, de crear una identidad en este equipo, de que la gente se enganche y de que al final cuantos más equipos catalanes también estén al nivel, pues van a ser más oportunidades para nuestro fútbol, que tenemos muchísimo talento aquí.
5: Losada, de 35 anys, arriba cedida pel Bristol City anglès. L'Espanyol femení, per la seva banda, ha fitxat la màxima golejadora de la segona divisió, Natàlia Scott, fins al 2028. La terrassenca, de 19 anys, formada al planter blanc i blau, però que prové del Barça B, ha marcat 16 gols en 25 partits aquesta última temporada. Scott diu que vol millorar.
11: Pues me considero una jugadora muy ambiciosa, muy competitiva, que le encanta ganar y sobre todo pues con muchas ganas de aprender y mejorar junto a mis compañeras.
5: Scott havia jugat abans al Badalona Women. Pel que fa al ciclisme, nova exhibició de Tadej Pogacar a la desena etapa del Tour de França. En l'ascens al penúltim port del dia, l'eslové ha atacat i els seus perseguidors no han pogut seguir-li el ritme

0: 17 quilòmetres per arribar a la línia de meta.
1: Today was incredible day.
2: Avui ha sigut increïble. L'equip ha fet un molt bon treball. Teníem aquesta etapa entre cella i cella des de fa molt temps. A més, fa dos anys que en Jonas em va guanyar la contrarrellotge i avui ha estat similar tant a la sortida com al final. Estava completament destruït, però ho he gaudit.
1: I enjoyed the day.
0: Amb el tercer triomf de Pogacar en aquesta edició de la Ronda Francesa, referma el Mallorca groc de líder, ara ja amb 3 minuts i 36 segons respecte a Jonas Vingegaard. Demà, canvi radical en el perfil de l'etapa. Seran 161 quilòmetres totalment plans entre Vichy i Nevers. També us explicarem que Paula Badosa, la tenista empordanesa, ha passat de la primera ronda del torneig de Iași a Romania, després d'eliminar l'ucraïnesa Kalinina per 2-0, 6-3 i 6-1. I en futbol sala, avui hem sabut que la Supercopa es jugarà al Palau Blaugrana entre el 5 i el 6 de setembre i prendran part el Barça, el Jaén, el Pofa Múrcia i el Palma.
3: Les 7, bona tarda. Dos bessons menors d'11 anys han mort ofegats al riu Ter a Manlleu. Els infants estaven desapareguts des d'ahir a la nit. La família va alertar la policia local que, juntament amb els Mossos, van engegar un dispositiu de recerca amb drons i amb la unitat subaquàtica. La investigació continua oberta, però tot apunta que es tractaria d'un accident. Els bombers treballen en un incendi de vegetació al terme municipal de Rubió, a la comarca de l'Anoia, que crema sense control. L'avís s'ha rebut a 4:45 de la tarda per una columna de fum detectada a la zona de l'ermita de Can Massana. Condemnat a 9 anys d'inhabilitació per prevaricació el germà de Pedro Sánchez, l'Audiència de Badajoz absol David per tràfic d'influències i descarta així la pena de presó. La Moncloa confia que la justícia acabarà reconeixent la seva innocència, mentre que el PP qualifica d'històrica la primera condemna contra el nucli familiar del president espanyol. L'alcalde de Girona, Lluc Salellas, acusa Gemma Geis de Junts de trencar el govern municipal per interessos partidistes i la vista posada a les municipals del 27. La fins ara vicealcaldessa de Girona, en canvi, argumenta que han pres la decisió perquè ja no poden influir en les decisions de l'alcalde Salellas i que les prioritats dels juntaires queden aparcades. El Consell de Ministres aprova tipificar la violència vicària com a agreujant de la violència de gènere. El text posa l'accent a protegir les mares i els fills i estableix la retirada automàtica de la pàtria potestat dels pares condemnats fermament per violència masclista. Múscul militar mai vist a París en un 14 de juliol, l'últim d'Emmanuel Macron com a president. La desfilada de la Diada Nacional Francesa ha servit per reforçar la idea d'unificar els exèrcits europeus. La representació d'Ucraïna ha estat la més aplaudida entre els 37 països convidats. Tot just 24 hores després d'anunciar-ho, Donald Trump retira la idea d'una taxa del 20% sobre la càrrega dels vaixells comercials que naveguen a l'estret d'Hormuz. L'exèrcit nord-americà continuarà atacant l'Iran per quart dia consecutiu, cosa que torna a fer pujar el preu del petroli. I canvis d'ubicació dels dos principals esdeveniments multitudinaris que es fan a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona per obres al recinte de la Fira. El Piro Musical de la Mercè es farà a la platja del Bogatell i la festa de la nit de Cap d'Any passarà a l'Anella Olímpica. Els canvis es poden prorrogar els pròxims anys.
0: Esports. Les seleccions de França i Espanya s'enfronten a les 9 del vespre en la primera semifinal del Mundial. Demà jugarà l'Anglaterra-Argentina. Frenkie de Jong ha tornat lesionat al Mundial. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, al Barça hi ha molta preocupació, ja que els pitjors pronòstics apunten que podria estar entre 4 i 6 mesos de baixa. I Tadej Pogacar guanya la desena etapa del Tour de França i amplia 3 minuts 36 segons l'avantatge respecte al segon classificat, Jonas Vingegaard.
3: Ambient més càlid i xafogor marcada a la costa. Les màximes més altes han fregat els 40 graus a Ponent i la Conca de Tremp. El cel ha tingut un color terrós per la pols sahariana i a l'extrem sud hi ha hagut més núvols. Dimecres serà el punt àlgid d'aquesta tercera onada de calor en què s'intensifica la calor nocturna i moltes màximes arribaran als 40 graus.
4: 3CAT Info.
3: Ara passen 3 minuts de les 7 de la tarda, sóc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 8.
4: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X.
3: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort de dos germans bessons d'11 anys ofegats al riu Ter al seu pas per Osona. Els dos menors estaven desapareguts des d'ahir. La principal hipòtesi és una mort accidental. Unitat Mòbil a Manlleu, Xavi Cussó i Maria Costa.
5: Segons la policia, els nens estaven jugant en una pista esportiva del poble que

0: tancava a les 9 del vespre i després haurien anat al riu. Com que no van tornar a casa, la família va alertar la policia local, que juntament amb els Mossos van engegar un dispositiu de recerca amb drons i també amb la unitat subaquàtica. Aquest migdia la policia ha trobat roba a l'entorn del riu i a la llera, als vols de la 1 del migdia, han localitzat els dos cossos que coincidien amb la descripció dels dos menors que havia fet la mateixa família. Es tracta de la zona del meandre de la Devesa. Ens expliquen des del mateix ajuntament que s'hauria produït riu endins a prop de l'embarcador del Ter. El cert és que a aquesta zona no hi ha molt cabal i en alguns punts es pot arribar doncs, a una profunditat d'uns 2 i 3 metres. Als vols de les 4 de la tarda s'ha fet l'aixecament dels dos cossos i ara se'ls farà l'autòpsia i també recollirà l'empremta dactilar per fer les identificacions. La investigació continua oberta, però tot apunta que es tracta de dues morts accidentals. L'Ajuntament de Malló ha decretat 2 dies de dol oficial, ha convocat per demà un minut de silenci a les 8 del vespre davant de l'Ajuntament. En un comunicat, el consistori ha mostrat el seu condol als familiars i s'ha posat a disposició de la família. També ha demanat a la població respecte i sensibilitat i evitar així difondre informacions que no estiguin contrastades.
1: Mentrestant, els bombers treballen en un incendi de vegetació al terme municipal de Rubió, a la comarca de l'Anoia, que crema sense control. De moment afecta una superfície aproximada d'unes 25 hectàrees de terreny, segons dades provisionals dels agents rurals. L'avís s'ha rebut a 4:45 de la tarda per una columna de fum detectada a la zona de l'ermita de Can Massana. El foc hauria començat al municipi de Castellfollit del Boix, al Bages, per causes que encara es desconeixen. En l'operatiu hi treballen una cinquantena de dotacions dels bombers, 14 de les quals són mitjans aeris per estabilitzar l'incendi. També s'ha activat un avió de gran tonatge. Els esforços se centren a atacar el flanc dret per evitar que s'obri amb la previsió d'entrada de vent de ponent. El flanc esquerre crema amb baixa intensitat. Diversos pagesos col·laboren amb tractors per llaurar els camps de la zona i el foc avança en direcció nord-est. De moment no consta cap afectació estructural ni personal ni tampoc possibles mesures de protecció per a la població perquè és una zona sense veïns. Mentrestant, els bombers han donat per controlar l'incendi que es va declarar diumenge a Aiguamúrcia i que ha calcinat unes 155 hectàrees. Els bombers segueixen a la zona amb 19 dotacions per evitar possibles revifades.
2: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
1: Més qüestions. 7 i 6 minuts. El govern espanyol manté que el germà de Pedro Sánchez és innocent i veu la sentència a 9 anys d'inhabilitació com un intent de tombar l'executiu de coalició. L'audiència de Badajoz ha condemnat avui David Sánchez Pérez Castejón per un delicte de prevaricació. El tribunal conclou que la diputació d'aquella província va crear una plaça feta a mida per ell, tot i que no pot demostrar si l'ordre venia d'instàncies superiors i per això l'absol d'un delicte de tràfic d'influències. Madrid. Dani Sainz de Aja.
3: La condemna se sustenta en els correus intervinguts per l'UCO i en múltiples indicis que, valorats amb lògica, diu la sentència, permeten inferir l'existència d'un pla delictiu preconcebut. Segons els magistrats, els acusats es van posar d'acord per afavorir David Sánchez amb la creació i adjudicació d'una plaça de coordinador dels conservatoris de música de Badajoz innecessària i buida de contingut. Ho van fer perquè era el germà del futur líder socialista, tot i que encara faltaven 7 mesos perquè Pedro Sánchez tornés a la Secretaria General del PSOE. Ara bé, no queda demostrat, diu la sentència, si la decisió va néixer d'una persona externa o d'un superior jeràrquic. És per això que absolen els acusats del delicte de tràfic d'influències, però sí que els condemnen per prevaricació a penes de 9 anys d'inhabilitació. En el cas de l'expresident de la Diputació i antic líder dels socialistes extremenys, Miguel Ángel Gallardo, la condemna és doble a 18 anys d'inhabilitació. Les acusacions populars havien demanat 6 anys de presó. Les defenses dels condemnats que reclamaven l'absolució ja han anunciat que recorreran la sentència.
1: La condemna de David Sánchez arriba en un moment delicat per al president del govern espanyol, que està a punt de saber si la seva dona la jutjarà un jurat popular. Des de la Moncloa, la portaveu Elma Sainz manté que el germà del president és innocent i confia que la justícia ho acabarà reconeixent.
4: Confiança en la justícia i en que en instàncies superiores se confirme lo que creemos, la inocencia de David Sánchez.
1: El PSOE parla directament de barbaritat. El ministre Óscar Puente assegura a les xarxes socials que la sentència busca fer caure l'executiu. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, també a xarxes ho celebra i escriu que ningú està per sobre de la llei. La portaveu del partit al Congrés, Esther Muñoz, qualifica la sentència d'històrica.
5: Esto es un día histórico. Esto en cualquier país haría caer a cualquier gobierno. Y Pedro Sánchez está festejando el 14 de julio. Y su hermano está siendo hoy condenado porque le han regalado una plaza.
1: Pel portaveu d'Esquerra, Gabriel Rufián, és un cas de lawfare.
6: Es una sobrada importante. Luego viene también Begoña Gómez, que será condenada por la cara. Lo único positivo es que el PSOE ya sabe el pan que se da cuando tienes un juez encima por la cara.
1: El cas va començar per una denúncia a partir de retalls de premsa de manos limpias.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: A Girona, crisi de govern. L'alcalde Lluc Salelles de Guanyem acusa Gemma Geis de Junts de trencar el govern municipal per interessos partidistes i la vista posada a les municipals del 2027. La fins ara vicealcaldessa de Girona, en canvi, argumenta que han pres la decisió perquè ja no poden influir en les decisions de l'alcalde Salelles i que les prioritats dels juntaires queden aparcades. Girona, Laia Claret.
7: L'alcalde Lluc Salelles ha argumentat que no hi ha hagut cap discrepància concreta amb Junts i considera que trenquen amb el govern pensant en les eleccions municipals.
8: Per poder fer oposició clarament pensant en les eleccions. Aquest és el motiu que nosaltres entenem que els ha portat a prendre aquesta decisió, que reitero, entenem que és un error perquè trenca una feina feta, important, interessant i necessària a la ciutat i perquè, a més, dona ales al PSC i Aliança Catalana.
7: Ara queda un govern en minoria compartit de Guanyem amb Esquerra i és per això que Salelles feia aquesta demanda als seus socis.
8: Emplacem Esquerra Republicana de Catalunya a continuar amb aquesta unitat, a desenvolupar un govern d'esquerres independentista a la ciutat de Girona, que sigui referent a nivell de país per l'independentisme i per les esquerres i, per tant, a no cometre el mateix error que ha comès Junts per Catalunya.
7: Aquest matí, Gemma Geis, vicealcaldessa, anunciava que sortien del govern perquè no pot influir en les decisions de l'alcalde i que, per tant, les seves quedaven apartades.
5: Al final, la figura de l'alcalde és molt personalista. Aquests darrers mesos ens hem trobat carpetes que nosaltres volíem tancar que per altres incidents quedaven en segon lloc. Al final, nosaltres hem intentat condicionar tot el que hem pogut.
7: Salelles ha explicat que reformularà les funcions del govern i també dels regidors de seguida i espera tenir les noves atribucions abans de final de mes.
1: El Consell de Ministres aprova la llei de violència vicària que reconeix com a agreujant de la violència de gènere el mal que l'agressor causa als fills o altres persones de l'entorn de la víctima per fer-la patir. El text posa l'accent a protegir les mares i els fills quan hi hagi indicis de violència masclista i amplia la consideració de víctimes a pares, germans i altres familiars de l'entorn de la dona. Tornem a Madrid, Àngels Lafuente.
9: Amb aquesta nova llei, la violència vicària passa a ser un agreujant de la violència de gènere i la introdueix al Codi Penal com a delicte específic. El text modifica diverses lleis per cobrir el buit normatiu. Entre altres, retira automàticament la pàtria potestat als agressors condemnats amb sentència ferma. És a dir, quan un progenitor estigui en un procés penal per atemptar contra la vida, la integritat física, moral o la llibertat sexual de l'altre cònjuge o dels fills, es podrà acordar la retirada de la pàtria potestat. Ana Redondo, ministra d'Igualtat.
10: El interés superior del menor no está en someterse a la patria potestad del maltratador. La premisa, por lo tanto, es clara. Un maltratador, una persona violenta, nunca puede ser un buen padre.
9: Pel que fa a la guàrdia i custòdia, abans de prendre qualsevol decisió, el jutge haurà de demanar informes al fiscal i escoltar els menors d'edat per poder protegir-los i garantir els seus drets. També ampliarà la condició de víctimes a la resta de familiars que siguin atacats amb l'objectiu de fer patir la dona.
10: Pueden ser los descendientes, hijos e hijas o otros descendientes, sin consideración de la edad. También aquellos mayores de edad que estén sometidos a la guardia o custodia de esa pareja o de esa mujer. Por supuesto, también a los ascendientes, madres, padres y a los hermanos, hermanas o a la actual pareja de la víctima.
9: Una llei que arriba al Consell de Ministres en segona volta, els ministeris implicats, Igualtat, Joventut, Infància i Justícia, han necessitat més d'un any per llimar diferències i consensuar un text per protegir els menors. Des del 2013, 68 han estat assassinats, dels quals 3 han mort aquest any.
2: 3CAT Info.
1: Exhibició de força en la desfilada militar més gran pels Camps Elisis de la Diada Nacional Francesa. És un 14 de juliol amb cert aire d'acomiad per a Emmanuel Macron, que ha volgut deixar un missatge clar, la voluntat de reforçar i encaminar el vell continent cap a la unitat dels seus exèrcits. Per això ha exhibit unitat i aliances, destacant la d'Ucraïna, que per primer cop ha participat amb una representació en l'acte i ha estat especialment aplaudida. Al costat de 36 països més, per cert, Zelensky, Merz, Stammer o Sánchez, entre els 24 caps d'estat i de govern que hi han assistit. París, Isabel Galí.
11: Aquest és l'últim 14 de juliol d'Emmanuel Macron i com a president vol deixar petja a Europa, reforçar-la militarment. i avui s'ha fet envoltar d'una vintena de caps d'estat i de govern a la tribuna, entre els quals Pedro Sánchez. I la desfilada pels Camps Elisis encara ha estat més àmplia, militars representant 37 països de la coalició de voluntaris, que inclou Canadà o Nova Zelanda, però també de països europeus més petits i modestos. Espanya estava representada per 21 soldats dels exèrcits de terra, aire i de la marina i un caça F-18 en la desfilada aèria. El president francès ha titulat la desfilada el despertar estratègic d'Europa, i entre l'armament del qual ha volgut fer gala, els drons, aquesta arma que està permetent a Ucraïna no perdre la guerra amb Rússia. Una desfilada amb gran varietat d'uniformes, banderes i músiques mostra de la diversitat del vell continent, però una diversitat que és alhora una feblesa quan es tracta de coordinar esforços davant un eventual enemic comú per la gran disparitat de sistemes de defensa entre cada estat. Si aquest és el destí d'Europa, fer-se més forta i autònoma en defensa, ja es veurà, però en tot cas serà amb líders diferents. Molts dels que avui eren a la tribuna, d'aquí a un any ja no hi seran.
1: I abans de l'àrea de serveis, encara us expliquem que Donald Trump retira la idea d'aplicar una taxa del 20% sobre la càrrega dels vaixells comercials que naveguen per l'estret d'Hormuz, apenas 24 hores després d'anunciar la mesura. El president dels Estats Units ha explicat que ha optat per una altra fórmula de compensació per la protecció de l'exèrcit nord-americà que ofereix a aquestes naus. Després de reunir-se amb el primer ministre de l'Iraq a la Casa Blanca, Trump ha dit que els països del Golf Pèrsic faran inversions multimilionàries als Estats Units a canvi de la protecció militar dels vaixells mercants.
12: Em van trucar reis i emirs de diversos països que són aliats molt potents, i em van dir: ens agradaria fer-ho diferent. Voldríem invertir milers de milions de dòlars als Estats Units en comptes del cobrament d'una taxa. Això m'agrada, perquè no crec que ningú hagi de poder cobrar una tarifa per passar per l'estret.
1: Trump no concreta de quin tipus d'inversions es tracta, però afirma que són massives i beneficioses tant per als Estats Units com als països inversors. Ara hem arribat així a 8:15 del vespre, àrea de serveis a 3Cat Info.
2: El temps.
1: Gemma Puig.
13: Avui la calor s'ha intensificat una miqueta més. Hem quedat a les portes d'aquests 40 graus, però no hi hem arribat. 39 graus i mig a Sant Romà d'Abella, 39 a la Pobla de Segur, 39 a Lleida, 39 a Vallfogona de Balaguer, a Tremp. I ha pujat la temperatura a tot arreu, fins tot a la costa i al prelitoral, amb núvols baixos, amb pols sahariana i amb molta humitat i, per tant, amb molta xafogor, sobretot a la façana litoral. Tot plegat en una tarda d'un cel força clar, terrós, amb alguns núvols baixos que es mantenen i que no desapareixeran cap a l'extrem sud, cap a les Terres de l'Ebre, alguna nuvolada inofensiva que pot créixer cap al Pirineu i poca cosa més. Demà tindrem aquest punt àlgic d'aquesta tercera onada de calor. Ja es notarà i força aquesta propera nit i matinada, nit de mal dormir, avisos de calor nocturna de nivell moderat o fins i tot alt cap a ponent, nit tòrrida de la façana litoral i nit tropical a comarques interiors. Fins i tot en alguns casos no baixaran dels 21 o 22 graus. I al migdia aquestes temperatures s'enfilaran una miqueta més. Per tant, aquests avisos de nivell molt alt, al màxim, cap a la zona del Vallès Oriental, Occidental i també cap al Baix Llobregat. I moltes màximes que demà arribaran amb certa facilitat als 40 graus, fins i tot cap a comarques interiors, amb aquest vent de sud-oest, cap a la Garrotxa, Osona, prelitoral, i els valors més alts, cap a ponent o cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, se situarien entre els 41 o potser algun valor arribant als 42 graus. Tot i que tenim aquesta entrada d'aire molt càlid, la pols sahariana i els núvols fa que les temperatures amb valor no s'enfilin tant com la segona onada de calor. La nit de dimecres i dijous, altre cop, serà molt i molt càlida.
1: Ara són les 7:17. La Unió Europea i el Regne Unit han signat l'acord de Gibraltar que eliminarà els controls policials a la frontera entre el territori britànic i l'estat espanyol. En principi, això servirà per acabar amb les cues a les duanes i agilitzar la vida de milers de treballadors andalusos que van cada dia a Gibraltar. La signatura del pacte ha estat a la seu de la Comissió Europea. Brussel·les, Bruno Fortea.
14: Amb aquest aplaudiment s'ha celebrat una entesa teixida a quatre bandes, entre la Comissió Europea, el govern britànic, el de Gibraltar i l'espanyol, amb el ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, present a la cerimònia.
15: Llevamos muchos meses trabajando a ambos lados de la verja para que desaparezca por fin el último muro d'Europa continental.
14: A partir d'aquesta mitjanit s'eliminaran les barreres que complicaven el moviment de persones i mercaderies entre Gibraltar i l'estat espanyol. Per garantir la seguretat dins de la Unió Europea, a l'espai Schengen de lliure circulació, funcionaris espanyols controlaran els passatgers que arribin a l'aeroport de Gibraltar. L'encaix legal d'aquest penyal britànic era una patata calenta que s'arrossegava des del Brexit. L'acord d'avui també suavitza dècades de tensions polítiques entre Londres i Madrid, però el govern espanyol diu que continuarà reclamant el control de Gibraltar.
15: Espanya no canvia una coma a su reclamació de soberania.
14: L'ha replicat el ministre principal de Gibraltar, Fabián Picardo.
16: Esto no cambia ninguna parte de la realidad de la soberanía de Gibraltar.
14: Tot i la signatura d'avui, encara falta que el Parlament Europeu ratifiqui l'acord d'aquí uns mesos. Totes les parts esperen que sigui un tràmit.
2: 3Cat Info.
1: Els comerciants que han hagut de tancar el negoci per l'Esvoranc del Putxet a Barcelona denuncien que les administracions no solucionen la situació econòmica que els afecta. Reclamen que els avancin diners, però els tècnics de la Generalitat amb qui s'han reunit avui no els han donat cap resposta concreta. Alba Barrera, propietària d'una clínica dental, explica la petició comuna que han fet.
17: És que ens ajudin per tenir flujo de caja i poder pagar factures, nòmines, els lloguers i de més, que és el que més ens preocupa, no? Perquè el dia de demà, doncs, rebrem la indemnització, ja se verà a què parte, però el que més ens interessa és això, no? De poder passar aquests mesos o aquestes setmanes, aquests dies, el que sigui.
1: Miquel Santamarta, gerent del restaurant Sant Gervasi, està contrariat amb la resposta que ha rebut per part de la Generalitat.
18: Com hem entrat, hem sortit. Igual. Respostes, cap ni una. Com sempre, nosaltres ens hem de treure les castanyes del foc, hem de buscar els nostres advocats, els nostres gestors, tramitar-ho tot. I res, bueno, necessitem respostes ja, perquè al final de mes s'han de pagar les nòmines, el dia vent s'han de pagar impostos.
1: La tinent d'alcalde Maria Eugènia Gay explica que des de l'Ajuntament de Barcelona se'ls durarà assessorament jurídic.
19: És obvi que aquests comerços ara han de fer la seva oportuna reclamació de danys i perjudicis i l'Ajuntament doncs, també afavorirà tècnicament doncs, amb l'assessorament jurídic oportú perquè puguin doncs, anar desplegant tota aquesta actuació de la qual doncs, n'haurà de respondre la companyia competent en aquest cas.
1: Mentrestant, continuen els mesuraments al subsòl dels 93 habitatges desallotjats divendres. Els veïns afectats sabran si poden tornar a casa. Catalunya vol ser pionera a Europa en la circulació de cotxes autònoms. El govern ha aprovat el programa de carreteres connectades intel·ligents que preveu la instal·lació de sensors en 930 quilòmetres de vies que són competència seva per crear els futurs corredors digitalitzats. Ho ha explicat la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
20: És un projecte que incorpora la digitalització de totes les infraestructures per tenir una mobilitat connectada avui, però progressivament autònoma a futur. Aquesta és la llavor dels corredors de mobilitat autònoma que hem de tenir a futur i, com els dic, siguent pioners en l'àmbit europeu.
1: El projecte preveu la creació d'una xarxa Wi-Fi pròpia que permetrà que el vehicle s'hi connecti. De fet, d'aquesta manera es podrà tenir informació detallada de la situació del trànsit, es podran prendre decisions de gestió en temps real i enviar missatges dels vehicles. En tot cas, ara mateix només els podran rebre poc més del 5% dels que hi circulen, que són els vehicles intel·ligents. La inversió total prevista serà de 66 milions d'euros fins al 2030. I el gestor d'infraestructures ferroviàries amplia la plantilla. Adif i Adif Alta Velocitat han publicat una convocatòria d'ocupació pública de 1.531 places, la més nombrosa dels últims 5 anys. Més del 70% dels llocs de treball corresponen a personal operatiu, com ara muntadors elèctrics, ajudants ferroviaris, oficials de telecomunicacions, maquinistes o administratius. A partir del mes d'octubre, Adif incorporarà més de 1.000 treballadors provenents de l'oferta pública de l'any passat. Les noves dependències de l'Audiència de Barcelona estaran operatives com a tard el 2031. És la previsió amb què treballa el Departament de Justícia i l'Ajuntament de la capital catalana. A hores d'ara encara s'hi estan fent excavacions arqueològiques prèvies a l'inici de les obres del nou edifici judicial. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, explica que l'objectiu és tancar tots els serrells possibles abans de començar els treballs per poder escurçar terminis.
21: Solapar els dos tempos per no, diguéssim, perdre més temps a l'hora de poder fer. De manera que quan estigui enllestida l'excavació arqueològica, ja puguem doncs, iniciar la construcció.
1: El nou edifici a la cruïlla del Passeig Lluís Companys i el de Pujades concentrarà totes les seccions de l'Audiència, el Registre Civil i la Biblioteca Judicial. Això permetrà guanyar espai al Palau de Justícia i traslladar-hi també la Fiscalia Superior de Catalunya.
2: Entén el món que t'envolta en profunditat. Segueix el podcast del radar de 3Cat Info.
1: Canvi d'ubicació del piromusical de la Mercè, que es farà a la platja del Bogatell i de la de festa de la nit de Cap d'Any, que es traslladarà a l'anella olímpica. Fins ara es feien a l'Avinguda Maria Cristina, però la intensificació de les obres d'ampliació del recinte firal de Barcelona ha portat a l'Ajuntament a canviar-ho. Són esdeveniments multitudinaris que l'Ajuntament s'ha vist obligat a reubicar i els canvis es podrien prorrogar en els pròxims anys en funció de com evolucioni el projecte. En canvi, els concerts de la Mercè a l'Avinguda Maria Cristina es mantenen. Parlant de concerts, la música en viu va facturar 244 milions d'euros el 2025 amb un rècord de 31,9 milions d'espectadors. Són dades de l'anuari de música d'aquest any que assenyalen que els ingressos s'estabilitzen, tot i que els concerts es disparen gairebé 32.000 al llarg de l'any, fins a 8.000 més que el 2024, amb 23,8 milions d'espectadors. Per cert, i per contra, per primera vegada en molts anys, la producció discogràfica en català pateix un fort retrocés. Sentim Lluís Gendrau, director del grup Andarrock.
0: Fins ara sempre havíem dit que la música era l'oasi de la llengua, era un espai on sempre creixia la producció, doncs això ja no ho diem. Per primera vegada en la història de l'anuari hi ha menys producció de discos en qualsevol format en català. Ha baixat un 6% la producció de música en català i, a més, també han baixat els discos, l'edició de discos, que això ja veiem feia 2 o 3 anys que passava.
1: L'any 2023 el sector musical facturava més de amb la venda de discos que amb els de concerts i, en canvi, actualment la indústria del directe ja suposa més del 90% de tota la facturació de la indústria musical catalana. Amb aquesta informació hem arribat al temps dels esports. 5 minuts i seran 8:15 del vespre.
2: Esports.
1: Amb el Ricard Isidro, bona tarda.
3: Bona tarda, Marc. Aquesta nit sabrem el primer finalista del Mundial. S'enfronten les seleccions de França i Espanya a partir de les 9 del vespre. I ja hi ha l'11 espanyol de cara a aquest partit, en la qual hi ha 4 jugadors catalans. Pau Cubarsí, Marc Cucurella, Dani Olmo i Lamine Yamal. Un 11 de Luis de la Fuente, confeccionat amb Unai Simón a la porteria, amb Pedro Porro, Cubarsí, Laporta i Cucurella en defensa, amb Fabián Ruiz, Rodri, Dani Olmo al mig del camp i amb Lamine Yamal, Oyarzabal i Àlex Baena a la davantera. Demà, les seleccions d'Anglaterra i l'Argentina es jugaran al segon lloc a la final de diumenge.
2: 3CAT Info.
3: Frenkie de Jong podria estar entre 4 i 6 mesos de baixa per una lesió al genoll dret. El migcampista neerlandès del Barça va passar ahir proves mèdiques a la ciutat esportiva per unes molèsties que el van obligar a jugar infiltrat algun partit del Mundial amb els Països Baixos. De Jong té prevista la seva incorporació a la pretemporada del Barça a partir del 27 de juliol. El programa Tot Costa de Catalunya Ràdio és a punt d'emetre una entrevista amb Marc Casado. En un moment de la conversa, el migcampista de Sant Pere de Vilamajor deixa entreveure per on podria passar el seu futur.
22: Si em diuen que creuen que el millor per l'equip és que jo no hi sigui o que jo pugui deixar caixa al club, o no ho sé, si en algun moment em diuen alguna cosa d'aquestes, que pel club o per l'equip és millor, doncs que busquem un traspàs, doncs així serà, ja està.
3: D'altra banda, s'han fet oficials els horaris de les 3 primeres jornades de la primera divisió masculina. La primera que disputaran serà la del cap de setmana del 15 i 16 d'agost. L'Espanyol Llevant es jugarà el diumenge 16 d'agost a les 7 de la tarda, mentre que el Barça Athletic Club s'ha ajornat el dijous 27 d'agost a les 9 del vespre. Això es deu al descans que han de tenir els jugadors dels dos equips que estan disputant les semifinals del Mundial amb la seva selecció. A la segona divisió, el Girona ha presentat avui els migcampistes Ivan Morante i Izan González. El Sabadell, per la seva banda, ha presentat els jugadors Miqui Codina i Alain Ribeiro i ha anunciat l'arribada del central José Luis Català de l'Espanyol. En aquesta categoria també s'han anunciat els horaris de les 3 primeres jornades. El Girona, en el retorn a segona, rebrà el Leganés el diumenge 16 d'agost a les 7. El divendres 21 d'agost jugarà a Còrdoba a les 9 del vespre i el dissabte 29 d'agost rebrà les Palmes a 9:45 del vespre. Pel que fa al Sabadell, debutarà de nou a la segona divisió el dilluns 17 d'agost al camp de l'Sporting de Gijón a les 7 de la tarda. El diumenge 23 d'agost jugarà al camp del Castelló i el dissabte 29 d'agost rebrà l'Almeria.
2: 3CAT Info.
3: Encara en futbol, l'Espanyol ha presentat avui Sergio García com a entrenador del filial.
23: La cantera del Espanyol tiene que ser un servicio para el primer equipo. Tenemos muy buenos jugadores en la cantera, tenemos buenos mimbres para que el primer equipo se curta de ellos y por eso estoy aquí. Al final yo estoy aquí porque ellos han creído en mí, que creen que podemos sacar muy buenos jugadores y para eso estamos, para trabajarlos, para que ellos en su momento puedan ser y llegar a ser profesionales, que no es fácil. pero creemos que hay muy buenos jugadores, pero hay que trabajarlos para que puedan subir al primer equipo.
3: El femení blanquiblau ha fitxat la màxima golejadora de la segona divisió, Natàlia Scott, fins al 2028. La terrassenca, de 19 anys, formada al planter blanquiblau, però que prové del Barça, ha marcat 16 gols en 25 partits aquesta última temporada. D'altra banda, també la Lliga Femenina, Vicky Losada ha estat presentada avui com a nova jugadora del Badalona Women per una temporada. Losada, de 35 anys, arriba cedida pel Bristol City anglès.
2: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
3: Nova exhibició de Tadej Pogačar a la desena etapa del Tour de França. En l'ascens al penúltim port del dia, l'eslové ha atacat i els seus perseguidors no han pogut seguir-li el ritme a 17 km per arribar a la línia de meta. Amb el tercer triomf de Pogačar en aquesta edició de la Ronda Francesa, referma el mallot groc de líder amb ja 3 minuts 36 segons respecte a Jonas Vingegaard. Sentim Pogačar.
4: Crec que fins ara el Tour ha estat perfecte per mi i per l'equip. Ens ha encaixat realment bé. Avui, per exemple, les estratègies han estat perfectes per a cada ciclista de l'equip. D'aquesta manera, tothom ha pogut fer la seva feina. I sí, jo l'he pogut acabar.
3: Demà, 11a etapa del Tour, 161 quilòmetres plans, ideals pels sprinters, entre Vichy i Nevers. Xavi Pascual, per la seva banda, ha fet efectiva la clàusula de rescisió present en el contracte que l'unia amb el Barça fins al 2028. El seu destí serà el Dubai. I el camí invers el podria fer Alexander Sekulić, que el Barça podria anunciar com a nou tenible durant els pròxims dies. A principis d'agost, el club blaugrana té previst d'anunciar l'arribada de Xavi Pujol com a nou director esportiu. Mentrestant, i tal com han explicat al Catalunya Migdia, el Barça busca tres jugadors interiors pendents que Xangelia decideixi si marxa de l'equip blaugrana. I el bàsquet Girona, David Enguessan, a la pivot de 26 anys dels Països Baixos, signa com a nou jugador, arriba de l'Owen alemany.

0: Són 8:15 del vespre, sintonitzeu 3CAT Info, fem un cop d'ull als principals temes més destacats a aquesta hora, començant per la mort de dos bessons menors d'11 anys al riu Ter, a Manlleu. Els infants estaven desapareguts des d'ahir a la nit. La família va alertar la policia local, que juntament amb els Mossos van engegar un dispositiu de recerca amb drons i amb la unitat subaquàtica. La investigació continua oberta, però tot apunta que es tractaria d'un accident. També pendents dels bombers que treballen en un incendi de vegetació al terme municipal de Rubió, a la comarca de l'Anoia, que crema sense control. L'avís s'ha rebut a 4:45 de la tarda per una columna de fum detectada a la zona de l'ermita de Can Massana. En buscarem l'última hora en directe. I condemnat a 9 anys d'inhabilitació per prevaricació al germà de Pedro Sánchez. L'audiència de Badajoz absol David Sánchez per tràfic d'influències i descarta així la pena de presó. La Moncloa confia que la justícia acabarà reconeixent la seva innocència, mentre que el PP qualifica d'històrica la primera condemna contra el nucli familiar del president espanyol. Són les tres informacions més destacades a aquesta hora, que de seguida abordem i ampliem, però la propera mitja hora i fins a arribar a les 8, quan començarà el Catalunya Vespre amb l'Agnès Marquès, us explicarem que el Parlament creu que la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, i el portaveu de Vox, Joan Garriga, han vulnerat amb faltes lleus el Codi de Conducta dels Diputats amb discursos suposadament d'odi. Google preveu que la intel·ligència artificial igualarà en pocs anys les capacitats intel·lectuals dels humans i reclama la creació d'una autoritat reguladora als Estats Units. I finalment, us parlarem del Festival de Lied de Live Victoria, dedicada a la programació de la temporada vinent a l'exili, coincidint amb el 150è aniversari del naixement de Pau Casals i Manuel de Falla.
1: Esports.
0: Arribaran, quan faltin 5 minuts per les 8, Ricard, pendent ja del partit de la selecció espanyola.
2: Sí, que juga contra França a la primera semifinal del Mundial de Futbol. Serà un partit que començarà a les 9 del vespre. Demà es disputarà l'Anglaterra-Argentina. I també en futbol, Frenkie de Jong ha tornat lesional d'aquest Mundial. Al Barça hi ha molta preocupació, ja que els pitjors pronòstics apunten que podria estar entre 4 i 6 mesos de baixa per una lesió al genoll dret.
0: Tot això, doncs, d'aquí a poc més de 20 minuts i ambient més càlid i xafogor marcada a la costa. Les màximes més altes han fregat els 40 graus a Ponent i a la Conca de Tremp. El cel ha tingut un color terrós per la pols sahariana i a l'extrem sud hi ha hagut més núvols. Dimecres serà el punt àlgid d'aquesta tercera onada de calor, en què s'intensificarà precisament la calor nocturna i moltes màximes arribaran als 40 graus. Ara passen 2:30 a 8:15 del vespre. Crema sense control un incendi a Rubió, a l'Anoia. El foc, que ja ha cremat unes 25 hectàrees, segons les primeres estimacions dels agents rurals, ha mobilitzat una 50ena de dotacions dels bombers amb un important desplegament de mitjans aeris. Les tasques se centren a estabilitzar el flanc dret abans de l'entrada del vent de Ponent. De moment no s'han hagut d'adoptar mesures de protecció per la població. En busquem l'última hora amb la corresponsal a l'Anoia, Montse Gené Riba. Bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Mira, els bombers estan fent un esforç de desplegament important. Ara hi han arribat 2 hidroavions més, amb la qual cosa ja hi ha 14 mitjans aeris treballant a banda dels 50 terrestres. L'última informació dels bombers és que després d'haver arrencat d'una manera molt ràpida i haver arribat fins a la carena, ara la situació pinta millor perquè el descens per la zona de l'Obaga de Calbleda no està sent tan ràpida. El foc ha alentit una mica la seva marxa i no hi ha focus secundaris que vagin encenent el bosc a llarga distància. I això és una bona notícia. Fins ara s'ha prioritzat, com deies, el flanc dret, que és el que preocupava més, i està sortint bé. Això es tracta de la Serra de Rubió, a cavall entre l'Anoia i el Bages, concretament a Castellfollit del Boix, al Bages, que és on ha començat l'incendi. La cua del foc també està bastant

0: tan continguda. La zona de Rubió, entre Igualada i Calaf, és una zona boscosa. En concret, en aquesta zona s'alterna bosc i camps. No hi ha població a prop, per tant, no ha calgut fer confinaments ni evacuacions.
1: És l'última hora que ens acosta la corresponsal a la zona, la Montse Gené, d'aquest incendi a Rubió que crema des de primera hora de la tarda. Qualsevol novetat, evidentment, línies obertes a 3Cat Info. Montse, gràcies, bona tarda.
0: I tant, bona tarda.
1: De fet, pel que fa a la investigació dels agents rurals, ha confirmat que l'origen del foc de Sant Benet al Vallès Occidental és una màquina que es va encendre tot i està aturada. Segons l'informe, el foc va començar de manera accidental, després que s'encenguessin els components elèctrics d'una excavadora de petites dimensions de moviment de terres. La màquina estava apagada dins d'una finca privada. L'incendi, que va començar el 6 de juliol i ja està extingit, va acabar cremant 183 hectàrees entre els termes de Sant Benet i Caldes de Montbui. El 90% de la superfície era d'arbrat, però també hi havia matolls. L'incendi i va obligar a confinar 7 urbanitzacions i nuclis, principalment la del Farell, situada al mig de la muntanya. I aquesta tarda també hem estat pendents de la investigació dels Mossos d'Esquadra per la mort de dos germans bessons d'11 anys ofegats al riu Ter, al seu pas per Manlleu, a Osona. Els dos menors estaven desapareguts des d'ahir. La principal hipòtesi és una mort accidental. Unitat mòbil a Manlleu, Xavier Cussó i Maria Costa.
2: Segons la policia, els nens estaven jugant en una pista esportiva del poble que tancava a les 9 del vespre i després haurien anat al riu. Com que no van tornar a casa, la família va alertar la policia local, que juntament amb els Mossos van engegar un dispositiu de recerca amb drons i també amb la unitat subaquàtica. Aquest migdia la policia ha trobat roba a l'entorn del riu i a la llera, als vols de la 1 del migdia, han localitzat els dos cossos que coincidien amb la descripció dels dos menors que havia fet la mateixa família. Es tracta de la zona del meandre de la Devesa. Ens expliquen des del mateix ajuntament que s'hauria produït riu endins a prop de l'embarcador del Ter. El cert és que a aquesta zona no hi ha molt cabal i en alguns punts es pot arribar a una profunditat d'uns 2 i 3 metres. Als vols de les 4 de la tarda s'ha fet l'aixecament dels dos cossos i ara se'ls farà l'autòpsia i també recollirà l'empremta dactilar per fer les identificacions. La investigació continua oberta, però tot apunta que es tracta de dues morts accidentals. L'Ajuntament de Manlleu ha decretat 2 dies de dol oficial, ha convocat per demà un minut de silenci a les 8 del vespre davant de l'Ajuntament. En un comunicat, el consistori ha mostrat el seu condol als familiars i s'ha posat a disposició de la família. També ha demanat a la població respecte i sensibilitat i evitar així difondre informacions que no estiguin contrastades.
3: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3Cat Info.
1: El govern espanyol manté que el germà de Pedro Sánchez és innocent i veu la sentència a 9 anys d'inhabilitació com un intent de tombar l'executiu de coalició. L'audiència de Badajoz ha condemnat avui David Sánchez Pérez Castejón per un delicte de prevaricació. El tribunal conclou que la diputació d'aquella província va crear una plaça feta a mida per ell, tot i que no pot demostrar si l'ordre venia d'instàncies superiors i per això l'absol d'un delicte de tràfic d'influències. Madrid, Dani Sainz de Aja.
4: La condemna se sustenta en els correus intervinguts per l'UCO i en múltiples indicis que, valorats amb lògica, diu la sentència, permeten inferir l'existència d'un pla delictiu preconcebut. Segons els magistrats, els acusats es van posar d'acord per afavorir David Sánchez amb la creació i adjudicació d'una plaça de coordinador dels conservatoris de música de Badajoz innecessària i buida de contingut. Ho van fer perquè era el germà del futur líder socialista, tot i que encara faltaven 7 mesos perquè Pedro Sánchez tornés a la Secretaria General del PSOE. Ara bé, no queda demostrat, diu la sentència, si la decisió va néixer d'una persona externa o d'un superior jeràrquic. És per això que absolen els acusats del delicte de tràfic d'influències, però sí que els condemnen per prevaricació a penes de 9 anys d'inhabilitació. En el cas de l'expresident de la Diputació i antic líder dels socialistes extremenys, Miguel Ángel Gallardo, la condemna és doble, a 18 anys d'inhabilitació. Les acusacions populars havien demanat 6 anys de presó. Les defenses dels condemnats que reclamaven l'absolució ja han anunciat que recorreran la sentència.
1: El Congrés tombarà els objectius de dèficit que ha presentat el Ministeri d'Hisenda amb els vots en contra de Junts, el PP i Vox, entre d'altres. El ministre Arcadi Espanya ha defensat el límit del dèficit del 0,1% per a les comunitats autònomes, el mateix que els últims anys, i que tampoc va aconseguir aprovar. Per Josep Maria Cruzet, de Junts, el govern espanyol intenta guanyar temps per tapar els casos de corrupció.
5: Si fan el mateix, obtindran el mateix. Un govern assetjat per la corrupció només li queda que fer veure que gasta quantitats ingents de diners per si així pot tapar el lladrocini dels seus.
1: Esquerra.

0: Rai votarà a contracor. Sentim Teresa Jordà.
1: No votarem a favor perquè pensem que el govern de l'Estat ja ha complert, ni molt menys. De fet, ho fem emprenyats. Nosaltres continuem exigint el compliment de tots i cadascun dels compromisos.

0: o de menos recursos.
1: Pel Partit Popular és absurd que Pedro Sánchez s'entesti a portar al Congrés unes xifres que sap que no s'aprovaran quan el que hauria de fer és dimitir i convocar eleccions. I Junts reobre la investigació Toni Comín per les denúncies internes d'assetjament psicològic, físic i sexual de dos exassessors del Parlament Europeu, segons ha avançat el diari Ara. La Comissió de Garanties del Partit Independentista reactiva el procés que va aturar a principis de febrer sense explicar-ne els motius. En un missatge escrit, segons l'Ara, l'exconseller nega rotundament les acusacions i insisteix que el procediment és confidencial. També parlem de Junts, en aquest cas per una altra qüestió, que finalment reté part del grup municipal a l'Ajuntament de Cambrils, al Baix Camp. El seu cap de files, Enric Daza, ha fitxat per Aliança Catalana, però les altres dues regidores han anunciat que no el seguiran i que es mantenen al partit de Carles Puigdemont. Cambrils, Manel Sastre.
2: Les dues regidores de Junts a Cambrils, Teresa Requesens i Laura Mellau, no seguiran el cap de llista Enric Daza en el seu salt cap a Aliança Catalana. Requesens ho ha desmentit en una compareixença i ha dit que no ha estat mai temptada de fer-ho perquè no comparteix la ideologia de la formació d'ultradreta.
3: No em sento al costat d'Aliança Catalana, no he pactat res amb Aliança Catalana. Vaig dir que jo no volia que la meva persona es vegés involucrada amb aquest partit polític. Sempre he cregut que les extremes, siguin de dretes o d'esquerres, no són bones.
2: Daza ha justificat el seu salt a la formació de Sílvia Orriols perquè el projecte de Junts, diu, està esgotat.
4: Prenem aquesta decisió perquè després de que el projecte en Junts s'hagi esgotat, pensem que aquesta aliança amb Aliança ens portarà amb les eleccions del 2027 amb tota la força per aconseguir revertir la situació actual del municipi.
2: Enric Daza atribueix la confusió sobre el pas de les regidores Aliança per l'equivocació entre l'acord entre la plataforma ciutadana Compromís per Cambrils i el que ha de fer el grup municipal Compromís Junts, que és el que caldrà determinar ara, segons ha explicat la regidora Requesens, que assegura que té el suport també de la Direcció Nacional de Junts.
1: El Parlament creu que la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, i el portaveu de Vox, Joan Garriga, han vulnerat amb faltes lleus el codi de conducta dels diputats, en discursos suposadament d'odi. Ara la mesa de la cambra haurà de decidir si els sanciona. Les sancions poden anar d'una amonestació pública fins a multes d'entre 600 i 12.000 euros. Parlament, Jordi Corbalan.
5: En el cas de Sílvia Orriols, la Comissió de l'Estatut dels Diputats la fa responsable d'haver assenyalat fins a 7 vegades la diputada d'Esquerra, Najat Driouech, amb expressions com aquesta per l'ús del vel.
6: La primera formació política que ha obert les portes del Parlament al fonamentalisme i al misoginia islàmiques.
5: Per primera vegada, però, la comissió fa arribar a la mesa que els grups poden denunciar els fets a la Fiscalia. També es consideren faltes lleus que el portaveu de Vox, Joan Garriga, col·loqués cartells amb l'expressió companys assassí i vinculés els socialistes amb les drogues i la prostitució. Joan Garriga ja ha anunciat que sigui quina sigui la decisió de la mesa, la recorreran.
7: Tantes vegades com haga falta. Tengamos las sanciones o no tengamos las sanciones. Seguiremos defendiendo la verdad.
5: El PSC, Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP treballen per acordar abans de l'agost una reforma del reglament que incorpori i tipifiqui les sancions als discursos d'odi. L'actual codi de conducta deixa pràcticament impunes aquests comportaments.
1: 3CAT Info. Dos minuts i arribarem a 3:15 del vespre. Google preveu que la intel·ligència artificial igualarà en pocs anys les capacitats intel·lectuals dels humans i reclama la creació d'una autoritat reguladora als Estats Units. La proposta se suma a la d'altres tecnològiques, sobretot després de les tensions entre el govern dels Estats Units i Anthropic per l'ordre de suspendre l'accés als sistemes més avançats d'intel·ligència artificial per als clients estrangers, al·legant riscos per a la seguretat nacional. L'entitat reguladora estaria formada per experts i finançada per la indústria amb la missió de desenvolupar un marc que s'hauria de complir abans de comercialitzar qualsevol producte basat en aquesta tecnologia. 3CAT Info.

0: El Festival de Light Life Victoria dedicarà la programació de la temporada vinent a l'exili, coincidint amb el 150è aniversari del naixement de Pau Casals i Manuel de Falla. La programació d'aquest cicle arribarà a Catalunya, Madrid i Nova York i comptarà amb Pedro Pardo i Adriana González com a músics residents. A més de reflexionar al voltant de les figures de Pau Casals i Manuel de Falla, el Live Victoria també homenatjarà la generació del 27 amb autors com Federico García Lorca, Rafael Alberti o Luis Cernuda. Un dels grans concerts de la temporada serà el 20 de gener a l'Auditori de Barcelona, on l'Orquestra Sinfònica Victòria dels Àngels, la soprano Adriana González i la pianista Emma Stratson interpretaran la peça Pau i Victòria, que remarca la relació entre Pau Casals i Victòria dels Àngels. Ho faran sota la direcció del compositor Pedro Pardo, que aquesta temporada serà l'artista resident.
1: Fa molta gràcia quan llegeixo lo d'artista resident, perquè

0: final l'únic lloc on em sento artista és amb la Fundació. A vegades em pregunten, ets músic? Sí. Però i què fas? Ets pianista? Sí. Bueno, també sóc director i també sóc compositor i també dirigeixo cors i també faig xerrades i també parlo de música. Però l'únic lloc on realment puc fer de compositor, de pianista i sobretot de director, que és el que més m'agrada a mi, és aquí a la Fundació, no? amb l'orquestra i treballant amb ells.
1: El cicle començarà el 26 de setembre al Teatre Real de Madrid i acabarà el 19 de juny amb el concert L'Encanteri dels Orígens amb Elena Gadel i dirigit per Pedro Pardo. En punt, 7:45 del vespre.
2: El temps.
1: Gemma Puig.
3: Avui les temperatures ja s'han enfilat una miqueta més. Hem quedat a les portes dels 40 graus. 39,5 a Sant Romà de Vella, 39 a Pobla de Segur, a Lleida, Vallfogona de Balaguer, a Albesa, a Trem, a Solsona també 39, 36 a Girona, a 34 a Rubí, molts valors de 30, 34 graus cap al prelitoral, i això sí, amb aquesta humitat alta i aquesta xafogó ben marcada. Amb pols sahariana que mantindrem i fins i tot s'incrementarà una miqueta més de cara a demà. Aquesta propera nit i matinada serà molt càlida. Avisos de calor nocturna que afectaran la façana litoral, prelitoral, però també comarques interiors, fins i tot en aquest nivell més moderat, en aquest sector de Ponent, amb temperatures que no baixaran dels 20-22 graus i nit tòrrida a la costa. I demà tindrem aquest punt àlgic d'aquesta tercera onada de calor. Ja durant el matí, primera hora de la tarda, cap a la costa i al prelitoral, aquest nivell molt alt, al Baix Llobregat, Vallès Occidental i Vallès Oriental. Però després, a la tarda, aquests avisos de calor seran alts gairebé a tot arreu. Temperatures disparades, molts valors que s'enfilaran per sobre dels 40 graus i les més altes cap a Ponent o cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, entre els 41, potser algun valor tocant els 42 graus. Núvols baixos a la façana litoral durant el matí, que els costarà una miqueta de trencar-se a l'extrem sud, cel enterbolit, cel terrós, pols sahariana, i a la tarda no descartem alguna gota que es pugui deixar escapar cap a la zona dels ports. Molt poqueta cosa, però si acaba plovent, serà pluja acompanyada de fang. I la nit de dimecres a dijous encara serà més càlida.
2: 3CAT Info.
1: Les altes temperatures d'aquests dies estan fent créixer molt les algues al canal de rec del Delta de l'Ebre. Aquesta setmana s'han posat en marxa mesures extraordinàries per retirar-les, perquè estan limitant el pas de l'aigua i podrien col·lapsar el sistema. Tarragona, Jordi Barranca.
4: Moltes gràcies.
5: Els regants del marge esquerre del riu Ebre han sectoritzat el regadiu al delta per fer front a la proliferació del llepó, que és una planta aquàtica que creix a les parets dels canals i limita el pas de l'aigua. El seu creixement s'ha produït sobretot per les altes temperatures, però també per la persistència de la calor. Javier Casanova, president de la comunitat de regants.
6: Aquesta calor que ha fet el mes de juny mos està fent insostenible. Aquell espai que ocupa les algues és menys aigua que pot baixar pels canals. Que hi ha zones que mos és molt complicat que arribi l'aigua, sobretot als finals.
5: S'ha dividit el delta en quatre sectors i s'interromprà el subministrament d'aigua de forma rotatòria durant 3 dies a cada un d'ells. Es fa per assecar les parets i que sigui així més fàcil retirar el llepó. Algunes zones, però, s'hi podrien ressentir.
6: Que a nivell d'arrossars, doncs, hi ha llocs que pot tindre conseqüències. Al final, tota aquella aigua que li lleves també els afecta. Trenca o empitjora el sistema hidràulic del delta que va més allà del cultiu. I l'altre problema és que si la situació no millora, si no són capaços de buscar solucions, la preocupació nostra no poguéssim entrar en un col·lapse.
5: És una mesura excepcional que el marge esquerre es va aplicar durant la sequera del 2023.
1: I seguim parlant d'un altre canal, però del Segarra-Garrigues, que incorporarà més de 1.300 noves hectàrees de regadiu després de la posada en marxa de l'embassament de l'Albergès. El govern ha aprovat avui l'execució de les obres amb un cost de 13 milions d'euros. Lleida, Júlia Albacar.
7: Les noves hectàrees de regadiu s'afegeixen entre els municipis de l'Albergès, el Cogul, la Granadella, Juncosa, Granyena de les Garrigues i el Soleràs, tots a la comarca de les Garrigues. L'ampliació es consolida després de posar en marxa l'embassament de l'Albergès este mes de juny, que tot i estar acabat des de feia anys, no s'havia pogut omplir per retards en els tràmits burocràtics. Josep Maria Jové, president de la comunitat de regants del canal, explica que aquesta zona és una de les més costoses de regar.
8: Aigua ja en tenim per poder fer i, a més, una cosa molt important en aquest Albergès és poder portar aigua al sector 12. El sector 12 és el sector que gasta més energia de Segarra-Garrigues i ara, a partir d'ara, doncs moltes finques que regaien del bon moment, ara es poden regar directament de l'embassament del Vallès.
7: Les obres tindran un termini d'uns 24 mesos i un cost de 13 milions. Serviran per construir una xarxa de canonades que permetran fer arribar aigua a les agrupacions de regants amb dues dotacions de reg que sumaran 8.000 metres cúbics anuals. Els principals conreus d'esta zona són fruita dolça, fruita seca, olivera i cereal.
2: 3CAT Info.
9: Quan entres a l'eclipsi, hi ha moments en què no calen paraules.
10: Quica Nazaret.
11: Quan no està

0: Estàs bé fora del camp, doncs dins del camp no estaràs bé segur. I això em va passar.
1: L'Eclipsi, amb Roger Escapa. Dijous a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
2: 3CAT Info.
3: Aula oberta. L'educació del futur amb Sara Cañete.
4: Obrim l'aula per parlar de la repetició de curs, una mesura que a Catalunya s'ha anat reduint els darrers anys, però que pels experts encara s'aplica massa i que diuen és poc eficient, cara i injusta pels alumnes, perquè sovint té un impacte negatiu en la seva autoestima. En aquest context, flexibilitzar els itineraris es presenta com una alternativa eficaç que permet als joves acabar els seus estudis, una proposta que centres com el Col·legi Sant Josep de Gràcia a Barcelona ja fa temps amb què treballen. En Daniel té 17 anys i en fa 4 que va arribar del Perú. Està repetint quart d'ESO.
5: Y el anterior fue porque no tuve un buen rendimiento escolar. Tema de exámenes, quizás tema personales míos, quizás al catalán. No tengo el mejor nivel de català, pero el año pasado era bastante peor, la verdad.
4: La Lola va repetir tercer de primària, una decisió que, en part, la va ajudar per les adaptacions de les matèries.
6: Per exemple, en anglès venia la meva professora i m'agafava, explicava com el que tenia que fer i després m'agafava i m'explicava com més detalladament el que tenia que fer jo, que era una cosa distinta als altres.
4: Però que també va ser la seva creu.
6: Perquè el repetir de petita compte que els nens són molt cruels. Llavors es van burlar de mi, els que eren els meus anteriors companys van dir, ah, és que la Lola és tonta, no sé què. Llavors em vaig quedar sola.
4: Un rebuig que també va sentir a secundària per part dels professors.
6: Els altres professors de la meva escola ja m'han dit que jo per estudiar no sirvo.
4: A segon d'ESO, després d'un any marcat també per l'absentisme, va canviar de centre. Ara ella i en Daniel estudien quart d'ESO Plus al Col·legi Sant Josep de Gràcia, un curs en què es combinen les matèries troncals amb la formació professional. Gemma Rodoreda n'és la tutora.
7: Quan estan a quart d'ESO, entres i dic, què vols fer? Què vols fer en un futur, no? I tots tenen 15, 16 anys, 17, i és com ara, a mi m'ho han dit més d'una vegada, haig de decidir ja què haig de fer tota la meva vida, no tinc ni idea, no? Llavors vam voler oferir com un tastet de diferents professions perquè ells també puguin provar-les, puguin entreveure quin és aquest món de la responsabilitat i conèixer què és el que se'ls dona bé més enllà del que sigui una assignatura teòrica.
4: El centre ofereix itineraris flexibles a partir de tercer d'ESO. Creuen que buscar alternatives a les classes teòriques més tradicionals és més útil que repetir curs.
7: Fer-los repetir per fer-los repetir és que no té cap mena de sentit. Hi ha nois que tenen aprenentatges molt més visuals o que són molt més manipulatius. No trobem el sentit d'anar allargant com aquest patiment, no?, de seguir una classe teòrica en determinades maneres. Pues anem a facilitar aquest itinerari que sigui més pràctic, que pugui descobrir la seva habilitat i que pugui enfocar-se cap al que realment vol.
4: Aquests alumnes treballen en grup reduït, aquest curs en són 13, i les adaptacions que es fan de les matèries han permès que alumnes com en Daniel es reconciliïn, per exemple, amb les matemàtiques.
5: Lo noto mucho en matemáticas, en lo que tú no entiendes se centran en eso, y me parece eso molt important, porque en quart d'ESO, o los años que recordo, quan tú no entens algo, siguen el tema de largo, y así es molt complicat.
4: També han aconseguit que reenganxin a les classes.
7: En el Daniel li vam proposar que repetís el quart d'ESO, però canviar l'itinerari i venir cap aquí. I sí que t'haig de dir, així a nivell personal, que el Daniel que hi ha ara no té res a veure amb el de l'any passat, perquè el veus super implicat, participa a les classes, se sap les coses de memòria i a vegades no és ni conscient de que se les ha estudiat.
4: I això, sumat a un treball de reforç emocional, ha fet que es tornin a sentir capaços.
6: Quan em diuen ets tonta, passo totalment. Jo abans no, jo abans era, m'ho creia i llavors em frustrava i deia, pues, per què vaig a seguir si la gent ja em veu com una fracassada.
5: El quarto plus m'ha ajudat fins al moment i jo crec que més en el futur a ganar confiança, a ganar coneixement i sobretot l'ESO.
4: I que pensin per primera vegada què voldrien fer en un futur.
5: El meu objectiu ara és sacar-me l'ESO

0: Però per l'any que ve m'agradaria estudiar un cicle de màrqueting.
1: Vull fer un cicle d'auxiliar d'infermeria o un de... com dissenyadora d'interiors.
2: Diuen que repetir curs pot ser una mesura útil en casos excepcionals, però veient el testimoni de la Lola i en Daniel, és evident que alternatives com flexibilitzar itineraris o adaptar continguts poden ser més efectives per garantir que aquests alumnes tirin endavant. Tanquem l'aula.
3: Aula oberta.
4: Cinc minuts i seran les 8.
5: Esports.
4: A les 8 començarà el Catalunya Vespre, ara però, els esports. Ricard Isidro, bona tarda.
6: Bona tarda, Marc. Aquesta nit sabrem el primer finalista del Mundial. S'enfronten les seleccions de França i Espanya a les 9 del vespre i ja tenim l'11 espanyol de cara a aquest partit. Estarà format per Unai Simón, Pedro Porro, Pau Cubarsí, Laporte i Cucurella en defensa, amb Fabián Ruiz, Rodri i Dani Olmo al mig del camp i amb Lamine Yamal, Oyarzabal i Àlex Baena a la davantera. Per tant, quatre catalans a l'11 titular d'Espanya, Cubarsí, Cucurella, Dani Olmo i Lamine Yamal. Demà les seleccions d'Anglaterra i l'Argentina jugaran al segon lloc a la final de diumenge.
5: 3CAT Info.
6: Frenkie de Jong podria estar entre 4 i 6 mesos de baixa per una lesió al genoll. El migcampista neerlandès del Barça va passar ahir proves mèdiques a la ciutat esportiva per unes molèsties que el van obligar a jugar infiltrat a algun partit del Mundial amb els Països Baixos. De Jong té previst incorporar-se a la pretemporada a partir del 27 de juliol. I el programa Tot Costa de Catalunya Ràdio està emetent ara mateix una entrevista amb una altra blaugrana, Marc Casadó. En un moment de la conversa, el migcampista de Sant Pere de Vilamajor deixa entreveure per on podria passar el seu futur.
7: Si em diuen que creuen que el millor per l'equip és que jo no hi sigui o que jo pugui deixar caixa al club, o no ho sé, si en algun moment em diuen alguna cosa d'aquestes, que pel club o per l'equip és millor doncs, que busquem un traspàs, doncs així serà, ja està.
6: D'altra banda, també en futbol s'han fet oficials els horaris de les tres primeres jornades a la primera divisió masculina. La primera que disputaran serà la del cap de setmana del 15 i 16 d'agost. L'Espanyol Llevant es jugarà el diumenge 16 a les 7 de la tarda, mentre que el Barça Athletic Club s'ajorna el dijous 27 a les 9 del vespre. Això es deu al descans que han de tenir els jugadors dels dos equips que disputen les semifinals del Mundial amb la seva selecció. A la segona divisió, el Girona ha presentat avui els migcampistes Iván Morante i Izan González. El Sabadell, per la seva banda, ha presentat també dos jugadors, Miqui Codina i Alain Ribeiro, i ha anunciat un tercer, l'arribada del central José Luis Català de l'Espanyol. En aquesta categoria, la segona divisió, també s'han anunciat els horaris de les tres primeres jornades. El Girona, en el retorn a segona, rebrà el Leganés el diumenge 11 d'agost a les 7, i el Sabadell, que debutarà de nou a la segona divisió, jugarà el dilluns 17 d'agost al camp de l'Sporting de Gijón a les 7 de la tarda.
5: 3CAT Info.
6: Encara en futbol, l'Espanyol ha presentat avui Sergio García com a entrenador del filial.
8: La cantera del Espanyol tiene que ser un servicio para el primer equipo. Tenemos muy buenos jugadores en la cantera, tenemos buenos mimbres para que el primer equipo se curta de ellos y por eso estoy aquí. Al final yo estoy aquí porque ellos han creído en mí, que creen que podemos sacar muy buenos jugadores y para eso estamos, para trabajarlos, para que ellos en su momento puedan ser y llegar a ser profesionales, que no es fácil.
6: El femení blanquiblau, per la seva banda, ha fitxat la màxima golejadora de la segona divisió la temporada passada, Natàlia Scott, fins al 2028. La terrassenca, de 19 anys, formada al planter blanquiblau, però que prové del Barça B, ha marcat 16 gols en 25 partits aquesta última temporada. D'altra banda, Vicky Losada ha estat presentada avui com a nova jugadora del Badalona Women per una temporada. Losada, de 35 anys, arriba cedida pel Bristol City anglès.
5: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
6: Nova exhibició de Tadej Pogačar a la desena etapa del Tour de França. En l'ascens al penúltim port del dia, l'eslové ha atacat i els seus perseguidors no han pogut seguir-li el ritme quan només faltaven 17 quilòmetres per la línia de meta. Amb el tercer triomf en aquesta edició de la ronda francesa, Pogačar referma el mallot groc de líder, ara ja amb 3 minuts 36 segons respecte al segon, Jonas Vingegaard.
9: Crec que fins ara el Tour ha estat perfecte per mi i per l'equip. Ens han encaixat realment bé. Avui, per exemple, les estratègies han estat perfectes per a cada ciclista de l'equip. D'aquesta manera, tothom ha pogut fer la seva feina. I sí, jo l'he pogut acabar.
6: Demà, onzena etapa, 161 quilòmetres plans entre Vichy i Nevers. En bàsquet, Xavi Pascual ha fet efectiva la clàusula de rescisió que tenia amb el Barça fins al 2028. Ara el seu destí serà Dubai, i el camí invers el podria fer Alexander Sekulić, a qui el Barça podria anunciar com a nou tècnic blaugrana els pròxims dies. A principis d'agost, el club blaugrana té previst anunciar l'arribada de Xavi Pujol com a nou director esportiu.
10: Dos nens, germans bessons d'11 anys, moren ofegats al riu Ter, al seu pas per Manlleu. Bona tarda, són les 8.
3: Catalunya Vespre, amb Agnès Marquès.
10: Els Mossos els buscaven des d'ahir a la nit quan la família va avisar que no havien tornat a casa. En l'últim mes han mort ofegades a Catalunya 20 persones. Anirem en directe a Manlleu i també a les portes del pic de la tercera onada de calor. Ara estem pendents d'un incendi a Rubió, a l'Anoia. Montse Gené.
11: Hola, bona tarda. L'esforç dels bombers amb mitjans terrestres i una quinzena de mitjans aeris està ajudant a alentir la propagació d'aquest foc que ha pujat des de Castellfollit del Boix cap a Rubió, ha arribat fins a la carena de la serra i està baixant per l'altre costat a una marxa més lenta que abans. Fins ara es calcula que hi ha unes 25 hectàrees cremades.
10: I a nivell de temperatura, Gemma Puig, quin dia ens espera demà?
12: Doncs demà tindrem aquest punt àlgic d'aquesta tercera onada de calor i ho notarem ja aquesta propera nit i matinada que costarà més de dormir. Avisos de calor nocturna a la costa, al prelitoral, també cap a Ponent, nits tòrrides, nits tropicals, i demà la temperatura pujarà una miqueta més. Demà tenim tot Catalunya sota avís de calor, nivell moderat, alt o molt alt en el cas del Baix Llobregat, Vallès Oriental i Vallès Occidental. Demà amb més facilitat s'arribaran aquests 40 graus, puntualment per sobre cap a Ponent, i a més mantindrem doncs, aquesta xafogó marcada i la pols sahariana.
10: Gràcies, Gemma. En clau política, el govern espanyol desacredita la sentència que condemna el germà de Pedro Sánchez per prevaricació i veu una mà intencionada per fer-lo caure. I també us explicarem que Guanyem i Esquerra ja governen en minoria a Girona. La vicealcaldessa de Junts, Gemma Geis, ha trencat el pacte de govern municipal i l'alcalde, Lluc Salillas, l'acusa d'actuar ja pensant en les pròximes eleccions municipals que estan previstes per l'any vinent. Barcelona i Girona estan entre els 20 territoris europeus on més creixerà la immigració els pròxims 25 anys, d'un total de 1.200. Ho conclou un informe que ens explicarà el corresponsal a Brussel·les, Bruno Fortea, i ens analitzarà l'Albert Esteve. Ell és director del Centre d'Estudis Demogràfic. Canvis que impacten en tots els serveis, com per exemple les carreteres. Al Catalunya Vespre també us explicarem com funcionaran els nous sensors que digitalitzaran les carreteres per tenir una informació més acurada del trànsit.

0: 14 de juliol a França amb una exhibició militar històrica pels Camps Elisis de París. Zelensky, Merz, Stammer o Sánchez són entre els 24 caps d'estat i de govern que hi han assistit per oferir un missatge d'unitat europea. I un 14 de juliol, que esportivament parlant, David Ubach, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Arriba amb unes semifinals del Mundial.
1: Sí, una Espanya-França que arrenca a les 9 a Dallas, la primera semifinal, demà serà la segona entre Argentina i Anglaterra, pel que fa a aquest duel entre el combinat espanyol i el francès. Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol, repeteix l'11 del partit de quarts contra Bèlgica. Això vol dir que juguen d'inici 4 catalans, 3 del Barça, que són Pau Cubarsí, Dani Olmo i Lamine Yamal, a més del madridista Marco Corella. Per tant, Pedri novament a la banqueta.

0: És un dels èxits de la música en català d'aquest any, però compta amb el que revela l'anuari de la música.
1: Per primera vegada en la història de l'anuari hi ha menys producció de discos en qualsevol format en català. Ha baixat un 6% la producció de música en català.

0: pensant tu.
1: Catalunya Vespre, amb Agnès Marquès.
2: Dos germans bessons d'11 anys han mort a Manlleu, ofegats mentre es banyaven al riu Ter. Els Mossos d'Esquadra investiguen ara què és el que ha pogut passar, tot i que la principal hipòtesi és la mort accidental. Els dos nens els buscaven des d'ahir a la nit, quan la seva família va alertar que no havien tornat a casa. Després d'hores de recerca, han trobat els dos cossos aquesta tarda dins d'una zona del riu. L'Ajuntament ha decretat 2 dies de dol i ha convocat un minut de silenci per demà. Anem fins a Manlleu en directe amb la unitat mòbil, Xavi Cussó i Maria Costa. Bona tarda, Maria.
3: Bona tarda, doncs. Segons la policia, els nens estaven jugant en una pista esportiva del poble, una pista que està relativament a prop de tota la zona del meandre del Ter. Aquesta pista tancava a les 9 del vespre i després els dos menors haurien anat al riu. Com que no van tornar a casa, la família va alertar la policia local i juntament amb els Mossos van engegar un dispositiu de recerca amb drons i també amb la unitat subaquàtica. Aquest migdia la policia ha trobat roba a l'entorn del riu i a la mateixa llera, als vols de la 1 del migdia, han localitzat els dos cossos que coincidien amb la descripció dels menors que havia fet la mateixa família. Als vols de les 4 s'ha fet l'aixecament dels dos cossos i ara els farà l'autòpsia i recollirà l'empremta dactilar per fer les investigacions. Una investigació que encara continua oberta, però tota apunta que hauria estat una mort accidental. Per això l'Ajuntament de Manlleu ha decretat 2 dies de dol oficial, ha convocat per demà mateix un minut de silenci a les 8 del vespre davant de l'Ajuntament. En un comunicat a les xarxes socials, l'Ajuntament ha mostrat el condol als familiars, s'hi ha posat també a disposició i també han demanat a la població que es faci respecte i també sensibilitat per aquest cas i evitar que es difonguin informacions que no siguin contrastades.
2: Maria, com és la zona on els han trobat finalment, aquest punt del riu Ter?
3: Doncs es tracta de la zona del meandre de la Devesa, es coneix com la zona de la Devesa, és una part del riu Ter que passa per enmig d'aquesta població de Manlleu. És una zona que certament no hi ha molt cabal en alguns punts. Ens explicaven que fins i tot hi ha un màxim de 2 o 3 metres de profunditat, com a molt. El punt de l'embarcador del Ter, que és aquest bar que hi ha a prop de, vaja, a tocar del riu, hi ha una passera i el riu el que fa és continuar i és on fa el gir d'aquest meandre fins a una resclosa. Passada la resclosa, sí que és veritat que el cabal del riu s'accelera una mica. Un dels treballadors d'aquest embarcador ens explicava a Catalunya Ràdio que sí, que és una zona on habitualment doncs, a la tarda sobretot poden veure doncs, algunes famílies, alguns joves que s'hi banyen.
4: Esto, pues, por aquí transcurre mucho el paso de gente. Van hacia como al bosque, hacia mirando como el río. Algunos he visto que llegan a refrescarse un poco como los pies. Algo otros también he visto que se bañan, pero no es tan frecuente como tal de ver gente que se esté bañando sobre el río como tal.
3: D'altres veïns i fins i tot gent d'altres punts de la comarca que ve habitualment cada tarda a passejar aquí per la zona del Passeig del Ter ens explicaven bàsicament el mateix, que són zones en què gent s'hi ve a banyar i fins i tot aquest veí de Manlleu explicava que antigament doncs, ells s'hi banyaven, però sí que és veritat que hi ha punts, certs punts en què antigament havien de vigilar perquè són zones en què hi ha fang o fins i tot ens explicava remolins.
5: Jo també he vingut a banyar de petit. I Roca Negra és un puesto que la gent havia fugat molta gent abans, perquè és un puesto que fa sempre un remolí, és que fa com una espècie de gorga, i allà hi ha un de sota de fang, quan està sec. I encara que sàpigues nedar, el xucador xucla.
6: L'altre dia aquí dos nanos, ahir, saltaven per aquí. L'altre dia un altre que picava els peus. Vull dir, és el riu, fa calor, són nanos. Què volem fer? El que és una pena.
3: El cert és que molts veïns amb qui parlaven doncs estaven força commoguts o consternats per aquesta notícia. Com diem, Agnès, la investigació encara continua oberta i ara pendents doncs, del que ens pugui explicar Mossos d'Esquadra, els detalls d'aquesta investigació i què em pugui dir l'autòpsia, tot i que ja han confirmat que els dos menors s'haurien doncs, ofegat i que la principal hipòtesi és que ha estat de manera accidental.
2: Gràcies, Maria Costa. Xavier Cussó, en directe des de Manlleu. Són les 8 i 9 minuts. A aquesta hora podem saludar Montserrat Font, que és cap del Servei de Gestió d'Emergències. Bona tarda.
7: Hola, bona tarda.
2: Tenim les dades actualitzades de Protecció Civil. Han mort 20 persones ofegades a Catalunya en el primer mes de la campanya

0: de bany de la campanya d'estiu. La majoria, 11 d'elles, van morir a les platges, 6 en piscines i 3 en aigües interiors, que inclouen doncs, aquestes dues últimes al riu Ter i una altra en un pantà. Ens criden molt l'atenció aquestes dades. No sé si comparant-les amb d'altres anys s'hi assemblen molt.
1: Depèn. S'assemblen si coincideixen els mesos en què hi ha aquestes onades de calor. Què passa amb onada de calor? Doncs que la gent va refrescar-se, siguin aigües interiors, piscines o platges, i per tant hi ha un volum més gran d'usuaris. Aleshores, augmenta el nombre d'ofegats, malauradament, perquè, com dic, coincideix. Si tinguéssim un estiu plujós, doncs veuríem que, bàsicament, les dades són inferiors. Mm-hmm.
0: Què és el que hem de tenir en compte quan anem a banyar-nos en un entorn natural com aquests que estem descrivint, no? Més en rius o pantans? Quins riscos hem de tenir en compte?
1: Sobretot són les zones més perilloses perquè doncs, hi poden haver remolins, hi pot haver fang, hi poden haver branques a sota, elements que no veiem perquè, a més, l'aigua no és ben bé transparent, sinó que acostuma a baixar tèrbola en segons quins punts, i per això recomanem que no s'hi vagin mai sol i, evidentment, doncs, si són menors, que vagin sempre acompanyats. També l'altra cosa que diem sempre és... a poder ser anar en zones que siguin vigilades, si no, anar acompanyats, i si detectem que hi ha alguna persona que s'està ofegant, sempre abans de llançar-nos a l'aigua, trucar al 112 i avisar de la situació. Això és el que sempre recomanem.
0: Clar, és possible, no? Que, esclar, en rius i pantans el risc... no és tan visible per les persones com en el cas de les platges, on ja doncs, hi ha tota una estipulació, no? Unes banderes que adverteixen de l'estat de la mar.
1: Sí, i evidentment els rius doncs, poden tenir doncs, això, llocs on hi ha turbulències, llocs on es fan remolins, pot pujar el cabal de sobte, a vegades doncs, perquè s'obre alguna resclosa aigües amunt i baixa més aigua de sobte. O sigui que hi ha molts elements, com deia, i a més doncs, el fang, branques, elements que baixen pel riu, que no són visibles i que ens poden dificultar encara molt més que el que seria una platja, no? O una piscina.
0: Doncs estem parlant amb Montserrat Font, que és cap del Servei de Gestió d'Emergències, i posant sobre la taula aquesta dada, 20 persones ofegades en el primer mes de la campanya de bany, que ha coincidit efectivament amb dues onades de calor i aquesta tercera, que demà a Montserrat Font arriba al seu pic de temperatura segons està previst. Quin és el missatge a la població?
1: Sí, doncs evitar sortir a les hores de màxima insolació, tot i que demà, excepcionalment, és un dia que la calor comença amb molt d'hora, o sigui que ens començarà ja molt d'hora al matí, no té per què ser a primera hora o a l'hora de màxima insolació, sinó que, com deia, excepcionalment començarà molt d'hora, per tant, intentar... anar hidratats, aigua, barret, protecció solar i, per suposat, tenir cura de les persones més grans i de les persones més vulnerables, com són els nens petits. És important hidratar-se, és important, malgrat no es tingui set, beure aigua i evitar tot el que es pugui, activitats a l'aire lliure i sobretot d'esforç, perquè a més demà ens coincideix la calor amb el que seria aquest ambient de pols, que també dificulta la respiració de les persones que tenen doncs, algun tipus de problema respiratori.
0: Doncs important tenir-ho en compte. Gràcies a Montserrat Font, cap del Servei de Gestió d'Emergències. Que vagi bé.
1: Gràcies a vosaltres.
0: A aquesta hora els bombers estan treballant per estabilitzar un incendi a Rubió, a l'Anoia, que ja ha cremat unes 25 hectàrees. S'han mobilitzat una cinquantena de dotacions amb un important desplegament de mitjans aeris. Les tasques se centren a estabilitzar el flanc dret abans de l'entrada del vent de ponent. De moment no s'han hagut d'adoptar mesures de protecció per a la població. A Vilanova i la Geltrú, Montse Gené, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Des de l'Anoia, els bombers estan fent un esforç de desplegament molt important. Fa poc han arribat dos hidroavions d'alta capacitat, amb la qual cosa ja hi ha 15 mitjans aeris treballant, a banda dels 50 terrestres, amb un total de 120 efectius. Aquest foc ha arrencat a 4:45 amb molta força a Castellfollit del Boix, al Bages, i ha anat en direcció a Rubió, a l'Anoia. Ha pujat un turó, cremant el bosc al seu pas, i després d'haver arribat

0: fins a la carena, ara en el descens, la situació pinta millor. Es tracta d'una zona anomenada l'Obaga de Calbleda. El foc ha alentit una mica la seva marxa i no hi ha focus secundaris que vagin encenent el bosc a llarga distància. Això enfrena l'avenç. S'ha aconseguit contenir l'avenç pel flanc esquerre, el primer que s'ha obert, i s'hi continua treballant per evitar que arribi a una zona de barrancs on podria tornar a agafar intensitat. Pel que fa al flanc dret, que és el que preocupava més, s'està treballant amb molta contundència per intentar estabilitzar-ne la major part possible abans, com dèieu, d'aquesta entrada de vent de ponent prevista per demà. Els bombers ens indiquen també que alguns trams de l'incendi ja estan aturats gràcies als treballs conjunts dels mitjans aeris, terrestres i maquinària agrícola proporcionada pels pagesos de la zona i els voluntaris de les ADF que estan treballant sobretot a la cua de l'incendi. El foc amenaça una extensa massa boscosa, però cap zona habitada. No hi ha població a prop, per tant, no ha calgut fer confinaments ni evacuacions.
1: Gràcies, Montse. Gené, per cert, que els bombers acaben de notificar un altre incendi. Han activat 6 dotacions dels bombers de la Generalitat per un incendi de vegetació a la zona urbana, a la costa Cunit, a la urbanització Mas Tradís. Això és a Cubelles. A tocar de Cubelles, qualsevol informació que es pugui ampliar, doncs la donarem aquí a l'antena de Catalunya Ràdio en aquest Catalunya Vespre. Bé, tot plegat, a més, coincideix, ho dèiem, a les portes del pic d'aquesta tercera onada de calor. Cèlia Forment, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Temperatures que poden arribar a superar els 40 graus.
2: Sí, segons el Servei Meteorològic de Catalunya i Protecció Civil, les zones més afectades seran el prelitoral central, especialment comarques com el Vallès i el Baix Llobregat, amb avisos de perill molt alt. Avui ja s'ha arribat als 40 graus, principalment a les comarques de Lleida, i els agents rurals han activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal en 111 municipis de 20 comarques. Aquesta calor es nota també als centres d'atenció primària i als hospitals. De fet, l'última setmana les visites per problemes de salut relacionats amb la calor han pujat un 40%. Els CAPs han atès 170 persones en 7 dies, la gran majoria per cops de calor, seguits per deshidratacions i síncopes. Són dades del Departament de Salut que també indiquen que hi ha hagut 40 ingressos als hospitals per aquesta calor. La gran majoria són per deshidratacions i la majoria corresponen a gent gran, com explica el vicepresident de la Societat Catalana de Medicina Familiar, Jordi Mestres, metge de família.
3: Sobretot nits de calor, que és el que genera molts problemes, no? Que fa que el dia següent ja no comenci doncs, en condicions. I, evidentment, tenim una població que cada vegada doncs, hi ha més esperança de vida, per tant, més patologia crònica i més persones que entren doncs, en aquesta bossa de pacients que poden tenir descompensacions.
1: Quins símptomes ens han de fer consultar un metge?
2: Doncs mareig, mal de cap, deixar de suar o somnolència són aquests símptomes que ens han de fer consultar ràpidament un metge.
1: Gràcies, Cèlia. El govern espanyol manté que el germà de Pedro Sánchez és innocent i veuen en la sentència de 9 anys d'inhabilitació un intent de tombar l'executiu de coalició. L'Audiència de Badajoz ha condemnat avui a David Sánchez per un delicte de prevaricació. Ara bé, el tribunal conclou que, si bé la Diputació d'aquella província va crear una plaça feta a mida per ell, sí que no hi veu una circumstància d'abús de poder i tràfic d'influències i per aquest motiu doncs, no li posen penes de presó. Madrid, Dani Sánchez, Saïd de Aja, bona tarda.
4: Bona tarda.
1: Com justifica l'Audiència de Badajoz la condemna al germà de Pedro Sánchez?
4: La condemna se sustenta en els correus intervinguts per l'UCO i en múltiples indicis que, valorats amb lògica, diu la sentència, permeten inferir l'existència d'un pla delictiu preconcebut. Segons els magistrats, els acusats es van posar d'acord per afavorir David Sánchez amb la creació i adjudicació d'una plaça de coordinador dels conservatoris de música de Badajoz innecessària i buida de contingut. Ho van fer perquè era el germà del futur líder socialista, tot i que encara faltaven 7 mesos perquè Pedro Sánchez tornés a la Secretaria General del PSOE. Ara bé, no queda demostrat, diu la sentència, si la decisió va néixer d'una persona externa o d'un superior jeràrquic. És per això que absolen els acusats del delicte de tràfic d'influències, però sí que els condemnen per prevaricació a penes de 9 anys d'inhabilitació. En el cas de l'expresident de la Diputació i antic líder dels socialistes extremenys, Miguel Ángel Gallardo, la condemna és doble a 18 anys d'inhabilitació. Les acusacions populars havien demanat 6 anys de presó. Les defenses dels condemnats que reclamaven l'absolució ja han anunciat que recorreran la sentència.
1: El cas és que és la primera condemna a l'entorn familiar de Pedro Sánchez, que a més aquesta setmana sabrà si la seva dona, Begoña Gómez, va a judici acusada de delictes de corrupció. Com ha rebut la sentència el president espanyol, Dani?
4: Sánchez sempre havia mantingut que el seu germà és innocent i ara la Moncloa no es fa enrere. La portaveu, Elma Saiz, diu que així s'acabarà demostrant.
5: Confiança en la justícia y en que en instancias superiores

0: confirme lo que creemos, la inocencia de David Sánchez.
1: Òscar Puente va més lluny i parla d'intent de derrocar un govern. La sentència és una barbaritat pel PSOE, desproporcionada per Sumar, i l'ha ofert per Esquerra. El PP la qualifica d'històrica, sentim Esther Muñoz.
2: Esto es un día histórico, esto en cualquier país haría caer a cualquier gobierno. Y Pedro Sánchez está festejando el 14 de julio.
1: El president espanyol ha conegut la sentència quan era de viatge oficial a París i per ara no s'ha pronunciat sobre la condemna al seu germà.
3: Gràcies, Dani. En clau política, tampoc no bones notícies avui per al govern espanyol, perquè el Congrés acaba de tombar els objectius de dèficits que va presentar el Ministeri d'Hisenda. Ha passat amb els vots de Junts, el PP i Vox, que, entre d'altres, que hi han votat en contra. Recordem que era el primer pas de la tramitació dels pressupostos pel 2027, Joan Vilaplana.
4: Sí, l'executiu defensava un límit del dèficit del 0,1% per les comunitats autònomes. Era el mateix que els últims anys, en què tampoc el va aconseguir aprovar. Josep Maria Cruzet, de Junts, ha afirmat que el govern espanyol només intenta tapar els casos de corrupció a l'entorn del PSOE.
5: Si fan el mateix, obtindran el mateix. Un govern assetjat per la corrupció només li queda que fer veure que gasta quantitats ingents de diners per si així pot tapar el lladrocini dels seus.
4: Esquerra hi ha votat a favor, però contra cor, perquè consideren que hi ha compromisos pendents, i el PP ha tornat a reclamar la dimissió de Pedro Sánchez i la convocatòria d'eleccions. Ara el govern espanyol afrontarà una segona votació sobre els objectius de dèficit el proper 23 de juliol.
3: El que sí que ha aprovat el Congrés és la reforma de les lleis de dependència i discapacitat, amb els vots a favor de 317 diputats. Aquesta nova normativa reforça els drets de les persones dependents, amplia les prestacions i fixa per llei que l'Estat haurà d'assumir la meitat del finançament del sistema. La reforma amplia el servei d'assistència personal més enllà de la llar. Això inclou, per exemple, acompanyar les persones dependents a fer la compra o anar al metge. La llei també reconeix com a cuidadors persones que no siguin familiars. Pablo Bustinduy és ministre de Drets Socials.
6: Hoy es un día importantísimo para la política social de este país y que el 14 de julio de 2027 lo recordaremos durante décadas como el día en que se refundó nuestro sistema de cuidados.
3: I pel matí el Consell de Ministres aprovava la llei de violència vicària, que reconeix com a agreujant de la violència de gènere el mal que l'agressor causa als fills o altres persones de l'entorn de la víctima justament per fer-la patir. Amb aquesta nova llei passa a ser, doncs, un agreujant de la violència de gènere i la introdueix en el Codi Penal com a delicte específic. Entre d'altres, retira automàticament la pàtria potestat als agressors condemnats. Ana Redondo, ministra d'Igualtat.
7: En estos casos, y cuando hay una sentencia firme, el juzgado de lo civil, la jurisdicción civil, tiene que imponer la privación de la patria potestad al agresor.
3: Des del 2013, 68 menors han estat assassinats, 3 dels quals han mort aquest mateix any. I el Parlament, la Mesa, haurà de decidir si sanciona la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, i el portaveu de Vox, Joan Garriga, per haver vulnerat el codi de conducta dels diputats amb discursos d'odi. Joan, què van dir aquests dos diputats d'extrema dreta?
4: Doncs en el cas d'Orriols, per exemple, s'analitzen aquestes declaracions dirigides a la diputada d'Esquerra Republicana, Najat Driouech, per l'ús del vel.
8: La primera formació política que ha obert les portes del Parlament al fonamentalisme i al misoginia islàmiques.
4: Deia, per exemple, Agnès, perquè no és l'única declaració d'Orriols dirigida a Driouech que s'estudiarà. Hi ha fins a 6 moments més en què la dirigent d'Aliança Catalana ha assenyalat la diputada d'Esquerra i que la Mesa haurà de valorar. Anem ara amb el portaveu de Vox, Joan Garriga. Se li retreu que col·loqués cartells amb l'expressió "companys assassí", en referència al 123è president de la Generalitat, Lluís Companys, i aquestes paraules vinculant els socialistes amb les drogues i la prostitució arran de les investigacions per corrupció que afecten el PSOE.
9: Gastarse el dinero en drogas y putas, como han hecho los socialistas.
4: Joan Garriga ja ha anunciat que, sigui quina sigui la decisió de la Mesa, la recorreran. Les sancions poden anar d'una amonestació pública fins a multes d'entre 600 i 12.000 euros.
3: Gràcies, Joan. I Junts reobre la investigació a Toni Comín per les denúncies internes d'assetjament psicològic, físic i sexual de dos exassessors del Parlament Europeu, segons ha avançat el diari Ara. La Comissió de Garanties del Partit Independentista reactiva el procés que va aturar a principis de febrer sense explicar-ne els motius. Ara, en un missatge escrit, segons el diari Ara, l'exconseller nega rotundament les acusacions i insisteix que el procediment és confidencial. Crisi de govern a la ciutat de Girona. L'alcalde Lluc Salellas, de Guanyem, acusa Gemma Geis, de Junts,

0: de trencar el govern per interessos només de partit i amb la vista posada ja en les eleccions municipals de l'any vinent, del 2027. La fins ara vicealcaldessa, en canvi, argumenta que han pres aquesta decisió perquè diu que ja no són influents i que les prioritats dels juntaires queden aparcades. Girona, Laia Claret, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Aviam, aquesta tarda l'alcalde, en roda de premsa, ha explicat que no hi ha hagut cap baralla entre els dos partits per trencar el govern.
1: Exacte, per això considera que Geis té el cap centrat en les eleccions municipals i que ha marxat per això.
2: Per poder fer oposició clarament pensant en les eleccions. Si algú ha volgut, per por a l'extrema dreta, introduir tàctica electoral en el seu dia a dia, jo crec que la responsabilitat és, en aquest cas, de Junts. Entenem que és un error perquè trenca una feina feta a la ciutat i perquè, a més, dona ales al PSC i Aliança Catalana.
1: Aquest mateix Geis argumentava que sortien del govern perquè els falta poder d'execució.
3: Al final, la figura de l'alcalde és molt personalista. Aquests darrers mesos ens hem trobat carpetes que nosaltres volíem tancar que per altres incidents quedaven en segon lloc. Al final, nosaltres hem intentat condicionar tot el que hem pogut.
1: L'alcalde aquesta tarda ha defensat la feina feta amb aquest govern tripartit i ha assegurat que encara que no ha tingut cap conversa amb Quim Ayats, el líder d'Esquerra, els ha emplaçat a mantenir el pacte i governar en minoria per potenciar un govern d'esquerres i independentista a Girona. Ha afegit que treballa per reorganitzar el cartipàs municipal i espera poder-ho fer abans de finals d'aquest mes.
0: Laia, justament una de les qüestions que ha provocat aquest trencament de la confiança de Gemma Geis, ha explicat ella, en l'alcalde, ha estat el concurs públic que es va obrir per la gestió del cinema Trufó de Girona. Aquí, Catalunya Ràdio, sí. Hem anat explicant també tots els problemes que hi ha hagut, però tot això ha derivat en sorpresa aquesta tarda, quan molts usuaris del cinema que avui anaven s'han trobat que el cinema estava amb les portes tancades.
1: Sí, sí, sí. El concurs va donar com a guanyadora una empresa de Cambrils, que es va imposar al col·lectiu de crítics, que des de feia 25 anys fins avui mateix gestionava aquest cinema. El procés, però, va quedar suspès pel recurs que va presentar aquest col·lectiu, que en els últims 3 mesos havia seguit al capdavant del cinema perquè l'alcalde els ho havia demanat, però sense un document vàlid aquest col·lectiu diu que ha decidit tancar portes, perquè diuen que no tenen garanties jurídiques per continuar obrint. I això, com deies, ha agafat els usuaris per sorpresa. Escoltem-los.
4: Quina decepció. Espero que això sigui per poc temps. He sortit de la feina, pensava per passar les hores de calor, he mirat quina pel·li em venia de gust, he vingut aquí i m'he trobat la sorpresa.
5: I estic sorpresa, suposo que fins que no renovin amb els nous, però bueno, no serà el mateix.
1: Salelles ha reconegut que la situació que hagi tancat el Trufó els dol, però ha confirmat que el cinema estarà tancat fins que resolgui aquest recurs.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies, Laia, ho anirem seguint.
1: Adéu, que vagi bé.
0: Que vagi bé. També parlem d'una altra situació en un altre consistori, en aquest cas a l'Ajuntament de Cambrils, al Baix Camp, perquè allà Junts ha aconseguit retenir dues de les tres regidores que formen part del grup municipal. El cap de llista, Enric Daza, ha fitxat per Aliança Catalana. Les dues regidores altres, Teresa Requesens i Laura Mellau, no seguiran el fins ara líder municipal. Requesens ho ha desmentit públicament. Eric Daza ha justificat el canvi de formació per l'esgotament del projecte de Junts a Cambrils, diu. En un primer moment hi ha hagut confusió. Daza ha atribuït l'equivocació a l'acord entre Aliança i la plataforma ciutadana Compromís per Cambrils i el que farà ara el grup municipal de Compromís Junts, que és el que s'ha de determinar segons les regidories juntaires. El cas és que el grup municipal de Junts a Cambrils perd el seu líder fins ara, Enric Daza, que fa el canvi a Aliança Catalana. Fem ara una pausa per la publicitat. Són les 8:28 i a la tornada us explicarem com les carreteres catalanes comencen a preparar-se per acollir cotxes autònoms, és a dir, sense conductor.
6: Catalunya Ràdio.
7: Som 3CAT.
6: L'estiu ets tu i Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
8: Què et passa?
9: Que no em tanca la maleta.
8: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
9: Bé, si trec uns quants banyadors...
8: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
10: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
8: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
11: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.

0: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
1: Als anys 60 era una professió d'èxit.
2: Les hostesses eren glamuroses, eren boniques, semblava com si el món fos seu.
1: Però també estereotipada.
3: Necessiten empleades dòcils.
4: Però també una certa disponibilitat sexual.
3: Van començar a pensar fins on podem pujar la vora de les faldilles.
4: Era realment insultant.
1: Nits sense ficció. Vola amb mi. Avui a TV3 i a la plataforma 3Cat.
5: L'estiu ets tu. Quan em mires i somrius. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Catalunya Vespre, amb Agnès Marquès.
6: Catalunya és un dels territoris europeus on més augmentarà la població l'any 2050. Ho assenyala així un informe publicat avui per la Comissió Europea. La demarcació de Barcelona és l'onzena de tota Europa que més creixerà en habitants i la de Girona la setzena, sobre un total de gairebé 1.200 subregions arreu del continent. Tarragona ocupa el lloc 80 i Lleida el 108. Anem cap a Brussel·les. Bruno Forteamires, bona tarda.
7: Hola, bona tarda, Agnès.
6: El 2050, ho dèiem, la població de Catalunya creixerà un 23% a causa, impulsada sobretot per la immigració.
7: I a l'informe la Comissió Europea avisa que l'arribada d'immigrants pot pressionar els serveis públics i comprometre'n la qualitat als territoris que, com Catalunya, experimentaran un creixement demogràfic tan pronunciat. Alhora, però, el govern comunitari diu que els nouvinguts també poden ajudar a contrarrestar l'envelliment poblacional.
6: Bruno, aquest creixement de Catalunya contrasta amb la tendència general d'Europa, on les projeccions assenyalen, al contrari, una baixada de la població.
7: Exacte, cau de forma lleugera, però al cap i a la fi cau. Això passarà a la immensa majoria de regions europees. L'informe explica que els únics territoris que esquivaran aquesta tendència a la baixa seran les capitals i les grans àrees urbanes amb una economia dinàmica, diu. És el cas del Mediterrani francès, el sud d'Alemanya o els Països Catalans en el seu conjunt. I aquí també crida l'atenció el cas de les Illes Balears. El 2050 les illes tindran un 28% més d'habitants. Les Pitiüses seran el novè territori d'Europa, on més creixerà la població, i Mallorca, el desè. Just darrere ja hi trobarem la demarcació de Barcelona en onzena posició.
6: Gràcies, Bruno. Bona tarda.
7: Adéu, gràcies.
6: Doncs podem saludar a aquesta hora per comentar aquestes dades l'Albert Esteve. Ell és el director del Centre d'Estudis Demogràfics i professor de la Universitat Autònoma de Barcelona. Bona tarda.
8: Hola, molt bona tarda.
6: No sé si li sorprenen aquestes dades.
8: No em sorprenen perquè les projeccions de població el que fan és bàsicament projectar el que ha passat en els últims 4 o 5 anys i esperar que continuï en el futur. Per tant, totes les projeccions que es fan ara, diguem-ne, fan reflexen aquest creixement tan gran que hem tingut en els últims anys. Com estem creixent bàsicament per immigració, i la immigració és el més difícil de predir perquè no depèn de la pròpia estructura demogràfica, si hi ha molta gent gran, si hi ha molta gent jove, sinó de com una mica va el món, l'economia, etc. Doncs aquestes projeccions s'han d'escoltar i s'han de tenir en compte, però amb molta cautela, diguem. Mm.
6: Què fa que Catalunya, especialment, ja ho deia, Barcelona i Girona, també la resta de països catalans, altres regions també europees, siguin més atractives que d'altres? Com s'explica?
9: S'ha tallat.
6: Em diuen que s'ha tallat la connexió, aquesta trobada amb Albert Esteve. Estem sentint aquí com intentem reprendre
8: disculpeu,
6: la trucada. S'ha penjat.
8: Sí, disculpeu.
6: Cap problema.
8: M'ha trucat el meu pare i no sabia com dir-li que no.
6: Ai, pobre. Si ens està escoltant el senyor Esteve, ara de seguida la alliberem.
8: Deu saber si vaig a veure el futbol a casa seva.
6: Ah, ja pot ser. Està tothom pendent ara. Doncs no, li demanava què fa Catalunya, especialment Barcelona i Tarragona, tan atractives, no? Perquè no segueixin aquesta tendència europea de la majoria de territoris de pèrdua de població.
8: A veure, són regions que l'economia

0: aquest país està creixent. Normalment el que creix és l'economia relacionada amb el sector serveis. Els serveis es donen a les grans ciutats i doncs, portem una època doncs, que la majoria dels immigrants venen a treballar, tal com demostren les estadístiques, que aproximadament un 80 o un 85% dels immigrants entre 20 i 40 anys doncs, estan actius en el mercat laboral. Per experiència, ara sembla molt difícil pensar doncs, que això s'aturarà, però si mirem la sèrie de la immigració dels darrers anys, doncs, també vam tenir fins al 2007-2008 una forta arribada de persones a l'estranger que venien a treballar i després es va aturar quan va arribar la recessió i fins i tot l'any 2012 o 2013 van marxar molta més gent de la que va entrar. Per tant, jo el que faria en aquest cas és no tant escoltar els demògrafs, tot i que m'estigui tirant pedres a la taulada, sinó que preguntar-los als economistes o a la gent que sàpiga predir, diguem, l'evolució de l'economia en els propers anys i si ells consideren que aquest país seguirà creixent al ritme que ha anat creixent en els propers 20 anys, doncs és probable que també vingui acompanyat d'immigració.
1: Les dades dibuixen, per acabar, una Catalunya per sobre dels 10 milions l'any 2050, que al final doncs, és d'aquí 24 anys. La Comissió Europea, de fet, adverteix de la pressió que rebran els serveis públics. No sé si 24 anys és prou marge no?, perquè demògrafs passin la informació a les persones i a les institucions que prenen decisions per adaptar no?, tots els serveis i tota la societat en aquesta nova realitat.
0: Bueno, el creixement que s'espera pels propers 24 anys és semblant al que hem viscut en els darrers 24 anys. Vull dir que, per tant, hem de preguntar-nos si també ens hem adaptat a una societat que estava... Els demògrafs fa 15 anys no preveiem que Catalunya arribaria als 8 milions i he arribat perquè la immigració ens ha sorprès i ha sigut d'una intensitat molt elevada. Lògicament, el primer repte que planteja aquesta situació demogràfica és el fet de que hi ha molta més gent i molta més gent significa doncs, molt més millor transport, habitatge, sobretot. El tema de les escoles no tant, perquè com està creixent i els immigrants hi arriben, diguem, grandets, doncs es donarà la paradoxa doncs, de que la població seguirà creixent, però no necessàriament la població de 0-15, que la 0-15 està molt tendirà a la baixa o es mantindrà amb els nivells actuals, que són relativament baixos comparats amb fa 20 anys. No?
1: Doncs ho haurem de veure, haurem de mirar els últims 24-25 anys com s'ha fet i com es projecten els que vindran. Albert Esteve, director del Centre d'Estudis Demogràfics, gràcies per atendre'ns.
0: Gràcies, disculpa, eh?
1: No, cap problema. Adéu. Bona tarda. Doncs bé, justament amb la vista posada en el futur immediat i en aquesta transformació que serà no només social, sinó també tecnològica, Catalunya vol ser pionera a Europa en la circulació de cotxes autònoms i per fer-ho possible, el govern preveu desplegar un sistema wifi propi en gran part de la xarxa viària. Rafael de Ribot, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Com serà aquest desplegament?
2: Doncs mira, consistirà en instal·lar sensors de... Seran com unes petites antenes, això és el que expliquen que nosaltres podem percebre, en 930 quilòmetres de carretera que depenen de la Generalitat i que permetran que els vehicles es connectin amb la infraestructura a través d'això que tu explicaves, d'aquesta xarxa wifi pròpia. Ho ha detallat la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
3: És un projecte que incorpora la digitalització de totes les infraestructures per tenir una mobilitat connectada avui però progressivament autònoma a futur. Aquesta és la llavor dels corredors de mobilitat autònoma que hem de tenir a futur i, com els dic, siguent pioners en l'àmbit europeu.
2: Dels 5 nivells de conducció autònoma, Espanya només permet el segon ara mateix, que no transfereix la responsabilitat de la conducció al vehicle. Canviar-ho, arribar, això que ara ens explica la consellera, requereix una modificació de la llei de seguretat viària que sembla que està treballant la DGT.
1: Se sap on s'instal·laran aquests sensors?
2: A veure, actualment ja n'hi ha. N'hi ha la C32 entre Castelldefels i l'Arbós, és, per entendre'ns, un tram pioner, i es volen desplegar a la C16, a la C17, a la C25, a la C35. De moment en queda al marge l'AP7, n'hem parlat molt aquests dies per la densitat de la via, però depèn de l'estat. La inversió prevista en total en aquest pla són 66 milions d'euros fins al 2030.
1: I aquests sancions serviran només per la conducció autònoma que ens explicaves?
2: No només. El govern assegura, per exemple, que aquesta xarxa viària digitalitzada permetrà tenir

informació al moment, instantània, de quina és la situació del trànsit i, per tant, prendre també decisions per actuar-hi en temps real. Si hi ha les limitacions per alertes de contaminació, per exemple, també són genèriques, es podrien prendre decisions

0: pagament per quilòmetre, que és ara un dels temes que està a debat. En tot cas, de moment, això, diuen, no es contempla.
1: Gràcies, Rafel. Saps què passa? Que hi ha molta gent esperant poder treure's el carnet de conduir, incorporar-se a aquesta comunitat de conductors. Aquest matí a Lleida ha passat això. Les autoescoles protesten contra el col·lapse en els exàmens de conduir que ja fa mesos i mesos que s'allarga. Critiquen que la demarcació de Lleida és un dels punts més saturats justament i alerten que la llista d'espera a Catalunya per fer els exàmens de conduir supera les 85.000 persones. Lleida, Julià Albacar.
2: La protesta s'ha fet a les portes de la Direcció General de Trànsit per reclamar solucions al col·lapse per fer els exàmens de conduir. Aquí a la demarcació, bona part dels examinadors estan de baixa i la llista d'espera supera els 5.000 alumnes. Raquel Castro, president de l'Associació d'Autoescoles de Lleida.
3: Volem una plantilla estable, però una plantilla estable efectiva que estigui treballant, no que tinguem personal de baixa i que ara inclús ens ve un coordinador que agafa la plaça, una persona de Sevilla, i que també fa un any i mig que està de baixa. Això, per tant, és insostenible.
2: A la protesta d'este matí també hi han participat alumnes que esperen per examinar-se, tot i que els concentrats han intentat entrar a l'edifici de la DGT. Finalment, només ho ha fet un representant per entregar un manifest.
1: Vuit i 41 minuts, actualitzem en aquest punt breument la informació sobre l'incendi del qual parlàvem només començar, un nou incendi que ha obligat Protecció Civil a ordenar el confinament en les urbanitzacions de la Costa Cunit i els jardins de Cunit, Trencarroques, Castellet i la Gornal, tot plegat per aquest incendi forestal que estaria proper en aquestes urbanitzacions, demanant també tancar portes i finestres, no sortir al carrer i seguir sempre les indicacions de les autoritats. És un incendi del qual s'ha informat a tocar de les 8. S'han activat d'entrada 6 dotacions dels bombers per aquest incendi de vegetació tocant a Cubelles i Cunit. Si tenim més informació, l'ampliarem. Ara parlem dels comerciants del barri de Sant Gervasi de Barcelona que han hagut de tancar el negoci per l'esvoranc del Putxet i que lamenten que les administracions continuen sense respondre als seus problemes econòmics. Roger Santaló.
4: Sí, per exemple, els 16 negocis afectats reclamen que els avancin diners per fer front a despeses immediates, però diuen que ningú els dona solucions. Alba Barreras, propietària d'una clínica dental de la zona, explica quines dificultats tenen.
5: Que ens ajudin per tenir flujo de caja i poder pagar factures, nòmines, els lloguers i de més, que és el que més ens preocupa, no? Perquè el dia de demà, doncs, rebrem la indemnització, ja se verà què parte, però el que més ens interessa és això, no? De poder passar aquests mesos o aquestes setmanes, aquests dies, el que sigui.
4: La tinent alcalde de Barcelona, Maria Eugènia Gay, assegura que des de l'Ajuntament se'ls donarà assessorament jurídic.
6: És obvi que aquests comerços ara han de fer la seva oportuna reclamació de danys i perjudicis i l'Ajuntament, doncs, també afavorirà perquè puguin, doncs, anar desplegant tota aquesta actuació de la qual, doncs, n'haurà de respondre la companyia competent en aquest cas.
4: I, mentrestant, continuen els mesuraments al subsòl dels 93 habitatges desallotjats. Divendres, els veïns afectats sabran si poden tornar a casa.
7: Catalunya Vespre.
1: Han passat només 24 hores, però Donald Trump ja ha fet marxa enrere en la taxa del 20% que volia imposar als vaixells mercants que naveguen per l'estret d'Hormuz. El president dels Estats Units ha anunciat que ha canviat d'idea després de les trucades rebudes de mandataris dels països del Golf Pèrsic. Trump diu ara que aquests països faran inversions multimilionaris per pagar la protecció militar que l'exèrcit nord-americà ofereix a la zona. Anem en directe als Estats Units, Washington. Oriol Serra, bona tarda.
8: Bona tarda, Agnès.
1: De quins països estem parlant?
8: Doncs estem parlant dels principals productors de petroli de la zona, l'Aràbia Saudita, Qatar, Kuwait, Bahrain i els Emirats Àrabs Units. I Trump ha afegit que la llista no s'ha d'acabar aquí. El president nord-americà assegura que aquests països faran inversions multimilionàries als Estats Units, però ja sabem com ell va canviant d'idees i de missatges de manera permanent. Encara no fa ni 24 hores que va anunciar la implementació d'una taxa del 20% al trànsit marítim a l'estret d'Hormuz. I fa uns minuts, des de la Casa Blanca, ha assegurat que ahir mateix va rebre trucades de tothom.
9: Em van trucar reis i emirs de diversos països que són aliats molt potents i em van dir: ens agradaria fer-ho diferent. Voldríem invertir milers de milions de dòlars als Estats Units en comptes del cobrament d'una taxa. Això m'agrada, perquè no crec que ningú hagi de poder cobrar una tarifa per passar per l'estret.
8: Així és com Trump vol fer negoci amb la vigilància de l'estret, per cert que

0: Trump s'ha reunit amb el primer ministre de l'Iraq a Washington, amb qui assegura haver tingut tan bona sintonia que fins i tot han improvisat un dinar conjunt a la Casa Blanca. I en la seva línia ha etzibat a l'homòleg iraquià que és un home jove i ben plantat. Tot això mentre les embarcacions militars nord-americanes s'acosten cada vegada més a la costa iraniana i els bombardejos no s'aturen.
1: Gràcies, Oriol. Bona tarda.
0: Adéu, bona tarda.
1: Avui és 14 de juliol, és el dia que França celebra la festivitat nacional i ho ha fet amb una exhibició militar històrica pels Camps Elisis de París. Hi han assistit 24 caps d'estat i de govern, entre ells Friedrich Merz, Keir Starmer, Volodymyr Zelensky o també Pedro Sánchez, cosa que ha ofert un missatge clar d'unitat europea. París, Isabel Galí, bona tarda.
2: Bon vespre. La desfilada de la Festa Nacional Francesa d'enguany ha estat un reconeixement a tots els països de la coalició de voluntaris per Ucraïna. Els 25 caps d'estat i de govern a la tribuna presidencial i els exèrcits de 36 països més França marxant pels Camps Elisis. A la tarda, Volodymyr Zelensky ha confirmat que l'acord de cooperació signat amb França inclou les llicències per produir a Ucraïna els míssils francesos Scalp, a més de munició, i juntament amb Itàlia els míssils Aster. El president ucraïnès també ha confirmat la compra de 16 avions de combat Rafale. Un 14 de juliol, doncs, que ha reforçat aquesta cooperació europea amb Kiev en un moment delicat de la guerra que manté amb Moscou, tot i que aquest dimarts Bulgària ha dit que es retirava de la coalició de voluntaris per Ucraïna. Les Nacions Unides han dit que aquest juny del 2026 ha estat el mes més mortífer per als civils ucraïnesos des de l'inici de la guerra.
3: Catalunya Vespre.
4: L'estiu és tu.
3: Catalunya Ràdio.
4: La llum és dels meus ulls.
5: Som 3CAT.
3: L'estiu ets tu.
4: Quan em mires i somrius.
3: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
6: A Catalunya Ràdio ens apassiona el ciclisme i per això sintonitzem Ràdio Volta.
5: Ràdio Volta, el podcast de Catalunya Ràdio amb tota l'actualitat del món del ciclisme.
7: Amb el Joan Antoni Fletxa.
8: El més difícil que tenia el
7: i amb la Mireia Benito.
5: Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta. Els dimarts a l'API web de Catalunya Ràdio i també disponible a la plataforma 3CAT.
9: Amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
10: El Mundial ha arribat a la fase final.
11: Després de les eliminacions del Brasil, Alemanya, Cap Verd, deixem enrere el Canadà i Mèxic i ens quedem als Estats Units.
10: La fase més emocionant cada dia al Club de la Mitjanit.
11: Fins a arribar a la gran final, el diumenge 19 de juliol, a Catalunya Ràdio.
10: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
12: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa.
10: De dilluns a diumenge a les 11, al Club de la Mitjanit.
11: El Mundial més llarg de la història està a punt d'acabar.
3: Let's go. Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.
4: Ets tu.
3: Catalunya Vespre, amb Agnès Marquès.

0: La música en viu va facturar 244 milions d'euros el 2025 amb un rècord de 31,9 milions d'espectadors. Són dades de l'anuari de la música d'aquest any que assenyalen que els ingressos s'estabilitzen, tot i que els concerts es disparen. Gairebé 32.000 al llarg de l'any amb 23,8 milions d'espectadors. Déu-n'hi-do, Montse Pujol, bona tarda.
1: Bona tarda, sí. Segons recull l'anuari de la música d'aquest any, la indústria del directe s'ha multiplicat gairebé per 4 en 25 anys. De 70 milions d'euros al 2003 fins als 244 milions que comentaves de l'any passat. La causa més destacada de l'augment dels concerts ha estat la implantació del model de festivals, el Marc ens ho podria dir perfectament, que ha multiplicat per 7 el mig milió d'espectadors del 2001 fins al 3,7 milions del 2025.
0: Molt bé, ara parlarem de seguida amb en Marc Ruiz, que ens porta també un tema interessant. Malgrat aquestes bones dades, però, Montse, hi ha una dada preocupant.
1: Sí, per primera vegada en 6 anys, la producció discogràfica en català viu un fort retrocés, ho explica Lluís Andrau, que és director del grup Enderrock.
2: Fins ara sempre havíem dit que la música era l'oasi de la llengua, era un espai on sempre creixia la producció, doncs això ja no ho diem. Per primera vegada en la història de l'anuari hi ha menys producció de discos en qualsevol format en català. Ha baixat un 6% la producció de música en català i, a més, també han baixat els discos, l'edició de discos, que ja això ja veiem feia 2 o 3 anys que passava.
1: I, a més, els algoritmes de les plataformes han perjudicat els rànquings d'escolta, deixant la llengua catalana fora del top 15.
2: És veritat que cada cop hi ha més gent que escolta música a través de plataformes, de YouTube, sobretot. YouTube passa per davant de la ràdio com a l'espai preferit d'escolta, i a la vegada les plataformes digitals tenen el problema de l'algoritme. L'algoritme castiga les llengües minoritzades, i això fa que per primera vegada, també l'anuari, en una dècada, no hi hagi cap disc en català en el top 15 que fem.
0: Gràcies, Montse. Doncs bé, parlant justament de català, a Barcelona acull aquests dies 80 professors de català a l'estranger amb motiu del 40è aniversari de les seves jornades internacionals. És una trobada impulsada per l'Institut Ramon Llull que té com a objectiu enfortir una xarxa global que actualment abasta 130 universitats i suma uns 4.000 alumnes arreu del món. Marc Ruiz, bona tarda.
3: Bona tarda. La cita coincideix amb el centenari dels estudis de català a Liverpool i l'estrena el curs vinent de nous centres a Montreal, Pequín i la Universitat de Yale. L'interès per aprendre català respon a motius molt variats. Explica Catalunya Ràdio Josep Anton Fernández, director de l'àrea de la llengua de l'Institut Ramon Llull.
4: Des d'estudiants que fan romanística i per elles i ells estudiar el català al costat de l'italià o el francès o el castellà és la cosa més natural del món. I després hi ha parlants d'herència, que tenen el català com una llengua dels avis o dels seus pares i que volen aprendre-la, fins a estudiants que tenen una nòvia catalana. Hi ha motivacions molt, molt diverses.
3: De fet, alguns dels mestres de la xarxa són estrangers que un dia es van enamorar de la llengua, o d'alguna altra cosa, com Linga, que ara imparteix classes a Polònia.
5: Vaig començar a aprendre català perquè em feia molta il·lusió llegir català en original, i sobretot Carmeriera. Em vaig agradar molt sobretot les classes que vaig preparar sobre la cultura catalana, per exemple Sant Jordi, i vaig veure unes expressions dels alumnes molt positives que volen aprendre, i em alegra moltíssim.
3: Els docents compartiran experiències i debatran com gestionar a l'aula la diversitat funcional, de gènere i socioeconòmica.
0: Gràcies, Marc. La coreògrafa sud-coreana Soo Min-hye debuta a Barcelona amb un muntatge amb què convida el públic a reflexionar sobre com l'art pot inspirar respostes als canvis del medi ambient. És una de les propostes de dansa internacional que formen part de la programació del GREC. Marta Vives.
6: Provinent del Festival d'Avinyó, aterra al Mercat de les Flors aquesta proposta emocionant i hipnòtica d'una de les artistes internacionals més interessants del panorama mundial. És en aquest muntatge que porta per títol La mesura de temperatura, 1 °C, on 7 ballarins es desplacen per l'escenari com un sol cos per emetre un missatge de sostenibilitat. Així ens ho ha explicat Soo Min-hye.
7: El meu espectacle tracta de patrons en marxa. La manera com el cos i caminar tenen a veure amb la natura, com un peix, com un ocell al cel, i com aquest patró de caminar es transforma en un cos calculat, en un cos industrialitzat quan arriba a la ciutat. Aleshores el cos es dissol, es fon, i aquest és el viatge de l'espectacle. l'espectacle.
6: El llenguatge de la coreògrafa té uns trets molt definitoris, moviments electrificats i una il·luminació dinàmica que dona força a l'acció. Ella, però, parla de senzillesa.
7: El meu llenguatge coreogràfic es basa en la simplicitat, tan senzill com córrer, caminar, saltar o donar voltes. Són material suficient per transformar el nostre cos i arribar a l'essència del que vull dir.
6: El muntatge que ens vol fer reflexionar sobre la nostra relació amb un planeta en transformació es podrà veure avui i demà al Mercat de les Flors, dins la programació del Grec.

0: 5 minuts i arribarem a les 9. David Ubach, bona nit.
1: Bona nit.
0: Avui les 9 està marcat, per molta gent comença una de les dues grans semifinals del Mundial de Futbol.
1: Avui la primera, demà la segona. El més imminent és aquest França-Espanya que juga a Dallas. Arrenca a partir de les 9 amb 4 catalans a l'11 titular del combinat espanyol, que són Pau Cubarsí, Dani Olmo i Lamine Yamal del Barça, a més de Marc Cucurella del Madrid. Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol, repeteix l'11 del partit de quarts contra Bèlgica. Això vol dir que Pedri comença a la banqueta. Al bàndol francès destaquem, doncs, que a la davantera qui entra és Barcola en el lloc de Doué, i a titularitat del futbolista del Barça, Koundé, també.

0: d'un ex-blaugrana com és Luca Digne, al lateral esquerre de França, també de Dembélé, un altre ex-Barça que jugarà d'inici al bàndol francès. Demà tindrem la segona semifinal entre Anglaterra i Argentina, que jugaran doncs, un lloc a la final de diumenge. Quan juguin sabran a qui s'haurien d'enfrontar diumenge a la final a Nova Jersey.
1: Molt bé. Més enllà del Mundial, Frenkie de Jong podria estar entre 4 i 6 mesos de baixa per una lesió al genoll.
0: Que no és poca cosa. El migcampista neerlandès del Barça va passar proves mèdiques a la ciutat esportiva per unes molèsties que van obligar a jugar infiltrat a algun partit del Mundial amb els Països Baixos. I de Jong té previst incorporar-se a la pretemporada del Barça a partir del 27 de juliol. Veurem si s'acaben confirmant aquests pronòstics que auguren doncs, una lesió de llarga durada per a De Jong. D'altra banda, en clau Barça, el Tot Costa de Catalunya Ràdio, a més d'una entrevista amb el migcampista Marc Casado, i en un moment de la conversa, el jugador de Sant Pere de Vilamajor, el Vallès Oriental, ha deixat entreveure per on podria passar el seu futur.
2: Si em diuen que creuen que el millor per l'equip és que jo no hi sigui o que jo pugui deixar caixa al club, o no ho sé, si en algun moment em diuen alguna cosa d'aquestes, que pel club o per l'equip és millor doncs, que busquem un traspàs, doncs així serà, ja està.
1: Per cert, és que ja s'han fet oficials els horaris dels de les tres primeres jornades de la primera divisió masculina.
0: I la primera que disputaran serà la del cap de setmana del 15 i 16 d'agost, la de l'arrencada de la Lliga. Hi haurà un Espanyol Llevant, que jugarà diumenge 16 d'agost a les 7 de la tarda, mentre que el Barça Atlètic Club de Bilbao s'ajorna el dijous 27 d'agost a les 9 del vespre, i això es deu al descans que han de tenir els jugadors dels dos equips que disputen les semifinals del Mundial amb la seva selecció. Pel que fa a la segona jornada, serà dissabte 22 d'agost per a l'Espanyol, que rebrà el Madrid, ja per partit d'alta volada, a 2:15 del vespre, i l'endemà, diumenge 23, el Barça visitarà l'Elx a 9:15 del vespre també. I pel que fa a la tercera jornada, l'Espanyol jugarà al camp de la Real Societat dissabte 29 d'agost a les 7 de la tarda, i per dilluns 31 d'agost quedarà el partit del Barça, que rebrà el Rayo Vallecano a 9:15 del vespre.
1: I a la segona divisió, dia de presentació de jugadors als equips catalans.
0: Al Girona han presentat avui els migcampistes Ivan Morante i Izan González, i el Sabadell, per la seva banda, presentació dels jugadors Miqui Codina i Alain Ribeiro, i també anunci del fitxatge del central José Luis Català, que arriba procedent de l'Espanyol. Encara en futbol, l'Espanyol ha presentat avui Sergio García, l'exdavanter internacional català, com a entrenador del filial.
3: La cantera del Espanyol tiene que ser un servicio para el primer equipo. Tenemos muy buenos jugadores en la cantera, tenemos buenos mimbres para que el primer equipo se curta de ellos, y por eso estoy aquí. Al final yo estoy aquí porque ellos han creído en mí, que creen que podemos sacar muy buenos jugadores, y para eso estamos, para trabajarlos, para que ellos en su momento puedan ser y llegar a ser profesionales, que no es fácil, pero creemos que hay muy buenos jugadores, pero hay que trabajarlos para que puedan subir al primer equipo.
0: I ràpidament passem pel ciclisme per destacar la nova exhibició de Tadej Pogačar al Tour de França. Ha guanyat en solitari la desena etapa després d'atacar el penúltim port del dia. Els seus rivals han perdut pistonada respecte de l'eslové, i doncs Pogačar ja avantatja amb 3 minuts i 36 segons Jonas Vingegaard, que és el segon de la general.
1: Molt bé, moltes gràcies, David. Minut i mig arribarem a les 9, temps per saber quin és el pronòstic del temps per les pròximes hores, tenint en compte això que dèiem, que demà arriba el pic d'aquesta tercera onada de calor. Gemma Puig, bona tarda.
4: Aquesta propera nit i matinada costarà més de dormir. Demà tindrem aquest punt àlgic d'aquesta tercera onada de calor, i es notarà ja durant la nit i matinada. Mínimes tropicals cap a comarques interiors, nit tòrrida a la façana litoral, i demà la temperatura doncs s'enfilarà una miqueta més. Demà tindrem aquest punt més elevat, aquesta tercera onada, amb temperatures que arribaran amb certa facilitat als 40 graus cap a comarques interiors, prelitoral, fins i tot amb vent de sud-oest cap a punts de la Garrotxa, Osona, per tant s'enfilarà també la temperatura, amb avisos de calor a qualsevol comarca de nivell moderat, alt o molt alt. En aquest sector del Baix Llobregat, Vallès Oriental o Occidental, aquest nivell molt elevat. Per tant, molta precaució, aquest nivell 5 sobre 6. Temperatures elevades i els valors més alts cap a ponent se situarien entre els 41 o 42 graus. Tot i que estem en aquest punt àlgic de la tercera onada de calor, no sembla que no arribaríem als valors més elevats de la segona. Tot això influït per aquesta pols sahariana que ens mantindrà, i també la presència de més núvols, uns núvols baixos que també porten un aixafogó ben marcada a la costa.

0: Són les 9, bona nit. Ha estabilitzat l'incendi de vegetació que s'ha declarat aquest vespre a Cunit, al Baix Penedès, i que ha obligat a confinar tres urbanitzacions d'aquest municipi i una de Castellet i la Gornal. En paral·lel, els bombers també intenten estabilitzar un altre incendi que crema a Rubió, a l'Anoia, que ja ha calcinat unes 47 hectàrees i pel qual s'han desplegat una cinquantena de dotacions. L'Ajuntament de Manlleu, a Osona, ha decretat dos dies de dol oficial per la mort d'uns bessons d'11 anys al riu Ter. Els Mossos investiguen els fets, però tot apunta que ha estat un accident. La família va avisar la policia i la nit, quan els dos infants no van tornar a casa. 20 persones han mort ofegades a Catalunya des que va començar la campanya de bany ara fa un mes. Segons Protecció Civil, entre les víctimes, 11 han perdut la vida a les platges, 6 a les piscines i 3 en aigües interiors, que inclouen rius i pantans. El govern espanyol insisteix en la innocència del germà de Pedro Sánchez, condemnat a 9 anys d'inhabilitació, i veu en la sentència un intent de fer caure l'executiu de coalició. L'Audiència de Badajoz condemna David Sánchez per la plaça de coordinador de conservatoris que li van fer a mida, però l'absol del tràfic d'influències perquè no s'ha pogut demostrar si l'ordre venia de dalt. El Congrés tomba el primer pas de la tramitació dels pressupostos per al 2027, els objectius de dèficit, amb el vot en contra de Junts, el PP i Vox. L'executiu ha defensat un límit de dèficit del 0,1% per a les comunitats autònomes, el mateix que en els últims anys, que tampoc va aconseguir aprovar. Junts trenca el govern tripartit de Girona i deixa el govern de Guanyem i Esquerra en minoria. L'alcalde Lluc Salelles hi veu motius electoralistes, mentre que Junts argumenta que ja no poden influir en les decisions de l'alcalde i que les prioritats del partit queden aparcades. Múscul militar mai vist a París en un 14 de juliol, l'últim d'Emmanuel Macron com a president. La desfilada de la Diada Nacional Francesa ha servit per reforçar la idea d'unificar els exèrcits europeus. La representació ucraïnesa ha estat la més aplaudida entre els 37 països convidats. La música en viu va facturar 244 milions d'euros al 2025 amb un rècord de 31,9 milions d'espectadors. Són dades de l'anuari de música d'aquest any que assenyalen que els concerts es disparen gairebé 32.000. Per contra, per primera vegada en molts anys, la producció discogràfica en català pateix un fort retrocés.
1: Esports.
2: Ha començat ara a les 9 al França-Espanya, primera semifinal del Mundial. De moment, amb empat a 0, Fabián repeteix a l'11, Pedri és a la banqueta. Frenkie de Jong, el jugador blaugrana, ha tornat lesionat del Mundial i podria estar entre 4 i 6 mesos de baixa. De Jong va jugar l'últim partit amb els Països Baixos al Mundial, infiltrat per unes molèsties al genoll dret. I Tadej Pogacar ha estat el vencedor de la desena etapa del Tour de França, una etapa de mitja muntanya, i amplia 3 minuts i 36 segons l'avantatge respecte a Vingegaard.
0: Nit i matinades molt càlides, amb mínimes tòrrides a la costa i tropicals en moltes comarques. Dimecres serà el punt àlgid d'aquesta tercera onada de calor, en què s'intensificarà la calor i moltes màximes arribaran als 40 graus, a ponent puntualment per sobre. La pols sahariana deixarà el cel terrós i hi haurà més núvols i l'aixafogó dominarà a la costa.
1: 3CAT Info.
0: Passen 3 minuts i mig de les 9 de la nit. Sóc el Marc Teixidó Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 10.
1: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Comencem i ho fem parlant d'incendis, perquè els bombers treballen per extingir un incendi de vegetació a Cunit, al Baix Penedès, que ja està estabilitzat. El foc ha obligat a ordenar el confinament de tres urbanitzacions d'aquest municipi i de Castellet i la Gornal, que ja s'ha aixecat. En el dispositiu intervenen 7 dotacions terrestres i 3 mitjans aèris. Paral·lelament, els bombers també treballen per estabilitzar un altre incendi a Rubió, a l'Anoia, que ja ha cremat unes 47 hectàrees i on s'han mobilitzat una cinquantena de dotacions amb un fort desplegament de mitjans aèris. En busquem l'última hora de tots dos focs i ho fem amb la corresponsal a la zona, la Montse Gené. Montse, bona nit.
3: Hola, bona nit. Doncs sí, 7 mitjans terrestres i 3 aèris estan intentant apagar aquest foc que s'ha declarat en una zona d'urbanitzacions de Cunit, a tocar de Cubelles. Abans de les 9 del vespre, els veïns d'aquestes cases aïllades han rebut ordre de confinament. Concretament, els veïns de Costa Cunit, Jardins de Cunit i Trencarroques, ja a Castellet i la Gornal, han rebut la indicació al mòbil de quedar-se a casa. Ara sabem, o acabem de saber, s'ha aixecat el confinament. Ha durat poca estona. Es tracta de cases envoltades de bosc, a la zona de muntanya d'aquest municipi costaner del Baix Penedès. I a l'Anoia, a Rubió, 120 efectius dels bombers, a més de voluntaris de les ADF i pagesos de la zona, estan fent un esforç important per contenir el foc que s'ha declarat a 4:45 a Castellfollit del Boix, al Bages, i han aconseguit alentir-ne el seu avenç. Hi ha 15 mitjans aeris treballant

0: entre ells hidroavions de gran capacitat, a banda de 50 de terrestres. Aquest foc ha arrencat amb molta força i ha anat en direcció a Rubió, a l'Anoia. S'han cremat 25 hectàrees i no ha calgut fer confinaments ni evacuacions perquè no es tracta d'una zona habitada.
1: És l'última hora d'aquests dos incendis que s'han declarat aquest dimarts a la tarda, els dos en aquests punts que cobreix normalment la Montse Jané Riba, la nostra corresponsal a la zona. Gràcies, Montse, bona nit.
0: Adéu-siau, bona nit des de la Vegueria del Penedès.
1: Correcte. I ara busquem l'última hora d'aquest incendi amb el Joan Rovira, cap de la Regió d'Emergències de Metropolitana Sud, bomber que ens atén a aquesta hora 3 Catinfo. Bona nit.
2: Hola, molt bona nit.
1: En primer lloc, li pregunto per aquest incendi de Cunit al Baix Penedès, que s'ha declarat fa poc més d'una hora aproximadament, però que ja està estabilitzat i que fa només uns minuts ha permès aixecar aquest confinament.
2: Sí, així és, tal com heu explicat fa un moment, aquesta és la situació. L'incendi l'estem ja donant per estabilitzat, queda encara feina pendent al llarg de la nit per acabar de consolidar el perímetre, però el pronòstic és positiu i, tal com heu dit, les urbanitzacions que havien fet el confinament, doncs aquest ja s'ha aixecat.
1: Entenem que era un confinament, en tot cas, per la proximitat amb les flames, però també pel fum?
2: Bueno, les dues coses, diguem-ne, que bàsicament el que ens incomoda més que el fum, que també, és, diguem-ne, la proximitat de les flames amb tot el que seria una zona del que denominem una interfase urbana. És així, diguem-ne, fum i flames ens obliga a tenir cura per la seguretat de les persones.
1: Inspector, expliqui'ns una mica, s'ha actuat bastant ràpid i això ha permès doncs, que ja estigui estabilitzat en poc menys d'una hora.
2: Així ha estat. És un incendi, diguem-ne, que està en una zona litoral. També aquí les humitats, encara que doncs, potser no eren molt elevades, però sí que la humitat de l'aire, la humitat relativa, doncs, ens ha ajudat, diguem-ne, que aquest incendi no agafés tampoc doncs, una gran intensitat, però sobretot també pel treball de les primeres unitats que han arribat per terra i del suport de mitjans aèrics. Per tant, hem tingut la sort de que aquest incendi no ha tingut més transcendència.
1: En canvi, si saltem a l'Anoia, aquest ja fa més hores que crema. No sé si els preocupa l'evolució que pugui tenir en les pròximes hores i més tenint en compte que la previsió parla de que demà entrarà vent de ponent.
2: Sí, de fet, aquest ha estat un dels objectius, diguem-ne, prioritzar el flanc dret per preveure doncs, que en un futur pogués entrar aquest vent de ponent i era el que podia significar doncs, una propagació en cas de que no tinguéssim la capacitat d'estabilitzar-lo, però en aquest moment l'incendi li queda molt poc temps, hores, per poder molt probablement donar-lo per estabilitzat. Diguem-ne, tenim bona part del perímetre, al voltant del 80% del perímetre ja estabilitzat i ens queda doncs, donar-li continuïtat als treballs per poder garantir que fem efectiu aquesta estabilització de l'incendi. Aquest incendi ho dic perquè hauríeu d'augmentar una miqueta el nombre d'hectàrees, són unes 40 i algo, 40, 45 hectàrees cremades, i sí que també s'ha fet un confinament amb alguns dels masos aïllats que quedaven per davant de l'eix de propagació de l'incendi. Diguem-ne, és una zona bàsicament forestal o agroforestal i hi havia alguns disseminats que també s'ha fet una ordre de confinament amb alguns d'aquests nuclis i que, juntament amb els companys de Mossos d'Esquadra, pues, hem fet també una activitat de comunicar als residents pues, aquesta situació.
1: Entenc que els preocupava relativament poc, entre cometes, aquest incendi, pel que deia, perquè estava cremant en un terme municipal, el de Rubió, que és molt extens, de molta zona boscosa i bastant allunyat del nucli habitat, diguem-ne, però sí que hi havia aquestes masies aïllades, que era segurament el que més els preocupava i que entenc que és on han fet aquesta comunicació porta a porta doncs, per evitar mals majors.
2: Correcte. De fet, és una zona, diguem-ne, que han tingut una molt bona coordinació de tot el que és l'entorn de les ADFs i de la pagesia. Doncs, com aquests dies ja sabeu, doncs ens donen un cop de mà amb llaurar els camps, les ADFs ens han donat un cop de mà amb aportació d'aigua per poder continuar treballant doncs, amb l'extinció de l'incendi. I, de fet, era un incendi que tenia un potencial molt elevat. És un incendi, diguem-ne, en una zona en què hi havia encara camps per cosechar, amb boscos, i, diguem-ne, que donaven una potencialitat important. Hem tingut doncs, la capacitat de poder-lo treballar i, tal com us deia, esperem que les properes hores el puguem donar per estabilitzat.
1: Parlava de les ADFs, però també dels bombers de la zona. Ens consta que també els han ajudat, llaurant aquests camps intentant frenar les flames, per si de cas.
2: Sí, sí. És un treball en equip i la pagesia en aquesta situació

0: dona tot el bo i millor que té, que són els seus tractors i el seu coneixement del territori, i complementat amb les ADFs, però especialment també per al treball dels diferents equips de bombers que hem estat treballant en aquesta zona, doncs tenim la sort de poder doncs donar aquest incendi, perquè, tal com us dic, doncs en una fase de les properes hores d'estabilització.
1: Ens quedem doncs amb aquesta bona notícia. Entenc que el confinament d'aquestes masies pel que fa a l'incendi de Rubió es manté?
0: Bueno, es manté, però segurament que també en el moment en què donem l'incendi per estabilitzat, l'aixecament d'aquest confinament també el farem efectiu. Per tant, diguem-ne, és qüestió d'hores.
1: Ens quedem doncs amb aquestes bones notícies. Ha estabilitzat ja l'incendi de Cunit al Baix Penedès, que s'ha declarat fa escassament una hora aproximadament, i que en les properes hores s'espera que es pugui donar per estabilitzat l'incendi de l'Anoia a Rubió, doncs que seguiran treballant els bombers en les properes hores. És Joan Rovira, inspector en cap, aviam si ho diem bé, de la Regió d'Emergències Metropolitanes Sud. És així, eh?
0: Correcte.
1: Moltes gràcies per atendre la trucada. 3Cat Info, bona nit.
0: A vosaltres.
1: Era, doncs, l'última hora dels dos incendis. Ara saltem a Manlleu, perquè ha declarat dos dies de dol per la mort de dos germans bessons d'11 anys ofegats al riu Ter. Els Mossos investiguen els fets, però la principal hipòtesi és un accident. Els dos nens no van tornar ahir a casa i des d'aleshores els buscaven. Aquesta tarda han trobat els seus cadàvers dins l'aigua. Manlleu, unitat mòbil amb Xavier Cussó i Maria Costa.
2: Els dos germans estaven jugant a futbol en una pista esportiva relativament a prop de la zona del riu. La pista tancava a les 9 del vespre i després havien d'anar cap a casa, però no hi van anar. Per això, a la nit, la família va alertar la policia local i, conjuntament amb els Mossos, van muntar un dispositiu de recerca amb drons i la unitat subaquàtica per localitzar-los. Ha estat aquest dimarts al migdia quan han trobat roba a l'entorn del riu i a la llera han localitzat els dos cossos que coincidien amb la descripció dels dos menors. Un cop s'hagin fet les dues autòpsies, es podrà concloure la identificació dels dos infants. La zona on s'ha produït l'ofegament és el meandre de la Devesa, on hi passa el riu Ter. Es tracta d'una zona amb poc cabal i en alguns punts hi ha un màxim d'entre 2 i 3 metres de profunditat. Veïns i persones que caminen pel passeig del Ter han explicat a aquesta emissora que a la zona a vegades hi ha gent que s'hi banya i s'hi refresca.
3: Jo també he vingut a banyar de petit. Roca Negra és un puesto que s'hi fugava molta gent abans, perquè és un puesto que fa sempre un remolí i allà hi ha un de sota de fang. I clar, i encara que sàpigues nedar, el xucador xucla.
4: A l'altre dia aquí dos nanos, ahir, saltaven per aquí. A l'altre dia un altre que picava els peus. Vull dir, és el riu, fa calor, són nanos. Què volem fer? El que és una pena.
5: Algunos he visto que llegan a refrescarse un poco como los pies. Algunos también he visto que se bañan, pero no es tan frecuente como tal.
2: La hipòtesi principal és que es tracta d'una mort accidental. L'Ajuntament de Manlleu ha decretat dos dies de dol oficial i ha convocat per aquest dimecres un minut de silenci davant del consistori a les 8 del vespre. En un comunicat ha traslladat el condol a les famílies i ha demanat a la població que no difonguin informacions no contrastades.
1: Des que va començar la campanya de bany a Catalunya ara fa un mes, han perdut la vida 20 persones. La majoria, 11, s'han ofegat en platges, 6 han perdut la vida en piscines i 3 en aigües interiors, que inclouen pantans i rius, com el cas de les dues víctimes de Manlleu, que ara explicàvem. Montserrat Font, cap del Servei de Gestió d'Emergències, explicava en declaracions al Catalunya Vespre que els menors han d'anar acompanyats en qualsevol zona de bany.
6: Hi poden haver rebolins, hi pot haver fang, hi poden haver branques a sota, elements que no veiem, perquè a més l'aigua no és ben bé transparent, sinó que acostuma a baixar tèrbola amb segons quins punts, i per això recomanem que no s'hi vagin mai sol i, evidentment, doncs, si són menors, que vagin sempre acompanyats.
1: Durant la campanya de bany de l'any passat van perdre la vida 28 persones.
7: Trescat Info.
1: Pràcticament un quart de 10 de la nit. Actualitzem la previsió meteorològica.
7: El temps.
1: Amb la Gemma Puig.
8: Avui la calor ja s'ha intensificat una miqueta més que no pas ahir. Hem quedat a les portes dels 40 graus, 39 i mig a Sant Romà d'Abella, 39 a Vallfogona de Balaguer, 39 a Solsona, a Organyà, a Lleida, 37 a Mollerussa, 36 a Girona, calor, xafogor marcada a la façana litoral, aquesta entrada d'aire càlid que és més humida i, a més, va acompanyada de pols sahariana. Però sí, ja notarem aquest augment de la temperatura aquesta propera nit i matinada. Aquest dimecres tindrem el punt àlgic d'aquesta tercera onada de calor. Nit de mal dormir, nits tropicals, tòrrides, avís de calor nocturna,

0: I de cara a demà, doncs aquesta temperatura que s'enfilarà una miqueta més. Més valors arriben als 40 graus cap a Ponent, Catalunya Central, amb vent de sud-oest fins i tot cap a les comarques del nord-est, Garrotxa, Osona, i també pujarà la temperatura al prelitoral. Avisos de nivell molt alt al Baix Llobregat, Vallès Oriental i Vallès Occidental. I a la resta de Catalunya sota aquest avís de calor. Tot això, com dèiem, amb un cel terrós, amb pols en suspensió, amb alguns núvols baixos a la costa, que en alguns casos costa una mica més que es trenquin, i això manté aquest ambient xafogós, i a la tarda, com a molt, podria haver-hi alguna gota cap a l'interior de les Terres de l'Ebre. Dijous, la calor començaria a afluixar. Tot i això, la nit de dimecres a dijous encara serà una mica més càlida.
1: 3Cat Info.
2: 9 i 16 minuts, el govern espanyol manté que el germà de Pedro Sánchez és innocent i veu en la sentència de 9 anys d'inhabilitació un intent de tombar l'executiu de coalició. L'audiència de Badajoz ha condemnat aquest dimarts David Sánchez Pérez Castejón per un delicte de prevaricació. El tribunal conclou que la diputació d'aquella província va crear una plaça feta a mida per a ell, tot i que no pot demostrar si l'ordre venia d'instàncies superiors, i per això l'absol d'un delicte de tràfic d'influències. Madrid, Dani Sainz de Aja.
3: La condemna se sustenta en els correus intervinguts per l'UCO i en múltiples indicis que, valorats amb lògica, diu la sentència, permeten inferir l'existència d'un pla delictiu preconcebut. Segons els magistrats, els acusats es van posar d'acord per afavorir David Sánchez amb la creació i adjudicació d'una plaça de coordinador dels conservatoris de música de Badajoz innecessària i buida de contingut. Ho van fer perquè era el germà del futur líder socialista, tot i que encara faltaven 7 mesos perquè Pedro Sánchez tornés a la Secretaria General del PSOE. Ara bé, no queda demostrat, diu la sentència, si la decisió va néixer d'una persona externa o d'un superior jeràrquic. És per això que absolen els acusats del delicte de tràfic d'influències, però sí que els condemnen per prevaricació a penes de 9 anys d'inhabilitació. En el cas de l'expresident de la Diputació i antic líder dels socialistes extremenys, Miguel Ángel Gallardo, la condemna és doble, a 18 anys d'inhabilitació. Les acusacions populars havien demanat 6 anys de presó. Les defenses dels condemnats, que reclamaven l'absolució, ja han anunciat que recorreran la sentència.
2: Dani, es tracta de la primera condemna a l'entorn familiar de Pedro Sánchez, que aquesta setmana sabrà si la seva parella, Begoña Gómez, també va a judici acusada de delictes de corrupció.
3: Sánchez sempre havia mantingut que el seu germà és innocent i ara la Moncloa no es fa enrere. La portaveu, Elma Saiz, diu que així s'acabarà demostrant.
4: Confianza en la justícia i en que instàncies superiores se confirme lo que creemos, la inocencia de David Sánchez.
3: Òscar Puente va més lluny i parla d'intent de derrocar un govern. La sentència és injusta i una barbaritat pel PSOE, desproporcionada per Sumar i l'Aufet per Esquerra. El PP la qualifica d'històrica i Feijóo diu que és inapel·lable.
5: ¿Qué es lo que al gobierno no le gusta? Me preocupa la actitud del gobierno instigada por el presidente del gobierno. Le digo que es preocupante porque nunca l'havia sabut de democràcia.
3: El president espanyol ha conegut la sentència quan era de viatge oficial a París i per ara no s'ha pronunciat sobre la condemna al seu germà.
2: El Congrés ha tombat els objectius de dèficit presentats pel Ministeri d'Hisenda amb els vots en contra de Junts, el PP, Vox i UPN. Era el primer pas de la tramitació dels pressupostos per al 2027 amb la cambra baixa. L'executiu ha defensat un límit del dèficit del 0,1% per a les comunitats autònomes, el mateix que en els últims anys, que tampoc va aconseguir aprovar. En el debat sobre la proposta, Josep Maria Cruzet, de Junts, ha afirmat que el govern espanyol només intenta tapar els casos de corrupció a l'entorn del PSOE.
6: Si fan el mateix, obtindran el mateix. Un govern assetjat per la corrupció només li queda que fer veure que gasta quantitats ingents de diners per si així pot tapar el lladrocini dels seus.
2: Esquerra hi ha votat a favor, però contra cor, tal com ha explicat Teresa Jordà, diputada dels Republicans.
7: No votarem a favor perquè pensem que el govern de l'Estat ja ha complert, ni molt menys. De fet, ho fem emprenyats. Nosaltres continuem exigint el compliment de tots i cadascun dels compromisos pendents.
2: El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha explicat que el límit del dèficit proposat suposava que les autonomies haurien pogut gastar 6.000 milions d'euros i ha lamentat que s'hagi desviat el debat. Pel Partit Popular és absurd que Pedro Sánchez s'entesti a portar al Congrés unes xifres que sap que no s'aprovaran i consideren que hauria de dimitir i convocar eleccions. El govern espanyol afrontarà una segona votació sobre els objectius de dèficit en un ple extraordinari que es farà el 23 de juliol. Canviem de qüestió, però no deixem la plana política perquè Junts ha trencat el govern tripartit de Girona i deixa Guanyem i Esquerra governant amb ironia. La fins ara vicealcaldessa, la juntaire Gemma Geis, argumenta que han pres la decisió perquè ja no poden influir en les decisions de l'alcalde Lluc Salelles i perquè les prioritats de Junts queden aparcades. Salelles, en canvi, hi veu interessos partidistes i acusa Geis d'actuar amb la vista posada a les municipals del 2027. Girona, Laia Claret.
8: L'alcalde ha especificat que no ha tingut cap punt d'inflexió en les relacions amb Junts. És per això que acusa Geis de tenir tenir el cap posat en les eleccions municipals.
9: Per poder fer oposició clarament pensant en les eleccions. Si algú ha volgut, per por a l'extrema dreta, introduir tàctica electoral en el seu dia a dia, jo crec que la responsabilitat és, en aquest cas, de Junts. Entenem que és un error perquè trenca una feina feta a la ciutat i perquè, a més, dona ales al PSC i Aliança Catalana.
8: Aquest dimarts al matí, Gemma Geis defensava la sortida del govern argumentant manca de poder d'execució.
10: Al final, la figura de l'alcalde és molt personalista. Aquests darrers mesos ens hem trobat carpetes que nosaltres volíem tancar que per altres incidents quedaven en segon lloc. Al final nosaltres hem intentat condicionar tot el que hem pogut.
8: Salellas ha defensat la feina feta amb el govern tripartit i tot i que ha assegurat que encara no ha tingut cap conversa amb Quim Ayats, líder d'Esquerra, els ha emplaçat a mantenir el pacte i governar en minoria per potenciar, diu, un govern d'esquerres i independentista a Girona. Ha afegit que treballa per reorganitzar el cartipàs municipal abans de final de mes.
1: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
2: 9 i 21 minuts, avui 14 de juliol és el dia que França celebra la festivitat nacional i ho ha fet amb una exhibició militar històrica pels Camps Elisis de París. Hi han assistit 24 caps d'estat i de govern, entre ells Friedrich Merz, Keir Starmer, Vladimir Zelensky o Pedro Sánchez, cosa que ha ofert un missatge clar d'unitat europea. París, Isabel Galí.
11: La desfilada de la Festa Nacional Francesa d'enguany ha estat un reconeixement a tots els països de la coalició de voluntaris per Ucraïna, els 25 caps d'estat i de govern a la tribuna presidencial i els exèrcits de 36 països més França marxant pels Camps Elisis. A la tarda, Volodymyr Zelensky ha confirmat que l'acord de cooperació signat amb França inclou les llicències per produir a Ucraïna els míssils francesos Scalp, a més de munició, i juntament amb Itàlia els míssils Aster. El president ucraïnès també ha confirmat la compra de 16 avions de combat Rafale. Un 14 de juliol, doncs, que ha reforçat aquesta cooperació europea amb Kiev en un moment delicat de la guerra que manté amb Moscou, tot i que aquest dimarts Bulgària ha dit que es retirava de la coalició de voluntaris per Ucraïna. Les Nacions Unides han dit que aquest juny del 2026 ha estat el mes més mortífer per als civils ucraïnesos des de l'inici de la guerra.
2: La celebració de la Diada Nacional Francesa ha coincidit amb el desè aniversari de l'atemptat de Niça, en què van morir 86 persones i 400 més van quedar ferides en un atropellament massiu. Fa 10 anys, el tunisià Mohamed Loujed Boulel va causar la massacre conduint un camió de 19 tones durant gairebé 2 quilòmetres contra la multitud que acabava de veure l'espectacle pirotècnic de la celebració. Va ser abatut a trets per la policia. La commemoració ha comptat amb una ovació de les autoritats aquest matí i aquesta tarda també s'ha celebrat una cerimònia que ha comportat i comptat amb la presència del president Emmanuel Macron, així com també dels seus predecessors François Hollande, Nicolas Sarkozy i diversos ministres del govern. En la cerimònia s'ha projectat un vídeo relatant la tragèdia i a continuació 43 nens i 43 membres dels serveis d'emergència i de seguretat han col·locat branques d'olivera sobre 86 cadires buides.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: La música en viu va facturar 244 milions d'euros el 2025 amb un rècord de 31,9 milions d'espectadors. Són dades de l'anuari de la música d'aquest any que assenyalen que els ingressos s'estabilitzen, tot i que els concerts es disparen. Gairebé 32.000 al llarg de l'any, fins a 8.000 més que el 2024 amb 23,8 milions d'espectadors. Per contra, per primera vegada en molts anys, la producció discogràfica en català pateix un fort retrocés. Sentim Lluís Andrau, director del grup Enderrock.
12: Fins ara sempre havíem dit que la música era l'oasi de la llengua, era un espai on sempre creixia la producció, doncs això ja no ho diem. Per primera vegada en la història de l'anuari hi ha menys producció de discos en qualsevol format en català. Ha baixat un 6% la producció de música en català i, a més, també han baixat els discos, l'edició de discos, que això ja veiem feia 2 o 3 anys que passava.
2: L'any 2023 el sector musical facturava més de la venda de discos que amb els concerts i, en canvi, actualment, la indústria del directe ja suposa més del 90% de tota la facturació de la indústria musical catalana. Amb aquesta informació hem arribat al temps dels esports.
1: Esports.
2: Una mica més de 5 minuts fins a 2:15 de la nit amb el David Ubach. David, bona nit.
13: Bona nit. Esports que arrenquem ben pendents d'aquesta primera semifinal del Mundial de Futbol. Ja en marxa entre les seleccions de França i la d'Espanya. El marcador domina la selecció espanyola per 0-1 al minut 24:30 de partit en un duel que s'està jugant a Dallas. S'ha avançat fa ben poc el combinat de Luis de la Fuente amb un gol de penal d'Oyarzábal. Un Oyarzábal que ha transformat des dels 11 metres un penal que havia provocat Lamine Yamal en rebre una puntada d'estems de l'exfutbolista del Barça, lateral esquerre de la selecció francesa, Luca Digne. aquest penal l'àrbitre l'ha indicat i Oyarzabal l'ha transformat al minut 20.

0: dos de joc, de manera que Espanya domina 0-1 França en aquesta primera semifinal del Mundial. A l'equip espanyol, titularitat de 4 futbolistes catalans, i és que Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol, ha repetit l'11 del partit de quarts de final contra Bèlgica. Això vol dir que Pedri ha començat assegut a la banqueta i que hi ha 3 futbolistes catalans del Barça que juguen d'inici, com són Pau Cubarsí, Dani Olmo i Lamine Yamal, a més del futbolista del Madrid, Marc Cucurella. Així doncs, el marcador ara en la pausa d'hidratació del primer temps, minut 25 i mig, és de França 0, Espanya 1. Demà jugarà la segona semifinal del Mundial a Atlanta, on s'hi enfrontaran les seleccions d'Anglaterra i de l'Argentina.
1: 3CAT Info.
0: Mundial a banda, afegim que Frenkie de Jong, el Barça, podria estar entre 4 i 6 mesos de baixa per una lesió al genoll dret. El migcampista neerlandès va passar-hi proves mèdiques a la ciutat esportiva Johan Cruyff en l'arrencada de la pretemporada de l'equip, tot plegat arran d'unes molèsties que, de fet, el van obligar a jugar infiltrat als 2 últims partits de la seva selecció als Països Baixos al Mundial. De Jong ha de passar més proves mèdiques complementàries per acabar de determinar l'abast de la seva lesió. D'entrada, però, té previst incorporar-se a la pretemporada de l'equip a partir del 27 de juliol, pendent, això sí, de diagnòstic definitiu d'aquesta lesió al genoll. També en clau Barça, al Tot Costa de Catalunya Ràdio, fa poca estona s'ha entrevistat el migcampista blaugrana Marc Casado. I en un moment de la conversa, Casado ha deixat entreveure per on podria passar el seu futur.
2: Si em diuen que creuen que el millor per l'equip és que jo no hi sigui o que jo pugui deixar caixa al club, o no ho sé. Si en algun moment em diuen alguna cosa d'aquestes, que pel club o per l'equip és millor, doncs que busquem un traspàs, doncs així serà, ja està.
1: 3CAT Info.
0: Sense deixar el futbol, s'han fet oficials els horaris de les 3 primeres jornades de Lliga a primera. A la jornada inaugural, el cap de setmana del 15 i el 16 d'agost, l'Espanyol Llevant es disputarà diumenge 16 d'agost a les 7 de la tarda, mentre que el Barça Athletic Club de Bilbao es posposa dijous 27 d'agost a les 9 del vespre perquè han de tenir els internacionals del Barça descans necessari un cop que la selecció espanyola ha arribat a les semifinals del Mundial. Pel que fa a la segona jornada, dissabte 22 d'agost l'Espanyol rebrà el Madrid a 2:15 del vespre i l'endemà, diumenge 23, es jugarà l'Elx Barça a 2:15 del vespre també. A la tercera jornada de Lliga l'Espanyol jugarà al camp de la Real Societat dissabte 29 d'agost a les 7 de la tarda. I dilluns, dia 31 d'agost, el Barça rebrà el Rayo Vallecano a 2:15 del vespre. Pel que fa a segona, avui dia de presentacions dels equips catalans. El Girona, per exemple, ha presentat els migcampistes Ivan Morante i Izan González. El Sabadell, per la seva banda, ha presentat els futbolistes Miqui Codina i Alain Ribeiro. I ha anunciat també l'arribada del defensa central José Luis Català, procedent de l'Espanyol. A la categoria de plata del futbol també s'han anunciat els horaris de les 3 primeres jornades. A la jornada inaugural, el Girona, en el retorn a segona, rebrà el Leganés diumenge 16 d'agost a les 7. I divendres 21 d'agost jugarà a Còrdoba a les 9 del vespre. Dissabte 29 d'agost rebrà les Palmes a 2:15 del vespre. Pel que fa al Sabadell, debutarà de nou a segona dilluns 17 d'agost al camp de l'Sporting de Gijón a les 7 de la tarda. Diumenge 23 d'agost jugarà al camp del Castelló i dissabte 29 d'agost rebrà l'Almeria. Encara en futbol, destaquem que el femení de l'Espanyol ha fitxat la màxima golejadora de la segona divisió la temporada passada, Natàlia Scott, fins al 2028. La terrassenca, de 19 anys, és formada al planter blanc i blau, però prové del Barça B. I d'altra banda, Vicky Losada l'han presentat avui com a nova jugadora del Badalona Women per una temporada. Losada, de 35 anys, arriba cedida pel Bristol City anglès.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Temps encara per fer-nos ressò de les informacions en clau poliesportiva, començant pel Tour de França, on hi ha hagut avui nova exhibició de Tadej Pogacar, que ha guanyat en solitari la desena etapa, en final a l'Eliorant, després de 166 quilòmetres de mitja muntanya, propera ja a l'alta muntanya pel Massís Central. Pogacar ha avantatjat novament els seus immediats perseguidors, fins al punt que ara li treu ja 3 minuts i 36 segons al segon a la general, que és Jonas Vingegaard. Demà, 11a etapa propícia per a l'esprint massiu entre Vichy i Nevers de 161 quilòmetres. I en bàsquet, Xavi Pascual ha fet efectiva la seva clàusula de rescisió amb el Barça i ja és oficialment nou entrenador del Dubai.

0: En punt dos quarts de deu de la nit, sintonitzeu 3cat Info. Cop d'ull als principals titulars que ens deixa aquest dimarts que es va acabant. Els bombers treballen per estabilitzar l'incendi a Rubió, a l'Anoia, que ja ha cremat unes 47 hectàrees i on s'han desplegat una cinquantena de dotacions. L'incendi de vegetació a Cunit, al Baix Penedès, està estabilitzat i s'ha pogut aixecar el confinament de les urbanitzacions de la costa Cunit i els jardins de Cunit i les urbanitzacions Trencarroques de Castellet i la Gornal. Pendents també aquesta tarda dels dos bessons morts d'11 anys que han mort ofegats al riu Ter, a Manlleu. Els infants estaven desapareguts des d'ahir a la nit. La família va alertar la policia local, que juntament amb els Mossos van engegar un dispositiu de recerca amb drons i amb l'unitat subaquàtica. La investigació continua oberta, però tot apunta que es tractaria d'un accident. I el govern espanyol insisteix en la innocència del germà de Pedro Sánchez, condemnat a 9 anys d'inhabilitació, i veu en la sentència un intent de fer caure l'executiu de coalició. L'audiència de Badajoz condemna David Sánchez per la plaça de coordinador de conservatoris que li va fer a mida, però l'absol del tràfic d'influències perquè no s'ha pogut demostrar si l'ordre venia de dalt. Tres qüestions que ens han ocupat aquesta tarda i que encara ho fan a aquesta hora, però que actualitzarem de seguida. I fins a les 10 de la nit parlarem d'altres qüestions. El Consell de Ministres ha aprovat la llei de violència vicària que reconeix com a agreujant la violència de gènere el mal que l'agressor causa a fills o altres persones de l'entorn de la víctima per fer-la patir. Parlarem d'Irlanda, on el govern ha aprovat per primer cop concedir un permís retribuït de 5 dies a les dones que tinguin un avortament espontani abans de la 23a setmana de gestació. I anirem fins al parc de Collserola, perquè el seu tancament per les restriccions de la pesta porcina podria estar beneficiant els rapinyaires que viuen.
1: Esports.
0: Arribaran a 5 minuts per les 10. David, amb quins temes sobre la taula?
2: Amb la primera semifinal del Mundial de Futbol en joc, s'enfronta a les seleccions de França amb la d'Espanya. Minut gairebé 32 de joc, domina el combinat espanyol per 0-1 amb un gol que ha marcat de penal Oyarzabal al minut 22, un penal provocat per Lamine Yamal a aquesta alçada de partit a l'Equador del primer temps. Quatre catalans juguen de titulars del combinat de Luis de la Fuente. Són tres blaugranes, Pau Cubarsí, Dani Olmo i Lamine Yamal, l'ha esmentat, a més de Marco Corella del Madrid.
0: I pel que fa al temps, nit i matinada molt càlides, amb mínimes tòrrides a la costa i tropicals en moltes comarques. Dimecres serà el punt àlgid d'aquesta tercera onada de calor, en què s'intensificarà i amb moltes màximes arribaran als 40 graus. A ponent, puntualment per sobre, la pols sahariana deixarà el cel terrós i hi haurà més núvols i la xafogor dominarà a la costa. Ara passen pràcticament 3 minuts de 2:15 de la nit. Els bombers treballen per estabilitzar un incendi de vegetació a Rubió, a l'Anoia, que ja ha cremat unes 47 hectàrees. En el dispositiu s'hi han mobilitzat una cinquantena de dotacions amb un fort desplegament de mitjans aeris. Paral·lelament, els bombers també treballen per extingir un incendi a Cunit, al Baix Penedès, que ja ha quedat estabilitzat. El foc ha obligat a ordenar el confinament de 3 urbanitzacions d'aquest municipi i de Castellet i la Gornal, una mesura que ja s'ha aixecat. En aquest dispositiu intervenen 7 dotacions terrestres i 3 mitjans aeris. Ens explica la situació de tots els focs la corresponsal a la zona, la Montse Jané.
3: Hola, bona nit. A Rubió, el flanc dret del foc continua cremant en sentit descendent, però amb menys intensitat que abans. Un dels objectius és estabilitzar aquest flanc perquè demà no s'obri amb l'arribada del vent de ponent. Els tractors dels pagesos estan treballant al cap de l'incendi. Hi ha 47 hectàrees cremades. Hi ha 33 dotacions treballant per perimetrar l'incendi, que va per bon camí. Segons ha explicat a 3cat Info, l'inspector Joan Rovira, cap de la regió d'emergències metropolitana Sud.
4: Bona part del perímetre, al voltant del 80% del perímetre, ja estabilitzat i ens queda doncs donar-li continuïtat als treballs per poder garantir que fem efectiu aquesta estabilització de l'incendi.
3: A Cunit, on s'ha pogut estabilitzar el foc que s'ha declarat aquest vespre, a les urbanitzacions de muntanya es mantenen 7 dotacions terrestres i 3 d'aèries. Els veïns ja estan desconfinats, però la feina no s'ha acabat.
4: L'incendi l'estem ja donant per estabilitzat, queda encara feina pendent al llarg de la nit per acabar de consolidar el perímetre, però el pronòstic és positiu. Les urbanitzacions que havien fet el confinament, doncs aquest ja s'ha aixecat.
3: En aquest cas preocupava el fet que fossin nuclis habitats.
0: I a Manlleu s'han declarat 2 dies de dol per la mort de 2 germans bessons d'11 anys ofegats al riu Ter. Els Mossos investiguen els fets, però la principal hipòtesi és un accident. Els dos nens no van tornar ahir a casa i des d'aleshores els buscaven. Aquesta tarda han trobat els seus cadàvers dins l'aigua. Manlleu, Xavi Cussó i Maria Costa.
5: Els dos germans estaven jugant a futbol en una pista esportiva relativament a prop de la zona del riu. La pista tancava a les 9 del vespre i després havien d'anar cap a casa, però no hi van anar. Per això, a la nit, la família va alertar la policia local i conjuntament amb els Mossos van muntar muntar un dispositiu de recerca amb drons i la unitat subaquàtica per localitzar-los. Ha estat aquest dimarts al migdia quan han trobat roba a l'entorn del riu i a la llera han localitzat els dos cossos que coincidien amb la descripció dels dos menors. Un cop s'hagin fet les dues autòpsies, es podrà concloure la identificació dels dos infants. La zona on s'ha produït l'ofegament és el meandre de la Devesa, on hi passa el riu Ter. Es tracta d'una zona amb poc cabal i en alguns punts hi ha un màxim d'entre 2 i 3 metres de profunditat. Veïns i persones que caminen pel passeig del Ter han explicat a aquesta emissora que a la zona a vegades hi ha gent que s'hi banya i s'hi refresca.
1: Jo també he vingut a banyar de petit. Roca Negra és un puesto que havia fugat molta gent abans, perquè és un puesto que fa sempre un remolí i allà hi ha un de sota de fang. I clar, i encara que sàpigues nedar, el xucador xucla.
6: L'altre dia aquí dos nanos, ahir, saltaven per aquí. L'altre dia un altre que picava els peus. Vull dir, és el riu, fa calor, són nanos. Què volem fer? Lo que és una pena.
7: Algunos he visto que llegan a refrescarse un poco como los pies. Algunos también he visto que se bañan, pero no es tan frecuente como tal.
5: La hipòtesi principal és que es tracta d'una mort accidental. L'Ajuntament de Manlleu ha decretat 2 dies de dol oficial i ha convocat per aquest dimecres 1 minut de silenci davant del consistori a les 8 del vespre. En un comunicat ha traslladat el condol a les famílies i ha demanat a la població que no difonguin informacions no contrastades.
8: 3CAT Info.
0: El govern espanyol manté que el germà de Pedro Sánchez és innocent i veuen en la sentència de 9 anys d'inhabilitació un intent de tombar l'executiu de coalició. L'audiència de Badajoz ha condemnat aquest dimarts David Sánchez Pérez Castejón per un delicte de prevaricació. El tribunal conclou que la diputació d'aquesta província va crear una plaça feta a mida per ell, tot i que no es pot demostrar si l'ordre venia d'instàncies superiors i per això l'absol d'un delicte de tràfic d'influències. Madrid, Dani Sainz de Aja.
9: La condemna se sustenta en els correus intervinguts per l'UCO i en múltiples indicis que, valorats amb lògica, diu la sentència, permeten inferir l'existència d'un pla delictiu preconcebut. Segons els magistrats, els acusats es van posar d'acord per afavorir David Sánchez amb la creació i adjudicació d'una plaça de coordinador dels conservatoris de música de Badajoz innecessària i buida de contingut. Ho van fer perquè era el germà del futur líder socialista, tot i que encara faltaven 7 mesos perquè Pedro Sánchez tornés a la Secretaria General del PSOE. Ara bé, no queda demostrat, diu la sentència, si la decisió va néixer d'una persona externa o d'un superior jeràrquic. És per això que absolen els acusats del delicte de tràfic d'influències, però sí que els condemnen per prevaricació a penes de 9 anys d'inhabilitació. En el cas de l'expresident de la Diputació i antic líder dels socialistes extremenys, Miguel Ángel Gallardo, la condemna és doble a 18 anys d'inhabilitació. Les acusacions populars havien demanat 6 anys de presó. Les defenses dels condemnats que reclamaven l'absolució ja han anunciat que recorreran la sentència.
0: Més qüestions. El Suprem continua el procés judicial contra l'exalcalde d'Altafulla, tarragonès i diputat de Sumar al Congrés, Félix Alonso. El tribunal demana ara a la cambra que li aixequi la immunitat que li que permeti seguir la causa judicial contra ell. Alonso està investigat per un delicte de prevaricació per adjudicacions de contractes a diverses empreses quan era al batlle. Alonso ja va declarar al jutjat de forma voluntària. En una interlocutòria, el jutge assegura que l'actual diputat de Sumar hauria actuat amb tota falta de procediment i que va fer un ús indegut dels contractes menors per adjudicar-los a empreses que, segons el magistrat, tenen vinculació política. Més qüestions. Junts reté part del grup municipal a l'Ajuntament de Cambrils, al Baix Camp. El fins ara líder del partit, el consistori, Enric Daza, ha fitxat per Aliança Catalana, però les altres dues regidores no el seguiran. Tarragona, Manel Sastre.
10: Les dues regidores de Junts a Cambrils, Teresa Requesens i Laura Mallau, no seguiran el cap de llista Enric Daza en el seu salt cap a Aliança Catalana. Requesens ho ha desmentit en una compareixença i ha dit que no ha estat mai temptada de fer-ho perquè no comparteix la ideologia de la formació d'ultradreta.
11: No em sento al costat d'Aliança Catalana. No he pactat res amb Aliança Catalana. Vaig dir que jo no volia que la meva persona es vegés involucrada amb aquest partit polític. Sempre he cregut que les extremes, siguin de dretes o d'esquerres, no són bones.
10: Daza ha justificat el seu salt a la formació de Sílvia Orriols perquè el projecte de Junts, diu, està esgotat.
12: Prenem aquesta decisió perquè després de que el projecte en Junts s'hagi esgotat, pensem que aquesta aliança amb Aliança ens portarà amb les eleccions del 2027 amb tota la força per aconseguir revertir la situació actual del municipi.
10: Enric Daza atribueix la confusió sobre el pas de les regidores Aliança per l'equivocació entre l'acord entre la plataforma ciutadana Compromís per Cambrils i el que ha de fer el grup municipal Compromís Junts, que és el que caldrà determinar ara, segons ha explicat la regidora Requesens, que assegura que té el suport també de la direcció nacional de Junts.
0: El Parlament considera que la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, i el portaveu de Vox a la cambra, Joan Garriga, han vulnerat amb discursos d'odi el codi de conducta dels diputats. La Comissió de l'Estatut dels Diputats veu faltes lleus en el seu comportament i ara la mesa del Parlament haurà de decidir si els sanciona. En el cas de Sílvia Orriols, la comissió la fa responsable d'haver assenyalat fins a 7 vegades la

0: Diputada d'Esquerra, Najat Yureix, amb expressions com aquesta per l'ús del vel.
1: La primera formació política que ha obert les portes del Parlament al fonamentalisme i al misoginia islàmiques.
0: També es consideren faltes lleus que...

0: 10 de la nit, el Consell de Ministres ha aprovat la llei de violència vicària que reconeix com a agreujant de la violència de gènere el mal que l'agressor causa als fills o altres persones de l'entorn de la víctima per fer-la patir. Amb aquesta nova llei passa a ser, doncs, un agreujant de la violència de gènere i la introdueix en el Codi Penal com a delicte específic. Entre d'altres, retira automàticament la pàtria potestat dels agressors condemnats. Ana Redondo és ministra d'Igualtat.
1: En estos casos, y cuando hay una sentencia firme, el juzgado de lo civil, la jurisdicción civil, tiene que imponer la privación de la patria potestad al agresor.
0: Des del 2013, 68 menors han estat assassinats, 3 dels quals han mort aquest any.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: Catalunya és un dels territoris europeus on més augmentarà la població d'aquí a l'any 2050. Ho assenyala un informe publicat avui per la Comissió Europea. La demarcació de Barcelona és l'onzena de tota Europa, que més creixerà en habitants, i la de Girona, la setzena. Sobre un total de gairebé 1.200 subregions arreu del continent, Tarragona ocupa el lloc 80 i Lleida el 108. Brussel·les, Bruno Forteamiras.
3: D'aquí al 2050, la població de Catalunya creixerà un 23% a causa, sobretot, de la immigració. A l'informe, la Comissió Europea avisa que l'arribada d'immigrants pot pressionar els serveis públics i comprometre'n la qualitat als territoris que, com Catalunya, experimentaran un creixement demogràfic tan pronunciat. Alhora, però, Brussel·les també diu que els nouvinguts poden ajudar a contrarrestar l'envelliment poblacional. I diu la seva el director del Centre d'Estudis Demogràfics, Albert Esteve, en una entrevista al Catalunya Vespre.
4: Molta més gent significa, doncs, molt més, millor transport, habitatge, sobretot. El tema de les escoles no tant, perquè com està creixent i els immigrants hi arriben, diguem, grandets, doncs es donarà la paradoxa, doncs, de que la població seguirà creixent, però no necessàriament la població de 0,15.
3: El creixement de Catalunya contrasta amb la tendència general d'Europa, on les projeccions assenyalen una baixada de la població. Això passarà a la immensa majoria de regions europees. Segons l'informe, els únics territoris que esquivaran aquesta tendència a la baixa seran les capitals i les grans àrees urbanes amb una economia dinàmica, diu. És el cas del Mediterrani francès, el sud d'Alemanya o els Països Catalans en el seu conjunt. I aquí també crida l'atenció el cas de les Illes Balears. El 2050 tindran un 28% més d'habitants que ara.
0: Google preveu que la intel·ligència artificial igualarà en pocs anys les capacitats intel·lectuals dels humans i reclama la creació d'una autoritat reguladora dels Estats Units. La proposta se suma a la d'altres tecnològiques, sobretot després de les tensions entre el govern dels Estats Units i Anthropic, per l'ordre de suspendre l'accés als sistemes més avançats d'intel·ligència artificial per als clients estrangers, al·legant riscos per a la seguretat nacional. L'entitat reguladora estaria formada per experts i finançada per la indústria amb la missió de desenvolupar un marc que s'hauria de complir abans de comercialitzar qualsevol producte basat en aquesta tecnologia. Les noves dependències de l'Audiència de Barcelona estaran operatives com a molt tard el 2031. És la previsió amb què treballen el Departament de Justícia i l'Ajuntament de la capital catalana. A hores d'ara encara s'hi estan fent les excavacions arqueològiques prèvies a l'inici de les obres del nou edifici judicial. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, explica que l'objectiu és tancar tots els serrells possibles abans de començar els treballs per poder escurçar els terminis.
5: Solapar els dos tempos per no, diguéssim, perdre més temps a l'hora de poder fer. De manera que quan estigui enllestida l'excavació arqueològica ja puguem, doncs, iniciar la construcció.
0: El nou edifici a la cruïlla del Passeig Lluís Companys i el de Pujades concentrarà totes les seccions de l'Audiència i el Registre Civil i la Biblioteca Judicial. Això permetrà guanyar espai al Palau de Justícia i traslladar-hi també la Fiscalia Superior de Catalunya. I abans de la previsió meteorològica, expliquem que el govern d'Irlanda aprova per primer cop concedir un permís retribuït de 5 dies a les dones que tinguin un avortament espontani abans de la 23a setmana de gestació. L'executiu de Dublín considera que la legislació vigent havia creat un buit legal perquè el llindar per rebre ajudes públiques i accedir a un permís íntegre de maternitat en aquests casos es fixa a partir de la 23a setmana d'embaràs. El govern de coalició entre centristes i democristians preveu introduir la mesura un cop es tramiti al Parlament el projecte de llei anomenat de permís per pèrdua gestacional. Irlanda va votar en referèndum acabar amb una de les lleis sobre l'avortament més restrictives d'Europa l'any 2018, que només permetia aquesta pràctica en cas de risc per a la vida de la mare, però no en casos de violació, incest o anomalies fetals greus. Són 3:15 de la nit.
2: El temps.
0: Ja Gemma Puig.
6: Avui la calor ja s'ha intensificat una miqueta més. Hem quedat a les portes dels 40, 39,5 a Sant Romà d'Abella, a Organyà 39, a Solsona. Temperatures que han pujat a tot arreu, més màximes per sobre, o tocant els 30.

0: 5 graus i l'ambient xafogós a tota la façana litoral. I es notarà aquest augment de la temperatura aquesta propera nit i matinada. Serà de mal dormir, avisos de calor nocturna que afecten no només la façana litoral o ponent, sinó també punts de la Catalunya central, també punts del Prepirineu, nit tropical a moltes comarques i nit tòrrida a la façana litoral. Demà al matí tindrem un cel enterbolit, cel terrós, aquesta pols sahariana que ens continuarà acompanyant, que també fa que la temperatura no pugi tant com la segona onada de calor, i núvols baixos als dos extrems de la costa, Costa Daurada, també cap a la costa de l'Empordà. En alguns casos els hi costarà una miqueta més de trencar-se. I de cara a la tarda, les temperatures cap amunt, amb aquests avisos de calor molt alt al Baix Llobregat, Vallès Oriental i Occidental, i moltes màximes que arribarien a aquests 40 graus o per sobre els valors més alts cap a ponent, podrien enfilar-se cap als 41 o potser puntualment als 42 graus. I la nit de dimecres i dijous continuarà sent molt i molt càlida.
1: 3CAT Info.
2: Front comú de tots els ajuntaments del Solsonès en contra del Pla d'Energies Renovables, el Pla Ter que ha dissenyat el govern. El projecte afectaria 2.600 hectàrees de la comarca amb instal·lacions d'energia eòlica i fotovoltaica. Corresponsal al Pirineu, Pau Rovira.
3: A Collserola no s'hi pot entrar des del 12 de març, un tancament que recorda el de la Covid, però que ja és més llarg i més estricte. Sense excursionistes ni ciclistes, sense grups fent soroll, pícnics o posant música. Al mig del bosc, els rapinyaires s'han animat a criar. L'any passat hi havia 4 parelles d'estor fent niu. Aquest ja en són 7.
4: Curiosament, degut a la tranquil·litat, perquè són ocells molt, molt esquerps, que no toleren la presència humana a prop dels nius, ha hagut un augment en la nidificació.
3: Dani Díaz Deitel és un dels tècnics de fauna del Consorci. Dona per fet que pot estar passant el mateix amb els picots o les mallarengues, però encara no tenen dades. De fet, les restriccions els han obligat a interrompre els seguiments de fauna que fan des de fa dècades observadors externs al parc.
4: Malauradament, siguem d'amfibis, siguem de rèptils, de ratpenats, la Generalitat no ha otorgat el permís. Fins fa 2 setmanes, crec. 2 o 3 setmanes. Llavors és massa tard.
3: El que sí que observen a les zones on estan autoritzats a continuar treballant és que cada cop hi ha menys senyals de senglars.
4: Sí que trobo excrements, no masses, i abans es veia el revolcador, es veia les petjades, no veig tant. O sigui que sí que l'efectivitat està sent grossa.
3: De moment no hi ha data per l'aixecament de restriccions, així que rapinyaires i la resta d'espècies que viuen aquí a Collserola encara tenen uns mesos més de tranquil·litat per endavant.
5: Representants dels 17 ajuntaments de la comarca han fet aquest matí un acte al Consell Comarcal per rebutjar el projecte, reclamar que se n'aturi la tramitació i que es torni a fer, però tenint en compte la realitat i la veu de la gent que hi viu. Claustre Sunyer és la presidenta del Consell Comarcal del Solsonès i alcaldessa de Castellar de la Ribera.
6: I ara, quan ha sortit el plàter, ens hem donat compte que no té res a veure amb el que havíem demanat com a Consell. I, per tant, nosaltres el que volem, doncs, és que hi hagi implicació del territori, que els ajuntaments hi puguin dir la seva, i no el que ha sortit, que ha sigut una sorpresa per tots.
5: Reivindiquen el caràcter agrícola de la comarca i denuncien l'afectació que tindria sobre el paisatge dedicat 2.600 hectàrees a produir energia eòlica i fotovoltaica. Xavier Vilalta és conseller comarcal d'Energies Renovables i alcalde de Pinós.
7: Pinós és dels municipis més afectats perquè, a part de tenir molt territori afectat per plaques, unes 300 hectàrees, que és animalada. També tenim l'afectació del que és l'energia eòlica, perquè la serra de Pinós, doncs, ha estat tota pintada de color blau, és a dir, tota apta, i com que el tema eòlic és comarcal, doncs ens temem el pitjor, és a dir, que tota l'energia eòlica de la comarca doncs vagi a la Serra de Pinós.
5: A l'acte també hi han participat els alcaldes de Viladasens i Vilademuls, que han impulsat la plataforma de municipis en contra del plàter. Ja compta amb més de 280 adhesions.
2: I a Lleida aquest migdia han sortit al carrer a protestar desenes de professors d'autoscoles reclamant solucions per acabar amb les llistes d'espera que hi ha actualment per fer l'examen pràctic de conduir. Es calcula que a Catalunya 85.000 persones s'esperen per fer la prova pràctica i un dels punts més saturats és justament Lleida, Noelia Caselles.
8: Aquí les autoscoles lleidatanes xifren en 5.000 les persones que esperen per fer l'examen. Ho atribueixen a les nombroses baixes que hi ha entre els 9 examinadors destinats a la demarcació i reclamen a la DGT solucions immediates. Consideren que de moment només s'estan posant pedaços, com el macroexamen que es va fer fa unes setmanes. Raquel Castro, presidenta de l'Associació d'Autoescoles de Lleida, i Ignasi Peralta, de l'Autoescola Sant Juan.
9: No és la solució, no treballem una vegada a l'any, treballem tot l'any, cada 10 o 12 dies tenim exàmens de circulació i el que no pot ser és que les capacitats cada vegada siguin menys.
10: És a dir, el servei és totalment pèssim, vergonyós, tercermundista, i està en mans seues, no en mans nostres.
8: La Viut és un dels alumnes que espera per fer l'examen en el seu cas de camió. Va provar la teòrica al febrer.
11: Una cosa que jo volia fer en cosa de 6 mesos, fer els dos carnets, perquè feia tota la primera, me trobo que trigaré gairebé 2 anys per fer una cosa així. Llavors jo no puc suportar aquesta situació d'estar al paro, estudiant, per voler prendre un treball.
8: La protesta s'ha fet a les portes de la DGT i els concentrats han intentat accedir a l'edifici, però finalment només hi ha entrat una representant a entregar el manifest.
1: 3CAT Info.
2: Acabada d'estrenar als cinemes, Andy, del català Roman Parrado, explica el viatge de 2 nens que travessen Mèxic per creuar la frontera amb els Estats Units. Per a ells és com una aventura, però parteix d'una premissa totalment certa. El 2023, 137.000 menors no acompanyats van seguir aquesta ruta, un camí marcat per la violència i les xarxes criminals. Molts van desaparèixer sense deixar rastre. Nosaltres hem parlat amb el director, ho ha fet la Valèria Obereda.
12: Un viatge que arrenca a la frontera amb Guatemala i passa per l'estat de Sonora just abans d'arribar als Estats Units. Un viatge ple de perills i incerteses, sobretot per a 2 nens de 10 i 12 anys que van sols. Són l'Andy, que en realitat és una nena però ho amaga per evitar riscos, i el Fernando, enfrontats a circumstàncies extremadament difícils que no haurien d'encarar sols. Sentim el director.
13: Aquest viatge, per mi, a nivell narratiu, resultava molt atractiu perquè té tots els components d'una pel·li d'aventures. És una road movie d'aventures. Nosaltres el que volíem era col·locar tota l'estona els personatges en la situació de que haguessin de prendre decisions, perquè és el que passa sempre en aquests viatges, no?
12: És el primer projecte personal de Román Parrado.
13: Jo crec que era una realitat que s'havia d'explicar. A més, en context actual, en el que la migració s'ha demonitzat molt, se li adjudiquen moltes culpes de les errades que hem tingut moltes democràcies occidentals, crec que era necessari fer un retrat d'aquesta realitat des de l'empatia.
12: És, doncs, un viatge dur i afronten violacions i atacs, però el director fuig de carregar les tintes en aquests aspectes.
13: La gent té molta dignitat fent aquest viatge i la gent s'adapta. Jo volia deixar palesa aquesta dignitat i una de les maneres de fer-ho era ensenyar que això passa, perquè passa, els canvia, els crea traumes i els fa persones diferents quan arriben al nord que quan comencen el viatge, però no deixen d'entomar-ho amb una dignitat bastant al·lucinant.
12: I també hi ha gent bona pel camí, que els acull, els dona menjar i, sobretot, els fa entendre la realitat del que suposa aquest viatge. Però, per sobre de tot, hi ha l'objectiu dels migrants.
13: Tots aquests nens, quan estan marxant als Estats Units, en realitat estan marxant només a buscar casa. A la seva família que ha marxat, la seva mare que ha marxat, estan buscant trobar una llar, que és el que busca tothom, en realitat, no? Per això Andy, quan arriba allà i no la troba, continua buscant.
12: La pel·lícula es va rodar de manera cronològica, seguint el viatge real dels migrants. A l'Andy i al Fernando els interpreten a la perfecció Leslie Vázquez i Emiliano López.
13: Que és que Leslie, a veure si té una presència, es menja la pantalla. Sí, és que aprendran molt més de la vida i de treure's prejudicis i històries fent aquesta pel·lícula i veient totes aquestes coses que 2 mesos al col·le, no? O sigui, aquests nens han fet un màster de la vida en 2 mesos.
12: El pròxim treball de Román Parrado també toca un tema social, la crisi de l'habitatge. No sé quan vendrà.
2: Cinc minuts i seran les 10 de la nit.
1: Esports.
2: David Ubach, bona nit.
14: Bona nit, pendents del transcurs de la primera semifinal del Mundial de Futbol aquí a la sintonia de 3CAT Info per arrencar la informació esportiva. Al descans d'aquest enfrontament que es disputa a Dallas, la selecció espanyola domina per 0-1 el combinat francès, un gol que ha marcat de penal Oyarzabal al minut 22 de partit, un penal que ha comès l'exfutbolista del Barça, Luka Digne, a lateral esquerra francès, sobre el blaugrana Lamine Yamal, un dels 4 catalans titulars amb el combinat espanyol, juntament amb Pau Cubarsí i Dani Olmo, també del Barça, a més de Marco Corella del Madrid. Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol, ha repetit l'11 titular del partit de quarts contra Bèlgica, de manera que Pedri ha passat tota la primera meitat assegut a la banqueta Veurem si el migcampista del Barça disposa de minuts a la represa. Espanya ha sabut traduir en el gol de penal el domini en moltes fases d'aquest primer temps i fins i tot hauria pogut marcar el segon a les botes d'Àlex Baena després d'una gran jugada col·lectiva que Baena ha acabat rematant fora amb un xut desviat a boca de Cano. De tota manera, amb una execució en què l'extrem esquerre de la selecció espanyola estava poc perfilat per executar la rematada. Al final del primer temps, doncs, la selecció espanyola ara mateix seria finalista del Mundial. Demà se sabrà el segon finalista, sortirà del duel que enfrontarà Anglaterra i Argentina a Atlanta, a la segona semifinal d'aquest Mundial de Futbol. Més informacions relatives al futbol, però mundial a banda, com per exemple que el Barça, Frenkie de Jong, podria estar entre 4 i 6 mesos de baixa per una lesió al genoll dret. El migcampista neerlandès ha passat proves mèdiques en les últimes hores a la ciutat esportiva blaugrana arran de la tornada a la feina ahir de l'equip. De Jong tenia més dies de vacances per la seva participació al Mundial i va ser allà on precisament va haver de jugar infiltrat els dos últims partits amb la seva selecció als Països Baixos. Ara De Jong queda pendent de passar més proves mèdiques complementàries per tenir una abast exacta de la seva lesió i saber el seu període estimat de baixa. Ara per ara, però, De Jong té previst incorporar-se a la pretemporada de l'equip de Hansi Flick a partir del 27 de juliol. També en clau Barça, d'altra banda, protagonisme als micròfons del Tot Costa avui per al migcampista Marc Casador. Un Casador que ha deixat entreveure per on podria passar el seu futur al Barça. L'ha deixat en mans del club.
15: Si em diuen que creuen que el millor per l'equip és que jo no hi sigui o que jo pugui deixar caixa al club, o no ho sé. Si en algun moment em diuen alguna cosa d'aquestes, que pel club o per l'equip és millor doncs que busquem un traspàs, doncs així serà, ja està.
1: 3CAT Info.
14: Més futbol per explicar que a la segona divisió el Girona ha presentat avui noves cares, com les dels migcampistes Ivan Morante i Zan González. I el Sabadell, tres quarts del mateix, ha presentat els futbolistes Miqui Codina, un central, i Alain Ribeiro, un migcampista. El club vallesà també ha anunciat el fitxatge del central José Luis Català, procedent de l'Espanyol. Afegim que encara en futbol l'Espanyol ha presentat avui Sergio García com a tècnic del filial, mentre que el femení blanc i blau ha anunciat el fitxatge de la màxima golejadora de la segona divisió, Natàlia Scott, fins al 2028. La jugadora terrassenca de 19 anys és formada al planter blanc i blau, però arriba provinent del Barça B, on ha marcat 16 gols en 25 partits aquesta última temporada. I d'altra banda, la Lliga Femenina, Vicky Losada l'han presentada avui com a nova jugadora del Badalona Women per una temporada. Losada, de 35 anys, arriba cedida pel Bristol City anglès.
1: 3CAT Info.
14: De l'àmbit poliesportiu, ens fem ressò del desenllaç de l'etapa del dia al Tour de França amb un nou cop d'autoritat per a Tadej Pogačar, que s'ha imposat en solitari a la desena etapa, ja que en l'ascens al penúltim port del dia, de primera categoria, l'eslové ha atacat i els seus perseguidors no han pogut seguir-li el ritme a 17 quilòmetres per a la línia d'arribada. És el tercer triomf de Pogačar en aquesta edició de la Ronda Francesa, que de fet el referma en el lideratge, ja amb el mallot groc que el deixa amb un marge de 3 minuts i 36 segons respecte del seu immediat perseguidor, el danès Jonas Vingegaard, que és segon. Sentim la valoració a cop calent de Pogačar.
16: Crec que fins ara el Tour ha estat perfecte per mi i per l'equip. Ens han encaixat realment bé. Avui, per exemple, les estratègies han estat perfectes per a cada ciclista de l'equip. D'aquesta manera, tothom ha pogut fer la seva feina. I sí, jo l'he pogut acabar.
14: Demà, onzena etapa, 161 quilòmetres plans entre Vichy i Nevers. En bàsquet, Xavi Pascual ha fet efectiva la seva clàusula de rescisió del seu contracte amb el Barça, dels dos anys que li quedaven, i ara doncs, ja és oficialment, tal com l'ha anunciat el Dubai, nou tècnic d'aquest conjunt d'Eurolliga. El camí invers podria fer Alexander Sekulic, que apunta a ser el nou entrenador del Barça.
1: Trescat Info.

Els bombers treballen per estabilitzar l'incendi de Rubió, a l'Anoia, que ja ha cremat unes 47 hectàrees i on s'han desplegat una cinquantena de dotacions. L'incendi de vegetació a Cunit, al Baix Penedès, ja està estabilitzat i s'ha pogut aixecar el confinament de les urbanitzacions de la costa.

0: Cunit i els Jardins de Cunit, i també la urbanització Trenca Roques de Castellet i la Gornal. L'Ajuntament de Manlleu a Osona ha decretat 2 dies de dol oficial per la mort d'uns bessons d'11 anys al riu Ter. Els Mossos investiguen els fets, però tot apunta que ha estat un accident. La família va avisar la policia ahir la nit quan els 2 infants no van tornar a casa. 20 persones han mort ofegades a Catalunya des que va començar la campanya de bany, ara fa 1 mes, segons Protecció Civil. Entre les víctimes, 11 han perdut la vida a les platges, 6 en piscines i 3 en aigües interiors, que inclouen rius i pantans. El govern espanyol insisteix en la innocència del germà de Pedro Sánchez, condemnat a 9 anys d'inhabilitació, i veu en la sentència un intent de fer caure l'executiu de coalició. L'Audiència de Badajoz condemna David Sánchez per la plaça de coordinador de conservatoris que li van fer a mida, però l'absol de tràfic d'influències perquè no s'ha pogut demostrar si l'ordre venia de dalt. Junts ha trencat el govern tripartit de Girona i ha deixat el govern de Guanyem i Esquerra en minoria. L'alcalde Lluc Salelles hi veu motius electoralistes, mentre que Junts argumenta que ja no poden influir en les decisions de l'alcalde i que les prioritats del partit queden aparcades. L'Ajuntament de Manlleu a Osona, com dèiem, ha decretat aquests 2 dies de dol oficial. Això ja us ho hem explicat. També hem de parlar del cinema Trufó, que ha tancat les portes. Aquest emblemàtic cinema de Girona, el col·lectiu de crítics que el gestionava des de feia 25 anys, ha decidit abaixar la persiana perquè no té garanties jurídiques per continuar, mentre no quedi resolt el concurs que va donar inicialment la gestió a una empresa privada de Cambrils.
1: Esports. Descans a la primera semifinal del Mundial de Futbol que enfronta França i Espanya amb domini del combinat espanyol per 0-1. Un gol que ha marcat de penal Oyarzabal al minut 22 de partit, un penal que ha provocat Lamine Yamal. 4 catalans han jugat de titulars aquest enfrontament: Pau Cubarsí, Dani Olmo i Lamine Yamal del Barça, a més de Marco Corella del Madrid. Pedri ha passat la primera meitat assegut a la banqueta. Al Barça destaquem que Frenkie de Jong podria estar entre 4 i 6 mesos de baixa per una lesió al genoll dret. El migcampista neerlandès va jugar infiltrat els 2 últims partits amb la seva selecció als Països Baixos al Mundial i ara queda pendent de passar proves complementàries per determinar l'abast exacte de la seva lesió. I el Tour de França, nou cop d'autoritat de Tadej Pogačar, que s'ha imposat en solitari a la 10a etapa de muntanya i eixampla el seu lideratge al capdavant de la general a 3 minuts i 36 segons respecte del segon, que és el danès Jonas Vingegaard.
0: I pel que fa al temps, nit i matinada molt càlides amb mínimes tòrrides a la costa i tropicals en moltes comarques. Demà serà el punt àlgid d'aquesta tercera onada de calor en què s'intensificarà la calor i moltes màximes arribaran als 40 graus. A Ponent, puntualment per sobre, la pols sahariana deixarà el cel terrós, hi haurà més núvols i la xafogó dominarà la costa.
2: 3Cat Info.
0: Bona nit, passen 4 minuts de les 10. Soc la Nàtia Dell i us acompanyaré fins al punt de les 11 de la nit.
2: 3Cat Info.
0: Comencem parlant d'aquest incendi de l'Anoia. Els bombers treballen per estabilitzar un incendi de vegetació a Rubió que ja ha cremat unes 47 hectàrees. En el dispositiu s'han mobilitzat una 50ena de dotacions amb un fort desplegament de mitjans aeris. Paral·lelament, els bombers també treballen per extingir un incendi a Cunit al Baix Penedès que ja ha quedat estabilitzat. El foc ha obligat a ordenar el confinament de 3 urbanitzacions d'aquest municipi i també de Castellet i la Gornal, una mesura que ja s'ha aixecat. En aquest dispositiu intervenen 7 dotacions terrestres i 3 mitjans aeris. Corresponsal a l'Anoia, Montse Gené.
3: Hola, bona nit. A Rubió, el flanc dret del foc continua cremant en sentit descendent, però amb menys intensitat que abans. Un dels objectius és estabilitzar aquest flanc perquè demà no s'obri amb l'arribada del vent de ponent. Els tractors dels pagesos estan treballant al cap de l'incendi. Hi ha 47 hectàrees cremades. Hi ha 33 dotacions treballant per perimetrar l'incendi, que va per bon camí, segons ha explicat a 3Cat Info l'inspector Joan Rovira, cap de la regió d'emergències metropolitana sud.
4: Bona part del perímetre, al voltant del 80% del perímetre, ja estabilitzat, i ens queda doncs, donar-li continuïtat als treballs per poder garantir que fem efectiu aquesta estabilització de l'incendi.
3: A Cunit, on s'ha pogut estabilitzar el foc que s'ha declarat aquest vespre, les urbanitzacions de muntanya es mantenen 7 dotacions terrestres i 3 d'aèries. Els veïns ja estan desconfinats, però la feina no s'ha acabat.
4: L'incendi l'estem ja donant per estabilitzat, queda encara feina pendent al llarg de la nit per acabar de consolidar el perímetre, però el pronòstic

0: pronòstic és positiu. Les urbanitzacions que havien fet el confinament, doncs aquest ja s'ha aixecat.
1: En aquest cas preocupava el fet que fossin nuclis habitats.
2: Gràcies, Montse. Catalunya afronta demà el moment més crític, us deien, de la tercera onada de calor, amb un pic de les temperatures que poden arribar a superar els 40 graus en diversos punts del territori. Els agents rurals han activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal en 111 municipis de 20 comarques i mantenen la prohibició d'accés a 8 espais naturals. Des de Protecció Civil, la cap del Servei de Gestió d'Emergències, Montse Font, avisa que la calor començarà ja a primera hora i ve acompanyada de pols en suspensió.
3: Excepcionalment és un dia que la calor ens començarà ja molt d'hora al matí. Intentar anar hidratat, barret, protecció, perquè de més demà ens coincideix la calor amb aquest ambient de pols que també dificulta la respiració de les persones que tenen doncs algun tipus de problema respiratori.
2: Una calor que ja es nota també als centres d'atenció primària i als hospitals. L'última setmana, les visites per problemes de salut vinculats amb la calor han pujat un 40%. La gran majoria per cops de calor, seguit per deshidratacions i síncopes. Són dades que ha donat el Departament de Salut, que també indiquen que hi ha hagut 40 ingressos als hospitals per aquest motiu. Gairebé tots gent gran. Ho explica el vicepresident de la Societat Catalana de Medicina Familiar, Jordi Mestres, metge de família.
4: Sobretot nits de calor, que és el que genera molts problemes, no? Que fa que el dia següent ja no comenci doncs, en condicions. I, evidentment, tenim una població que cada vegada doncs, hi ha més esperança de vida, per tant, més patologia crònica i més persones que entren doncs, en aquesta bossa de pacients que poden tenir descompensacions.
2: Parlem de mareig, mal de cap, deixar de suar o somnolència, símptomes que ens han de fer consultar un metge. I ara anem fins a Osona, perquè Manlleu ha declarat 2 dies de dol per la mort de 2 germans bessons d'11 anys que s'han ofegat al riu Ter. Els Mossos investiguen els fets, però la principal hipòtesi és un accident. Els dos nens no van tornar ahir a casa i des d'aleshores els buscaven. Aquesta tarda han trobat els seus cadàvers dins de l'aigua. Manlleu, Xavier Cussó i Maria Costa.
5: Els dos germans estaven jugant a futbol en una pista esportiva relativament a prop de la zona del riu. La pista tancava a les 9 del vespre i després havien d'anar cap a casa, però no hi van anar. Per això, a la nit, la família va alertar la policia local i, conjuntament amb els Mossos, van muntar un dispositiu de recerca amb drons i la unitat subaquàtica per localitzar-los. Ha estat aquest dimarts al migdia quan han trobat roba a l'entorn del riu i a la llera han localitzat els dos cossos que coincidien amb la descripció dels dos menors. Un cop s'hagin fet les dues autòpsies, es podrà concloure la identificació dels dos infants. La zona on s'ha produït l'ofegament és el meandre de la Devesa, on hi passa el riu Ter. Es tracta d'una zona amb poc cabal i en alguns punts hi ha un màxim d'entre 2 i 3 metres de profunditat. Veïns i persones que caminen pel passeig del Ter han explicat a aquesta emissora que a la zona a vegades hi ha gent que s'hi banya i s'hi refresca.
6: Jo també he vingut a banyar de petit. Roca Negra és un puesto que havia fugat molta gent abans, perquè és un puesto que fa sempre un remolí i allà hi ha un de sota de fang. I, clar, i encara que sàpigues nedar, el xucador xucla.
7: A l'altre dia aquí dos nanos, ahir, saltaven per aquí. A l'altre dia un altre que picava els peus. Vull dir, és el riu, fa calor, són nanos. Què volem fer? El que és una pena.
8: Algunos he visto que llegan a refrescarse un poco como los pies. Algunos también he visto que se bañan, pero no es tan frecuente como tal.
5: La hipòtesi principal és que es tracta d'una mort accidental. L'Ajuntament de Manlleu ha decretat 2 dies de dol oficial i ha convocat per aquest dimecres un minut de silenci davant del consistori a les 8 del vespre. En un comunicat ha traslladat el condol a les famílies i ha demanat a la població que no difonguin informacions no contrastades.
2: Deu de la nit i 10 minuts. El govern espanyol manté que el germà de Pedro Sánchez és innocent i veuen en la sentència de 9 anys d'inhabilitació un intent de tombar l'executiu de coalició. L'Audiència de Badajoz ha condemnat David Sánchez Pérez Castejón per un delicte de prevaricació. El tribunal conclou que la diputació d'aquella província va crear una plaça feta a mida per ell, tot i que no pot demostrar si l'ordre venia d'instàncies superiors i per això l'absol d'un delicte de tràfic d'influències. Madrid, més detalls, Dani Sáenz de Aja.
9: La condemna se sustenta en els correus intervinguts per Luco i en múltiples indicis que, valorats amb lògica, diu la sentència, permeten inferir l'existència d'un pla delictiu preconcebut. Segons els magistrats, els acusats es van posar d'acord per afavorir David Sánchez amb la creació i adjudicació d'una plaça de coordinador dels conservatoris de música de Badajoz innecessària i buida de contingut. Ho van fer perquè era el germà del futur líder socialista, tot i que encara faltaven 7 mesos perquè Pedro Sánchez tornés a la Secretaria General del PSOE. Ara bé, no queda demostrat, diu la sentència, si la decisió va néixer d'una persona externa o d'un superior jeràrquic. És per això que absolen els acusats del delicte de tràfic d'influències, però sí que els condemnen per prevaricació a penes de 9 anys d'inhabilitació. En el cas de l'expresident de la Diputació i antic líder dels socialistes extremenys, Miguel Ángel Gallardo, la condemna és doble, a 18 anys d'inhabilitació. Les acusacions populars havien demanat 6 anys de presó. Les defenses dels condemnats, que reclamaven l'absolució, ja han anunciat que recorreran la sentència.
2: Es tracta de la primera condemna, de fet, de l'entorn familiar de Pedro Sánchez, que justament aquesta setmana sabrà si la seva parella, Begoña Gómez, també va a judici, acusada de delictes de corrupció.
9: Sánchez sempre havia mantingut que el seu germà és innocent i ara la Moncloa no es fa enrere. La portaveu, Elma Saiz, diu que així s'acabarà demostrant.
10: Confianza en la justicia y en que en instancias superiores se confirme lo que creemos, la inocencia de David Sánchez.
9: Òscar Puente va més lluny i parla d'intent de derrocar un govern. La sentència és injusta i una barbaritat pel PSOE, desproporcionada per Sumà i l'AUFE per Esquerra. El PP la qualifica d'històrica i Feijóo diu que és inapel·lable.
11: ¿Qué es lo que al gobierno no le gusta? Me preocupa la actitud del gobierno instigada por el presidente del gobierno. Le digo que es preocupante porque nunca lo había sucedido en democracia.
9: El president espanyol ha conegut la sentència quan era de viatge oficial a París i per ara no s'ha pronunciat sobre la condemna al seu germà.
2: Junts ha trencat el govern tripartit de Girona i ha deixat a Guanyem i Esquerra governar de minoria. La fins ara vicealcaldessa, la juntaire Gemma Geis, argumenta que han pres la decisió perquè ja no poden influir en les decisions de l'alcalde Lluc Salelles i perquè les prioritats de Junts queden aparcades. Salelles, en canvi, hi veu interessos partidistes i acusa Geis d'actuar amb la vista posada a les municipals del 2027. Girona, Laia Claret.
12: L'alcalde ha especificat que no ha tingut cap punt d'inflexió en les relacions amb Junts. És per això que acusa Geis de tenir el cap posat en les eleccions municipals.
13: Per poder fer oposició clarament pensant en les eleccions. Si algú ha volgut, per por a l'extrema dreta, introduir tàctica electoral en el seu dia a dia, jo crec que la responsabilitat és, en aquest cas, de Junts. Entenem que és un error perquè trenca una feina feta a la ciutat i perquè, a més, dona ales al PSC i Aliança Catalana.
12: Aquest dimarts al matí, Gemma Geis defensava la sortida del govern argumentant manca de poder d'execució.
14: Al final, la figura de l'alcalde és molt personalista. Aquests darrers mesos ens hem trobat carpetes que nosaltres volíem tancar que per altres incidents quedaven en segon lloc. Al final, nosaltres hem intentat condicionar tot el que hem pogut.
12: Salelles ha defensat la feina feta amb el govern tripartit i, tot i que ha assegurat que encara no ha tingut cap conversa amb Quim Ayats, líder d'Esquerra, els ha emplaçat a mantenir el pacte i governar en minoria per potenciar, diu, un govern d'esquerres i independentista a Girona. Ha afegit que treballa per reorganitzar el cartipàs municipal abans de final de mes.
2: I mentrestant, Junts reté part del grup municipal a l'Ajuntament, en aquest cas de Cambrils, al Baix Camp. El fins ara líder del partit del consistori, Enric Daza, ha fitxat, volem dir, per Aliança Catalana, però les altres dues regidores no el seguiran. Tarragona, Manel Sastre.
15: Les dues regidores de Junts a Cambrils, Teresa Requesens i Laura Mellau, no seguiran el cap de llista Enric Daza en el seu salt cap a Aliança Catalana. Requesens ho ha desmentit en una compareixença i ha dit que no ha estat mai temptada de fer-ho perquè no comparteix la ideologia de la formació d'ultradreta.
16: No em sento al costat d'Aliança Catalana. No he pactat res amb Aliança Catalana. Vaig dir que jo no volia que la meva persona es vegés involucrada en aquest partit polític. Sempre he cregut que les extremes, siguin de dretes o d'esquerres, no són bones.
15: Daza ha justificat el seu salt a la formació de Sílvia Orriols perquè el projecte de Junts, diu, està esgotat.
17: Prenem aquesta decisió perquè després de que el projecte en Junts s'hagi esgotat, pensem que aquesta aliança amb Aliança ens portarà amb les eleccions del 2027 amb tota la força per aconseguir revertir la situació actual del municipi.
15: Enric Daza atribueix la confusió sobre el pas de les regidores Aliança per l'equivocació entre l'acord entre la plataforma ciutadana Compromís Compromís per Cambrils i el que ha de fer el grup municipal Compromís Junts, que és el que caldrà determinar ara, segons ha explicat la regidora Requesens, que assegura que té el suport també de la Direcció Nacional de Junts.
2: I amb aquesta informació arribem a 11:15 de la nit.
18: El temps.
2: Amb la Gemma López.
19: Avui la calor ja s'ha intensificat una miqueta més que no pas ahir. Hem quedat a les portes dels 40 graus, 39 i mig a Sant Romà d'Abella, 39 a Vallfogona de Balaguer, 39 a Solsona, Organyà, a Lleida, 37 a Mollerussa, 36 a Girona, calor, xafogor marcada a la façana litoral, aquesta entrada d'aire càlid que és més humida i, a més, va acompanyada de pols sahariana. Però sí, ja notarem aquest augment de la temperatura aquesta propera nit i matinada. Aquest dimecres tindrem el punt àlgic d'aquesta tercera era onada de calor. Nit de mal dormir, nits tropicals, tòrrides, avís de calor nocturna i de cara a demà, doncs aquesta temperatura que s'enfilarà una miqueta més. Més valors arriben als 40 graus cap a Ponent, Catalunya Central, amb vent de sud-oest fins i tot cap a les comarques del nord-est, Garrotxa, Osona, i també pujarà la temperatura al prelitoral. Avisos de nivell molt alt al Baix Llobregat, Vallès Oriental i Vallès Occidental. I a la resta de Catalunya sota aquest avís de calor. Tot això, com dèiem, amb un cel terrós, amb pols en suspensió, amb alguns núvols baixos a la costa, que en alguns casos costa una mica més que es trenquin, i això manté aquest ambient xafogós, i a la tarda, com a molt, podria haver-hi alguna gota cap a l'interior de les Terres de l'Ebre. Dijous, la calor començaria a afluixar. Tot i això, la nit de dimecres a dijous encara serà una mica més càlida.
2: És la crònica del temps de la Gemma Puig. Gràcies, Gemma. Afegir a l'àrea de servei que demà, atenció, perquè hi torna a haver jornada de vaga a Renfe, convocada a tot l'Estat pel sindicat ferroviari. Es tracta d'un sindicat minoritari. L'aturada que ja va fer a finals de juny, la repercussió al servei va ser escassa, però a les Rodalies de Barcelona van circular un 94% dels trens d'un dia habitual. Tot i així, hi ha vaga. Els serveis mínims tornaran a ser a Rodalies del 66% en hora punta i del 33% la resta del dia, a l'alta velocitat del 73%. El sindicat ferroviari retreu al Ministeri de Transports l'incompliment de compromisos per preservar l'activitat a mercaderies.
18: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
2: Ara mateix el focus el posem a la crònica internacional. Hem de marxar cap a Washington perquè Donald Trump ha fet marxa enrere en la taxa del 20% que volia imposar als vaixells mercants que naveguen per l'estret d'Hormuz. El president dels Estats Units ha anunciat que ha canviat d'idea després de les trucades rebudes de mandataris dels països del Golf Pèrsic. Trump diu ara que aquests països faran inversions multimilionàries per pagar la protecció militar que l'exèrcit nord-americà ofereix a la zona. Washington, Oriol Serra.
20: Donald Trump assegura que els principals països productors de petroli del Golf Pèrsic li han garantit inversions multimilionàries als Estats Units a canvi de la vigilància militar nord-americana de l'estret d'Hormuz. Encara no feia ni 24 hores que havia anunciat la implementació d'una taxa del 20% al trànsit marítim a l'estret. Trump assegura que dilluns va rebre trucades de Kuwait, l'Aràbia Saudita, Qatar, Bahrain i els Emirats Àrabs Units.
21: Em van trucar reis i emirs de diversos països que són aliats molt potents i em van dir: ens agradaria fer-ho diferent. Voldríem invertir milers de milions de dòlars als Estats Units en comptes del cobrament d'una taxa. Això m'agrada, perquè no crec que ningú hagi de poder cobrar una tarifa per passar per l'estret.
20: Per cert que Trump s'ha reunit amb el primer ministre de l'Iraq a Washington, amb qui assegura haver tingut tan bona sintonia que fins i tot han improvisat un dinar conjunt a la Casa Blanca. A la seva línia, ha etzibat a l'homòleg iraquià, que és un home jove i ben plantat. Tot això mentre les embarcacions militars nord-americanes s'acosten cada vegada més a la costa iraniana i els bombardejos no s'aturen.
2: L'escalada bèl·lica s'intensifica a l'Orient Mitjà. Els Estats Units han estat atracant l'illa de Quesm a la zona de l'est d'Hormuz aquesta tarda, i països del Golf Pèrsic com Kuwait o Bahrain han neutralitzat els míssils i drons llançats des de l'Iran. La República Islàmica també ha atacat vaixells patrullers al Golf, amb un balanç d'un mort i 8 ferits. Tot plegat torna a fer pujar el preu del petroli. La cotització del barril de Brent s'encareix prop d'un 2% fins als 85 dòlars. I avui, 14 de juliol, és el dia que França celebra la festivitat nacional, i ho ha fet amb una exhibició militar històrica pels Camps Elisis de París. Hi ha assistit 24 caps d'estat i de govern, entre ells Frederic Merz, Keir Starmer, Vladimir Zelensky o Pedro Sánchez, cosa que ha ofert un missatge clar d'unitat europea. París, Isabel Garí.
0: La desfilada de la Festa Nacional Francesa d'enguany ha estat un reconeixement a tots els països de la coalició de voluntaris per Ucraïna, els 25 caps d'estat i de govern a la tribuna presidencial i els exèrcits de 36 països més França marxant pels Camps Elisis. A la tarda, Volodymyr Zelensky ha confirmat que l'acord de cooperació signat amb França inclou les llicències per produir a Ucraïna els míssils francesos Scalp, a més de munició, i juntament amb Itàlia els míssils Aster. El president ucraïnès també ha confirmat la compra de 16 avions de combat Rafale. Un 14 de juliol, doncs, que ha reforçat aquesta cooperació europea.

0: amb Kiev en un moment delicat de la guerra que manté amb Moscou, tot i que aquest dimarts Bulgària ha dit que es retirava de la coalició de voluntaris per Ucraïna. Les Nacions Unides han dit que aquest juny del 2026 ha estat el mes més mortífer per als civils ucraïnesos des de l'inici de la guerra.
1: Doncs bé, la celebració de la Diada Nacional Francesa ha coincidit amb el desè aniversari de l'atemptat de Niça, en què van morir 86 persones i 400 més van quedar ferides en un atropellament massiu, si recordeu. Fa 10 anys, el tunisià Mohamed Lawayet Boulel va causar la massacre conduint un camió de 19 tones durant gairebé 2 quilòmetres contra la multitud que acabava de veure l'espectacle pirotècnic de la celebració. Va ser abatut a trets per la policia. La commemoració ha comptat amb una ovació de les autoritats aquest matí i aquesta tarda també s'ha celebrat una cerimònia que ha comptat amb la presència del president Emmanuel Macron, així com també dels seus predecessors, François Hollande, Nicolas Sarkozy i diversos ministres del govern. A la cerimònia s'ha projectat un vídeo relatant la tragèdia i, a continuació, 43 nens i 43 membres dels serveis d'emergència i de seguretat han col·locat branques d'olivera sobre 86 cadires buides.
2: 3Cat Info.
1: Ara tornem a l'estat espanyol perquè el Consell de Ministres ha aprovat la llei de violència vicària que reconeix com a agreujant de la violència de gènere el mal que l'agressor causa als fills o altres persones de l'entorn de la víctima per fer-la patir. El text posa l'accent a protegir les mares i els fills quan hi hagi indicis de violència masclista i amplia la consideració de víctimes a pares, germans i altres familiars de l'entorn de la dona. Madrid, Àngels Lafuente.
3: Amb aquesta nova llei, la violència vicària passa a ser un agreujant de la violència de gènere i la introdueix al Codi Penal com a delicte específic. El text modifica diverses lleis per cobrir el buit normatiu. Entre altres, retira automàticament la pàtria potestat als agressors condemnats amb sentència ferma. Ana Redondo, ministra d'Igualtat.
4: El interés superior del menor no está en someterse a la pàtria potestat del maltratador. La premisa, por lo tanto, es clara. Un maltratador, una persona violenta, nunca puede ser un buen padre.
3: Pel que fa a la guàrdia i custòdia, abans de prendre qualsevol decisió, el jutge haurà de demanar informes al fiscal i escoltar els menors d'edat per poder protegir-los i garantir els seus drets. També ampliarà la condició de víctimes a la resta de familiars que siguin atacats amb l'objectiu de fer patir la dona.
4: També aquells majors d'edat que estén sometidos a la guàrdia o custòdia de esa pareja o de esa mujer, por supuesto también a los ascendientes y a los hermanos, hermanas o a la actual pareja de la víctima.
3: Una llei que arriba al Consell de Ministres en segona volta, els ministeris implicats, Igualtat, Joventut, Infància i Justícia, han necessitat més d'un any per llimar diferències i consensuar un text per protegir els menors. Des del 2013, 68 han estat assassinats, dels quals 3 han mort aquest any.
1: Junts reobre la investigació a Toni Comín per les denúncies internes d'assetjament psicològic, físic i sexual de dos exassessors del Parlament Europeu, segons ha avançat el diari Ara. La Comissió de Garanties del Partit Independentista reactiva el procés que va aturar a principis de febrer sense explicar-ne els motius. En un missatge escrit, segons l'Ara, l'exconseller nega rotundament les acusacions i insisteix que el procediment és confidencial. 6 minuts i 2 quarts d'11, a la pàgina cultural hem de parlar de l'emblemàtic Cinema Trufó, de Girona, l'únic que quedava al centre de la ciutat. Doncs bé, ha tancat portes avui. El col·lectiu de crítics, que l'havia gestionat fins ara, ha decidit, per sorpresa de molts usuaris, no tornar a obrir, perquè no tenen garanties, diuen, jurídiques per tirar endavant. La gestió d'aquest equipament està pendent de la resolució d'un recurs del mateix col·lectiu contra el concurs fet per l'Ajuntament. Girona, Clara Jordan.
5: El concurs va donar com a guanyadora el mes d'abril una empresa de Cambrils que es va imposar al col·lectiu de crítics que des de feia 25 anys, des que va obrir portes, fins aquest dimarts mateix havien gestionat l'equipament. El procés, però, va quedar suspès pel recurs presentat pel mateix col·lectiu que en els tres últims mesos havia seguit al capdavant del cinema perquè l'alcalde els havia demanat. Però sense cap document vàlid, el col·lectiu ha decidit tancar portes perquè no tenen garanties jurídiques. Això ha agafat per sorpresa molts usuaris.
6: Quina decepció. Espero que això sigui per poc temps. He sortit de la feina, pensava per passar les hores de calor, he mirat quina pel·li em venia de gust, he vingut aquí i m'he trobat la sorpresa.
7: I estic sorpresa, suposo que fins que no renovin amb els nous, però bueno, no serà el mateix.
5: L'alcalde Lluc Salelles ha reconegut que la situació el sap greu i ha confirmat que el cinema estarà tancat fins que es resolgui el recurs. El Trufó era l'últim cinema que quedava al centre de Girona que oferia cinema d'autor, produccions independents i pel·lícules en versió original.
2: Esports.
1: 5 minuts fins a 2:15 d'11 pel contingut esportiu. David Tubac, bona nit. Bona

0: Bona nit, esports que arrenquem pendents de la primera semifinal del Mundial de Futbol. Als Estats Units, ara, la selecció espanyola està guanyant 0-2 a França, ja al camí del minut 64 de partit. El combinat francès arrenca una jugada perillosa d'atacant mitjançant Mbappé, que buscava la centrada, refusa Unai Simón a córner. La selecció espanyola, que fins i tot hauria pogut fer el tercer, de fet l'ha acabat marcant Lamine Yamal en jugada personal, en rebre una passada en profunditat després de la conducció del retall de Lamine Yamal al davanter del Barça, ha marcat, però l'àrbitre l'ha acabat anul·lant per fora de joc. Fa escassos minuts hagués pogut ser el tercer de la selecció espanyola. Abans, el segon ha arribat de les botes de Pedro Porro, que ha fet una paret amb el blaugrana Dani Olmo i s'ha plantat sol davant de la porteria francesa defensada per Mike Maignan al llarg del partit. En aquesta segona meitat, doncs, que el combinat espanyol eixampla una mica més el seu domini amb aquest segon gol de Pedro Porro al minut 58 i que s'ha afegit al que havia marcat Oyarzabal de penal al primer temps, al minut 22, un penal provocat per Lamine Yamal, un dels quatre catalans titulars amb la selecció espanyola. Hem esmentat Lamine Yamal, també Dani Olmo, juntament amb Pau Cubarsí, igualment del Barça, a més de Marco Corella del Madrid. Val a dir que Pedri ha començat el partit assegut a la banqueta i de moment el seleccionador espanyol Luis de la Fuente no ha fet cap canvi quan hem gairebé superat l'equador del segon temps, ara minut 65 complert d'aquest segon temps, França 0, Espanya 2. La selecció espanyola, doncs, que comença a encarar el seu accés a la final mundialista de diumenge. Allà s'hi enfrontaria el guanyador de la segona semifinal, que jugarà demà entre Argentina i Anglaterra.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Més enllà del Mundial, parlem del Barça per destacar que Frenkie de Jong podria estar entre 4 i 6 mesos de baixa per una lesió al genoll dret. El migcampista neerlandès del Barça va passar-hi proves mèdiques a la ciutat esportiva Johan Cruyff arran d'unes molèsties que el van obligar a jugar infiltrat, de fet, els dos últims partits del Mundial amb la seva selecció als Països Baixos. De Jong, d'entrada, sí que té previst incorporar-se a la pretemporada de l'equip a partir del 27 de juliol, però queda pendent de passar proves complementàries per determinar un diagnòstic exacte de la seva lesió i també un temps aproximat de baixa. De l'àmbit blaugrana, ens fem ressò també de les declaracions que ha fet als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio el migcampista del Barça, Marc Casado, que ha deixat d'entreveure per on podria passar el seu futur.
2: Si em diuen que creuen que el millor per l'equip és que jo no és així, o que jo pugui deixar casa al club, o no ho sé, si en algun moment em diuen alguna cosa d'aquestes, que pel club o per l'equip és millor, doncs, que busquem un traspàs, doncs així serà, ja està.
1: 3CAT Info.
0: Més futbol. Destaquem que segona avui ha estat dia de presentacions per als equips catalans. El Girona ho ha fet amb Ivan Morante i Izan González, dos migcampistes. El Sabadell ha presentat el central Miqui Codina i el migcampista Alain Ribeiro. A més, el club sabadellenc ha anunciat l'arribada del també defensa central José Luis Català, procedent de l'Espanyol B. A la categoria de plata també hem de destacar que s'han sabut els horaris de les primeres jornades com a primera. A primera tindrem d'entrada el 16 d'agost, diumenge, un Espanyol Llevant a les 7 de la tarda. El Barça Atlètic Club de Bilbao es posposa el dijous 27 a les 9 del vespre per donar temps de descans, l'obligat per conveni als internacionals del Barça que estan jugant a les últimes eliminatòries del Mundial. A segona divisió, aquesta primera jornada també arrenca el cap de setmana del 15 i 16 d'agost. El Girona rebrà el Leganés diumenge 16 d'agost a les 7. El debut del Sabadell a segona, novament, serà dilluns 17 al camp de l'Sporting de Gijón, també a les 7 de la tarda. I destaquem també que en ciclisme al Tour de França hi ha hagut triomf en solitari a la desena etapa per a l'esloveta Tadej Pogačar, tercer triomf parcial per al líder de la ronda francesa en aquesta edició del Tour.

Són ara mateix 11:15 de la nit d'aquest dimarts 14 de juliol. Encarem ja la recta final del dia i us estem explicant diferents qüestions. Comencem parlant d'aquest incendi que s'ha ja estabilitzat de vegetació que s'ha declarat aquest vespre a Cunit al Baix Penedès i que ha obligat a confinar tres urbanitzacions d'aquest municipi i una de Castellet i la Gornal. En paral·lel també us estem explicant que els bombers intenten estabilitzar un altre foc que en aquest cas crema a Rubió, a l'Anoia, a calcinat unes 47 hectàrees i pel qual s'han desplegat una cinquantena de dotacions. A seguida

0: connectarem amb aquesta zona. L'altre focus informatiu de les darreres hores passa per Osona. L'Ajuntament de Manlleu ha decretat 2 dies de dol oficial per la mort d'uns bessons d'11 anys al riu Ter. Els Mossos investiguen els fets, però tot apunta que ha estat un accident. La família va avisar la policia ahir la nit quan els dos infants no van tornar a casa. A banda d'aquestes qüestions destacades que us explicarem, també hi ha altres temes que volem tractar des d'ara i fins a les 11 de la nit. Volem passar pel Congrés perquè ha aprovat aquest vespre la reforma de la llei de dependència i discapacitat. Amb els vots a favor de 317 diputats, la nova normativa reforça els drets de les persones dependents, amplia prestacions i fixa per llei que l'Estat haurà d'assumir la meitat del finançament del sistema. De seguida ho abordem. També ens ha quedat l'atenció que Catalunya serà un dels territoris europeus on més augmentarà la població d'aquí a l'any 2050, almenys. Aquestes són les projeccions publicades per la Comissió Europea. La demarcació de Barcelona és l'onzena de tota Europa que més creixerà en habitants. En parlarem de seguida, ho repassarem. I també us volem explicar que a partir de demà desapareix la tanca de Gibraltar com a frontera terrestre, cosa que permetrà l'eliminació dels controls policials a la frontera entre el territori britànic i l'Estat espanyol. Evidentment, també parlarem d'esports els pròxims minuts.
1: I del partit que la selecció espanyola està guanyant a França, la primera semifinal del Mundial de Futbol, que juga a Dallas, 0-2, domina el combinat espanyol tot just al minut 70 de partit quan s'està fent la pausa d'hidratació de la represa. Gols d'Oyarzabal de penal al minut 22 i de Pedro Porro al 58. Hem d'afegir que 4 catalans han estat titulars, els blaugranes Cubarsí, Olmo i Lamine Yamal i el madridista Marco Corella.
0: I pel que fa al temps, nit i matinada molt càlides, amb mínimes tòrrides a la costa i tropicals en moltes comarques. Demà, punt àlgid d'aquesta tercera onada de calor, en què s'intensificarà la calor i moltes màximes arribaran als 40 graus. A ponent, puntualment, per sobre fins i tot d'aquesta temperatura. La pols sahariana deixarà el cel terrós, hi haurà més núvols i la xafogor dominarà a la costa. Dos quarts i quatre minuts, pràcticament 12 de la nit. Hem d'anar cap a l'Anoia perquè els bombers treballen per estabilitzar un incendi de vegetació a Rubió que ja ha cremat 47 hectàrees. En el dispositiu s'han mobilitzat una cinquantena de dotacions amb un fort desplegament de mitjans aeris. I paral·lelament els bombers també treballen per extingir un altre incendi, en aquest cas a Cunit, al Baix Penedès, que ja ha quedat estabilitzat. El foc ha obligat, en aquest cas, a ordenar el confinament de 3 urbanitzacions d'aquest municipi i també de Castellet i la Gornal, una mesura que ja s'ha aixecat. En aquest dispositiu intervenen 7 dotacions terrestres i 3 mitjans aeris. Corresponsal a l'Anoia, Montse Gené, bona nit.
2: Hola, bona nit. A Rubió, el flanc dret del foc continua cremant en sentit descendent, però amb menys intensitat que abans. Un dels objectius és estabilitzar aquest flanc perquè demà no s'obri amb l'arribada del vent de ponent. Els tractors dels pagesos estan treballant al cap de l'incendi. Hi ha 47 hectàrees cremades. Hi ha 33 dotacions treballant per perimetrar l'incendi, que va per bon camí, segons ha explicat a 3CatInfo l'inspector Joan Rovira, cap de la Regió d'Emergències Metropolitana Sud.
3: Bona part del perímetre, al voltant del 80% del perímetre, ja estabilitzat, i ens queda doncs donar-li continuïtat als treballs per poder garantir que fem efectiu aquesta estabilització de l'incendi.
2: A Cunit, on s'ha pogut estabilitzar el foc que s'ha declarat aquest vespre, a les urbanitzacions de muntanya es mantenen 7 dotacions terrestres i 3 d'aèries. Els veïns ja estan desconfinats, però la feina no s'ha acabat.
3: L'incendi l'estem ja donant per estabilitzat, queda encara feina pendent al llarg de la nit per acabar de consolidar el perímetre, però el pronòstic és positiu. Les urbanitzacions que havien fet el confinament, doncs aquest ja s'ha aixecat.
2: En aquest cas preocupava el fet que fossin nuclis habitats.
0: I a Bèlgica, a Brussel·les en concret, un incendi en un edifici en obres ha provocat almenys 6 morts. Les víctimes mortals s'han trobat dins d'un ascensor aquest migdia i de moment no es descarta que en puguin aparèixer més. També ha provocat 10 ferits amb cremades greus. El foc ha començat a la segona planta del bloc i s'ha pogut apagar en poc temps, però les flames han arribat al forat de l'ascensor. En el moment de l'accident hi havia 200 treballadors a la l'edifici que estava destinat a la reforma del bloc que s'havia de convertir en un complex d'oficines i de restauració amb un hotel i apartaments de luxe. Les causes de la tragèdia encara es desconeixen. I ara sí, hem de passar per Osona, 11:45 de la nit, per explicar-vos que Manlleu ha declarat 2 dies de dol per la mort de 2 germans bessons d'11 anys que s'han ofegat al riu Ter. Els Mossos investiguen els fets, però la principal hipòtesi és un accident. Els 2 nens no van tornar a casa i des d'aleshores els buscaven des d'ahir la nit. Aquesta tarda han trobat els seus cadàvers dins de l'aigua. Manlleu, Xavier Cussó i Maria Costa.
4: Els 2 germans estaven jugant a futbol en una pista esportiva relativament a prop de la zona del riu. La pista tancava a les 9 del vespre i després havien d'anar cap a casa, però no hi van anar. Per això, a la nit, la família va alertar la policia local i conjuntament amb els Mossos van muntar un dispositiu de recerca amb drons i la unitat subaquàtica per localitzar-los. Ha estat aquest dimarts al migdia quan han trobat roba a l'entorn del riu i a la llera han localitzat els 2 cossos que coincidien amb la descripció dels 2 menors. Un cop s'hagin fet les 2 autòpsies, es podrà concloure la identificació dels 2 infants. La zona on s'ha produït l'ofegament és el meandre de la Devesa, on hi passa el riu Ter. Es tracta d'una zona amb poc cabal i en alguns punts hi ha un màxim d'entre 2 i 3 metres de profunditat. Veïns i persones que caminen pel passeig del Ter han explicat a aquesta emissora que a la zona a vegades hi ha gent que s'hi banya i s'hi refresca.
5: Jo també he vingut a banyar de petit. Roca Negra és un puesto que havia fugat molta gent abans, perquè és un puesto que fa sempre un remolí i allà hi ha un de sota de fang. I, clar, i encara que sàpigues nedar, el xucador xucla.
6: L'altre dia aquí 2 nanos, ahir, saltaven per aquí. L'altre dia un altre que picava els peus. Vull dir, és el riu, fa calor, són nanos. Què volem fer? El que és una pena.
7: Algunos he visto que llegan a refrescarse un poco como los pies. Algunos también he visto que se bañan, pero no es tan frecuente como tal.
4: La hipòtesi principal és que es tracta d'una mort accidental. L'Ajuntament de Manlleu ha decretat 2 dies de dol oficial i ha convocat per aquest dimecres 1 minut de silenci davant del consistori a les 8 del vespre. En un comunicat ha traslladat el condol a les famílies i ha demanat a la població que no difonguin informacions no contrastades.
0: Anem a altres qüestions. El govern espanyol manté que el germà de Pedro Sánchez és innocent i veuen en la sentència de 9 anys d'inhabilitació un intent de tombar l'executiu de coalició. L'Audiència de Badajoz ha condemnat avui a David Sánchez Pérez Castejón per un delicte de prevaricació. El tribunal conclou que la Diputació d'aquella província va crear una plaça feta a mida per ell, tot i que no pot demostrar si l'ordre venia d'instàncies superiors i per això l'absol d'un delicte de tràfic d'influències. Madrid, Dani Sainz de Aja.
8: La condemna se sustenta en els correus intervinguts per l'UCO i en múltiples indicis que, valorats amb lògica, diu la sentència, permeten inferir l'existència d'un pla delictiu preconcebut. Segons els magistrats, els acusats es van posar d'acord per afavorir David Sánchez amb la creació i adjudicació d'una plaça de coordinador dels conservatoris de música de Badajoz innecessària i buida de contingut. Ho van fer perquè era el germà del futur líder socialista, tot i que encara faltaven 7 mesos perquè Pedro Sánchez tornés a la Secretaria General del PSOE. Ara bé, no queda demostrat, diu la sentència, si la decisió va néixer d'una persona externa o d'un superior jeràrquic. És per això que absolen els acusats del delicte de tràfic d'influències, però sí que els condemnen per prevaricació a penes de 9 anys d'inhabilitació. En el cas de l'expresident de la Diputació i antic líder dels socialistes extremenys, Miguel Ángel Gallardo, la condemna és doble a 18 anys d'inhabilitació. Les acusacions populars havien demanat 6 anys de presó. Les defenses dels condemnats que reclamaven l'absolució ja han anunciat que recorreran la sentència.
0: Es tracta, de fet, de la primera condemna a l'entorn familiar de Pedro Sánchez, que aquesta setmana sabrà si la seva parella, Begoña Gómez, també va a judici acusada de delictes de corrupció. Explica'ns.
8: Sánchez sempre havia mantingut que el seu germà és innocent i ara la Moncloa no es fa enrere. La portaveu Elma Saiz diu que així s'acabarà demostrant.
9: Confianza en la justícia i en que en instàncies superiores se confirme lo que creemos, la inocencia de David Sánchez.
8: Òscar Puente va més lluny i parla d'intent de derrocar un govern. La sentència és injusta i una barbaritat pel PSOE, desproporcionada per Sumar i l'Aufet per Esquerra. El PP la qualifica d'històrica i Feijóo diu que és inapel·lable.
10: ¿Qué es lo que al gobierno no le gusta? Me preocupa la actitud del gobierno instigada por el presidente del gobierno. Le digo que es preocupante porque nunca l'havia sucedido de democràcia.
8: El president espanyol ha conegut la sentència quan era de viatge oficial a París i per ara no s'ha pronunciat sobre la condemna al seu germà.
0: El Congrés ha tombat els objectius de dèficit presentats pel Ministeri d'Hisenda amb els vots en contra de Junts, el PP, Vox i UPN. Era el primer pas de la tramitació dels pressupostos per al 2027 a la Cambra Baixa. Doncs bé, l'executiu ha defensat un límit de dèficit del 0,1% per les comunitats autònomes, el mateix que els últims anys, que tampoc va aconseguir aprovar. En el debat sobre la proposta, Josep Maria Corzet de Junts ha afirmat que el govern espanyol només intenta

0: emprenyats. Nosaltres continuem exigint el compliment de tots i cadascun dels compromisos pendents.
1: El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha explicat que el límit de dèficit proposat suposava que les autonomies haurien pogut gastar 6.000 milions d'euros i ha lamentat que s'hagi desviat el debat. Pel PP és absurd que Pedro Sánchez s'entesti a portar al Congrés unes xifres que sap que no s'aprovaran i consideren que hauria de dimitir i convocar eleccions. El govern espanyol afrontarà una segona votació sobre els objectius de dèficit en un ple extraordinari que es farà el 23 de juliol. I el Congrés, que ha aprovat aquest vespre la reforma de les lleis de dependència i discapacitat. Amb els vots a favor de 317 diputats, la nova normativa reforça els drets de les persones dependents, amplia les prestacions i fixa per llei que l'Estat haurà d'assumir la meitat del finançament del sistema. La reforma amplia el servei d'assistència personal més enllà de la llar. Això inclou, per exemple, acompanyar les persones dependents a fer la compra, anar al metge. La llei també reconeix com a cuidadors persones que no siguin familiars. I pel que fa a discapacitat, la llei elimina tràmits administratius. El reconeixement de la dependència facilitarà també l'accés al grau de discapacitat i a les prestacions que hi estan vinculades. Pablo Bustinduy, ministre de Drets Socials, destaca la importància de l'aprovació.
2: Hoy es un día importantísimo para la política social de este país y que el 14 de julio de 2027 lo recordaremos durante décadas como el día en que se refundó nuestro sistema de cuidados.
1: En paral·lel, el Consell de Ministres ha autoritzat una transferència de més de 900 milions d'euros a les comunitats autònomes per finançar el servei justament de dependència. Aquesta partida forma part del nou model de finançament que acompanya la reforma i n'ha de facilitar l'aplicació sobre el terreny. A Catalunya, gairebé 300.000 persones tenen reconegut algun grau de dependència. Prop de 39.000 més continuen, però, en llista d'espera per obtenir aquesta valoració. I ara fem un salt fins a Brussel·les, abans d'obrir àrea de servei, perquè Catalunya serà un dels territoris europeus on més augmentarà la població d'aquí a l'any 2050. Són projeccions que publica la Comissió Europea. La demarcació de Barcelona és l'onzena de tota Europa, que més creixeran habitants, i la de Girona, la setzena, sobre un total de gairebé 1.200 subregions arreu del continent. Tarragona ocupa el lloc 80 i Lleida el 108. Brussel·les, Bruno Fortea, Mires.
3: D'aquí al 2050, la població de Catalunya creixerà un 23% a causa, sobretot, de la immigració. A l'informe, la Comissió Europea avisa que l'arribada d'immigrants pot pressionar els serveis públics i comprometre'n la qualitat als territoris que, com Catalunya, experimentaran un creixement demogràfic tan pronunciat. Alhora, però, Brussel·les també diu que els nouvinguts poden ajudar a contrarrestar l'envelliment poblacional. I diu la seva el director del Centre d'Estudis Demogràfics, Albert Esteve, en una entrevista al Catalunya Vespre.
4: Molta més gent significa doncs molt més millor transport, habitatge, sobretot el tema de les escoles no tant, perquè com està creixent els immigrants hi arriben, diguem, grandets, doncs es donarà la paradoxa doncs de que la població seguirà creixent, però no necessàriament la població de 0,15.
3: El creixement de Catalunya contrasta amb la tendència general d'Europa, on les projeccions assenyalen una baixada de la població. Això passarà a la immensa majoria de regions europees. Segons l'informe, els únics territoris que esquivaran aquesta tendència a la baixa seran les capitals i les grans àrees urbanes amb una economia dinàmica, diu. És el cas del Mediterrani francès, el sud d'Alemanya o els Països Catalans en el seu conjunt. I aquí també crida l'atenció el cas de les Illes Balears. El 2050 tindran un 28% més d'habitants que ara.
1: 3:15, obrim àrea de servei.
5: El temps.
1: La previsió meteorològica amb la Gemma Puig.
6: Avui la calor ja s'ha intensificat una miqueta més. Hem quedat a les portes dels 40, 39,5 a Sant Romà d'Abella, a Organyà 39, a Solsona. Temperatures que han pujat a tot arreu, més màximes per sobre, o tocant els 35 graus i l'ambient xafogós a tota la façana litoral. I es notarà aquest augment de la temperatura aquesta propera nit i matinada. Serà de mal dormir, avisos de calor nocturna que afecten no només la façana litoral a Ponent, sinó també punts de la Catalunya central, també punts del Prepirineu, nit tropical a moltes comarques i nit tòrrida a la façana litoral. Demà al matí tindrem un cel enterbolit, cel terrós, aquesta pols sahariana que ens continuarà acompanyant, que també fa que la temperatura no pugi tant com la segona onada de calor, i núvols baixos als dos extrems de la costa, Costa Daurada, també cap a la costa de l'Empordà. En alguns casos els hi costarà una miqueta més de trencar-se.

0: I de cara a la tarda, les temperatures cap amunt, amb aquests avisos de calor molt alt al Baix Llobregat, Vallès Oriental i Occidental, i moltes màximes que arribarien a aquests 40 graus o per sobre els valors més alts. Cap a ponent podrien enfilar-se cap als 41 o potser puntualment als 42 graus. I la nit de dimecres i dijous continuarà sent molt i molt càlida.
1: Trescat Info. Trescat Info.
2: 3:15 d'11 de la nit. A partir de demà desapareix la tanca de Gibraltar com a frontera terrestre, cosa que permetrà l'eliminació dels controls policials a la frontera entre el territori britànic i l'estat espanyol. Per garantir la seguretat dins de l'espai Schengen de lliure circulació de la Unió Europea, funcionaris espanyols controlaran els passatgers que arribin a l'aeroport de Gibraltar. La mesura pactada s'ha segellat amb un acord entre la Unió Europea i el Regne Unit a Brussel·les, des d'on el ministre espanyol d'Exteriors, José Manuel Álvarez, mantenia que Madrid mantindrà la reclamació de sobirania sobre el penyal.
3: Espanya no canvia una coma a su reclamació de soberania.
2: El ministre principal de Gibraltar, Fabián Picardo, li ha replicat.
4: Esto no cambia ninguna parte de la realidad de la soberanía de Gibraltar.
2: El Parlament Europeu haurà de ratificar l'acord d'aquí a uns mesos i totes les parts implicades esperen que sigui un pur tràmit. Google preveu que la intel·ligència artificial igualarà en pocs anys les capacitats intel·lectuals dels humans i reclama la creació d'una autoritat reguladora als Estats Units. La proposta se suma a la d'altres tecnològiques, sobretot després de les tensions entre el govern dels Estats Units i Anthropic, que per ordre de suspendre l'accés als sistemes més avançats d'intel·ligència artificial pels clients estrangers, al·legant riscos per a la seguretat nacional. L'entitat reguladora estaria formada per experts i finançada per la indústria amb la missió de desenvolupar un marc que s'hauria de complir abans de comercialitzar qualsevol producte basat en aquesta tecnologia. Parlem de llengua ara. Barcelona acull des d'avui les quarantenes jornades internacionals de professors de català a l'estranger. Una trobada de 80 docents que consolida una xarxa que ja suma 130 universitats i 4.000 alumnes a tot el món. La cita coincideix amb el centenari dels estudis a Liverpool i l'obertura de 9 centres a Montreal i Pequín i també la Universitat de Yale als Estats Units, entre d'altres. Josep Anton Fernández és el director de l'àrea de llengua de l'Institut Ramon Llull, que és qui organitza aquesta trobada.
5: Els meus alumnes diuen que li agrada molt el so de la llengua catalana, que és una mica semblant al polonès, tot aquest és gitxi i...
6: Hi ha molts estudiants enamorats de Barcelona, del Barça, fent, per exemple, una classe de gastronomia, que això sempre encanta, no? I també, clar, sempre flipen amb les tradicions nadalenques, el tió i caganer i tot això.
2: Fins divendres els professors compartiran experiències i debatran com gestionar a l'aula la diversitat funcional de gènere i socioeconòmica. A Barcelona, els comerciants de Sant Gervasi, que han hagut de tancar el negoci per l'esvoranc del Putxet, diuen que les administracions segueixen sense respondre als problemes econòmics. Per exemple, els 16 comerços afectats reclamen que els avancin diners per fer front a despeses immediates. Alba Barrera és propietària d'una clínica dental a la zona.
7: Que ens ajudin per tenir flujo de caja i poder pagar factures, nòmines, els lloguers i demés, que és el que més ens preocupa, no? Perquè el dia de demà, doncs, rebrem la indemnització, ja sé bé de què parte, però el que més ens interessa és això, no? De poder passar aquests mesos o aquestes setmanes, aquests dies, el que sigui.
2: La tinent d'alcalde de Barcelona, Maria Eugènia Gaia, assegura que des de l'Ajuntament se'ls donarà assessorament jurídic.
8: És obvi que aquests comerços ara han de fer la seva oportuna reclamació de danys i perjudicis i l'Ajuntament, doncs, també afavorirà perquè puguin, doncs, anar desplegant tota aquesta actuació de la qual, doncs, n'haurà de respondre la companyia competent en aquest cas.
2: Mentrestant, continuen els mesuraments del subsol dels 93 habitatges desallotjats. Divendres, els veïns afectats sabran si poden tornar o no a casa. A Lleida, les autoescoles han protestat avui contra el col·lapse en els exàmens de conduir. Asseguren que la llista d'espera a Catalunya arriba als 85.000 persones i precisament un dels punts més aturats és la demarcació de Lleida. Doncs bé, anem fins allà, Júlia Albacar.
9: La protesta s'ha fet a les portes de la Direcció General de Trànsit per reclamar solucions al col·lapse per fer exàmens de conduir. Aquí, a la demarcació, bona part dels examinadors estan de baixa i la llista d'espera supera els 5.000 alumnes. Raquel Castro és presidenta de l'Associació d'Autoescoles de Lleida.
10: Volem una plantilla estable, però una plantilla estable, efectiva, que estigui treballant, no que tinguem personal de baixa i que ara inclús ens ve un coordinador que agafa la plaça, una persona de Sevilla, i que també fa un any i mig que està de baixa. Això, per tant, és insostenible.
9: A la protesta també hi han participat alumnes que esperen per examinar-se. Tot i que els concentrats han intentat entrar a l'edifici de la DGT, finalment només ho ha fet un representant per entregar un manifest.
2: Els pescadors de Sonso de la Costa Brava han deixat de feinejar 6 mesos abans del previst, perquè no queden peixos per capturar. Ja fa temps que alerten de la desaparició d'aquesta espècie i sospiten que al darrere hi pot haver l'acció de les depuradores. Blanes, Fèlix Martín.
11: Les 26 barques que es dediquen a pescar a Sonso a Catalunya han deixat de fer-ho, tot i que tenien mig any encara fins al desembre per continuar feinejant. Ara només se'n trobava davant del litoral de Platja d'Aro, però amb la delimitació de les zones de bany tampoc es poden acostar a la costa, ha explicat el president del comitè de cogestió de la Sonsera, Javier Pulido.
12: Clar, què passa? Que quan hi ha tan poquet de Sonso, el Sonso se'n va molt en terra i quan posen les boies ja no podem. Les boies que defineixen les aigües de bany de les aigües navegables ja no podem anar a pescar-los i ja ens quedem sense pescar.
11: I alerten que s'està acabant l'espècie, no per una sobreexplotació dels onsos, sinó perquè l'acció de les depuradores fa que s'eliminin bona part dels nutrients que fins ara arribaven a l'aigua i que servia d'aliment a aquests peixos.
2: La coreògrafa sud-coreana Sun In-her debuta a Barcelona amb un muntatge en què convida el públic a reflexionar sobre com l'art pot inspirar respostes als canvis del medi ambient. És una de les propostes de dansa internacional que formen part de la programació del GREC. Ens en parla la Marta Vives.
13: Provinent del Festival d'Avinyó, aterra al Mercat de les Flors aquesta proposta emocionant i hipnòtica d'una de les artistes internacionals més interessants del panorama mundial. És en aquest muntatge que porta per títol La mesura de temperatura, un grau Celsius, on 7 ballarins es desplacen per l'escenari com un sol cos per emetre un missatge de sostenibilitat. Així ens ho ha explicat Sun In-her.
14: El meu espectacle tracta de patrons en marxa. La manera com el cos i caminar tenen a veure amb la natura, com un peix, com un ocell al cel, i com aquest patró de caminar es transforma en un cos calculat, en un cos industrialitzat quan arriba a la ciutat. Aleshores el cos es dissol, es fon. I aquest és el viatge de l'espectacle.
13: El llenguatge de la coreògrafa té uns trets molt definitoris, moviments electrificats i una il·luminació dinàmica que dona força a l'acció. Ella, però, parla de senzillesa.
14: El meu llenguatge coreogràfic es basa en la simplicitat, tan senzill com córrer, caminar, saltar o donar voltes. Són material suficient per transformar el nostre cos i arribar a l'essència del que vull dir.
13: El muntatge que ens vol fer reflexionar sobre la nostra relació amb un planeta en transformació es podrà veure avui i demà al Mercat de les Flors, dins la programació del GREC.
2: El festival Live Victoria dedicarà la programació de la temporada vinent a l'exili, coincidint amb el 150è aniversari del naixement de Pau Casals i Manuel de Falla. La programació d'aquest cicle arribarà a Catalunya, Madrid i Nova York i comptarà amb Pedro Pardo i Adriana González com a músics residents. I amb aquesta música de fons arribem ja al temps dels esports.
1: Esports.
2: David Ubach, bona nit.
15: Bona nit. Esports que encapçalem amb Esport en Joc una vegada més i amb aquesta primera semifinal del Mundial de Futbol en Dansa. Ja temps afegit a Dallas. 3.5 del set d'afegit que s'han programat en el França 0. Espanya 2, la selecció espanyola que té a tocar el seu accés a la final del Mundial que jugaria diumenge quan es confirmi aquesta victòria. Ara contracop del conjunt de Luis de la Fuente, perillós amb una França abocada a l'atac mirant d'esgotar les seves ja escasses opcions. El xut se'n va fora per lateral de la xarxa de Nico Williams, que ha entrat de refresc a la segona meitat en un partit en què la selecció espanyola, amb Luis de la Fuente a la banqueta, ha estat superior al combinat francès en el còmput de l'enfrontament. 0-1 que ha marcat Oyarzabal de penal al minut 22, provocat per Lamine Yamal. El 0-2 l'ha fet Pedro Porro a la represa al 58. Lamine Yamal ha arribat a fer el 0-3, invalidat per l'àrbitre, però per fora de joc del davanter del Barça, un dels quatre catalans que han estat titulars en aquest enfrontament, juntament amb el seu company al Barça, Pau Cubarsí, també amb Dani Olmo i el madridista Marc Cucurella. Pedri ha tornat a començar la banqueta com en els quarts de final contra Bèlgica, perquè Luis de la Fuente ha repetit l'11 titular d'aquest enfrontament. A la segona meitat val a dir que han entrat de refresc. Pel que fa als futbolistes del Barça, doncs el mateix Pedri, han descansat també Dani Olmo i Ferran Torres també ha entrat a jugar els últims 15 minuts de partit aproximadament, tal com ha fet Pedri. Ara mateix 5 minuts complets gairebé de l'afegit dels 7 previstos, la selecció espanyola que té pràcticament ja feta la classificació per la final d'aquest Mundial, que jugarà contra el vencedor de l'Anglaterra-Argentina, segona semifinal de demà que es disputarà a Atlanta. Més futbol, però Mundial a banda, per explicar que Frenkie de Jong podria estar entre 4 i 6 mesos de baixa per una lesió al genoll. El migcampista neerlandès va passar-hi proves mèdiques a la ciutat esportiva per unes molèsties que, de fet, el van obligar a jugar infiltrat els dos darrers partits de la seva selecció als Països Baixos al Mundial. De Jong té previst incorporar-se ara, però a la pretemporada de l'equip a partir del 27 de juliol, si bé té pendent passar també proves mèdiques complementàries que determinin un abast exacte de la seva lesió i també un temps aproximat de baixa. De l'àmbit blaugrana també ens fem ressò de les declaracions que ha fet el migcampista blaugrana Marc Casador als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio. Casador ha parlat en clau de futur.
16: Si em diuen que creuen que el millor per l'equip és que jo no hi sigui o que jo pugui deixar caixa al club, o no ho sé, si en algun moment em diuen alguna cosa d'aquestes, que pel club o per l'equip és millor doncs, que busquem un traspàs, doncs així serà, ja està.
1: 3CAT Info.
15: Més futbol, a segona, el Girona ha presentat avui els migcampistes Ivan Morante i Zan González. Al seu torn al Sabadell també ha presentat el central Miqui Codina i el migcampista Alain Ribeiro, i a més ha anunciat l'arribada del central José Luis Català, procedent de l'Espanyol B. Hem d'afegir-hi que a la Lliga Femenina Vicky Losada l'han presentada com a nova jugadora del Badalona Women per una temporada, cedida pel Bristol City anglès. A l'Espanyol Femení, també a la Lliga Femenina, fitxatge de la màxima golejadora de la segona divisió, Natàlia Scott, fins al 2028. La terrassenca de 19 anys, formada al planter blanquiblau, arriba, però, del Barça B.
1: 3CAT Info.
15: Un minut encara per fer-nos ressò de les informacions en clau poliesportiva i amb la nova exhibició de Tadej Pogačar al Tour de França. Ha guanyat en solitari la desena etapa, tercera d'aquesta edició al compte particular de Pogačar, que ha atacat a l'ascens al penúltim port del dia, el Pertús, de primera categoria, on ha marxat i ha anat incrementant el ritme, la distància amb els seus perseguidors, fins al punt que ara la general lidera a Pogačar ja amb 3 minuts i 36 segons d'avantatge respecte de Jonas Vingegaard, el segon. Sentim Pogačar.
17: Crec que fins ara el Tour ha estat perfecte per mi i per l'equip. Ens ha encaixat realment bé. Avui, per exemple, les estratègies han estat perfectes per a cada ciclista de l'equip. D'aquesta manera, tothom ha pogut fer la seva feina. I sí, jo l'he pogut acabar.
15: Fem un parèntesi per tornar al futbol. Confirmem ja la finalització del partit amb el França 0, Espanya 2, la selecció espanyola classificada per disputar la final del Mundial de Futbol.
1: Tresca Info.

0: Els bombers treballen en les tasques d'extinció de dos incendis que s'han declarat aquest dimarts a la tarda. Un crema entre l'Anoia i el Bages i ha calcinat més d'una quarantena d'hectàrees. L'altre, que ja està estabilitzat, s'ha declarat acunit i ha obligat a activar el confinament de tres urbanitzacions durant uns minuts. L'Ajuntament de Manlleu, a Osona, ha decretat dos dies de dol oficial per la mort d'uns bessons d'11 anys al riu Ter. Els Mossos investiguen els fets, però tot apunta que ha estat un accident. La família va avisar la policia dilluns a la nit quan els dos infants no tornaven a casa. 20 persones han mort ofegades a Catalunya des que va començar la campanya de bany, ara fa un mes. Entre les víctimes, 11 han perdut la vida a les platges, 6 en piscines i 3 en aigües interiors, que inclouen rius i pantans. Protecció Civil demana que els menors sempre es banyin amb la supervisió d'un adult. El govern espanyol insisteix en la innocència del germà de Pedro Sánchez, condemnat a 9 anys d'inhabilitació, i veu en la sentència un intent de fer caure l'executiu de coalició. L'Audiència de Badajoz condemna David Sánchez per la plaça de coordinador de conservatoris que li van fer a mida, però l'absol de tràfic d'influències perquè no s'ha pogut demostrar si l'ordre venia de dalt. Junts trenca el govern tripartit de Girona i deixa el govern de Guanyem i Esquerra en minoria. L'alcalde Lluc Salelles hi veu motius electoralistes, mentre que Junts argumenta que ja no poden influir en les decisions de Salelles i que les prioritats del partit queden aparcades. L'escalada bèl·lica a l'Orient Mitjà s'intensifica amb atacs dels Estats Units contra l'Iran i llançament de míssils i drons contra països del Golf aliats de Washington per part de la República Islàmica. Donald Trump fa marxa enrere la taxa del 20% sobre la càrrega dels vaixells comercials que naveguen per l'estret d'Hormuz. El Consell de Ministres ha aprovat la llei de violència vicària que reconeix com a agreujant a la violència masclista el mal que l'agressor causa als fills o altres persones de l'entorn de la víctima. Entre altres mesures, retira automàticament la pàtria potestat als agressors condemnats. Des del 2013, 68 menors han estat assassinats per violència vicària, 3 dels quals aquest any. La música en viu va facturar 244 milions d'euros el 2025, amb un rècord de 31,9 milions d'espectadors. Són dades de l'anuari de la música d'aquest any que assenyalen que els concerts es disparen, gairebé 32.000. Per contra, per primer cop en molts anys, la producció discogràfica en català pateix un fort retrocés. Esports.
1: La selecció espanyola de futbol s'ha classificat per disputar la final del Mundial. Amb 4 catalans titulars, el combinat espanyol ha superat França a les semifinals per 0-2 amb gols d'Oyarzábal, de penal, al primer temps, i de Pedro Porro a la represa. Aquest dimecres, segona semifinal, Anglaterra-Argentina. Al Barça, Frenkie de Jong podria estar entre 4 i 6 mesos de baixa per una lesió al genoll dret. El migcampista neerlandès va jugar infiltrat als dos últims partits del Mundial amb els Països Baixos. I el Barça de bàsquet té previst anunciar durant els propers dies la incorporació de l'eslové Alexander Sekulic com a nou entrenador. Sekulic deixa el Dubai on aterra Xavi Pasqual, que ha fet efectiu aquest dimarts el pagament de la seva clàusula de rescisió.
0: I el temps, dimecres serà el punt àlgid d'aquesta tercera onada de calor. S'intensificarà la calor nocturna, les mínimes seran tropicals i tòrrides i farà més calor al migdia. Moltes màximes arribaran als 40 graus i a ponent puntualment estaran per sobre. La pols sahariana deixarà el cel terrós, hi haurà més núvols i la xafogó serà marcada a la costa. 3CAT Info. Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: 3CAT Info.
0: Els bombers treballen en les tasques d'extinció d'un incendi de vegetació a Rubió, a l'Anoia, que ja ha cremat unes 47 hectàrees. En el dispositiu s'han mobilitzat una cinquantena de dotacions amb un fort desplegament de mitjans aeris. Els cossos d'emergència també actuen en un segon incendi a Cunit, al Baix Penedès, que ja està estabilitzat. El foc ha obligat a confinar tres urbanitzacions d'aquest municipi i de Castellet i la Gornal durant una hora. Corresponsal a l'Anoia, Montse Jané.
3: Nit intensa a Rubió per intentar estabilitzar el foc abans que arribi el vent de ponent aquest dimecres. Al vespre s'havia aconseguit perimetrar el 80% de l'incendi i alguns trams s'han aturat gràcies als treballs conjunts dels mitjans aeris i terrestres dels bombers, també dels voluntaris de les ADF i maquinària agrícola dels pagesos de la zona. El foc amenaça una extensa massa boscosa però cap nucli habitat. No hi ha població a prop, per tant, no ha calgut fer confinaments ni evacuacions. Sí, alguna masia aïllada com a explicació notificat l'inspector Joan Rovira, cap d'emergències de la Regió Metropolitana Sud.
4: I sí que també s'ha fet un confinament amb alguns dels masos aïllats que quedaven per davant de l'eix de propagació de l'incendi. Diguem, és una zona bàsicament forestal o agroforestal, i hi havia alguns disseminats que també s'ha fet una ordre de confinament amb alguns d'aquests nuclis. Juntament amb els companys de Mossos d'Esquadra, pues, hem fet també una activitat de comunicar als residents, pues, aquesta situació.
3: S'ha treballat tant en el flanc esquerre com sobretot en el flanc dret i s'ha aconseguit alentir la ràpida progressió inicial quan s'ha declarat a Castellfollit del Boix, al Bages. Les últimes dades són de 47 hectàrees cremades, el 47% corresponen precisament a aquest terme, a Castellfollit del Boix, i 53% al de Rubió. Es mantenen 33 dotacions treballant-hi per perimetre l'incendi i evitar revifades. A Cunit, on s'ha pogut estabilitzar el foc que s'ha declarat aquest dimarts al vespre a les urbanitzacions de muntanya, es mantenen 7 dotacions terrestres. Ja s'ha aixecat el confinament de 3 urbanitzacions, però les feines continuen.

0: Continuen durant la nit per intentar apagar-lo.
1: L'incendi l'estem ja donant per estabilitzat, queda encara feina pendent al llarg de la nit per acabar de consolidar el perímetre, però el pronòstic és positiu. Les urbanitzacions que havien fet el confinament, doncs aquest ja s'ha aixecat.
0: Es tracta d'una zona boscosa amb moltes cases i el foc estava a prop d'algunes d'elles. La decisió inicial ha estat en aquest cas que la població es quedés a dins de les seves cases protegits.
2: Catalunya afronta aquest dimecres el moment més crític de la tercera onada de calor, amb un pic de les temperatures que poden arribar o superar els 40 graus. Els agents rurals han activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal en 111 municipis de 20 comarques i mantenen la prohibició d'accés a 8 espais naturals. Des de Protecció Civil, la cap de Servei de Gestió d'Emergències, Montse Font, avisa que la calor començarà a primera hora i anirà acompanyada de pols en suspensió.
3: Intentar anar hidratat, barret, protecció, perquè de més demà ens coincideix la calor amb aquest ambient de pols que també dificulta la respiració de les persones que tenen doncs, algun tipus de problema respiratori.
2: La calor també té conseqüències als centres d'atenció primària i als hospitals. En l'última setmana, les visites per problemes de salut relacionats amb les altes temperatures han pujat un 40% als CAPs, la gran majoria per cops de calor, seguits de deshidratacions i síncopes. Són dades del Departament de Salut que també indiquen que hi ha hagut 40 ingressos als hospitals per aquest motiu, gairebé tots de gent gran. Ho explica el vicepresident de la Societat Catalana de Medicina Familiar, Jordi Mestres, metge de família.
4: Sobretot nits de calor, que és el que genera molts problemes, no? que fa que el dia següent ja no comenci doncs, en condicions. I, evidentment, tenim una població que cada vegada doncs, hi ha més esperança de vida, per tant, més patologia crònica i més persones que entren doncs, en aquesta bossa de pacients que poden tenir descompensacions.
2: Mareig, mal de cap, deixar de suar o somnolència són símptomes que ens han de fer consultar un metge.
5: 3CAT Info.
2: Manlleu declara 2 dies de dol per la mort de 2 germans bessons d'11 anys ofegats al riu Ter. Els Mossos investiguen els fets, però la principal hipòtesi és un accident. Els 2 nens no van tornar dilluns a la nit a casa, després hi van engegar un dispositiu per mirar de localitzar-los. Aquest dimarts han trobat els 2 cadàvers dins de l'aigua. Manlleu, Xavier Cussó i Maria Costa.
6: Els 2 germans estaven jugant a futbol en una pista esportiva relativament a prop de la zona del riu. La pista tancava a les 9 del vespre i després havien d'anar cap a casa, però no hi van anar. Per això, a la nit, la família va alertar la policia local i conjuntament amb els Mossos van muntar un dispositiu de recerca amb drons i la unitat subaquàtica per localitzar-los. Ha estat aquest dimarts al migdia quan han trobat roba a l'entorn del riu i a la llera han localitzat els 2 cossos que coincidien amb la descripció dels 2 menors. Un cop s'hagin fet les 2 autòpsies, es podrà concloure la identificació dels 2 infants. La zona on s'ha produït l'ofegament és el meandre de la Devesa, on hi passa el riu Ter. Es tracta d'una zona amb poc cabal i en alguns punts hi ha un màxim d'entre 2 i 3 metres de profunditat. Veïns i persones que caminen pel passeig del Ter han explicat a aquesta emissora que a la zona a vegades hi ha gent que s'hi banya i s'hi refresca.
7: Jo també he vingut a banyar de petit. I Roca Negra és un puesto que havia fugat molta gent abans, perquè és un puesto que fa sempre un remolí i allà hi ha un de sota de fang. I, clar, i encara que sàpigues nedar, el xucador xucla.
8: A l'altre dia aquí 2 nanos, ahir, saltaven per aquí. A l'altre dia un altre que picava els peus. Vull dir, és el riu, fa calor, són nanos. Què volem fer? El que és una pena.
9: Algunos he visto que llegan a refrescarse un poco como los pies. Algunos también he visto que se bañan, pero no es tan frecuente como tal.
6: La hipòtesi principal és que es tracta d'una mort accidental. L'Ajuntament de Manlleu ha decretat 2 dies de dol oficial i ha convocat per aquest dimecres 1 minut de silenci davant del consistori a les 8 del vespre. En un comunicat ha traslladat el condol a les famílies i ha demanat a la població que no difonguin informacions no contrastades.
2: Des que va començar la campanya de banya a Catalunya, ara fa un mes, s'han perdut la vida 20 persones. La majoria, 11, s'han ofegat en platges, 6 han perdut la vida en piscines i 3 en aigües interiors, que inclouen pantans i rius, com el cas de les 2 víctimes de Manlleu. Montserrat Font, cap del Servei de Gestió d'Emergències, explicava en declaracions al Catalunya Vespre que els menors han d'anar acompanyats en qualsevol zona de bany.
3: Hi poden haver remolins, hi pot haver fang, hi poden haver branques a sota, elements que no veiem perquè, a més, l'aigua no és ben bé transparent, sinó que acostuma a baixar tèrbola en segons quins punts i per això recomanem que no s'hi vagin mai sol i evidentment doncs,

0: si són menors, que vagin sempre acompanyats.
1: Durant la campanya de bany de l'any passat van perdre la vida 28 persones. 3CAT Info. 3CAT Info. Més qüestions. El govern espanyol manté que el germà de Pedro Sánchez és innocent i veuen en la sentència de 9 anys d'inhabilitació un intent de tombar l'executiu de coalició. L'Audiència de Badajoz ha condemnat aquest dimarts David Sánchez Pérez Castejón per un delicte de prevaricació. El tribunal conclou que la Diputació d'aquella província va crear una plaça feta a mida per ell, tot i que no pot demostrar si l'ordre venia d'instàncies superiors i per això l'absol del delicte de tràfic d'influències. Madrid, Dani Sainz de Aja.
2: La condemna se sustenta en els correus intervinguts per Luco i en múltiples indicis que, valorats amb lògica, diu la sentència, permeten inferir l'existència d'un pla delictiu preconcebut. Segons els magistrats, els acusats es van posar d'acord per afavorir David Sánchez amb la creació i adjudicació d'una plaça de coordinador dels conservatoris de música de Badajoz innecessària i buida de contingut. Ho van fer perquè era el germà del futur líder socialista, tot i que encara faltaven 7 mesos perquè Pedro Sánchez tornés a la Secretaria General del PSOE. Ara bé, no queda demostrat, diu la sentència, si la decisió va néixer d'una persona externa o d'un superior jeràrquic. És per això que absolen els acusats del delicte de tràfic d'influències, però sí que els condemnen per prevaricació a penes de 9 anys d'inhabilitació. En el cas de l'expresident de la Diputació i antic líder dels socialistes extremenys, Miguel Ángel Gallardo, la condemna és doble, a 18 anys d'inhabilitació. Les acusacions populars havien demanat 6 anys de presó. Les defenses dels condemnats, que reclamaven l'absolució, ja han anunciat que recorreran la sentència.
1: Es tracta de la primera condemna a l'entorn familiar de Pedro Sánchez, que aquesta setmana sabrà si la seva parella, Begoña Gómez, també va a judici acusada de delictes de corrupció.
2: Sánchez sempre havia mantingut que el seu germà és innocent i ara la Moncloa no es fa enrere. La portaveu Elma Saiz diu que així s'acabarà demostrant.
3: Confianza en la justicia y en que en instancias superiores se confirme lo que creemos, la inocencia de David Sánchez.
2: Óscar Puente va més lluny i parla d'intent de derrocar un govern. La sentència és injusta i una barbaritat pel PSOE, desproporcionada per Sumar i l'Aufet per Esquerra. El PP la qualifica d'històrica i Feijóo diu que és inapel·lable.
4: ¿Qué es lo que al gobierno no le gusta? Me preocupa la actitud del gobierno instigada por el presidente del gobierno. Le digo que es preocupante porque nunca lo había sucedido en democracia.
2: El president espanyol ha conegut la sentència quan era de viatge oficial a París i per ara no s'ha pronunciat sobre la condemna al seu germà. 3CAT Info. Informar. Explicar.
1: Entendre. L'escalada bèl·lica a l'Iran s'intensifica amb nous atacs dels Estats Units a diferents punts de la República Islàmica, sobretot a la costa de l'estret d'Hormuz. Teheran respon amb bombardejos a països del Golf aliats de Washington, com Bahrein i Kuwait, on hi ha hagut 4 ferits. Donald Trump fa marxa enrere en la idea d'aplicar una taxa del 20% als vaixells comercials que naveguen per l'estret a canvi d'inversions multimilionàries dels socis de la regió. El bloqueig naval sobre els ports iranians s'ha reactivat aquesta nit. Washington, Oriol Serra.
5: Donald Trump assegura que els principals països productors de petroli del Golf Pèrsic li han garantit inversions multimilionàries als Estats Units a canvi de la vigilància militar nord-americana de l'estret d'Hormuz. Encara no feia ni 24 hores que havia anunciat la implementació d'una taxa del 20% al trànsit marítim a l'estret. Trump assegura que dilluns va rebre trucades de Kuwait, l'Aràbia Saudita, Qatar, Bahrain i els Emirats Àrabs Units.
6: Em van trucar reis i emirs de diversos països que són aliats molt potents i em van dir: ens agradaria fer-ho diferent. Voldríem invertir milers de milions de dòlars als Estats Units en comptes del cobrament d'una taxa. Això m'agrada, perquè no crec que ningú hagi de poder cobrar una tarifa per passar per l'estret.
5: Per cert que Trump s'ha reunit amb el primer ministre de l'Iraq a Washington, amb qui assegura haver tingut tan bona sintonia que fins i tot han improvisat un dinar conjunt a la Casa Blanca. A la seva línia, ha etzibat a l'homòleg iraquià, que és un home jove i ben plantat. Tot això mentre les embarcacions militars nord-americanes s'acosten cada vegada més a la costa iraniana i els bombardejos no s'aturen.
1: El temps. Sentim la previsió de Gemma Puig.
7: Nit matinada càlida, tòrrida, a la majoria de la façana litoral i també tropical.

0: tropical a moltes comarques, tret, podríem dir, del Pirineu, perquè al Prepirineu també algunes mínimes quedaran als 20 graus o per sobre. Per tant, costarà de dormir i demà al matí es mantindrà aquest ambient força, força càlid. Aquest dimecres tindrem aquest punt àlgic d'aquesta tercera onada de calor, amb un matí de cel terrós, de pols sahariana, de núvols baixos resseguint la façana litoral, que encara porten aquest ambient més xafogós i que costarà una miqueta més de trencar-se cap a l'extrem sud, cap al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. De cara al migdia, la temperatura es voldrà enfilar una miqueta més. Tota Catalunya sota avís de calor, de nivell moderat, alt o molt alt. Molt alt, al Baix Llobregat, Vallès Occidental i Vallès Oriental. Moltes màximes arribarien a aquests 40 graus, fins i tot en punt del Prepirineu, amb vent de sud-oest, i aquestes temperatures elevades cap a la Catalunya central, també cap a punts de ponent, on es pot enfilar encara una miqueta més la temperatura. La nit de dimecres a dijous es mantindrà càlida, o fins i tot una miqueta més. En canvi, de cara a dijous ja començaríem a notar que la temperatura baixarà una mica.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
2: Junts trenca el govern tripartit de Girona i deixa Guanyem i Esquerra governant en minoria. La fins ara vicealcaldessa, la juntaire Gemma Geis, argumenta que han pres la decisió perquè ja no poden influir en les decisions de l'alcalde Lluc Salellas i perquè les prioritats de Junts queden aparcades. Salellas, en canvi, hi veu interessos partidistes i acusa Geis d'actuar amb la vista posada en les municipals de l'any que ve. Girona, Laia Claret.
3: L'alcalde ha especificat que no ha tingut cap punt d'inflexió en les relacions amb Junts. És per això que acusa Geis de tenir el cap posat en les eleccions municipals.
4: Per poder fer oposició clarament pensant en les eleccions. Si algú ha volgut, per por a l'extrema dreta, introduir tàctica electoral en el seu dia a dia, jo crec que la responsabilitat és, en aquest cas, de Junts. Entenem que és un error perquè trenca una feina feta a la ciutat i perquè és, a més, dona ales al PSC i Aliança Catalana.
3: Aquest dimarts al matí, Gemma Geis defensava la sortida del govern argumentant manca de poder d'execució.
5: Al final, la figura de l'alcalde és molt personalista. Aquests darrers mesos ens hem trobat carpetes que nosaltres volíem tancar que per altres incidents quedaven en segon lloc. Al final, nosaltres hem intentat condicionar tot el que hem pogut.
3: Salellas ha defensat la feina feta amb el govern tripartit i, tot i que ha assegurat que encara no ha tingut cap conversa amb Quim Ayats, líder d'Esquerra, els ha emplaçat a mantenir el pacte i governar en minoria per potenciar, diu, un govern d'esquerres i independentista a Girona. Ha afegit que treballa per reorganitzar el cartipàs municipal abans de final de mes.
2: Junts reté part del grup municipal a l'Ajuntament de Cambrils, al Baix Camp. El fins ara líder del partit al consistori, Enric Daza, ha fitxat per Aliança Catalana, però les altres dues regidores no el seguiran. Tarragona, Manel Sastre.
6: Les dues regidores de Junts a Cambrils, Teresa Requesens i Laura Mallau, no seguiran el cap de llista Enric Daza en el seu salt cap a Aliança Catalana. Requesens ho ha desmentit en una compareixença i ha dit que no ha estat mai temptada de fer-ho perquè no comparteix la ideologia de la formació d'ultradreta.
7: No em sento al costat d'Aliança Catalana. No he pactat res amb Aliança Catalana. Vaig dir que jo no volia que la meva persona es vegés involucrada amb aquest partit polític. Sempre he cregut que les extremes, siguin de dretes o d'esquerres, no són bones.
6: Daza ha justificat el seu salt a la formació de Sílvia Orriols perquè el projecte de Junts, diu, està esgotat.
8: Prenem aquesta decisió perquè després de que el projecte en Junts s'hagi esgotat, pensem que aquesta aliança amb Aliança ens portarà amb les eleccions del 2027 amb tota la força per aconseguir revertir la situació actual del municipi.
6: Enric Daza atribueix la confusió sobre el pas de les regidores Aliança per l'equivocació entre l'acord entre la plataforma ciutadana Compromís per Cambrils i el que ha de fer el grup municipal Compromís Junts, que és el que caldrà determinar ara, segons ha explicat la regidora Requesens, que assegura que té el suport també de la Direcció Nacional de Junts.
2: El Parlament considera que la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, i el portaveu de Vox a la cambra, Joan Garriga, han vulnerat el codi de conducta dels diputats amb diversos discursos d'odi. La Comissió de l'Estatut dels Diputats hi veu faltes lleus i ara la mesa del Parlament haurà de decidir si el sanciona. En el cas d'Orriols, la comissió la fa responsable d'haver assenyalat fins a 7 vegades la diputada d'Esquerra, Najat Driouech, amb expressions com aquesta per l'ús del vel.
9: La primera formació política que ha obert les portes del Parlament al fonamentalisme i al misoginia islàmiques.
2: També es consideren faltes lleus que el portaveu de Vox, Joan Garriga, col·loqués cartells amb l'expressió «companys assassí» i vinculés els socialistes amb les drogues i la prostitució, arran de les investigacions judicials que afecten el PSOE.

0: Riga ja ha anunciat que, sigui quina sigui la decisió de la mesa, la recorreran. Les sancions a Orriols i Garriga poden anar des d'una amonestació pública fins a multes d'entre 600 i 12.000 euros. El Consell de Ministres aprova la llei de violència vicària, que reconeix com a agreujant de la violència masclista el mal que l'agressor causa als fills o altres persones de l'entorn de la víctima per fer-la patir. El text posa l'accent a protegir les mares i els fills quan hi hagi indicis de violència masclista i amplia la consideració de víctimes a pares, germans i altres familiars de l'entorn de la dona. Madrid, Àngels Lafuente.
1: Amb aquesta nova llei, la violència vicària passa a ser un agreujant de la violència de gènere i la introdueix al Codi Penal com a delicte específic. El text modifica diverses lleis per cobrir el buit normatiu. Entre altres, retira automàticament la pàtria potestat als agressors condemnats amb sentència ferma. Ana Redondo, ministra d'Igualtat.
2: El interés superior del menor no está en someterse a la pàtria potestat del maltratador. La premisa, por lo tanto, es clara. Un maltratador, una persona violenta nunca puede ser un buen padre.
1: Pel que fa a la guàrdia i custòdia, abans de prendre qualsevol decisió, el jutge haurà de demanar informes al fiscal i escoltar els menors d'edat per poder protegir-los i garantir els seus drets. També ampliarà la condició de víctimes a la resta de familiars que siguin atacats amb l'objectiu de fer patir la dona.
2: También aquellos mayores de edad que estén sometidos a la guardia o custodia de esa pareja o de esa mujer, por supuesto también a los ascendientes y a los hermanos, hermanas o a la actual pareja de la víctima.
1: Una llei que arriba al Consell de Ministres en segona volta, els ministeris implicats, Igualtat, Joventut, Infància i Justícia, han necessitat més d'un any per llimar diferències i consensuar un text per protegir els menors. Des del 2013, 68 han estat assassinats, dels quals 3 han mort aquest any.
0: I aprovada al Congrés la reforma de les lleis de dependència i discapacitat. La nova norma reforça els drets de les persones dependents, amplia les prestacions i fixa per llei que l'Estat haurà d'assumir la meitat del finançament del sistema. La reforma també amplia el servei d'assistència personal més enllà de la llar. Això inclou, per exemple, acompanyar les persones dependents a fer la compra o anar al metge. La llei també reconeix com a cuidadors persones que no siguin familiars. El ministre Pablo Bustinduy, ministre de Drets Socials, destaca la importància de l'aprovació.
3: Hoy es un día importantísimo para la política social de este país y que el 14 de julio de 2027 lo recordaremos durante décadas como el día en que se refundó nuestro sistema de cuidados.
0: A Catalunya, gairebé 300.000 persones tenen reconegut algun grau de dependència.
4: 3CAT Info.
0: La música en viu va facturar 244 milions d'euros al 2025 amb un rècord de 31,9 milions d'espectadors. Són dades de l'anuari de la música d'aquest any que assenyalen que els ingressos s'estabilitzen, tot i que els concerts es disparen, gairebé 32.000 al llarg de l'any, fins a 8.000 més que el 2024, amb 23,8 milions d'espectadors. Per contra, per primer cop en molts anys, la producció discogràfica en català pateix un fort retrocés. Sentim Lluís Gendrau, director del grup Enderroc.
5: Fins ara sempre havíem dit que la música era l'oasi de la llengua, era un espai on sempre creixia la producció. Doncs això ja no ho diem. Per primera vegada en la història de l'anuari hi ha menys producció de discos en qualsevol format en català. Ha baixat un 6% la producció de música en català i, a més, també han baixat els discos, l'edició de discos, que ja això ja veiem feia 2 o 3 anys que passava.
0: L'any 2023, el sector musical facturava més amb la venda de discos que amb els concerts i, en canvi, actualment, la indústria del directe ja suposa més del 90% de tota la facturació de la indústria musical catalana.
4: Esports.
0: Amb David Ubach.
6: La selecció espanyola de futbol s'ha classificat per disputar la final del Mundial. Amb 4 catalans titulars, el combinat de Luis de la Fuente ha superat França a les semifinals per 0-2, en un partit de superioritat global dels espanyols. El seleccionador espanyol ha subratllat el mèrit col·lectiu del triomf en declaracions a Televisió Espanyola.
7: Nos enfrentábamos a uno de los mejores selecciones del mundo, pero enfrente tenían al mejor equipo del mundo. Eso es diferente, eso es un plus. Estos jugadores se merecen todo porque demuestran día tras día eso, su compromiso, su generosidad, su solidaridad, su talento. Es maravilloso verles jugar, hoy ha sido un espectáculo.
6: Oyarzabal, de penal provocat per Lamine Yamal, ha marcat el 0-1 al minut 22 i fins i tot abans del descans Espanya ha fregat el segon gol. A la represa, Pedro Porro ha culminat una paret amb Dani Olmo per fer el 0-2 definitiu.

0: definitiu al minut 58 de joc. De la Fuente ha repetit l'11 del partit de quarts contra Bèlgica amb quatre catalans, Cubarsí, Olmo i Lamine Yamal del Barça i Cucurella del Madrid. I també amb suplència de Pedri, que ha jugat els últims 15 minuts de partit, com el també blaugrana Ferran Torres. La segona semifinal del Mundial la disputaran aquest dimecres Atlanta, l'Argentina i Anglaterra. El migcampista dels argentins, Rodrigo De Paul, creu que encara han una oportunitat única.
1: Un partido de fútbol único, porque bueno, es una semifinal contra Inglaterra. Que bueno, que los argentinos cuando terminen el partido estén muy felices.
0: Mentrestant, el porter dels anglesos, Jordan Pickford, s'ha referit a la influència de Leo Messi.
2: Tots sabem que Messi és molt bo, però també sabem com n'és de bona l'Argentina, així que no ens podem centrar només en ell. També tenim en compte els seus altres punts forts, així com les debilitats que podem aprofitar.
0: Més futbol, Mundial a banda.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Al Barça, Frenkie de Jong podria estar entre 4 i 6 mesos de baixa per una lesió al genoll dret. El migcampista neerlandès va passar aquest dilluns proves mèdiques a la ciutat esportiva Johan Cruyff arran d'unes molèsties que el van obligar a jugar infiltrat, de fet, els dos últims partits del Mundial amb els Països Baixos. A l'espera de proves complementàries que determinin l'abast exacte de la seva lesió, de Jong té previst incorporar-se a la pretemporada blaugrana el 27 de juliol. Sense deixar el Barça, afegim que el migcampista Marc Casador ha deixat oberta la porta a marxar del club blaugrana si s'escau. Són declaracions de Casador en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
4: Jo el que vull sempre és ajudar l'equip, ajudar el club. Em considero una persona molt culer i com a culer l'únic que vull és el millor pel club, el millor per l'equip. I si això ve amb el que jo em quedi, doncs jo em quedaré. Si que el club segueixi creixent i l'equip segueixi vibrant comporta que jo hagi de marxar perquè així m'ho diuen, doncs així serà.
0: Més futbol. Aquest dimarts s'han fet públics els horaris de les primeres jornades de Lliga a la primera i segona divisió. A primera, diumenge 16 d'agost, Espanyol Llevant a les 7 de la tarda i Barça Atlètic Club de Bilbao, que es posposa el dijous 27 d'agost a les 9 per garantir el descans als internacionals blaugranes després del Mundial. I a segona, la Lliga també comença a mitjans d'agost. Diumenge 16 d'agost, Girona Leganés a les 7 i l'endemà dilluns 17, Sporting de Gijón Sabadell també a les 7. Precisament a segona, aquest dimarts ha estat dia de presentacions. El Girona ha presentat els migcampistes Ivan Morante i Izan González. Sentim Izan González.
5: Està clar que això és un gran pas per mi, jo ho sé, per créixer personalment i per aprendre. Em vindrà molt bé també estar un any més a aquesta categoria, pot ser, i aprendre sempre.
0: El Sabadell, per la seva banda, ha presentat el defensa Miqui Codina i el migcampista Alain Ribeiro. A més, el club sabadellenc ha anunciat l'arribada del central José Luis Català, de 21 anys, i que ha firmat fins al 2028 procedent de l'Espanyol B.
3: 3CAT Info.
0: A la Lliga Femenina, el Badalona Women ha presentat la migcampista Vicky Losada, excapitana del Barça de 35 anys, que arriba cedida del Bristol City. Mentrestant, l'Espanyol Femení ha fitxat Natàlia Scott, la màxima golejadora de la segona divisió, fins al 2028. I en ciclisme, el Tour de França, nou cop d'autoritat de Tadej Pogačar, que s'ha imposat en solitari en la desena etapa de muntanya i ha refermat el lideratge de la General, ara amb 3 minuts i 36 segons d'avantatge respecte del segon, el danès Jonas Vingegaard.
6: Són 2:15.

Aquestes són les principals informacions. Els bombers treballen en les tasques d'extinció de dos incendis que s'han declarat aquest dimarts a la tarda. Un crema entre l'Anoia i el Bages i l'altre, que ja està estabilitzat, s'ha declarat a Cunit. L'Ajuntament de Manlleu, a Osona, ha decretat dos dies de dol oficial per la mort d'uns bessons d'11 anys al riu Ter. Els Mossos investiguen els fets, però tot apunta que ha estat un accident. El govern espanyol insisteix en la innocència del germà de Pedro Sánchez, condemnat a 9 anys d'inhabilitació, i veu en la sentència un intent de fer caure l'executiu de coalició. L'Audiència de Badajoz condemna David Sánchez per la plaça de coordinador de conservatoris que li van fer a mida, però l'absol de tràfic d'influències. A partir d'ara us explicarem que un estudi de la Unió Europea assenyala Barcelona com una de les zones on la població augmentarà més de cara al 2050. També que Catalunya vol ser pionera a Europa en la circulació de cotxes autònoms. El govern ha aprovat el programa de carreteres connectades intel·ligents que preveu la instal·lació de

0: sensors en 930 quilòmetres de vies. I us explicarem que tanca portes l'emblemàtic cinema Truffaut de Girona. El col·lectiu de crítics que el gestionava des de feia 25 anys ha decidit abaixar la persiana perquè no té garanties jurídiques per continuar.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que la selecció espanyola de futbol s'ha classificat per disputar la final del Mundial. Amb quatre catalans titulars, el combinat de Luis de la Fuente ha superat França a les semifinals per 0-2, amb gols d'Oyarzabal de penal al primer temps i de Pedro Porro a la represa. Aquest dimecres, segona semifinal, Anglaterra-Argentina.
0: I el temps dimecres serà el punt àlgid d'aquesta tercera onada de calor. S'intensificarà la calor nocturna, les mínimes seran tropicals i tòrrides i farà més calor al migdia. Moltes màximes arribaran als 40 graus i a ponent, puntualment, estaran per sobre. La pols sahariana deixarà el cel terrós, hi haurà més núvols i la xafogó serà marcada a la costa. Els bombers treballen en les tasques d'extinció d'un incendi de vegetació a Rubió, a l'Anoia, que ja ha cremat unes 47 hectàrees. En el dispositiu s'han mobilitzat una cinquantena de dotacions amb un fort desplegament de mitjans aeris. Els cossos d'emergència també actuen en un segon incendi a Cunit, al Baix Penedès, que ja està estabilitzat. El foc ha obligat a confinar tres urbanitzacions d'aquest municipi i de Castellet i la Gornal durant una hora. Corresponsal a l'Anoia, Montse Jané.
3: Nit intensa a Rubió per intentar estabilitzar el foc abans que arribi el vent de ponent aquest dimecres. Al vespre s'havia aconseguit perimetrar el 80% de l'incendi i alguns trams s'han aturat gràcies als treballs conjunts dels mitjans aeris i terrestres dels bombers, també dels voluntaris de les ADF i maquinària agrícola dels pagesos de la zona. El foc amenaça una extensa massa boscosa, però cap nucli habitat. No hi ha població a prop, per tant, no ha calgut fer confinaments ni evacuacions. Sí, alguna masia aïllada, com ha explicat l'inspector Joan Rovira, cap d'emergències de la Regió Metropolitana Sud.
4: I sí que també s'ha fet un confinament amb alguns dels masos aïllats que quedaven per davant de l'eix de propagació de l'incendi. Diguem-ne, és una zona bàsicament forestal o agroforestal i hi havia alguns disseminats que també s'ha fet una ordre de confinament amb alguns d'aquests nuclis. Juntament amb els companys de Mossos d'Esquadra, pues hem fet també una activitat de comunicar als residents pues, aquesta situació.
3: S'ha treballat tant en el flanc esquerre com sobretot en el flanc dret i s'ha aconseguit alentir la ràpida progressió inicial quan s'ha declarat a Castellfollit del Boix, al Bages. Les últimes dades són de 47 hectàrees cremades, el 47% corresponen precisament a aquest terme, a Castellfollit del Boix, i 53% al de Rubió. Es mantenen 33 dotacions treballant-hi per perimetre l'incendi i evitar revifades. A Cunit, on s'ha pogut estabilitzar el foc que s'ha declarat aquest dimarts al vespre a les urbanitzacions de muntanya, es mantenen 7 dotacions terrestres. Ja s'ha aixecat el confinament de 3 urbanitzacions, però les feines continuen durant la nit per intentar apagar-lo.
4: L'incendi l'estem ja donant per estabilitzat, queda encara feina pendent al llarg de la nit per acabar de consolidar el perímetre, però el pronòstic és positiu. Les urbanitzacions que havien fet el confinament, doncs aquest ja s'ha aixecat.
3: Es tracta d'una zona boscosa amb moltes cases i el foc estava a prop d'algunes d'elles. La decisió inicial ha estat en aquest cas que la població es quedés a dins de les seves cases protegits.
0: Manlleu declara 2 dies de dol per la mort de 2 germans bessons d'11 anys ofegats al riu Ter. Els Mossos investiguen els fets, però la principal hipòtesi és un accident. Els 2 nens no van tornar dilluns a la nit a casa després d'estar jugant a una pista propera al riu i la família va donar la veu d'alarma. Els Mossos van engegar un dispositiu per mirar de localitzar-los i aquest dimarts s'han trobat els 2 cadàvers a dins de l'aigua. Manlleu, Xavier Cussó i Maria Costa.
5: Els 2 germans estaven jugant a futbol en una pista esportiva relativament a prop de la zona del riu. La pista tancava a les 9 del vespre i després havien d'anar cap a casa, però no hi van anar. Per això, a la nit, la família va alertar la policia local i conjuntament amb els Mossos van muntar un dispositiu de recerca amb drons i la unitat subaquàtica per localitzar-los. Ha estat aquest dimarts al migdia quan han trobat roba a l'entorn del riu i a la llera han localitzat els 2 cossos que coincidien amb la descripció dels 2 menors. Un cop s'hagin fet les 2 autòpsies, es podrà concloure la identificació dels 2 infants. La zona on s'ha produït l'ofegament és el meandre de la Devesa, on hi passa el riu Ter. Es tracta d'una zona amb poc cabal i en alguns punts hi ha un màxim d'entre 2 i 3 metres de profunditat. Veïns i persones que caminen pel passeig del Ter han explicat a aquesta emissora que a la zona a vegades hi ha gent que s'hi banya i s'hi refresca.
1: Jo també he vingut a banyar de petit. Roca Negra és un puesto que hi jugava molta gent abans, perquè és un puesto que fa sempre un remolí i allà hi ha un de sota de fang. I clar, i encara que sàpigues nedar, el xucador xucla.
6: A l'altre dia aquí dos nanos, ahir, saltaven per aquí. A l'altre dia un altre que picava els peus. Vull dir, es el río, fa calor, son nanos. ¿Qué quieren hacer? Lo que es una pena.
7: Algunos he visto que llegan a refrescarse un poco, como los pies. Otros también he visto que se bañan, pero no es tan frecuente como tal.
5: La hipòtesi principal és que es tracta d'una mort accidental. L'Ajuntament de Manlleu ha decretat dos dies de dol oficial i ha convocat per aquest dimecres un minut de silenci davant del consistori a les 8 del vespre. En un comunicat ha traslladat el condol a les famílies i ha demanat a la població que no difonguin informacions no contrastades.
0: El govern espanyol veu en la sentència el germà de Pedro Sánchez un intent d'acabar amb el govern de coalició i insisteix que David Sánchez és innocent. L'Audiència de Badajoz ha condemnat David Sánchez a 9 anys d'inhabilitació per prevaricació per la plaça de coordinador als conservatoris de música que va ocupar, un lloc de treball que, segons la sentència, es va crear a vida per ell. Però l'absol del delicte de tràfic d'influències perquè no s'ha pogut demostrar si l'ordre venia d'instàncies superiors. Elma Saiz, portaveu de l'executiu espanyol.
8: Confianza en la justicia y en que en instancias superiores se confirme lo que creemos, la inocencia de David Sánchez.
0: Des del PP qualifiquen d'històrica la primera condemna a un dels membres del nucli familiar de Pedro Sánchez. El líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, no entén les crítiques del PSOE a la sentència.
9: ¿Qué es lo que al gobierno no le gusta? Me preocupa la actitud del gobierno instigada por el presidente del gobierno. Le digo que es preocupante porque nunca lo había sucedido en democracia.
0: El president espanyol ha conegut la sentència quan era de viatge oficial a París i per ara no s'ha pronunciat sobre la condemna al seu germà.
10: 3Cat Info.
0: El Congrés tomba els objectius de dèficit presentats pel Ministeri d'Hisenda amb els vots en contra de Junts, el PP, Vox i UPN. Era el primer pas de la tramitació dels pressupostos per al 2027 a la Cambra Baixa. L'executiu ha defensat un límit del dèficit del 0,1% a les comunitats autònomes, que és el mateix que en els últims anys i que tampoc va aconseguir aprovar. En el debat sobre la proposta, Josep Maria Cruzet, de Junts, ha afirmat que el govern espanyol només intenta tapar els casos de corrupció a l'entorn del PSOE.
11: Si fan el mateix, obtindran el mateix. Un govern assetjat per la corrupció només li queda que fer veure que gasta quantitats ingents de diners per si així pot tapar el lladrocini dels seus.
0: Esquerra hi ha votat a favor, però a contracor. Teresa Jordà és diputada dels Republicans.
12: No votarem a favor perquè pensem que el govern de l'Estat ja ha complert, ni molt menys. De fet, ho fem emprenyats. Nosaltres continuem exigint el compliment de tots i cadascun dels compromisos pendents.
0: El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha explicat que el límit de dèficit proposat suposava que les autonomies haurien pogut gastar 6.000 milions d'euros i ha lamentat que s'hagi desviat el debat. Pel PP és absurd que Pedro Sánchez s'entesti a portar al Congrés unes xifres que sap que no s'aprovaran i consideren que hauria de dimitir i convocar eleccions. El govern espanyol afrontarà una segona votació sobre els objectius de dèficit en un ple extraordinari que es farà el 23 de juliol. Catalunya serà un dels territoris europeus on més augmentarà la població d'aquí al 2050. Són projeccions publicades per la Comissió Europea. La demarcació de Barcelona és l'onzena de tota Europa que més creixerà en habitants. La de Girona, la setzena, sobre un total de gairebé 1.200 subregions arreu del continent. Tarragona ocupa el lloc 80 i Lleida el 108. Brussel·les, Bruno Fortea Mires.
13: D'aquí al 2050, la població de Catalunya creixerà un 23% a causa, sobretot, de la immigració. A l'informe, la Comissió Europea avisa que l'arribada d'immigrants pot pressionar els serveis públics i comprometre'n la qualitat als territoris que, com Catalunya, experimentaran un creixement demogràfic tan pronunciat. Alhora, però, Brussel·les també diu que els nouvinguts poden ajudar a contrarrestar l'envelliment poblacional i diu diu la seva el director del Centre d'Estudis Demogràfics, Albert Esteve, en una entrevista al Catalunya Vespre.
14: Molta més gent significa doncs, molt més millor transport, habitatge, sobretot. El tema de les escoles no tant, perquè com està creixent els immigrants hi arriben, diguem, grandets, doncs es donarà la paradoxa doncs, de que la població seguirà creixent, però no necessàriament la població de 0,15.
13: El creixement de Catalunya contrasta amb la tendència general d'Europa, on les projeccions assenyalen una baixada de la població. Això passarà a la immensa majoria de regions europees. Segons l'informe, els únics territoris que esquivaran aquesta tendència a la baixa

0: I Catalunya vol ser pionera a Europa en la circulació de cotxes autònoms. El govern ha aprovat el programa de carreteres connectades intel·ligents que preveu la instal·lació de sensors en 930 quilòmetres de vies que són competència seva per crear els futurs corredors digitalitzats. Ho ha explicat la consellera de Territori, Sílvia Paniqué.
1: És un projecte que incorpora la digitalització de totes les infraestructures per tenir una mobilitat connectada avui, però progressivament autònoma a futur. Aquesta és la llavor dels corredors de mobilitat autònoma que hem de tenir a futur i, com els dic, siguin pioners en l'àmbit europeu.
0: Està prevista la creació d'una xarxa wifi pròpia que permetrà que el vehicle s'hi connecti. D'aquesta manera es podrà tenir informació detallada i immediata de la situació del trànsit, es podran prendre decisions de gestió en temps real i enviar missatges als vehicles. Actualment el sistema està en proves a la C32 entre Sitges i l'Arboç i s'ampliarà a la C35, la C25, la C16 i la C17. La inversió total prevista serà de 66 milions d'euros fins al 2030. I us expliquem també que l'aeroport del Prat tanca el millor semestre de la seva història després de superar els 28 milions de viatgers. La xifra representa un creixement de més del 4% respecte ara fa un any. Segons dades d'AENA, 21 dels 28 milions han estat passatgers de vols internacionals. L'increment del trànsit aeri està per sobre del que preveia AENA a l'hora de fixar les taxes aeroportuàries. Davant d'aquest escenari, les aerolínies demanen a la gestora que rebaixi les tarifes que imposa per passatger. Pel que fa als altres aeroports catalans gestionats per AENA, també augmenten els viatgers de Reus, un 10% més que en el primer semestre de l'any passat, amb 575.000 passatgers. En canvi, l'aeroport de Girona-Costa Brava ha tancat el període de gener a juny amb 800.000 viatgers, un 7% menys que el 2025. França ha celebrat aquest dimarts la festivitat nacional amb una exhibició militar històrica pels Camps Elisis de París. Hi han assistit 24 caps d'estat i de govern, entre ells Friedrich Merz, Keir Starmer, Volodymyr Zelensky o Pedro Sánchez, cosa que ha ofert un missatge clar d'unitat europea. París, Isabel Galí.
2: La desfilada de la Festa Nacional Francesa d'enguany ha estat un reconeixement a tots els països de la coalició de voluntaris per Ucraïna, els 25 caps d'estat i de govern a la tribuna presidencial i els exèrcits de 36 països més França marxant pels Camps Elisis. A la tarda, Volodymyr Zelensky ha confirmat que l'acord de cooperació signat amb França inclou les llicències per produir a Ucraïna els míssils francesos Scalp, a més de munició, i juntament amb Itàlia els míssils Aster. El president ucraïnès també ha confirmat la compra de 16 avions de combat Rafale. Un 14 de juliol, doncs, que ha reforçat aquesta cooperació europea amb Kiev en un moment delicat de la guerra que manté amb Moscou, tot i que aquest dimarts Bulgària ha dit que es retirava de la coalició de voluntaris per Ucraïna. Les Nacions Unides han dit que aquest juny del 2026 ha estat el mes més mortífer per als civils ucraïnesos des de l'inici de la guerra.
0: La celebració de la Diada Nacional Francesa ha coincidit amb el desè aniversari de l'atemptat de Niça, que va deixar 86 morts i 400 ferits en un atropellament massiu. L'autor de la massacre va conduir un camió durant gairebé 2 quilòmetres contra la multitud que acabava de veure l'espectacle pirotècnic de la celebració. En la cerimònia d'aquest dimarts han col·locat branques d'olivera sobre 86 cadires buides. El president francès Emmanuel Macron dedicava aquestes paraules a les víctimes.
3: Aucun d'entre nous n'a oublié, n'oublie.
4: Ningú ho ha oblidat, ni oblidarà el que va passar aquí a Niça. Res donarà sentit el 14 de juliol del 2016, però junts podem donar sentit a tots els 15 de juliol que han seguit a memòria i justícia.
3: Par la mémoire, la justice.
5: El temps.
0: És moment per la previsió de Gemma Puig.
6: Nit matinada càlida, tòrrida a la majoria de la façana litoral i també tropical a moltes comarques, tret, podríem dir, del Pirineu, perquè al Prepirineu també algunes mínimes quedaran als 20 graus o per sobre. Per tant, costarà de dormir i demà al matí es mantindrà aquest ambient força, força càlid. Aquest dimecres tindrem aquest punt àlgic d'aquesta tercera onada de calor, amb un matí de cel terrós, de pols sahariana, de núvols baixos resseguint la façana litoral, que encara porten aquest ambient més xafogós i que costarà una miqueta més de trencar-se cap a l'extrem sud, cap al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. De cara al migdia, la temperatura es voldrà enfilar una miqueta més. Tota Catalunya sota avís de calor, de nivell moderat, alt o molt alt. Molt alt, al Baix Llobregat,

0: Vallès Occidental i Vallès Oriental. Moltes màximes arribarien a aquests 40 graus, fins i tot en punts del Prepirineu, amb vent de sud-oest, i aquestes temperatures elevades cap a la Catalunya central, també cap a punts de ponent, on es pot enfilar encara una miqueta més la temperatura. La nit de dimecres a dijous es mantindrà càlida, o fins i tot una miqueta més. En canvi, de cara a dijous ja començaríem a notar que la temperatura baixarà una mica.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: A partir d'aquest dimecres desapareix la tanca de Gibraltar com a frontera terrestre, cosa que permetrà l'eliminació dels controls policials a la frontera entre el territori britànic i l'estat espanyol. Per garantir la seguretat dins de l'espai Schengen de lliure circulació de la Unió Europea, funcionaris espanyols controlaran els passatgers que arribin a l'aeroport de Gibraltar. La mesura pactada s'ha segellat amb un acord entre la Unió Europea i el Regne Unit a Brussel·les, des del ministre espanyol d'Exteriors, José Manuel Álvarez, mantenia que Madrid mantindrà la reclamació de sobirania sobre el Penyal.
3: Espanya no canvia una coma a su reclamación de soberanía.
2: I el ministre principal de Gibraltar, Fabián Picardo, li ha replicat.
4: Esto no cambia ninguna parte de la realidad de la soberanía de Gibraltar.
2: El Parlament Europeu haurà de ratificar l'acord d'aquí a uns mesos. Totes les parts implicades esperen que sigui un tràmit.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
2: Aquest dimecres hi torna a haver jornada de vaga a Renfe, convocada a tot l'Estat pel sindicat ferroviari. Es tracta d'un sindicat minoritari i a l'aturada que ja va fer finals de juny la repercussió al servei va ser escassa. A les rodalies de Barcelona van circular un 94% dels trens d'un dia habitual. Els serveis mínims tornaran a ser de rodalies del 66% en hora punta i del 33% la resta del dia. A l'alta velocitat seran del 73%. El sindicat ferroviari retreu al Ministeri de Transports l'incompliment de compromisos per preservar l'activitat a mercaderies. A Lleida, les autoescoles han protestat aquest dimarts contra el col·lapse en els exàmens de conduir. Asseguren que la llista d'espera a Catalunya arriba a les 85.000 persones i, precisament, un dels punts més saturats és la demarcació de Lleida. Anem fins allà, Júlia Albacar.
5: La protesta s'ha fet a les portes de la Direcció General de Trànsit per reclamar solucions al col·lapse per fer exàmens de conduir. Aquí, a la demarcació, bona part dels examinadors estan de baixa i la llista d'espera supera els 5.000 alumnes. Raquel Castro és presidenta de l'Associació d'Autoescoles de Lleida.
6: Volem una plantilla estable, però una plantilla estable, efectiva, que estigui treballant, no que tinguem personal de baixa i que ara inclús ens ve un coordinador que agafa la plaça, una persona de Sevilla, i que també fa un any i mig que està de baixa. Això, per tant, és insostenible.
5: A la protesta també hi han participat alumnes que esperen per examinar-se. Tot i que els concentrats han intentat entrar a l'edifici de la DGT, finalment només ho ha fet un representant per entregar un manifest.
2: I el canal Segarra-Garrigues incorporarà més de 1.300 hectàrees de regadiu repartides en 6 municipis. Això després de la posada en marxa de l'embassament de l'Albagés. Les obres tindran un cost de 13 milions d'euros i estaran enllestides d'aquí 2 anys. Tornem cap a Lleida, Júlia Albacar.
5: Els 6 municipis es troben tots a la comarca de les Garrigues i són l'Albagés, el Cogul, la Granadella, Juncosa, el Soleràs i Granyena de les Garrigues. L'ampliació s'ha pogut aprovar després de la posada en marxa aquest estiu de l'embassament de l'Albagés. Josep Maria Jové, president de la comunitat de regants del canal, explica que aquesta zona és una de les més costoses de regar.
7: Això ja en tenim per poder fer i, a més, una cosa molt important que deu veigés és poder portar aigua al sector 12. El sector 12 és el sector que gasta més energia de Segarra-Garrigues i ara, a partir d'ara, doncs moltes finques que regaien del bon moment, ara es poden regar directament de l'embassament del Vallès.
5: Ara es construirà una xarxa de canonades per fer arribar l'aigua a les agrupacions de regants amb dues dotacions que sumaran 8.000 metres cúbics anuals. El govern ha aprovat este dimarts l'execució de les obres, que duraran 2 anys i costaran 13 milions d'euros.
2: I a Barcelona, els comerciants de Sant Gervasi, que han hagut de tancar el negoci per l'esvoranc del Putxet, diuen que les administracions segueixen sense respondre als problemes econòmics que tenen. Per exemple, els 16 comerços afectats reclamen que els avancin diners per fer front a despeses immediates. Alba Barreras és propietària d'una clínica dental de la zona.
8: Que ens ajudin per tenir flujo de caja i poder pagar factures, nòmines, els lloguers i demés, que és el que més ens preocupa, no? Perquè el dia de demà doncs, rebrem la indemnització, ja se verà a què parte, però el que més ens interessa és això, no? De poder passar aquests mesos o aquestes setmanes, aquests dies, el que sigui.
2: La tinent d'alcalde de Barcelona, Maria Eugènia Gay, assegura que des de l'Ajuntament se'ls donarà assessorament jurídic.

0: És obvi que aquests comerços ara han de fer la seva oportuna reclamació de danys i perjudicis i l'Ajuntament doncs, també afavorirà perquè puguin doncs, anar desplegant tota aquesta actuació de la qual doncs, n'haurà de respondre la companyia competent en aquest cas.
1: Mentrestant, continuen els mesuraments del subsol dels 93 habitatges desallotjats. Divendres, els veïns afectats sabran si poden tornar a casa. L'emblemàtic cinema Truffaut de Girona, l'únic que quedava al centre de la ciutat, ha tancat portes aquest dimarts. El col·lectiu de crítics que l'havia gestionat fins ara ha decidit, per sorpresa de molts usuaris, no tornar a obrir perquè no tenen garanties jurídiques per tirar endavant. La gestió d'aquest equipament està pendent de la resolució d'un recurs del mateix col·lectiu contra el concurs fet per l'Ajuntament. Girona, Clara Jordan.
2: El concurs va donar com a guanyadora el mes d'abril una empresa de Cambrils que es va imposar al col·lectiu de crítics que des de feia 25 anys, des que va obrir portes, fins aquest dimarts mateix, havien gestionat l'equipament. El procés, però, va quedar suspès pel recurs presentat pel mateix col·lectiu que en els tres últims mesos havia seguit al capdavant del cinema perquè l'alcalde els havia demanat. Però sense cap document vàlid, el col·lectiu ha decidit tancar portes perquè no tenen garanties jurídiques. Això ha agafat per sorpresa molts usuaris.
3: Quina decepció. Espero que això sigui per poc temps. He sortit de la feina, pensava per passar les hores de calor, he mirat quina pel·li em venia de gust, he vingut aquí i m'he trobat la sorpresa.
4: I estic sorpresa, suposo que fins que no renovin amb els nous, però bueno, no serà el mateix.
2: L'alcalde Lluc Salelles ha reconegut que la situació el sap greu i ha confirmat que el cinema estarà tancat fins que resolgui el recurs. El Truffaut era l'últim cinema que quedava al centre de Girona que oferia cinema d'autor, produccions independents i pel·lícules en versió original.
1: La coreògrafa sud-coreana Sun In-her debuta a Barcelona amb el muntatge amb què convida el públic a reflexionar sobre com l'art pot inspirar respostes als canvis del medi ambient. És una de les propostes de dansa internacional que formen part de la programació del GREC. Marta Vives.
5: El moviment com a força, l'art com a motor per plantejar respostes davant l'entorn canviant que ens envolta. La prestigiosa coreògrafa sud-coreana Sung Kim-her ens proposa un muntatge hipnòtic a través dels cossos de 7 ballarins que es desplacen per l'escenari del Mercat de les Flors amb una precisió aguda, un moviment electrificant i una il·luminació dinàmica. És en una identitat col·lectiva compartida, feta d'individualitats que calculen, xoquen, resisteixen i tornen a unir-se amb un objectiu, com ens ha explicat la coreògrafa.
6: El meu espectacle tracta de patrons en marxa. La manera com el cos i caminar tenen a veure amb la natura, com un peix, com un ocell al cel, i com aquest patró de caminar es transforma en un cos calculat, en un cos industrialitzat quan arriba a la ciutat. Aleshores el cos es dissol, es fon. I aquest és el viatge de l'espectacle.
5: Aquest és el poder d'un muntatge que ens recorda que cap acció és insignificant i que cada elecció determina el futur del món, especialment quan parlem del medi ambient.
1: Esports. Amb David Ubach.
7: La selecció espanyola de futbol s'ha classificat per disputar la final del Mundial. Amb quatre catalans titulars, el combinat de Luis de la Fuente ha superat França a les semifinals per 0-2 en un partit de superioritat global dels finalistes. Oyarzabal de penal provocat per Lamine Yamal ha marcat el 0-1 al minut 22 i fins i tot abans del descans Espanya ha fregat el segon gol. A la represa, Pedro Porro ha culminat una paret amb Dani Olmo per fer el 0-2 definitiu al minut 58 de joc. Un dels quatre catalans titulars que esmentàvem, Pau Cubarsí, ha explicat a la televisió espanyola que han firmat una actuació de molt nivell.
8: Estamos la verdad que muy ilusionados, creo que es un trabajo que hemos hecho magnífico estos últimos meses y que veníamos de un nivel espectacular de fuera, pero yo creo que se ha demostrado que somos una gran familia, que hemos dado el nivel cuando se tenía que dar y ahora viene lo más complicado, que es una final que se va a hacer larga, pero con el compromiso y el compañerismo que tenemos en el equipo, pues yo creo que se va a sacar adelante.
7: De la Fuente ha repetit l'11 del partit de quarts contra Bèlgica, com dèiem, amb quatre catalans, Cubarsí mateix, Olmo i Lamine Yamal del Barça i Cucurella del Madrid. I també amb suplència de Pedri, que ha jugat els últims 15 minuts de partit, com el també blaugrana Ferran Torres. La segona semifinal del Mundial la disputaran aquest dimecres Atlanta, l'Argentina i Anglaterra. Més futbol, Mundial a banda.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: El Barça, Frenkie de Jong podria estar entre 4 i 6 mesos de baixa per una lesió al genoll dret. El migcampista neerlandès va passar aquest dilluns proves mèdiques a la ciutat esportiva Johan Cruyff arran d'unes molèsties que el van obligar a jugar infiltrat els dos últims partits del Mundial amb els Països Baixos. A l'espera de proves complementàries que determinin l'abast exacte de la seva lesió, de Jong té previst incorporar-se a la pretemporada blaugrana el 27 de juliol. Sense deixar el Barça encara, afegim que el migcampista Marc Casado ha deixat oberta la porta a marxar del club blaugrana si s'escau. Són declaracions de Casado en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
1: Jo el que vull sempre és ajudar l'equip, ajudar el club. Em considero una persona molt culer i com a culer l'únic que vull és el millor pel club, el millor per l'equip. I si això ve amb el que jo em quedi, doncs jo em quedaré. Si que el club segueixi creixent i l'equip segueixi millorant comporta que jo hagi de marxar perquè així m'ho diuen, doncs així serà.
0: Més futbol. A segona, aquest dimarts ha estat dia de presentacions. El Girona ha presentat els migcampistes Ivan Morante i Izan González. Sentim Ivan Morante.
2: Puedo aportar, pese a mi edad, veteranía, porque ya llevo muchos años. Soy un organizador de juego, he crecido también mucho defensivamente. Creo que soy a día de un centrocampista bastante completo.
0: El Sabadell, per la seva banda, ha presentat el defensa Miqui Codina i el migcampista Len Ribeiro. A més, el club sabadellenc ha anunciat l'arribada del central José Luis Català, de 21 anys, i que ha firmat fins al 2028, procedent de l'Espanyol B.
3: 3CAT Info.
0: A la Lliga Femenina de Futbol, el Badalona Women ha presentat la migcampista Vicky Losada, excapitana del Barça de 35 anys, que arriba cedida pel Bristol City anglès.
4: Va a ser raro, pero de compañeras con las que yo viví esos años, quedarán dos. Siempre allí va a ser especial, pero quizá después de 5 años, ahora sí que me veo preparada.
0: Mentrestant, l'Espanyol Femení ha fitxat Natàlia Scott, la màxima golejadora de la segona divisió, fins al 2028. Scott, de 19 anys, és formada al planter blanc i blau i prové del Barça B. Obrim ara bloc poliesportiu parlant de bàsquet.
3: 3CAT Info.
0: El Barça té previst anunciar durant els propers dies la incorporació de l'eslové Alexander Sekulic com a nou entrenador. L'acord club tècnic és total i Sekulic només té pendent firmar el nou contracte com a blaugrana. Sekulic deixa el Dubai, on aterra Xavi Pasqual, i és que Pasqual ha fet efectiu aquest dimarts el pagament de la clàusula de rescisió amb el Barça, i el Dubai ja l'ha anunciat com a nou preparador del conjunt dels Emirats fins al 2029. Mentrestant, el Barça podrà comptar amb Xavi Pujol com a director esportiu a partir del mes d'agost. En ciclisme, un últim apunt, perquè al Tour de França hi ha hagut nou cop d'autoritat de Tadej Pogačar, que s'ha imposat en solitari a la desena etapa de 166 km de mitja muntanya entre Aurillac i Le Lioran. A la general, Pogačar, que ha sumat el seu tercer triomf parcial en aquesta edició de la ronda francesa, ha refermat el lideratge ara amb 3 minuts i 36 segons de marge sobre el segon, que és el danès del Visma, Jonas Vingegaard.
3: Trescat Info.

0: Els bombers treballen en les tasques d'extinció de dos incendis que s'han declarat aquest dimarts a la tarda. Un crema entre l'Anoia i el Bages i ha calcinat més d'una quarantena d'hectàrees. L'altre, que ja està estabilitzat, s'ha declarat acunit i ha obligat a activar el confinament de tres urbanitzacions durant uns minuts. L'Ajuntament de Manlleu, a Osona, ha decretat dos dies de dol oficial per la mort d'uns bessons d'11 anys al riu Ter. Els Mossos investiguen els fets, però tot apunta que ha estat un accident. La família va avisar la policia dilluns a la nit quan els dos infants no tornaven a casa. 20 persones han mort ofegades a Catalunya des que va començar la campanya de bany, ara fa un mes. Entre les víctimes, 11 han perdut la vida a les platges, 6 en piscines i 3 en aigües interiors, que inclouen rius i pantans. Protecció Civil demana que els menors sempre es banyin amb la supervisió d'un adult. El govern espanyol insisteix en la innocència del germà de Pedro Sánchez, condemnat a 9 anys d'inhabilitació, i veu en la sentència un intent de fer caure l'executiu de coalició. L'Audiència de Badajoz condemna David Sánchez per la plaça de coordinador de conservatoris que li van fer a mida, però l'absol de tràfic d'influències perquè no s'ha pogut demostrar si l'ordre venia de dalt. Junts trenca el govern tripartit de Girona i deixa el govern de Guanyem i Esquerra en minoria. L'alcalde Lluc Salellas hi veu motius electoralistes, mentre que Junts argumenta que ja no poden influir en les decisions de Salellas i que les prioritats del partit queden aparcades. L'escalada bèl·lica a l'Orient Mitjà s'intensifica amb atacs dels Estats Units contra l'Iran i llançament de míssils i drons contra països del Golf aliats de Washington per part de la República Islàmica. Donald Trump fa marxa enrere la taxa del 20% sobre la càrrega dels vaixells comercials que naveguen per l'estret d'Hormuz. El Consell de Ministres ha aprovat la llei de violència vicària que reconeix com a agreujant a la violència masclista el mal que l'agressor causa als fills o altres persones de l'entorn de la víctima. Entre altres mesures, retira automàticament la pàtria potestat als agressors condemnats. Des del 2013, 68 menors han estat assassinats per violència vicària, 3 dels quals aquest any. La música en viu va facturar 244 milions d'euros el 2025, amb un rècord de 31,9 milions d'espectadors. Són dades de l'anuari de la música d'aquest any que assenyalen que els concerts es disparen, gairebé 32.000. Per contra, per primer cop en molts anys, la producció discogràfica en català pateix un fort retrocés. Esports.
1: La selecció espanyola de futbol s'ha classificat per disputar la final del Mundial. Amb 4 catalans titulars, el combinat espanyol ha superat França a les semifinals per 0-2 amb gols d'Oyarzábal, de penal, al primer temps, i de Pedro Porro a la represa. Aquest dimecres, segona semifinal, Anglaterra-Argentina. Al Barça, Frenkie de Jong podria estar entre 4 i 6 mesos de baixa per una lesió al genoll dret. El migcampista neerlandès va jugar infiltrat als dos últims partits del Mundial amb els Països Baixos. I el Barça de bàsquet té previst anunciar durant els propers dies la incorporació de l'eslové Alexander Sekulic com a nou entrenador. Sekulic deixa el Dubai on aterra Xavi Pasqual, que ha fet efectiu aquest dimarts el pagament de la seva clàusula de rescisió.
0: I el temps, dimecres serà el punt àlgid d'aquesta tercera onada de calor. S'intensificarà la calor nocturna, les mínimes seran tropicals i tòrrides i farà més calor migdia. Moltes màximes arribaran als 40 graus i a ponent puntualment estaran per sobre. La pols sahariana deixarà el cel terrós, hi haurà més núvols i la xafogó serà marcada a la costa. 3CAT Info. Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: 3CAT Info.
0: Els bombers treballen en les tasques d'extinció d'un incendi de vegetació a Rubió, l'Anoia, que ja ha cremat unes 47 hectàrees. En el dispositiu s'han mobilitzat una cinquantena de dotacions amb un fort desplegament de mitjans aeris. Els cossos d'emergència també actuen en un segon incendi a Cunit, al Baix Penedès, que ja està estabilitzat. El foc ha obligat a confinar tres urbanitzacions d'aquest municipi i de Castellet i la Gornal durant una hora. Corresponsal a l'Anoia, Montse Gené.
3: Nit intensa a Rubió per intentar estabilitzar el foc abans que arribi el vent de ponent aquest dimecres. Al vespre s'havia aconseguit perimetrar el 80% de l'incendi i alguns trams s'han aturat gràcies als treballs conjunts dels mitjans aeris i terrestres dels bombers, també dels voluntaris de les ADF i maquinària agrícola dels pagesos de la zona. El foc amenaça una extensa massa boscosa, però cap nucli habitat. No hi ha població a prop, per tant, no ha calgut fer confinaments ni evacuacions. Sí, alguna masia aïllada, com explica explicat l'inspector Joan Rovira, cap d'emergències de la Regió Metropolitana Sud.
4: I sí que també s'ha fet un confinament amb alguns dels masos aïllats que quedaven per davant de l'eix de propagació de l'incendi. Diguem, és una zona bàsicament forestal o agroforestal, i hi havia alguns disseminats que també s'ha fet una ordre de confinament amb alguns d'aquests nuclis. Juntament amb els companys de Mossos d'Esquadra, pues hem fet també una activitat de comunicar als residents pues, aquesta situació.
3: S'ha treballat tant en el flanc esquerre com sobretot en el flanc dret i s'ha aconseguit alentir la ràpida progressió inicial quan s'ha declarat a Castellfollit del Boix, al Bages. Les últimes dades són de 47 hectàrees cremades, el 47% corresponen precisament a aquest terme, a Castellfollit del Boix, i 53% al de Rubió. Es mantenen 33 dotacions treballant-hi per perimetre l'incendi i evitar revifades. A Cunit, on s'ha pogut estabilitzar el foc que s'ha declarat aquest dimarts al vespre a les urbanitzacions de muntanya, es mantenen 7 dotacions terrestres. Ja s'ha aixecat el confinament de 3 urbanitzacions, però les feines continuen durant la nit per intentar apagar-lo.
4: L'incendi l'estem ja donant per estabilitzat, queda encara feina pendent al llarg de la nit per acabar de consolidar el perímetre, però el pronòstic és positiu. Les urbanitzacions que havien fet el confinament, doncs aquest ja s'ha aixecat.
3: Es tracta d'una zona boscosa amb moltes cases i el foc estava a prop d'algunes d'elles. La decisió inicial ha estat en aquest cas que la població es quedés a dins de les seves cases protegits.
0: Catalunya afronta aquest dimecres el moment més crític de la tercera onada de calor, amb un pic de

0: les temperatures que poden arribar o superar els 40 graus. Els agents rurals han activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal en 111 municipis de 20 comarques i mantenen la prohibició d'accés a 8 espais naturals. Des de Protecció Civil, la cap de Servei de Gestió d'Emergències, Montse Font, avisa que la calor començarà a primera hora i anirà acompanyada de pols en suspensió.
1: Intentar anar hidratat, barret, protecció, perquè de més demà ens coincideix la calor amb aquest ambient de pols que també dificulta la respiració de les persones que tenen doncs, algun tipus de problema respiratori.
0: La calor també té conseqüències als centres d'atenció primària i als hospitals. En l'última setmana, les visites per problemes de salut relacionats amb les altes temperatures han pujat un 40% als CAPs, la gran majoria per cops de calor, seguits de deshidratacions i síncopes. Són dades del Departament de Salut que també indiquen que hi ha hagut 40 ingressos als hospitals per aquest motiu, gairebé tots de gent gran. Ho explica el vicepresident de la Societat Catalana de Medicina Familiar, Jordi Mestres, metge de família.
2: Sobretot nits de calor, que és el que genera molts problemes, no? Que fa que el dia següent ja no comenci doncs, en condicions. I, evidentment, tenim una població que cada vegada doncs, hi ha més esperança de vida, per tant, més patologia crònica i més persones que entren doncs, en aquesta bossa de pacients que poden tenir descompensacions.
0: Mareig, mal de cap, deixar de suar o somnolència són símptomes que ens han de fer consultar un metge.
3: 3CAT Info.
0: Manlleu declara 2 dies de dol per la mort de 2 germans bessons d'11 anys ofegats al riu Ter. Els Mossos investiguen els fets, però la principal hipòtesi és un accident. Els 2 nens no van tornar dilluns a la nit a casa, després hi van engegar un dispositiu per mirar de localitzar-los. Aquest dimarts han trobat els 2 cadàvers dins de l'aigua. Manlleu, Xavier Cussó i Maria Costa.
4: Els 2 germans estaven jugant a futbol en una pista esportiva relativament a prop de la zona del riu. La pista tancava a les 9 del vespre i després havien d'anar cap a casa, però no hi van anar. Per això, a la nit, la família va alertar la policia local i, conjuntament amb els Mossos, van muntar un dispositiu de recerca amb drons i la unitat subaquàtica per localitzar-los. Ha estat aquest dimarts al migdia quan han trobat roba a l'entorn del riu i a la llera han localitzat els 2 cossos que coincidien amb la descripció dels 2 menors. Un cop s'hagin fet les 2 autòpsies, es podrà concloure la identificació dels 2 infants. La zona on s'ha produït l'ofegament és el meandre de la Devesa, on hi passa el riu Ter. Es tracta d'una zona amb poc cabal i en alguns punts hi ha un màxim d'entre 2 i 3 metres de profunditat. Veïns i persones que caminen pel passeig del Ter han explicat a aquesta emissora que a la zona a vegades hi ha gent que s'hi banya i s'hi refresca.
5: Jo també he vingut a banyar de petit. Roca Negra és un puesto que havia fugat molta gent abans, perquè és un puesto que fa sempre un remolí i allà hi ha un de sota de fang. I, clar, i encara que sàpigues nedar, el xucador xucla.
6: L'altre dia aquí 2 nanos, ahir, saltaven per aquí. L'altre dia un altre que ficava els peus. Vull dir, és el riu, fa calor, són nanos. Què volem fer? El que és una pena.
7: Algunos he visto que llegan a refrescarse un poco como los pies. Algunos también he visto que se bañan, pero no es tan frecuente como tal.
4: La hipòtesi principal és que es tracta d'una mort accidental. L'Ajuntament de Manlleu ha decretat 2 dies de dol oficial i ha convocat per aquest dimecres 1 minut de silenci davant del consistori a les 8 del vespre. En un comunicat ha traslladat el condol a les famílies i ha demanat a la població que no difonguin informacions no contrastades.
0: Des que va començar la campanya de banya a Catalunya, ara fa un mes, s'han perdut la vida 20 persones. La majoria, 11, s'han ofegat en platges, 6 han perdut la vida en piscines i 3 en aigües interiors, que inclouen pantans i rius, com el cas de les 2 víctimes de Manlleu. Montserrat Font, cap del Servei de Gestió d'Emergències, explicava en declaracions al Catalunya Vespre que els menors han d'anar acompanyats en qualsevol zona de bany.
1: Hi poden haver rebolins, hi pot haver fang, hi poden haver branques a sota, elements que no veiem perquè, a més, l'aigua no és ben bé transparent, sinó que acostuma a baixar tèrbola en segons quins punts i per això recomanem que no s'hi vagin mai sol i, evidentment, doncs, si són menors, que vagin sempre acompanyats.
0: Durant la campanya de bany de l'any passat van perdre la vida 28 persones.
3: 3CAT Info.
0: Més qüestions. El govern espanyol manté que el germà de Pedro Sánchez és innocent i veuen en la sentència de 9 anys d'inhabilitació un intent de tombar l'executiu de coalició. L'Audiència de Badajoz ha condemnat aquest dimarts David Sánchez Pérez Castejón per un delicte de

0: prevaricació. El tribunal conclou que la Diputació d'aquella província va crear una plaça feta a mida per ell, tot i que no pot demostrar si l'ordre venia d'instàncies superiors i, per això, l'absol del delicte de tràfic d'influències. Madrid, Dani Sainz de Aja.
1: La condemna se sustenta en els correus intervinguts per Luco i en múltiples indicis que, valorats amb lògica, diu la sentència, permeten inferir l'existència d'un pla delictiu preconcebut. Segons els magistrats, els acusats es van posar d'acord per afavorir David Sánchez amb la creació i adjudicació d'una plaça de coordinador dels conservatoris de música de Badajoz innecessària i buida de contingut. Ho van fer perquè era el germà del futur líder socialista, tot i que encara faltaven 7 mesos perquè Pedro Sánchez tornés a la Secretaria General del PSOE. Ara bé, no queda demostrat, diu la sentència, si la decisió va néixer d'una persona externa o d'un superior jeràrquic. És per això que absolen els acusats del delicte de tràfic d'influències, però sí que els condemnen per prevaricació a penes de 9 anys d'inhabilitació. En el cas de l'expresident de la Diputació i antic líder dels socialistes extremenys, Miguel Ángel Gallardo, la condemna és doble, a 18 anys d'inhabilitació. Les acusacions populars havien demanat 6 anys de presó. Les defenses dels condemnats que reclamaven l'absolució ja han anunciat que recorreran la sentència.
0: Es tracta de la primera condemna a l'entorn familiar de Pedro Sánchez, que aquesta setmana sabrà si la seva parella, Begoña Gómez, també va a judici acusada de delictes de corrupció.
1: Sánchez sempre havia mantingut que el seu germà és innocent i ara la Moncloa no es fa enrere. La portaveu Elma Saiz diu que així s'acabarà demostrant.
2: Confianza en la justicia y en que en instancias superiores se confirme lo que creemos, la inocencia de David Sánchez.
1: Óscar Puente va més lluny i parla d'intent de derrocar un govern. La sentència és injusta i una barbaritat pel PSOE, desproporcionada per Sumar i l'Aufer per Esquerra. El PP la qualifica d'històrica i Feijóo diu que és inapel·lable.
3: ¿Qué es lo que al gobierno no le gusta? Me preocupa la actitud del gobierno instigada por el presidente del gobierno. Le digo que es preocupante porque nunca lo había sucedido en democracia.
1: El president espanyol ha conegut la sentència quan era de viatge oficial a París i per ara no s'ha pronunciat sobre la condemna al seu germà.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'escalada bèl·lica a l'Iran s'intensifica amb nous atacs dels Estats Units a diferents punts de la República Islàmica, sobretot a la costa de l'estret d'Hormuz. Teheran respon amb bombardejos a països del Golf, aliats de Washington, com Bahrein i Kuwait, on hi ha hagut 4 ferits. Donald Trump fa marxa enrere en la idea d'aplicar una taxa del 20% als vaixells comercials que naveguen per l'estret a canvi d'inversions multimilionàries dels socis de la regió. El bloqueig naval sobre els ports iranians s'ha reactivat aquesta nit. Washington, Oriol Serra.
5: Donald Trump assegura que els principals països productors de petroli del Golf Pèrsic li han garantit inversions multimilionàries als Estats Units a canvi de la vigilància militar nord-americana de l'estret d'Hormuz. Encara no feia ni 24 hores que havia anunciat la implementació d'una taxa del 20% al trànsit marítim a l'estret. Trump assegura que dilluns va rebre trucades de Kuwait, l'Aràbia Saudita, Qatar, Bahrain i els Emirats Àrabs Units.
6: Em van trucar reis i emirs de diversos països que són aliats molt potents i em van dir: ens agradaria fer-ho diferent. Voldríem invertir milers de milions de dòlars als Estats Units en comptes del cobrament d'una taxa. Això m'agrada, perquè no crec que ningú hagi de poder cobrar una tarifa per passar per l'estret.
5: Per cert, que Trump s'ha reunit amb el primer ministre de l'Iraq a Washington, amb qui assegura haver tingut tan bona sintonia que fins i tot han improvisat un dinar conjunt a la Casa Blanca. A la seva línia, atzivat a l'homòleg iraquià, que és un home jove i ben plantat. Tot això mentre les embarcacions militars nord-americanes s'acosten cada vegada més a la costa iraniana i els bombardejos no s'aturen.
4: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
7: Nit matinada càlida, tòrrida a la majoria de la façana litoral i també tropical en moltes comarques, tret, podríem dir, del Pirineu, perquè al Prepirineu també algunes mínimes quedaran als 20 graus o per sobre. Per tant, costarà de dormir i demà al matí es mantindrà aquest ambient força, força càlid. Aquest dimecres tindrem aquest punt àlgic d'aquesta tercera onada de calor, amb un matí de cel terrós, de pols sahariana, de núvols baixos resseguint la façana litoral, que encara porten aquest ambient més xafogós i que costarà una miqueta més de trencar-se cap a l'extrem sud, cap al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. De cara al migdia, la temperatura es voldrà enfilar una miqueta més. Tota Catalunya sota avís de calor, de nivell moderat, alt o molt alt. Molt alt, al Baix Llobregat, Vallès Occidental i Vallès Oriental. Moltes màximes arribarien a aquests 40 graus, fins i tot en punts del Prepirineu, amb vent de sud-oest, i aquestes temperatures elevades cap a la Catalunya central, també cap a punts de ponent, on es pot enfilar encara una miqueta més la temperatura. La nit de dimecres a dijous es mantindrà càlida, o fins i tot una miqueta més. En canvi, de cara a dijous ja començaríem a notar que la temperatura baixarà una mica.
4: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @trescatinfoviari.
0: Junts trenca el govern tripartit de Girona i deixa Guanyem i Esquerra governant en minoria. La fins ara vicealcaldessa, la juntaire Gemma Geis, argumenta que han pres la decisió perquè ja no poden influir en les decisions de l'alcalde Lluc Salelles i perquè les prioritats de Junts queden aparcades. Salelles, en canvi, hi veu interessos partidistes i acusa Geis d'actuar amb la vista posada en les municipals de l'any que ve. Girona, Laia Claret.
8: L'alcalde ha especificat que no ha tingut cap punt d'inflexió en les relacions amb Junts. És per això que acusa Geis de tenir el cap posat en les eleccions municipals.
9: Per poder fer oposició clarament pensant en les eleccions. Si algú ha volgut, per por a l'extrema dreta, introduir tàctica electoral en el seu dia a dia, jo crec que la responsabilitat és, en aquest cas, de Junts. Entenem que és un error perquè trenca una feina feta a la ciutat i perquè és, a més, dona ales al PSC i Aliança Catalana.
8: Aquest dimarts al matí, Gemma Geis defensava la sortida del govern argumentant manca de poder d'execució.
10: Al final, la figura de l'alcalde és molt personalista. Aquests darrers mesos ens hem trobat carpetes que nosaltres volíem tancar que per altres incidents quedaven en segon lloc. Al final nosaltres hem intentat condicionar tot el que hem pogut.
8: Salelles ha defensat la feina feta amb el govern tripartit i tot i que ha assegurat que encara no ha tingut cap conversa amb Quim Ayats, líder d'Esquerra, els ha emplaçat a mantenir el pacte i governar en minoria per potenciar, diu, un govern d'esquerres i independentista a Girona. Ha afegit que treballa per reorganitzar el cartipàs municipal abans de final de mes.
0: Junts reté part del grup municipal a l'Ajuntament de Cambrils, al Baix Camp. El fins ara líder del partit al consistori, Enric Daza, ha fitxat per Aliança Catalana, però les altres dues regidores no el seguiran. Tarragona, Manel Sastre.
11: Les dues regidores de Junts a Cambrils, Teresa Requesens i Laura Mallau, no seguiran el cap de llista Enric Daza en el seu salt cap a Aliança Catalana. Requesens ho ha desmentit en una compareixença i ha dit que no ha estat mai temptada de fer-ho perquè no comparteix la ideologia de la formació d'ultradreta.
12: No em sento al costat d'Aliança Catalana. No he pactat res amb Aliança Catalana. Vaig dir que jo no volia que la meva persona es vegés involucrada amb aquest partit polític. Sempre he cregut que les extremes, siguin de dretes o d'esquerres, no són bones.
11: Daza ha justificat el seu salt a la formació de Sílvia Orriols perquè el projecte de Junts, diu, està esgotat.
13: Prenem aquesta decisió perquè després de que el projecte en Junts s'hagi esgotat, pensem que aquesta aliança amb Aliança ens portarà amb les eleccions del 2027 amb tota la força per aconseguir revertir la situació actual del municipi.
11: Enric Daza atribueix la confusió sobre el pas de les regidores Aliança per l'equivocació entre l'acord entre la plataforma ciutadana Compromís per Cambrils i el que ha de fer el grup municipal Compromís Junts, que és el que caldrà determinar ara, segons ha explicat la regidora Requesens, que assegura que té el suport també de la Direcció Nacional de Junts.
0: El Parlament considera que la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, i el portaveu de Vox a la cambra, Joan Garriga, han vulnerat el codi de conducta dels diputats amb diversos discursos d'odi. La Comissió de l'Estatut dels Diputats hi veu faltes lleus i ara la mesa del Parlament haurà de decidir si el sanciona. En el cas d'Orriols, la comissió la fa responsable d'haver assenyalat fins a 7 vegades la diputada d'Esquerra, Najat Driouech, amb expressions com aquesta per l'ús del vel.
14: La primera formació política que ha obert les portes del Parlament al fonamentalisme i al misoginia islàmiques.
0: També es consideren faltes lleus que el portaveu de Vox, Joan Garriga, col·loqués cartells amb l'expressió «companys assassí» i vinculés els socialistes amb les drogues i la prostitució, arran de les investigacions judicials que afecten el PSOE. Garriga ja ha anunciat que, sigui quina sigui la decisió de la mesa, la recorreran. Les sancions a Orriols i Garriga poden anar des d'una amonestació pública fins a multes d'entre 600 i 12.000 euros. El Consell de Ministres aprova la llei de violència vicària, que reconeix com a agreujant de la violència masclista el mal que l'agressor causa als fills o altres persones de l'entorn de la víctima per fer-la patir. El text posa l'accent a protegir les mares i els fills quan hi hagi indicis de violència masclista i amplia la consideració de víctimes a pares, germans i altres familiars de l'entorn de la dona. Madrid, Àngels Lafuente.
15: Amb aquesta nova llei, la violència vicària passa a ser un agreujant de la violència de gènere i la introdueix al Codi Penal com a delicte específic. El text modifica diverses lleis per cobrir el buit normatiu. Entre altres, retira automàticament la pàtria potestat als agressors condemnats amb sentència ferma. Ana Redondo, ministra d'Igualtat.
16: El interés superior del menor no está en someterse a la pàtria potestat del maltratador. La premisa, por lo tanto, es clara. Un maltratador, una persona violenta, nunca puede ser un buen padre.
15: Pel que fa a la guàrdia i custòdia, abans de prendre qualsevol decisió, el jutge haurà de demanar informes al fiscal i escoltar els menors d'edat per poder protegir-los i garantir els seus drets. També ampliarà la condició de víctimes a la resta de familiars que siguin atacats amb l'objectiu de fer patir la dona.
16: También aquellos mayores de edad que estén sometidos a la guardia o custodia de esa pareja o de esa mujer, por supuesto también a los ascendientes y a los hermanos, hermanas o a la actual pareja de la víctima.
15: Una llei que arriba al Consell de Ministres en segona volta, els ministeris implicats, Igualtat, Joventut, Infància i Justícia, han necessitat més d'un any per llimar diferències i consensuar un text per protegir els menors. Des del 2013, 68 han estat assassinats, dels quals 3 han mort aquest any.
0: I aprovada al Congrés la reforma de les lleis de dependència i discapacitat. La nova norma reforça els drets de les persones dependents, amplia les prestacions i fixa per llei que l'Estat haurà d'assumir la meitat del finançament del sistema. La reforma també amplia el servei d'assistència personal més enllà de la llar. Això inclou, per exemple, acompanyar les persones dependents a fer la compra o anar al metge. La llei també reconeix com a cuidadors persones que no siguin familiars. El ministre Pablo Bustinduy, ministre de Drets Socials, destaca la importància de l'aprovació.
17: Hoy es un día importantísimo para la política social de este país y que el 14 de julio de 2027 lo recordaremos durante décadas como el día en que se refundó nuestro sistema de cuidados.
0: A Catalunya, gairebé 300.000 persones tenen reconegut algun grau de dependència.
4: 3CAT Info.
0: La música en viu va facturar 244 milions d'euros el 2025 amb un rècord de 31,9 milions d'espectadors. Són dades de l'anuari de la música d'aquest any que assenyalen que els ingressos s'estabilitzen, tot i que els concerts es disparen, gairebé 32.000 al llarg de l'any, fins a 8.000 més que el 2024, amb 23,8 milions d'espectadors. Per contra, per primer cop en molts anys, la producció discogràfica en català pateix un fort retrocés. Sentim Lluís Gendrau, director del grup Enderroc.
18: Fins ara sempre havíem dit que la música era l'oasi de la llengua, era un espai on sempre creixia la producció. Doncs això ja no ho diem. Per primera vegada en la història de l'anuari hi ha menys producció de discos en qualsevol format en català. Ha baixat un 6% la producció de música en català i, a més, també han baixat els discos, l'edició de discos, que ja això ja veiem feia 2 o 3 anys que passava.
0: L'any 2023, el sector musical facturava més amb la venda de discos que amb els concerts i, en canvi, actualment, la indústria del directe ja suposa més del 90% de tota la facturació de la indústria musical catalana.
4: Esports.
0: Amb David Ubach.
19: La selecció espanyola de futbol s'ha classificat per disputar la final del Mundial. Amb 4 catalans titulars, el combinat de Luis de la Fuente ha superat França a les semifinals per 0-2, en un partit de superioritat global dels espanyols. El seleccionador espanyol ha subratllat el mèrit col·lectiu del triomf en declaracions a Televisió Espanyola.
20: Nos enfrentábamos a uno de los mejores selecciones del mundo, pero enfrente tenían al mejor equipo del mundo. Eso es diferente, eso es un plus. Estos jugadores se merecen todo porque demuestran día tras día eso, su compromiso, su generosidad, su solidaridad, su talento. Es maravilloso verles jugar, hoy ha sido un espectáculo.
19: Oyarzabal, de penal provocat per Lamine Yamal, ha marcat el 0-1 al minut 22 i fins i tot abans del descans Espanya ha fregat el segon gol. A la represa, Pedro Porro ha culminat una paret amb Dani Olmo per fer el 0-2 definitiu al minut 58 de joc. De la Fuente ha repetit l'11 del partit de quarts contra Bèlgica amb 4 catalans, Cubarsí, Olmo i Lamine Yamal del Barça i Cucurella del Madrid. I també amb suplència de Pedri, que ha jugat els últims 15 minuts de partit, com el també blaugrana Ferran Torres. La segona semifinal del Mundial la disputaran aquest dimecres Atlanta, l'Argentina i Anglaterra. El migcampista dels argentins, Rodrigo De Paul, creu que encara han una oportunitat única.
2: Un partido de fútbol único, porque bueno, es una semifinal contra Inglaterra. Que bueno, que los argentinos cuando terminen el partido estén muy felices.
19: Mentrestant, el porter dels anglesos, Jordan Pickford, s'ha referit a la influència de Leo Messi.
21: Tots sabem que Messi és molt bo, però també sabem com n'és de bona l'Argentina, així que no ens podem centrar només en ell. També tenim en compte els seus altres punts forts, així com les debilitats que podem aprofitar.
19: Més futbol, Mundial a banda.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
19: El Barça, Frenkie de Jong, podria estar entre 4 i 6 mesos de baixa per una lesió al genoll dret. El migcampista neerlandès va passar aquest dilluns proves mèdiques a la ciutat esportiva Johan Cruyff arran d'unes molèsties que el van obligar a jugar infiltrat, de fet, els dos últims partits del Mundial amb els Països Baixos. A l'espera de proves complementàries que determinin l'abast exacte de la seva lesió, de Jong té previst incorporar-se a la pretemporada blaugrana el 27 de juliol. Sense deixar el Barça, afegim que el migcampista Marc Casador ha deixat oberta la porta a marxa del club blaugrana si s'escau. Són declaracions de Casador en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
22: Jo el que vull sempre és ajudar l'equip, ajudar el club. Em considero una persona molt culer i com a culer l'únic que vull és el millor pel club, el millor per l'equip. I si això ve amb el que jo em quedi, doncs jo em quedaré. Si que el club segueixi creixent i l'equip segueixi millorant comporta que jo hagi de marxar perquè així m'ho diuen, doncs així serà.
19: Més futbol. Aquest dimarts s'han fet públics els horaris de les primeres jornades de Lliga a la primera i segona divisió. A primera, diumenge 16 d'agost, Espanyol Llevant a les 7 de la tarda i Barça Atlètic Club de Bilbao, que es posposa el dijous 27 d'agost a les 9 per garantir el descans als internacionals blaugranes després del Mundial. I a segona, la Lliga també comença a mitjans d'agost. Diumenge 16 d'agost, Girona Leganés a les 7 i l'endemà dilluns 17, Sporting de Gijón Sabadell també a les 7. Precisament a segona, aquest dimarts ha estat dia de presentacions. El Girona ha presentat els migcampistes Ivan Morante i Izan González. Sentim Izan González.
23: Està clar que això és un gran pas per mi, jo ho sé, per créixer personalment i per aprendre. Em vindrà molt bé també estar un any més a aquesta categoria, pot ser, i aprendre sempre.
19: El Sabadell, per la seva banda, ha presentat el defensa Miqui Codina i el migcampista Alain Ribeiro. A més, el club sabadellenc ha anunciat l'arribada del central José Luis Català, de 21 anys, i que ha firmat fins al 2028 procedent de l'Espanyol B.
4: 3CAT Info.
19: A la Lliga Femenina, el Badalona Women ha presentat la migcampista Vicky Losada, excapitana del Barça de 35 anys, que arriba cedida del Bristol City. Mentrestant, l'Espanyol Femení ha fitxat Natàlia Scott, la màxima golejadora de la segona divisió, fins al 2028. I en ciclisme, el Tour de França, nou cop d'autoritat de Tadej Pogačar, que s'ha imposat en solitari en la desena etapa de muntanya i ha refermat el lideratge de la General, ara amb 3 minuts i 36 segons d'avantatge respecte del segon, el danès Jonas Vingegaard.
4: 3CAT Info. Són dos quarts d'una.

0: Aquestes són les principals informacions. Els bombers treballen en les tasques d'extinció de dos incendis que s'han declarat aquest dimarts a la tarda. Un crema entre l'Anoia i el Bages i l'altre, que ja està estabilitzat, s'ha declarat a Cunit. L'Ajuntament de Manlleu, a Osona, ha decretat dos dies de dol oficial per la mort d'uns bessons d'11 anys al riu Ter. Els Mossos investiguen els fets, però tot apunta que ha estat un accident. El govern espanyol insisteix en la innocència del germà de Pedro Sánchez, condemnat a 9 anys d'inhabilitació, i veu en la sentència un intent de fer caure l'executiu de coalició. L'Audiència de Badajoz condemna David Sánchez per la plaça de coordinador de conservatoris que li van fer a mida, però l'absol de tràfic d'influències. A partir d'ara us explicarem que un estudi de la Unió Europea assenyala Barcelona com una de les zones on la població augmentarà més de cara al 2050. També que Catalunya vol ser pionera a Europa en la circulació de cotxes autònoms. El govern ha aprovat el programa de carreteres connectades intel·ligents que preveu la instal·lació de sensors en 930 quilòmetres de vies. I us explicarem que tanca portes l'emblemàtic cinema Truffaut de Girona. El col·lectiu de crítics que el gestionava des de feia 25 anys ha decidit abaixar la persiana perquè no té garanties jurídiques per continuar.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que la selecció espanyola de futbol s'ha classificat per disputar la final del Mundial. Amb quatre catalans titulars, el combinat de Luis de la Fuente ha superat França a les semifinals per 0-2, amb gols d'Oyarzabal de penal al primer temps i de Pedro Porro a la represa. Aquest dimecres, segona semifinal, Anglaterra-Argentina.
0: I el temps dimecres serà el punt àlgid d'aquesta tercera onada de calor. S'intensificarà la calor nocturna, les mínimes seran tropicals i tòrrides i farà més calor al migdia. Moltes màximes arribaran als 40 graus i a ponent puntualment estaran per sobre. La pols sahariana deixarà el cel terrós, hi haurà més núvols i l'aixa fogó serà marcada a la costa. Els bombers treballen en les tasques d'extinció d'un incendi de vegetació a Rubió, a l'Anoia, que ja ha cremat unes 47 hectàrees. En el dispositiu s'han mobilitzat una cinquantena de dotacions amb un fort desplegament de mitjans aeris. Els cossos d'emergència també actuen en un segon incendi a Cunit, al Baix Penedès, que ja està estabilitzat. El foc ha obligat a confinar tres urbanitzacions d'aquest municipi i de Castellet i la Gornal durant una hora. Corresponsal a l'Anoia, Montse Jané.
3: Nit intensa a Rubió per intentar estabilitzar el foc abans que arribi el vent de ponent aquest dimecres. Al vespre s'havia aconseguit perimetrar el 80% de l'incendi i alguns trams s'han aturat gràcies als treballs conjunts dels mitjans aeris i terrestres dels bombers, també dels voluntaris de les ADF i maquinària agrícola dels pagesos de la zona. El foc amenaça una extensa massa boscosa, però cap nucli habitat. No hi ha població a prop, per tant, no ha calgut fer confinaments ni evacuacions si alguna masia aïllada, com ha explicat l'inspector Joan Rovira, cap d'emergències de la Regió Metropolitana Sud.
4: I sí que també s'ha fet un confinament amb alguns dels masos aïllats que quedaven per davant de l'eix de propagació de l'incendi. Diguem, és una zona bàsicament forestal o agroforestal i hi havia alguns disseminats que també s'ha fet una ordre de confinament amb alguns d'aquests nuclis. Juntament amb els companys de Mossos d'Esquadra, pues hem fet també una activitat de comunicar als residents pues, aquesta situació.
3: S'ha treballat tant en el flanc esquerre com sobretot en el flanc dret i s'ha aconseguit alentir la ràpida progressió inicial quan s'ha declarat a Castellfollit del Boix, al Bages. Les últimes dades són de 47 hectàrees cremades, el 47% corresponen precisament a aquest terme, a Castellfollit del Boix, i 53% al de Rubió. Es mantenen 33 dotacions treballant-hi per perimetre l'incendi i evitar revifades. A Cunit, on s'ha pogut estabilitzar el foc que s'ha declarat aquest dimarts al vespre a les urbanitzacions de muntanya, es mantenen 7 dotacions terrestres. Ja s'ha aixecat el confinament de 3 urbanitzacions, però les feines continuen durant la nit per intentar apagar-lo.
4: L'incendi l'estem ja donant per estabilitzat, queda encara feina pendent al llarg de la nit per acabar de consolidar el perímetre, però el pronòstic és positiu. Les urbanitzacions que havien fet el confinament, doncs aquest ja s'ha aixecat.
3: Es tracta d'una zona boscosa amb moltes cases i el foc estava a prop d'algunes d'elles. La decisió inicial ha estat en aquest cas que la població es quedés a dins de les seves cases protegits.
0: Manlleu declara dos dies de dol per la mort de dos germans bessons d'11 anys ofegats al riu Ter. Els Mossos investiguen els fets, però la principal hipòtesi és un accident. Els dos nens no van tornar dilluns a la nit a casa després d'estar jugant a una pista propera al riu i la família va donar la veu d'alarma. Els Mossos van engegar un dispositiu per mirar de localitzar-los i aquest dimarts s'han trobat els dos cadàvers a dins de l'aigua. Manlleu, Xavier Cussó i Maria Costa.
1: Els dos germans estaven jugant a futbol en una pista esportiva relativament a prop de la zona del riu. La pista tancava a les 9 del vespre i després havien d'anar cap a casa, però no hi van anar. Per això, a la nit, la família va alertar la policia local i conjuntament amb els Mossos van muntar un dispositiu de recerca amb drons i la unitat subaquàtica per localitzar-los. Ha estat aquest dimarts al migdia quan han trobat roba a l'entorn del riu i a la llera han localitzat els dos cossos que coincidien amb la descripció dels dos menors. Un cop s'hagin fet les dues autòpsies, es podrà concloure la identificació dels dos infants. La zona on s'ha produït l'ofegament és el meandre de la Devesa, on hi passa el riu Ter. Es tracta d'una zona amb poc cabal i en alguns punts hi ha un màxim d'entre 2 i 3 metres de profunditat. Veïns i persones que caminen pel passeig del Ter han explicat a aquesta emissora que a la zona a vegades hi ha gent que s'hi banya i s'hi refresca.
5: Jo també he vingut a banyar de petit. Roca Negra és un puesto que s'hi fugava molta gent abans, perquè és un puesto que fa sempre un remolí i allà hi ha un de sota de fang. I clar, i encara que sàpigues nedar, el xucador xucla.
6: L'altre dia aquí dos nanos, ahir, saltaven per aquí. L'altre dia un altre que picava els peus. Vull dir, és el riu, fa calor, són nanos. Què volem fer? Lo que és una pena.
7: Algunos he visto que llegan a refrescarse un poco como los pies. Algunos también he visto que se bañan, pero no es tan frecuente como tal.
1: La hipòtesi principal és que es tracta d'una mort accidental. L'Ajuntament de

0: Manlleu ha decretat dos dies de dol oficial i ha convocat per aquest dimecres un minut de silenci davant del consistori a les 8 del vespre. En un comunicat ha traslladat el condol a les famílies i ha demanat a la població que no difonguin informacions no contrastades.
1: El govern espanyol veu en la sentència el germà de Pedro Sánchez un intent d'acabar amb el govern de coalició i insisteix que David Sánchez és innocent. L'Audiència de Badajoz ha condemnat David Sánchez a 9 anys d'inhabilitació per prevaricació per la plaça de coordinador als conservatoris de música que va ocupar, un lloc de treball que, segons la sentència, es va crear a vida per ell. Però l'absol del delicte de tràfic d'influències perquè no s'ha pogut demostrar si l'ordre venia d'instàncies superiors. Elma Saiz, portaveu de l'executiu espanyol.
2: Confianza en la justicia y en que en instancias superiores se confirme lo que creemos, la inocencia de David Sánchez.
1: Des del PP qualifiquen d'històrica la primera condemna a un dels membres del nucli familiar de Pedro Sánchez. El líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, no entén les crítiques del PSOE a la sentència.
3: ¿Qué es lo que al gobierno no le gusta? Me preocupa la actitud del gobierno instigada por el presidente del gobierno. Le digo que es preocupante porque nunca lo había sucedido en democracia.
1: El president espanyol ha conegut la sentència quan era de viatge oficial a París i per ara no s'ha pronunciat sobre la condemna al seu germà.
4: 3CAT Info.
1: El Congrés tomba els objectius de dèficit presentats pel Ministeri d'Hisenda amb els vots en contra de Junts, el PP, Vox i UPN. Era el primer pas de la tramitació dels pressupostos per al 2027 a la Cambra Baixa. L'executiu ha defensat un límit del dèficit del 0,1% a les comunitats autònomes, que és el mateix que en els últims anys i que tampoc va aconseguir aprovar. En el debat sobre la proposta, Josep Maria Cruzet, de Junts, ha afirmat que el govern espanyol només intenta tapar els casos de corrupció a l'entorn del PSOE.
5: Si fan el mateix, obtindran el mateix. Un govern assetjat per la corrupció només li queda que fer veure que gasta quantitats ingents de diners per si així pot tapar el lladrocini dels seus.
1: Esquerra hi ha votat a favor, però a contracor. Teresa Jordà és diputada dels Republicans.
6: No votarem a favor perquè pensem que el govern de l'Estat ja ha complert, ni molt menys. De fet, ho fem emprenyats. Nosaltres continuem exigint el compliment de tots i cadascun dels compromisos pendents.
1: El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha explicat que el límit de dèficit proposat suposava que les autonomies haurien pogut gastar 6.000 milions d'euros i ha lamentat que s'hagi desviat el debat. Pel PP és absurd que Pedro Sánchez s'entesti a portar al Congrés unes xifres que sap que no s'aprovaran i consideren que hauria de dimitir i convocar eleccions. El govern espanyol afrontarà una segona votació sobre els objectius de dèficit en un ple extraordinari que es farà el 23 de juliol. Catalunya serà un dels territoris europeus on més augmentarà la població d'aquí al 2050. Són projeccions publicades per la Comissió Europea. La demarcació de Barcelona és l'onzena de tota Europa que més creixerà en habitants. La de Girona, la setzena, sobre un total de gairebé 1.200 subregions arreu del continent. Tarragona ocupa el lloc 80 i Lleida el 108. Brussel·les, Bruno Fortea Mires.
7: D'aquí al 2050, la població de Catalunya creixerà un 23% a causa, sobretot, de la immigració. A l'informe, la Comissió Europea avisa que l'arribada d'immigrants pot pressionar els serveis públics i comprometre'n la qualitat als territoris que, com Catalunya, experimentaran un creixement demogràfic tan pronunciat. Alhora, però, Brussel·les també diu que els nouvinguts poden ajudar a contrarrestar l'envelliment poblacional. I diu la seva el director del Centre d'Estudis Demogràfics, Albert Esteve, en una entrevista al Catalunya Vespre.
8: Molta més gent significa doncs, molt més millor transport, habitatge, sobretot. El tema de les escoles no tant, perquè com està creixent els immigrants hi arriben, diguem, grandets, doncs es donarà la paradoxa doncs, de que la població seguirà creixent, però no necessàriament la població de 0,15.
7: El creixement de Catalunya contrasta amb la tendència general d'Europa, on les projeccions assenyalen una baixada de la població. Això passarà a la immensa majoria de regions europees. Segons l'informe, els únics territoris que esquivaran aquesta tendència a la baixa seran les capitals i les grans àrees urbanes amb una economia dinàmica, diu. És el cas del Mediterrani francès, el sud d'Alemanya o els Països Catalans en el seu conjunt. I aquí també crida l'atenció el cas de les Illes Balears, El 2050 tindran un 28% més d'habitants que ara.

I Catalunya vol ser pionera a Europa en la circulació de cotxes autònoms. El govern ha aprovat el programa de carreteres connectades intel·ligents que preveu la instal·lació de sensors en 930 quilòmetres de vies

0: que hem de tenir a futur i, com els dic, siguin pioners en l'àmbit europeu.
1: Està prevista la creació d'una xarxa wifi pròpia que permetrà que el vehicle s'hi connecti. D'aquesta manera es podrà tenir informació detallada i immediata de la situació del trànsit, es podran prendre decisions de gestió en temps real i enviar missatges als vehicles. Actualment el sistema està en proves a la C32 entre Sitges i l'Arboç i s'ampliarà a la C35, la C25, la C16 i la C17. La inversió total prevista serà de 66 milions d'euros fins al 2030. I us expliquem també que l'aeroport del Prat tanca el millor semestre de la seva història després de superar els 28 milions de viatgers. La xifra representa un creixement de més del 4% respecte ara fa un any. Segons dades d'AENA, 21 dels 28 milions han estat passatgers de vols internacionals. L'increment del trànsit aeri està per sobre del que preveia AENA a l'hora de fixar les taxes aeroportuàries. Davant d'aquest escenari, les aerolínies demanen a la gestora que rebaixi les tarifes que imposa per passatger. Pel que fa als altres aeroports catalans gestionats per AENA, també augmenten els viatgers de Reus, un 10% més que en el primer semestre de l'any passat, amb 575.000 passatgers. En canvi, l'aeroport de Girona Costa Brava ha tancat el període de gener a juny amb 800.000 viatgers, un 7% menys que el 2025. França ha celebrat aquest dimarts la festivitat nacional amb una exhibició militar històrica pels Camps Elisis de París. Hi han assistit 24 caps d'estat i de govern, entre ells Friedrich Merz, Keir Starmer, Volodymyr Zelensky o Pedro Sánchez, cosa que ha ofert un missatge clar d'unitat europea. París, Isabel Galí.
2: La desfilada de la Festa Nacional Francesa d'enguany ha estat un reconeixement a tots els països de la coalició de voluntaris per Ucraïna, els 25 caps d'estat i de govern a la tribuna presidencial i els exèrcits de 36 països més França marxant pels Camps Elisis. A la tarda, Volodymyr Zelensky ha confirmat que l'acord de cooperació signat amb França inclou les llicències per produir a Ucraïna els míssils francesos Scalp, a més de munició, i juntament amb Itàlia els míssils Aster. El president ucraïnès també ha confirmat la compra de 16 avions de combat Rafale. Un 14 de juliol, doncs, que ha reforçat aquesta cooperació europea amb Kiev en un moment delicat de la guerra que manté amb Moscou, tot i que aquest dimarts Bulgària ha dit que es retirava de la coalició de voluntaris per Ucraïna. Les Nacions Unides han dit que aquest juny del 2026 ha estat el mes més mortífer per als civils ucraïnesos des de l'inici de la guerra.
1: La celebració de la Diada Nacional Francesa ha coincidit amb el desè aniversari de l'atemptat de Niça, que va deixar 86 morts i 400 ferits en un atropellament massiu. L'autor de la massacre va conduir un camió durant gairebé 2 quilòmetres contra la multitud que acabava de veure l'espectacle pirotècnic de la celebració. En la cerimònia d'aquest dimarts han col·locat branques d'olivera sobre 86 cadires buides. El president francès Emmanuel Macron dedicava aquestes paraules a les víctimes.
3: Aucun d'entre nous n'a oublié, n'oublie.
4: Ningú ho ha oblidat, ni oblidarà el que va passar aquí a Niça. Res donarà sentit el 14 de juliol del 2016, però junts podem donar sentit a tots els 15 de juliol que han seguit a memòria i justícia.
3: Par la mémoire, la justice.
5: El temps.
1: És moment per la previsió de Gemma Puig.
6: Nit matinada càlida, tòrrida a la majoria de la façana litoral i també tropical a moltes comarques, tret, podríem dir, del Pirineu, perquè al Prepirineu també algunes mínimes quedaran als 20 graus o per sobre. Per tant, costarà de dormir i demà al matí es mantindrà aquest ambient força, força càlid. Aquest dimecres tindrem aquest punt àlgic d'aquesta tercera onada de calor, amb un matí de cel terrós, de pols sahariana, de núvols baixos resseguint la façana litoral, que encara porten aquest ambient més xafogós i que costarà una miqueta més de trencar-se cap a l'extrem sud, cap al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. De cara al migdia, la temperatura es voldrà enfilar una miqueta més. Tota Catalunya sota avís de calor, de nivell moderat, alt o molt alt. Molt alt, al Baix Llobregat, Vallès Occidental i Vallès Oriental. Moltes màximes arribarien a aquests 40 graus, fins i tot en punt del Prepirineu, amb vent de sud-oest, i aquestes temperatures elevades cap a la Catalunya central, també cap a punts de ponent, on es pot enfilar encara una miqueta més la temperatura. La nit de dimecres a dijous es mantindrà càlida, o fins i tot una miqueta més. En canvi, de cara a dijous ja començaríem a notar que la temperatura baixarà una mica.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: A partir d'aquest dimecres desapareix la tanca de Gibraltar com a frontera terrestre.

0: cosa que permetrà l'eliminació dels controls policials a la frontera entre el territori britànic i l'estat espanyol. Per garantir la seguretat dins de l'espai Schengen de lliure circulació de la Unió Europea, funcionaris espanyols controlaran els passatgers que arribin a l'aeroport de Gibraltar. La mesura pactada s'ha segellat amb un acord entre la Unió Europea i el Regne Unit a Brussel·les, des del ministre espanyol d'Exteriors, José Manuel Álvarez, mantenia que Madrid mantindrà la reclamació de sobirania sobre el Penyal.
1: Espanya no canvia una coma a su reclamación de soberanía.
0: I el ministre principal de Gibraltar, Fabián Picardo, li ha replicat.
2: Esto no cambia ninguna parte de la realidad de la soberanía de Gibraltar.
0: El Parlament Europeu haurà de ratificar l'acord d'aquí a uns mesos. Totes les parts implicades esperen que sigui un tràmit.
3: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: Aquest dimecres hi torna a haver jornada de vaga a Renfe, convocada a tot l'Estat pel sindicat ferroviari. Es tracta d'un sindicat minoritari i a l'aturada que ja va fer finals de juny la repercussió al servei va ser escassa. A les Rodalies de Barcelona van circular un 94% dels trens d'un dia habitual. Els serveis mínims tornaran a ser de Rodalies del 66% en hora punta i del 33% la resta del dia. A l'alta velocitat seran del 73%. El sindicat ferroviari retreu al Ministeri de Transports l'incompliment de compromisos per preservar l'activitat a mercaderies. A Lleida, les autoescoles han protestat aquest dimarts contra el col·lapse en els exàmens de conduir. Asseguren que la llista d'espera a Catalunya arriba a les 85.000 persones i, precisament, un dels punts més saturats és la demarcació de Lleida. Anem fins allà, Júlia Albacar.
4: La protesta s'ha fet a les portes de la Direcció General de Trànsit per reclamar solucions al col·lapse per fer exàmens de conduir. Aquí, a la demarcació, bona part dels examinadors estan de baixa i la llista d'espera supera els 5.000 alumnes. Raquel Castro és presidenta de l'Associació d'Autoescoles de Lleida.
5: Volem una plantilla estable, però una plantilla estable, efectiva, que estigui treballant, no que tinguem personal de baixa i que ara inclús ens ve un coordinador que agafa la plaça, una persona de Sevilla, i que també fa un any i mig que està de baixa. Això, per tant, és insostenible.
4: A la protesta també hi han participat alumnes que esperen per examinar-se. Tot i que els concentrats han intentat entrar a l'edifici de la DGT, finalment només ho ha fet un representant per entregar un manifest.
0: I el canal Segarra-Garrigues incorporarà més de 1.300 hectàrees de regadiu repartides en 6 municipis. Això després de la posada en marxa de l'embassament de l'Albagés. Les obres tindran un cost de 13 milions d'euros i estaran enllestides d'aquí 2 anys. Tornem cap a Lleida, Júlia Albacar.
4: Els 6 municipis es troben tots a la comarca de les Garrigues i són l'Albagés, el Cogul, la Granadella, Juncosa, el Soleràs i Granyena de les Garrigues. L'ampliació s'ha pogut aprovar després de la posada en marxa aquest estiu de l'embassament de l'Albagés. Josep Maria Jové, president de la comunitat de regants del canal, explica que aquesta zona és una de les més costoses de regar.
6: Aigua ja en tenim per poder fer i, a més, una cosa molt important que té el Vallès és poder portar aigua al sector 12. El sector 12 és el sector que gasta més energia de Segarra-Garrigues i ara, a partir d'ara, doncs moltes finques que regaien del bon moment, ara es poden regar directament de l'embassament del Vallès.
4: Ara es construirà una xarxa de canonades per fer arribar l'aigua a les agrupacions de regants amb 2 dotacions que sumaran 8.000 metres cúbics anuals. El govern ha aprovat este dimarts l'execució de les obres, que duraran 2 anys i costaran 13 milions d'euros.
0: I a Barcelona, els comerciants de Sant Gervasi, que han hagut de tancar el negoci per l'esvoranc del Putxet, diuen que les administracions segueixen sense respondre als problemes econòmics que tenen. Per exemple, els 16 comerços afectats reclamen que els avancin diners per fer front a despeses immediates. Alba Barreras és propietària d'una clínica dental de la zona.
7: Que ens ajudin per tenir flujo de caja i poder pagar factures, nòmines, els lloguers i demés, que és el que més ens preocupa, no? Perquè el dia de demà doncs, rebrem la indemnització, ja se verà a què parte, però el que més ens interessa és això, no? De poder passar aquests mesos o aquestes setmanes, aquests dies, el que sigui.
0: La tinent d'alcalde de Barcelona, Maria Eugènia Gay, assegura que des de l'Ajuntament se'ls donarà assessorament jurídic.
8: És obvi que aquests comerços ara han de fer la seva oportuna reclamació de danys i perjudicis i l'Ajuntament doncs, també afavorirà perquè puguin doncs, anar desplegant tota aquesta actuació de la qual doncs, n'haurà de respondre la companyia competent en aquest cas.
0: Mentrestant, continuen els mesuraments del subsol dels 93 habitatges desallotjats. Divendres, els veïns afectats sabran si poden tornar a casa. L'emblemàtic cinema Truffaut de Girona, l'únic que quedava al centre de la ciutat, ha tancat portes aquest dimarts.

0: El col·lectiu de crítics que l'havia gestionat fins ara ha decidit, per sorpresa de molts usuaris, no tornar a obrir perquè no tenen garanties jurídiques per tirar endavant. La gestió d'aquest equipament està pendent de la resolució d'un recurs del mateix col·lectiu contra el concurs fet per l'Ajuntament. Girona, Clara Jordan.
1: El concurs va donar com a guanyadora el mes d'abril una empresa de Cambrils que es va imposar al col·lectiu de crítics que des de feia 25 anys, des que va obrir portes, fins aquest dimarts mateix, havien gestionat l'equipament. El procés, però, va quedar suspès pel recurs presentat pel mateix col·lectiu que en els tres últims mesos havia seguit al capdavant del cinema perquè l'alcalde els ho havia demanat. Però sense cap document vàlid, el col·lectiu ha decidit tancar portes perquè no tenen garanties jurídiques. Això ha agafat per sorpresa molts usuaris.
2: Quina decepció. Espero que això sigui per poc temps. He sortit de la feina, pensava per passar les hores de calor, he mirat quina pel·li em venia de gust, he vingut aquí i m'he trobat la sorpresa.
3: I estic sorpresa, suposo que fins que no renovin amb els nous, però bueno, no serà el mateix.
1: L'alcalde Lluc Salelles ha reconegut que la situació el sap greu i ha confirmat que el cinema estarà tancat fins que resolgui el recurs. El Trufó era l'últim cinema que quedava al centre de Girona que oferia cinema d'autor, produccions independents i pel·lícules en versió original.
0: La coreògrafa sud-coreana Sun In-her debuta a Barcelona amb el muntatge amb què convida el públic a reflexionar sobre com l'art pot inspirar respostes als canvis del medi ambient. És una de les propostes de dansa internacional que formen part de la programació del GREC. Marta Vives.
4: El moviment com a força, l'art com a motor per plantejar respostes davant l'entorn canviant que ens envolta. La prestigiosa coreògrafa sud-coreana Sung Kim-hyeon ens proposa un muntatge hipnòtic a través dels cossos de 7 ballarins que es desplacen per l'escenari del Mercat de les Flors amb una precisió aguda, un moviment electrificant i una il·luminació dinàmica. És en una identitat col·lectiva compartida, feta d'individualitats que calculen, xoquen, es resisteixen i tornen a unir-se amb un objectiu, com ens ha explicat la coreògrafa.
5: El meu espectacle tracta de patrons en marxa. La manera com el cos i caminar tenen a veure amb la natura, com un peix, com un ocell al cel, i com aquest patró de caminar es transforma en un cos calculat, en un cos industrialitzat quan arriba a la ciutat. Aleshores el cos es dissol, es fon, i aquest és el viatge de l'espectacle.
4: Aquest és el poder d'un muntatge que ens recorda que cap acció és insignificant i que cada elecció determina el futur del món, especialment quan parlem del medi ambient.
0: Esports. Amb David Ubach.
6: La selecció espanyola de futbol s'ha classificat per disputar la final del Mundial. Amb quatre catalans titulars, el combinat de Luis de la Fuente ha superat França a les semifinals per 0-2 en un partit de superioritat global dels finalistes. Oyarzabal de penal, provocat per Lamine Yamal, ha marcat el 0-1 al minut 22 i fins i tot abans del descans Espanya ha fregat el segon gol. A la represa, Pedro Porro ha culminat una paret amb Dani Olmo per fer el 0-2 definitiu al minut 58 de joc. Un dels quatre catalans titulars que esmentàvem, Pau Cubarsí, ha explicat a la televisió espanyola que han firmat una actuació de molt nivell.
7: Estamos, la verdad, que muy ilusionados. Creo que es un trabajo que hemos hecho magnífico estos últimos meses y que veníamos de un nivel espectacular de fuera, pero yo creo que se ha demostrado que somos una gran familia, que hemos dado el nivel cuando se tenía que dar. Y ahora viene lo más complicado, que es una final que se va a hacer larga, pero con el compromiso y el compañerismo que tenemos en el equipo, pues yo creo que se va a sacar adelante.
6: De la Fuente ha repetit l'11 del partit de quarts contra Bèlgica, com dèiem, amb quatre catalans, Cubarsí mateix, Olmo i Lamine Yamal, del Barça, i Cucurella, del Madrid. I també amb suplència de Pedri, que ha jugat els últims 15 minuts de partit, com el també blaugrana Ferran Torres. La segona semifinal del Mundial la disputaran aquest dimecres Atlanta, l'Argentina i Anglaterra. Més futbol, Mundial a banda.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: Al Barça, Frenkie de Jong podria estar entre 4 i 6 mesos de baixa per una lesió al genoll dret. El migcampista neerlandès va passar aquest dilluns proves mèdiques a la ciutat esportiva Johan Cruyff arran d'unes molèsties que el van obligar a jugar infiltrat els dos últims partits del Mundial amb els Països Baixos. A l'espera de proves complementàries que determinin l'abast exacte de la seva lesió, de Jong té previst incorporar-se a la pretemporada blaugrana el 27 de juliol. Sense deixar el Barça encara, afegim que el migcampista Marc Casado ha deixat oberta la porta a marxar del club blaugrana si s'escau. Són declaracions de Casado en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio.

0: Jo el que vull sempre és ajudar l'equip, ajudar el club. Em considero una persona molt culer i com a culer l'únic que vull és el millor pel club, el millor per l'equip. I si això ve amb el que jo em quedi, doncs jo em quedaré. Si que el club segueixi creixent i l'equip segueixi vibrant comporta que jo hagi de marxar perquè així m'ho diuen, doncs així serà.
1: Més futbol. A segona, aquest dimarts ha estat dia de presentacions. El Girona ha presentat els migcampistes Ivan Morante i Izan González. Sentim Ivan Morante.
2: Puedo aportar, pese a mi edad, veteranía, porque ya llevo muchos años. Soy un organizador de juego, he crecido también mucho defensivamente. Creo que soy a día de un centrocampista bastante completo.
1: El Sabadell, per la seva banda, ha presentat el defensa Miqui Codina i el migcampista Len Ribeiro. A més, el club sabadellenc ha anunciat l'arribada del central José Luis Català, de 21 anys, i que ha firmat fins al 2028, procedent de l'Espanyol B.
3: 3CAT Info.
1: A la Lliga Femenina de Futbol, el Badalona Women ha presentat la migcampista Vicky Losada, excapitana del Barça de 35 anys, que arriba cedida pel Bristol City anglès.
4: Va a ser raro, pero de compañeras con las que yo viví esos años, quedarán dos. Siempre allí va a ser especial, pero quizá después de 5 años, ahora sí que me veo preparada.
1: Mentrestant, l'Espanyol femení ha fitxat Natàlia Scott, la màxima golejadora de la segona divisió, fins al 2028. Scott, de 19 anys, és formada al planter blanc i blau i prové del Barça B. Obrim ara bloc poliesportiu parlant de bàsquet.
3: 3CAT Info.
1: El Barça té previst anunciar durant els propers dies la incorporació de l'eslové Alexander Sekulić com a nou entrenador. L'acord club tècnic és total i Sekulić només té pendent firmar el nou contracte com a blaugrana. Sekulić deixa el Dubai, on aterra Xavi Pascual, i és que Pascual ha fet efectiu aquest dimarts el pagament de la clàusula de rescisió amb el Barça, i el Dubai ja l'ha anunciat com a nou preparador del conjunt dels Emirats fins al 2029. Mentrestant, el Barça podrà comptar amb Xavi Pujol com a director esportiu a partir del mes d'agost. En ciclisme, un últim apunt, perquè al Tour de França hi ha hagut nou cop d'autoritat de Tadej Pogačar, que s'ha imposat en solitari a la desena etapa de 166 km de mitja muntanya entre Aurillac i Le Lioran. A la general, Pogačar, que ha sumat el seu tercer triomf parcial en aquesta edició de la ronda francesa, ara ha fermat el lideratge, ara amb 3 minuts i 36 segons de marge sobre el segon, que és el danès del Visma, Jonas Vingegaard.
3: Trescat Info.

Els bombers treballen en les tasques d'extinció de dos incendis que s'han declarat aquest dimarts a la tarda. Un crema entre l'Anoia i el Bages i ha calcinat més d'una quarantena d'hectàrees. L'altre, que ja està estabilitzat, s'ha declarat acunit i ha obligat a activar el confinament de tres urbanitzacions durant uns minuts. L'Ajuntament de Manlleu, a Osona, ha decretat dos dies de dol oficial per la mort d'uns bessons d'11 anys al riu Ter. Els Mossos investiguen els fets, però tot apunta que ha estat un accident. La família va avisar la policia dilluns a la nit quan els dos infants no tornaven a casa. 20 persones han mort ofegades a Catalunya des que va començar la campanya de bany, ara fa un mes. Entre les víctimes, 11 han perdut la vida a les platges, 6 en piscines i 3 en aigües interiors, que inclouen rius i pantans. Protecció Civil demana que els menors sempre es banyin amb la supervisió d'un adult. El govern espanyol insisteix en la innocència del germà de Pedro Sánchez, condemnat a 9 anys d'inhabilitació, i veu en la sentència un intent de fer caure l'executiu de coalició. L'Audiència de Badajoz condemna David Sánchez per la plaça de coordinador de conservatoris que li van fer a mida, però l'absol de tràfic d'influències perquè no s'ha pogut demostrar si l'ordre venia de dalt. Junts trenca el govern tripartit de Girona i deixa el govern de Guanyem i Esquerra en minoria. L'alcalde Lluc Salelles hi veu motius electoralistes, mentre que Junts argumenta que ja no poden influir en les decisions de Salelles i que les prioritats del partit queden aparcades. L'escalada bèl·lica a l'Orient Mitjà s'intensifica amb atacs dels Estats Units contra l'Iran i llançament de míssils i drons contra països del Golf aliats de Washington per part de la República Islàmica. Donald Trump fa marxa enrere la taxa del 20% sobre la càrrega dels vaixells comercials que naveguen per l'estret d'Hormuz. El Consell de Ministres ha aprovat la llei de violència vicària que reconeix com a agreujant a la violència masclista

0: el mal que l'agressor causa als fills o altres persones de l'entorn de la víctima. Entre altres mesures, retira automàticament la pàtria potestat als agressors condemnats. Des del 2013, 68 menors han estat assassinats per violència vicària, 3 dels quals aquest any. La música en viu va facturar 244 milions d'euros el 2025, amb un rècord de 31,9 milions d'espectadors. Són dades de l'anuari de la música d'aquest any que assenyalen que els concerts es disparen, gairebé 32.000. Per contra, per primer cop en molts anys, la producció discogràfica en català pateix un fort retrocés.
1: Esports.
2: La selecció espanyola de futbol s'ha classificat per disputar la final del Mundial. Amb 4 catalans titulars, el combinat espanyol ha superat França a les semifinals per 0-2 amb gols d'Oyarzábal, de penal, al primer temps, i de Pedro Porro a la represa. Aquest dimecres, segona semifinal, Anglaterra-Argentina. Al Barça, Frenkie de Jong podria estar entre 4 i 6 mesos de baixa per una lesió al genoll dret. El migcampista neerlandès va jugar infiltrat als dos últims partits del Mundial amb els Països Baixos. I el Barça de bàsquet té previst anunciar durant els propers dies la incorporació de l'eslové Alexander Sekulic com a nou entrenador. Sekulic deixa el Dubai on aterra Xavi Pasqual, que ha fet efectiu aquest dimarts el pagament de la seva clàusula de rescisió.
0: I el temps, dimecres serà el punt àlgid d'aquesta tercera onada de calor. S'intensificarà la calor nocturna, les mínimes seran tropicals i tòrrides i farà més calor al migdia. Moltes màximes arribaran als 40 graus i a Ponent puntualment estaran per sobre. La pols sahariana deixarà el cel terrós, hi haurà més núvols i la xafogó serà marcada a la costa.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info.
0: Els bombers treballen en les tasques d'extinció d'un incendi de vegetació a Rubió, a l'Anoia, que ja ha cremat unes 47 hectàrees. En el dispositiu s'han mobilitzat una cinquantena de dotacions amb un fort desplegament de mitjans aeris. Els cossos d'emergència també actuen en un segon incendi a Cunit, al Baix Penedès, que ja està estabilitzat. El foc ha obligat a confinar 3 urbanitzacions d'aquest municipi i de Castellet i la Gornal durant una hora. Corresponsal a l'Anoia, Montse Gené.
3: Nit intensa a Rubió per intentar estabilitzar el foc abans que arribi el vent de Ponent aquest dimecres. Al vespre s'havia aconseguit perimetrar el 80% de l'incendi i alguns trams s'han aturat gràcies als treballs conjunts dels mitjans aeris i terrestres dels bombers, també dels voluntaris de les ADF i maquinària agrícola dels pagesos de la zona. El foc amenaça una extensa massa boscosa però cap nucli habitat. No hi ha població a prop, per tant, no ha calgut fer confinaments ni evacuacions si alguna masia aïllada, com explica l'inspector Joan Rovira, cap d'emergències de la Regió Metropolitana Sud.
4: I sí que també s'ha fet un confinament amb alguns dels masos aïllats que quedaven per davant de l'eix de propagació de l'incendi. Diguem-ne, és una zona bàsicament forestal o agroforestal i hi havia alguns disseminats que també s'ha fet una ordre de confinament amb alguns d'aquests nuclis. Juntament amb els companys de Mossos d'Esquadra, pues hem fet també una activitat de comunicar als residents pues, aquesta situació.
3: S'ha treballat tant en el flanc esquerre com sobretot en el flanc dret i s'ha aconseguit alentir la ràpida progressió inicial quan s'ha declarat a Castellfollit del Boix, al Bages. Les últimes dades són de 47 hectàrees cremades, el 47% corresponen precisament a aquest terme, a Castellfollit del Boix, i 53% al de Rubió. Es mantenen 33 dotacions treballant-hi per perimetre l'incendi i evitar revifades. A Cunit, on s'ha pogut estabilitzar el foc que s'ha declarat aquest dimarts al vespre a les urbanitzacions de muntanya, es mantenen 7 dotacions terrestres. Ja s'ha aixecat el confinament de 3 urbanitzacions, però les feines continuen durant la nit per intentar apagar-lo.
4: L'incendi l'estem ja donant per estabilitzat, queda encara feina pendent al llarg de la nit per acabar de consolidar el perímetre, però el pronòstic és positiu. Les urbanitzacions que havien fet el confinament, doncs aquest ja s'ha aixecat.
3: Es tracta d'una zona boscosa amb moltes cases i el foc estava a prop d'algunes d'elles. La decisió inicial ha estat en aquest cas que la població es quedés a dins de les seves cases protegits.
0: Catalunya afronta aquest dimecres el moment més crític de la tercera onada de calor amb un pic de les temperatures que poden arribar o superar els 40 graus. Els agents rurals han activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal en 111 municipis de 20 comarques i mantenen la prohibició d'accés a 8 espais naturals. Des de Protecció Civil, la cap de Servei de Gestió d'Emergències, Montse Font, avisa que la calor començarà a primera hora i anirà acompanyada de pols en suspensió.
5: Intentar anar hidratat, barret, protecció, perquè demà ens coincideix la calor amb aquest ambient de pols que també dificulta la respiració de les persones que tenen doncs, algun tipus de problema respiratori.
0: La calor també té conseqüències als centres d'atenció primària i als hospitals. En l'última setmana, les visites per problemes de salut relacionats amb les altes temperatures han pujat un 40% als CAPs, la gran majoria per cops de calor, seguits de deshidratacions i síncopes. Són dades del Departament de Salut que també indiquen que hi ha hagut 40 ingressos als hospitals per aquest motiu, gairebé tots de gent gran. Ho explica el vicepresident de la Societat Catalana de Medicina Familiar, Jordi Mestres, metge de família.
6: Sobretot nits de calor, que és el que genera molts problemes, no? Que fa que el dia següent ja no comenci doncs, en condicions. I, evidentment, tenim una població que cada vegada doncs, hi ha més esperança de vida, per tant, més patologia crònica i més persones que entren doncs, en aquesta bossa de pacients que poden tenir descompensacions.
0: Mareig, mal de cap, deixar de suar o somnolència són símptomes que ens han de fer consultar un metge.
1: 3CAT Info.
0: Manlleu declara dos dies de dol per la mort de dos germans bessons d'11 anys ofegats al riu Ter. Els Mossos investiguen els fets, però la principal hipòtesi és un accident. Els dos nens no van tornar dilluns a la nit a casa, després hi van engegar un dispositiu per mirar de localitzar-los. Aquest dimarts han trobat els dos cadàvers dins de l'aigua. Manlleu, Xavier Cussó i Maria Costa.
7: Els dos germans estaven jugant a futbol en una pista esportiva relativament a prop de la zona del riu. La pista tancava a les 9 del vespre i després havien d'anar cap a casa, però no hi van anar. Per això, a la nit, la família va alertar la policia local i conjuntament amb els Mossos van muntar un dispositiu de recerca amb drons i la unitat subaquàtica per localitzar-los. Ha estat aquest dimarts al migdia quan han trobat roba a l'entorn del riu i a la llera han localitzat els dos cossos que coincidien amb la descripció dels dos menors. Un cop s'hagin fet les dues autòpsies, es podrà concloure la identificació dels dos infants. La zona on s'ha produït l'ofegament és el meandre de la Devesa, on hi passa el riu Ter. Es tracta d'una zona amb poc cabal i en alguns punts hi ha un màxim d'entre 2 i 3 metres de profunditat. Veïns i persones que caminen pel passeig del Ter han explicat a aquesta emissora que a la zona a vegades hi ha gent que s'hi banya i s'hi refresca.
8: Jo també he vingut a banyar de petit. Roca Negra és un puesto que havia fugat molta gent abans, perquè és un puesto que fa sempre un remolí i allà hi ha un de sota de fang. I, clar, i encara que sàpigues nedar, el xucador xucla.
9: A l'altre dia aquí dos nanos, ahir, saltaven per aquí. A l'altre dia un altre que picava els peus. Vull dir, és el riu, fa calor, són nanos. Què volem fer? Lo que és una pena.
10: Algunos he visto que llegan a refrescarse un poco como los pies. Algunos también he visto que se bañan, pero no es tan frecuente como tal.
7: La hipòtesi principal és que es tracta d'una mort accidental. L'Ajuntament de Manlleu ha decretat dos dies de dol oficial i ha convocat per aquest dimecres un minut de silenci davant del consistori a les 8 del vespre. En un comunicat ha traslladat el condol a les famílies i ha demanat a la població que no difonguin informacions no contrastades.
0: Des que va començar la campanya de banya a Catalunya, ara fa un mes s'han perdut la vida 20 persones. La majoria, 11, s'han ofegat en platges, 6 han perdut la vida en piscines i 3 en aigües interiors, que inclouen pantans i rius, com el cas de les dues víctimes de Manlleu. Montserrat Font, cap del Servei de Gestió d'Emergències, explicava en declaracions al Catalunya Vespre que els menors han d'anar acompanyats en qualsevol zona de bany.
5: Hi poden haver rebolins, hi pot haver fang, hi poden haver branques a sota, elements que no veiem perquè, a més, l'aigua no és ben bé transparent, sinó que acostuma a baixar tèrbola en segons quins punts i per això recomanem que no s'hi vagin mai sol i, evidentment, doncs, si són menors, que vagin sempre acompanyats.
0: Durant la campanya de bany de l'any passat van perdre la vida 28 persones.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Més qüestions. El govern espanyol manté que el germà de Pedro Sánchez és innocent i veuen en la sentència de 9 anys d'inhabilitació un intent de tombar l'executiu de coalició. L'Audiència de Badajoz ha condemnat aquest dimarts David Sánchez Pérez Castejón per un delicte de prevaricació. El tribunal conclou que la Diputació d'aquella província va crear una plaça feta a mida per ell, tot i que no pot demostrar si l'ordre venia d'instàncies superiors i, per això, l'absol del delicte de tràfic d'influències. Madrid, Dani Sainz de Aja.
11: La condemna se sustenta en els correus intervinguts per Luco i en múltiples indicis que, valorats amb lògica, diu la sentència, permeten inferir l'existència d'un pla delictiu preconcebut. Segons els magistrats, els acusats es van posar d'acord per afavorir David Sánchez amb la creació i adjudicació d'una plaça de coordinador dels conservatoris de música de Badajoz innecessària i buida de contingut. Ho van fer perquè era el germà del futur líder socialista, tot i que encara faltaven 7 mesos perquè Pedro Sánchez tornés a la Secretaria General del PSOE. Ara bé, no queda demostrat, diu la sentència, si la decisió va néixer d'una persona externa o d'un superior jeràrquic. És per això que absolen els acusats del delicte de tràfic d'influències, però sí que els condemnen per prevaricació a penes de 9 anys d'inhabilitació. En el cas de l'expresident de la Diputació i antic líder dels socialistes extremenys, Miguel Ángel Gallardo, la condemna és doble, a 18 anys d'inhabilitació. Les acusacions populars havien demanat 6 anys de presó. Les defenses dels condemnats, que reclamaven l'absolució, ja han anunciat que recorreran la sentència.
0: Es tracta de la primera condemna a l'entorn familiar de Pedro Sánchez, que aquesta setmana sabrà si la seva parella, Begoña Gómez, també va a judici acusada de delictes de corrupció.
11: Sánchez sempre havia mantingut que el seu germà és innocent i ara la Moncloa no es fa enrere. La portaveu, Elma Saiz, diu que així s'acabarà demostrant.
12: Confianza en la justicia y en que en instancias superiores se confirme lo que creemos, la inocencia de David Sánchez.
11: Òscar Puente va més lluny i parla d'intent de derrocar un govern. La sentència és injusta i una barbaritat pel PSOE, desproporcionada per Sumar i l'Aufer per Esquerra. El PP la qualifica d'històrica i Feijóo diu que és inapel·lable.
13: ¿Qué es lo que al gobierno no le gusta? Me preocupa la actitud del gobierno instigada por el presidente del gobierno. Le digo que es preocupante porque nunca lo había sucedido en democracia.
11: El president espanyol ha conegut la sentència quan era de viatge oficial a París i per ara no s'ha pronunciat sobre la condemna al seu germà.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'escalada bèl·lica a l'Iran s'intensifica amb nous atacs dels Estats Units a diferents punts de la República Islàmica, sobretot a la costa de l'estret d'Hormuz. Teheran respon amb bombardejos a països del Golf, aliats de Washington, com Bahrain i Kuwait, on hi ha hagut 4 ferits. Donald Trump fa marxa enrere en la idea d'aplicar una taxa del 20% als vaixells comercials que naveguen per l'estret a canvi d'inversions multimilionàries dels socis de la regió. El bloqueig naval sobre els ports iranians s'ha reactivat aquesta nit. Washington, Oriol Serra.
14: Donald Trump assegura que els principals països productors de petroli del Golf Pèrsic li han garantit inversions multimilionàries als Estats Units a canvi de la vigilància militar nord-americana de l'estret d'Hormuz. Encara no feia ni 24 hores que havia anunciat la implementació d'una taxa del 20% al trànsit marítim a l'estret. Trump assegura que dilluns va rebre trucades de Kuwait, l'Aràbia Saudita, Qatar, Bahrain i els Emirats Àrabs Units.
15: Em van trucar reis i emirs de diversos països que són aliats molt potents i em van dir: ens agradaria fer-ho diferent. Voldríem invertir milers de milions de dòlars als Estats Units en comptes del cobrament d'una taxa. Això m'agrada, perquè no crec que ningú hagi de poder cobrar una tarifa per passar per l'estret.
14: Per cert que Trump s'ha reunit amb el primer ministre de l'Iraq a Washington, amb qui assegura haver tingut tan bona sintonia que fins i tot han improvisat un dinar conjunt a la Casa Blanca. A la seva línia, atzivat a l'homòleg iraquià, que és un home jove i ben plantat. Tot això mentre les embarcacions militars nord-americanes s'acosten cada vegada més a la costa iraniana i els bombardejos no s'aturen.
1: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
16: Nit matinada càlida, tòrrida a la majoria de la façana litoral i també tropical a moltes comarques, tret, podríem dir, del Pirineu, perquè al Prepirineu també algunes mínimes quedaran als 20 graus o per sobre. Per tant, costarà de dormir i demà al matí es mantindrà aquest ambient força, força càlid. Aquest dimecres tindrem aquest punt àlgic d'aquesta tercera onada de calor, amb un matí de cel terrós, de pols sahariana, de núvols baixos resseguint la façana litoral, que encara porten aquest ambient més xafogós i que costarà una miqueta més de trencar-se cap a l'extrem sud, cap al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. De cara al migdia, la temperatura es voldrà enfilar una miqueta més. Tota Catalunya sota avís de calor, de nivell moderat, alt o molt alt. Molt alt, al Baix Llobregat, Vallès Occidental i Vallès Oriental. Moltes màximes arribarien a aquests 40 graus, fins i tot en punt punts del Prepirineu amb vent de sud-oest i aquestes temperatures elevades cap a la Catalunya central, també cap a punts de ponent, on es pot enfilar encara una miqueta més la temperatura. La nit de dimecres a dijous es mantindrà càlida o fins i tot una miqueta més. En canvi, de cara a dijous ja començaríem a notar que la temperatura baixarà una mica.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del...

0: El transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
1: Junts trenca el govern tripartit de Girona i deixa Guanyem i Esquerra governant en minoria. La fins ara vicealcaldessa, la juntaire Gemma Geis, argumenta que han pres la decisió perquè ja no poden influir en les decisions de l'alcalde Lluc Salellas i perquè les prioritats de Junts queden aparcades. Salellas, en canvi, hi veu interessos partidistes i acusa Geis d'actuar amb la vista posada en les municipals de l'any que ve. Girona, Laia Claret.
2: L'alcalde ha especificat que no ha tingut cap punt d'inflexió en les relacions amb Junts. És per això que acusa Geis de tenir el cap posat en les eleccions municipals.
3: Per poder fer oposició clarament pensant en les eleccions. Si algú ha volgut, per por a l'extrema dreta, introduir tàctica electoral en el seu dia a dia, ja que la responsabilitat és, en aquest cas, de Junts. Entenem que és un error perquè trenca una feina feta a la ciutat i perquè és, a més, dona ales al PSC i Aliança Catalana.
2: Aquest dimarts al matí, Gemma Geis defensava la sortida del govern argumentant manca de poder d'execució.
4: Al final, la figura de l'alcalde és molt personalista. Aquests darrers mesos ens hem trobat carpetes que nosaltres volíem tancar que per altres incidents quedaven en segon lloc. Al final, nosaltres hem intentat condicionar tot el que hem pogut.
2: Salellas ha defensat la feina feta amb el govern tripartit i, tot i que ha assegurat que encara no ha tingut cap conversa amb Quim Ayats, líder d'Esquerra, els ha emplaçat a mantenir el pacte i governar en minoria per potenciar, diu, un govern d'esquerres i independentista a Girona. Ha afegit que treballa per reorganitzar el cartipàs municipal abans de final de mes.
1: Junts reté part del grup municipal a l'Ajuntament de Cambrils, al Baix Camp. El fins ara líder del partit al consistori, Enric Daza, ha fitxat per Aliança Catalana, però les altres dues regidores no el seguiran. Tarragona, Manel Sastre.
5: Les dues regidores de Junts a Cambrils, Teresa Requesens i Laura Mallau, no seguiran el cap de llista Enric Daza en el seu salt cap a Aliança Catalana. Requesens ho ha desmentit en una compareixença i ha dit que no ha estat mai temptada de fer-ho perquè no comparteix la ideologia de la formació d'ultradreta.
6: No em sento al costat d'Aliança Catalana, no he pactat res amb Aliança Catalana. Vaig dir que jo no volia que la meva persona es vegés involucrada amb aquest partit polític. Sempre he cregut que les extremes, siguin de dretes o d'esquerres, no són bones.
5: Daza ha justificat el seu salt a la formació de Sílvia Orriols perquè el projecte de Junts, diu, està esgotat.
7: Prenem aquesta decisió perquè després de que el projecte en Junts s'hagi esgotat, pensem que aquesta aliança amb Aliança ens portarà amb les eleccions del 2027 amb tota la força per aconseguir revertir la situació actual del municipi.
5: Enric Daza atribueix la confusió sobre el pas de les regidores Aliança per l'equivocació entre l'acord entre la plataforma ciutadana Compromís per Cambrils i el que ha de fer el grup municipal Compromís Junts, que és el que caldrà determinar ara, segons ha explicat la regidora Requesens, que assegura que té el suport també de la Direcció Nacional de Junts.
1: El Parlament considera que la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, i el portaveu de Vox a la cambra, Joan Garriga, han vulnerat el codi de conducta dels diputats amb diversos discursos d'odi. La Comissió de l'Estatut dels Diputats hi veu faltes lleus i ara la mesa del Parlament haurà de decidir si el sanciona. En el cas d'Orriols, la comissió la fa responsable d'haver assenyalat fins a 7 vegades la diputada d'Esquerra, Najat Driouech, amb expressions com aquesta per l'ús del vel.
8: La primera formació política que ha obert les portes del Parlament al fonamentalisme i al misoginia islàmiques.
1: També es consideren faltes lleus que el portaveu de Vox, Joan Garriga, col·loqués cartells amb l'expressió «companys assassí» i vinculés els socialistes amb les drogues i la prostitució, arran de les investigacions judicials que afecten el PSOE. Garriga ja ha anunciat que, sigui quina sigui la decisió de la mesa, la recorreran. Les sancions a Orriols i Garriga poden anar des d'una amonestació pública fins a multes d'entre 600 i 12.000 euros. El Consell de Ministres aprova la llei de violència vicària que reconeix com a agreujant de la violència masclista el mal que l'agressor causa als fills o altres persones de l'entorn de la víctima per fer-la patir. El text posa l'accent a protegir les mares i els fills quan hi hagi indicis de violència masclista i amplia la consideració de víctimes a pares, germans i altres familiars de l'entorn de la dona. Madrid, Àngels Lafuente.
9: Amb aquesta nova llei, la violència vicària passa a ser un agreujant de la violència de gènere i la introdueix al Codi Penal com a delicte específic. El text modifica diverses lleis per cobrir el buit normatiu. Entre altres, retira automàticament la pàtria potestat als agressors condemnats amb sentència ferma. Ana Redondo, ministra d'Igualtat.
10: El interés superior del menor no está en someterse a la patria potestad del maltratador. La premisa, por lo tanto, es clara. Un maltratador, una persona violenta, nunca puede ser un buen padre.
9: Pel que fa a la guàrdia i custòdia, abans de prendre qualsevol decisió, el jutge haurà de demanar informes al fiscal i escoltar els menors d'edat per poder protegir-los i garantir els seus drets. També ampliarà la condició de víctimes a la resta de familiars que siguin atacats amb l'objectiu de fer patir la dona.
10: També aquells majors d'edat que estén sometidos a la guàrdia o custòdia de esa pareja o de esa mujer, por supuesto también a los ascendientes y a los hermanos, hermanas o a la actual pareja de la víctima.
9: Una llei que arriba al Consell de Ministres en segona volta, els ministeris implicats, Igualtat, Joventut, Infància i Justícia, han necessitat més d'un any per llimar diferències i consensuar un text per protegir els menors. Des del 2013, 68 han estat assassinats, dels quals 3 han mort aquest any.
1: I aprovada al Congrés la reforma de les lleis de dependència i discapacitat. La nova norma reforça els drets de les persones dependents, amplia les prestacions i fixa per llei que l'Estat haurà d'assumir la meitat del finançament del sistema. La reforma també amplia el servei d'assistència personal més enllà de la llar. Això inclou, per exemple, acompanyar les persones dependents a fer la compra o anar al metge. La llei també reconeix com a cuidadors persones que no siguin familiars. El ministre Pablo Bustinduy, ministre de Drets Socials, destaca la importància de l'aprovació.
11: Hoy es un día importantísimo para la política social de este país y que el 14 de julio de 2027 lo recordaremos durante décadas como el día en que se refundó nuestro sistema de cuidados.
1: A Catalunya, gairebé 300.000 persones tenen reconegut algun grau de dependència.
0: 3CAT Info.
1: La música en viu va facturar 244 milions d'euros al 2025 amb un rècord de 31,9 milions d'espectadors. Són dades de l'anuari de la música d'aquest any que assenyalen que els ingressos s'estabilitzen, tot i que els concerts es disparen, gairebé 32.000 al llarg de l'any, fins a 8.000 més que el 2024, amb 23,8 milions d'espectadors. Per contra, per primer cop en molts anys, la producció discogràfica en català pateix un fort retrocés. Sentim Lluís Gendrau, director del grup Enderroc.
12: Fins ara sempre havíem dit que la música era l'oasi de la llengua, era un espai on sempre creixia la producció. Doncs això ja no ho diem. Per primera vegada en la història de l'anuari hi ha menys producció de discos en qualsevol format en català. Ha baixat un 6% la producció de música en català i, a més, també han baixat els discos, l'edició de discos, que ja això ja veiem feia 2 o 3 anys que passava.
1: L'any 2023, el sector musical facturava més amb la venda de discos que amb els concerts i, en canvi, actualment, la indústria del directe ja suposa més del 90% de tota la facturació de la indústria musical catalana.
0: Esports.
1: Amb David Ubach.
13: La selecció espanyola de futbol s'ha classificat per disputar la final del Mundial. Amb 4 catalans titulars, el combinat de Luis de la Fuente ha superat França a les semifinals per 0-2 en un partit de superioritat global dels espanyols. El seleccionador espanyol ha subratllat el mèrit col·lectiu del triomf en declaracions a Televisió Espanyola.
14: Nos enfrentábamos a uno de los mejores selecciones del mundo, pero enfrente tenían al mejor equipo del mundo. Eso es diferente, eso es un plus. Estos jugadores se merecen todo porque demuestran día tras día eso, su compromiso, su generosidad, su solidaridad, su talento. Es maravilloso verles jugar, hoy ha sido un espectáculo.
13: Oyarzabal, de penal provocat per Lamine Yamal, ha marcat el 0-1 al minut 22 i fins i tot abans del descans Espanya ha fregat el segon gol. A la represa, Pedro Porro ha culminat una paret amb Dani Olmo per fer el 0-2 definitiu al minut 58 de joc. De la Fuente ha repetit l'11 del partit de quarts contra Bèlgica amb 4 catalans, Cubarsí, Olmo i Lamine Yamal del Barça i Cucurella del Madrid. I també amb suplència de Pedri, que ha jugat els últims 15 minuts de partit, com el també blaugrana Ferran Torres. La segona semifinal del Mundial la disputaran aquest dimecres Atlanta, l'Argentina i Anglaterra. El migcampista dels argentins, Rodrigo De Paul, creu que encara han una oportunitat única.
15: Un partido de fútbol único, porque bueno, es una semifinal contra Inglaterra. Que bueno, que los argentinos cuando terminen el partido estén muy felices.
13: Mentrestant, el porter dels anglesos, Jordan Pickford, s'ha referit a la influència de Leo Messi.
16: Tots sabem que Messi és molt bo, però també sabem com n'és de bona l'Argentina, així que no ens podem centrar només en ell. També tenim en compte els seus altres punts forts, així com les debilitats que podem aprofitar.
13: Més futbol, Mundial a banda.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
13: Al Barça, Frenkie de Jong podria estar entre 4 i 6 mesos de baixa per una lesió al genoll dret. El migcampista en Irlanda

0: Va passar aquest dilluns proves mèdiques a la ciutat esportiva Johan Cruyff arran de les molèsties que el van obligar a jugar infiltrat, de fet, els dos últims partits del Mundial amb els Països Baixos. A l'espera de proves complementàries que determinin l'abast exacte de la seva lesió, De Jong té previst incorporar-se a la pretemporada blaugrana el 27 de juliol. Sense deixar el Barça, afegim que el migcampista Marc Casado ha deixat oberta la porta a marxar del club blaugrana si s'escau. Són declaracions de Casado en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
1: Jo el que vull sempre és ajudar l'equip, ajudar el club. Em considero una persona molt culer i com a culer l'únic que vull és el millor pel club, el millor per l'equip. I si això ve amb el que jo em quedi, doncs jo em quedaré. Si que el club segueixi creixent i l'equip segueixi millorant comporta que jo hagi de marxar perquè així m'ho diuen, doncs així serà.
0: Més futbol. Aquest dimarts s'han fet públics els horaris de les primeres jornades de Lliga a la primera i segona divisió. A primera, diumenge 16 d'agost, Espanyol Llevant a les 7 de la tarda i Barça Atlètic Club de Bilbao, que es posposa el dijous 27 d'agost a les 9 per garantir el descans als internacionals blaugranes després del Mundial. I a segona, la Lliga també comença a mitjans d'agost. Diumenge 16 d'agost, Girona-Leganés a les 7 i l'endemà dilluns 17, Sporting de Gijón-Sabadell també a les 7. Precisament a segona, aquest dimarts ha estat dia de presentacions. El Girona ha presentat els migcampistes Ivan Morante i Izan González. Sentim Izan González.
2: Està clar que això és un gran pas per mi, jo ho sé, per créixer personalment i per aprendre. Em vindrà molt bé també estar un any més a aquesta categoria, pot ser, i aprendre sempre.
0: El Sabadell, per la seva banda, ha presentat el defensa Miqui Codina i el migcampista Alain Ribeiro. A més, el club sabadellenc ha anunciat l'arribada del central José Luis Català, de 21 anys, i que ha firmat fins al 2028 procedent de l'Espanyol B.
3: 3CAT Info.
0: A la Lliga Femenina, el Badalona Women ha presentat la migcampista Vicky Losada, excapitana del Barça de 35 anys, que arriba cedida del Bristol City. Mentrestant, l'Espanyol Femení ha fitxat Natàlia Scott, la màxima golejadora de la segona divisió, fins al 2028. I en ciclisme, el Tour de França, nou cop d'autoritat de Tadej Pogačar, que s'ha imposat en solitari en la desena etapa de muntanya i ha refermat el lideratge de la General, ara amb 3 minuts i 36 segons d'avantatge respecte del segon, el danès Jonas Vingegaard.
3: 3CAT Info. Són dos quarts de dues.

0: Aquestes són les principals informacions. Els bombers treballen en les tasques d'extinció de dos incendis que s'han declarat aquest dimarts a la tarda. Un crema entre l'Anoia i el Bages i l'altre, que ja està estabilitzat, s'ha declarat a Cunit. L'Ajuntament de Manlleu, a Osona, ha decretat dos dies de dol oficial per la mort d'uns bessons d'11 anys al riu Ter. Els Mossos investiguen els fets, però tot apunta que ha estat un accident. El govern espanyol insisteix en la innocència del germà de Pedro Sánchez, condemnat a 9 anys d'inhabilitació, i veu en la sentència un intent de fer caure l'executiu de coalició. L'Audiència de Badajoz condemna David Sánchez per la plaça de coordinador de conservatoris que li van fer a mida, però l'absol de tràfic d'influències. A partir d'ara us explicarem que un estudi de la Unió Europea assenyala Barcelona com una de les zones on la població augmentarà més de cara al 2050. També que Catalunya vol ser pionera a Europa en la circulació de cotxes autònoms. El govern ha aprovat el programa de carreteres connectades intel·ligents que preveu la instal·lació de sensors en 930 quilòmetres de vies. I us explicarem que tanca portes l'emblemàtic cinema Truffaut de Girona. El col·lectiu de crítics que el gestionava des de feia 25 anys ha decidit abaixar la persiana perquè no té garanties jurídiques per continuar.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que la selecció espanyola de futbol s'ha classificat per disputar la final del Mundial. Amb quatre catalans titulars, el combinat de Luis de la Fuente ha superat França a les semifinals per 0-2, amb gols d'Oyarzabal de penal al primer temps i de Pedro Porro a la represa. Aquest dimecres, segona semifinal, Anglaterra-Argentina.
0: I el temps dimecres serà el punt àlgid d'aquesta tercera onada de calor. S'intensificarà la calor nocturna, les mínimes seran tropicals i tòrrides i farà més calor al migdia. Moltes màximes arribaran als 40 graus i a ponent puntualment estaran per sobre. La pols sahariana deixarà el cel terrós, hi haurà més núvols i la xafogor serà marcada a la costa.

0: Els bombers treballen en les tasques d'extinció d'un incendi de vegetació a Rubió, a l'Anoia, que ja ha cremat unes 47 hectàrees. En el dispositiu s'han mobilitzat una cinquantena de dotacions amb un fort desplegament de mitjans aeris. Els cossos d'emergència també actuen en un segon incendi a Cunit, al Baix Penedès, que ja està estabilitzat. El foc ha obligat a confinar tres urbanitzacions d'aquest municipi i de Castellet i la Gornal durant una hora. Corresponsal a l'Anoia, Montse Jané.
1: Nit intensa a Rubió per intentar estabilitzar el foc abans que arribi el vent de ponent aquest dimecres. Al vespre s'havia aconseguit perimetrar el 80% de l'incendi i alguns trams s'han aturat gràcies als treballs conjunts dels mitjans aeris i terrestres dels bombers, també dels voluntaris de les ADF i maquinària agrícola dels pagesos de la zona. El foc amenaça una extensa massa boscosa, però cap nucli habitat. No hi ha població a prop, per tant, no ha calgut fer confinaments ni evacuacions si alguna masia aïllada, com ha explicat l'inspector Joan Rovira, cap d'emergències de la Regió Metropolitana Sud.
2: I sí que també s'ha fet un confinament amb alguns dels masos aïllats que quedaven per davant de l'eix de propagació de l'incendi. Diguem-ne, és una zona bàsicament forestal o agroforestal i hi havia alguns disseminats que també s'ha fet una ordre de confinament amb alguns d'aquests nuclis. Juntament amb els companys de Mossos d'Esquadra, pues hem fet també una activitat de comunicar als residents pues, aquesta situació.
1: S'ha treballat tant en el flanc esquerre com sobretot en el flanc dret i s'ha aconseguit alentir la ràpida progressió inicial quan s'ha declarat a Castellfollit del Boix, al Bages. Les últimes dades són de 47 hectàrees cremades, el 47% corresponen precisament a aquest terme, a Castellfollit del Boix, i 53% al de Rubió. Es mantenen 33 dotacions treballant-hi per perimetre l'incendi i evitar revifades. A Cunit, on s'ha pogut estabilitzar el foc que s'ha declarat aquest dimarts al vespre a les urbanitzacions de muntanya, es mantenen 7 dotacions terrestres. Ja s'ha aixecat el confinament de 3 urbanitzacions, però les feines continuen durant la nit per intentar apagar-lo.
2: L'incendi l'estem ja donant per estabilitzat, queda encara feina pendent al llarg de la nit per acabar de consolidar el perímetre, però el pronòstic és positiu. Les urbanitzacions que havien fet el confinament, doncs aquest ja s'ha aixecat.
1: Es tracta d'una zona boscosa amb moltes cases i el foc estava a prop d'algunes d'elles. La decisió inicial ha estat en aquest cas que la població es quedés a dins de les seves cases protegits.
0: Manlleu declara 2 dies de dol per la mort de 2 germans bessons d'11 anys ofegats al riu Ter. Els Mossos investiguen els fets, però la principal hipòtesi és un accident. Els 2 nens no van tornar dilluns a la nit a casa després d'estar jugant a una pista propera al riu i la família va donar la veu d'alarma. Els Mossos van engegar un dispositiu per mirar de localitzar-los i aquest dimarts s'han trobat els 2 cadàvers a dins de l'aigua. Manlleu, Xavier Cussó i Maria Costa.
3: Els 2 germans estaven jugant a futbol en una pista esportiva relativament a prop de la zona del riu. La pista tancava a les 9 del vespre i després havien d'anar cap a casa, però no hi van anar. Per això, a la nit, la família va alertar la policia local i conjuntament amb els Mossos van muntar un dispositiu de recerca amb drons i la unitat subaquàtica per localitzar-los. Ha estat aquest dimarts al migdia quan han trobat roba a l'entorn del riu i a la llera han localitzat els 2 cossos que coincidien amb la descripció dels 2 menors. Un cop s'hagin fet les 2 autòpsies, es podrà concloure la identificació dels 2 infants. La zona on s'ha produït l'ofegament és el meandre de la Devesa, on hi passa el riu Ter. Es tracta d'una zona amb poc cabal i en alguns punts hi ha un màxim d'entre 2 i 3 metres de profunditat. Veïns i persones que caminen pel passeig del Ter han explicat a aquesta emissora que a la zona a vegades hi ha gent que s'hi banya i s'hi refresca.
4: Jo també he vingut a banyar de petit. Roca Negra és un puesto que havia fugat molta gent abans, perquè és un puesto que fa sempre un remolí i allà hi ha un de sota de fang. I clar, i encara que sàpigues nedar, el xucador xucla.
5: L'altre dia aquí 2 nanos, ahir, saltaven per aquí. L'altre dia un altre que picava els peus. Vull dir, és el riu, fa calor, són nanos. Què volem fer? Lo que és una pena.
6: Algunos he visto que llegan a refrescarse un poco como los pies. Algunos también he visto que se bañan, pero no es tan frecuente como tal.
3: La hipòtesi principal és que es tracta d'una mort accidental. L'Ajuntament de Manlleu ha decretat 2 dies de dol oficial i ha convocat per aquest dimecres un minut de silenci davant del consistori a les 8 del vespre. En un comunicat ha traslladat el condol a les famílies i ha demanat a la població que no difonguin informacions no contrastades.
0: El govern espanyol veu en la sentència el germà de Pedro Sánchez un intent d'acabar amb el govern de coalició i insisteix que David Sánchez és innocent. L'Audiència de Badajoz ha condemnat David Sánchez a 9 anys d'inhabilitació per prevaricació per la plaça de coordinador als conservatoris de música que va ocupar. Un lloc de treball que, segons la sentència, es va crear a vida per ell. Però l'absol del delicte de tràfic d'influències perquè no s'ha pogut demostrar si l'ordre venia d'instàncies superiors. Elma Saiz, portaveu de l'executiu espanyol.
7: Confianza en la justicia y en que instancias superiores se confirme lo que creemos, la inocencia de David Sánchez.
0: Des del PP qualifiquen d'històrica la primera condemna a un dels membres del nucli familiar de Pedro Sánchez. El líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, no entén les crítiques del PSOE a la sentència.
8: ¿Qué es lo que al gobierno no le gusta? Me preocupa la actitud del gobierno instigada por el presidente del gobierno. Le digo que es preocupante porque nunca lo había sucedido en democracia.
0: El president espanyol ha conegut la sentència quan era de viatge oficial a París i per ara no s'ha pronunciat sobre la condemna al seu germà.
9: 3Cat Info.
0: El Congrés tomba els objectius de dèficit presentats pel Ministeri d'Hisenda amb els vots en contra de Junts, el PP, Vox i UPN. Era el primer pas de la tramitació dels pressupostos per al 2027 a la Cambra Baixa. L'executiu ha defensat un límit del dèficit del 0,1% a les comunitats autònomes, que és el mateix que en els últims anys i que tampoc va aconseguir aprovar. En el debat sobre la proposta, Josep Maria Cruzet, de Junts, ha afirmat que el govern espanyol només intenta tapar els casos de corrupció a l'entorn del PSOE.
10: Si fan el mateix, obtindran el mateix. Un govern assetjat per la corrupció només li queda que fer veure que gasta quantitats ingents de diners per si així pot tapar el lladrocini dels seus.
0: Esquerra hi ha votat a favor, però a contracor. Teresa Jordà és diputada dels Republicans.
11: No votarem a favor perquè pensem que el govern de l'Estat ja ha complert, ni molt menys. De fet, ho fem emprenyats. Nosaltres continuem exigint el compliment de tots i cadascun dels compromisos pendents.
0: El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha explicat que el límit de dèficit proposat suposava que les autonomies haurien pogut gastar 6.000 milions d'euros i ha lamentat que s'hagi desviat el debat. Pel PP és absurd que Pedro Sánchez s'entesti a portar al Congrés unes xifres que sap que no s'aprovaran i consideren que hauria de dimitir i convocar eleccions. El govern espanyol afrontarà una segona votació sobre els objectius de dèficit en un ple extraordinari que es farà el 23 de juliol. Catalunya serà un dels territoris europeus on més augmentarà la població d'aquí al 2050. Són projeccions publicades per la Comissió Europea. La demarcació de Barcelona és l'onzena de tota Europa que més creixerà en habitants. La de Girona, la setzena, sobre un total de gairebé 1.200 subregions arreu del continent. Tarragona ocupa el lloc 80 i Lleida el 108. Brussel·les, Bruno Fortea Mires.
12: D'aquí al 2050, la població de Catalunya creixerà un 23% a causa, sobretot, de la immigració. A l'informe, la Comissió Europea avisa que l'arribada d'immigrants pot pressionar els serveis públics i comprometre'n la qualitat als territoris que, com Catalunya, experimentaran un creixement demogràfic tan pronunciat. Alhora, però, Brussel·les també diu que els nouvinguts poden ajudar a contrarrestar l'envelliment poblacional. I diu la seva el director del Centre d'Estudis Demogràfics, Albert Esteve, en una entrevista al Catalunya Vespre.
13: Molta més gent significa doncs, molt més millor transport, habitatge, sobretot. El tema de les escoles no tant, perquè com està creixent i els immigrants hi arriben, diguem, grandets, doncs es donarà la paradoxa doncs, de que la població seguirà creixent, però no necessàriament la població de 0,15.
12: El creixement de Catalunya contrasta amb la tendència general d'Europa, on les projeccions assenyalen una baixada de la població. Això passarà a la immensa majoria de regions europees. Segons l'informe, els únics territoris que esquivaran aquesta tendència a la baixa seran les capitals i les grans àrees urbanes amb una economia dinàmica, diu. És el cas del Mediterrani francès, el sud d'Alemanya o els països catalans en el seu conjunt. I aquí també crida l'atenció el cas de les Illes Balears. El 2050 tindran un 28% més d'habitants que ara.
0: I Catalunya vol ser pionera a Europa en la circulació de cotxes autònoms. El govern ha aprovat el programa de carreteres connectades intel·ligents que preveu la instal·lació de sensors en 930 quilòmetres de vies que són competència seva per crear els futurs corredors digitalitzats. Ho ha explicat la consellera de Territori, Sílvia Paniqué.
14: És un projecte que incorpora la digitalització de totes les infraestructures per tenir una mobilitat connectada avui, però progressivament autònoma a futur. Aquesta és la llavor dels corredors de mobilitat autònoma que hem de tenir a futur i, com els dic, siguent pioners en l'àmbit europeu.
0: Està prevista la creació d'una xarxa wifi pròpia que permetrà que el vehicle s'hi connecti. D'aquesta manera es podrà tenir informació detallada i immediata

0: del Prat tanca el millor semestre de la seva història després de superar els 28 milions de viatgers. La xifra representa un creixement de més del 4% respecte ara fa un any. Segons dades d'Aena, 21 dels 28 milions han estat passatgers de vols internacionals. L'increment del trànsit aeri està per sobre del que preveia Aena a l'hora de fixar les taxes aeroportuàries. Davant d'aquest escenari, les aerolínies demanen a la gestora que rebaixi les tarifes que imposa per passatger. Pel que fa als altres aeroports catalans gestionats per Aena, també augmenten els viatgers de Reus, un 10% més que en el primer semestre de l'any passat, amb 575.000 passatgers. En canvi, l'aeroport de Girona-Costa Brava ha tancat el període de gener a juny amb 800.000 viatgers, un 7% menys que el 2025. França ha celebrat aquest dimarts la festivitat nacional amb una exhibició militar històrica pels Camps Elisis de París. Hi han assistit 24 caps d'estat i de govern, entre ells Friedrich Merz, Keir Starmer, Volodymyr Zelensky o Pedro Sánchez, cosa que ha ofert un missatge clar d'unitat europea. París, Isabel Galí.
1: La desfilada de la Festa Nacional Francesa d'enguany ha estat un reconeixement a tots els països de la coalició de voluntaris per Ucraïna, els 25 caps d'estat i de govern a la tribuna presidencial i els exèrcits de 36 països més França marxant pels Camps Elisis. A la tarda, Volodymyr Zelensky ha confirmat que l'acord de cooperació signat amb França inclou les llicències per produir a Ucraïna els míssils francesos Scalp, a més de munició, i juntament amb Itàlia els míssils Aster. El president ucraïnès també ha confirmat la compra de 16 avions de combat Rafale. Un 14 de juliol, doncs, que ha reforçat aquesta cooperació europea amb Kiev en un moment delicat de la guerra que manté amb Moscou, tot i que aquest dimarts Bulgària ha dit que es retirava de la coalició de voluntaris per Ucraïna. Les Nacions Unides han dit que aquest juny del 2026 ha estat el mes més mortífer per als civils ucraïnesos des de l'inici de la guerra.
0: La celebració de la Diada Nacional Francesa ha coincidit amb el desè aniversari de l'atemptat de Niça, que va deixar 86 morts i 400 ferits en un atropellament massiu. L'autor de la massacre va conduir un camió durant gairebé 2 quilòmetres contra la multitud que acabava de veure l'espectacle pirotècnic de la celebració. En la cerimònia d'aquest dimarts han col·locat branques d'olivera sobre 86 cadires buides. El president francès Emmanuel Macron dedicava aquestes paraules a les víctimes.
2: Aucun d'entre nous n'a oublié, n'oublie.
3: Ningú ha oblidat, ni oblidarà el que va passar aquí a Niça. Res donarà sentit el 14 de juliol del 2016, però junts podem donar sentit a tots els 15 de juliol que han seguit a memòria i justícia.
2: Par la mémoire, la justice.
4: El temps.
0: És moment per la previsió de Gemma Puig.
5: Nit matinada càlida, tòrrida a la majoria de la façana litoral i també tropical a moltes comarques, tret, podríem dir, del Pirineu, perquè al Prepirineu també algunes mínimes quedaran als 20 graus o per sobre. Per tant, costarà de dormir i demà al matí es mantindrà aquest ambient força, força càlid. Aquest dimecres tindrem aquest punt àlgic d'aquesta tercera onada de calor, amb un matí de cel terrós, de pols sahariana, de núvols baixos resseguint la façana litoral, que encara porten aquest ambient més xafogós i que costarà una miqueta més de trencar-se cap a l'extrem sud, cap al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. De cara al migdia, la temperatura es voldrà enfilar una miqueta més. Tot a Catalunya, sota avís de calor, de nivell moderat, alt o molt alt. Molt alt, al Baix Llobregat, Vallès Occidental i Vallès Oriental. Moltes màximes arribarien a aquests 40 graus, fins i tot en punt del Prepirineu, amb vent de sud-oest, i aquestes temperatures elevades cap a la Catalunya central, també cap a punts de ponent, on es pot enfilar encara una miqueta més la temperatura. La nit de dimecres a dijous es mantindrà càlida, o fins i tot una miqueta més. En canvi, de cara a dijous ja començaríem a notar que la temperatura baixarà una mica.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: A partir d'aquest dimecres desapareix la tanca de Gibraltar com a frontera terrestre, cosa que permetrà l'eliminació dels controls policials a la frontera entre el territori britànic i l'estat espanyol. Per garantir la seguretat dins de l'espai Schengen de lliure circulació de la Unió Europea, funcionaris espanyols controlaran els passatgers que arribin a l'aeroport de Gibraltar. La mesura pactada s'ha segellat amb un acord entre la Unió Europea i el Regne Unit a Brussel·les, des del ministre espanyol d'Exteriors, José Manuel Álvarez, mantenia que Madrid mantindrà la reclamació de sobirania sobre el Penyal.
6: Espanya no canvia una coma a su reclamación de soberanía.
0: I el ministre principal de

0: Gibraltar, Fabián Picardo, li ha replicat.
1: Esto no cambia ninguna parte de la realidad de la soberanía de Gibraltar.
0: El Parlament Europeu haurà de ratificar l'acord d'aquí a uns mesos. Totes les parts implicades esperen que sigui un tràmit.
2: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: Aquest dimecres hi torna a haver jornada de vaga a Renfe, convocada a tot l'Estat pel sindicat ferroviari. Es tracta d'un sindicat minoritari i a l'aturada que ja va fer finals de juny la repercussió al servei va ser escassa. A les rodalies de Barcelona van circular un 94% dels trens d'un dia habitual. Els serveis mínims tornaran a ser de rodalies del 66% en hora punta i del 33% la resta del dia. A l'alta velocitat seran del 73%. El sindicat ferroviari retreu al Ministeri de Transports l'incompliment de compromisos per preservar l'activitat a mercaderies. A Lleida, les autoescoles han protestat aquest dimarts contra el col·lapse en els exàmens de conduir. Asseguren que la llista d'espera a Catalunya arriba a les 85.000 persones i, precisament, un dels punts més saturats és la demarcació de Lleida. Anem fins allà, Júlia Albacar.
3: La protesta s'ha fet a les portes de la Direcció General de Trànsit per reclamar solucions al col·lapse per fer exàmens de conduir. Aquí, a la demarcació, bona part dels examinadors estan de baixa i la llista d'espera supera els 5.000 alumnes. Raquel Castro és presidenta de l'Associació d'Autoescoles de Lleida.
4: Volem una plantilla estable, però una plantilla estable efectiva que estigui treballant, no que tinguem personal de baixa i que ara inclús ens ve un coordinador que agafa la plaça, una persona de Sevilla, i que també fa un any i mig que està de baixa. Això, per tant, és insostenible.
3: A la protesta també hi han participat alumnes que esperen per examinar-se. Tot i que els concentrats han intentat entrar a l'edifici de la DGT, finalment només ho ha fet un representant per entregar un manifest.
0: I el canal Segarra-Garrigues incorporarà més de 1.300 hectàrees de regadiu repartides en 6 municipis. Això després de la posada en marxa de l'embassament de l'Albagés. Les obres tindran un cost de 13 milions d'euros i estaran enllestides d'aquí 2 anys. Tornem cap a Lleida. Júlia Albacar.
3: Els 6 municipis es troben tots a la comarca de les Garrigues i són l'Albagés, el Cogul, la Granadella, Juncosa, el Soleràs i Granyena de les Garrigues. L'ampliació s'ha pogut aprovar després de la posada en marxa aquest estiu de l'embassament de l'Albagés. Josep Maria Jové, president de la comunitat de regants del canal, explica que aquesta zona és una de les més costoses de regar.
5: Això ja tenim per poder fer i, a més, una cosa molt important que té el Vallès és poder portar aigua al sector 12. El sector 12 és el sector que gasta més energia de Segarra-Garrigues i ara, a partir d'ara, doncs moltes finques que regaien del bon moment, ara es poden regar directament de l'embassament del Vallès.
3: Ara es construirà una xarxa de canonades per fer arribar l'aigua a les agrupacions de regants amb 2 dotacions que sumaran 8.000 metres cúbics anuals. El govern ha aprovat este dimarts l'execució de les obres, que duraran 2 anys i costaran 13 milions d'euros.
0: I a Barcelona, els comerciants de Sant Gervasi, que han hagut de tancar el negoci per l'esvoranc del Putxet, diuen que les administracions segueixen sense respondre als problemes econòmics que tenen. Per exemple, els 16 comerços afectats reclamen que els avancin diners per fer front a despeses immediates. Alba Barreras és propietària d'una clínica dental de la zona.
6: Que ens ajudin per tenir flujo de caja i poder pagar factures, nòmines, els lloguers i de més, que és el que més ens preocupa, no? Perquè el dia de demà doncs, rebrem la indemnització, ja se verà a què part, però el que més ens interessa és això, no? De poder passar aquests mesos o aquestes setmanes, aquests dies, el que sigui.
0: La tinent d'alcalde de Barcelona, Maria Eugènia Gay, assegura que des de l'Ajuntament se'ls donarà assessorament jurídic.
7: És obvi que aquests comerços ara han de fer la seva oportuna reclamació de danys i perjudicis i l'Ajuntament doncs, també afavorirà perquè puguin doncs, anar desplegant tota aquesta actuació de la qual doncs, no haurà de respondre la companyia competent en aquest cas.
0: Mentrestant, continuen els mesuraments del subsol dels 93 habitatges desallotjats. Divendres, els veïns afectats sabran si poden tornar a casa. L'emblemàtic cinema Truffaut de Girona, l'únic que quedava al centre de la ciutat, ha tancat portes aquest dimarts. El col·lectiu de crítics que l'havia gestionat fins ara ha decidit, per sorpresa de molts usuaris, no tornar a obrir perquè no tenen garanties jurídiques per tirar endavant. La gestió d'aquest equipament està pendent de la resolució d'un recurs del mateix col·lectiu contra el concurs fet per l'Ajuntament. Girona, Clara Jordan.
8: El concurs va donar com a guanyadora el mes d'abril una empresa de Cambrils que es va imposar al col·lectiu de crítics que des de feia 25 anys, des que va obrir portes, fins aquest dimarts mateix, havien gestionat l'equipament. El procés, però, va quedar suspès pel recurs presentat pel mateix col·lectiu que en els tres últims mesos havia seguit al capdavant del cinema per

0: que l'alcalde els havia demanat. Però sense cap document vàlid, el col·lectiu ha decidit tancar portes perquè no tenen garanties jurídiques. Això ha agafat per sorpresa molts usuaris.
1: Quina decepció. Espero que això sigui per poc temps. He sortit de la feina, pensava per passar les hores de calor, he mirat quina pel·li em venia de gust, he vingut aquí i m'he trobat la sorpresa.
2: I estic sorpresa, suposo que fins que no renovin amb els nous, però bueno, no serà el mateix.
0: L'alcalde Lluc Salelles ha reconegut que la situació el sap greu i ha confirmat que el cinema estarà tancat fins que resolgui el recurs. El Trufó era l'últim cinema que quedava al centre de Girona que oferia cinema d'autor, produccions independents i pel·lícules en versió original.
3: La coreògrafa sud-coreana Sun In-hye debuta a Barcelona amb el muntatge amb què convida el públic a reflexionar sobre com l'art pot inspirar respostes als canvis del medi ambient. És una de les propostes de dansa internacional que formen part de la programació del GREC. Marta Vives.
4: El moviment com a força, l'art com a motor per plantejar respostes davant l'entorn canviant que ens envolta. La prestigiosa coreògrafa sud-coreana Sun In-hye ens proposa un muntatge hipnòtic a través dels cossos de 7 ballarins que es desplacen per l'escenari del Mercat de les Flors amb una precisió aguda, un moviment electrificant i una il·luminació dinàmica. És en una identitat col·lectiva compartida, feta d'individualitats que calculen, xoquen, resisteixen i tornen a unir-se amb un objectiu, com ens ha explicat la coreògrafa.
5: El meu espectacle tracta de patrons en marxa. La manera com el cos i caminar tenen a veure amb la natura, com un peix, com un ocell al cel, i com aquest patró de caminar es transforma en un cos calculat, en un cos industrialitzat quan arriba a la ciutat. Aleshores el cos es dissol, es fon. I aquest és el viatge de l'espectacle.
4: Aquest és el poder d'un muntatge que ens recorda que cap acció és insignificant i que cada elecció determina el futur del món, especialment quan parlem del medi ambient.
3: Esports. Amb David Ubach.
6: La selecció espanyola de futbol s'ha classificat per disputar la final del Mundial. Amb quatre catalans titulars, el combinat de Luis de la Fuente ha superat França a les semifinals per 0-2 en un partit de superioritat global dels finalistes. Oyarzabal de penal, provocat per Lamine Yamal, ha marcat el 0-1 al minut 22 i fins i tot abans del descans Espanya ha fregat el segon gol. A la represa, Pedro Porro ha culminat una paret amb Dani Olmo per fer el 0-2 definitiu al minut 58 de joc. Un dels quatre catalans titulars que esmentàvem, Pau Cubarsí, ha explicat a la televisió espanyola que han firmat una actuació de molt nivell.
7: Estamos la verdad que muy ilusionados, creo que es un trabajo que hemos hecho magnífico estos últimos meses y que veníamos de un nivel espectacular de fuera, pero yo creo que se ha demostrado que somos una gran familia, que hemos dado el nivel cuando se tenía que dar y ahora viene lo más complicado, que es una final que se va a hacer larga, pero con el compromiso y el compañerismo que tenemos en el equipo, pues yo creo que se va a sacar adelante.
6: De la Fuente ha repetit l'11 del partit de quarts contra Bèlgica, com dèiem, amb quatre catalans, Cubarsí mateix, Olmo i Lamine Yamal, del Barça, i Cucurella, del Madrid. I també amb suplència de Pedri, que ha jugat els últims 15 minuts de partit, com el també blaugrana Ferran Torres. La segona semifinal del Mundial la disputaran aquest dimecres Atlanta, l'Argentina i Anglaterra. Més futbol, Mundial a banda.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: El Barça, Frenkie de Jong, podria estar entre 4 i 6 mesos de baixa per una lesió al genoll dret. El migcampista neerlandès va passar aquest dilluns proves mèdiques a la ciutat esportiva Johan Cruyff arran d'unes molèsties que el van obligar a jugar infiltrat els dos últims partits del Mundial amb els Països Baixos. A l'espera de proves complementàries que determinin l'abast exacte de la seva lesió, de Jong té previst incorporar-se a la pretemporada blaugrana el 27 de juliol. Sense deixar el Barça encara, afegim que el migcampista Marc Casador ha deixat oberta la porta a marxar del club blaugrana si s'escau. Són declaracions de Casador en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
9: Jo el que vull sempre és ajudar l'equip, ajudar el club. Em considero una persona molt culer i com a culer l'únic que vull és el millor pel club, el millor per l'equip. I si això ve amb el que jo em quedi, doncs jo em quedaré. Si que el club segueixi creixent i l'equip segueixi vibrant comporta que jo hagi de marxar perquè així m'ho diuen, doncs així serà.
6: Més futbol. A segona, aquest dimarts ha estat dia de presentacions. El Girona ha presentat els migcampistes Ivan Morante i Izan González. Sentim Ivan Morante.
10: Puedo aportar, pese a mi edad, veteranía, porque ya llevo muchos años. Soy un organizador de juego, he crecido también mucho defensivamente. Creo que soy a día de un centrocampista bastante completo.
6: El Sabadell, per la seva banda, ha presentat el defensa Miqui Codina i el migcampista Len Ribeiro. A més, el club sabadellenc ha anunciat l'arribada del central José Luis Català, de 21 anys, i que ha firmat fins al 2028, procedent de l'Espanyol B.
8: 3CAT Info.
6: A la Lliga Femenina de Futbol, el Badalona Women ha presentat la migcampista Vicky Losada, excapitana del Barça de 35 anys, que arriba cedida pel Bristol City anglès.
11: Va a ser raro, pero de compañeras con las que yo viví esos años, quedarán dos. Siempre allí va a ser especial, pero quizá después de 5 años, ahora sí que me veo preparada.
6: Mentrestant, l'Espanyol femení ha fitxat Natàlia Scott, la màxima golejadora de la segona divisió, fins al 2028. Scott, de 19 anys, és formada al planter blanc i blau i prové del Barça B. Obrim ara bloc poliesportiu parlant de bàsquet.
8: 3CAT Info.
6: El Barça té previst anunciar durant els propers dies la incorporació de l'eslové Alexander Sekulić com a nou entrenador. L'acord club tècnic és total i Sekulić només té pendent firmar el nou contracte com a blaugrana. Sekulić deixa el Dubai, on aterra Xavi Pascual, i és que Pascual ha fet efectiu aquest dimarts el pagament de la clàusula de rescisió amb el Barça, i el Dubai ja l'ha anunciat com a nou preparador del conjunt dels Emirats fins al 2029. Mentrestant, el Barça podrà comptar amb Xavi Pujol com a director esportiu a partir del mes d'agost. En ciclisme, un últim apunt, perquè al Tour de França hi ha hagut nou cop d'autoritat de Tadej Pogačar, que s'ha imposat en solitari a la desena etapa de 166 km de mitja muntanya entre Aurillac i Le Lioran. A la general, Pogačar, que ha sumat el seu tercer triomf parcial en aquesta edició de la ronda francesa, ara ha fermat el lideratge, ara amb 3 minuts i 36 segons de marge sobre el segon, que és el danès del Visma, Jonas Vingegaard.
8: Trescat Info.

Els bombers treballen en les tasques d'extinció de dos incendis que s'han declarat aquest dimarts a la tarda. Un crema entre l'Anoia i el Bages i ha calcinat més d'una quarantena d'hectàrees. L'altre, que ja està estabilitzat, s'ha declarat aconit i ha obligat a activar el confinament de tres urbanitzacions durant uns minuts. L'Ajuntament de Manlleu, a Osona, ha decretat dos dies de dol oficial per la mort d'uns bessons d'11 anys al riu Ter. Els Mossos investiguen els fets, però tot apunta que ha estat un accident. La família va avisar la policia dilluns a la nit quan els dos infants no tornaven a casa. 20 persones han mort ofegades a Catalunya des que va començar la campanya de bany, ara fa un mes. Entre les víctimes, 11 han perdut la vida a les platges, 6 en piscines i 3 en aigües interiors, que inclouen rius i pantans. Protecció Civil demana que els menors sempre es banyin amb la supervisió d'un adult. El govern espanyol insisteix en la innocència del germà de Pedro Sánchez, condemnat a 9 anys d'inhabilitació, i veu en la sentència un intent de fer caure l'executiu de coalició. L'Audiència de Badajoz condemna David Sánchez per la plaça de coordinador de conservatoris que li van fer a mida, però l'absol de tràfic d'influències perquè no s'ha pogut demostrar si l'ordre venia de dalt. Junts trenca el govern tripartit de Girona i deixa el govern de Guanyem i Esquerra en minoria. L'alcalde Lluc Salelles hi veu motius electoralistes, mentre que Junts argumenta que ja no poden influir en les decisions de Salelles i que les prioritats del partit queden aparcades. L'escalada bèl·lica a l'Orient Mitjà s'intensifica amb atacs dels Estats Units contra l'Iran i llançament de míssils i drons contra països del Golf aliats de Washington per part de la República Islàmica. Donald Trump fa marxa enrere la taxa del 20% sobre la càrrega dels vaixells comercials que naveguen per l'estret d'Hormuz. El Consell de Ministres ha aprovat la llei de violència vicària que reconeix com a agreujant a la violència masclista el mal que l'agressor causa als fills o altres persones de l'entorn de la víctima. Entre altres mesures, retira automàticament la pàtria potestat als agressors condemnats. Des del 2013, 68 menors han estat assassinats per violència vicària, 3 dels quals aquest any. La música en viu va facturar 244 milions d'euros el 2025, amb un rècord de 31,9 milions d'espectadors. Són dades de l'anuari de la música d'aquest any que assenyalen que els concerts es disparen, gairebé 32.000. Per contra, per primer cop en molts anys, la producció discogràfica